0: digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa. S'hi recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns passat, Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev en un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
0: Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any.
1: El Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció de l'IEC també a nivell internacional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
0: És el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules que van generar molt d'enrenou i per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que vulguin traslladar les seves queixes sobre el sistema educatiu. És una iniciativa que pretén escoltar el malestar del sector, com explica Niubó.
2: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any vinent.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Ghana i Panamà empaten a 0 en el partit que disputen aquesta matinada a Toronto. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
0: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
0: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
3: Fins d'aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
4: al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
9: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
13: Aviam què passarà avui.
14: Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
15: Sí, senyores.
14: Reivindiquem això.
16: Bueno, no, senyora, sí, senyora.
15: Els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco.
16: La Mercè para la tele. La Glòria Rivera, que l'heu sentit mai,
17: Copletista
16: boníssima.
17: Canta molt bé, té una veu molt bonica.
16: Sí. I riurem, eh?
17: Sí.
16: És actriu, també, aquesta noia. És boníssima. És de la broma, aquesta.
18: Canta triu.
16: El tanc. Què has dit?
18: Canta triu.
16: Canta triu. Dic que parlarem del tanc.
17: Del tanc.
16: És una cosa que no havíem tocat mai. S'envia de parlar tardor d'hora.
17: Vinga, parlem-ne.
16: Va, arriba el jefe.
19: Déu vos guard.
20: I visca el Batlle!

0: El tanc no el van inventar els egipcis.
1: Bueno, almenys la Girona.
0: Bueno, però sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
2: No va pas tenir collons d'inventar res, aquest. Només dibuixava, passava els dies dibuixant.
0: Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home. Però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis.
3: Alèpolis, eh? Alèpolis. Què és això? Què és una Alèpolis?
0: Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle de fusta i ferro, és un monstre, us heu d'imaginar, un monstre de 9 pisos, com una torre de 9 pisos,
3: wow,
0: que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones.
1: Sí, senyor, va parir, això és un tanc.
0: És un bon tanc.
1: Bon tanc, sí, senyor.
0: Jo ho trobo poc pràctic, sí, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso 3.600 tios, i el movem en un moment.
3: Hòstia. Però com has dit que es diu això?
0: Alèpolis.
3: Alèpolis.
0: Sí, busqueu imatges, perquè la veritat que és una bestiesa.
4: Però quines imatges, Peyu, si no hi havia càmeres de fotos a l'època?
0: No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes. Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
4: Els de la Diagonal.
0: Exacte. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar...
3: Depèn d'on vinguis, sí.
2: I depèn on vagis.
0: Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
2: Vull dir, t'hauria fet un giro a la vida molt grossa.
0: Sí, una mica.
2: Però, així d'entrada...
0: Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
1: Per què la vols conquerir? Ja esteu a Catalunya, Peyu.
0: Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
3: Clar.
0: Ara no ho és, però si fos militar espanyol...
1: Ja ho seria.
0: Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral, per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc...
3: I però després què, per Vall d'Hebron o pel túnel de la Rovira?
0: No sé per què tampoc...
1: Hi ha molt trànsit.
2: Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh?
0: No. Vull dir que... Per la Meridiana.
2: Sí, és veritat.
0: Per la Meridiana no entreu.
3: No,
2: això segur.
0: Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme, a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu... És la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys.
1: Ara m'agrada això. Va anar bé, suposo, no?
0: Va anar regular.
1: Sí. Què va fallar, però no...
0: 20.000 anglesos morts en un sol dia.
1: Jo t'apuntava el tanc.
0: De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, es van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes, aquest tanc, tu.
4: Si no té rodes.
0: Bueno, per això el miraven. Guaita, quines rodes més rares, el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark I es deia, apunteu-se. Mark I. Que això està molt bé que es digui One, el primer. Mark I.
1: Sí.
0: Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple.
1: Què va passar amb l'iPhone?
0: L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone,
1: sí.
0: I quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi és.
3: Com?
1: Cony!
0: T'ho prometo. Sí?
2: Això va passar?
0: T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar el 10.
1: Què dius?
3: L'iPhone 9. No hi ha el 9?
0: De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell, de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul, anava.
1: Però llavors, però a mi me'l van vendre l'iPhone 9.
0: No.
1: Un col·lega em va dir, a veritat de preu, me'l va deixar.
3: El pèl.
0: Ha de ser el 8. Mira bé darrere.
2: Què em vas pagar?
1: Bueno, no sé, ara me'n recordo, però no estic usada, però meitat de preu.
2: Sí, era el 8.
0: Carles Juriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, copletista i tantes coses més, a qui la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el coplet, un gènere musical popular sovint menys tingut aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Rivera!

0: Glòria, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui dic a mi un plàtano amb xocolata negra.
0: Oh, carai.
1: I arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut.
0: Plàtan amb xocolata negra i un dònut.
2: Bueno. Perquè arribava a Vic.
3: Sí. Clar, molt de Vic,
2: és típic,
3: el dònut.
2: És típic de Vic.
0: Li han dit, quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh?
1: Sí, buscava carn, xitxa, i m'ha dit no.
0: D'on venies? D'on ets originària, tu?
1: Jo sóc de Guissona, però
0: Guissona?
1: Vinia, sí, també carn de...
0: Home, sí.
1: Lloc de carn.
0: Sí.
1: Però vinia de la Barceloneta, que és on visc.
0: Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica club copletista, també?
1: També.
0: No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada.
1: Amb l'aspirant a rica.
0: Aspirant a rica, eh? Som tots una mica, això. Una mica.
4: Ai, sí. Mm. Sí, però va passant els anys i
0: costa, eh?
3: I cada cop costa més ser aspirant, eh?
0: Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així. Des de que...

0: Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat cupletista, no?
1: Exacte. Clar, és que el cuplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, de... I mira, aquí vaig tenir un capricho per segona jota. Bueno, jo sola, no? Amb gent.
0: També és un camí, com a aspirant a rica, no sembla la via més directa.
2: Un as de Ramafort.
0: La de cupletista, diguéssim.
1: Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè, clar, les cupletistes, la majoria són mortes, clar, retirades.
0: És veritat, això és veritat. Aquí hi ha,
1: no, llavors, si busques a Google i en vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi, per collons, sí, quasi.
0: Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de cupletistes actualment?
1: No sé, la Maria del Mar Bonet em va dir... Quan me'l vaig presentar com a cupletista, em va dir, ets la primera persona que se'm presenta com a tal.
0: Carai.
1: Ella, vull dir que ja té una certa edat, també, bueno, és igual. És que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir, bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista. Trobo que és fer una mica de justícia.
0: Està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys.
3: No, ni de 38.
0: Ni de 38, no. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
1: No, ara ja està, eh?
0: Ja està.
1: Si algú em crida, no em giraré.
0: Ara ja si et diu un artista emergent, ja no.
1: No, home, ja havia fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, varios espectacles, no, ja està, ja està.
0: Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quant t'aficiones a tot això?
1: Jo m'aficiono amb el cuplet a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de cuplet, quant de folklore o de gènere del país d'haure tocar, ni mica.
0: Res,
1: ni mica.
0: A l'Institut del Teatre, això.
1: Cançó francesa, cançó brasileña i acabar amb un musical americà.
2: Au, va.
4: Els
0: estudis...
4: Nosaltres fèiem cuplets, a la nostra època.
1: Devies tindre
4: sort. Amb la Maria Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
5: No. Són tots bons.
2: Són tots bons, per ser.
3: No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
1: No es va cultivar gens.
0: Carai.
1: I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de cuplets.
0: I va anar bé.
1: Va anar bé.
3: Jo el vaig veure.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera.
0: Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
3: Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
6: Aquest tio cada dia em sorprèn.
3: És veritat.
0: Ets un cupletista.
3: Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època com la Glòria.
0: Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no?
2: És de la nostra.
0: És de la nostra.
1: De tot, és la que convingui.
0: Quina és la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
1: Podria ser la Raquel Meyer, la Belladorita...
3: Càndida Pérez.
1: O Càndida Pérez, compositora... d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al Cuplet, compositora de les Caramelles. I
0: per què ho hem oblidat tant, això?
1: Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota,
0: sí,
1: els discos que ja van fer de cuplets als anys 70. Realment tots aquells cuplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres cupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per la Mota, i ja és com una cançó popular.
3: I és la part,
1: però és dels anys 20.
3: És la part d'una obra de més envergadura que es diu La Reina Relliscat.
0: La Reina Relliscat.
3: Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita cupletística, com passava sovint en aquesta època.
1: Exactament, perquè molts cupletistes formaven part de l'elenc de Vaudevilles o de...
3: En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
1: Ah, sí? Una petita cosa.
0: Què va passar?
1: Van entrar els tancs.
0: Per la Diagonal, sí senyora. Escolta, t'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran?
1: He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles.
0: Hòstia, amb el Bertín Osborne, eh?
1: Sí, una mica com la Isa, també.
0: Esta noche Gloria se convierte en...
1: Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet. Tampoc m'hi veig, tot mira els fravalans. Però, bueno, veia allò, o cine de barri, també ho mirava molt. No sóc d'una terra que tinguem molta tradició... No s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa mamava de Núries Felius i d'aquestes coses i a mi em donava vida això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia res ni mu. Doncs tampoc l'entenia.
0: Yeah.
1: Però s'esforçaven perquè l'entenguéssim, no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo... O sigui, cognoms catalans, eh?
0: Sí.
1: Tots i
0: però molt. Sí que és veritat que però... és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El cuplet?
1: No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu... Mm-hmm. No, són couplets. Són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques. Folklòriques, sí. Espanya.
3: Sí, sí, copla, que també es confon amb la copla tenora i flabiol. No, això, el bueno, couplet és un gènere català.
0: L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
1: Exactament. Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplet?
0: Sí, senyores.
1: Reivindiquem això.
3: Bueno, sí, senyora.
0: Els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
1: I els posen mariachis a les portes del quan baixen, sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del barquet.
0: Sí, no? Això passa, ho dius de veritat?
1: Sí.
0: Mariachis a Barcelona.
1: Algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè la gent va molt de creuer, es veu.
2: No, i no és el cas, no. Ho sento.
1: Oita.
0: Jo vaig anar una vegada pel Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar...
2: Anaves al revés.
0: Anava al revés, jo sortia de Barcelona. Sí, i quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No vaig fer res més. Les lletres dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar?
1: Moltes les segueixo cantant i la gent es pensa, ah, això...
0: Que això ho dius per...
1: Queda avui.
0: Clar.
1: Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res.
0: De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions.
1: De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, estic Bomba Va. I no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica. Uh-huh. S'ha de fer, eh?
0: Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
1: Moltíssim. El Batalló de Modistilles, també. Mhm. Uh-huh.
0: Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, que l'escrivís la teva iaia?
2: Què dius ara?
1: Jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra. Uh-huh. I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses, vivia en un poble petit allà a l'Urgell. I, bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint.
0: Quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava aquestes històries de la guerra.
1: I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar. Uh-huh. És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
0: Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra.
1: Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, mentre em paga 200 duros per tenir electricitat. Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, mentre em paga 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla, herbeta seca, que jo m'espigolava amb una targeta. Ara no puc tirar...
0: És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social.
1: Tant, és la manera de dir lo que penses, lo que et molesta i lo que molesta al públic, i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament.
0: T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
1: Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
0: Ah, sí?
1: L'antic show, que es diu Perner, l'acabo amb "Ai, que matar el rei".
0: Fixa't.
1: I fixa't.
0: Això ja ho tallarem.
1: No, però és una cita, vull dir.
0: Ah, perdó. Sí.
6: No s'ha de tallar.
1: I em volien... Bueno, ho vam estar debatint.
4: I al final?
1: No, s'ha quedat.
0: S'ha quedat.
1: Em van posar a la presó...
0: És ficció.
6: No,
2: tampoc no dius pas el rei, ni res.
6: No dius pas el nom de quin rei.
1: No.
0: O ser el rei León.
6: Ara.
2: Poder tindries més problemes, eh?
0: Amb els animalistes. Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels couplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies "Hay que matar el rei", però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. però ataques contra polítics en concret o a qui critica?
1: A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Pernès estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona.
0: Ostres,
1: i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Lucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida, m'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni.
0: És que tot era molt divertit. Quan acaba treballant a Sement Cardona, ja és la cinereta.
6: És la cinereta.
3: Allò està guionat segur.
2: Sí.
3: Hi ha uns autors a darrere d'això.
0: Jo entenc que sí. Entenc que sí.
6: No entreu la sèrie.
0: Espera't. Creus que el Cuplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya?
1: Hauria, i tant.
0: Sí?
1: Sí.
0: El Canet Rock.
1: Ha de ser.
2: El Canet Rock?
1: Ja estem tardant, el que sigui, no ho sé.
2: Vinga,
6: estaria molt guai.
1: El Canet, el Canut, és igual, el que sigui.
0: El Canet Rock, el Cabró Rock... no sé quin, n'hi ha molts.
3: Home, a Mainat és un gran coneixedor del Cuplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant Cuplet allà. I...
0: Porteu-la. Porteu-la, Glòria.
6: La Glòria ho petaria.
0: Clar, jo crec que sí.
6: O Jovent.
1: És que aquesta era l'essència de les cupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però si no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de Colònies o del que fos, o del
2: ben
1: Tabaco.
2: Ben igual. Sí.
1: Ha de ser així.
0: Igual.
6: Cromos, eh?
0: A banda del...
1: Postaletes. He dit cromos.
6: Has dit cromos, eh? M'ho he pensat en l'àlbum de Panini. Hòstia,
2: això no ho sabia jo.
0: A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria?
1: Em podreu veure justament a Vic, al juliol.
0: Mira.
1: Sí.
0: A on, de Vic?
1: A l'Atlàntida.
0: Me reservo un parell de
1: 10 de juliol.
0: 10 de juliol.
1: 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova.
0: Molt bé.
1: Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost.
0: Bueno, et seguirem
2: sí,
0: a
2: les
0: socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al Cuplet o fas altres coses?
1: Em dedico al Cuplet, faig de presentadora de coses... Molt. Dedico a l'escenari, podríem dir que sí.
0: Al món de l'artista.
6: Oh, últims...
1: Però encara aspirant.
6: 17 anys?
0: Sí.
6: Només he fet coses amb aquest senyor?
0: Amb en Xuriguera.
6: I amb la Glòria Rivera.
1: Mira!
0: Ah, sí?
6: Vam presentar una gala junts amb la Glòria.
0: Mira, veus?
1: Sí, així ens vam conèixer.
6: I ella va cantar i jo no.
0: Millor.
6: L'organització va decidir bé el que havia de fer.
0: Cadascú el seu, Fel. Cadascú el seu.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Glòria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Era!
0: Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta.
6: Exacte.
0: La paraula d'avui és ibassós. A, ibassós, persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa.
2: El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té a Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan ibassós de veritat que no el suporto.
0: Bé, ibassós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat.
6: Vas fins al final del carrer i allà hi ha dues entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i ibassós.
0: O ser ibassós es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç.
4: Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest ibassós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera.
0: A, B o C?
1: Voldria que fos la B, eh? Serà la C.
0: Correcte!
1: Ah! Gràcies! És un telèfon, però?
0: És una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. Una llangonissa amb cobertura.
1: Gràcies.
0: Mercè, vull dedicar amb el capítol al tanc.
4: Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor,
6: clar,
4: no?
6: Quanta gent hi va dins un tanc? Un frell?
2: Un 30, 30, 40...
0: Què dius?
2: Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos que van sortint d'allà dintre.
4: No, a veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4.
0: On té la porta, el tanc? És per dalt? És aquell forat de dalt, no?
4: Sí, no? Com una escotilla, no?
0: Sí, que és veritat, sí. Sí. No entres pel que no entres.
6: No. Has d'estar molt...
4: Fa de mal entrar.
6: Has d'estar molt finet.
4: Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial.
8: Però això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la
4: convalida,
8: segona.
4: Convalida, no?
8: Exacte, t'ho convalida.
4: No, doncs es veu que no. Va combatre totes dues guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Uh-huh. Després de sobreviure a dues guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que se'n anava a caçar faixant,
0: sí.
4: I un altre cotxe el va picar.
0: Hòstia.
4: Sí, uh-huh. Va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George Zapata.
0: Què dius ara?
4: Sí, tu.
0: Tota la vida amb el tanc? I llavors te maten anant a caçar faisans.
2: Sí, noia, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, eh?
0: Home, això no sé si és, vols dir aquesta dada, això
6: que
0: era.
6: Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc?
0: Jo, cap.
6: Però i amb cotxe?
0: Amb un cotxe algun, però...
6: Ah, doncs...
0: Home, però no té res a veure una cosa amb l'altra.
6: Oh, collons, bueno, sí, sí.
0: A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe...
2: No, home, no, és molt més perillós cardar-se una hòstia amb el tanc. Vull dir, amb el cotxe que no passa amb el tanc, que no passarà res.
0: No sé, no sé, no sé. No he anat mai amb un tanc, amb cotxe sí. N'has vist mai cap de prop, de tanc, o no?
6: A Breda?
0: A Breda?
6: No, era un cotxe, allò.
0: A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori, jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven, amb camions amunt i avall, com per generar una sensació de...
6: Ai, ai, ai, esteu jugant.
4: Hem de venir.
6: Ai, ai, ai, que us els dispararem. No foteu els xulos, catalans.
0: I mira, així
4: vam acabar.
0: Així estem. Glòria, escolta'm, bueno, t'hem descobert, almenys per part meva, jo t'he descobert avui, i vindré a l'Atlàntida el 10 de juliol.
1: Sisplau, que bé. T'espero.
0: Allà, a primera fila, no sé si...
2: Bueno, noi, on te toqui, eh?
3: Sobre, això és coplet, a sobre l'escenari.
0: No, pujar. Oh, no, quina vergonya.
6: Porta-li uns dònuts, quan acabi la funció.
1: Uns dònuts, una llangurissa de telèfon.
0: Uns dònuts de Vic.
6: Ara, boníssims.
0: Glòria, escolta'm, no volem que marxis sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el coplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, l'important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat.
1: Clar, és on acabem tots despullats i és molt millor.
0: Sí. Despullar?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, qui vol?
4: A l'estiu.
1: No s'obliga res.
0: Se t'ha despullat mai algú?
2: 10 de juliol, has dit?
1: 10 de juliol.
2: No ho veig, a Vic no ho veig.
4: Cuida't l'agenda, carinyo.
2: Vigila, Vic.
0: Ja t'avanço jo que Vic no se't despullarà, eh? Els de Vic, treure's el mocador del coll, màxim. Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també, no sé. Vull dir que no hi ha coplatistes a Catalunya, però a Guissona tampoc...
1: No, i el petit de Galeril.
0: Ah, i jo. Són els dos artistes de Guissona.
1: Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres.
0: Sí.
4: De porcs n'hi ha.
0: I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats allà, que els descarreguen i van menjant com... Bueno,
1: ja no en surten d'allà.
0: No, surten.
1: Se'n fan pinso.
0: El com entra et van sortir.
2: Sí.
0: I vaig anar a parar una vegada, per casualitat, perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo.
1: Que ets gronxador?
0: Bueno, no. Treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Dúctil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bon Àrea.
3: Allà on s'han mort 7 nens.
0: No, que els muntaven bé, escolta. Qualitat. I vaig quedar frapat, eh? Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo i vinga, puja farra i llumillo.
1: Aquell bufet, eh? La teva terra no ho teniu, aquest bufet. També teniu bufets.
0: No.

0: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al Corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.
1: Què he fet? Què us ha passat? Què us passa?
2: Jo miro el percussionista de la banda, perquè no cal oblidar que Fel no és aquí a l'escenari, però és el percussionista.
1: En Fel, sacseja una maraca en forma d'ou. Sí,
2: estava sacsejant l'ou i badallant al mateix temps.
1: Fel, hòstia, una mica d'actitud.
3: Sí, no, no.
4: Quines ganes.
1: Sé que aquesta secció va tard a la matinada, però una mica d'actitud.
3: Sí. M'he girat i he vist que molta gent del voltant em mirava en plan, noi, una mica de... Si fas de músic, foti ganes.
1: Arnau, què està sonant?
2: Esplau, una mica de seriositat.
1: Què sona, què sona?
2: Això és If You Don't Want Me to Destroy You.
1: Ah.
2: Del grup de rock galès Super Furry Animals, una cançó de l'any 1996. A mitjans dels 90, al Regne Unit, es confiscaven equips de so arran d'una legislació contra les raves que s'hi celebraven.
1: Ah, sí?
2: Es van posar forts amb això. I ells van tenir, el grup en qüestió, va tenir una idea peculiar. Posar un equip de so a dins d'un tanc.
1: Hòstia.
2: Oh. Sí. Oh. L'únic problema és que, bé, naturalment el tanc no podia circular pels carrers i l'havien de traslladar en un camió.
1: I on te'l compres, un tanc?
2: Bé, en tot cas s'ho van manegar per aconseguir-lo. El 1996 van portar el tanc amb l'equip de so a dins, a un festival, i van tenir certs problemes perquè l'equip de so que hi havia dins sonava tan fort que eclipsava un dels escenaris on s'hi desenvolupava el festival.
1: Mira.
2: I al final el van acabar venent a Don Henley, en bateria dels mítics Eagles. Mira. Sempre hi ha algú que està més sonat que tu.
1: Sempre, sempre. Doncs escoltem el Super Furry Animals i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui tenim la Jazz.
1: La Jazz.
0: La Jazz, que és filla d'una Shiba Inu,
1: sí,
0: i d'un pare que encara se'l busca.
1: Vaja.
0: No s'ha trobat.
2: Quin
0: no s'ha
2: perla.
0: Trobat,
2: quin perla.
1: Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca,
2: sí?
1: Els pares, eh? No se sap mai.
3: Exactament. Gossos i no gossos.
0: No, no se sap. És de la Mireia, veiem-lo. Veiem-la.
3: A veure-ho.
0: Ah.
3: És una bota.
0: Ai,
3: és una bota?
0: Quina preciositat. Un pla només curt. Que no saps?
1: Escolta, això sembla com un país nòrdic, no?
0: És
1: com...
0: Sí, és que viu a Copenhague.
2: Ah.
0: Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague.
2: No és un trineu, allà on t'estarra?
3: Sí.
1: És com un trineu.
0: Sí, sí, sí.
2: És el seu pare Noel, aquest trineu.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, potser sí.
2: A Copenhague.
0: La Mireia, la seva responsable, diu que la Jazz troba a faltar molt, molt el seu Raval natal.
1: Sí.
0: Sí, perquè no li acaba de fer el pes.
1: Li agrada més el Raval que el Copenhague.
0: Sí, li agrada, sí, el Raval, el barri gòtic, ho trobo a faltar. També és veritat que la Jazz es va quedar cega fa 10 anys, eh?
3: Ah, mira, millor.
1: Suposo que com un altre, llavors.
0: Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé.
1: Sí.
0: Resulta que la Jazz és molt velleta, té 15 anys.
1: Ui, quasi bé poder que la matéssim abans de començar.
0: Ai, veig, que és boníssima.
3: No feu pas la pregunta final, eh?
0: Tu també et matarem quan siguis vell.
1: Ja em podeu matar, ara, si voleu.
4: Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhaguen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi.
3: Això sí que és maco.
1: Sí.
3: Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí. Les coses maques s'han de conservar.
3: Tradició. Entre...
2: Patrimoni.
3: Patrimoni. Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
3: Ara, el Miquel.
1: Vinga. No ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
0: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
5: Ara!
0: Surten borratxos dels llocs i es pixen, sí, a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer? Que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
3: O sobre.
0: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
2: no,
1: que no em
2: perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
2: Que si ho poso al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
1: Sí, sí, sí.
3: Jo, quan te sabies?
2: Sí, sí, sí. Són molts anys de ser jove.
1: Bé, mentre passegem podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial.
6: Hola, estimats súbdits! Hola a tothom, què tal? Com esteu, gente?
1: Ferran II és el rei de la Corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, bueno, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada.
0: Ei, visca! Visca,
3: Ferran!
0: Hola!
2: Visca,
0: Ferran!
2: Visca! Doncs, nois, quina rebuda, també, eh? No heu pensat, no vinc, ara que us va a París.
1: És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, ara, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap.
2: Ui.
1: Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista.
2: Sí, sí, sí.
3: Amb un guàrdia civil.
1: Enganxen una castellana i ja està, eh?
2: Ja.
1: Anem, quedem dissabte, no puedo, no puedo? En castellà m'ho dius ja?
2: Au, va, cases.
1: Des de ben petit en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà.
6: No és veritat, no és veritat.
1: Sí.
6: Jo continuo sent el de sempre.
1: No.
0: A ver, ¿con quién hablas, mi amor, que no te entiendo?
6: Con nadie, cariño, con nadie. Ah. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir.
1: És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé.
6: Eh?
1: Sí. En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix.
0: Ah, mira, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. ¿Qué tal?
6: No sé,
0: soy Isabel.
6: Pero si es Isabel o lo dices de Ayuso.
0: No, soy Isabel. A veces nos confunden, ¿eh? Por chulapas. Pero no, mira.
1: Quina ràbia de dona.
0: Están diciendo fora, fora. Ai, que no t'entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo.
1: Fora, fora, en castellano es visca, visca.
0: Ah, muy bien, sí, no muy pateixis. Bien. Buena gente, cariño, los catalanes.
2: Sí, ja veuràs, carinyo, ja veuràs com sí.
1: Vaya merda de dona t'has anat a buscar.
2: Ah, no, sigueu una mica més oberts, hòstia, sigueu una mica més oberts.
1: És ella que ve aquí a fer-se la xula.
2: Tio, que la mossa és estrangera, no en sap gaire de català, eh?
1: Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya.
3: Què que has dit?
1: Sí, noi. Ja hi som, ara ja hi som ficat.
4: Vito com ha canviat l'any. Ja està, error.
1: L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida.
3: Sí, noi. Oh.
1: Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu.
5: Tu, i com és que no parla català?
1: Bueno, perquè...
5: La Leonor sí que en parla, de
3: senyor,
5: català.
3: La Leonor, vols dir la princesa Leonor?
1: La princesa Leonor. Parla català.
3: Així?
1: Aquesta sí que serà una bona reina. Ja
0: bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que... Lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a poquet, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero...
1: La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, eh? Ho vaig llegir un dia.
5: Obert.
1: Eh? Obert, sí, home.
2: No m'havia entrat, anava a dir, pensava que...
1: No, sí, sí.
2: Va.
1: No, es va tirar en paracaigudes. Sí. Dir que
3: el... Bueno, és militar. Bueno, és clar, el seu pare també.
1: Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu.
3: Ah, no?
1: No, ni l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat.
2: L'avi que sí que s'ha tirat coses.
1: És la primera que han vist, eh? Sí.
0: És que han renovat una mica la sang, també, t'he de dir.
1: Han dit, clar.
0: Estan més desperts, ara, els Bourbon.
1: Ara han entrat sang nova, aquesta sí que estiri, aquesta. Perquè els que hi han hagut fins ara...
2: No, segurament.
5: Entre l'escopeta i no sé què, paracaigudes, deixeu-lo estar, no?
1: Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics.
2: Bueno, sí, bé, d'acord. Però em podeu continuar dient Ferran II,
0: no, hombre, no, que... cariño. A ver, no, a ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Fernando. Fernando el Católico queda mucho mejor.
1: És molt bo, això, això és real, eh? Ella no li diu Ferran, li diu Fernando.
0: Fernando.
1: Fernando.
0: Siempre.
3: Aquest tio, el que és un calçasso.
2: Home,
1: imposa't una mica.
2: Se te calmes una mica, vostè, eh? Se me calma una mica. Si ella li agrada Fernando, com digui, com vulgui.
0: Fernando, cariño.
2: Fernando.
1: Sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando.
2: Ferrando.
1: Però ara es fa dir Fernando, a la castellana, tu. I és que la Isa, la seva dona, la Isabel, i en Fernando...
3: Como l'atún, eh?
1: Sí.
3: Como l'atún.
0: ¿Por qué me miras con esta cara? Si ha quedado así con el atún. Tú no comes, no comes el atún, Isabel, ¿no?
1: No.
0: Es el mejor, es cariño. Mejor, ¿eh? Tú comes el calvo.
5: La llamamos. Hostia, muy bien aquí. La llamamos.
1: Tota la vida aguantant.
0: Mierda, estoy despedida.
1: Tota la vida aguantant aquesta merda. Tota
3: fiestes de castellans.
1: Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses. Ets un calçasses,
2: torni,
1: Pel.
2: Pesat.
1: Ets un calçasses, home.
2: Per amor, ho faig per amor.
1: Per amor. La Isa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, eh? Arreu, l'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta.
2: Això em diuen el rei catòlic.
1: Sí, sí, sí. Espera, perquè encara no hem acabat. També ha expulsat el Fernando, o Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona.
2: Bueno.
1: Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península ibèrica.
0: A ver, Fernando, querido, ¿podríamos hablar, no?, en cristiano? Así nos vamos entendiendo todos.
2: Sí, cariño, sí, ara se lo digo a todos.
0: Sí, díselo.
1: Ara farem tot en castellà per tu. En Ferran fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ella ha passat moltes vacances a Barcelona i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona.
2: Estarem bé aquí.
1: T'heu situat?
2: Sí, estarem
1: bé aquí. Calor a l'estiu.
2: Sí, bueno.
1: Però estem al desembre.
2: Sí, bueno, no se fa un bon temps.
1: Un lloc que la nostra
3: gosseta... Va al Mercat de Santa Llúcia, doncs, allà, ara.
1: Ah, mira, sí, segurament.
2: No, al Camp Nou anirem.
1: Al Camp Nou, què?
2: Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou.
1: Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400.
0: No, encara no.
1: Perdó. 1492.
3: Falten dies encara.
1: Encara no.
3: Sí, però...
1: Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels reis catòlics, com us deia. Reconquesta i expulsió de l'islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica.
2: Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Vull dir, ah, però... Bo, estic rebentat, nano?
1: Ja, ja.
2: Feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh?
1: Oi, xinar amb aquesta castellana.
2: Bo, hòstia, Hasta m'insulta quan d'això, eh?
1: Sí? Et deu pagar i tot.
2: Pico una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, venga, català, no pares. Ui, ui, ui, una cosa.
1: Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat mil vegades. De cop un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i etziba una estocada directa al coll del rei tot cridant...
7: Visca Catalunya!
8: Ostres.
0: Apa, aquí no
1: ara s'ha complicat, això, eh? Ara això s'ha complicat, eh?
2: Santa Déu.
1: La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida...
7: Ah! Quina traïció!
2: Cago en Déu, quin mal.
1: No, això no ho va dir. Només vas dir, oh, quina traïció,
2: Vale.
1: El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degullat.
2: Per favor, que sóc el rei, un porc.
3: Sí, bueno, però sagnes com un porc.
1: Ara, no diem, mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha regalat en català, eh?
3: Sí, sí. Oh, noi.
1: Oh, quina traïció, eh?
2: Això sí.
1: El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall.
3: Sí. He fallat?
1: Sí, noi.
2: És que vaig tan enjuiat.
1: És que els rics sempre estan de sort.
0: Sí.
2: Portava un no m'olvides aquí al coll.
1: Una cadeneta que posava Isabel.
0: Un collaret de pitbull.
2: I a positiu. Era a positiu. Posava el grup sanguini.
1: El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs.
3: Sí, noi.
1: Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home.
0: Ai, ai.
9: Respon, Bergant. Per qui treballes? Ets un espia francès, oi?
10: Ja us dic que no tinc cap còmplice. Sóc jo sol.
1: En Joan assegura que ha actuat sol. Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici i les tortures.
10: Sí. No me diu res?
9: Has de parlar tu. Sí. No parles, sí, vinga, canta. Canta, o canta. Canta, et dic.
10: Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però... M'ha parlat l'Esperit Sant.
1: Eh?
9: Què?
10: L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya.
1: Sí. Sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya.
10: M'ha mirat als ulls i m'ha dit...
1: Mata el rei.
10: Mata el rei.
1: Ah, sí.
10: I jo he agafat l'espasa i fot-li, hòstia.
1: Si no m'ha passat mai, això, a mi.
10: No t'ha passat mai.
1: No. Ja, miraré, ja hi aniré, a plaça Catalunya, que fa temps que no hi vaig.
10: No t'ha parlat mai un colom.
1: No m'ha parlat mai
10: un colom. Sant.
1: Tot i que no es passa la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí.
10: Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya.
1: Ah, mira.
10: Però no com a Joan, de... sinó com
1: a Xuriguera.
10: Com a Xuriguera.
2: No sé qui està pitjor, si no. Xuriguera o en Joan de Canyamàs.
1: El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona,
3: molta
1: que ja no tocava ni quarts ni hores, eh? Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs se'l consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques.
3: Què vol dir que mai sabrem? Ja està?
1: Ja està.
3: No. O sigui, em maten?
1: Collons, esclar que et maten. Clar que et maten.
2: Vols que t'aplaudeixin?
1: Has intentat matar el rei, beneit.
3: Bueno, i què, eh?
1: En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb mil bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra.
0: Catalanes malnacidos, ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo, a por ellos, oh, Venga todos españoles, a por ellos.
1: Parli el micròfon, Oriol.
3: Ja li heu trobat el paper, eh?
1: Ja està. Sí, tu, Mercè, alguna cosa portes a dins, eh? Perquè t'hi sents còmode.
0: Què vols?
1: Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia.
4: Se demana l'auxili de tots los físics e quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li l'anàfora al nostre rei.
1: Per medicinar-li l'anàfora, tu. El rei s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt. en surt gros, això sí. I els Reis Catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic.
3: Doncs em sap greu.
1: Si no,
2: si no haguessis fallat,
1: podies haver apuntat més bé.
3: O podia haver apuntat a la reina, no?
1: També, perquè al final la idiota era ella.
3: Clar,
1: bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada.
11: A veure, jo estic aquí amb el Carlos.
1: Sí.
11: D'on ets, Carlos?
12: De Tossa.
1: De Tossa. Sí. Carlos.
11: A veure si salvem a la Jazz, eh?
1: Pregunta...
12: Té 15 anys.
1: Ja, té 15 anys.
11: No, anem bé amb aquesta voluntat, si no canvio, eh?
1: No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els Reis Catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada.
2: Ai.
12: Que es mori la gossa, no tinc ni idea.
1: No ho saps, eh? Prova sort.
12: Valladolid?
1: Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta.

La Jazz, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac. Però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la, no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! I ara...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté igual els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. La Fed preveu que la inflació seguirà pujant i obre la porta a encarir el preu del diner abans de final d'any.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
2: Els bombers treballen durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc alt de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària.
2: Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
3: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
2: Confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i DIF assegura que no hi va haver perill en cap moment.
1: Esports. El Mundial de Futbol Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia. Aquesta matina de les 4 es disputa l'Uzbekistan-Colòmbia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
2: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Com es diu el teu fill?
6: Es diu Fortià.
5: Fortià, ja hem acabat.
6: Ja hem acabat, és que
5: està patint una mica.
7: S'ha portat
5: la
7: consideració
5: super. Familiar. No, home, fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
8: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
7: Moltes gràcies.
8: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
9: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
9: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go, Catalunya.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé.
1: Mira,
0: és que
1: recorda que ahir vam parlar de les festes icòniques de Catalunya?
0: Correcte.
1: Recorda, bueno, i recorda quan ho vulguis, però ho recordo als oients.
0: En recordo aquest de l'Anna.
1: I hem rebut un missatge, molts missatges, però sobretot el Roger...
0: Què diu?
1: Que estava conduint ahir el cotxe quan fèiem el programa i diu, no vaig poder trucar, però no vau parlar de la festa més icònica de Catalunya. Jo no la coneixia. La posarem ara a l'antena de Catalunya Ràdio, que segurament molta gent sí que la coneix. El cos blanc de Salou, tones i tones de confeti, comparses, carnestoltes i guerra absoluta de confeti.
0: No coneixia gens, el cos blanc de Salou, eh? Mare de Déu.
1: Avui ens preguntàvem amb l'equip de redacció, amb la Viena i la Lívia. La Viena, sobretot, estava molt amoïnada de com es neteja tot això. Com treus tot el confeti?
0: Estic veient que és del mateix any que vaig néixer jo. L'any 1981, la Comissió de Festes va posar en marxa aquest cos blanc, que és l'expressió més genuïna de la identitat salouenca durant la festa major d'hivern. Doncs queda feta aquesta esmena al Roger. Gràcies per escriure'n, Roger. Avui, noves vies de contacte. Avui us demanarem participació 300%. De seguida us ho explico. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jódar, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gaza i la Lívia de Scipio. Si avui és dimecres, vol dir que fa olor de nou divendres. El tornem a tenir aquí. Ho estàveu esperant. Un aplaudiment fortíssim per... És que si el Fran és el 50%, ell és el 49% restant i jo sóc aquell 1%. La solució es diu David Balaguer, molt bon dia!
2: Gràcies!
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Tenies ganes d'avui, eh?
2: Ai, sí.
0: Com es nota que no sóc de mates, eh?
2: Sempre tinc ganes de venir a la solució.
1: Va haver-hi missatge ahir la nit, també?
0: Abans d'ahir. Abans d'ahir va haver-hi missatge.
2: Missatge meu abans d'ahir, que no va ser respost.
1: Són setmanes complicades.
0: Vaig fer un ghosting.
2: Que ho diuen en castellà, no sé per què, però diu me dejó en visto. No sé per què.
0: A veure, està justificat, bàsicament, perquè el meu fill s'ha dedicat a escalar el bressol i a fotre's de cap, bàsicament.
1: Ah, mira.
2: Avui he descobert el motiu i llavors he dit, ah, és just... Perquè moltes vegades ens passa això als éssers humans. És un tema per tractar.
0: A veure, quin tema vols, David?
2: Doncs sentir-se una mica el malic del món. Dir, hòstia, per què no m'estan fent cas ara? I no pensar que l'altra persona o que les altres persones poden tenir els seus temes i les seves històries i que poden passar coses també.
0: Però fixa't que bonic.
1: Està al cinema.
0: Que he de dir, és supertema, però tu i jo ja tenim aquesta dinàmica que sabem, jo estic segura que tu vas pensar, no em contesta perquè està liada.
2: Sí.
0: Perquè absolutament coneixem de dir, si no contestes, perquè no pot.
2: Ara ja ens coneixem, han passat molts dies, s'ha creat una estima, s'ha creat una amistat. Però això, a l'inici de la relació, dius, ui...
0: No ho hagués fet a l'inici. Hagués pensat, l'has de contestar, si no, se'm paranoia. David Balaguer, quedes presentat.
2: Gràcies.
0: I avui t'acompanya, escolta'm, si tu ets el 49, ell és el 125, ja no em surten els números. Un aplaudiment molt fort per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia, Cristina. Ha tornat la dupla i us he de dir que la podeu veure si els voleu conèixer. Voleu veure quina cara fan aquests dos plegats? Doncs només cal que entreu al club exclusiu de la solució. Com podeu entrar en aquest club? Ara. A través del 677-387-19 ens escriviu un missatge. Vull formar part del club. Us rematem un link. Allà hi entreu i en exclusiva veureu vídeos, veureu enquestes, veureu informació, veureu propostes que no són enlloc més, no consten i no constaran mai més a xarxes socials, només al nostre club exclusiu de la solució. Podeu entrar-hi des de ja mateix en aquest club exclusiu.
1: Visca el club de la solució. Fiqueu l'emoticona aquella d'aixecar el ditet, si voleu estalviar... No, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que no puc escriure perquè vaig molt de bòlit. L'emoticona del ditet. I llavors us enviarem l'enllaç i formareu part del club exclusiu.
0: Ja no dic res més d'intro, però ahir em va escriure una persona a través d'Instagram i va dir, no m'ha donat temps de dir-li al Fran que... És a dir, a l'hora de participar ja saben que tu estàs a l'altra banda del telèfon.
1: Sí, home, que ens ho diguin.
0: Avui us portem una solució vital. Avui, alerta sobre què reflexionem. Avui parlem de la dictadura de la felicitat. Vivim obligats a estar sempre feliços? Per què la societat actual dona tanta importància a ser feliç? Som realment feliços o només ho volem semblar? Està prohibit estar trist? Ens sentim culpables de no estar del tot bé? Es pot considerar un fracàs personal no sentir-se feliç? I com influeixen les xarxes socials en la nostra idea de felicitat? Hi ha diferències entre generacions en aquesta manera d'entendre la felicitat? Doncs avui parlem d'aquesta obligació de ser feliços sempre, o de buscar constantment la part positiva dels que ens passa, eh? Allò de 50 maneres d'estar millor, 50 maneres d'estar bé, estar sempre feliç, sempre mostrar la cara positiva, tota aquella psicologia positiva que de vegades pot ratllar una miqueta l'absurd. Com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui us demanem una cosa molt senzilla, és que ens expliqueu allò que us fa feliços. Per exemple, portar les criatures a l'escola.
0: Coses concretes del dia a dia, eh? Perquè la nostra teoria és que la felicitat és un estat puntual, no hem de viure en el happiness world, perquè si no ens hauríem fumat una miqueta de fentanil, d'acord?
2: Sí, no.
0: I que la felicitat la composen les petites coses, saber estar al lloc, estar d'acord amb la teva vida, però sobretot apreciar aquell efecte de la consciència, no? Per això el Fran us deia, aquelles petites coses del dia a dia, per exemple, jo recordo quan vaig comprar una nova cafetera, cada dia em llevava al matí dient... l'olor de cafè al matí.
2: Oh,
0: ara sembla els catarres, eh? Però l'olor del meu cafè als matins. Quines petites coses del dia a dia us fan feliços? Em podria donar algun exemple?
2: Mira, a mi, per exemple, em fa molt feliç. Quan em llevo, el primer que faig és obrir el mòbil i fer una cosa, un joc que hi ha, que es diu la paraula del dia. Hi heu jugat alguna vegada, això?
0: No m'ho esperava, això, tio.
2: I llavors tu has de posar una paraula i tens, la pots encertar, tens sis opcions per encertar-la.
1: Oh,
2: i el meu repte sempre és fer-la a la tercera.
0: Ah, o menys, tres o menys.
2: És molt difícil. Fer-la en menys és molt difícil.
0: D'acord.
2: Llavors és a la tercera. Llavors, quan la faig a la tercera, sempre tinc un brot de felicitat molt important.
0: El xute de dopamina,
2: I això sempre ho faig al matí, clar, és una cosa que dura res. Són escassos minuts mentre prenc el cafè. Faig això. La paraula del dia, us ho recomano, és molt divertit.
0: I si falles, què passa? Se te'n va el dia, Norris?
2: Ah, si fallo. No m'agrada, no m'agrada.
0: Ho has de transportar, i és el teu moment de la recerca de la paraula de ser felicitat. Més enllà de si encertes o no.
2: Avui justament l'he fet a la tercera.
0: M'encanta el David i les seves coses. I tu, Cristina, quin diries? Algun moment de felicitat al dia de dir és que sóc feliç en aquest moment?
3: Els matins no crec, perquè jo sóc més aviat nocturna. Però a mi la felicitat normalment em sorprèn, m'ha de sorprendre.
0: D'acord.
3: No la busco mai. Busco fer coses que m'agraden, però això és diferent. La felicitat és tot d'una, no la busques, tot d'una te n'adones de que tens un moment
0: bueno,
3: que estàs en pau amb tu mateixa. És com a mi m'agrada més definir-ho. Però això és molt particular per cadascú. Fixeu-vos que és molt difícil trobar la definició de què és la felicitat. Llavors, des d'aquesta perspectiva poden ser coses molt i molt diferents. I de fet, per mi són coses molt diferents, però ja et dic, en moments molt diferents i en circumstàncies molt diferents.
1: Clar, i després hi ha la felicitat Pokémon, que és aquella que va adquirint diverses formes, que és, per exemple, jo posava l'exemple d'acompanyar les criatures al matí, que això s'acaba, diguem-ne que hi ha una època la que... però després has de fer el Pokémon i potser la felicitat aquella que era acompanyar les criatures al matí és mirar una pel·li el divendres, o fins i tot quan la criatura és major d'edat que et vingui a buscar ella en cotxe algun dia, no?
0: Sabeu que em produeix molta felicitat? Anar tard a un lloc o justeta i aparcar a la porta. Això és una de les coses que em pot salvar el dia. Què dius? Quina xorrada. Ves al pàrquing, filla meva, i gasta-te'ls. Quina felicitat trobar una zona blava. Etiqueta zero. Pam!
1: Oh.
0: Allò em salva el dia.
2: Sí, sí. I això que deies tu, Fran, és la mutació de la felicitat.
1: Exacte.
2: És una cosa molt interessant. S'han dit coses molt interessants. Vull dir una cosa sobre el que comentaves, que...
0: I encara no he fet cap pregunta, eh?
1: No,
2: clar, aquí ja saps com som. No, deia, diu, el tema és... no buscar la felicitat, que això és una cosa que de jove es fa més que de gran. Arriba un punt que tu ja no vas a buscar la felicitat, sinó és que em trobi la felicitat. I després, amb els anys, també descobreixes què és el que atrau la felicitat, el que atrau la felicitat.
0: Què és?
2: A mi, per exemple, en el meu cas, és viure tranquil. La tranquil·litat sé que atrau la meva felicitat.
0: És que et dic una cosa, una vegada una persona molt sàvia em va dir... el més proper a la felicitat és la tranquil·litat.
2: És que per mi la tranquil·litat va molt associada amb la felicitat. Per mi són, si no germanes, cosines germanes.
3: Per això he dit jo en el meu cas és estar en pau amb mi mateixa.
2: Mira,
3: jo faig molts quilòmetres per anar a la feina, perquè vaig a Girona i visc al Vallès. Doncs l'autopista és un pal, no és una altra cosa, i la P7 ara encara més. I un dia me'n vaig adonar que a mi m'arreglava el viatge quan veia cap a la, ara cap a l'estiu, cap al juny, els camps de roselles. Mm. O la colza tota groga. O baixant les muntanyes a l'alçada abans d'arribar a Hostalric. Mm. D'acord? Però si les busques, si estàs buscant-les, si ja puges buscant-les, és perquè no estàs bé i necessites allò que et recompensi. Si és maco, però no t'omple. Mm. Quan t'omples, quan estàs conduint senzillament i tot dona les trobes i dius...
2: Oh, i amb un quina, complement.
3: Quina cosa
2: amb
3: tan
2: un complement, perquè
3: maca.
2: Potser vas conduint, apareix això que no t'esperava, i ets molt feliç, i a sobre a la ràdio està sonant una cançó que t'agrada molt. Llavors ja és la combinació estel·lar.
0: Avui estem Happy Flowers, mai millor dit,
2: eh? És veritat.
0: Mireu, us aterro el tema. Nosaltres parlàvem de dictadura de la felicitat, perquè en David Salinas va escriure un llibre cansat d'aquesta imposició social d'haver d'estar sempre bé, eh? Aquesta imposició d'haver de ser feliços, no? Derivat d'això, aquesta creixent indústria de la felicitat que s'ha potenciat a través d'aquesta allau de llibres d'autoajuda, que si 50.000 manuals, que dius, també és una mica contrari, no? Hauries de llegir un manual i ja et ser feliç i no haver-ne de llegir més, no? Però això no passa. Cristina, sí. La felicitat s'ha convertit socialment en una exigència?
3: Sí, perquè està relacionada amb tenir èxit. Nosaltres portem com a societat molt malament la idea del fracàs. També definim molt malament l'èxit, eh? Perquè l'èxit és una determinada cosa, és el que ensenya tothom, poder anar a llocs, viure les coses més meravelloses, tenir els plaers més absoluts, aquestes coses que és el que posem molt en l'aparador. Llavors hi ha moltíssima gent que el que fa és comparar tota l'estona la seva vida amb el que sembla que és pels altres la felicitat absoluta. Mm. I dic que sembla, perquè hi ha gent que es dedica a vendre felicitat, m'entens? Viuen d'això i de que els altres s'enganxin a aquesta idea de felicitat. Llavors, això genera moltes trampes. Trampes pròpies i trampes socials. Mm. Perquè, de fet, en les nostres relacions no portem bé el conflicte, no portem bé tampoc la tristesa, no portem bé el dol per moltes coses...
0: Estem obrint moltes derivades que de seguida us les aterraré, eh? David, volies afegir alguna cosa?
2: No, volia dir que ara tenim aquesta tendència que tothom mostra la seva felicitat. Han aparegut les xarxes, en parlarem segur, i la gent mostra la seva felicitat a través de la xarxa. Llavors, això genera una enveja, que és una altra de les coses que van molt vinculades a la felicitat exhibida. Que hi ha una enveja, perquè tu potser en aquell moment ets al sofà i vas mirant Instagram...
0: Però creus que és enveja o és més aviat una comparació en la que surts pendent? És a dir, no tant una enveja de, ostres, envejo allò, sí, sinó de, merda, jo no ho estic fent, no?
2: Sí, exacte, una enveja o una sensació de, hosti, jo ara en aquests moments no tinc això. Tu potser ets al sofà, mort de calor, a 30 graus a casa teva, i vas mirant allò que en dic jo de les stories d'Instagram, les esferes de la felicitat aliena. I vas prement, i hòstia, platges, cels rasos, gent banyant-se, alta mar... cuinant una barbacoa esplèndida,
0: però no creieu
2: i tu ets el teu
0: que...
2: sofà. Llavors això genera una petita enveja, sí? Una petita enveja. El famós, allò que diuen els joves, el FOMO.
0: FOMO. El FOMO. FOMO. Sí, també us dic que les xarxes socials jo crec que ens han fet un flac favor aquí, no? Perquè sembla que hagis d'estar sempre feliç, sempre bé, i alerta només mostra això, no? Perquè no sé si recordareu que es va posar de moda durant mig segon una xarxa social que es deia Be Real.
2: Ah, sí?
0: Que és que la xarxa social t'avisava i et deia, fes una foto del moment ara, estiguis fent el que estiguis fent. Què passava? Sabeu quina era la realitat darrere del Be Real? Que quan t'avisava el Be Real, ai, ràpid, ràpid, he de fer una foto. I la gent feia fins a 28 fotos, abans no penjava la del Be Real, amb la qual es carregava la raó principal de ser d'aquesta xarxa social, no? És a dir, hi ha una necessitat de mostrar que sempre estem bé i, per contra, el que deia la Cristina, no? Penalitzar molt o no permetre'ns estar malament. No ho veieu, això? Com penalitzar-nos i a sobre sentir-nos culpable per estar malament i no estar bé.
2: Però passa una altra cosa, que tu pots mostrar que estàs bé i en realitat no estar-ho. Què vull dir amb això? Que aquestes fotografies que jo deia de persones alta mar, saltant, banyant-se, fent una barbacoa, tot transmetent una gran felicitat i potser en aquells moments aquelles persones estan fingint una felicitat perquè en realitat per dins no estan contents, no estan bé. Perquè la felicitat també, de vegades, no apareix en el lloc que tu t'esperes que aparegui. No,
0: fins i tot, David, no. Això en extrems se li diu la depressió somrient. De dir, gent que està passant per un moment molt fosc de la seva vida i que a sobre carreguen amb la culpa de, ostres, no estic bé, no me'n surto, perquè també, i això m'ajudaràs, Cristina, i abans ho entronco amb el que deies abans, de, estic en una situació de fracàs, sóc un fracassat, no?, aquests silogismes. També socialment tenim molt adquirit que si estem malament és perquè no tenim prou força de voluntat per sortir d'aquí, eh? com que tot depèn de l'individu.
3: És que estem en un moment en què tota l'agència està posada en el ésser, saps? Mm. En el jo, en la persona de manera individual. I això, que té, és una part important del que som, no explica tot el que som, perquè som éssers socials, a més a més, i per tant, hem de veure-ho des de les dues perspectives. Però independentment d'això, a més, el que es genera quan tot és una superació personal, individual, es genera una laxitud en com està l'entorn, en com és la nostra societat, i en quines coses no ens està proporcionant per poder tenir millor benestar. Que compte, pots viure en el paradís i ser desgraciat. Mm. Per tant, una part personal sempre hi és. Mm-hmm. I el que és el paradís per un no ho és per un altre. Mm-hmm. I això ho hem de tenir molt present.
0: David, mira, aquesta va per tu. Una mica la sensació que en els temps líquids i moderns sempre volem ser feliços i volem dreceres quan no ho som. Quan el creixement personal va més de saber navegar aquests moments d'infelicitat que no pas viure sumit en aquesta bogeria de la felicitat perpètua, no?
2: Home, és que la felicitat sostinguda
0: faria
2: que ens tornaríem bojos. O sigui, és que seria horrorós. Tu no pots viure en un estat de felicitat i d'eufòria constant. La felicitat ha de ser una mica com un índex bursàtil. Mm-hmm. Imagineu-vos, el tema de pics cap amunt, grans baixades, després una tendència alcista, després una cosa que torna a baixar, èpoques dolentes, èpoques bones, aquests famosos pics que dèiem. Però és que si tu vols sostenir una felicitat en el temps... No, és que acabaries en un frenopàtic, és que és impossible.
3: La nostra vida té nit i dia, té blanc i negre,
2: clar.
3: Té yin i yang. Perquè si no, no entens, no pots entendre el que és bo si no entens el que és dolent. No pots entendre què és la felicitat o què t'omple de, no sé, de goig, si no tens un moment en què estàs fet una porqueria, anava a dir una altra paraula.
0: A més, si no, la felicitat nostra sempre mantinguda seria la nostra normalitat.
2: Clar.
3: I llavors...
2: I que és bonic que et sorprengui. El que dèiem és bonic que la felicitat et sorprengui. Aquesta és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè de vegades tu estàs convençut que en determinats llocs o en un determinat dia concret seràs molt feliç. I, hosti, tu resulta que aquell dia no ets feliç, pel que sigui. Mm. En un casament, per exemple, no? Mm. El dia del teu casament.
0: Ostres!
2: Jo no m'he casat, però se suposa que aquell dia, el dia que et cases, has de ser molt feliç. Doncs potser aquell dia no ho ets tant.
0: Estàs dient coses molt grosses, David.
2: Oh, però és que és veritat.
3: Si
2: després,
3: haguessis
2: potser...
3: vist
0: algú,
3: la cara del meu home...
0: Algú que s'hagi casat i hagi dit, merda, no ha sigut el dia més feliç de la meva vida, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. De seguida passem pel WhatsApp, perquè imagino que la crida d'avui és aquells petits moments de felicitat. Mm. On els trobeu? Què us aporta aquella petita dosi de felicitat?
2: Atreviu-vos a trucar.
0: Perquè
2: sé que en sou molts que penseu així, que us ha passat això, però la qüestió és atrevir-se a dir-ho.
1: És curiós perquè el David és un gran generador, és un starter, diguem-ne, perquè llavors ell deixa anar un comentari i els oients s'hi sumen. I hi ha molts oients que ens estan explicant, a banda de la felicitat, el primer que fan durant el dia. Oh. I hi ha molts oients que el primer que fan és la paraula del dia, també.
2: No,
1: la Marga, el Jordi, l'Oriol Domènech, col·laborador del Tot Costa.
0: Endavant, Oriol.
1: Ens ha enviat també una captura de pantalla
0: quina,
1: de la paraula del dia.
0: Quina paraula era avui, que no me'n recordo?
2: Recte.
1: Doncs mira, això és el que fan. I el Lluís... Diu, el primer que faig és aixecar-me, mirar per la finestra i veure com pugen els voltors davant de casa meva, muntanya amunt. Visca el Pirineu Aragonès.
0: La Matarranya.
1: El Pirineu Aragonès.
0: Els ports de Matarranya és espectacular, eh? Si no has anat mai, has d'anar... Espera, que no recordo el nom de la casa ara. Ara t'ho diré. Com es diu aquest oient?
1: Aquest oient, el Lluís.
0: Lluís, ara et busco el nom de la casa perquè, a més, i pots dormir-hi i al matí et lleves i veus com... en José Ramón, que és el propietari de la casa, dona de menjar els voltors.
3: Sí.
0: Això és els ports de Beseit. Ara et busco com es diu la casa.
2: Per cert.
1: Doncs abans parlàvem de, disculpa, David, de portar criatures a l'escola i del benestar que genera doncs, la felicitat. Això li passa al Diego, que diu, deixo els nens a l'escola i just després el que faig és anar a menjar un llom amb formatge amb una canya. I això em dona molta felicitat.
0: Perquè, home, a mi també.
2: Tothom
1: és a lloc, no? I llavors dius, ara vaig a gaudir d'aquell moment, que és una mica que li passa al Pere, que diu que el moment de felicitat és a l'hora de sopar amb la meva companya i la meva filla de 9 anys, que és aquell moment de compartir el dia, que em fa molt feliç. Però fixeu-vos la Montse, que diu 100% d'acord amb el que esteu dient, però hi afegeix una variable, que és... quan estic més feliç fins i tot és quan veig els meus fills feliços, que això és una altra variable que també podríem introduir, no? De la felicitat que en genera la felicitat dels altres, que és el que li passa a la Montse.
0: Per cert, Mas de Bunyol, eh? Ja l'he buscat, eh? Mas de Bunyol. Allà podeu anar-hi, espectacular.
2: Hem revelat la paraula del dia. Ho sento si li hem fotut la partida a algú.
0: Saps què ho estava dient? I he pensat...
1: Però això és com el final de Titanic, no? Ja es pot explicar? No, vull dir que són coses... O no? Hi ha una hora?
2: Si algú no havia fet encara el joc, li hem fotut la partida en l'aire. Ho sentim?
0: Us llenço un altre matís que va una mica en línia del que deia la Cristina. Avui en dia no sembla només que haguem d'estar bé, sinó que sempre hem d'estar buscant la felicitat. O sigui, com si fos un lloc on arribar. No veieu com tot aquest procés no gaudir gens del camí?
3: Sí, però a més això pot generar, diríem, efectes no volguts importants, d'acord? A veure, pot ser un camí molt plaent, perquè si mentre tu busques no et frustres perquè no arribes, i ja et dona moments en què tu gaudeixes d'aquest procés, no importa, però buscar una cosa que primer no saps ni ben bé què és, ni on la trobes, ni qui te la dona, ni si la recepta que t'estan dient és la teva, això pot generar molt de problema. Això a mi m'ha fet riure molt quan t'ho has dit. A veure, amb el primer llibre ja hauríem de tenir-ne prou.
0: Un llibre d'autoajuda. Si te'n compres més d'un és que fracassa.
3: Imagina, clar, és sense parar, perquè moltes vegades busquem receptes, busquem coses fora que tenen molt a veure amb com estem nosaltres mateixos i amb el que som. I fer un plantejament de què és la nostra vida i què volem. És a dir, el primer que hauríem de pensar sempre és... Què tinc? Què sóc? A on sóc i què desitjo? Perquè la majoria de les frustracions i, per tant, de la infelicitat ve de comparar, de voler una cosa que jo no dic que no es pugui voler o desitjar, però que fa que no tinguis capacitat d'entendre on estàs i el que tens i que això també et pugui donar felicitat. Penseu-ho en molts nivells. Quines vacances vols fer, quina casa t'agradaria tenir, quin tipus de no sé què, que a sobre és el que tu deies, David, és el que ens venen. A goita, quina vida tinc. Tinc una vida que ara vaig amb un iot.
0: També, ara, a veure, som una miqueta... crèduls, tots plegats, perquè tothom sap que pots penjar una foto meravellosa i moltíssima i l'estar-les passant canutes.
3: Sí, però això no ho pensem.
0: No, doncs ho hauríem de pensar, perquè quantes vegades no ho hem fet nosaltres, com a burros.
2: I un dia que jo vaig veure això claríssim va ser una vegada, no recordo on era, però que em va venir un matrimoni amb uns nens a demanar que els fes una fotografia i s'estaven discutint. Estaven de mal humor, realment estaven de mal humor. I llavors jo els vaig fer la fotografia i en aquell moment estiven fotre'n somriure, tu, que tenien una dentadura.
0: I què vols dir que
2: banca nuclear, i clar, aquella fotografia vaig pensar, hòstia, aquesta foto ara segurament s'ha enviat per WhatsApp a la família o potser l'han penjada a Instagram i això transmet una gran felicitat, no? Aquelles boques obertes amb aquelles dentadures tan boniques. Però jo sé, perquè vaig fer la fotografia, que estaven de mal humor. Perquè s'estaven discutint.
3: Tenien la part arreglada per sortir bé a la foto.
0: Exacte.
2: Doncs és això.
0: Petits moments de felicitat. Nosaltres avui tenim una teoria, és que vivim en aquesta dictadura de la felicitat, que només se'ns permet estar feliços, no se'ns permet està malament, i menys encara expressar-ho o compartir-ho, però sí que volem posar en valor aquells petits moments de felicitat, no? Perquè la felicitat és un estrat transitori, ara ho dèiem, no? No pot ser permanent, en general tu pots estar tranquil, et pot agradar la teva vida, però aquells moments de felicitat, que no vol dir eufòria, digueu-nos-ho al 93-201-7474 o al 677-387-19.
1: Mira, el David és molt feliç quan es cuina una truita a la francesa.
0: Mira,
1: i li queda perfecte, li queda perfecte per l'entrepà. No, perquè podria triar menjar-se-la amb forquilla, però per l'entrepà, sí, és a dir, hi ha un matís molt important.
0: Puc dir una cosa, això, la truita?
1: Sí, home, pots dir el que vulguis, ets la directora i presentadora de la solució a l'Hisenda Carot.
0: Quan vivia a Sants, recordo que hi havia uns veïns que eren molt aficionats a les truites. Els divendres de la nit, truita. I jo, que ho tenia associat com el gos de Pavlov, cada divendres sentia
1: boníssim
0: el plat que picava boníssim amb la forquilla. I a mi em produïa un benestar que els veïns estiguessin fent truita, quan que ho sentia per la galeria, que deia, això són moments de felicitat.
2: Perquè era divendres.
0: Clar, ho tenia
2: potser
0: associat a divendres.
2: Potser el so, clac,
0: dilluns
2: el diumenge o el dilluns et molesta.
1: això diu diversos oients, l'Eugènia, la Magda i el Quim, el cap de setmana, que no s'han de preocupar per arribar tard a la feina ni han de preocupar els horaris.
0: Però concreteu més, m'agraden més coses concretes, aquells detallets, aquells momentets, aquelles puntes de felicitat.
1: Mira, la Maria José diu, la platja al vespre a dues cantonades de casa meva, aquest és el meu moment feliç. L'Agnès, el cafetó amb pa torrat, fixeu-vos el menjar, amb marmelada de taronja amarga. I l'Anna diu, el meu moment feliç és arribar a casa i ser rebuda pels gats que em venen a buscar a la porta d'entrada. Escolta'm, això és fantàstic, també, tenir-los allà.
0: Compro, eh?
1: L'Alba té top 3, eh? L'Alba, top 3. El conte de bona nit als meus fills, llegir-lo, tenir una estoneta de tranquil·litat amb la parella i llegir abans d'anar a dormir quan ja està tot fet.
0: Les dues són ciència-ficció per la meva vida, ara mateix, les dues últimes.
1: Una mica Vietnam, és Vietnam.
0: Exacte.

0: glòria. Sí,
1: sí, sí.
2: Va, que en Josep vol entrar per telèfon. Bon, Josep, molt bon dia.
3: Bueno.
2: Com estàs, Josep?
3: Molt bé.
2: A veure, quin és el teu moment de felicitat del dia?
3: Jo el meu moment és el de matí quan em desperto.
2: Oh, carai, tu!
3: Allò que... Sí, sí, sí, perquè és allò que tens coses per fer, que tens ganes de fer-les, i salut per fer-les.
2: Oh,
3: jo penso que això, ostres, té unes ganes de viure, que és fantàstic. Bueno, és el meu moment que, hòstia, que em sento bé.
2: Hosti,
3: i amb ganes de llevar-me.
2: T'ho compro moltíssim, Josep, allò de llevar-te el dia i dir tinc un munt de coses a fer, quina il·lusió, quines ganes i energia, no? Perquè de vegades estem tan cansats que dius, hòstia...
3: I coses que em venen de gust fer.
2: Clar que sí.
3: Vull dir, clar, segons què has de fer, dius, hòstia, quina mandra, no?
2: Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis estrenat avui La Solució. Una abraçada, bonic, fins ara.
3: Vinga, gràcies.
2: Adéu, adéu. Margarida, bon dia.
4: Bon dia.
2: Va, quin és el teu moment de felicitat?
4: El meu moment de felicitat és llevar-me d'hora, anar a la muntanya, veure els meus ocells, els meus arbres, les meves flors. Hi han tres gats abandonats, els hi dono menjar. Parlo amb ells, els hi dic coses. Després torno cap a casa, em faig un tallat, un panet de Viena petitó untat amb mantega, i llegeixo el diari avui.
2: Ai, m'encanta!
1: Oh, bravo!
2: El pa de Viena amb mantega, a mi m'ha robat el cor, la Margarida, tu. Margarida, que ho seguissis fent per molts anys més, gràcies per definir-nos a la perfecció aquests moments de felicitat, i fixeu-vos, molt relacionat amb animals i natura. Una abraçada bonica, fins ara.
4: Gràcies.
2: Adéu,
4: bon
2: adéu.
4: Programa.
5: I amb el menjar. I la mantega és una gran proporcionadora de felicitat, també.
2: Estic molt d'acord.
5: Sí, però de vegades em fot un croissant de mantega i, escolta, penso, mira, sé que això és nociu per la salut, però...
2: Bon, en aquell moment,
5: això diuen, tu, els experts ho diuen.
2: Tot en la seva justa mesura, tampoc no fotis croissants com si n'hi hagués un demà.
5: No. És un cada 15 dies, cada 20 dies. I quan el suco allà amb el meu cafè amb llet...
2: Tranquilíssimament.
5: És un moment impagable, a mi m'encanta.
2: Va, que passen 5 minutets de dos quarts de dues del migdia. Sé que el WhatsApp està rebentant. No, Fran? Llegis-me un parell de missatges i anem a la publicitat. Va.
6: Mira, llegiré dos missatges, crec que són antagònics. Un és el de... Mira, llegiré primer el de la Carme, que diu, el meu moment de felicitat és olorar una branqueta de menta. Aquest és el, aquest és el de la Carme.
5: Sí.
6: I el del Marc, de Lleida, al McDonald's el diumenge a la nit amb la parella.
2: Pues mira, t'ho compro molt.
5: Sí.
2: Molt, Marc.
6: Top.
2: Diu, molt.
6: Tres tops, de fet, enviat.
2: Top.
6: Sí. Top.
2: Calla, que el Marc no sigui el meu marit, eh? No es diu Marc, però s'està fent servir
6: l'altre. Potser és un altre mòbil.
5: Potser s'ha canviat el nom per enviar el missatge.
2: Va, que passen 6 minutets de dos quarts de dues del migdia. Aneu trucant, 93 201 7474. A la tornada us demanaré als nostres experts, eh? Cada persona experimenta el benestar emocional de manera diferent. Pot anar canviant la felicitat al llarg de la vida? Ara hi entrem.
7: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Era això, l'Albert no ho sabia, però m'ha posat Garbage, un dels meus grups de l'adolescència.
1: Mira, molt associada aquesta cançó a les meves nits de festa, de quan era jove, és veritat.
0: Only happy when it rains, es diu aquesta cançó.
2: Sí, que venen al Cruïlla, per cert.
0: Venen al Cruïlla?
2: El 9 de juliol, aquí al Festival Cruïlla, que se celebra a la ciutat de Barcelona, que cada vegada dura més dies, comença ja el...
0: Sí, és la Cruïlla de tots els dies.
2: Sí, sí, sí, un dijous amb tot de grups catalans, però bueno, els dies bons són divendres i dissabte, ara sembro jo aquí a l'Experts.
0: Tret aquest?
2: Sí, el Cruïlla, bueno, sí.
0: Típica persona d'altes capacitats, que no sap, però ho treu.
2: No, okay. He sentit aquesta cançó, que és el que dèieu també de nits de festa, i he dit, em sembla que venen.
0: I sí. Mira, i felicitat també la que diu Garbage, quan plou, eh? Aquell dia que cau una bona tronada, una bona aiguada, i ja no només el moment que plou, sinó l'olor de petricor després, que allò sí que és delícia, és mel pura. Abans d'anar a la publicitat, us deia, el concepte de felicitat o el que ens fa feliços pot anar canviant al llarg de la vida, això.
1: Totalment. Va canviant molt, mira, amb el tema aquest de la nit, per exemple. Que ara l'he citat amb la cançó que estava sonant, que l'havia ballat múltiples vegades al New York, que era un local que a mi m'encantava i que estava esperant que arribés el divendres per anar-hi, i era la meva gran felicitat. Mira, un altre cop, sí.
0: M'imagino el David Balaguer, el senyor Lobo.
1: Sí, el senyor Lobo, New York, el Panams, tots aquests llocs. I llavors...
0: Ah, però és més pijet, el Panams.

0: No, en el seu moment no. I llavors què passa? Que a mi ara, si em fessin sortir de nit, m'estarien torturant directament.
1: Oh, ja t'ho dic ara.
0: I en aquell moment...
2: Bueno, és que ara et confondria amb l'amo del local.
0: Però en aquell moment allò a mi m'aportava una felicitat tan extrema...
1: Senyor, vostè ha comprat el pa, no?
0: Una felicitat tan extrema quan entrava allà al New York i una infelicitat tan extrema també quan arribava l'hora de sortir.
2: Al New York.
0: Quan obrien els llums i havies d'anar a recollir la jaqueta al guardarroba i tot això. Però, en canvi, a mi, o sigui, és que m'haurien d'obligar per sortir de nit. No? No. Llavors és això, la transformació de la felicitat, una cosa que m'ha proporcionat tanta felicitat que ara no me'n donaria,
1: res,
0: no? No donaria ni un bocí.
1: És
0: ni
1: fort
0: un
1: com es transforma, en funció de la nostra vida, dels nostres interessos, també, no?
3: Té lògica, també, perquè nosaltres no som els mateixos. Sí que som la mateixa persona, però hem evolucionat en les nostres prioritats, amb aquelles, amb com és la nostra vida, amb el que volem de la vida i el que aprenem de la vida. I també tens circumstàncies alienes, si li vols dir així, interferències que fan que coses que tenen un gran plaer deixin de ser-ho per alguna raó. Tu deies la pluja, a mi m'encantava quan plovia. A casa meva sortíem a fora a veure com plovia, sortíem al porxo i a mi m'han cantat sempre.
1: Però...
3: És que vaig tenir goteres i goteres difícils. M'entens? I ara es posa a ploure i és que em tremola, no sé què em tremola. Això m'haurà de passar. Evidentment, això no és el problema. La pluja segueix sent meravellosa l'olor que queda després, com queda el cel de net, però jo tinc un problema ara amb això. Però independentment d'això, que pot ser un element de distorsió, també n'hi ha d'altres, que hi ha coses que has fet a la vida que t'han donat molt de plaer, que t'has centrat la majoria dels teus esforços o han estat un element central de la teva vida, però que alhora et demanaven molt esforç, que hi havia patiment també.
1: Epa, és a dir, que t'ha provocat molta felicitat, però a la vegada també t'ha generat molt de patiment.
3: Sí.
1: Clar,
3: sí.
1: I al llarg de, imagino que a certa edat dius, no em compensa.
3: Exacte. O ja no té sentit per mi fer això, d'acord? Té a veure moltes vegades amb les expectatives que tenen sobre nosaltres, o les que nosaltres tenim sobre el que som o volem ser, o com, sobre com ha de ser la vida. I això també, per sort, ho anem aprenent, ho anem canviant. I no hi ha una recepta bona. N'hi ha múltiples, perquè cada un de nosaltres som diferents i no volem les mateixes coses ni necessitem les mateixes coses.
1: Per tant, què en penseu de tots els materials documentals? Una gran indústria, eh? O sigui, estava buscant dades i és espectacular els milers d'euros i dòlars que mou la indústria dels llibres d'autoajuda. Què en penseu? Vivim en un excés d'autoajuda?
3: Vivim en un marasme d'autoajuda, diria jo. És a dir, és difícil distingir...
1: 42.000 milions d'euros, perdoneu, estava buscant la dada, eh?
3: Imagina't la barbaritat. És difícil distingir allò que és bo d'allò que no ho és, allò que pot ser útil d'allò que no ho és. I jo he partit dient, no tot és bo per tothom, ni tothom necessita el mateix. Però hi ha veritables collonades, ho sento. Ho dic així perquè no trobaré una altra paraula que ho defineixi millor. I de l'altra banda hi ha tot un camp que certament s'havia d'explorar i que necessitàvem treballar com a éssers humans. Per què? Perquè hem perdut tota la part no material durant massa temps, l'hem deixat com si només fóssim matèria. I això no som. Nosaltres tenim necessitats d'altres tipus. I aquí s'ha barrejat de tot, perquè quan tu dius aquests 42.000 milions, es diu aquí s'hi barreja des de capacitats de lideratge o com ensenyar-te a ser no sé tot. Què, ho barregem tot, vale? Però independentment d'això sí que és cert que necessitem alguna cosa més perquè som alguna cosa més. I quan vam anar deixant la religió de banda, vam començar a abraçar tot un altre tipus de religions, algunes de tradicionals i establertes i altres d'inventades, algunes d'elles, deixeu-m'ho dir així, no sé si dir perilloses, però en tot cas que preocupen.
0: Perquè passa una cosa, que és que hi ha la part bruta aquí en tot això, com en totes les coses. Clar, les coses més desitjades per la humanitat obren la comporta de l'estafa, clarament. I amb la felicitat passa. És una cosa,
1: interessantíssim.
0: Clar, és una cosa que la gent ambiciona tant i tant que, clar, hi ha una sèrie d'estafadors que t'intentaran enganyar a través de la felicitat. Això passa també amb l'amor. L'amor és una cosa tan cobdiciada que obre les portes a l'estafa i no hi ha hagut els estafadors de l'amor, no? Gent que es fa passar pel Brad Pitt per enganyar una pobra dona que...
2: Ai, sí.
0: Doncs és això, exactament. O sigui, les coses que la gent ambiciona tenen aquesta part fosca, la part ombrívola.
1: Perquè, en el fons, fixa-t'hi, clar, responen a necessitats bàsiques.
3: Sí, carences que tenim.
1: Sí, ser estimat, la majoria de vegades. Sí, deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Josep i amb la Neus. Maria Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El teu moment de felicitat.
4: Doncs mira, ho he estat rumiant molt amb tot el que dèieu i pensava en mi, no? Què em fa feliç, què em fa feliç, les coses que jo faig. I al final dic, ostres, el que més feliç em fa és quan li dic al meu fill que anem a passar un cap de setmana fora, o que anem a menjar una paella, o que anem a la platja, i vol venir amb nosaltres, i diu que sí. Oh. I té 24 anys, no?
1: Aquesta és boníssima, és a dir, quan el teu fill, o els fills dels que ens esteu escoltant, se sumen als vostres plans, a dir, m'apunto, no?
4: Exacte, i aquí jo em quedo parada, no? A vegades, i dic, ostres, que guai, no? Encara vol venir amb nosaltres. I vol compartir la vida, com hem estat compartint sempre, no? I més quan ja està fora, no? I torna, i torna, i torna, i això és el que més feliç em fa en aquests moments.
1: És bonic, eh?
0: És molt bonic.
1: L'he trobat bonic.
3: És molt bonic, però hem de vigilar amb això, eh? Ens han de fer feliç coses que no depenguin d'altres persones.
1: Apa!
3: La primera cosa que t'ha de fer feliç és una cosa que sigui només amb tu. Jo tinc un fill, un garàpia, de 26 anys, i també m'agrada molt
1: quan diu
3: vinc a dinar, eh? Que majoritària ja m'ha avisat que aquest cap de setmana se'n va a París. Dic, ah, doncs que et vagi bé. Però saps què vull dir? T'entenc perfectament. Perfectament,
4: sí, sí.
3: Però compta amb això, perquè això...
4: Jo em fan feliç moltes coses. Em fa feliç l'esmorzar, em fa feliç... Tot el que heu dit, és que sóc una persona...
1: Et dic una cosa.
3: Genial.
1: Entenc el que diu la Maria Josep. Entenc el que diu la Cristina. Hem d'intentar que una cosa ens faci feliços a nosaltres per ser... Però estic molt d'acord amb el que diu la Maria Josep, de dir, veure que tu has creat un ésser, que has educat un ésser, que després tria voluntàriament tornar a tu i tornar a compartir vida amb tu, jo ho trobo preciós, Maria Josep. El meu, encara li queden uns quants anys per fer-ho, però et ben asseguro que la primera vegada que ho faci pensaré en tu, Maria Josep.
4: El meu també vindrà.
1: Exacte. Una abraçada, Maria Josep.
4: Una abraçada.
1: Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Quin és el teu moment de felicitat, aquell que la toques amb la punta dels dits?
5: Sí, el meu és potser una cosa molt tonta.
1: No, però... no hi ha coses tontes, però... Neus. Hi ha coses petites.
5: Efectivament, és el moment, eh? I és quan al final del dia que dius que, bueno, ja estic cansada, vull dir, bueno, doncs ara ja me'n vaig a dormir, el moment aquell amb què m'esgec a sobre el llit, que no puc evitar ni hasta de dir en veu alta.
2: Oh, no! amb aquesta interjecció, eh?
1: No. I si a sobre, és el dia de la setmana que has canviat els llençols i el llit està fet fort.
5: Està fresquet,
0: això és el que enyorem ara. Ara ho enyorem.
2: Mira, faré un combo amb el que explica el Nacho,
1: a veure,
2: que diu, ara que fa calor, quan torno a treballar, el meu moment de felicitat és fer-me una dutxa d'aigua fresca al pati de casa del darrere. Espera, que no ha acabat.
1: Segons gaudiners,
2: trepitjant
1: tots,
2: gespa artificial, despullat, i amb una cervesa al costat que m'espera ben fresqueta.
1: A l'anunci d'Estrella d'Am t'estan trucant, Nacho, l'any que ve. Escolta'm, Neus, ens quedem amb aquesta imatge preciosa. No. Tu has dit insignificant, no, petitona, d'aquelles que ens van omplint la banyera de la nostra felicitat. Una abraçada, bonica.
5: Sí, un moment.
1: I tant.
5: Petons. Vinga, gràcies.
1: Adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem reflexionant sobre la felicitat, sobre aquesta dictadura de la felicitat, no? La felicitat, segons l'autor del concepte, en David Salines, la felicitat perpètua és irreal i no hem de sentir-nos obligats a ell. En canvi, hem de buscar un benestar autèntic i sostenible a través de, i ara ho deia la Cristina, està molt bé aquesta necessitat de l'autoconeixement, no? I l'adaptació a les eventualitats de la vida. Però no ens hem de centrar en la felicitat per se, sinó en saber navegar els moments d'infelicitat. Com creieu que afrontem socialment el fet de no estar bé? És a dir, està estigmatitzat socialment el fet de no estar bé, Cristina? Sentir-se malament?
3: Sí, ara hi ha una mica de canvi, perquè amb tota aquesta idea de la salut mental que va prendre empenta, perquè no és que no existís abans, després de la Covid o a partir de la Covid, doncs la gent va més en compte i mostra respecte per una idea boirosa, encara, perquè no sabem ben bé de què parlem, de que es pot no estar bé i això és normal. A mi el que em preocupa és que passem les tintes a l'altra banda i també tot sigui salut mental, d'acord? I, a veure, salut mental ho pot ser tot, però vull dir, mala salut mental no l'hauríem de tenir per coses que vol dir la vida com és, entesos? I que tenim moments baixos i moments alegres i tenim moments en què...
1: Normalitzar, que podem sentir-nos malament.
3: Exacte, normalitzar-ho no de manera patològica, però sí de tenir eines per poder entendre que el que acabes de dir tu i el que portem dient des del començament pensament. El David ho ha dit, no es pot estar feliç com en un encefalograma pla tota la vida igual, sense cap ni un pic.
0: És que tampoc ho vull.
3: Perquè llavors és que no acabaràs sabent què tens ni què et passa.
1: Mira, entroncant amb això, David, no creus que estem de vegades massa... A veure, entengueu-me, eh? Jo sóc molt partidària de l'autoconeixement, de fet, m'encanta això, i ho haureu notat a través dels diferents programes que hem fet de la solució, però hi ha un punt que potser ens centrem massa en nosaltres mateixos com a individus. Mm-hmm. I estem tota l'estona mirant-nos a nosaltres mateixos. Clar, al final acaba sortint alguna cosa.
0: Clar, estem molt pendents de nosaltres mateixos.
1: Potser massa.
0: Sí.
1: És a dir, està molt bé reconèixer les emocions, està molt bé tractar segons quins traumes, però no només això, no?
0: Sí, s'ha destapat això i ara ja no ho aturem fins que no vingui una altra era, perquè tu dius això de la famosa era de la Covid, que va canviar moltes coses, i fins que no en vingui una altra era, ara estarem així, perquè amb això que comentàvem de mostrar la pena, que abans no es feia i que ara sí, també hi ha hagut un canvi de paradigma a la xarxa, tornem a citar-la. Ara molta gent es grava vídeos plorant, explicant que malament que està. Això és una cosa que ara es fa molt. Llavors hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Això fa uns anys era impossible.
1: Però és el que diu la Cristina, no? Amb el perill de què?
0: Exacte.
1: Si tot és salut mental greu, res és salut mental greu, no? Entengueu-me, eh?
3: Mira, en un dels articles que m'has enviat a l'Hisenda, més avall, sortia un altre article de no sé qui, de la patronal, em sembla, de Castilla-La Mancha, que deia que ara els nois joves, si els deixa la nòvia, ja no van a la feina, i se'ls hi fa una baixa, i el metge els hi fa una baixa. M'entens què vull dir?
1: Que potser ens estem
3: passant. Perquè m'ha fet riure molt, estava més ben explicat en l'article, però això no pot ser. Perquè certament hem de poder tenir frustracions a la vida i que això no ens impedeixi seguir vivint amb normalitat. I això també ha de poder dir treballar.
1: Però per què ha passat això?
3: Cas.
1: És a dir, per què hem desplaçat el no poder expressar el no estem bé? És a dir, hem perdut espais on expressar la nostra vulnerabilitat, hem perdut els espais socials.
3: Hem passat de fer veure que tot anava bé, d'acord? Ara voler deixar forat a com de malament estem de debò.
0: Sí.
3: I no trobem el punt d'equilibri, això sempre passa, saps? Quan tu una cosa la tens reprimida del tot, quan et surt, llavors sembla que tot sigui això, saps? Com quan el tsunami fa l'onada aquella que se'n retira i torna i no sé què, doncs hem de tornar a tenir mar plana. Això què vol dir? Que tots nosaltres, i deixant de banda els casos de patologia, que evidentment hi és, i que hem de tenir molt de respecte per això, i també molta cura en pensar que hi ha persones que necessiten ajut i que s'ha de demanar l'ajut i que tots i totes nosaltres en algun moment ens hi podem trobar. Però, dit això, hem de saber circular per la vida amb una mica més d'higiene, per dir-ho així. Saps què vull dir? És a dir, tu pots haver de seguir anant a treballar després de la mort d'un familiar, no vull dir l'endemà ni el mateix dia, i la gent ha de poder entendre també que tu estaràs trista a lo millor 2 anys. No vol dir sempre trist i de la mateixa manera, ni plorant pels racons, però potser hi ha algú que li passarà això. I hi haurà algú que potser sí que això, per poder-ho superar, necessitarà estar a casa, però hauríem, perquè se'ns morirà gent, se'ns mora gent.
1: Però et dic una cosa, Cristina, ara t'ho deies, la gent del nostre entorn ha d'entendre que potser hem d'estar 2 anys estan tristos, a alts i baixos, Però de vegades, fixa't com socialment, com que incomoda l'altre, no a tu, et diuen, va, que ja està, ja ha passat, i copeta a l'esquena. O ho deixes amb algú, no? I en lloc de dir-te, ostres, t'acompanyo en aquest moment, és duríssim, et diuen, bueno, però hi ha molts peixos en el mar. És a dir, fixeu-vos que no sabem acompanyar el que no és felicitat.
3: Ens incomoda, tu ho has dit, la paraula és aquesta. No, volem que passi l'estona. Volem que deixar-ho com de banda, fer veure que no passa. Perquè sí que tenim conversa per la normalitat que havíem establert, que és aquesta suposadament perfecta, saps? Això ho fem amb tot, la família perfecta, la vida perfecta...
1: I després mira el que veiem,
3: Però en realitat això és difícil que algú ho tingui, algú ho té, però no sempre ni sostingudament en el
1: temps. I cadascú en el seu concepte de perfecció, El 677-3877-19 podeu dir les últimes píndoles de felicitat, que és allò que us fa feliços, aquell moment del dia que us fa feliços, o últimes trucades, dic l'última perquè ens quedaran 2 minuts després de la publicitat, el 93-201-7474.
2: Mira, sobre això que deia el David de les xarxes socials i de la gent trista, la Laura diu, tinc 33 anys i hi ha la moda de soy yo siendo yo, que són aquestes persones que tenen més seguidors perquè surten plorant i explicant coses de la seva vida. La Núria, una bona orxata a l'estiu. L'Anna, arreglar les seves plantes, orquídies, regar-les i amb molta tranquil·litat. L'Àngels, nedar al mar. Atenció, l'Olga, anar ben d'hora a Montserrat, a les 8 del matí, a entrar a la basílica, on gairebé estic sol, com a molt, tres persones, i dues vegades m'he trobat l'orgue assajant i un dia la flauta travessera fent un duet. Moment intens de felicitat.
1: Va, de seguida llegim els últims missatges de felicitat. Avui que estem parlant d'aquesta dictadura de la felicitat. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: I fins aquí el dia de la dictadura de la felicitat. Cristina Sánchez Miret, moltes gràcies.
3: Un petó.
1: A Fran Domènech, tornem demà.
2: Fins demà, salut.
1: I avui tanca el programa en David Balaguer amb les seves reflexions. Tornem demà, família, a partir de la una.
0: No, que he recordat molt la cançó de l'Albano, la de Felicitat, que deia, quina lletra tan ridícula, però avui veient que la felicitat és de petites coses, doncs l'he valorat molt.
1: Recupereu-la.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i el de Briançó, Sant Antoni, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera en declaracions al Catalunya Nit.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
1: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% terreny forestal. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
3: Amb eufòria i càntics de Send them back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta del Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Només un terç de la 70 de preses que abasten d'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
4: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs, que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
3: Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu i de les carreteres que puguin quedar afectades, anar a llocs elevats i no travessar ni rius ni torrents.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora ja ha arrencat l'Uzbekistan Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. De moment, al minut 3, el resultat és d'empat a 0. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: I el Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atenten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Molt ben parides, aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca.
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Si d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, fallet. Puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
13: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
14: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
15: sí.
14: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
16: És veritat que la cara però estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, fareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Si alguna cosa ha imposat Gaudí als seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dadara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro diu que Gaudí és de Reus. Hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
1: Molts anys.
0: I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte. Sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, uh-huh. I després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars. Llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que el tema hi està travessat, perquè, de fet, el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dues faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així, va ser la persona que va portar el món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava doncs que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit en lloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim, que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part. Després, la seva filla també era llevadora. I la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer ser, va decidir, va recomanar-los que es quedessin allà. I, de fet, el part va durar bastantes hores i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda, molt, i el nen també estava molt feble. Llavors, en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors, aquest relat en concret, bé, que els de Reus molts cops, no?, han dit d'això de, bé,
2: si
1: què
2: ha
1: de dir una llevadora?
2: Que...
1: aquesta dona que s'ha inventat això, clar, no? I a més, després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre la gent del poble. Ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també.
2: Clar.
1: I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
2: Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores, explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
1: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles, i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten, t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora... Vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
2: que ens ho han
1: de la història del
2: tots,
1: naixement.
2: Tot amb dades de registre civil, no?
1: Exacte.
2: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir
1: reuma... Va firmar això, va firmar allò altre,
2: exacte,
1: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
2: Quina era la veu, quina era la seva història?
1: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Vull dir, jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, si i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi ha aquella frase de Fot-li que és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú aquí també té un paper.
1: I
0: aquesta història m'apassiona. Sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que era... que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja, de fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona, i la Isabel Bolet es veu que es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de Sagrada Família, la podia dedicar a
0: Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Uh-huh. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda-te'n d'anar altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners anessin per tres fills que tenia a Cuba.
0: Clar, a l'Isabel no li va agradar gaire.
1: I a l'Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho als fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
0: Estem llavors, parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Sí. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
1: Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre, no sabíem quina cara tenia directament. Mm-hmm. Casa dove
0: estradevo della notte caos di città rotte. La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi sí. M'encanta perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
1: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu. I ella el va rebutjar. I
0: m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica sí. Per l'època.
1: Diuen que era molt guapa. Sí, sí, sí, s'ho expliquen.
0: És que, clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth,
1: yeah.
0: De Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
1: Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que al final no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I ell... Diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc. Però per ell també era molt dur perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
0: I ara també, et diria.
1: I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
0: Pobret, Gaudí.

0: Parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat. I això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. la veritat. Però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners i, de fet, hi ha, sobretot, dones darrere dels seus grans edificis. Sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple, la Casa Calvet, després de la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, per exemple, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
0: És bèstia, eh?
1: Sí.
0: Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
1: Sí, sí, sí. I elles potser no eren les promotores, decidien tirar-ho endavant i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, la Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després, sí. Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners.
0: Clar.
1: I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental,
0: sí.
1: També, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció
0: la
1: i la van
0: Milà.
1: Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
0: La pedrera, eh? La pedrera.
1: Sí, sí. La Casa Milà,
0: tu
1: la pedrera.
0: Si més de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també hi feien demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, per als balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
1: Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment, tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
0: Segimon,
1: i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
0: la Mare de Déu te la pintes tu l'oli.
1: I llavors,
0: jo no estic
1: sí.
0: per això.
1: No, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda. I van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera. Però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí i ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
0: Hi havia una mica de ràbia i tot.
1: Fins i tot el van arribar a denunciar el van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí i al final va guanyar, Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, de, no me'n recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
0: O sigui, li va donar calés, però Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
0: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: Més dones i Gaudí. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
0: Exacte,
1: no ho
0: exacte. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones devia tenir la seva polèmica, això.
1: A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
0: Depenia
1: i el curiós és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella, ella està enterrada allà.
0: Perquè devia ser
1: marit.
0: Un mausoleu més gros.
1: Potser sí.
0: Sí, perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
1: Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà, antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant... El Jaume Figueres era un comerciant de pasta, de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella, sí, sí.
0: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més
1: tranquil·la? Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt aquesta història. M'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
0: Que bonic.
1: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
0: I què més històries? Jo ara vull saber tot.
1: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, que una de les botigues que tenia en aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
0: I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
1: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
0: No, pregunto.
1: Sí.
0: Perquè també és modernista.
1: Sí.
0: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
1: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
0: Què dius?
1: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones de... O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire o li hauries d'arrencar coses. Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara enfora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
0: I la relació amb les dones, també? Li posaríem puntuació amb la relació amb les dones?
1: Mira, hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
0: Uau!
1: Sí.
0: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
1: Sí,
0: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
1: sí,
0: família.
1: Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després on, i també a la casa pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
0: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
1: Sí, exacte. Ells, ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre les, totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta i després el mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb dos fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
0: Ja ho
1: veig. I no se sap ben bé per què va passar. Hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís.

0: El titular és molt lleig.
1: El titular és molt lleig. Sí. Elena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
0: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
1: Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Merci.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar en qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està atonificada o que se la veu molt bé quan... És un esquelet.
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha convertit en el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però, a més, molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí
1: exacte.
0: Hi ha dos...
1: I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De lo millor una persona que en tindria 30.
0: O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariana Grande no és grande precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn?
1: Sí.
0: Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament, i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, que moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
1: Sí, que ara mateix ja n'hi ha molts.
0: N'hi ha moltíssims,
1: perquè ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o de Cadaqués o d'on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara... He estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar. I una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.

0: perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: La
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament, que és un GLP-1. I, clar, per mi va ser un xoc enorme, perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
1: no,
0: què?
1: Sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul. Yeah. Però bàsicament molts acaben dient, vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i, pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament
0: particular.
1: Això
0: hi deu tenir alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa. I és molt, molt efectiu en aquest sentit.
0: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, que estava per
1: els
0: tot arreu,
1: aquells, no?
0: Naturhaus, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
0: T'hem de fer una entrevista.
1: No.
0: Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 93201-7474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
1: Exacte.
0: Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
0: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te. Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per algunes persones que estan pensant, ai, doncs mira, si em pogués aprimar, no?, uns quilets i així ja em quedo estable. És aquesta temptació constant.
0: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primos i una mica aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, se'ls coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
0: L'obsessió
1: amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també, perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
0: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte. Em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
0: Bona, aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
2: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes... I totes les dones ho han deixat. Totes. Per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real.

0: Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima, clar, ens deia aquesta psicòloga Laura Alberola que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal, clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris, i clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte, perquè de fet no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell públic.
0: És com una fórmula màgica.
1: Sembla un miracle, no? Tu t'ho prens i pum, i tot fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i de Big Bang Theory.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè clar, deu haver moltes que deuen callar lògicament per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: molt més prima, i em va dir, sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de... Quan estava a punt de marxar, se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primo que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com, és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, està millor de salut, i això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law needs shapewear so her bits fit right.
0: Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot. La gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia. Hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic. És a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primera extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i, per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut, que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades, exacte, quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em dius que mengi el bocat, que faci exercicis de força, que
1: quan la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
0: Exacte, i quan em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit, perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor, no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem prima, prenguis el que prenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot, vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que puguis fer és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm
1: sí,
0: a ningú.
1: No et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat sóc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que sóc invisible.
1: Però a quantes ens ha costat molt,
0: sí,
1: i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul. Que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades amb això.
0: Hi ha alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etc.
1: Cul 10.
0: Cul 10, eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan al teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries, que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia.
0: I was told I was beautiful, but what does that mean? Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, socialment... i físicament, no?
0: Sí, sí, com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de les dones i els dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, l'as, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Parera, Monagas, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'Anònima Manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem un Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, hi va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon
2: què tal?
0: Com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Sí, donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, donem els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era
0: gent. No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà la de Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta.
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més, una miqueta més. Va, una miqueta més.
2: Parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista a la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara. Avui entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, l'Ara ja no serà a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tens 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6 puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Hi ha por, aquestes coses a mi em foten una por, de la gent coneguda, que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé.
3: Ben bé. L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Com? Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot al tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: I
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga,
0: fins ara.
3: Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny i aquestes hores del matí. També volem saber perquè avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor i sona així.
6: Agua pel calor!
7: Ai, que calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé. En aquest cas, la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó. I de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu. I també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la meva opinió. Com expert de fons.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó d'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any, i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els agrada.
1: Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més,
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
2: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: Guarda 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
4: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un part natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt doncs donar un confort addicional, i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
3: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, el... dius així, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que tu...
0: Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
5: Temes a la soledad.
6: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
7: Me entró el venenillo y quise ser artista.
8: Yo empecé a ser...
9: ¡Rocío Jurado!
10: La más grande.
11: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua Balboa, del cor que batega, a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
8: Cuando hay que tenerla, es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida.
10: Y a la inversa.
13: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys? Perquè si deia, si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian... Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys deuen portar. Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
14: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el... mira què tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
17: ensenyar el pis o ensenyar...
14: la platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
17: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
14: Exacte.
17: Sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que... Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Epa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant mai el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: la música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts ho recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu,
1: sí,
0: Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: Que deia, però vostè Justin Timberlake? I deia, sí. Jo trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: Fes perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
0: Ui, ella.
2: Ja
0: estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí,
0: ja
2: vaig,
0: molt,
2: fent,
0: eh, fluir.
2: vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
2: M'heu fes.
0: Per què?
2: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
2: Sí. Mira,
0: però, home, però explica a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
2: Això, saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
1: Bueno, és que ho ets una mica, sí, però tots ho som. Jo crec
0: jo
1: que...
0: No.
1: Home,
2: sí, jo sempre
1: grup...
2: vull tenir la raó.
1: Sempre.
2: Jo sempre penso que tinc la raó.
1: Sempre.
2: Greu, eh?
0: Ui,
2: això ho he de mirar, eh?
1: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
2: Pràcticament sempre.
1: Jo també.
2: Sí. O sigui,
0: doncs
2: se m'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
0: molt bé.
2: La
0: doncs aquí
2: igual,
0: fent aquesta tauleta de tietes meravelloses.
2: No.
0: De... Jo no.
2: I tant.
1: Home, guapa.
2: Si ja més tossut aquí, home, ja no.
1: Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Si tinc una tossuderia jo que no m'aguanto, em costa molt baixar de...
2: Això,
0: del carro.
2: Molt orgull, molt orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui, astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
2: Doncs, avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
2: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no
2: reguitem.
0: Gol?
2: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
2: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no, sí, molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
2: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu.
2: Luis Díaz.
0: Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
2: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, d'estar pendents.
2: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
2: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
2: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran, com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron, després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera mort a la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijó, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí, el matí de Catalunya Ràdio, perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.

0: principals capçaleres del país, menys El Periòdico, un Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia.
1: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
0: Altres temes de portada. El Periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
1: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el Periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
1: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
0: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
1: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
0: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
1: El Periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
0: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
1: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
0: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
1: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
0: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
1: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
0: I l'altre, La Llengua Espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: 6:15, Sílvia Solanes, bon dijous.
3: Bon dijous.
2: Què tal?
3: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
3: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
3: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
3: Sí.
2: I això?
3: Anglaterra jugava.
2: Ah, clar.
3: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
3: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
3: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
3: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el Periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
3: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
3: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
3: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures, ni de broma. Tot el contrari, Marc.
0: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica.

0: que la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
1: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
2: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic qui portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses, i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
1: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
2: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
1: He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
2: A mi també m'agrada molt.
1: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
2: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
1: M'encanta, m'encanta.
2: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
1: no em sona així,
2: a mi no em sona
1: així. Però enganxadíssim. Segurament t'estimo.
2: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins el 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
1: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Sí, perquè celebra 30 anys.
1: Uau.
2: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell.
3: D'un cop ho he desmadrat i has estat escapat al camp, que qui canta sempre canta i li diuen l'encantador.
2: Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista, sí, habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
1: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
4: Una frase en la que creguis profundament.
5: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
4: Una debilitat de Kilian Jornet.
5: Menjar els dolços.
4: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
5: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
4: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
5: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
4: La carrera més dura que has fet?
5: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
1: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, que era informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler. Aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 5:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés. El jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors, com sempre, eh?
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la Marta.
2: La transició de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia,
1: aplaudeix
3: cosa que Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, sí, home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu
1: que de veritat,
3: no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No,
2: va, avui que fa calor i arriben els mosquits. Una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con grandes...
1: Quina finamenta, sembla que bé. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
3: Ui,
1: a veure, Sara Lías, 1.000. Més. Mil. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, Sara Lías, diem 400. Jugueu.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig anar al partit, eh?
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què en tens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits a Catalunya? I fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 50.
3: 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7.
3: Ah, sí?
2: El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de l'AP7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és, sí, que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per l'AP7 per Sant Cugat.
3: Saps? Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon dia,
1: avui perquè... que està deixant una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Pel meu orgull inflat va molt bé, això. Està bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens, sí, ho expliqueu, clar, que ens faria molta il·lusió. El 93-201-7474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar, tampoc me llamo a mi.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també. Apa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para casi todos los que nos dedicamos al teatro, veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3
16: fent una Mary Poppins.
17: Et caurà un paraigua, tu fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja
17: hola?
16: No pots fer sòcia.
17: Potser amb 30 ja no pots fer sòcia. Quin greu. Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes, també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
19: Sí, mira, m'explicaré la primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps. Just estava durant, fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que són la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que sí, formen senyora. Part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclusió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Yolanda. Yolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Yolanda.
20: No.
1: Estàs desperta?
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Yolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Yolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
3: Però estàs sola, Yolanda?
20: Sí.
3: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no et deuen emprenyar gaire, eh? No,
20: la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Yolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Yolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, La Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: Bananeres, que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí,
1: no
0: quants cabrons que Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Home, aquí ja hi ha...
0: Home, però aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia. A veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem el cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui... A veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura.
0: Val.
2: Podria baixar un grau.
0: Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i
0: sí,
2: segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé! A la piscineta!
1: Al riu!
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: M'encanta!
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, escolta, m'envia'm una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs escolta'm, fem un rapidet això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i a l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Maurí què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy, I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència, parlem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.

Uruguaiano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
2: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
2: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens la veu.
2: No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes, acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu, comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Quarry 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia, avui és dijous 18 de juny, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu, 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Batallà, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
6: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet, el document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
7: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
8: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viena, la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viena, Jordi Baró.
9: A la cimera del G7 a Viena, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
9: La cimera del G7 de Viena passarà a la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viena, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
6: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
4: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
6: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
8: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer, dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
5: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
8: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
6: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
8: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
12: Estan amb una propagació empès pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
8: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
6: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell. Pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
8: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
14: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
6: Consideren que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
0: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
8: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
8: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, Valenciano veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
8: Valenciano s'assuma així a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
6: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
6: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
8: En plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: ¿Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez? Y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
20: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i a regularitzar la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola d'actors de Merlí o de... però no em consta.
20: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
21: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Adopted.
23: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. amb crits de vergonya. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
1: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
23: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
2: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
3: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
2: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
22: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
24: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i per tant una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
22: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
20: Era la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
25: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
20: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
26: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
27: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
28: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
27: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional.
22: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
29: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
30: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
22: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
31: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
32: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
22: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
20: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, docents i famílies per prendre el pols del sector.
4: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
20: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
0: I ara tres titulars de Cultura en tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: La primera.
5: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
0: La segona.
6: Avui trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què fer perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
5: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
0: La tercera.
7: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
5: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
7: Ella és una anima lliure, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
9: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
10: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
9: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
0: I Robert Martínez, en Portugal, debuta al Mundial amb un empat.
9: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
11: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
9: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana 1 Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1 Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
0: Són les 6:27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
12: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que va enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum, es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats, menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter que va disparar i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res. Com una...

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una ola.

0: La banda Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora avui, Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí, a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico. Un Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titular titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada: el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no

0: Davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
1: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fogarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Totxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem a aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial. Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va, que no reguitem.
3: Gol de tot,
2: Gol?
3: Gol.
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Gol de tot. Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta,
3: gol de tot. No, perdó, Lara.
2: No, està molt bé, està molt bé, està pendent.
3: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
0: I avui són festes on?
2: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:45, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that you hear in New York. It was like, no te exagero, 20 people. And tonight...
3: Yeah! Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp amb Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi em transmet molt.

0: A més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransMed.
1: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia 105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees, disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
8: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que ara esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
6: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
8: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
6: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
8: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
9: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar a la grada o a passar-li Reus per poder fer un tallafoc.
6: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any?
8: Un avís per les altes temperatures, amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
6: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
8: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
6: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
8: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar més significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
8: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies, i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
11: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
6: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
8: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
12: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
8: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
6: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
8: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
6: Mar Riera.
13: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema. Des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica el Matí de Catalunya Ràdio. Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ELA.
14: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
13: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
6: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
15: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
16: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
15: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Gulbinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
6: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
15: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
6: Marta Vivas.
17: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Valle i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del teatre principal amb 850 localitats, la sala latina amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jaialai com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
18: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
17: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
15: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
6: Marc Ruiz. Aquest és el primer sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
15: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs.
19: I els esports, Robert Prat.
20: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
19: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
21: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys, i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
19: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
23: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
24: Vine a Quadis Autoreca, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautoreca.es.
6: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, esperem un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser al matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
31: No.
0: suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Borreus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
29: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ho tornaria a fer tot igual?
0: Sí.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
3: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: De nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
6: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
4: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
6: I a les 11 entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges, que segons ella va provocar cues als CAP.
5: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
20: Al ¿vale? treball, eh?
5: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, esto es el CAP o la casita de Bad Bunny?
20: Vale, claro, que havia cua. Que,
5: como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
20: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
5: horas.
20: Marta de Sant Celoni.
5: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori con los crios rodallats de gent tossint i con una heridita pequeñita en la punta del dedito que, desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
20: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
5: Pues estaban a 37 de fiebre.
20: Si va, 37.
1: Això no és febre, és fabrícula.
20: Això és fabrícula.
5: 37 de fiebre, ha anat a molestar. Ja parece que Ricardo Estrella es médico.
1: Gràcies per trucar.
5: Perdona, yo pago mis impuestos a la casa emisora. Y os dijo que el Manu Guillem dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
20: Però que no tenim el Manu Guillem, home.
5: Sobreviviré!
20: Cap a 11:15, més temes pendents.
6: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
7: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
6: I el segon, la Llucia Ramis.
9: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença en dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar, que sigui el seu disc amb la FIA al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijó, a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, els periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell Consell de Seguretat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 d'Avian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des d'Avian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es refirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer de declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
11: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit a l'Hormiguero.
12: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Ábalos podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi a Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
14: Bon dia.
13: Quins perfils hi ha?
14: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
13: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin a permesa d'emergència?
14: L'Ajuntament, fins aquest any, en plan, no havia donat solució. En plan, ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
13: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb tres famílies desnonades.
0: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
15: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto dos horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers.
16: Adopted.
17: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
18: El govern, si vol ser coherent en la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
17: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integren un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
19: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
20: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
21: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, que tingui ganes de veure aquests partits, que disfruti del nostre esport, que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
20: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Puerto-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial, empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
3: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
16: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
24: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
25: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
28: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
2: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt, direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
19: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
2: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
30: És com si posessin un gran parasol a la ciutat, que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
6: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
30: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
2: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
19: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
6: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiel a soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
19: A la zona franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, sobre el futur de la planta.
2: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
6: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
19: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalès acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
2: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data, ho explica el 9-9.
19: I cultura. Música d'aniversari.
31: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir.
19: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
32: Avui trec a ballar els passos prohibits.
19: Avui comença el Festival Clotilde Fest. Fins al 9 de juliol serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
8: el 62.018-62018 de la sèrie 31-3-1.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
9: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar, Allah. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
10: Ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu.
9: Segons la pública de Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
9: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits: o bé algú que està moix, o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Maria Lacovells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a l'Hormiguero d'Antena 3.
1: Ahir Feijóo va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt complaent. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
0: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
3: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
12: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota THR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
16: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
17: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
18: Cada matí, Catalunya Ràdio.
16: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
0: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia d'abans, però no va fer res de res.
20: Envidia. Me traeix envidia perquè soy guapo, soy rico, soy un gran jugador, i vosaltres no?
16: A veure, Cristiano, bon dia primer de tot. Ahir vas fer un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
20: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
16: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
20: Cristiano.
16: Ja. I ahir què va passar?
20: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
16: sí,
20: a Cristiano.
16: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
20: Está equipo rival, ¿no? Rival República de Congo, que parece un país de prova.
0: Bueno, del Congo.
16: No. Sí.
20: Los jugadores de Congo tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, para eso tienen un país de mierda.
16: No, es un país de verda. El Congo, escolta'm... Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma ja per aquestes coses.
20: Pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18-19 años. Toca cutis de Cristiano.
16: No pensa tocar res. No et pensa tocar el cutis.
20: Este cutis es trabajo de cada día. Como sí. Shaggy va pactar de col, leche para hidratación, hielos...
16: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs,
20: Mira que glúteos. Fuertes, duros...
0: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confia en poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units i de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero. N'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
6: Quan una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En dos casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
19: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia.
0: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
21: Sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
22: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts. I avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
23: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Batallé, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger, Pol Foradada, bon dia.
24: Bon dia.
0: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
24: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
25: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
24: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
25: El diari també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
24: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
25: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
24: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
25: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
24: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
25: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
24: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
25: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
24: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20...

0: viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go, fes el teu viatge rodó.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
4: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol, pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
7: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
6: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
8: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
6: I per què podria servir també l'Ozempic?
7: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull El País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció, i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
6: I qui no es confondrà mai més?
8: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica El Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
6: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona?
7: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
6: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
8: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes al perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
6: I aquestes expliquen els destacats de la Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Forada.
9: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post, la Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
10: En plan econòmic, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al el seu centre comercial de Goya, a Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
6: I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
11: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal.

0: i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabrizio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari Ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen tres de quatre de cada quatre seleccions del Mundial.
1: Sí! I a la premsa del cor, Manu Tenorio, Elisenda Pineda.
2: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
1: I qui faig avui, Canalias?
3: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
1: 86.
3: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
1: 53.
3: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans. Van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
1: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
3: Com?
1: Paula para la taula, parla bé que el pare ja ve.
3: Ah, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, sempre acabem aprenent coses. Sí.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
5: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui fa 40 anys també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
1: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
7: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
8: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
9: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
10: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
11: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
12: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
1: Cautelar.
12: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
1: Estabilitzat.
12: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat a alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
1: Posem-hi tres xifres, amb Marc Jurado, 3,5%.
7: És on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
1: Un terç.
7: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que durarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
1: 10.000.
7: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028, serà un gran espai cultural amb quatre espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
1: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen cinc persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
13: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials, i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
1: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
13: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
1: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre, i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Julià Bacar, què estem veient?
14: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals, i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio, i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
15: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
16: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
15: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
17: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
15: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
19: Catalunya migdia.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Amb Òscar Fernández.
20: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres...
20: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena, juntament amb l'Institut Gemmològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
1: Però això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
22: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia, que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
1: Gràcies, Marc.
22: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
18: Segons l'acord de pau Cardiff-Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
1: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
23: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
24: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
23: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
1: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
18: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
23: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
18: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
25: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
18: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
1: I us avança al Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
23: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
18: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
1: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
23: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa, Bòsnia.
1: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
26: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
28: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
3: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
5: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
6: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
5: sí.
6: I ostres, era davant del Sant Pare, no?
3: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
8: És veritat que la cara però estava rara.
3: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
10: Manu!
1: Com estàs?
10: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, molt bé, molt bé.
10: Dijous.
1: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
10: No.
1: Hosti, es veu que hi ha una febre, no. Hi ha una febre brutal, eh?
10: Ah, sí?
1: Sí.
10: Aquest any?
1: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
10: Què?
1: Sí, amb
10: però
1: els sobres.
10: Però quina col·lecció és aquesta? L'adrenaline, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
1: Adrenaline? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
10: Ja hi hauran aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
1: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
10: Ostres, pensava que buscaria. Neymar també està al Mundial o no?
1: Neymar no.
10: No ho sé.
1: No.
10: Ja s'ha retirat, aquest.
1: No. Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. A Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
11: Moment, dona 2 segons que arribem al quiosc del Calet.
1: I dos. Ja està. A veure.
10: Neymar hi és o no?
1: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
11: A veure, Calet, espera que l'estic buscant.
1: Ui, ara t'has esmorzat, Calet.
11: Bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
10: Ui,
11: sí,
10: no
11: m'ho diguis. Calet, bon dia.
1: Ara.
11: Calet, bon dia. Això és un atraco, literal, ara en directe. Vens cromos del
12: sí,
11: Mundial?
12: Sí.
11: I està venint molta gent a comprar-los?
12: Bastant.
11: Quins són els més venuts?
12: Els cromos de pegar de tota la vida,
1: sí.
12: Que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
11: I venen a comprar pares, fills, que...
12: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
10: Sí. Veus? Ja, és un èxit.
11: Algun jugador en concret?
1: No, home, no, però es home, compra... Marta, buscant... els cromos...
10: Amb sobres.
11: Sí,
1: van amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
10: Ja em sonava.
1: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
11: Confirmes que hi ha febre, eh, Calet?
12: Pues...
11: Que hi ha molta gent, bé, realment, a comprar-ne.
12: Bastant gent. Té molta sortida.
1: Molt
12: aquest
1: bé.
12: Any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim Mundial de Messi.
10: Clar.
1: Sí. Una febre.
10: No, i com sempre, el futbol,
1: gràcies,
10: tu,
1: Marta.
10: Passions.
1: Que vagi bé.
12: Molt èxit.
1: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Clar, que hem de marcar el telèfon de la Nuri.
10: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria,
1: sí.
10: També t'ho dic. Ah, sí?
1: Sí.
29: Bones.
1: Hola, Núri.
29: Hola.
1: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
10: Ai, sí, noi, sí.
29: Ara!
10: Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No de...

0: Nuri, un petonet des de la ràdio. Que vagi bé el dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, gràcies també.
2: Bé, Nuri. Adéu, Manu. Adéu,
3: preciosos.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir va ser un dia històric per la salut pública de Catalunya i sobretot pels moviments veïnals. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei per l'erradicació de l'amiant. A la vegada, l'Ajuntament de Badia del Vallès va adjudicar les obres per retirar aquest material de 102 blocs de pisos de la ciutat. Badia es va convertir així, doncs, ahir, en el primer municipi d'Europa amb un pla integral per fer net de fibrociment. I això no és poca cosa si mirem la història de Badia i de l'urbanisme a Catalunya. Representa una victòria de pedra picada. Nascuda des de baix, Badia es va inaugurar l'any 1975 com una ciutat dormitori modular, obrera, i amb els anys i la lluita ha arribat fins on ha arribat. El 100% de les seves estructures, de les teulades als baixants, portava amiant de fàbrica, un material altament cancerigen que es va prohibir l'any 2002. Però que continua present en milers de cases i naus industrials de Catalunya, especialment en pobles amb forta presència obrera, com és el cas de Badia. Fa molts anys que els veïns van lligar caps, van veure com la degradació de la uralita coincidia també amb l'augment de malalties respiratòries greus als barris, i davant d'això i de les dificultats per actuar, es van organitzar. Van sortir al carrer per demanar solucions davant d'administracions de tots els colors que en molts casos van trigar massa a actuar. I és que el camí per retirar el verí dels seus habitatges ha estat en ocasions un calvari burocràtic. Els fons públics per actuar fa anys que hi eren, però els concursos quedaven deserts pels tràmits administratius o per les pujades de preus. Precisament per això, aquesta llei aprovada ahir al Parlament és tan important. I també que s'hagi aprovat per unanimitat, perquè neix de la lliçó de Badia. Rebaixa les traves burocràtiques i blinda el pressupost per fer les gestions més ràpides a tot arreu. Badia del Vallès és un gran exemple, però no és una illa. La victòria d'ahir és la punta de llança per la resta de Catalunya. Els experts calculen que encara queden 4 milions de tones d'aquest material per retirar. N'hi ha pràcticament en tots els municipis del país, des de l'àrea metropolitana fins a les naus agrícoles de les Terres de l'Ebre. I això vol dir que el dia d'ahir obre una escletxa d'esperança per milers de famílies. Fa 2 anys, Marcel Barrena va estrenar la pel·lícula El 47. Ens va emocionar recordant les lluites dels anys 70 per la dignitat dels barris. Però la lluita veïnal no és només història, ni tampoc és un exercici de nostàlgia. Continua sent una eina imprescindible avui en dia. Una eina imprescindible perquè les coses només s'aconsegueixen reivindicant-les. Amb constància i dignitat. Aquesta és la lliçó dels veïns de Badia del Vallès, amb qui avui, per cert, parlarem amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. La lliçó de Badia i la de tants altres indrets de Catalunya, ja sigui per lluitar contra l'amiant o per millorar els serveis públics. La Unió, des de baix, continua sent un motor per transformar la realitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, dijous 18 de juny, hem començat el dia amb 16 graus a Vic, 21 graus a Juneda, a les Garrigues, i fa una estona també teníem 21 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui comencem el dia amb sol a tot arreu, amb previsió que puguin aparèixer algunes nuvolades de tarda a l'Alt Pirineu, avui poca cosa, molt concentrats els ruixats a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a l'Alta Ribagorça, i avui les temperatures creiem que seran un palet més baixes que ahir. Poden baixar 1 o 2 graus a causa d'una marinada que suavitzarà lleugerament les temperatures. Compte la pròxima nit, perquè podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país, que farien que tinguem més núvols i algun ruixat, i fins i tot es podria allargar fins demà a primera hora del dia. Després demà tindrem un dia semblant al d'avui, per tant amb força sol, amb una calor encara moderada a l'espera de la pujada forta que tindrem a partir del cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem per què sentim ansietat o por. Què passa dins nostre i el nostre cervell quan prenem decisions? Ens acompanyarà la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar, que fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, que dona la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència. Avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. Però abans, Zapatero no convenç el jutge i continua investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies al seu despatx. L'expresident demana temps i confiança i respira tranquil perquè el jutge no li ha imposat mesures cautelars. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Zapatero promet donar més explicacions els propers dies i celebra haver esquivat la presó provisional. Recordem que les acusacions particulars havien demanat aquesta mesura cautelar, com ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio l'advocat Luis María Pardo.
4: La possibilitat d'un risc de fuga és evidente, existe, no en vano és possible que esto pueda suceder y por tanto creo que si la ley de ocultamiento criminal permite la posibilidad a través de las medidas cautelares de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado.
0: En tot cas, la gran incògnita, com deia la Paula, és l'origen de les joies que la policia va trobar a la caixa forta de Zapatero. L'expresident no va respondre, però la premsa en dona alguna novetat avui. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia.
0: L'entorn de l'expresident, segons diversos diaris, explica que les joies són un regal de la família reial saudita.
5: Sí, és l'últim detall que hauria sortit del seu entorn, que la col·lecció més valuosa, aquelles maragdes i safirs tan cridaners, és un regal d'un rei saudita. Li hauria donat el 2007 durant un viatge a Espanya i era per la seva dona, per Sonsoles Espinosa. El monarca en qüestió ja és mort, defensen aquestes fonts que s'ho van quedar perquè llavors no existia encara una llei que obligués a donar-ho a patrimoni i perquè desconeixien el seu valor. Sí, com sigui, i Zapatero no va dir res sobre les joies davant del jutge, va tornar a demanar més temps, uns dies, per acreditar l'origen i poder tancar aquesta segona investigació que té oberta per delicte fiscal i contraband. Luis Arroyo, que fa de portaveu autoritzat, ahir a la nit a la SER deia que l'expresident estava satisfet.
6: El presidente está satisfecho en general porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
0: Luis Arroyo, que va sortir en el seu moment a dir que aquestes joies valien entre 20.000 i 40.000 euros. Per tant, també un portaveu que deu sortir ferit de la confiança amb Zapatero, veient el que està passant. Per cert, Tània, que avui també hauríem de saber la decisió del jutge sobre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no?
5: Sí, perquè el jutge Peina valora des de dilluns la decisió, li ha de comunicar a la dona de Sánchez si fa cas a les acusacions i com li demanen li retira el passaport i la fa anar cada 15 dies al jutjat a signar. Són mesures que s'apliquen quan existeix un risc de fugida, especialment si el judici és a prop. Recordem, però, que la dona del president va sempre amb escortes, és a dir, amb policia al seu costat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria on la porta ja directament davant d'un jurat popular per quatre delictes i ho fa sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui recursos que han presentat les defenses. Recordem-ho també, les acusacions demanen per ella fins a 24 anys de presó.
0: Gràcies, Tània. I què respon el govern espanyol? Doncs, de moment, continua defensant l'expresident socialista i celebra la seva declaració. Avui veurem a Pedro Sánchez. Serà a Brussel·les, a la trobada dels 27, alleujat, de moment, per aquesta evolució del cas Zapatero. Àngels Lafuente.
7: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
8: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
9: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
7: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB, mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La demanda d'eleccions anticipades que també va guanyant adeptes, també entre els socialistes, Pol Foradada.
10: Sí, al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Elena Valenciano. Va ser número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba i s'assuma aquestes veus, també dins del partit, que reclamen que Sánchez faci un pas al costat i convoqui eleccions.
11: I si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
10: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que no amaga la seva preocupació per tot el que hem anat sabent.
11: D'aquí una hora. El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: Deia, d'aquí una hora, al matí parlarem amb una dona que està molt buscada també als mitjans de comunicació i avui dona l'entrevista aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. És la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro. Li preguntarem per com respiren els socialistes l'endemà de la declaració de Zapatero i també li preguntarem de com està ara mateix el partit. Perquè tot el que està passant... I mentrestant també l'oposició, que continua esperant novetats. Alberto Núñez Feijóo ahir va anar, en aquest cas, a l'Hormiguero i va ser molt dur.
12: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
0: Això deia al matí al Congrés dels Diputats i a l'Hormiguero afegia...
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: I amb aquest clima preelectoral, enxampa un dels socis de Sánchez, Esquerra Republicana, amb mala maró interna al grup de Madrid?
10: Sí, Oriol Junqueras es va reunir ahir amb els diputats al Congrés, després que floressin les reticències d'alguns parlamentaris amb el portaveu, amb Gabriel Rufián. Junqueras els va reclamar treballar coordinadament i centrar-se en les qüestions pendents. Fonts coneixedores d'aquesta trobada apunten, però, que no s'hi va abordar directament aquestes discrepàncies internes. De fet, Rufián va participar 15 minuts de la reunió. Va marxar per intervenir al ple del Congrés i després no va tornar. Des de l'hemicicle va aprofitar per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans, bàsicament els catalans, que posen, diu, la lupa aquí i no en el que fa Junts.
14: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: A l'Àgora del Matí en parlarem amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Analitzarem també el futur de la legislatura i les conseqüències d'aquesta declaració de Zapatero. Abans, un primer comentari que afegim ara de la periodista del periòdico, Pilar Santos.
15: Les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero eren ahir molt esperades després de setmanes d'informes i especulacions. L'expresident va centrar la seva intervenció en la defensa de la seva innocència i en la seva situació judicial. És comprensible, però les expectatives eren unes altres. Les explicacions polítiques que una part de la militància socialista i sectors de l'esquerra reclamaven, continuen sense arribar. I els socis del govern han començat a exigir a Pedro Sánchez una reacció per salvar la legislatura. No volen més comunicats, volen accions.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'alt transporta fins a Sant Adrià de Besòs.

0: Aquest matí hi ha previstos 3 desnonaments al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desnonaments que afecten una 60 de famílies. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Lara García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Què està passant ara mateix, Lara?
1: Doncs molta atenció ara mateix al barri de la Mina, la Rambla en concret, perquè acaben d'arribar els furgons dels Mossos d'Esquadra, venen amb 7 furgons d'antiavalots, han baixat aquests agents dels furgons, han fet fora tots els veïns.
0: Què diuen, Lara? Què diuen?
1: Veïns concentrant-se, tenim una veïna al costat molt alterada que crida perquè doncs, estan efectivament molt espantats i també molt tensos per aquesta intervenció policial.
0: La podem sentir?
1: Sí, la podem sentir.
2: Con de todo. Que quiero más seguridad. Esto no, yo creo que esto no es la seguridad, que un desanamen vengan 10 camiones. En el barrio de la Mina se vende droga. Hay muchísimas armas de fuego. Cállate, Ángel. Hay cuchillos, hay apuñalamiento, hay estirones en el Tembo y en la universidad cada dos, pero 5 veces al día le tiran a la gente contra el suelo. Le roban. Aquí la seguridad del barrio, desde que estamos en esta rudona, están muy seguros, ya lo puedes preguntar a los dueños. Aquí nadie se permite que roben a los dueños, que no haya droga. Podéis preguntar, aquí solo hay padres de familia, que estamos con niños. ¿Tú te crees que este dispositivo se puede montar cuando hay tiroteos día sí día también?
1: Dius que aquesta és la situació del barri, però que veieu violència policial quan hi ha desnonaments.
2: Sí, mucha violencia, mira la violencia, mira.
0: Què està passant, Lara?
2: No, però entre nosotros no.
1: No. El que està passant és que doncs, els agents han baixat dels furgons i han fet fora els manifestants, tots els veïns de la Rambla, que estaven concentrats davant la porta. Els han tret d'un en un d'aquesta pinya que feien davant de la porta de l'edifici d'on seran desnonades avui 3 famílies. Els han fet fora de manera doncs, violenta. No hi ha hagut càrregues tal com es consideren càrregues policials, però sí que anaven agafant la gent d'un en un, l'anaven apartant doncs, per poder-se obrir pas i entrar a l'edifici. Ara mateix estan intentant obrir la porta. Els veïns havien posat unes valles de ferro davant de la porta i també molts palets de fusta a dins perquè, doncs, per dificultar aquesta entrada als agents, i ara ja han aclarit la zona i estan obrint la porta per entrar i desnonar aquestes 3 famílies que estan previstes que avui doncs, facin fora de casa d'aquests pisos que estan ocupats des de fa 9 anys.
0: Però no han carregat, eh? La policia, entenc, només els ha apartat.
1: No han carregat, però els ha apartat.
0: Doncs gràcies, Lara. Al matí de Catalunya Ràdio estarem pendents d'aquest desallotjament i també anirem fins a Badia del Vallès, que està d'enhorabona després que el Parlament votés la llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. Més detalls, Oriol Pujador.
3: El primer objectiu de la norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, però la llei també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar a la retirada d'aquest material. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que la voluntat política mostrada al Parlament perduri. Joan Maria Solent és el portaveu.
4: Un moment en què la política està tan polaritzada que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a poc més d'una hora parlarem amb l'alcalde de Badia, on es calcula que hi ha una tona d'amiant per habitant i on ja s'han adjudicat els primers treballs per retirar aquest fibrociment. El Parlament va aprovar la llei d'amiant en una sessió en què també vam tenir novetats sobre les protestes d'educació, Pol.
5: La consellera Esther Niubó va anunciar que el departament convocarà trobades amb els directors dels centres educatius, amb mestres, també amb les famílies per prendre el pols del sector després de la consulta fallida. Recordem que el curs acabarà demà, divendres, encara amb dubtes sobre què passarà amb les condicions laborals dels docents després del no acord amb el govern.
6: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem ara els bàsics amb Silvia Solans, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Corado, amb Francesc Soler i amb Fede Mencial. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els bombers segueixen treballant en el foc que hi va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra, que ja estan, per cert, estabilitzats. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Bon dia. Ja tenim l'actualització del dispositiu. Ara hi treballen 13 dotacions terrestres que preveuen tenir controlat el foc aquest migdia. Finalment, no està previst que s'incorporin mitjans aeris. Els efectius sobre el terreny han de rebullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzar tot el perímetre. En un primer moment va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven per segar. 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera van haver de ser confinats durant unes hores i molts pagesos es van sumar als bombers amb els tractors per fer tallafocs.
0: I per cert que ahir també hi va haver un incendi al centre de recerca IRTA, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
4: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: I arriben els primers incendis a l'espera d'una nova onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures.
3: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg del 3CAT, Francesc Mauri. L'estiu que comença amb els pantans plens, però atenció també a aquesta dada. Només un terç de la 70ena de preses que abasten l'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin davant la possibilitat remota, això sí, que hi hagi el trencament d'una presa. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis, ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: 8 i 21, els Estats Units i l'Iran oficialitzaran demà a Suïssa l'acord per posar fi a la guerra. De moment, els dos presidents ja l'han signat per separat. Així ho feia Donald Trump anunciant als periodistes que l'acord estava signat. I així ho anunciava la televisió iraniana la firma del president Massoud Pezeshkian. Un acord que la premsa interpreta com un baló d'oxigen al règim de l'Iran perquè s'aixecaran les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i preveu un pla de 300 milions de dòlars per reconstruir el país. Des de Washington, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot.
7: El dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
6: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que l'acord preveu l'alto el foc també al Líban, Israel segueix atacant el sud del país.
8: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
9: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: I mentrestant, a la cimera del G7... Aplaudiments per Donald Trump per l'acord aconseguit. Tot i que si mires el detall de l'acord, no sé qui guanya més. La trobada dels principals líders mundials ha estat marcada per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
8: Sí, en canvi, no hi ha hagut cap gran avenç en l'altra guerra que vol acabar Trump, la de Rússia amb Ucraïna. La cimera s'ha tancat amb un sopar amb tota la pompa en honor al president dels Estats Units que s'ha celebrat al Palau de Versalles, on, per cert, el 1783 es va signar el Tractat d'Independència.
0: I sobre Israel, atenció a això que us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
8: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella la mateixa Rahola en un acte públic.
0: Mentrestant, el Parlament Europeu aprova la norma per obrir centres de deportació en països estrangers enmig de càntics i crits de partit i detractors. I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat a Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot?
7: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
1: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
7: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació, si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
10: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Díez.
11: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
10: La construcció recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I bones notícies per als fans de la música electrònica, perquè avui arrenca el Sonar.
3: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte Firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també del Premi Llibre T, perquè ja tenim guanyador.
12: Sí, Sau, la novel·la de Ferran García ha estat guardonada amb el premi que atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya.
13: I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
12: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig i cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil.
14: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: I els esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
16: A partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana Xavi Pascual posa en valor la feina del València.
17: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
16: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 a l'eliminatòria pels blaugranes.
0: Cristiano Ronaldo decep en el seu debut al Mundial.
16: És el 6è Mundial de Cristiano, com el de Messi, els portuguesos, amb una de les seleccions teòricament més potents de totes les del Mundial, amb una selecció d'estrelles. Van empatar una amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Romer Martínez, és el seleccionador de Portugal.
18: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
16: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, doblet de Harry Kane, gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, apunteu-vos, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, el primer partit, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
0: I el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028.
16: Porta ja dues temporades com a primer entrenador. Es confirma el capdavant del club en una temporada en què l'equip blaugrana perd algunes de les seves referents. Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I el Madrid, que exigeix a l'UEFA càstig exemplar al Barça pel gas Negreira, el Barça es defensa i demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.

0: Són 8:45.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
0: I el matí arrenca pendent de... El desnonament que s'ha fet s'ha de fer aquesta hora al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Lara García, quina és la situació a aquesta hora?
2: Doncs ara, just fa uns minuts, els Mossos d'Esquadra han entrat a dins l'edifici per efectuar aquest desallotjament. Hi han hagut moments tensos perquè hi havia doncs, una cinquantena de veïns concentrats davant d'aquest bloc de la Rambla de la mina que volien impedir que els agents entressin a l'edifici. Els Mossos d'Esquadra s'han presentat cap a les 8 del matí amb 7 furgons dels antiavalots. Han fet fora un per un a totes les persones que es concentraven davant de la porta i ara fa uns minuts han aconseguit entrar i treure tots els elements que els veïns havien col·locat davant i a dins de la porta doncs, per impedir aquest desallotjament. I nosaltres hem pogut parlar amb el Juan, que és una persona que viu en aquest bloc de la mina. No serà desallotjat avui, però sí que té molt clar que d'aquí poc també serà el seu cas.
3: Han venido como tigres, bueno, ya lo habéis visto. Han venido, no le importa a crío, no le importa a nadie, no lo sé qué vamos a hacer, pero que no le importa a nadie. Han venido como no lo sé.
4: ¿Dónde van a ir las familias?
3: Pues no tenemos ningún sitio, nadie nos da, ni nos ponen en mesa de emergencia, ni nos dan ninguna alternativa, de nada, todo cerrado en banda.
2: Avui es desallotjaran tres famílies, totes tres amb menors de càrrec, i aquests són els primers d'una seixantena de desallotjaments que està previst que es facin en 6 blocs de la mina.
0: Estarem pendents del que passi a la mina i també ho acabem de saber. El govern espanyol reconeix per primera vegada 63 assassinats franquistes a mans de la policia i de l'extrema dreta entre els anys 79 i 83. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, són resultats d'un informe que acabem de conèixer. Entre aquests 63 morts hi ha 8 dones. També fa aquest informe una relació econòmica de les indemnitzacions. En el cas de Catalunya, que ha aportat dades, s'han reconegut més de 22.000 indemnitzacions, que pugen a gairebé 53 milions d'euros de víctimes i també dels seus familiars. Al nivell estatal, aquestes indemnitzacions ascendeixen a 22.000 milions d'euros. L'informe proposa també mesures específiques per a col·lectius com les víctimes del Patronat o de la Mujer i també una llei integral de protecció i reparació del poble gitano.
0: I ull posat també a Brussel·les, on a aquesta hora es reuneixen els ministres de defensa de l'OTAN. L'acord entre els Estats Units i l'Iran està a l'ordre del dia. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
6: Hola, bonjour. Marc Rutte ha lloat el secretari general de l'OTAN, ha lloat el president nord-americà Donald Trump per l'acord aconseguit. Diu que evitarà que l'Iran obtingui la bomba nuclear i que permetrà reobrir la navegació a l'estret d'Hormuz. Avui, però, també serà un tema central d'aquesta reunió la retirada d'efectius militars a Europa anunciada pels Estats Units, aprofitant la presència del secretari de defensa nord-americà a la reunió. Rutte ha confirmat que serà imminent aquesta retirada d'efectius. Evita concretar xifres perquè diu que això és informació classificada, però admet que en cas que esclati una guerra aquí al continent, una hipotètica guerra a Europa, els Estats Units aportarien menys del promès inicialment.
0: I avui és dia de vaga. Les escoles Bressol obren a les 9, però a aquesta hora habitualment ja fan serveis d'acollida. Badalona, Toni Fortesa, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs a les portes de l'escola Bressol Pinotxo de Badalona, cartells en suport a la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o al 03, mereixem més. Les educadores denuncien que el primer cicle d'educació infantil continua sense el reconeixement i els recursos que necessita. La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció de ràtios, més personal i una millora de les condicions laborals del sector.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Matí amb els retards habituals a Renfe. L'R11, el primer tren que surt de Portbou cap a Barcelona i ha arribat un quart d'hora tard. A l'R16, el tren que ve de Tortosa arriba a Barcelona a Sants amb un retard de 20 minuts. Alguns usuaris d'experiència expliquen que aquest comboi anava molt lent a l'altura del Prat de Llobregat i justament en aquest mateix punt, a la zona del Prat, hi ha usuaris de l'R2 Sud en direcció a Barcelona que expliquen que el tren també s'hi ha quedat aturat una estona i per tant també va tard. D'altra banda, a l'R15, el tren que ha d'arribar a Sants des de Lleida va amb una demora de 10 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, com ho tenim això? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Punts vermells.
9: Doncs bastants. El més destacat a l'AP7, a Barberà, on recordem hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A prop d'aquest punt, també a l'AP7, a Santa Perpètua, direcció Tarragona, ara també hi ha hagut un accident que genera retencions i encara derivat també d'avaries de camions i ha cues a la ronda litoral, retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet en sentit Trinitat i el Bon Pastor també en sentit Trinitat.
0: De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la calor, però també parlarem del cas Zapatero. Redacció, Sílvia Solanes.
4: Sí, de com afecta el Partit Socialista tot plegat. Ho farem amb Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. També anirem a Badia del Vallès per parlar de la nova llei per retirar l'amiant i conversarem amb la neurocientífica Sara Medero sobre la por, l'ansietat i com funciona el cervell. A 11:15, com cada dijous, la taverna, avui especial Revella de Sant Joan. I després entrevistem el cantant Jorge Drexler.
0: Serà a partir de les 11. Abans, per això, parlarem de Zapatero, on tots els editorials, per cert, dels diaris en parlen, amb l'excepció del país. La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero, remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge. També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania més enllà de la justícia del seu partit. L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas.

0: Poca cosa. Compte la pròxima nit, matinada i demà al matí, que hi haurà una massa de núvols que ens anirà creuant. Segurament seran tempestes desfetes del centre de la península Ibèrica que podrien arribar a deixar quatre gotes entre la matinada i demà a primera hora. I després, la previsió és que a partir de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tinguem un episodi d'onada de calor que farà que tinguem temperatures en conjunt uns 8-9 graus per sobre del que és habitual i a molts llocs del Pla de Lleida s'arribarà per sobre dels 40 graus a partir de diumenge.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
2: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir, taciturns sense banyes, era motxos. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze de 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze 10 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
5: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
6: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
3: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb l'advocat Ignacio Rigau.
13: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
12: Doncs ara amb el Marc fantasejàvem amb l'opció de ser al Mundial i cobrir notícies com que els escocesos han acabat amb la cervesa a Boston. I això sí, tenim la Marta a mig gas, amb un filet de veu. Avui...
14: la cosa està...
13: Vas cridar molt per la selecció espanyola, Marta. Vas estar...
15: per Cap Verd, potser.
13: Per Cap Verd.
14: Per Cap Verd.
13: Per Cap Verd? Pel porter, pel porter.
14: Pel porter.
13: Pel porter. És el que passa amb aquests canvis de temps, amb aquests aires condicionats. De fet, volem començar parlant d'això perquè, atenció, arriba la primera onada de calor de l'estiu. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures, coincidint també amb l'arribada aquest diumenge de l'estiu. Les temperatures es dispararan i suarem la cansalada. Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
13: De fet, ja fa calor aquests dies, però en sí. Farà més. Aquesta onada de calor de dissabte, concretament, la broma quan començarà?
16: Començarà dissabte. dissabte, però pròpiament els valors d'onada de calor és a partir de diumenge. I compte, perquè tots plegats, els del temps també, però tots plegats,

0: sembla que normalitzem una miqueta la calor que tenim, però cal ser coherents i pensar que hi ha mesos de juny, sovint, i no fa gaires anys, doncs, que encara nevava una miqueta al Pirineu, que a moltes zones de Catalunya encara a primera hora del matí la jaqueta era absolutament imprescindible, que la revetlla de Sant Joan doncs, es feia amb jaqueta a les nits en alguns llocs de Catalunya, i en canvi aquest any venim del 20 de maig amb una calor sostinguda que podria ser de les més fortes dels darrers anys. Els referents són 2003, 2022, 2023 i l'any passat, 2025, pensant en un mes de juny. O més exactament, el 23 seria pel mes de juliol. Per tant, doncs, estaríem parlant d'una onada de calor de les de podi, de les tres primeres en un mes de juny dels últims 100 anys per valors previstos, que potser entre dilluns i dimarts algun observatori de Catalunya podria acostar-se als 45.
1: 45.
0: Perquè ens fem una idea, un juny, el juny més càlid el tenim l'any passat, dels últims 100 anys. I estem parlant de 43,8 de rècord absolut a dos observatoris, a Vinebre i al Carràs, i en el cas, per exemple, de l'observatori Fabra, rècord absolut en 110 anys, ho estic dient de memòria, el pico, l'escaig, potser m'equivoqui d'algun any, 110 anys amb 37,9. Aquest any podríem estar aquí, o potser una miqueta més amunt. Però és que el rècord absolut de tots els rècords absoluts, inclosos juliol i agost, que el sentit comú ja et diu que no tan juny, però sí el juliol i l'agost, són anys de rècords de calor, data del 18 de juliol del 2023 amb tres observatoris concretament, i en aquest cas de l'Alt Empordà, 45,4 a Figueres, a la capital, i 45,1 a Navata i al pantà de Darnius Boadella. Per tant, entre dilluns i dimarts, el que assolim podria batre o acostar-se als rècords de qualsevol mes de l'any, no de juny, sinó també de juliol o agost. I això no es queda aquí. França, el sud-oest d'Europa, podria viure aquesta setmana que ve, a partir del cap de setmana, doncs també una situació inaudita.
1: Perquè la primavera ja ha sigut càlida, no? És a dir, la primavera del 2026 ha estat la setmana més càlida des que hi ha registres.
0: Això mateix. És a dir, sempre anem sumant en aquest sentit.
1: Clar, el que és que no és el mateix, Francesc, que la temperatura mitjana de la primavera o de l'estiu sigui més alta, que hi hagin aquestes onades de pic que són les que ens destiroten al final, no? És a dir, si puja la temperatura tot un grau i és una cosa dilatada en el temps, o
0: clar,
1: continuada, és una cosa...
0: És acumulatiu, i a més, clar que destorota, perquè, a veure, no ens enganyem, si ara tenim a partir de diumenge i fins dimarts, dimecres, i possiblement més enllà no tant, però també déu-n'hi-do, unes temperatures altíssimes, quan la temperatura es normalitzi, hi haurà qui dirà, escolta'm, aquest estiu no estem tan malament, però és que, clar, la comparació serà de venir de pràcticament de rècords històrics. Per tant, ens va distorsionant, i la distorsió és acumulativa sempre en aquest sentit a l'alça.
1: Però això durant el dia i la nit també, és a dir, a partir de dissabte, diumenge, que em deies, fins dimarts, la temperatura d'aquests pics de calor, a la nit també ho notarem, o dormirem bé?
0: Sí, moltíssim. Moltíssim, tenint en compte que, clar, no és una calor brusca que vingui de nits especialment fredes o fresques de finals de primavera, com seria el normal, o una mica suaus, i per tant... que els materials de les vivendes, per entendre'ns, el maó, el totxo, la pedra no tant, evidentment, perquè la seva, els seus coeficients són diferents, però bé, en definitiva, aquesta acumulació va fent això, acumular, fent doncs motxilla, i en definitiva quan arribi aquestes 3 o 4 nits, dissabte a la nit la primera, però sobretot diumenge a la nit, dilluns a la nit i la nit de Revetlla especialment també, tindrem possiblement mínimes d'insomni a molts llocs de Catalunya.
1: I això ens porta a preguntar-nos també a l'Àgora si estem preparats com a societat per aquestes onades de calor com les que estem vivint, i la resposta és
0: no, clar. Mira, l'altre dia parlava, i ahir treia unes imatges al Telenotícies, d'un centre educatiu a Lió, no? Que aquests dies a França, doncs, exactament aquest debat hi és a tot arreu, no? Amb estudiants que feien unes proves, no sé quines, en el cas de França, i que tenien problemes, i em penso que les feien com a les 6 i pico del matí o 7 del matí per fugir, no? Però clar, quan tu tens uns edificis pensats en una època en què feia unes altres temperatures i això se't tira al damunt ràpidament i s'avança en el calendari o s'endarrereix, és a dir, ara ja entren en aquesta equació maig, juny i setembre, doncs clar, les aules no estan adaptades, és a dir, als col·legis a Catalunya, quan jo estudiava, no hi havia, parlo del barri de Sant Antoni, a Barcelona, no de Manresa, doncs no hi havia calefacció, hi havia una estufeta de butà a l'aula, que jo li deia estufa psicològica, perquè t'ajudava a creure que hi havia escalfor, no, a l'aula, però feies les classes amb jaqueta i abrigats. Després va arribar les calderes de gas. Clar, ara el que hem de fer, evidentment, és optimitzar per baixar l'energia consumida i passar l'electricitat i electrificar, i per tant fred i calor, però també fred a les aules. Això és una inversió desmesurada, molt gran, però que s'ha d'anar abordant. Això se'n diu adaptació, se'n diu mitigació i se'n diu sacsejar la societat.
1: Francesc Mauri, gràcies. Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Jofre.
2: Sí, el que habitualment diem en aquestes circumstàncies, és a dir, el canvi climàtic ja és aquí, més que canvi, ja és emergència climàtica i ja no ens hem de preparar, ja fa temps, per veure com l'evitem, sinó com hi convivim i com mitiguem, perquè aquestes onades de calor, resumint el que ha dit el Francesc Mauri, seran abans en el temps, duraran més i seran més virulentes, imagina't. És a dir, i no estem preparats per cap dels tres factors.
1: Posem-hi 25 anys, no? 2050.
2: Sí, sí. No, 2050...
1: És que és inimaginable com ha de canviar la ciutat, els pobles, per adaptar-nos al que ens ve.
2: Sí, sí, mira, per posar-t'ho poètic,
1: O per parlar d'incendis, que aquests dies els estem vivint, no? Com canviarà tot això?
2: Per anar per al broc gros, això t'ho explicaria millor un expert en clima, però tot el clima que estem ara anirà pujant. És a dir, d'aquí uns anys tindrem el clima que ara tenen a Senegal, per entendre'ns, i el nostre clima d'ara, d'aquí un temps el tindran a Normandia i a la campiña anglesa. Fins al punt, per posar-me poètic, que ja sé d'un parell de grans empreses del sector vitivinícola que estan comprant terrenys a la campiña britànica, a la Bretanya, perquè creuen que d'aquí no gaires anys les condicions amb les quals el raïm tenen avui aquesta qualitat a casa nostra, d'aquí un temps no la tindran i la tindran doncs entre Londres i Manchester.
1: Tinc un amic que busca casa per segona residència a Riga.
3: Caram.
1: Riga. Riga. Perquè d'aquí uns anys diu que serà fantàstic estiuejar-hi. Sí.
3: Això que comentaves de com són les temperatures d'aquí uns anys. Fa un parell d'anys a París van fer un simulacre, que van dir París 50, que era com podien la seva capacitat de reacció en cas que arribessin a temperatures de 50 graus a París. Perquè respecte al que deia el Jofre, ells apuntaven un informe que deien que d'aquí 10-15 anys a París la temperatura a l'estiu serà semblant a la que ara hi ha a Madrid, i a Madrid semblant a la que ara hi ha al Marroc. I l'any vinent Barcelona també està previst que el primer trimestre faci un simulacre semblant d'aquest que es diu Barcelona 50 graus. I el que dèiem, el canvi climàtic ja és aquí. Ara parlava en Tomàs Molina d'aquests efectes.
1: Mauri,
3: sí, perdó.
1: Ara què has dit, ara?
3: Ah, ui, ara no em treguis el tall, ara, eh? No els hi passis.
1: Ara tindrem problemes.
3: Digues que és culpa meva.
1: Massa tard, pateixi, ja sempre ho dic.
3: D'acord, sempre és culpa dels seguristes.
1: Sí, sí, dels altres, sempre dels altres.
3: Digues. El que et deia, d'aquests registres anormals, que el mes de maig venim d'haver tingut una onada de calor tan molt bèstia. Per exemple, a Portbou van registrar una mínima de 28 graus, la més alta de tota la història, mínima. Mes de maig. Per tant, ja no és que sigui juliol i agost i una mica setembre, sinó que ja comencem al maig, o a Gran Bretanya, que s'han disparat la venda d'aires condicionats, una cosa completament impensable. No hi ha aires condicionats a Anglaterra o a Londres, i s'han disparat un 80%. Panorama catastròfic.
1: Ignacio.
4: Bé, ara el Jofre parlava de mitigació i jo crec que estem en una situació directament d'adaptació. La mitigació encara ens permet imaginar una situació on podem controlar una mica el clima o el canvi climàtic o l'emergència climàtica. En l'adaptació ja assumim que el clima ens ha guanyat. I les estratègies d'adaptació han de passar per una projecció als següents, sí, per suposat, 25 anys i 30. De fet, la Generalitat té un pla, que és unes projeccions del clima 2050, on s'estima que més o menys els 2 graus que hem augmentat des dels anys 70 als següents 25 anys es duplicaran un altre cop. És a dir, que des dels 70 fins als 50 haurem augmentat quasi 5 graus. És una cosa molt curiosa perquè estem parlant de mitjanes. Perquè és a la costa és on, diguem, a les municipis o a les zones costaneres, és on més estabilitzada està l'augment de temperatura. Però una cosa que a mi em crida l'atenció és que a la muntanya, per exemple, o fins i tot zones com la Vall d'Aran, el canvi no ha estat de 2 graus, ha estat de 3,5. Les variacions han arribat fins a de tot a 3,5. I, per exemple, la presència de nits tòrrides tropicals s'ha quadruplicat en els últims, des dels anys 80 i en els últims 40 anys. Jo crec que, i això ho venia pensant mentre venia cap aquí, que ja tenim fins a cert punt precedents d'adaptació. I estava pensant molt concretament en el cas de les persones de religió musulmana que durant el Ramadan els coincideix amb mesos càlids i, de fet, la legislació laboral, la jurisprudència laboral ho permet, adapta la seva jornada laboral precisament per no estar de Ramadan i de ajuni i, a més, haver de treballar. I jo crec que el que necessitem és una mica, aquí tenim una mica el precedent, no? El que necessitem és molta valentia i molta flexibilitat perquè potser les classes han de començar a les 6 del matí o les jornades laborals han de començar a les 4 de la tarda, però necessitem flexibilitat.
1: Marta.
5: Pensa, Ricard, que ara que estaràs despert d'hora, tothom estarà despert a la teva hora. Les escoles faran... no, conyes a part. Ahir sentia en un butlletí de notícies d'aquesta casa que deia que a Barcelona hi ha 500 refugis climàtics. Però que al mes d'agost només en queden 200. Llavors...
3: Tanquen algunes biblioteques, clar, per exemple.
5: Clar, llavors...
1: Que tanquin al febrer, no?
5: El que us vinc a dir és... Jo crec que això ens porta a un canvi d'hàbits i de tendència que potser encara no volem assumir com a tal i que l'haurem de fer sí o sí. I per altra banda, dir-vos, encara avui està passant que hi ha formacions polítiques que estan impulsant iniciatives legislatives fent negacionisme sobre el canvi climàtic. Bé, doncs, aquí ho tenim.
1: El cosí de Rajoy, no? El primo de Rajoy. Són les 8:55. Tenim en marxa, per cert, 3 desallotjaments al barri de la Mina. Lara Garcia, com està la situació?
6: Doncs ara mateix els agents de Mossos ja són a dins l'edifici per efectuar aquests 3 desallotjaments d'avui. Hi ha hagut força oposició al barri. Una 50ena de veïns es concentren des d'abans de les 7 davant d'aquest bloc de la Rambla i, de fet, s'ha aturat fins i tot la circulació del tramvia d'aquesta zona per seguretat i perquè doncs, hi ha una manifestació que impedeix la circulació dels vehicles. Els d'avui són els primers desallotjaments d'una sèrie que afectaran una 60ena de famílies de 6 blocs ocupats des de fa 9 anys aquí a la mina. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, que s'havia doncs enderrocat des de fa 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per famílies del barri. Aquest episodi està relacionat amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Recordem que és un regidor va acabar sent habilitat per haver encarregat la vigilància d'aquests pisos mentre estaven buits a un clan del barri, el clan de los Manolos, que finalment doncs van acabar ocupant aquests pisos. Avui es desnonaran tres famílies, totes tres amb menors a càrrec, i una d'elles és la de la Samira. Samira, bon dia, quina és la teva situació?
7: Pues mira, mi situación es que llevo aquí desde 2019 ocupando una vivienda. Entré con mi pareja, formemos una familia y nos independicemos. Yo con 14 y él 16, tuvimos niños. Y bueno, actualmente mi niño tiene 4 años y una niña de 7 meses. Llevo 3 meses cobrando una renta garantida. Nunca me han querido ayudar las existentes cuando he ido y he dicho que era de la Rambla. Me cerraban las puertas, me decían que el ayuntamiento no estaba autorizado a ayudarnos porque éramos de aquí. Y pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos. Incluso muchas veces hemos estado pidiendo ayuda en el COVID para paquetes de comida, para no nos han ayudado en nada porque éramos de la Rambla 58. Y nos decían que, como éramos de aquí, que el ayuntamiento le habían vetado a ayudarnos a las familias de la Rambla.
6: ¿Tú vols pagar el lloguer?
7: Yo estoy dispuesta a pagar una cosa que se adapte a mi economía que tengo ahora mismo. Un alquiler de 300, de 400, aunque me quedará con 500 euros para comer, pero no me niego a pagar ningún alquiler.
6: Si avui finalment us fan fora, ¿qué farás?
7: En la calle. Estoy en la calle. Porque la asistenta no me han dado recursos, me han dicho que me busque la vida, que si vivía con 13 años con mis padres, que me vuelva a ir con ellos. Esa es la palabra que me han dicho. Esa es la respuesta que me han dicho. Digo, es que lógicamente con 13 años una niña vive con sus padres. Pero ahora mismo tengo dos niños que no dependen de mis padres. Dependen de mí, yo soy la tutora legal y no le puedo decir a mis padres, mira lo que tengo.
1: Doncs aquesta és la situació. Tant govern com l'Ajuntament subratllen que ja que si hi ha casos de vulnerabilitat s'enviaran a la taula d'emergències. I a tot això hem de parlar també de Zapatero. 2 minuts, ara tornem.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
11: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
12: Gràcies.
13: Per què, mama?
12: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau. A l'Àgora abordarem el que està passant també a Madrid, amb Zapatero. La postura oficial del PSOE després de la declaració d'ahir de Zapatero continua sent la de tancament de files, però la preocupació és evident i també van sortint a poc veus que aposten per avançar eleccions. L'última, qui va ser la número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
1: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que admet preocupació per tots els detalls que s'han anat coneixent en les últimes setmanes.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
1: De seguida parlem de la complicada situació que travessa el PSOE amb la seva secretària d'organització, la valenciana Rebeca Turró, que ens acompanya aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, una intervenció breu dels agoristes. Jofre Llombart.
2: Bé, aquí de la declaració i de Zapatero hi ha una doble conclusió que és contradictòria en si. És a dir, que allò que dic sempre de tapar, és a dir, que el fet que el jutge no li decretés mesures cautelars no tapi que ell no va poder justificar bona part de les acusacions de les que li sotmetien. Ara bé, que el fet que no pogués justificar gran part del que li acusaven no tapi que, en contra del que s'havia dit, el que s'havia especulat, no li ha decretat cap mesura cautelar. Recordeu que les mesures cautelars s'apliquen, i això ho sap millor l'Ignacio, quan hi ha una sèrie de factors que condicionen. Un és el famós risc de fugida, l'altre és la destrucció de proves, i l'altre és que puguis reiterar el teu delicte. És a dir, quan el jutge detecta que pot passar una d'aquestes tres coses, aleshores quan pren mesures cautelars, o quan t'has de presentar al jutjat cada X dies, quan et retira el passaport, o en el cas més extrem, que et posa a la presó. No va passar cap d'aquestes tres coses. Per tant, aquella espectacularitat, aquella aparatositat que envoltava Zapatero, no et dic que no hi sigui, però ha quedat molt reduïda la substància. Ara bé, després llegeixes l'auto de per què el deixo lliure, que no hi ha motius de fuga, etcètera, etcètera, però queda ben clar que aquest senyor no ha pogut acreditar tot allò del que se l'acusava, la famosa explicació.
1: Les joies no ha parlat, no va declarar, per exemple.
2: No va declarar, però es van sabent detalls. Per exemple, que ara se sap que aquelles joies que eren bisuteria d'una herència, ara resulta que no són tal bisuteria, això ja ho sabíem, i que són d'un regal de la família reial saudita del 2007. El 2007 estava en plena exercici de les seves funcions. També és veritat que aleshores no existia una llei que regulava tot aquest tipus de regals, no? Però clar, no deixa de ser, perdoneu l'expressió, que va fer fortuna, no deixa de ser una deixa. Una deixa en forma de joies que la família saudí li fa a José Luis Rodríguez Zapatero en exercici del seu càrrec.
1: No declarades.
2: I recordo que un any després es va presentar a unes eleccions que va guanyar. Per tant,
1: La Vanguardia avui es pregunta quan crèdit li queda Zapatero. Remarca que l'expresident ha negat aquestes imputacions, però que no ha convençut el jutge. Lara diu que Zapatero no dissipa dels dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. I el periòdico també diu que hi ha dubtes sense aclarir, com per exemple la naturalesa de determinats pagaments. El Mundo es titula Sense defensa penal ni política, i l'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge. Per tant, sí que hi ha unanimitat a la premsa avui que les paraules no han convençut al jutge Marc.
3: I és curiós que falta un dels diaris més importants que no ha fet editorial.
1: El País.
3: Correcte. Dit està. Estrany. Sí, és el que dèiem, no? La resolució judicial no li implica mesures cautelars, però el mateix jutge reconeix que les explicacions no l'han convençut. Les explicacions del que ha dit, no de les joies, perquè de les joies no n'ha parlat, fins i tot diu que li va demanar al jutge que hi hagués 10-15 dies de marge per poder justificar tiquets o com eren aquests regals de la família o d'unes joies que, recordem, que al començament valien 30.000 euros o 40.000, segons el seu portaveu, i després va acabar dient que s'havia equivocat perquè la taxació era de 1,3 milions, per tant, tot plegat. Fa una miqueta de tuf. I si em deixes un tema sociolingüístic, em va fer gràcia ahir el seu comunicat de Zapatero, que acabava amb una frase que era "no us decebré",
2: sí,
3: que evoca en el seu lema electoral, que era "no us fallaré", quan va guanyar les eleccions del 2004.
1: Ignacio,
4: independentment de com transcorri el procediment judicial, perquè jo crec que hi ha marge per la dubte, hi ha marge per el dubte raonable, i hi ha marge per establir si el que feia Zapatero era lobbying o era tràfic d'influències. El que li passa a Zapatero és que ha destruït el seu capital polític. Zapatero, una mica per Espanya, el que era Mujica, no? L'expresident de l'Uruguai, si no me'n
1: confio. Sí, sí, sí.
4: Aquesta espècie de símbol que deia los socialistas somos los que tenemos poco y damos mucho, i resulta que és una mentalitat, crec que extraordinàriament infantil, però és la mentalitat que ell mateix havia construït sobre ell mateix. I ara el que s'ha demostrat és que la seva activitat econòmica com a expresident, doncs resulta que sí que era lucrativa, i resulta que sí que tenien mucho i querían más. Així que aquí el que veiem és un cop molt dur en el simbolisme de l'esquerra, més enllà del cop judicial que pugui resultar.
1: Broment, Marta, sí.
5: Sobre el simbolisme, jo crec que el problema que té el PSOE i Pedro Sánchez és el xoc que té la seva militància, el seu votant, respecte del que deia el far moral, no? Recordo unes declaracions d'Edu Medina, just quan surt tot el tema, que diu, no és el Zapatero, no me cuadra con el Zapatero que yo conozco, no? I aquesta frase l'han anat repetint tots, que és com... Bueno,
1: sí, però això ho hem sentit sempre, ja veurem... quan hi ha un cas de...
16: Sí, no sé, sí, qualsevol cosa,
1: ni qualsevol delicte, sí. És que no ho hagués dit mai. Sí. No ho hagués dit mai. Era bueno, tan bon home.
2: És la versió, clar, no, però, és la versió diferenciada quan tens un comando terrorista al sí, el veí. Casa.
5: Sí. No m'havia donat tu.
2: És que saludava tu.
1: M'ajudava a agafar la bossa de la compra, ajudava la veïna de 80 anys a portar la bossa de la compra.
16: No m'ho hagués imaginat mai.
1: Que no ho hagués dit mai.
5: Per tant, clar, no... Fixeu-vos que no poden dir res més, no? I això jo crec que va fent forat, no?, en un electorat que ja està molt castigat. Jo no sé si és Zapatero el Mujica espanyol o no, però en qualsevol cas esmorzarem, farem esmorzar a mig matí, dinarem, berenarem, soparem i farem ressopor d'això tot l'estiu, perquè filtraran els àudios, filtraran els vídeos, etc, etc. Jo crec que Pedro Sánchez està bastant al límit. És a dir, al final, la declaració d'ahir és veritat que no hi ha cautelars, per tant, el govern diu, escolta, no hi ha cautelars, doncs, sí. Pues, bueno, ja anirem fent i tal, però l'efecte electoral que això tindrà pel PSOE crec que pot ser demolidor.
1: I després també hi ha una altra cosa que ja ho sabem, però vam conèixer tots que tenien unes joies quan no s'havien ni taxat i vam començar tots a especular amb gemòlegs quan valien les joies. Vull dir que això també hauríem de ser una mica tots cautelosos.
5: Bueno, i el seu portaveu va dir, escolta, 30.000.
1: Clar, però és que no ho sabem. Per tant, potser hem de ser una mica més prudents per evitar aquesta especulació i aquest acarnissament que a vegades és gratuït. En aquest cas, doncs, veiem que no ho era tant. Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Què tal? Bon dia a tots i totes.
1: Zapatero no ens sabrà?
17: Com? Perdona, que t'he escoltat
1: sí,
17: fatal.
1: Dic, si no ens sabrà, Zapatero.
17: Mira, jo ahir crec que Zapatero va defensar la seva innocència i nosaltres confiem en aquesta innocència. No donarà explicacions, però encara ha de seguir donant explicacions i així ho farà. Queda encara, ell ha demanat temps per estar en condicions també de poder aclarir la qüestió de les joies. Cal respectar aquests temps. Crec que una part positiva també és que ahir va posar a disposició del tribunal una autorització universal per a que li busquen tot allò que consideren en qualsevol país del món. I això jo crec que demostra que no amaga res, no? Els temps de la justícia són els que són. També hi ha que respectar-ho, però des de luego nosaltres creiem en la innocència del president Zapatero.
1: El partit, de fet, portava un mes expectant també per la declaració de Zapatero i quan va acabar va emetre un comunicat expressant la confiança i també suport a l'expresident. Del que va passar ahir, per això, vostès quines conclusions en treuen? Perquè el jutge Calama, per exemple, diu que els indicis no han quedat desvirtuats.
17: Bueno, també hem de veure que el jutge considera que la causa de continuar i així en aquesta línia va l'auto, no? Jo crec que encara té que donar-li explicacions al jutge, però no tinc dubte que així ho farà José Luis Rodríguez Zapatero, i no sols al jutge, sinó que estic convençuda que ho farà al conjunt de la ciutadania.
1: Hi ha una qüestió en la qual també vostès treballen, i de fet tots els polítics treballeu en el dia a dia, no? Que és la confiança, no? En no decebre. I de fet en el seu comunicat demanava als espanyols confiança, es comprometia a no decebre. Quan un líder moral del socialisme, com és Zapatero, se l'acusa d'aquests delictes, com es fa per recuperar aquesta confiança? Com la política pot aconseguir restaurar una imatge quan a nivell mediàtic, diguéssim, està tan malmesa?
17: Mira, Zapatero quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria ho va fer així. I ens va portar a este país, a ser un país que va practicar polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per tot i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat, sabent que els temps judicials no són els que ens agradaria tampoc a nosaltres ni són els temps mediàtics, no? I això, malauradament, fa que en aquests moments pues, hi ha judicis paral·lels, se condemna políticament a la gent, hi ha moltes filtracions que no deurien ser perquè això no respecta l'estat de dret i jo crec que ahir també hem de fer una reflexió, crec que ho veieu abans en la tertúlia, no? Crec que directament quan ja van aparèixer les joies ja bueno, va començar a dir-se de tot, no? És cert que encara no ha pogut explicar ni està en condicions de poder donar tota la documentació que estic segura que ho farà, no? I jo crec que en això ho estem veient també en altres causes judicials i ser respecte a l'estat de dret se'ns plena molt la boca, però després a l'hora de la veritat estem veient com se filtren inclús causes secretes, no? Això no és bo. No és bo per a ningú, crea indefensió i crec que no beneficia a ningú que se condemne d'aquesta manera a la gent simplement amb indicis o fets no provats.
1: Des de la direcció del PSOE han estat en contacte amb l'expresident durant aquest últim mes? Li han demanat algun tipus d'explicació?
17: Clar que hem estat en contacte amb ell i sobretot traslladant-li que respectem els temps que ell va marcant, que és el respecte absolut a la justícia. És normal que ell vulgui donar totes les explicacions primer al jutge, crec que és el que ha de fer, i a partir d'ahir, òbviament, pues, ja donarà les explicacions que corresponen, no? Però clar que estem en contacte amb ell.
1: Hi ha una cosa també ètica sobre, al final, que hem de reflexionar més enllà dels fets, que és quan cobra un polític, no? Perquè estem parlant també de que al final una persona que exerceix la seva tasca amb vocació pública a la política després retorna a la vida civil, té dret també, diguéssim, a desenvolupar-se professionalment. No sé si creu vostè que també és una oportunitat per repensar això, de quan cobra un polític per evitar, doncs, després que pugui haver qüestions més ètiques que contradiuen aquestes lògiques i que critiquem ara.
17: Jo crec que és un replantejament col·lectiu que hem de fer, que fins que tots, ja no sols la part política, sinó també la social, ens posem d'acord i de dignificar la tasca d'un polític serà complicat. No? Jo crec que durant un temps s'ha entretenit un joc que no és bo. Hem criticat que els polítics vagin en cotxe oficial, si utilitzen mòbil o no utilitzen mòbil. Si, bueno, jo crec que s'ha pervers molt, no? Este debat i ens ha portat a no dignificar la política. I al final la política transforma la societat, fa que te millore o no te empitjore en la teua vida diària i crec que ahí tenen una tasca molt important, no sols els polítics, sinó la societat en el seu conjunt.
1: Li preguntava abans per la confiança. Per exemple, elements que potser ens generen desconfiança als ciutadans i que és normal, no? Quan va aparèixer el nom de l'Eire Díaz, que va començar a aparèixer als mitjans ja fa un any, el PSOE deia que no la coneixia de res. I, en canvi, ara sabem que Santos Cerdán sí que la coneixia.
17: Sí, clar, però també ara l'Eire Díaz la coneix tot el món. Però l'Eire Díaz passava desapercebuda en el meu partit. És a dir, jo no sabia que era l'Eire Díaz i porta 25 anys en el Partit Socialista. Això és la realitat, ara la coneixem tots. Que el secretari d'organització tinguera una relació amb ella, un contacte amb ella, que ja veurem aquesta relació que hauran d'explicar ells i també la justícia ho haurà de posar sobre dit tot, bueno, era una persona que podia reunir-se amb secretari d'organització i una reunió amb molta gent i no significa que tots coneixem a la gent en què el secretari d'organització es reunís. Això és així.
1: Però hi havia viatges pagats a l'Eire Díaz des de la comptabilitat del PSOE.
17: Sí, però quan diem viatges pagats, estem parlant de 4 viatges pagats i és cert que el secretari d'organització, amb les seues funcions, té autonomia per decidir si alguna persona que se reunís amb ell pot pagar-li un transport o no. Això no significa res més que el que acabo de dir. Per tant, a partir d'ahir, si darrere d'aquestes actuacions individuals i decisions individuals de Santos Cerdán se dirimís algun tipus de fet que pugui constituir algun tipus d'irregularitat, pues això dirà la justícia. El que tenim molt clar, que som els primers interessats en que tot s'aclarisca. és evident que en totes les organitzacions, d'igual que siguin polítiques, socials, empresarials, sindicals, pot hi haure conductes individuals que afecten una organització. Si això és així, i qui no vulga mirar d'esta forma, crec que fa un flaco favor a tots. A partir d'ahí, si aquests conductes individuals ens han pogut generar un perjudici al Partit Socialista, es defensarà. I si aquests fets són constituïts d'alguna irregularitat, doncs el que volem és que, evidentment, se faci justícia.
1: Però això vol dir que vostè, com a secretari d'organització del PSOE, pren decisions amb la seva pròpia unanimitat o consulta? Com es prenen les decisions al PSOE? És a dir, vostè quin grau de responsabilitat té sobre les decisions que es prenen com a secretari d'organització del PSOE?
17: A un secretari d'organització, com a qualsevol carrer que d'una organització o d'una empresa, se pressuposa que les coses les fa de bona fe i les fa en correctes a la llei, que és el que faig jo durant tota la meva vida, que m'he dedicat a l'administració pública o al meu partit. Això és el que se pressuposa de qualsevol company. Pot tindre alguna conducta que no siga arreglo a la llei? Pues nosaltres actuarem d'immediat. Actuarem d'una forma molt contundent i farem el màxim que pot fer un partit, que és expulsar a dos secretaris d'organització. A partir d'ahí, com et deia, haurem d'analitzar tot el que ha passat bé i haurem de veure com avança la justícia. Què és el que ara estem fent del Partit Socialista, que crec que és important, perquè el Partit Socialista sempre, de moments complexos, acaba sempre i sent més fort. Nosaltres hem aplicat ara, aprovarem en el Comitè Federal el dia 5 de juliol de l'any passat, 13 mesures per millorar la nostra transparència, el nostre control intern, la gestió que farà més eficaç, més exemplar, mesures que hem implantat durant un any. En aquests moments som el partit més transparent i amb més mesures implantades de control intern, i per això ens hem situat en el partit que més ha avançat en transparència en tot el conjunt d'Espanya. Ara mateix, el secretari d'Organització, ara és un òrgan col·legiat, no sols estic jo, tinc tres adjunts més, i qualsevol acció orgànica i econòmica de transcendència pues, mereix la signatura de dos persones de l'executiva. Hem anat millorant en aquest control, també per protegir-nos nosaltres mateixa, perquè si no tot se qüestiona. Ara hem implantat mesures també que fan que hi hagi més traçabilitat en tot, més traçabilitat en els pagaments, en els contractes, queda registrat informàticament, per donar-nos seguretat a nosaltres i als treballadors, perquè no se'ns qüestione, no? Que crec que és molt important, no?, que també el Partit Socialista novament marca el camí, perquè són mesures que ningú té en aquests moments, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè o ha dit l'òrgan que controla la transparència en els partits polítics, i esperem que també tots els partits ens seguisquen, no?, en aquesta política que estem aplicant.
1: Són mesures que vostè va anunciar dilluns, controls addicionals al partit. Per exemple, s'han sotmès els comptes a una auditoria externa, hi ha també reforç de seguretat financera, hi ha aquesta aplicació de Tiquèlia, no?, que automitza i audita també cada detall, i després també altres mesures que van ja aprovar-se al Comitè Federal del juliol del 2025, que entre altres hi ha, per exemple, aquesta condemna de qualsevol pràctica masclista que atempti contra la llibertat de les dones o l'expulsió directa per consum de prostitució. Li volia preguntar si vostè li va sorprendre, quan va arribar i va prendre el càrrec de secretari d'organització del PSOE, que es fessin pagaments en metàl·lic encara a un partit com el PSOE.
17: No em sorprèn, perquè ho fa el Senat encara. N'hi ha moltes administracions públiques que encara ho fan, i cada vegada les empreses també, pues és una pràctica que s'ha anat deixant de banda. Òbviament, té una raó de ser i perquè se feia. Fa poc temps les transferències bancàries se pagaven comissió, i per tant, determinats administracions públiques, empreses i demés, optaren per la part metàl·lica. Això a poc ha anat abandonant-se. Nosaltres ha quedat d'una manera ja residual. Ja no s'avança, ja no se paga en diners metàl·lics, i si hi ha alguna adelanto en aquests moments alguna persona, pues, és algun treballador que tinga que fer una despesa d'un viatge més elevat i no tinga per què tindre un perjudici directament, no? Ja és una manera residual. Però jo crec que anem evolucionant tots, també, no? Conforme van apareixent noves tecnologies, tecnologia que ens permet traçar tot molt millor, i bueno, i això és, jo crec que la grandesa d'un partit també, que té 147 anys de història, que ha anat adaptant-se també a conforme ha anat evolucionant la societat, i per tant, amb tota la normalitat, i també que el fet de que s'utilitzen diners en metàl·lics, no sé té per què pensar ja que hi ha algun tipus d'irregularitat, perquè si no, el Senat, en aquests moments, que continua pagant en metàl·lic, jo li asseguro que no pense que hi ha ninguna irregularitat darrere.
1: Vostès estan estudiant carallar-se contra Cerdano, l'Ire Díez?
17: Nosaltres ho hem dit. Nosaltres tenim totes les opcions obertes. El que tenim clar és que el Partit Socialista no té res a veure amb les conductes que estem veient i que van eixint amb els diferents autos i informes que anem coneguent, i anem a defensar el Partit Socialista, per supost. El Partit Socialista és un partit net, honest i ple de persones que dia a dia treballen per millorar la vida de la gent. Això és el Partit Socialista. I, per tant, ens defensarem, per supost, amb tot el que ens permeta la llei, però necessitem també que avanci la causa i que vegem aquests indicis, aquests fets que no són provats, fins on arriben, però que no ningú dubte que efectivament ens defensarem.
1: El PSOE és això que vostè diu, però hi ha qui li pot dir que el PSOE el que té realment sobre la taula són múltiples causes obertes a l'entorn del president i que, per tant, doncs això també afecta la governabilitat que ara mateix hi ha al govern d'Espanya. Vostè creu que tot el que hi ha a l'entorn del president Pedro Sánchez es podria catalogar de l'ofer o només en algun cas?
17: Mire, jo li he de dir, jo soc llicenciada en dret, soc llicenciada en el 2004, jo crec que en la justícia, en el sistema judicial que tenim, a més, garantista, i crec que en aquest estat de dret. A partir d'ahí, també li dic que hi ha vegades que veig qüestions que me preocupen. També li dic que l'estat de dret permet també discrepar amb la justícia i discrepar en determinats procediments de causes judicials, inclús en fallos, en sentències. Això també ho permet, l'estat de dret. Però crec que en la justícia, però ara bé, també he vist investigacions que estan sent prospectives, que no estan mirant un fet concret, sinó que s'apareix ja causes genèriques. He vist també autos en pàrrafos sencers que estan copiats de revistes. He vist com se persegueixen a persones innocents per el mero fet de ser familiar del president del govern, un president que és del Partit Socialista, que per això s'està perseguint. He vist també com condenen un fiscal general de l'Estat per una filtració que està, que fins 6 periodistes han dit que no li va filtrar ell. I he vist també una oposició que sembla que avança decisions judicials. Per tant, tot això a mi me genera també inquietud. Me genera moltíssima, moltíssima inquietud. I per tant, espere que la justícia faci justícia, que és el que esperem tot el món, i que la justícia tinga un tracte igual per a tot el món, perquè hem vist causes judicials que s'imputen al Partit Popular i jo no estic veient el mateix tracte. Per tant, tot això me genera com a mínim inquietud.
1: I el partit com ho està vivint tot plegat? És a dir, què n'espera vostè, per exemple, del pròxim comitè federal?
17: Doncs pues mira, ahir vaig tindre la reunió dels secretaris d'organització de totes les federacions. El partit està amb molta gana de donar la batalla. I ahir ja vam començar a preparar el comitè federal. És un comitè federal que va ser un punt de partida ja i d'arranc cap al nou cicle electoral que anem a tindre, d'eleccions municipals i de generals i també autonòmiques en altres territoris. I per tant, estem preparant aquest partit per a tindre els millors equips i el millor projecte per tornar a governar en el 2027 i fer el que millor se'ns dona, que és millorar la vida de la gent i continuar posant polítiques públiques centrades en el benestar de la gran majoria. Que això també hem detectat que quan són polítiques que milloren la vida de la gent, de la gran majoria, pues sempre hi haurà una part, una minoria, sobretot els grans poderosos, que no se senten còmodes, no?, amb aquest govern, i que per això a molts d'ells pues des del primer dia no els ha agradat, no?, que estem governant. Però, des de luego, l'Espanya del 2026 és molt millor que l'Espanya del 2018. I això, les dades estan damunt de la taula, 22 milions de treballadors i treballadores, una Espanya que creix per damunt de la mitjana europea i un país referent avui per avui defensant el dret internacional i la defensa dels drets humans.
1: No? Però aleshores, senyor Toro, si tenen tan clar que el país ha millorat tant i que la ciutadania ho nota tant, per què tenen por de convocar eleccions?
17: Perquè les eleccions se convoquen quan s'han de convocar, que és al finalitzar el mandat. I nosaltres, fins l'últim dia, hem d'estar millorant la vida de la gent. A mi, quan la gent proposa ara eleccions, sempre pense, igual tu no cobres el salari mínim interprofessional i és possible que tu encara no depengues de la pensió. Per tant, també hem de ser reflexionar això. Ja, la gran majoria d'aquest país vol que les polítiques que estan portant endavant d'este govern de coalició continuen. I per tant, este l'últim dia ho farem. I sobretot, en el 2027 hi haurà eleccions i esperem tornar a tindre la confiança de la gent per seguir, com et deia, posant a Espanya en el mapa de les bones coses, que és on està en aquests moments.
1: Però entenc que si no tenen la capacitat per tirar endavant l'acció de govern, aleshores sí que es plantejarien convocar eleccions. És a dir, per posar un exemple, si no s'aproven els pressupostos, vostè creu que s'ha d'anar a eleccions, aleshores, com diu el PNB?
17: Bueno, jo crec que és, ho ha dit el president, no? La prerrogativa de convocar eleccions la treu el president del govern. I el president del govern és, abans de secretari general del PSOE, també és president del govern. I té que fer sempre un equilibri. I jo m'alegre com a exsecretària d'Estat d'Indústria del que el president ja ha decidit tornar, o sea, seguir governant este país, perquè ja permet que els fons europeus puguen arribar a moltes empreses d'este país, com per exemple ahir a Catalunya. Si els fons europeus no els haguessin pogut executar, pues avui per avui Ebro no estaria en plena activitat i rendiment, o la SEAT no haguera pogut materialitzar tots els projectes que porten davant. I això ha sigut gràcies a la decisió del president Sánchez de voler executar els fons europeus i de voler continuar que aquesta legislatura continuï. I això no hem de perdre mai el nord.
1: I Pedro Sánchez és el millor candidat pel PSOE per les properes eleccions del 2027?
17: Sense cap dubte. De fet, ho hem estat veient. És el valor més important que tenim a avui per avui partit socialista. És la persona que més mobilitza l'electorat progressista, i ho hem vist també en les eleccions autonòmiques. Hem vist com amb els números, amb les enquestes, amb les matemàtiques, ens dona que Pedro Sánchez, avui per avui, té un recolzament de la ciutadania molt important, però perquè la ciutadania també sap, no?, el que este govern i el front del president Sánchez està fent per millorar i modernitzar este país.
1: És Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
21: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem. Ai, sangria, sangria, no, sí.

0: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Busca el triple! Triple, triple, triple!
3: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
3: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
5: Molt i molt ben defensat.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
3: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Ara que parlem tant de futbol, us en recordeu d'aquell gol que ens va fer campions el 2010? Quina jugada! Com la jugada de l'estiu que pots fer ara al Cort Inglés i Hipercor. Perquè fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Cort Inglés i Hipercor, et regalen fins a 550 euros per les properes compres d'alimentació, per bescanviat del 29 de juny al 31 de juliol. Endut-te'n ara televisors, portàtils, mòbils, frigorífics i a partir del 29 de juny, omple el carretó gratis al supermercat El Cort Inglés, Hipercor i Supercor. La teva millor jugada. També a la web i app, consulta les condicions i els models que hi participen. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Res més per avui. Adeu, fins demà.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Valoracions de les paraules de Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE al Matí de Catalunya Ràdio. De seguida també anirem cap a la mina per seguir el que està passant amb aquest desallotjament i també anirem cap a Badia del Vallès, on l'amiant sembla que deixarà de ser el protagonista en els propers mesos. Marta.
10: A veure, jo, hi ha una part que tira d'argumentari, no? I això, doncs, bueno, no tinc clar fins a quin punt convenç. És a dir, crec que el PSOE ha entrat en un escenari en què ja només pot parlar pels seus, diguem-ne, i això per un partit que té vocació de guanyar unes eleccions, per tant, d'anar més enllà dels que tradicionalment et voten, és un problema. Clar, l'argument aquest de no, nosaltres no convoquem eleccions perquè efectivament el país està millor ara que abans, em sembla un argument un punt pobre, no? Perquè al final una democràcia qui ha de dir que el país està efectivament millor i per tant segueixo fent confiança els que estan manant ara és la ciutadania. Llavors el que fa aquesta senyora és emetre una opinió que no pot ser altra que aquesta perquè evidentment és militant, no? En la part més d'explicar-se, no?, sobre els temes de com funciona un secretari d'organització i el partit i tal, m'ha semblat al començament que no tirava excessivament d'argumentari, sinó que feia, potser, doncs, donava raons, bueno, fins i tot algunes em poden semblar vàlides, perquè sí que és veritat que quan un és secretari general o secretari d'organització d'un partit i com més gran és el partit més es nota, sempre se'l posa tothom a la boca. És a dir, està passant ara, no?, ara mateix, que hi ha infinitat de reunions, no?, on gent diversa parla en nom d'altres quan aquests altres segurament no li han dit que ho pot fer. I segurament aquí això és el que ha passat, no?, amb el cas Santos Cerdán, etc etc. Però insisteixo, el marge polític que té el PSOE, més allà de si aquí hi ha, no?, una certa persecució en el sentit de qui em puede hacer que haga i si ha l'ofer o no, i evidentment hi ha coses que es veu de 3 hores lluny que estan perfectament preparades, no?, pues ara passarà això, ara passarà allò, ara hi haurà la filtració, ara l'altra. Ostres, jo veig que el marge polític que tenen és molt poc, no? I a l'aguantar per aguantar, ostres, ahir la secretària, perdoneu, la portaveu del PNB preguntaven al president Sánchez, diu, val, d'acord, vostè fa 3 anys que ens parla de que porta pressupostos i ens els portarà. O sigui, el PNB hi ha un moment que es tira la mà, no?, dient, escolti, d'acord, parlem del que hem de parlar, però parlem tangiblement de coses, perquè vostè fa 3 setmanes ens va dir que portaria els pressupostos, no ens ha convocat a una reunió, és a dir, hi ha com molta distància entre el que és el relat general pels mitjans i el que efectivament, no, el govern està fent amb els seus socis. I per això crec que el marge se'ls està fent molt estret.
11: Preparem-nos per uns pressupostos que seran els més expansius de la història, perquè crec que serà el tret de sortida de la pròxima campanya electoral.
9: Si fracassa, ja té programa electoral.
11: És a dir...
12: Ho són tots, habitualment, els pressupostos més expansius de la història.
11: Però preparem-nos
9: per... És una frase que tampoc m'ha sorprès.
11: Preparem-nos per mesures absolutament...
12: inaplicables, potser.
11: Tan inaplicables com aparentment atractives des del punt de vista de màrqueting electoral. És a dir, jo què sé, sou de 150 euros per tothom si tens no sé què i tal, i ajudes i tot, i plan,
12: més,
11: plan,
12: més,
11: plan.
12: Més diners,
11: tot,
12: més, Jofre.
11: Tot de coses que serviran per portar-ho als pressupostos, es votaran, aquests pressupostos no prosperaran, i a partir d'allà Pedro Sánchez convocarà les eleccions. Aquest timing ens situa a compte que no sigui unes eleccions abans de les municipals del 2027, que serien al maig. Per tant, estem parlant d'unes eleccions al febrer-març. Sí. És a dir, allò que va passar fa 4 anys, que es van convocar eleccions i l'endemà de les eleccions municipals va convocar les eleccions generals al Congrés, el mateix a la inversa. És a dir, 2 mesos abans o 2 mesos... I està en mode maquinària electoral permanentment durant mig semestre. El que no volen els alcaldes socialistes és que coincideixi la mateixa data.
9: El que molesta ara són aquests 2 mesos fins a 2 mesos i mig fins a setembre, no? Perquè al setembre pots començar la roda de pressupostos, octubre-novembre, votes i perds... Pots convocar eleccions, te'n vas a febrer. Per tant, no... Ja està, has complert. El 2027 hi ha hagut eleccions, que és el que havies dit.
11: Ara, l'únic dubte que tinc és... Jo, que sóc un, com diuen en castellà, un don nadie, i tots nosaltres, que ho veiem a 50 quilòmetres vista, que això passarà, què farà l'oposició davant d'això? Quina és la seva política de contraatac? Continuar desgastant, trobant l'últim euro de l'últim conserge de la Federació Socialista de Sòria perquè una vegada el va trucar Zapatero i que la gent es perdi?

0: sí, però segurament té menys marge. Jo crec que Junts com a PNB han augmentat la intensitat respecte a com s'estan confrontant.
1: Sí, sí, és cert, però recordem també l'estiu passat que deien exactament igual. No, no, jo Junts deia no negociarem més.
0: És a dir, Aitor Esteban demanant eleccions de la manera que ho ha fet.
1: Els bascos sí, jo parlo de Junts més aviat.
0: No, però jo crec que Junts fa ja molts de mesos que s'ha desconnectat d'aquest govern. Altra cosa és que ara ho està manifestant amb una certa intensitat. Però a mi el tema del PNB m'ha creat especialment l'atenció.
1: Sí, sí, també quan recordeu, els bascos mouen fitxa, vigila.
0: El Jofre deia, els alcaldes socialistes no volen unes eleccions al mes de maig que coincideixen, tampoc les vol el PNB, perquè els nostres oients han de saber que el que es vota en unes municipals és també les diputacions forals, que és on hi ha la mare dels ous del poder real que té el PNB Euskadi.
1: I recordem que allà a Euskadi hi ha un pacte entre PNB i socialistes. Mm. Per tant, tampoc li interessa trencament molt bèstia.
2: Feijóo aquesta nit a l'Hormiguero ha dit això.
3: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Ignacio.
4: És el que mencionava una mica la Marta ara. Jo crec que, especialment amb aquesta esmena que van introduir conjuntament PP, Junts i Vox, per votar si s'havien de convocar unes eleccions o si s'havia de plantejar la convocatòria electoral, ja estem veient un cert apropament. Per un costat, els bascos del PNV, com deia el Marc, comencen a plantejar-se si s'ha de moure fitxa. Els bascos sempre han estat molt ambivalents i molt hàbils sent ambivalents. La part congelada de la possible aliança, o almenys de la possible, del possible pacte d'investidura, o fins i tot el possible pacte d'una possible moció de censura per unes possibles eleccions, la peça necessària era Junts. I aquí jo crec que comença a haver-hi una certa descongelació. També menystenim la capacitat que té el Partit Popular per pifiar-la. Així que podria ser que aquesta situació de descongelament acabi un altre cop petrificada simplement perquè no s'han sapigut portar les negociacions. I ha estat sempre la gran xacra del Partit Popular, sempre, des dels últims 15 anys.
1: Que és el que deu estar esperant,
4: Pedro.
1: Esperant, allà si passa alguna cosa.
4: Però el Partit Popular, des del fa 15 anys, diria fins i tot des de fa 20 anys, el que no ha pogut és generar altres aliances. Per això, la posició del Partit Popular sempre és, si vols que governi el PP, doncs has de votar el PP. Per què? Perquè no tenim altra aliança, o l'única aliança possible és amb Vox. I ja veiem que és un aliat o un soci amb el qual no es pot confiar o amb el qual fins i tot la governança surt molt millorable, molt deficitària.
0: I t'aïlla la presència de Vox en el pacte amb el PP, et fa impossible un pacte, per exemple, amb el PNV i Junts. I clar, això és evidentíssim. Okay. És a dir, aquesta moció de censura no té recorregut perquè existeix uns senyors que es diuen Vox que tenen l'agenda que tenen. Llavors, jo crec que això no va en detriment que PNV i Junts estiguin aixecant la veu de la manera que ho estan fent. Jo, si fos Pedro Sánchez, no estaria tan tranquil només dient és que no suma res més, perquè hi ha moltes maneres de bloquejar la legislatura.
1: Avui mateix a l'Hormiguero,
0: no veig els bascos ni Junts, els bascos, perdoneu, no veig el PNV ni Junts, votant només de censura amb Vox, és que
1: Feijóo,
0: no veig per enlloc.
1: Feijóo, sí que obria la porta, no aquesta moció, sí, sinó Feijóo, un govern només amb Vox. Sol o no, amb Vox? Era una de les primeres vegades que obria bastant la porta de l'Hormiguero.
0: Però al final aquest govern d'ara no caurà si hi ha una moció de censura.
1: Ell ja parlava de després, perquè ell deia no sé on eren les
5: coses posteriors. Tu no veus Junts, però es pot arribar a pactar, és a dir, Junts pot condicionar el Partit Popular al seu suport o a una abstenció si Vox no està al govern, per exemple. I Junts es posa la medalla que ha aconseguit que Vox no estigui en un govern.
0: Jo ho veig lluny, això.
5: Bueno, vull dir que això ja sé, és anar moltes pantalles endavant, sí. Però en la política
1: però hem final vist coses molt estranyes.
5: Sí, si surts amb un document, amb algun acord,
0: però al final
5: que
0: tenim
5: sigui beneficiós per Catalunya, i a més aconsegueixes que Vox no estigui en el govern,
0: jo crec
5: que és una medalla que pot intentar vendre.
4: Punts de trobada entre PP i Junts. Per exemple, el propi Partit Popular ha dit en més d'una ocasió que pel que fa al català a la Unió Europea, el problema no havia estat tant el contingut, que es cooficialitzi el català o l'ús del català a les institucions europees, com la forma de proposar-ho i la forma d'aproximar-se. La reacció
1: em sembla molt poc elegant.
5: La reacció deixa de moure-la. Vull dir, és que també hem vist el PSOE dient que no la llei d'amnistia i després l'ha aprovat i se l'ha fet seva.
0: Això us dic que si realment el PP vol els vots, a veure, estic analitzant, però eventualment vol els vots de Junts i sap que Junts no estarà en aquesta equació perquè hi ha Vox, pot fer senyals. Escolti, senyor

0: Merch. Aquí el senyor Feijó. No, deixi,
1: a l'avançada, vols dir?
0: No, sí. I tant, pot fer moltes coses. Si els senyors del PP no les volen fer, és perquè la seva agenda és la que és. Llavors, jo crec que Junts no es ven per quatre llenties. O sigui, és que no ho veig. D'aquí 10 anys no sé què passarà
2: per
0: amb el PP i Junts. Val, però ara mateix és que no veig per enlloc.
2: Avui o sigui, més unes eleccions, és a dir, tot plegat per però convocar unes
3: no
2: eleccions que serà d'aquí 8 mesos. A part, venim de molt enrere. Venim de molt
1: mira,
2: enrere.
1: Una moció de censura, ara calculava, eh? Però si s'absté Junts i el PNB, necessitaria almenys el vot favorable de Coalició Canària. Però
4: que ja el va obtenir l'últim govern del PP per aprovar pressupostos.
3: Que és el tema que quan té dels tempos, o sigui, 8-9 mesos gairebé que puguin convocar eleccions, els partits calcularan que no els hi surt a compte donar suport, encara que sigui una abstenció o una moció.
1: No caldria. Si s'absté PNB i Junts, no cal.
0: Però que d'aquí el senyor Sánchez i el PSOE creguin que segueixen tenint la paella pel mànec, perquè això no suma, jo crec que l'error polític del PSOE és d'aquí. Això és el que us estic intentant.
2: No cal. Amb l'abstenció de PNB i Junts, però Vox sí que ha
0: de votar.
2: No hi ha molt marge de maniobra, perquè has de tenir més vots que l'altre. Vull dir que...
3: I al final, encara que sigui, no els acabes donant suport, per tant, no, crec que no els hi surt a compte.
2: No,
3: cap partit.
1: Però depèn de què entreguis, clar. És que,
3: evidentment.
2: Sí, però és que aquest depèn de què entreguis és contradictori. És a dir, allò que li prometi el PP a Junts a canvi d'una abstenció ho perdrà per Vox. Ja està.
3: La prioritat nacional, per exemple.
2: Clar, és a dir, prioritat nacional i prioritat nacional catalana, vull dir.
3: Anticatalana.
2: És a dir, si els motius pels quals Junts va decidir que un dia trencava amb el PSOE, perquè s'han incomplert una sèrie de coses. Entre ells, l'amnistia, el català a Europa, les competències d'immigració. Tu creus que ara el PP ara trucarà i dir, escolti, Vox, mantingui'm el vot, però un moment que vaig a trucar a Waterloo i vaig a dir que els hi prometo les competències d'immigració, vostès, Vox, continuïn votant que sí, però un moment que per promoure una abstenció de Junts vaig a trucar a Waterloo per promoure les competències d'immigració, que el català sigui oficial a Europa i que es compleixi d'una vegada per totes la llei d'amnistia.
3: Trucar no, anar-hi.
2: És curtcircuitar.
0: Sí, que de fet...
2: És curtcircuitar. És a dir, tot allò que podria possibilitar al PP forçar una mica l'abstenció de Junts, no més enllà d'això, automàticament comporta que Vox es desdiu del seu sí. No hi ha més.
1: Però Junts també ha de calcular que ara té una representació i en unes properes eleccions veurem què passa. I per tant, la clau també
2: sí,
1: pot canviar.
0: Però veurem què passa per tothom, no?
4: Ah, també jo crec que s'ha d'entendre el votant de Vox, perquè el votant de Vox el que vol és... hi ha el votant convençut de Vox, que diguem, compra tot l'imaginari, no ideari, l'imaginari voxero, i després tenim el votant tradicional del PP que se sent decebut amb el PP perquè incompleix promeses o perquè el veu tou, i vota Vox medialment per arribar al PP i per promoure, diguem, o per tenir una garantia, com qui diu, per forçar que el PP compleixi. Aquest votant, que és la majoria, jo crec que no és tan... Com dir-ho, està més preocupat per baixar impostos o per derogar l'impost de successions i donacions o per, diguem, causar un impacte directe que el propi PP ja vol implantar com a polítiques. Més enllà de, potser, les qüestions molars o nuclears com la prioritat nacional. O la regulació de la immigració, que és un discurs que comparteix PP, però que fins i tot estem veient a Esquerra Republicana, no sé com dir-ho. Per tant, jo crec que pot haver-hi certa flexibilitat a Vox, certa flexibilitat al PP, certa flexibilitat a Junts, com perquè abonant molt aquest pacte, abonant molt la relació, hi hagi una certa, mai millor dit, convergència, no?, en aquest sentit d'objectius i sobretot d'objectes de pacte.
1: Són les 9:46, hem d'anar cap a la mina, perquè està escalant la tensió a la mina, Lara García. Hola, Lara. Doncs no està la Lara, farem una pausa i ara hi anem.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es/promocatalunya.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Tinto de verano, Don Simón.
9: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
8: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
10: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
11: Costellarro, va bé. Gràcies.
12: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
10: Costellarro, senyor?
13: Volkswagen. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
15: Doncs millor.
16: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
17: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
19: Bon dia!
20: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
21: Tranquils, que no ens avorrirem.
20: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara sí, anem cap a la mina. Lara García, bon dia.
22: Hola, bon dia, Ricard. Perdoneu que no us ho sentíem abans. Hi ha molta tensió ara mateix davant dels pisos que es desallotgen aquest matí a la Rambla del Raval per la presència, principalment han accelerat aquesta tensió, de personal de l'administració. Hi havia, diuen, un assistent social, no sabem ben bé si era assistent social o era familiar de l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Cañete. El que ha passat és que ha passat aquesta noia corrent per davant del bloc i doncs tota la gent que es manifestava ha començat a perseguir-la. S'ha encès molt la situació. Després també han carregat contra la premsa, no volien que els gravessin, hi ha hagut com moments de certa tensió, també els antiavalots doncs, han aturat una mica aquesta situació, ara mateix ja s'ha calmat, nosaltres també ens hem apartat un moment de tot aquest tumult de gent per poder continuar informant, però sí que és veritat que la situació cada vegada està més tensa, també diuen que dins dels pisos hi ha Juan Luis Rosique Pérez, que és gerent del consorci de la mina, i aquí fora la gent està també molt enfadada amb ell, tenen moltes ganes d'acabar així. Fins i tot hi ha gent doncs, que té ous, han estat repartint ous fa una estona per llançar-li quan aquesta persona baixi.
1: Em deies per això que heu encarregat contra vosaltres, contra la premsa, perquè on esteu ubicats? És a dir, entenc que estava nosaltres allà l'accés...
22: No, nosaltres ara mateix estem al carrer, a la Rambla, no estem dins del pis ni a la porta del pis, estàvem on hi havia els manifestants. El que passa és que la situació ha començat a escalar perquè ha aparegut aquesta persona, que insisteixo, no sabem si realment és una persona dels serveis socials o és realment una familiar de la Filó Cañete, l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs. La gent s'ha alterat moltíssim i en aquell moment no volien doncs, que gravéssim ni que estiguéssim informant en directe d'aquests fets, i la gent s'ha alterat sobretot amb els companys de TV3 que tenien la càmera encesa, fins i tot demanant que borressin les imatges i insistint doncs, també de males maneres que, sisplau, borressin les imatges gravades d'aquest moment doncs, més alterat.
1: Gràcies, Lara. Fins ara.
22: Fins ara.
1: Anirem seguint al llarg del matí el que passi a la mina. 9 minuts seran les 10 del matí. I parlem ara de l'amiant, perquè després que aquest dimecres el Parlament aprovés per unanimitat la llei per erradicar aquesta substància tòxica i cancerígena de Catalunya, després d'anys també de reivindicacions d'experts i entitats, l'amiant està prohibit, recordem, des del 2002, però encara és present a molts punts del país. I ara ja té aquesta llei aprovada al Parlament. Maria Fernández, des de la redacció, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta d'una llei que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Tot i que la norma no fixa la partida que s'hi destinarà, el govern s'ha compromès a aportar-hi 20 milions d'euros cada any. També fixa multes de fins a 100.000 euros per als propietaris que no retirin l'amiant allà on es detecti. Segons els càlculs del govern a Catalunya, encara hi ha repartits 2 milions de tones d'amiant en diverses construccions.
1: I a Catalunya hi ha el municipi de l'estat amb més presència d'amiant, que és Badia del Vallès. Anem cap allà amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, amb José Antonio Muñoz i Marta Viana. Marta, bon dia.
19: Què tal? Molt bon dia, Ricard. Aquí penseu a Badia que la quantitat d'amiant s'ha arribat a xifrar en una tona per habitant, segons un estudi de l'Ajuntament fet el 2019, on es veu més clarament els blocs de pisos de la ciutat, sobretot el que són les teulades, però també ens explicaven que en galeries i en canonades doncs també n'hi ha, i molt, que s'han anat deteriorant amb el temps, i es calcula de fet que hi ha amiant en 9 de cada 10 edificis. Ara, després d'anys d'haver detectat aquest problema, doncs l'Ajuntament, ara ho dèieu, l'Ajuntament ha adjudicat la primera fase de retirada de l'amiant en un centenar de blocs, unes tasques que recordem que financia la Generalitat. Nosaltres hem arribat aquí, hem parlat amb els veïns i això és el que ens han dit.
21: Que ja era hora que lo quitaran. Lo del amianto, que ha sido una lucha y que por fin lo quite, porque es un peligro, la verdad, para la salud.
23: Pero el tema del amianto es algo que se tenía que haber solucionado hace ya años.
24: Yo tengo mucho amianto y me parece muy bien, porque vivo en los pisos de Estrella y esos están rodeados de amianto. Pero espérate que ahora cuando nos quiten el amianto se va a ver peor todavía, pero bueno. Porque como no tenemos balcones, bueno, yo no tengo balcones todavía.
25: Pero nosotros ya tenemos el balcón nuevo. Ya nos quitaron muchas, que teníamos las uralitas por fuera. Ahora ya eso ya llevamos años que lo quitaron y ya nos han hecho el balcón. Pero se ve que hay tubos que todavía los tienen que quitar. Me supongo que ahora empezarán a quitarlo.
19: Això és el que ens deien alguns veïns, i ara nosaltres ens acompanya l'alcalde de Badia, Josep Martínez València. Què tal? Molt bon dia.
26: Què tal? Molt bon dia.
19: Ara sentíem els veïns que estaven això preocupats, però també satisfets d'aquesta decisió. Quan començarà aquesta retirada i, sobretot, si quins elements s'acabaran eliminant del tot?
26: Doncs nosaltres ahir a la Junta de Govern Local vam aprovar una primera intervenció en 102 comunitats de veïns i veïnes. Aquesta primera intervenció es centra principalment en les galeries que no tenen ús i en un conjunt de canonades on farem la intervenció. Ara hi ha 15 dies per formalitzar el contracte i les empreses han de demanar els permisos a l'autoritat laboral amb l'objectiu d'alguna forma de que els hi donin el permís per fer doncs un confinament de tot el material i fer la retirada de la forma més segura possible, no només per les persones que hi treballin, sinó també per el conjunt de veïnat.
1: Mm. Alcalde, bon dia, com està?
26: Què tal? Bon dia, Ricard. Un plaer escoltar un de Sabadell, un
1: sí,
26: de Badia, eh?
1: Sí, bueno, és el cas del Sabadell, sempre mirem sovint massa, mirem massa poc, Badia, ja ho sap, això,
26: sí,
1: eh? Ja ho
26: sí,
1: sap.
26: Sí. Aquest, bueno, però això et puc corregir molt fàcil.
1: Això és fàcil, sí. Sí, sí, és fàcil. És fàcil com que nosaltres hi anem més sovint, perquè realment, avui ho deia també a la portada de les 8, és a dir, estem parlant d'una lluita que afecta milers de cases i naus industrials de Catalunya. Però sense la lluita de Badia del Vallès, sense els veïns de Badia del Vallès, això, alcalde, hauria sigut impossible d'aconseguir.
26: Totalment. Al final hi ha hagut una reivindicació veïnal que ha estat escoltada per les administracions públiques. A Badia és un exemple d'això, també, de consens polític, de consens veïnal, de consens institucional, no?
1: Sí.
26: Fa 50 anys ens van crear sense res. Aleshores, el veïnat va reivindicar els seus drets i d'alguna forma les institucions van prestar serveis. Fa 30, també, en la mancomunitat entre Barberà i Cerdanyola, doncs no s'escoltava ni Barberà ni Cerdanyola i vam iniciar tot un procés d'independència del municipi, també, les administracions ens van escoltar, i des de l'any 2015, doncs aquesta reivindicació és latent a Badia, i doncs ahir, juntament coincidint amb l'aprovació de la llei a Catalunya, doncs s'aconsegueix també donar un pas molt important per la retirada de l'amiant a Badia i ser la primera ciutat d'Europa lliure d'aquest material.
1: La història de Badia és espectacular, si algú no la coneix, que ho revisi, perquè es va inaugurar el 75, recordem, com aquella ciutat dormitori modular, i a través de la lluita veïnal doncs hem anat veient com s'han aconseguit serveis essencials, no? Des d'un CAP, des de les escoles, des de la llar d'infants, no? La lluita que hi ha també per les residències, és a dir, que és una ciutat que en aquest sentit l'alcalde entenc que se sent molt orgullós del que han aconseguit. Expliqui'ns aquesta llei de l'erradicació de l'amiant, quan començarà a canviar la vida real dels ciutadans de Badia?
26: Doncs mira, nosaltres ara, com bé comentava abans, el que farem serà una primera intervenció en una primera fase en 127 comunitats de veïns. Aquestes 127 comunitats de veïns, una de les coses que hem anat a fer durant l'any passat és anar una a una, i a peu d'escala hem fet reunions veïnals per tal d'explicar en què consistia aquesta primera retirada. De fet, nosaltres vam adjudicar ahir les dues grans empreses que començaran a fer aquestes tasques, i resten pendent 38 comunitats, que és la segona fase, on farem la retirada de la teulada i reposarem un material. En aquesta primera fase estem parlant principalment de què és la retirada d'un material d'uns espais que no tenen ús, són unes galeries que ni tan sols la gent surt a aquesta galeria, i també són unes canonades que d'alguna forma eren de les antigues calderes i ventilacions que hi havia a la comunitat, que les retirarem també amb uns treballs verticals, i en uns 6 mesos aproximadament tota la feina d'aquesta primera fase quedarà coberta. I d'alguna forma farem un gran pas perquè aquestes galeries són les que més perjudicades estan. Pensin que fa 50 anys es va construir i que evidentment amb el deteriorament, amb l'exposició al sol, també de l'aigua, doncs hi ha un risc, no hi ha un risc imminent perquè hem fet medicions, però sí que és evident que al llarg del temps doncs hem d'obrir en aquest cas aquesta possibilitat de fer la retirada de forma segura i doncs que la ciutadania de Badia estigui plenament segura.
1: Vostè recorda, alcalde, quan era petit, quan van començar a detectar aquests problemes, de que l'amiant era problemàtic per la salut?
26: Sí, jo he viscut a un pis 11, on la meva mare, dalt de tot, té una teulada d'amiant, i ja no només el calor, sinó també el deteriorament l'hem anat veient. A més, ara també m'he pogut comprar un pis aquí al municipi, i quan surto a la cuina tinc una placa d'amiant que, evidentment, està molt deteriorada. Per tant, sí que ho hem vist, hem estat escoltant els veïns sempre, hem anat de la mà, hem tingut moltes dificultats, estem obrint pas perquè som pioners en tot això i evidentment tenim molts errors. Aquests errors que hem comès al llarg de tots aquests temps doncs ho hem intentat també plasmar a la llei catalana, i sobretot també hem intentat fer molta i molta pedagogia i explicar-ho molt, perquè la ciutadania no entén tampoc que la contractació pública és lenta, que la contractació pública a vegades doncs té contrabans i que s'ha de fer front, i per tant nosaltres el que hem d'intentar fer és explicar molt en quin pas ens trobem. Ja et dic, l'any passat vam anar a les 127 comunitats de veïns, ens vam reunir amb tots i cada un dels veïns i veïnes, i el que vam intentar explicar era doncs això, que ens trobàvem en un procés de gran envergadura, un procés complex, però avui podem dir doncs que Badia està molt més a prop de la retirada de l'amiant que ara fa un any.
1: Li assenyalava la residència pública, també la retirada de l'amiant, són alguns dels reptes importants que té la ciutat de Badia, trencar l'estigma, que aquest és un element que sempre deu sobrevolar la ciutat de Badia, i l'altre és el transport i la connexió. No sé en aquest sentit si estan millorant també les freqüències d'autobusos que passen per Badia i el seu entorn.
26: Doncs sí, bueno, és un dels reptes. Nosaltres ara, per endavant, pensin que fa 50 anys ens van construir, que ara mateix totes les persones que hi van arribar a la ciutat tenen ja una edat molt avançada, i per tant hem de fer front a aquesta necessitat. Aquelles persones que van arribar a Badia fa 50 anys van lluitar pels drets que ara tenim la gent més jove, i ara hem d'estar a l'alçada de que aquestes persones tinguin en la seva última etapa de vida les millors opcions. I no només això, nosaltres volem ser un districte universitari, som el nucli urbà més proper a la universitat autònoma. Per tant, podem anar a peu a la universitat i volem també treure pit d'això. I traiem pit també de que som un exemple d'ascensor social, no? De com milers i milers de famílies arriben de forma molt humil a aquest indret geogràfic i aconsegueixen que la vida dels seus fills sigui millor que la seva. I això és un èxit col·lectiu. Tenim moltes vides famoses, però també vides anònimes d'èxit col·lectiu. I també, i ho dic amb molt, molt carinyo i traiem molt pit, som exemple de catalanitat també, som exemple d'integració, d'acollida de persones que venien de diferents punts geogràfics d'Espanya, i per tant aquí a Badia, malgrat aquest estigma que ens persegueix històricament, doncs estem intentant també treure'l, no només amb el Mago Pop i amb il·lusió, sinó també amb el Sergio Busquets o amb d'altres autoritats que també podem treure pit d'elles i elles.
1: Entre altres, qui va fer el pregó de la Festa Major fa poc, no? El José María Macías, magistrat del Constitucional, i també Sebastián Moralo, que és magistrat del Suprem. Per tant, sí. Fixeu-vos fins on han arribat algunes de les persones de Badia.
26: Però el títol era una mica típic, Ricard, perquè sí. Era dos jutges, i més en aquestes últimes setmanes que facin un pregó, doncs, què vols que et digui? Però el que es va posar en valor és el paper de la ciutat i com aquestes persones arriben, i gràcies doncs, a les institucions i gràcies també al paper veïnal i a l'esforç personal de cadascun d'ells, doncs aconsegueixen estar a lo més alt de la judicatura. Jo crec que cap altra ciutat pot dir que té un magistrat al Suprem i un altre constitucional.
1: Sí, sí, correcte. No, no, és una història fascinant, la de Badia, que s'ha d'explicar un dia també amb pèls i senyals, sí, perquè els veïns l'han fet, i això és un, sí, és un exemple més. Com vam explicar la història del 47, doncs fa un parell, sí, d'anys, de fet també hi ha una lluita d'un segrest d'un autobús que va ajudar a Badia. Sí, sí,
26: sí, sí.
1: Aneu sobrats de reivindicacions. Sí. Alcalde de Badia, Josep Martínez, gràcies, una abraçada.
26: Gràcies, Ricard, una abraçada.
1: Doncs aquesta és una lluita veïnal de Badia que s'extén per Catalunya, és un èxit de la ciutadania, també volíem posar-ho sobre la taula. Ignacio.
0: Doncs en primer lloc, me n'alegro genuïnament per haver avançat, em sembla, un acte de modernitat, i em sembla un acte de modernitat que arriba molt tard, per una altra banda. També és cert que, una cosa que ja mencionava l'alcalde, és que el procediment serà molt lent. Ha parlat de licitacions, però el procediment de concessió d'ajudes, d'ajuts, també és molt lent, i en qualsevol cas, el procediment, o qualsevol escomesa de reforma, com pot ser el desamiantatge, és lenta. És lenta. Per tant, la implantació serà paulatina, serà lenta, com dic, i serà també molt casuística, perquè no totes les escomeses de desamiantatge són iguals. Jo crec que el cas de l'amiant, com el cas de, per exemple, la Luminosi, no?, o altres casos, diguem, d'efectes estructurals als 70, obre un debat que em sembla molt interessant, que és l'estat del parc immobiliari català. No per un tema d'habitatge, sinó per un tema d'estructuralitat. Jo, per raons professionals, haig de relacionar-me molt amb l'estat de conservació d'edificis. I la majoria del parc immobiliari català, i especialment del metropolità, va ser construït als vols dels anys 70-80, i la majoria del parc immobiliari català està molt desgastat. I recordem que no fa, crec que farà un any i mig, a Badalona teníem casos d'esfonaments d'edificis que estaven simplement vells per qüestions de humitat, del forjat, etc, etc, etc. I és un debat ampli, inabastable tant en la mesura, diguem, pràctica, la mida pràctica, la dimensió pràctica, perquè reformar-ho és molt complicat, i a la dimensió econòmica, perquè és molt car. La reforma és molt cara.
2: Mira, un parell de coses. La primera, el meu avi va ser víctima de l'amiant. I l'amiant no només genera càncer i malalties, és a dir, l'amiant és tan tòxic i tan bèstia que genera multiplicitat de mals.
1: Si es trenca, vull dir que és a dir, durant molts anys l'amiant
2: si es trenca. Sí, el que passa que, per exemple, en el cas del meu avi, què va passar? Que va inhalar aquest amiant
1: i
2: no va generar càncer, però sí que a efectes pràctics era el mateix. És a dir, li va quedar estelles d'aquest amiant als pulmons, el pulmó va reaccionar a la defensiva i va crear com una mena de tumor benigne, que si fos maligne, doncs pot acabar amb metàstasi, no va ser el cas, però a efectes pràctics aquesta mena de tumor quist era tan bèstia que l'acabava ofegant, pobre home, i l'extirpaves i creixia un altre cop perquè, bueno, i va acabar morint d'això. I ja està, i se'n va anar. I després, una cosa més amable, més simpàtica, Badia, per un apunt geogràfic, que som veïns, vist des del cel, Badia té la simbologia sembla el mapa d'Espanya, i els carrers intenten assemblar-se al lloc que li pertocaria.
1: Fet a la península, no? Perquè també hi ha el carrer, sí, l'Avinguda de Portugal.
2: Exacte,
1: el
2: la península Portugal, Ibèrica. Sí, sí. Amb la qual cosa, el que et queda més a la... Mirant des del cel, el que et queda més a la dreta seria l'Avinguda Costa Brava, per entendre'ns, i de seguida ja tens a baix, tens el carrer Tortosa, després el carrer Saragossa, el carrer, ja us ho dic bé, Santander, Avinguda de Burgos, etc, etc.
1: És curiós. Marc, sí, sí.
3: Sí, una llei necessària...
1: S'ha fet durant el franquisme, va dir.
3: Necessària, imprescindible, amb el que és la portada gràcies a la lluita veïnal. Deixem dir també un reconeixement al govern anterior de Pere Aragonès, que va ser qui va impulsar aquesta llei i una oficina, amb les conselleres Vilagrà, Jordà o Xavier Bernadí. I el que demostra també és que la política pot ser útil. Davant d'aquesta polarització que estem vivint i que n'hem estat parlant dies i dies, Zapatero, etc, etc, tot el que s'està vivint a Madrid, que s'aprovi una llei després d'una lluita veïnal que ajudi la gent, fa que encara segurament tinguem esperança en la política.
1: Sí, sí, contrasta amb el que estem explicant. Marta.
4: Només falta... Bueno, només sí.
3: Perdona, Marta, Marta, ja ho sé que dius, sí, només sí. faltaria...
1: És obvi, però no sempre passa.
3: Jo us heu dedicat a la política, diràs que és això, però...
4: Sí, ho és.
3: De què estem parlant els últims... Sí. mesos?
1: No, no, i en el cas de Badia, per exemple, la lluita que va fer Pujol, que la va fer sol gairebé, perquè Convergència Clar. Tampoc no estava massa a favor d'això, per reconèixer que Badia fos un municipi, perquè no ho era, estava associada a Cerdanyola, crec, de fet, estava partida, tenia és una administració que estava descentralitzada entre Badia, i entre Cerdanyola i entre Bellaterra, no, de Sant Cugat, no?
2: Sí, no, no, sí. No.
1: Cerdanyola, segur?
2: Cerdanyola, Ripollet i Sabadell.
1: Exacte, entre sí, tres. Com a... I que es deia, el que fa és reconèixer...
2: Es deia Ciutat Badia.
1: Ciutat Badia.
2: Es deia Ciutat Badia.
1: I posa el nom de Badia del Vallès. Vull dir que aquí també doncs, la voluntat política serveix per aquestes coses.
4: Aquí l'única cosa, i crec que ho deia l'alcalde, és tot tan lent. No? És a dir, una conseqüència de tots els casos de corrupció, etcètera, és que necessitem que hi hagi més traçabilitat sobre el diner públic, més control, processos més... a priori llargs, quan segurament...
3: És que han trigat molt a fer les adjudicacions. Hi ha hagut empreses que es van presentar que no van poder tenir els permisos corresponents i han trigat 2 o 3 anys.
4: És tan frustrantment llarg, no?, que hi ha el perill de que, bueno, el ciutadà es quedi pel camí i escolti, no m'atabali perquè tot això no ho podem resoldre, no? Jo crec que és la doble victòria aquesta, no? De, sí, la política és útil i també tenir consciència que això tan llarg d'alguna manera ho hauríem d'escurçar una mica.

0: Tanquem l'àgora avui amb Marc Batallé, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem la resta de continguts d'avui.
1: De seguida aprendrem una mica més sobre el funcionament del cervell. La neurocientífica de l'Hospital del Mar, Sara Mederos, ens explicarà per què prenem unes decisions i no unes altres, per què dues persones poden reaccionar d'una manera completament diferent davant d'una mateixa situació o si es pot controlar la por o l'ansietat.
2: Per arribar fins a les 11 anirem a la taverna on ens esperen Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera i també Coca i Cava per anar preparant la Ratvella de Sant Joan, que queden només 5 dies perquè arribi.
1: A partir de les 11 entrevista amb el Jorge Drexler. El músic uruguaià té un nou disc, Taracà, el 15è de la seva carrera discogràfica, i el presenta en una gira que el durà per diversos països americans i que arribarà a l'octubre a Barcelona.
2: I a partir de les 12 la Renaixença dedica el programa El Xiclet i entrevisten l'enginyer informàtic Jordi Mas, un dels fundadors de Soft Català, entitat referent de la defensa i normalització de la llengua en l'àmbit digital.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
3: Hola!
0: I què, i què?
3: Doncs mira, que comencem amb una nova entrega del curs de castellà impartit per Ricard Ostrell, anomenat Encomana el Castellán. Avui a Encomana el Castellán hem hagut d'aprendre a dir presó en castellà, que en principi és una paraula que no presenta gaire dificultat.
0: Deixeu per saludar Luis María Pardo, que és l'acusació que s'ha personat en el cas Zapatero. Luis María, bon dia, buenos días.
4: Bon dia, buenos días.
0: Ja han pedido presón preventiva para Zapatero.
4: ¿Com?
0: Presón preventiva. Això és d'ahir, això és d'ahir.
3: D'ahir. Aquest any ja portem unes quantes lliçons, del curs d'Encomana el Castellán de Ricard Ostrell.
0: Sí que vemos que Estados Unidos sigue amenazant. Amenazando, sí, al gobierno de Irán. ¿Crees que es una semana crítica?
5: Perdona, ¿me puedes repetir?
0: Sí, es una semana crítica.
3: ¿Qué significa amenazando? Perdona.
0: Bueno, eso.
3: Sí. N'hi ha més, Un dia m'entretindré a recopilar-les.
0: Bueno,
6: tu mateix, Jovany.
0: És bona època per recollir.
6: Sí, ara a final de temporada és el millor moment per tocar-me els ous al jefe.
3: Mira, el primer dia de la temporada que ve farem la recopilació. En Carles Herrera, en canvi, aquest matí tenia problemes per pronunciar el cognom d'un jugador argentí del Madrid que en principi tampoc hauria de costar.
7: ¿Por qué no aprovechan esto y no se meten en los gastos de Mastantuono y compañía? A ver, ¿por qué no me hacen
8: en
7: caso a mí?
8: El Mastantuono, este no ha funcionado.
7: No.
3: I si parlem de jugadors argentins, ens ve al cap Leo Messi i de retruc Cristiano Ronaldo, que no surt gaire ben parat si comparem la seva arrencada del Mundial amb la de Messi. Cristiano genera, sobretot, pena. Santi Cañizares, exporter del Madrid, ahir a la Copa.
9: Evidentemente ese potencial que sabemos que tiene, a Messi volver a verle así es maravilloso. Para mí, me entristece mucho ver a Modric y a Cristiano en estas condiciones que las he visto hoy. Ha sido lo peor para mí del día.
0: Ahora lo comentamos.
9: Elías, son jugadores con que le tengo gran estima y evidentemente pues verles en el ocaso de su carrera pues me resulta feo.
3: Fa paneta. I el xiringuito, el col·laborador Edu Aguirre, que sent una admiració per Cristiano Ronaldo una mica estranya, creu que la culpa no és del jugador portuguès.
10: Creo que los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese super medio campo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano. Y creo que hay una parte de Portugal que es un poco desagradecida. Están donde están gracias a Cristiano. Y creo que el centro del campo de los portugueses han salido a verlas venir. Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer?
0: I a les xarxes, Joel, què ha dit els altres?
6: A les xarxes puja com l'escuma un podcast en castellà de dues noies amants de la història de l'art, i quan dic amants vull dir amants en el sentit bíblic del terme, Ricard. Sobretot una d'elles que diu que es follaria el Velázquez i que es fotria el gòtic pel cul, Ricard.
11: Yo sí que soy friki y he puesto a mi a Diego Velázquez, concretamente en las meninas, que me pone mucho, ¿eh? Y luego la bóveda de crucería es algo que me vuelve muy loca. Claro, es una estructura de arcos diagonales que se juntan, los arcos se llaman ojivas, cuando se juntan es el arco de crucería. No pueden no gustarte un arco de crucería. Es perfecto.
12: Pero cariño,
11: yo me vuelvo loca. Es que a mí me pones un gótico y yo por el ano.
6: Por el ano. Una altra cosa viral d'ahir és el comentari d'un tiktoker marroquí que viu a Espanya... No, viu i treballa a Espanya. Té bastant d'èxit, es va dir Adam TV. I la veritat és que té reflexions com aquesta, aprofitant la presència a la selecció de Marroc de jugadors que viuen i treballen a Espanya, que no està malament.
5: Cuando un marroquí roba aquí en España, aunque sea nacionalizado, es una persona delincuente de origen marroquí. Pero atentos a lo siguiente.
12: Felipe, porque aquí vemos efectivamente que aparece un chaval de Málaga para asistir a un chaval de Tarrasa.
13: Eso está bien visto.
12: Y gol de Marruecos. Esa es la grandeza del siglo XXI, ¿no?
13: Correcto,
12: y de la movilidad.
13: Un malagueño se la pasa a un catalán, claro, de Tarrasa y marca el gol de Marruecos.
6: Curiós, no? I ahir el Feijó va anar a l'Hormiguero, Ricard. Sí. Va ser una sessió de bany i massatge, com era d'esperar, però crec que en algun moment es va passar i tot. El Pablo Motos a la xarxa s'ha viralitzat aquest moment en què tot l'Hormiguero, formigues incloses, aplaudeixen i riuen el que ve a ser per part de Feijó una demostració de profunda ignorància.
14: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
15: Mal.
6: Mal.
14: Mal es... Mal es que no lo toca...
15: No lo toco. No lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
16: Claro,
15: no,
6: esto es el teléfono.
16: En... Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
15: Sí.
16: Ajá. No lo digo porque el inglés...
15: No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
6: Sí. Més de 50 anys fa que aquest senyor va abandonar l'escola rural i sembla que no han estat prou 5 dècades per aprendre una mica d'anglès. No passa res per ser president del govern espanyol. El que s'ha de dominar és l'espanyol, com el dominen els concursants de cifres i letres.
17: Estoy intrigado, Álvaro, por tu risa. A ver cuál va a ser esa palabra.
18: Eso me va a ver viral,
17: De 6 letras.
18: Mamada.
17: Ah, pues mira, mamada es un participio del verbo mamar. Bueno, es verdad que suele decir, ¡guau, menuda mamada!, ¿no? Enhorabuena, palabra polisémica, qué bonito. Es nuestro lenguaje.
6: És nostre llenguatge. No deixem les mamades, Ricard. Acabem perquè amb una altra mamada, perquè s'està... Bueno, una altra mamada, ja m'entendràs. S'estan fent virals els vots nupcials d'aquesta noia anònima, no sé com es diu, que també té problemes amb la polisèmia.
19: Quiero ser la persona que se arrodilla todas las noches en nuestro cuarto para... Corte. Quiero ser la persona... en el cuarto para buscar a Dios.
6: Adiós.
19: Le juro que en la carta sonaba
6: no sé si t'arrodilles alguna vegada tu en tu cuarto per anava buscar a Dios.
0: Valoració a Ignacio Rigau de que hem de sentir.
20: Sí, cada dia.
0: Cada dia?
20: Cada dia busco a Dios. Sí, sí.
6: Ah, però de rodilles, eh?
20: De rodilles, sí, sí.
6: De rodilles. Jofre Llombart, Marta Pascal, Marc Batall, Ignacio Rigau, gràcies.
16: Que vagi molt bé.
0: Bon dijous. Ara tornem amb Sara Mederos, que és neurocientífica i acaba de guanyar un premi, el premi For Women in Science, que el dona el programa de la UNESCO que reconeix el talent femení en la ciència. Ens preguntarem per què sentim ansietat o por.
21: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
22: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
23: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
26: Avui l'Enigmàrius feia... Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era... Enfastiges. Enfastijar, o enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze... Només te'n queda la tija, és a dir, que en fas tiges. 865 dels 1.152 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Cristina Mas Soteres, dels Prats de Rei, a la Noia. I avui també ens heu dit en fastiges mal escrit amb jota o bé... empodegues, ensopeixes o desagrades.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
28: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
1: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: estar al fons allà.
1: Oh, haver vingut.
2: Haver vingut.
3: No, no, m'ho mereixo, m'ho mereixo.
2: I vine, tio, que ets un manta.
3: Sí, és veritat.
1: És bona. És bona.
0: I fins i tot...
3: Fa una mica de rabieta, també s'ha de dir. Però bueno.
0: Escolteu, hi ha formats, ens han portat aquí, de tot, hi ha formats fins i tot de pastís de formatge.
1: Això, sí.
2: Clar, és a dir, la primera coca és una coca que deies
1: de crema. L'altre és pastís de formatge. Cesc, prova pastís de formatge.
4: Digue-li Sant Joan, digue-li qualsevol altra.
0: No, mira, el John Cake i l'Oriol Carrió s'han juntat per fer una mena de pont d'unió entre la coca de Sant Joan i el pastís de formatge.
2: Era necessari, això?
0: Doncs mira, a veure, ara ho diré. Ara ho sabrem. Ara ho sabrem.
2: Era necessari.
1: Procedeix a provar el pastís de formatge.
2: La resta de l'any.
1: Amb què tal?
2: Que també era canibalitzar Sant Joan.
4: A veure, què?
1: Oh! Oh, boníssim.
2: Clar,
1: que bo. Però estupendo, eh? Això per Sant Joan?
0: Sí, sí, sí. Sí. Ho vendran ara per doncs, la Setmana
2: també,
0: de la Revella.
2: Per Reis anem pensant com el farem el tortell de cheesecake.
1: Està boníssim, eh? A veure, tastem.
2: Pensant per Reis com farem
1: el tercer què és?
0: I el tercer que tenim per aquí, ara... Doncs,
1: és un crònut.
4: El crònut és mort fa molts dies, eh?
0: Que us el trobo per aquí. Home, ens hauríem d'haver ficat la nota aquí, amb el paquetet. Aquí no hi ha hagut la nota de la tercera. La tercera, home, és més abriuixada, no? La tercera, amb la nou pecana, no?
2: No, al contrari, fa més pinta de ser massa de croissant o de la pasta de cull que no
0: passa. Aquesta, també. Estembla.
2: Això sense Cesc, cullera, nanos.
1: Anyam. Estem fent una cosa molt radiofònica, eh?
3: Un home alt i gros com en Cesc.
4: La gent està entusiasmada a les seves cases.
1: Realment, aquesta secció...
2: Quina vergonya, Catalunya Ràdio, de veritat.
1: Foten ràdio menjant.
3: M'encanta la en Pau Arenós.
1: Sí, va menjant. Sí.
3: Amb la boca plena.
0: Estan menjant tots menys jo, eh?
2: Aquí...
1: Vols explicar-nos què ens has portat?
2: I engrunes els micròfons, ja veuràs.
4: Sí. És la primera vegada que mengem en tot l'any. S'ha intentat...
0: És veritat, eh?
4: Es va prometre una orella de porc que mai vam tastar.
1: Estem quina... fora de gem, vull dir que ja és igual, si en saps, vull dir, tampoc.
2: Morda,
1: podem menjar. Què tal, Cesc? El crònut?
5: Bueno.
1: No t'ha agradat gaire?
5: Jo no li acabo de trobar, eh?
2: No tenia sucre, aquest, no? Tampoc. No té sucre.
4: Doncs, passeu
0: aquest. Bueno, jo aprofito...
4: Que ruli.
0: Mentre aneu mossegant, jo dic que aquest any doncs, l'Andreu Martorell del Forn El Segar de Granollers s'ha proclamat guanyador de la millor coca de Sant Joan organitzat pel Gremi de Flaquers, amb dues especialitats, a més, de coca de crema i de llardons. Hi havia cinc categories.
5: Ara, tenim de llardons.
0: Hi havia cinc categories, la tradicional, la crema, llardons, xocolata i creativa, i home, guanyant dues categories no està mal. Aquí tenim diferents variants. És veritat que hi ha una més tradicional, i les altres dues són formats ben nous.
1: A mi, això de Sant Joan, ja us ho fotreu, eh? Perquè...
0: No ho veus clar.
1: Bueno, ja fa 17 anys que no menjava una coca de Sant Joan.
0: 17 anys?
1: Sí, perquè jo no...
4: I aquest any tampoc.
2: I has vingut a menjar aquestes que no són pas les millors.
1: Perquè jo no celebro el Sant Joan a Catalunya. Llavors, l'únic que m'ha agradat és el pastís de formatge. Vull dir, per menjar això...
4: A veure, són bons, són molt bons productes.
0: És molt bon producte.
4: Molt bon producte, però que sí, Sant Joan, ho s'hauria de revisar tot això.
2: A veure, perquè Sant Joan és festa i és la festa nacional dels Països Catalans.
1: Em veu vendre la coca de Sant Joan.
2: És la festa nacional dels Països Catalans. Hem d'estar posant xisquets.
1: Doncs això que estem menjant ho podríem menjar tot l'any.
2: Això, ara.
1: No? Tot l'any, Marc, tot l'any.
2: Però el dia tradicional, collons, a més amb una càrrega simbòlica com té, hem de fer una cosa, hem de fer la millor coca de Sant Joan possible, que potser encara està per fer. Vull dir que, hòstia, n'hi ha tantes de bones en aquest país.
1: La típica quina és, Marc? És la de crema.
0: La de crema o la de llardons. La de crema, que sempre el que toca és fer amb un bon brioix, la massa ben enriquida de mantega...
1: Saps, pots anar a treballar ja, perquè portes aquí 20
5: minuts.
1: Sí, bueno,
5: veredicte, ara. El pastís de formatge és el millor.
1: Val.
5: Sí?
1: Però l'altre... No, sempre que he dit jo.
5: Sí, sí.
1: Doncs ja pots tornar
5: vale,
1: a la feina.
5: Gràcies, eh?
1: Perquè si no...
5: Adéu!
1: El Marc ens passarà una hora extra i...
0: Sí, eh?
1: No,
0: ja ho sabeu,
1: no podem pagar, això.
0: La de crema, doncs, sempre és una massa enriquida...
1: Difícil, digues, perdona.
0: La de crema sempre és una massa enriquida amb mantega, amb oli d'oliva, amb llet, a vegades la gent li posa mel, pell de taronja, pell de llimona, no sé. Maria, què opines? Si posar-hi una mica de pell de taronja, de llimona, sempre enriqueix una mica la massa del brioix.
2: Però enriquir li pots posar, hi ha gent que hi posa or i pastrucs i coses que... Però la coca de Sant Joan, en realitat, doncs és això, és una coca feta com amb la base tradicional de les coques que s'han fet sempre, és una base de pa enriquit.
0: I la massa que reposi, mantega, que reposi dos dies, a poder ser,
2: bueno,
0: si pot ser.
2: Ha de ser una fermentació lenta, que doni estabilitat i un irregularitat a la bombolla del brioix, que li doni estructura.
1: Els pinyons són bons, els pinyons?
0: Sí.
1: No són d'aquests xinesos, eh?
0: No, els pinyons del país. Els pinyons són d'aquí del país, ja es veu pel tamany i la dimensió.
2: El concepte no, però els pinyons sí.
0: Després, la de llardons, molt important, que la pasta de fulls ha de tenir moltes capes perquè trenqui.
1: Sí.
0: Perquè trenqui, ja m'entens? Perquè faci aquest crec-crec en boca.
2: Perquè a vegades per dintre queden com plastilina i les pots mastegar com xiclet. Han de ser ben cuites, molt cuites, la pasta de fulls separada, làmina a làmina,

0: i cruixent, i això implica un forn de sola molt calenta, però alhora controlar la temperatura. No me les coeu a 250, que queden cremades de fora, crues de dintre, i la pasta de dintre, i és això, sembla cera d'espelma i la pots mastegar. I llavors ressalta moltíssim aquest greix de tercera categoria hidrogenat, que et deixa el paladar encerat de, com de ciri, com la cúpula d'una església medieval.
1: I els llardons ben caramelitzats. Sí, ben caramelitzats.
2: Però un consell.
0: Amb un punt de sal, per l'amor de Déu. Un punt de sal.
2: Compreu les pastisseries de Catalunya.
1: Compreu-les a les pastisseries i forns.
2: Perquè ara, la gent, això de la Thermomix ha fet molt mal. Vas a casa de gent i et fa pastissos que són horrorosos. I abans havia la tradició de que anaves a casa de gent i portaves el tortellet. I anaves a la pastisseria bona, no?, i portaves el tortellet.
1: No, en sèrio, aneu a les pastisseries.
0: Les pastisseries aquests dies són la Meca, són els llocs de peregrinatge.
2: Ara.
0: I cadascuna té la seva capelleta, el seu estil, totes les coques són bones. Si és la que tu a Cateu tota la vida heu comprat i us agrada, i anar a aquella pastisseria pues, forma part a vegades de la tradició de cada any, no? I això és collonut, és maco.
3: A mi que se celebra el Sant Joan a casa i és festa nacional, com diu la Maria, i bueno, és una de les festes que m'agrada més del país.
2: Va.
3: A mi els uns col·legues m'aporten les coques del forn, bueno, de la pastisseria Roig de Cerdanyola del Vallès, i per mi és excel·lent, i els torrons també. Però tinc la sort, que això no sempre és possible, que tinc una veïna que la toca bastant, eh? Tinc l'Ona, la toca bastant i sempre porta algun pastisset fet a parella que és interessant. No és coca de Sant Joan, però és interessantíssim.
1: Jo també vaig amb el Daniel Jordà de Panes Creativos, que són boníssimes.
3: Sí.
1: Bueno, aneu al barri,
2: I una combinació que vols recomanar-nos, Marc, d'anxova, mantega i brioix?
4: No, això sóc jo.
3: Anxova i mantega.
4: Sí, perquè per mi la coca... La coca més singular per mi, la de Llardó, doncs, ja ho heu dit, coca de matança i de carnaval de dijous llarder, traslladada al juny, combinació sorprenent de porc i sucre i d'idea folla que du l'aprofitament a les postres, que no deixa cap part del bacó sense ús i que en un salt mortal fa possible una relació marrana. Hi ha més pobles que promouen l'aliança sucre-porc, al País Basc, les tortes de Chanchigorri, a Lentejo o a Lentejo a Portugal, la Boleima Dolce de Torresmos i al sud d'Itàlia el Sanguinaccio Dolce. Hi ha més. Si esteu farts de la combinació...
0: L'ensaïmada.
4: Si esteu farts de la combinació anxova, mantega, brioix, repetida fins l'avorriment al restaurant, us deixo una altra ben senzilla i nostrada, si voleu fer-la pel dia següent amb el que s'obri, per afegir més disbauxa... I això que no tindrà a la boca. I petards. Anxova, maca, grossa de l'escala, netejada a casa, si pot ser. La coca de Llardons, o una coca dolça, i a sobre un rajolinet d'oli. Sal, sucre i greix, i és molt bo.
2: Doncs mira, Soriguera, porta anxoves.
3: Però no seria com una... Bueno, no ho seria. Com una coca de recapte? No.
4: No. Aquí tenim aquesta combinació entre dolç, salat... I és veritat. Acabem amb la barreja aquesta d'anxova, mantega, brioix. Coca de Llardons i anxova. És el nostre futur.
2: Doncs queda recomanat. Maria, altres coses.
0: Bueno, realment jo enganxo una mica amb això de l'anxova, perquè és que ara mateix a les esgrielles que podem posar sobre de les fogueres de Sant Joan, tradicionalment, a banda de la coca i a banda del xampany i tota aquesta història, hi havia pues, les sardines.
2: Ara!
0: Sardines!
2: Home!
1: Aquí està.
3: Per això què? És el que es tocarà a casa, i tant que sí.
0: Ah, sí o no?
3: I sardines i un escabeig de barat, per exemple.
2: Musclos també, no?
0: Musclos. Sardines, barat, musclos, totes aquestes bestioles que són relativament petites i s'alimenten de plàncton. Aquesta època el plàncton s'acosta cap... Bueno, prolifera, i elles venen cap a aigües més càlides, cap aquí a la costa s'acosten. I llavors és quan les pesquem i venen carregades de greix, d'aromes, i són carnoses, són aromàtiques, són boníssimes, fots allà sobre les grielles i anar passant, i anar corrent, i anar agafant-ne, i anar emmerdant els morros, una mica d'oli d'all i julivert, quatre tonteries, si vols afegir-hi, però és una part de la festa que fins ara és molt viva.
2: Perfecte, sardinada recomanada. Va. Xuriguera, reguem-ho d'alguna manera, això va.
3: Home, i tant, jo portava tot un llistat impressionant de bombolles. És que som un país de bombolles, de bombolles de tot tipus, però vull dir que d'escumosos és que la toquem i la toquem molt bé. I porto de Déo Cava, de Corpinat, de Clàssic Penedès, d'Ancestral. L'Ancestral és una... O sigui, tots els altres són mètodes tradicionals, el mètode Champenoise, però... fer el vi en dues fermentacions, o sigui, fer el vi escumós i després una segona fermentació en ampolla. Però el mètode ancestral és d'una sola fermentació, només que embotellem quan encara la fermentació no està acabada. Per tant, és una mica més salvatge, una mica més irregular, una mica més de sorpresa. Hem anat afinant en aquest aspecte i ja trobem ampolles molt ben parides d'ancestral. Jo us en porto dues, un ancestral, l'ancestral de Montpícolis, que és una malvasia de Sitges 100%, que per això us la porto, per aquesta diferència de... No és només... i no vull dir que sigui simple, eh? M'acabeu per allà de Ixerel, vull dir, és la combinació perfecta. Però aquesta és una malvasia de Sitges i ens aporta Maria Lluïses, herbes aromàtiques, jo el trobo molt original. I l'altre és un rosat de sumoll del celler Mascó Rubí, i és un sumoll negre 100% que l'han, doncs, amb molt poca maceració, i per tant trobem aquest color rosadet que en mètode ancestral, doncs, és bastant espectacular. Puc anar dient coses, però no sé si tenim més plats per afegir.
2: Bueno, la Maria també porta vins avui.
3: Sí,
2: bueno,
3: és que ho sé. Digues, Maria.
0: Jo en diré només la meitat dels que portava, perquè en Xuri em va dir que aquest segon que portes és de Pijos, i vaig pensar...
3: No diguis el celler, sisplau, eh?
0: No diré.
3: No diguis el celler.
0: No, molt interessat. D'entrada, amb una pancarta ben grossa, vinc a parlar de Sicus.
3: Visca!
0: Tots aquí coneixem, tots aquí som fans i admiradors de l'Eduard, l'ànima de Sicus. Crec que, bueno, l'Eduard és l'ànima al fons de cada ampolla, és un boig que no sabria fer vins dolents ni que s'hi esforcés. Treballa al massís del Bonastre, sí. Allà a la pila de rocs que fan de muntanyes entre l'Alt Camp i el Baix Penedès.
3: Mm-hmm. Ah, exacte.
0: I llavors jo us volia recomanar el Cromerí, que és un dels meus escumosos preferits, que es va, bueno, en aquesta categoria de preus, però avui està esgotat i ja fa temps que costa de trobar, sí.
3: Crec que és un ancestral també, no, Maria?
0: Correcte. Però per sort tenim el Cru Blanc, que és una altra meravella vella d'orfebreria de baixa graduació, un escumós de Cartuixà, Xarel·lo, de la vinya La Caseta, prenyat de brisa marina, elaborat amb el mètode tradicional de segona fermentació amb ampolla, això que deia en Xuriguera, i amb una llarguíssima criança de més de 10 anys. Bombolles que es masteguen, gran complexitat aromàtica, un vestit de núvia a la boca cosit a base de paciència, esforç i talent. Olé,
2: doncs ja ho tenim regat.
0: Llavors,
2: això,
0: sisplau. I després us volia parlar d'un dels descobriments del Nadal passat, per part meva,
2: a veure.
0: Que vaig descobrir en un celler de Cal Llatenes, que porta una família estupenda, que també fan cervesa artesana. És un vi que es diu Muntanya, de Can Sumoy. Mm. I per mi Can Sumoy és un celler que hòstia, treballen molt bé, ho fan tot superbé, però a vegades alguns dels seus vins dolcegen massa pel meu gust. I en canvi, vaig agafar el Muntanya, el vaig descobrir al Nadal i el tornaré a comprar aquest any perquè bueno, pues, parlem de vinyes d'alta muntanya, a les muntanyes del Montmell, agricultura 100% orgànica, mínima intervenció, i recuperen, fan una feina de recuperar varietats locals, històriques i autòctones, pues, que mola molt i que sempre s'ha de recolzar. Aquí tenim Macabeu i Xarel·lo, collit a Carol i Aigua Múrcia, amb menys de 12 graus, és fresc, serè, elegant, i amb una acidesa viva a l'altura i la força d'un gran vi, que jo crec que és capaç d'envellir bé... Aquest, 5 anys més.
4: Això és de Pepe Reventós, que a més està ell, té els seus escumosos que estan fora de Corpinat i de Cava, vull dir, de la seva pròpia
3: història. Estan al coque del riu Anoia.
4: Exactament. I n'hi ha un negre, que un raïm que aquí no es conrea, i a Portugal sí, que ja també a França amb un altre nom, que és el Bastard. Aquest vi negre Bastard de Pepe Reventós és excel·lent. Si el trobeu, bebeu.
2: Queda recomanat.
3: Estic d'acord.
2: Marc, deixem coques i Sant Joan. Va, què
1: sí,
2: més?
1: Sí, mira, anem a les vísceres, anem a la cuina de menuts.
2: Bé.
1: La setmana passada... A l'adoberia de Vella d'Igualada es va celebrar el primer fòrum de cuina de les vísceres. Va ser, de veritat, molt interessant. A mi m'agrada molt que, a més, hagin apostat per cuiners joves, que normalment no es vinculen, o per prejudicis, la gent no vincula els cuiners joves a la cuina dels menuts. Ja sabeu que sempre s'ha considerat una mica durant dècades una cuina de necessitat, humil o fins tot incòmoda, que a la boqueria hi ha molts mercats. A més, a molts mercats va estar a punt de desaparèixer i va ser la població migrant, sobretot d'Amèrica Llatina, qui va fer que els menuts tornessin una mica a estar a les parades. Us he de dir que va ser molt estimulant veure el Javi Esteve de la Tasqueria, el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Clavé de la Gormanda, l'Oriol Casals del Teòric, gent d'un perfil, doncs, més jove, parlant, reflexionant, debatint, posant pensament crític sobre per què està costant a vegades massa que hi hagi molts, molts i molts plats sortint dels tòpics de la cuina de menuts. Després vam anar tots a dinar a Òdena, un restaurant que encara no ha obert. Això, jo no ho havia fet mai, anar a un restaurant que encara no havia obert. I a més va ser molt interessant conèixer la proposta.
2: Però no obert vol dir que no té nom?
1: D'aquí 15 dies obre amb un nom, que ja el tinc, l'he demanat, es diu La Dovella, el cuiner es diu Isidre Soteres i l'Alba Riba, que van convidar el Javi Esteve de la Tasqueria i van fer tot de plats, et poso exemples. Vam menjar mil fulles de patata i llengua de vedella, casoleta de turmes de vedella amb formatge i tomàquet, taco de freixura, fideus a la cassola amb ronyons de conill, o peus de porc farcits de cansalada i de postres condna de porc banyada amb xocolata.
2: Perfecte.
0: Si és que la postguerra!
4: S'han de matar molts conills, per fer un arròs.
1: I vinga, que s'ha de cuinar més, amb carn de conill, ja ho diem aquí sempre a la taverna.
0: Quan vaig, això sí que ho dic perquè cosa quotidiana, com ficar els menuts a la vida quotidiana sense haver de pensar que ja t'has de passar dues hores fent xup-xup per estovar la historieta. A la xarcuteria o la carnisseria o la botiga d'embotits.
2: De venuts també n'hi ha,
0: A la safata de carn del paraol demanes llengua i demanes ventre. Ja els tenen venuts. Arribes a casa, els pots congelar amb bossetes de plàstic on te sigui individualment per anar traient. I això, una llengüeta tallada a làmines fines, amb una mica de vinagreta, amb una mica d'oli, vinagre, mostassa antiga, una mica de ceba tendra tallada, per allà a sobre, potser un parell de llesques de pa amb tomàquet, un plat d'escarola, i això és un sopar collonut. El mateix amb el ventre amb vinagreta, que és una cosa que feia mi mare quan érem petites, i les putia unes plates de ventre amb vinagreta allà al mig de la taula, són 10 minuts, està ben cuit de la carnisseria, i és superbo i fresc per l'estiu.
1: Jo no sabia que això de la Dovella es veu que és el conjunt de les tres pedres que aguanta l'arc, i per això d'aquí el nom que han decidit per aquest restaurant a Òdena.
2: Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Soriguera, bona revetlla de Sant Joan.
1: Igualment.
2: Ara tornem.
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
7: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es promo Catalunya.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
11: Les joguines?
10: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
11: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
10: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
11: A la botiga web i app.
12: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
13: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
12: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Aquest estiu fes la millor jugada.
16: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
17: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
18: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia.
2: Hola, Rafael Feixedes, bon dia.
3: Bon dia. Jo us informo, sóc aquí a Arenys, a Castell de Jaupí, un lloc impressionant.
2: Sí, maco.
3: Castell de Jaupí és un lloc, fotré mica propaganda, avui presentem un altre festival dels nous que fem, el Descollonat d'Arenys de Munt.
20: No pares pas de fer festivals, tu.
2: Però...
3: No. Bueno, perquè tu puguis anar fent bolos, saps què vull dir?
20: Vosaltres dos
3: aneu amb vins i de pagesos i algú us ha de programar. I llavors...
4: Necessitem gent com tu, és veritat.
3: Per això, Xuriguera, Peyu, estigueu tranquils, que anireu a actuar a Arenys o a finals d'agost. Vull dir que...
20: Molt bé.
0: això.
3: Gràcies.
0: Mireu de venir-hi, si més no, saps?
3: Sí, sí, home, sí,
0: fer-ho tot, bé. Però el més, saps? I, bueno, això, que estic aquí, que disfrutareu, perquè és un lloc molt maco, molt maco. I a l'estiu, a l'agost, quan es deu del vespre, si estarà de conya. I presentareu els vostres drames. Vull dir,
1: molt bé.
0: Vindrà per,
3: gràcies.
0: Per això,
3: molt bé.
1: Tinc una gallina que m'està fent un ou aquí a prop. No sé si la sentiu.
0: Per això, sí, per això jo tard. Estic amb això, perquè vosaltres esteu amb l'altre. Vull dir que...
3: És molt tard perquè faci una
0: hora. Guarda-la.
1: No sé, va, ara amb la calor queden destrempades, va, fan el que volen,
0: veritat,
1: nois.
0: Va,
1: queden,
0: sí,
1: sí. Perden l'orem una mica.
2: Sí, exacte, anava a dir, doncs, sí. La gallina. Hòstia. I el gall, i tothom.
1: Sí, tothom, sí, tothom. És terrible, quedes amb el cervell d'un idiota, quan fa aquesta calor.
0: I espera't,
1: calor.
0: Que és el que sí, diumenge sí. N'entra una onada de calor que pararem buah. Secs, eh?
1: Buah.
0: Molt bèstia, això,
1: Me'n vaig a viure a Noruega, jo.
2: Sí.
1: Plego. Sí, però llavors allà també hi vaig estar una època i hi ha allò tan raro, tant al nord de que a l'hivern...
0: Què vols dir, vas estar una època? A Noruega?
1: Una
2: sí,
1: una
2: quan, quan el buscava que... la justícia se'n va anar a Noruega.
1: Sí, vaig haver de marxar, jo em vaig haver d'exiliar. Sí, vaig haver d'exiliar. Tres dies vaig marxar, em sembla que van ser tres dies.
0: Sí. Sí, és una època petita, però és una època...
1: Sí, una època relativa, sí. Sí.
3: Es va notar en el país, aquests tres dies de la teva estada?
1: Es va notar.
2: Sí. Ja quan després. Vas tornar no devies reconèixer-ho.
1: Què va? Em va tornar, vaig perdre el català quasi bé. Vaig, clar, vaig sí, tornar sí, a fer sí, classes. Sí. No, ara vaig bé.
0: No, ara el català marxes un dia i ja hi ha perill de perdre'l,
2: Vull dir, sí, no cal marxar, dius, no cal marxar.
1: És que el que
3: és veritat. De fet, és més perillós. Vull dir, és més fàcil perdre'l si et quedes,
2: Sí.
3: Perquè vas contaminant.
2: És cap tonteria, perquè fora tens necessitat de trobar-les a faltar i llavors et poses coses antigues i recuperes sèries antigues i llavors...
1: Sí. El que s'hauria de fer el català... És com la marihuana i les drogues. S'hauria de prohibir. Prohibir el català. Prohibir el català. Sí. Si es prohibís el català...
2: Hi hagi una xarxa de narcotràfics catalans.
1: Exacte.
0: Hi
1: hauria el jovent, llavors, els quedarien d'amagat per xerrar català.
2: Està la vinya mal, parlaria català després.
1: I tant.
0: Està en Messi.
1: Mira bé el que et dic. Escolta, parlant de català, avui entrevistem a la Renaixença el Jordi Mas, que és el cofundador de Soft Català.
2: Soft Català, boníssim.
1: Home, això ens ha ajudat, els que ens dediquem a escriure coses i a corregir coses que, bueno, tota la vida ho hem fet servir, el corrector del Soft Català. Ens
2: era fantàstic, sí.
1: Però encara ho és, encara ho és. Nosaltres el fem servir cada dia. Jordi Mas, i dediquem el capítol al xiclet. No sé si sou de menjar xiclet.
0: Gens.
3: No? No ha sigut gaire massa, no.
1: Hòstia, a casa meva, el meu pare, quan va deixar de fumar, va començar a menjar xiclets i va haver un punt que vaig dir, anem a comprar tabaco, poder, papa, perquè se'ns està escapant de les mans això dels xiclets.
0: Una mica com un Cruyff, el teu pare, no?
1: Sí, senyor. Si fotia tota la casa una olor de menta, mare de Déu, era millor el Malboro.
2: Doncs us escoltarem a la Renaixença a partir de les 12. Peyu, que vagi bé. Adéu, Feixeres.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
3: Vinga, salutacions cordials.
2: De seguida, amb nosaltres, Jorge Drexler. Però abans, les notícies.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
22: Bon dia, us informa Joan Bota. Donald Trump esgrimeix la pressió econòmica per justificar la signatura del memoràndum d'entesa amb l'Iran, que obre la porta a acabar amb la guerra. El president nord-americà admetia que el comportament dels mercats ha influït en la seva decisió, que permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz.
23: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
22: Trump també ha vinculat l'anunci del desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial i ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià. L'acord signat permet a Teheran vendre petroli lliurement de manera immediata en una altra concessió inesperada de Washington i declara un alto el foc permanent, inclòs al Líban. L'Iran ha publicat imatges del seu president amb el document d'entesa firmat. Més notícies, Natàlia Ramon.
24: Es calmen una mica els ànims al barri de la mina Sant Adrià de Besòs després dels moments de tensió que s'han viscut pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Els veïns estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que es calcula que afectaran una seixantena de famílies. Anem cap a Sant Adrià de Besòs. David Àngela, bon dia.
5: Bon dia. Moments de pausa després de l'esclat d'indignació que s'ha traduït en la persecució d'una dona no identificada que els Mossos han hagut de protegir i en el llançament d'ous i pedres contra la seu del Consorci de la Mina. Els veïns de la Rambla de la Mina lamenten, diuen, una pèssima gestió d'aquest conflicte que, segons la Jennifer, que dilluns que ve l'han de desallotjar, no resoldrà el conflicte del bloc Venus.
6: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y, claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
5: La majoria de veïns i també el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que aquesta situació pot enverinar la convivència entre els veïns. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
22: Els bombers localitzen un home mort a Ulldecona, al Montsià, i al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
7: Bon dia, l'home tenia 64 anys i ahir al matí havia sortit a fer una ruta per la torreta de Montsià al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
24: La direcció del PSOE està convençuda que José Luis Rodríguez Zapatero no menteix i manté tota la confiança en l'expresident espanyol. L'endemà de declarar com a imputat, l'Audiència Nacional el continua investigant pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la secretària d'organització del partit, Rebeca Turró, s'ha agafat a la paraula de Zapatero per insistir que és innocent.
8: Zapatero, quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. I ens va portar a este país polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per a totes. No ens va fallar. I estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat.
22: La novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana. Ja se saben els guanyadors dels guardons d'aquest any que dona la Fundació Prudenci Bertrana. Són els Premis Literaris de Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
9: Bon dia. El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. El Premi Carles Rahola de Saig és per Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia per l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil La Fuga de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer els guardons del Premi Cerveria a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
22: Esports, Marcos García.
25: Avui arrenca la final de la Lliga CB de bàsquet a les 8 amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. València-Barça, primer partit d'aquesta final de la Lliga de bàsquet, el millor de 5. El Barça Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo de Múrcia a les 9 al Palau, el segon partit de la final de la Lliga masculina de Futbol Sala. Encara en aquest esport, l'Indústria Santa Coloma anuncia el fitxatge de l'ala internacional argentí Dylan Vargas. En futbol, comunicat oficial del Real Madrid fa només uns instants, fitxatge oficial d'Ibrahima Konaté, el central que fitxa pel Real Madrid fins al 30 de juny de l'any 2030. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, empat a 1 contra el Congo, també marcadors en aquest Mundial a les darreres hores, Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el blaugrana Gordon de titular, també jugats a les últimes hores, Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. I en waterpolo, 11 jugadores no seguiran el Sant Andreu la temporada vinent. Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camus fitxaran pel Sabadell, i segons va avançar 3CAT Info, el Sant Andreu perd a més les internacionals i germanes Ariadna i Elena Ruiz i Alba Muñoz, fitxaran per l'Atlètic Barceloneta. Caral Anton marxa al Mataró. La capitana andreuenca Maria Palacio també deixa el club. Gisela Ferrer es retira. Alice Williams jugarà al Terrassa i Pipa Petley fitxa pel Catalunya.
21: Fins aquí les notícies.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: t'ha dado vuelta.
1: Jorge Drexler està de gira per presentar el seu últim disc, que va sortir el mes de març. Una gira que el durà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dissabte 31 d'octubre, dins del Guitar Barcelona 2026, i un disc i una gira que tenen el mateix nom, Taracà. Okay.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Catalunya Ràdio.
2: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
3: Aquest estiu fes la millor jugada.
4: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
3: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
4: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
8: Les joguines?
7: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
8: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
7: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
8: A la botiga web i app.
9: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
10: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
9: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
10: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
11: Per cert, i el teu mal de cap?
12: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
11: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
13: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
14: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
15: Sí.
14: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: per recórrer.
1: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
2: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
3: La cançó pendent.

0: Albert Mirallas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Què ens portes avui?
1: Doncs us porto la cançó de l'estiu d'ICAT. Aquesta que se'n diu s'ha estrenat avui al matí al programa Els Experts i la sentireu si escolteu l'emissora a partir d'avui durant tots aquests mesos calorosos, que ara ve una calor, jo trobo que res millor que un ventilador i la música de Soc un Bohemio. Aquest artista que ja us vaig portar fa unes setmanes perquè justament avui hem sabut que és això, ens ha fet la cançó de l'estiu d'ICAT, es diu Un dia qualsevol d'agost. És preciosa.
2: És molt maca, sí.

0: mi m'agrada, eh?
1: Bé, però si li agrada el Jovany, ja ha passat el test, eh?
2: Sí,
3: que
2: o
3: la
2: no?
3: Cançó, jo crec que sí.
2: Perquè no li agrada res.
3: Té molt bon gust.
0: Normalment no m'agrada res.
3: És que la cançó
0: però
3: de l'estiu no va ser
0: uau, uau.
3: Cada vegada et veig menys la boca. Portes una barba?
0: Sí.
3: El llavi t'està desapareixent.
4: Hauries de perfilar, una mica.
0: Soc la figura que van fer els drons l'altre dia sobre la Sagrada Família.
3: Què diu la teva dona a casa?
0: De... Que no li agrada.
3: I què, no li fas cas? No. Diu, a vegades t'ho diu per,
1: sí.
3: Per un bé. Vull dir que...
0: L'hauria d'escoltar.
3: No, no ho sé, però... Cadascú... No, no,
4: la teva dona, eh?
3: La teva dona.
1: Segur que ella també fa coses que a tu no t'agraden.
4: Per exemple...
3: Va, digue'ns un exemple.
4: Va, allò del cotxe, allò del cotxe, dels trastos.
1: Condueix malament, no?
4: No, no, això és un clixé.
1: Sí. Bueno, un clixé que està basat a vegades en l'experiència de gent que està equivocadíssima.
0: Sí, de fer servir el maleter del cotxe com un armari té una mica de raó, el Sergi. Mm. Això passa.
4: La meva mare també ho fa.
3: Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
5: Molt bon dia. Soc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
6: Guerra Madrid-Barça, eh?
5: Què passa?
6: Por el caso Negreira.
5: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
6: Bueno, y con Madrid fichando a los jugadores que el Barça quiere.
5: Tinc un missatge per Tito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh?
6: Venga, los culés quieren a Harry Kane, també?
5: Sí, sí.
6: Harry Kane llega a Florentino y dice, mío.
5: Dic, no pot ser, home.
6: Va a Madrid, bueno, tu dic Harry Kane i va a Florentino lo fitxa. Venga.
5: Ja estic fart i ja estic fins als collons de tot. Hola, adéu.
3: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia.
7: Bon dia. Bon dia.
3: Temes ens queden pendents avui, Jovany.
0: Molts. No sembla que s'hagi d'acabar la temporada d'aquí a res. Tres setmanes encara no, amb la de temes que van sortint cada dia que passa. No. És increïble.
1: No, estem pràcticament sepultats
0: que dius,
1: sobre tonelades de temes.
0: A què ens agafem?
8: Està molt bé lo que ha dit abans, ell.
0: Qui?
8: El presentador que està aquí. Sí.
1: Sergio Busquets.
0: Com pots venir aquí i dir el que ha dit ell?
8: Jo què sé, jo és el presentador, no. No m'has entrevistat
1: mai. Com estàs,
8: mai.
1: Sergio? Com estàs?
8: Bueno, bé, i bueno, sense confiar-nos, perquè qualsevol dia té que afrontar concentrats
1: si
8: i sortir
1: no
8: al màxim,
1: res, ja.
8: Però, bueno, de moment estan sortint les coses, no?
0: Quines
8: i
0: coses.
8: No queda una altra que...
0: Bueno,
8: la vida, no?
3: Dius que t'ha agradat el programa, Sergio.
8: Bueno, lo que ha dit tu. Tu lo que has dit.
0: Sí, però para d'assenyalar
8: la
0: gent.
8: Bueno, parla
0: normal. Sí.
3: Et dic moltes coses, no sé què et refereixes.
1: Ricard porta des de... Fa moltes hores que parla.
8: Ah, sí?
1: Clar.
8: Massa moltes hores, aquí.
3: Massa hores.
8: Ja,
3: massa
8: no, hores. Jo dic clarament, que...
3: L'any que ve de parlar menys hores.
8: M'ha sortit al mòbil que has parlat de Badia. Vale,
1: sí,
8: és el meu poble.
0: Ah, clar, és veritat. Sí,
8: i bueno, és que normalment ningú parla, no?, si no és per un tema de la droga,
1: ja,
8: no?
1: La droga.
8: Un ajuste de cuenta entre dos famílies i
0: sí,
8: tal.
0: Sí, perquè tu, recordem, ets de Badia,
8: no,
0: el teu
8: no,
0: pare...
8: Bueno, el papa.
0: El teu pare, sí. El Carles Busquets.
8: El papa sí, era, però...
0: El papa deixa-ho anar, eh?
1: Ui,
0: portaràs
1: mare
0: de
1: sí,
3: Déu. Sí. No faltar gent amb caràcter com...
8: Sí, però...
1: Sí, però no per fer de porter del Barça.
3: Bueno, per estar allà, perquè
0: sí,
3: si hi ha...
0: Sí, sí, sí.
8: El papa era molt bo, però...
0: Sí.
8: Jo li tinc carinyo igual, perquè...

0: Tens carinyo al teu pare?
1: Sí, Sergio,
0: no, molt bé.
2: Abadia.
0: Bueno, Abadia.
2: Abadia del Vallès.
1: És important tenir el carinyo al pare. Perquè
0: sí, bueno, depèn. Sí, sí.
3: Home, si el teu pare
2: sí. No, s'ha de tenir carinyo. Perquè...
0: Sobretot si vas d'excursió.
2: Sí.
0: Si vas d'excursió...
2: A Montserrat no se pot anar amb el pare. No,
0: has anat d'excursió amb el teu pare alguna vegada?
2: No. La veritat és que no. No,
0: no, feu no pinta,
2: molt no, anem a veure futbol.
0: L'Heroi no. Merlin devia anar alguna vegada,
2: tampoc,
0: no?
2: Tampoc. Ja ho porten a casa, Merlin. A mi, no, no.
0: No, no, vull dir, no, no em sorprèn.
4: Fas molta pinta.
0: No em sorprèn gens.
3: Està bé, no, l'Heroi
4: Merlin. I a concessionaris de cotxes així, 4x4. No, concessionaris, però l'Heroi
1: Merlin... Al no. Barber hauries d'anar, que trobo que també
2: sí,
1: està bé.
2: Fa no una pinta una mica complicada.
0: Bueno, Sergio, però tu volies parlar de Badia.
2: Sí, que el meu poble, pues, m'agrada molt, perquè vaig jugar ahir i vaig aprendre a i ja no tenim la pilota.
0: A robar la pilota. A robar la pilota.
2: La té molt...
0: Però ja no vius a Badia.
2: No, no, però, bueno, un tema d'una cosa tècnica de la casa que volia fer-me... Que...
0: Quina cosa tècnica?
2: No. Bueno, que no cabia.
0: No cabia la casa? O
2: sigui, al poble. Sí.
3: Necessitava... És que el terme municipal de Badia del Vallès és petit.
1: Dona pel que dona, està limitat molt geogràficament.
0: Bueno, i té la forma... No té la forma d'Espanya?
1: De la península ibèrica.
0: De la península. De la península.
2: Sí, falta Portugal. Necessitava una piscina i un camp de futbol petitet per los críos i, bueno, pues, anat, però el carinyo, ahí está.
3: Està molt bé, clar que sí. I estaves al cas que l'Ajuntament de Badia té un pla integral per eliminar completament l'amiant del poble?
2: Sí, bueno, penso que l'amiant ahí está, no? I són coses que...
3: Sí, aquest és el problema, que
2: ahí
3: està.
2: Que treballar cada dia, amb esforç i tot junts, i amb l'ajut de l'afició...
0: Però quina afició? Però que ja no ets futbolista.
2: No, la de Badia, l'afició del Badia...
0: Però quina ajuda de l'afició?
2: Tirarem endavant, no? L'amiant i...
3: Tirarem endavant l'amiant.
2: I visca el Barça.
3: I visca el...
1: Sergi, doncs, gràcies.
0: Gràcies. I que segueixis fent això que fas ara, que,
2: bueno, sí,
0: que segurament és res.
2: Sí, ara actualment estic, bueno...
0: Estàs jubilat, no?
2: I afrontar el que vingui, no? Perquè al final...
3: Al final és igual, que, no cal que tinguis una resposta elaborada sobre qualsevol cosa que et tirem.
2: Bueno, ha sigut difícil, no, el partit, però...
5: Hola, com esteu?
0: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
3: és,
0: no se'l veu.
3: És un fullet.
5: Sóc el Mago Pop.
0: Home, Mago Pop! Mago Pop! Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
1: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
0: Sí, senyor.
5: Ui, espera un moment. Què tens aquí, Gerard?
3: No, què tinc aquí?
5: Oh,
3: què m'has fet?
5: Tenies un conill a l'oït.
0: Un conill a l'orella, volgut dir.
3: Conill a l'orella.
5: Tu, a veure, tu, voluntari, puja a l'escenari.
0: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
5: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt.
0: Em dic Joel, espera. Sí. Bueno, no és que sigui molt alt, és que tu, Mago...
5: Va, animem tots el Joel, amables.
3: Perquè pugi a l'escenari.
5: Joel, Joel, Joel, Joel.
0: Que no. Que no, com m'agrada la màgia a mi, home.
5: Joel, posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
3: Ai, ai, ai.
0: Jo no vull una vena als ulls.
3: A quantes ja li has dit, això? Posa't...
0: Bueno, va, posa-me-la, va.
5: Pràcticament a tothom, perquè tothom és més alt que jo.
0: Sí.
5: Vale?
0: Vale.
5: Joel,
0: sí.
5: Et poso la vena?
0: Sí, m'està posant la vena, el sí. Mago Popper.
3: A veure, li estàs apretant molt, eh?
5: Molt bé. No veus res, no?
0: No, no veus res.
5: Vale.
0: Clar, m'has posat una vena als ulls, Mago.
5: Quants dits tinc aquí?
0: Però com vols que ho sàpiga si m'acabes de posar una vena?
3: Això els mags sempre ho pregunten perquè la gent comprovi que la vena està ben posada.
0: Doncs en tindràs 5 o
5: 10. Molt bé.
3: Ho he encertat. Bueno, però pues, no veus,
5: Joel,
3: no?
5: Pues ara... Aquest voltó d'aquí a la butxaca és el mòbil?
3: A veure, Mago, escolta'm. És que estem fent... No, que estem fent un programa en directe i ara...
0: No és el mòbil.
3: Però no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
5: No t'havia vist.
3: Que t'has comprat als Estats Units.
5: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
3: Ricard.
5: Ricard.
0: Ja el tens, Ricard?
5: El 6. Estàs pensant el 6?
3: No.
5: Vamos, un fort aplauso, Ricard.
1: Jo en sé un, eh? Mira.
5: A veure...
1: Penseu un número, tots de vosaltres.
0: Vinga, pensem un número.
5: Vale.
1: Multipliqueu-lo, tots els oients també. Multipliqueu-lo per 2.
3: O 4.
0: Vale.
2: Vale.
1: Sumeu-hi 8.
5: Vale. Vale.
2: 16.
0: Jo ja m'he perdut, ja. Sí, 14.
1: Dividiu el resultat per 2.
2: Vale.
5: Vale.
0: Vale.
2: Problem.
1: I ara resteu el número inicial que havíeu pensat.
5: Vale.
3: Vale.
1: El resultat és 4.
0: Sí, senyor! Sí!
3: O 4, correcte.
0: Wow. És màgia.
5: Vols que et fitxi per la gira?
3: No.
5: Vale. Joel.
0: Sí, et vull recordar, Mago, ara, que encara tinc una, sí, una
5: quan
0: vena.
5: Quan et treguis la vena,
0: sí,
5: ja no tindràs el mòbil a la butxaca.
0: Però que no és el mòbil.
5: 3, 2, 1...
3: Què estem fent?
5: Desperta!
0: Bueno,
2: Ja estava despert, no?
3: En quin moment? No ha estat adormit en cap moment.
5: Un aplaus pel Joel, que ja no té el mòbil.
1: Tinc un altre, si voleu, de truc.
5: A veure, sí? M'encanta la màgia de prop.
1: Penseu un número de 3 xifres, on la primera i última xifra siguin diferents.
0: Hòstia, o 4.
6: Vinga, ja el tinc. Ja el tinc.
1: 3 xifres, la primera i última diferents.
5: Vinga.
1: Ara heu d'escriure el número al revés.
5: Vale. El Sergio li està costant molt.
2: M'he perdut, la veritat.
6: Vale, vale, ja ho tinc.
1: I ara teniu dos números, no? Teniu un que està del dret i un del revés.
5: Vale.
6: Com del revés? Què vols dir del revés?
2: El del dret i el que has escrit...
5: Del revés.
6: El que estava primer l'últim i el que estava l'últim el primer. Però segueixo tenint tres xifres.
1: Sí, però jo t'he demanat un número. De tres... Vols callar?
6: Calla, Sergio!
1: Torno a començar. A veure, un número de 3 xifres on la primera i última siguin diferents.
6: D'acord, d'acord, d'acord. 214.
1: I ara, el mateix número del revés.
6: 414.
1: I ara resteu.
2: Jo no puc restar ara, ja.
1: Del número més gran al més petit.
6: Vale. Doncs, sí, vale, sí, sí, ja tinc un número, m'ha donat un número.
1: Teniu clar,
2: I
1: ara gireu els números, gireu el resultat. És a dir, si teniu 396, doncs 693, sí?
0: El 5!
5: Vale, ja ho tinc.
2: Jo tinc menys 2.
1: Ara sumeu els dos nombres.
6: Jo fa estona...
0: Quins dos nombres?
1: El 5! El que heu girat i el que no havíeu de girar.
2: A mi m'ha donat negatiu, Ricard.
1: El resultat final és 1089.
0: Ullo!
2: Ullo! A mi m'ha donat menys 4.
0: Ullo!
6: Gràcies, Ricard.
0: És el millor
1: que
0: hem fet aquesta temporada.
2: Sí, sí. La matemàtica...
5: Molt bé, Ricard.
7: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km amb moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Emma Vilarsau i Usman Umar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor Ponés. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o Hipercor Ponés.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro va bé. Gràcies.
14: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Molt parides, aquestes vaques,
18: sí, sí, sí, sí.
17: És la típica vaca londinenca.
18: Quina raça és?
17: Londinenca.
18: Londinenca.
17: Londinenca del nord.
18: Ah.
17: De dos banyes.
18: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
17: Se'n diu els rinocerons.
18: Fan llet, no?
17: Sí.
18: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
1: Clar, boníssima.
18: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: De seguida el concurs pendent, però abans donem veu una bona causa. Avui en nom del Casal dels Infants saludem la periodista Eva Arderius. Eva, bon dia.
20: Bon dia, Ricard. Demà és un d'aquells dies marcats al calendari. Acaba el curs a les escoles i als instituts. Ja toca que els infants i adolescents gaudeixin de les vacances, però no tots tindran les mateixes oportunitats per fer-ho. Per alguns, l'estiu es pot fer molt llarg. Un 60% dels infants i adolescents de famílies de baix nivell socioeconòmic no faran activitats educatives durant les vacances. Per evitar-ho, entitats com el Casal dels Infants no tanquen el juliol i l'agost, sinó que obren més hores que mai. Obren per garantir als nois i noies un munt d'activitats perquè gaudeixin i aprenguin, però també per estar pendents de com estan a casa i activar respostes a les necessitats de les famílies. Feu-los costat a www.casaldelsinfants.org.
15: Associació Casal dels Infants. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Avui ens truca la Clara. Clara, bon dia. Hola, Clara.
21: Hola.
1: Com estàs, Clara?
21: Doncs una mica amoïnada, perquè estic fent una pràctica del cotxe.
1: Perdona. Just ara?
18: Però, Clara, un moment.
6: Estàs conduint.
1: Estàs conduint amb el professor al costat?
21: Sí, efectivament.
1: Com es diu el professor, a veure?
21: La Gemma.
18: És, hola, és una professora. Ah. Hola, Gemma.
1: Hola, Gemma.
18: Esteu amb el mans lliures, entenc.
22: No, he parat, home.
18: Amb el mans lliures... Amb els...
3: No, han parat.
18: Ah, d'acord.
3: Han parat el voral d'una carretera catalana.
1: Però això no li cobris aquesta estona, Gemma, eh?
22: Que es cobra aquesta estona.
18: I per on esteu fent les pràctiques? Per quin municipi?
22: A Montjuïc, estem a Barcelona. Hòstia! Estem parades
18: jo recordo a Montjuïc que hi ha el terrorífic stop del carrer Margarit.
2: L'estop de la muerte, que li diuen.
18: És duríssim, aquell stop. És un stop que fa molta pujada i has de fer el joc aquell del fre de mà amb l'embrague. Sí,
3: amb els cotxes que hi ha ara, ja no va cap enrere, el cotxe, home. Això,
18: bueno, Laura...
3: abans, quan tu feies per aquí.
22: No, Laura.
18: No, Laura, estic pensant ara en una altra Laura.
22: Ja, Laura.
18: Jo el que vull és parlar amb la Clara.
1: Sí, la Clara està al telèfon.
18: Doncs, Clara, què et sembla si fem la primera pregunta? Sí. Perquè al final això és un concurs.
1: Vinga, som-hi, per la cantimplora del Trescat.
18: Vinga, atenció, la categoria és, com gairebé cada dia, efemèrides ineludibles del dia d'avui. Jordi Pujol. Saps de què fa avui exactament 11 anys, Clara? No. No, digues que no.
22: No.
18: Saps què va passar tal dia com avui, 18 de juny a Catalunya, l'any 2015, que va canviar per sempre el panorama polític català, Clara? Digues que no.
22: No.
18: La dissolució definitiva de Convergència i Unió. Una coalició formada per Convergència Democràtica de Catalunya, és a dir, Convergència, i Unió Democràtica de Catalunya, és a dir, Unió, que junts van formar un nom, pel meu gust, massa redundant. És com Vall d'Aran, per exemple, que és redundant perquè Aran vol dir vall en aranès. En tot cas, Clara, avui celebrem, o lamentem, això ja va al gust de cadascú, que fa 11 anys que ja no existeix aquesta coalició inevitablement lligada a la figura de Jordi Pujol. Gràcies a ell va començar i, en part, també gràcies a ell es va acabar. I també una manera de fer política que es podria definir, per exemple, dient que era prou catalanista com per enfadar a Madrid, però no tant com per espantar els mercats. O, al contrari, una política basada en semblar molt sobiranistes a Catalunya i no tant a Madrid. O també podríem dir, si fóssim l'Enric Juliana, que els de CiU eren mestres en la filosofia gatopardiana de canviar-ho tot perquè, en essència, no canviés gairebé res. O dit d'una altra manera, Clara, com li vaig sentir dir algun dia a algú, la política de Convergència i Unió era com un banc suís. Discreta, conservadora i convençuda que la millor reforma és la que gairebé no es nota. T'agrades més o menys a Convergència i Unió, Clara, la realitat és que va ser una coalició de gran èxit. Des de les primeres eleccions autonòmiques, l'any 80, Convergència i Unió ha governat 28 dels 35 anys que ha existit. No està gens malament, no, Clara?
22: No pas.
18: Doncs ara ve la pregunta. Clara, atenció, concentra't. I que t'ajudi la professora d'autoescola. Tens 10 segons per fer la següent operació matemàtica complicadíssima. Si Convergència i Unió va governar la Generalitat 28 anys, 28 dels 35 que va existir, quants anys Convergència i Unió no va governar-la?
22: Espera.
18: 10 segons.
22: 28 dels 35.
18: Sí, és molt fàcil. 7, eh?
22: 7.
18: 7 és correcte!
1: Molt bé, ja tens una catipola del Trescat. Anem ara per la segona pregunta, que és de puntuació. Davant.
18: Molta atenció, perquè t'hauràs d'afrontar a la categoria ètica, en la que et plantegem un dilema ètic i tu l'has de resoldre i mirem si ets prou bona persona, d'acord?
22: Ungli.
18: Vinga, Clara. Escolta, intueixo, per la veu, que encara no tens fills.
22: No.
18: Estàs en edat de tenir-ne, això segur, però probablement estàs en el punt de màxima fertilitat
6: però ara tens coses bastant més importants a fer. M'equivoco?
22: Sí, com per exemple treure'm el carnet de cotxe.
6: Per exemple. Doncs bé, el que et demano ara és que facis l'exercici d'imaginar-te que tens fills. I no un, ni dos, ni tres. No, tens quatre fills, dos nens i dues nenes. El petit en té quatre i la gran en té 11, d'acord? Tens un petit equip de curling, perquè aquesta és l'extraescolar inclusiva, no competitiva, conscient i no agressiva a la qual els has apuntat, el curling. Bon. I com que el curling es juga sobre gel i tu vius a Vallvidrera, els nens hi han de jugar al pavelló de l'escola amb la pista prèviament untada amb oli de girassol. Total, que tens quatre criatures a l'escola primària concertada, en el teu cas, perquè tu, Clara, sempre has cregut en l'escola pública, eh? Tu has estat a tope sempre amb l'escola pública, però sobretot en el pla teòric. O sigui, tu vols una escola pública de qualitat, però pels nens dels altres, Clara. Total, que tens quatre nens a la concertada i com cada any arriba al final de curs i com cada any a cada grup de WhatsApp de cada una de les classes de cada un dels teus fills, algú, normalment, alguna mare pija de dretes que et cau fatal, deixa anar el següent missatge bomba. Bueno, papis, s'acosta el final de curs i hem de començar pensant el regalet per la profi, no?
3: Ui, sí.
6: Li hauríem de fer un detallet perquè, clar, les altres classes ho faran i no quedarem nosaltres com els papis i mamis que no fem el regalet, no? I després afegeix, he pensat que li podríem regalar una nit a un hotel amb spa amb massatge inclòs per ella i la seva parella. Què us sembla? Si participem tots, serien 15 euros per nen. Vale? I tu en aquell moment penses dues coses. La primera és que 15 euros per nen per tu són 60 euros, això per una banda, i per l'altra que tu i el teu marit fa 12 anys que no aneu a un hotel spa i molt menys amb massatge. I et dius a tu mateixa que potser ja n'hi ha prou i que algú li ha de parar els peus a la pija i atrevir-se a dir que no participes. Però d'altra banda també penses que si ho fas et passaràs anys rebent mirades de menyspreu i marginació per part de les altres mamis i papis del col·le.
3: Exacte.
6: Has de prendre una decisió, Clara.
22: Dic
6: que... Què fas, Clara? Et rebel·les contra l'extorsió o et plantes? Ràpid.
22: Em planto.
6: Sí, senyora. Sí, senyora.
3: Per què?
6: És el que havies de fer.
3: Per què?
6: Bueno, per què, clar.
22: Li dic que no la pija, li dic que se'n vagi a viure a la muntanya, que així estarà més en pau amb ella mateixa, que envio els nens d'escola perquè realment no estan rebent una bona educació i me'n vaig a la pública.
6: Toma ja! Toma ja!
3: Ricard, puntuació.
6: Un 10.
3: Un 10.
6: Un 10.
3: 9. 9. 19 i et poso un 9. Per tant, són 28 punts. Demà vens a concursar presencialment i a veure si guanyes fins a 200 euros. Adéu, Clara, que vagi bé.
22: Adéu.
3: Adéu. Són les 12 i 1.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que acaba de publicar el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Ampliem-ho des de Madrid, Dani Sainteaja.
5: Bon dia. A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
23: Els educadors de les llars d'infants es concentren a aquesta hora al centre de Barcelona per reivindicar millors condicions laborals i més reconeixement de les seves funcions. Els centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys han convocat una jornada de vaga i mobilitzacions per exigir una resposta immediata a les seves demandes. Unitat Mòbil a la plaça Universitat de Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
24: Hola, molt bon dia. Doncs la manifestació de docents ja ha començat, ja ha arrencat, ja arriba a la plaça de Catalunya. És una protesta, com deies, conjunta a tot l'Estat. Aquí a Barcelona, centenars de persones sota el lema 03, professió qualificada, i crits de 03, no pot més. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector i la necessitat de reformes urgents. Elisabet Serres, portaveu del col·lectiu Revolució 03.
25: Necessitem unes ràtios, model, públic i cosint, de qualitat. I sobretot, que ens diguin el calendari.
7: no pot ser que els infants més petits de la societat estiguin sostenint les jornades més llargues a les escoles bressol.
24: Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Greenpeace s'assuma les crítiques per les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts a través de càmeres que detecten la calor. L'ONG constata que moltes aules arreu de l'estat estan per sobre dels llindars recomanats per les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superior als 30 graus. Aquesta denúncia s'assuma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que cremen, una plataforma de docents que monitoritza la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa IPA interactiu.
23: 12 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues, i a 3 mitjans aeris. Les flames afecten un camp de rostolls proper a la carretera LV-7031 i a la línia dels trens d'alta velocitat que ha quedat interrompuda.
4: Catalunya rebrà més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Ho aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya, que enmig de la pressió a Pedro Sánchez per convocar eleccions anticipades i després d'incloure-hi millores, permetrà aprovar aquestes entregues a les comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a les comunitats. Amb Catalunya al capdavant, és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet de Junts adverteix a la Moncloa que no s'ho han d'atribuir com una victòria.
9: Però no pretenguin fer veure que aquest és un èxit del govern, el fet que s'aprovi, perquè no ho és. I vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
8: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha carregat contra el PP per reclamar més recursos dels territoris, però després tombar, diu, per electoralisme, aquesta mesura. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: L'Ajuntament de Barcelona suspèn de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual. Els fets haurien passat al parc de bombers de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues. La víctima es va despertar al vehicle amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es van activar els protocols d'agressió sexual. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, no descarta que l'Ajuntament es presenti com a acusació popular i ha anunciat que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers i també la creació d'una unitat deontològica d'afers interns.
10: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança ciutadana, el servei públic i uns estàndards ètics elevats que han de ser preservats amb la màxima fermesa davant qualsevol conducta que pugui comprometre.
4: Esports, Marcos García.
11: Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet a les 8 en transmissió al Tot Gira de Catalunya. Ràdio València, Barça, primer partit d'aquesta final de la CB. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia a les 9 al Palau, el segon partit de la final. Encara en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el fitxatge de Dylan Vargas. El Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa francès Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava al Liverpool. A les 6, al Mundial, partit del grup A, Txèquia, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. La propera matinada, Canadà, Qatar, i a la mitjanit, i a les 3, Mèxic, Corea del Sud. I en waterpolo, el Sabadell masculí anuncia el fitxatge del boia Miguel de Toro, procedent del Ferencvaros.
0: Fins aquí les notícies.
3: Bona tarda, Francesc Garriga.
25: Bona tarda, com esteu?
3: Molt bé, què faràs avui?
25: Doncs mira, a partir
3: ahir vaig sentir una estona. Vaig sentir quan vau trucar al Suso de Toro per parlar del tema del Zapatero.
25: Sí.
3: Molt bé.
25: Molt fluid.
3: Sí.
25: Home, potser fluid no seria la paraula, però va ser interessant, que pot ser no fluid i interessant.
3: Sí, senyor. Sí, sí.
25: Avui tot fluirà de forma fantàstica perquè, mira, parlem de la mort digital amb el Bruno Pérez Junca. Què passa quan algú es mor amb tots els seus comptes de Twitter, d'Instagram. Què faràs tu amb el teu Twitter, amb els teus diversos Twitters?
12: Jo serà part de la meva herència, si tinc descendència, perquè el meu Twitter val molts diners, eh?
25: Això ja s'ha de començar a monetitzar. Parlarem de com es pot gestionar, de com ens podem preparar, de com podem parlar-ho a casa, a veure com es gestiona. El Bruno Pérez Juncà, que és un expert en aquestes qüestions. I després, Bitcoin. Albert Martín ens recollirà una investigació del New York Times. El resum que en fa és perill públic, això dels bitcoins.
12: Bueno, jo ja ho vinc dient de fa anys.
25: Perill públic.
12: No vull dir res.
25: I atenció, que en exclusiva avui estrenem l'últim single de Fades.
3: Home!
25: Què? Home, per favor, que és un grup d'aquests emergents de casa nostra, dels que no estan patant el que viuen.
12: Quan acabi d'emergir, el Joan les coneixerà.
25: Els de més ho gaudireu aquesta tarda, vindran Fades amb Svetlana.
3: M'agraden les Fades. Vinga, fins demà.
12: Ah, sí que t'agraden?
3: Sí.
13: Som el dia.
14: Som la nit.
16: Som dos programes amb el mateix objectiu.
13: Saber què està passant.
14: Què ha passat.
16: I també per què ha passat.
13: Tant a casa
14: com al món.
16: Què ens fa diferents?
13: El ritme.
14: El ritme.
16: El ritme.
13: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
14: Perquè al Catalunya nit som pausa.
16: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: A tota hora
14: i a tot arreu.
17: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Som diferents.
19: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
26: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
27: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, El Corte Inglés.
28: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
29: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
30: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
29: Tu creus? Jo pensava que era normal.
30: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
31: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
32: Les joguines?
31: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
32: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
31: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
32: A la botiga web i app.
33: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
34: Aquest estiu fes la millor jugada.
35: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
34: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
35: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
36: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
37: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
38: Aviam què passarà avui.
39: Sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
38: Sí, som tots voluntaris, és part del model. És un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
39: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
38: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres
40: per
38: són...
40: Mercè, para la tele. Boníssim, eh?
3: Home.
40: Jordi Mas, és una eminència, eh?
3: Sí.
40: És el fundador de Softcatalà.
3: Hòstia, aprendrem coses avui,
40: home,
3: eh?
40: Avui un tio, sí. Un tio de la llengua, un programador...
41: S'està acabant la temporada, més val que aprenguem alguna cosa. Sí.
3: I el xiclet. Hem de parlar del xiclet.
41: Parlem-ne.
40: De xiclet, avui parlem.
41: Sí. Tu menges de xiclet?
40: Va, calleu. Arriba el jefe, calleu. Déu vos guard.
42: I visca el Batlle!

0: Us prometo que a vegades preparant aquest programa hi ha dies que quedo parat d'algunes informacions que trobo, i avui és un d'aquests dies. El xiclet, que jo em pensava que era una cosa relativament moderna...
1: No, ui, una... no. Els egipcis ja em mastegaven.
0: No, abans dels egipcis, Figuera.
1: No, va, no fotis.
0: El xiclet més antic que s'ha trobat té 10.000 anys. El van trobar a Suècia.
2: No m'ho crec, no m'ho crec. Com ho saben, que és un xiclet?
0: Bueno, perquè els científics en van poder extreure la saliva que hi havia en el xiclet encara i analitzar l'ADN. La saliva que hi havia al xiclet va constatar que allò era un xiclet que l'havien mastegat tres persones diferents, tres adolescents escandinaus. Un noi i dues noies d'entre 12 i 14 anys.
1: Jo és que no ho entenc com es poden saber aquestes coses.
0: A l'ADN, si trobes ADN, tens molta informació. Gràcies al xiclet van poder determinar fins i tot què menjaven aquells nanos de l'edat de ferro a Escandinàvia. Menjaven cèrvols, truites i avellanes.
3: Hosti, tu, quina dieta, no?
0: Sí.
1: Bueno.
4: O sigui, aviam, que jo m'aclari. Fa 10.000 anys,
0: sí,
4: els nanos joves seien als bancs.
0: Sí.
4: Però en comptes de fumar porros i menjar pipes, mastegaven xiclet i menjaven avellanes.
0: Més o menys.
3: I cèrvols.
0: I cèrvols.
2: Bueno, el que ha passat molt per alt, però, és que un xiclet se'l van passar tres persones.
0: Això sí.
2: Ho ha donat molt...
0: Sí. Has de tenir molta confiança per compartir un xiclet amb un altre.
2: Hòstia.
0: Mastega'l tu, que jo m'he marxat el gust,
2: sí,
0: ja.
2: Sí.
0: Hòstia. Més tard, els maies també feien xiclets amb resines d'arbres, però el que es considera el pare del xiclet modern és Thomas Adams, un americà.
2: Collons d'americans.
0: El 1871 industrialitza la producció de xiclets i es fa milionari, eh? La idea li va venir d'unes trobades que feia amb un seu amic, Antonio López de Santana, un dictador mexicà.
3: Mira, és curiós, no?, que tots els amics dels dictadors toquin.
0: Tots es fan milionaris.
3: Tots són milionaris, sí, és veritat.
1: És una coincidència de la història.
0: Sí. De fet,
3: una casualitat.
0: El fundador d'Estrella Damm va ser ministre de Comerç de Franco, sabeu? Això fa molts anys, parlo, això no te vas veure.
2: Home,
0: ja em sento tot sonant res. Ara ho sap tot Catalunya, això, Fel, no passa res. No deixaran pas de beure cervesa la gent.
1: No.
0: Els de La Vanguardia, collons, van posar el diari al servei del règim, també, no? Vull dir que són coses que se saben... I Ferrovial, sabeu Ferrovial?
2: Vosaltres no t'estàs emmerdant massa parlant de xiclets?
0: Eh? Sí que és veritat.
2: Però parlaves de xiclets i estàs fotent aquí. Vull dir...
0: Ferrovial, la majoria de fortuna que van fer la van fer durant el franquisme, amb adjudicacions d'obres públiques, i es van quedar, bueno, milionaris. I ara, goita, la Generalitat de Catalunya, quan truques al 112, saps qui t'agafa el telèfon?
3: El senyor Ferrovial.
0: Està subcontractat per Ferrovial, allò.
3: Ah, sí, eh?
0: Allò, 30 milions d'euros ens costa als catalans i els hi paguem a una empresa franquista perquè quan et vingui un infart puguis trucar una ambulància.
4: Ostres, doncs sí que s'ha embolicat, allò del xiclet.
0: Sí que és veritat.
4: Sí. Han anat fent volta a volta.
0: Tot això us ho deia perquè Antonio López de Santana, aquest dictador mexicà, mastegava la resina que mastegaven originàriament els maies, i aquest seu amic americà, Thomas Adams, el pare del xiclet, va dir, hòstia, això es pot industrialitzar i vendre per tot arreu. Thomas Adams, el pare del xiclet milionari i com la majoria de milionaris actuals de l'IBEX 35, amic d'un dictador.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Expert en llenguatge de programació i amant de la llengua catalana. Algú amb qui molts de vosaltres hi heu tingut contacte cada dia, però sense saber-ho. Un dels cofundadors d'una de les plataformes més importants del país. Parlem ni més ni menys que de Softcatalà, una autèntica estructura d'estat digital.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jordi Mas. Jordi Mas, què has menjat avui per esmorzar?
2: Cereals amb llet.
0: Cereals amb llet.
2: Pinso de gallina.
0: Hòstia, has de saber que tots els guions d'aquest programa, abans d'enviar-los als correctors oficials de la casa, primer passen pel corrector de Softcatalà. Per tant, si dic alguna cosa malament, és culpa teva, avui, que ho sàpigues.
3: Veus?
0: És així, és això.
3: Està bé expulsar-se la culpa, ja, d'entrada.
0: Escolta, fa gairebé 30 anys que, juntament amb en Miquel Piulats i el Jordi Coll, vau fundar Softcatalà. Com arrenca això?
2: Doncs arrenca perquè el Miquel i jo teníem una mica d'experiència en informàtica i en traducció de programari i van dir, escolta, per què no apliquem això una miqueta amb el cas del català, que hi ha absolutament res. No?
0: Clar, perquè, clar, estem parlant de l'any 90, no?
2: 97.
0: 97,
2: sí. Sí, sí.
0: No hi havia res.
2: Absolutament res. No existia res en català, en noves tecnologies i tot just internet es començava a popularitzar en aquella època.
0: I quan ho creeu, us imaginàveu que 30 anys després encara ho estaríem utilitzant?
2: No, va ser una cosa com molt natural. Anem a fer això, anem a engrescar-nos a fer això. Mai vam pensar que tindria aquest recorregut, mai. Uh-huh.
0: Softcatalà és una eina de programari lliure, no?
2: Sí.
0: Pels que no estem molt avesats, els que no hi dominem,
3: sí. Ara diguéssim. Ara això que has dit, per
0: sí, exemple. O sigui, els que necessitem, els que molestem sempre els informàtics perquè ens instal·lin el Word,
2: sí.
0: Quan compres un ordinador. Què és el programari lliure?
2: Bé, bàsicament, si mirem una miqueta les noves tecnologies, el que passa és que avui en dia et cal programari per fer qualsevol cosa, no? Mm. Llavors, hi ha una forma de pensament en la qual nosaltres pensem que el programari hauria de ser similar al domini públic perquè avui en dia és tan necessari, no? Llavors, el programari lliure és bastant similar al domini públic, no és exactament el mateix, però és la idea aquesta de que sigui un bé comú compartit, no? En el cas que em posaves del Word, per exemple, el que succeeix és que quan nosaltres vam començar Softcatalà no podíem traduir el Word, perquè el Word pertany a una empresa que es diu Microsoft i només ells, si tenen els incentius adequats, ho podien fer. Llavors nosaltres es van engrescar amb el programari lliure perquè permet a qualsevol fer la traducció i després permet distribuir-la de forma lliure. No? Va ser una miqueta una necessitat. No? Era l'única sortida que teníem davant d'unes empreses que en un moment no eren receptives a traduir coses al català.
0: Sou els anarquistes de la informàtica, una mica.
2: Bé, anarquistes, més que això jo crec que creiem en les llibertats de l'usuari, que l'usuari tingui les seves opcions, i clar, tal com està el món, això avui ja quasi es pot definir com anarquisme. No?
3: Cooperativisme.
0: Cooperativisme, sí, sí, sí, sí. El 1997, és que clar, apareixeu com Google.
2: Sí, a la mateixa època, al mateix any,
0: clar.
2: Sí, sí, correcte. Hòstia.
0: I com es buscaven les coses abans de Google?
3: Jo, amb una llanterna, sí. O... Bueno, buscaves els armaris, així ho buscaves.
2: Doncs el boca orella. Clar. Jo me'n recordo que la primera persona tenia un amic que un dia em va dir, escolta, has vist la web aquesta de Google? Dic, no, què és això? Anem a obrir-ho. I ho vam obrir allà, i en aquella època feien servir una cosa que es deien adreces d'interès, no? I tu t'havies d'anar apuntant les webs que t'interessaven. I tenies com una mena de lliureta en tot, digital, però en totes les webs que t'interessaven. I quan va sortir el Google, que no era el primer, perquè ja n'hi havia altres, va ser, home, ara ja no m'he d'apuntar tot això, ara vaig aquí i m'ho trobo tot. Però, bàsicament, era una llista, no? Uh-huh. Era les adreces d'interès, no?
0: Escolta, quines eren les principals dificultats de treballar en català a internet als anys 90? Entenc que eren moltes.
2: Pensa que en aquella època no hi havia telèfons mòbils, com n'hi ha avui, eh? Pensa que les connexions a internet no estaven generalitzades.
0: Eren una merda.
2: Sí, a més eren molt cares, perquè les tarifes planes arriben després. Llavors, nosaltres un dels problemes que tenien és, d'acord, anem a traduir un programa, fem tot l'esforç, i després com el distribueixes? Perquè la gent per baixar-s'ho a casa, no tothom tenia connexions d'internet.
0: Sí, llavors... Sí. Oh, i el router fotia un soroll que despertaves la iaia, sí, fent la migdiada.
2: Sí, llavors, clar, vam haver d'editar CDs també per fer-hi arribar la gent. Llavors, clar, la tecnologia estava molt menys desenvolupada que ara, no? I després, clar, a nivell de terminologia, a nivell de quina és la manera de dir, de traduir coses al català, no havia precedents.
0: I sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
2: Sí, som tots voluntaris, és part del model, és un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
0: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
2: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són dissenyadors, altres són estudiants, altres estan a l'atur, depèn.
0: I això ho feu com una més a més per uns ideals i per una manera d'entendre...
2: Sí, és voluntariat tecnològic, sí, sí.
0: Voluntariat tecnològic.
4: No ho he sentit mai, veu?
5: Jo tampoc.
4: No. Ah, bé, això.
0: I n'has fet mai de voluntariat tecnològic? No
4: els hi fotria molta nosa, jo. Ja t'ho dic ara.
3: Uns merders.
2: Sí. És com l'analògic, però en digital.
0: Quanta gent sou actualment fent anar a Softcatalà?
2: Jo crec que ara mateix, el que és el nucli dur, no? Som gent que som de l'associació, som uns 20-25, i després de gent que corre per allà pel voltant, som uns 40, no? Llavors, quan arriba l'estiu, que la gent té més temps, s'apropa, ens dona un cop de mà, després, òbviament, torna als exàmens i desapareix un temps o torna a la universitat. La gent canvia la vida, llavors sí, tenim un grup que són 20-25 i després un grup de gent que és més volàtil. No?
0: I en busqueu activament de voluntaris? Si algú es vol fer voluntari de Softcatalà, per exemple?
2: Sí, sempre busquem, clar.
0: Què han de fer la gent?
2: Adreçar-se a nosaltres i venir amb ganes de pencar.
3: Hi ha un lloc físic o no?
2: No tenim lloc físic, no cal. És tot virtual. Nosaltres no tenim lloc físic.
0: No pot entrar la Guàrdia Civil a policia, de cop? No.
3: La Guàrdia Civil virtual sí.
0: Clar. Clar, aquests també entren a tot arreu, aquests.
2: Sí, bueno, ja ho vam veure l'1 d'octubre, no?
0: Algun atac deveu haver tingut, informàtic?
2: Sí, jo crec que qualsevol que estigui a internet, és una selva, no? Llavors, sempre tens atacs informàtics, això li passa a tothom, i nosaltres, a més, que operem els nostres servidors. Nosaltres no fem servir el núvol, nosaltres operem els nostres propis servidors, i llavors també hem de fer més feina de seguretat en tot aquest sentit, llavors, sí.
0: O sigui, hi ha un servidor físic que és vostre, que això sí que està instal·lat a algun lloc?
2: Sí, hi ha més d'un, tenim a diferents llocs, tenim a Barcelona...
3: No ho diguis.
2: Ho tenim a la pàgina web, ja.
0: Ah, sí.
3: No ho diguis.
0: Ja ho saben on són, sí. Bueno. ¿Dónde están los servidores?
2: A Lleida els hi costarà entrar, ja t'ho dic jo.
0: Escolta, heu tingut algun conflicte sonat a Softcatalà al llarg de tots aquests anys?
2: A veure, nosaltres a la pàgina web tenim la missió, els principis, llavors ja la gent ja sap el que ve, no? Funcionem en forma assembleària, no? Llavors, al final, tots acceptem la decisió de la majoria, no? Llavors, no hem tingut cap de gros. Potser el més divertit va ser el dels diacrítics, no? Que ho vam intentar endarrerir fins al final, de dir, ara sí que ja toca, perquè si ja no ho fem ja són com els últims, no? Ja toca llevar-los. Però sempre han sigut qüestions més lingüístiques, no? D'aquest estil, no?
0: Uh-huh. I el projecte que més mal de caps us ha portat, recordes?
2: Déu-n'hi-do. La web de Softcatalà és molt complexa, no? Perquè, clar, nosaltres operem tot el maquinari, tot el programari, però a part, clar, té 100 milions de visites cada any i té més de 150.000 pàgines.
0: 100 milions de visites cada any.
4: Molta gent,
0: això és molta gent, eh?
2: Sí, molta gent que ajudem. Llavors, clar, la web és molt complexa perquè van canviar...
0: Però no som pas 100 milions de catalans, nosaltres.
2: No, però això són visites.
0: Visites.
2: No. Una mateixa persona pot visitar més d'un cop,
0: però, clar, són 8 milions. Que fem servir el Softcatalà, tots 8 no ho compto.
4: No.
2: Però després també hi ha molta gent que ve de fora i, per exemple, vol traduir del castellà al català. Això sí. També tenim bastanta gent. Sí. No?
3: O sigui que... Mil poques.
2: Moltes cartes d'amor.
4: Ah, sí?
5: Amor molt muntanya.
0: Aquí la protecció de dades, perquè, clar, tot el que posem allà, vosaltres sí. Ho podeu llegir, entenc.
2: No, nosaltres no ho digim. De fet, en la traducció...
0: A veure, no llegim.
2: No, jo t'explico.
0: Aviam.
2: No, jo t'explico. Hi ha una petita capsa que si la marques et dius, escolta, vull compartir les dades en Softcatalà amb la intenció única de millorar el traductor i el corrector. La majoria de la gent no la marca, tenim molt poca gent que la marca. Però això, hi ha la llei de protecció de dades que defineix tot això molt bé, no? Hi ha un marc legal, ja, amb això.
0: I com es fa perquè el corrector corregeixi bé? Perquè ho fot bé, aquest corrector de Softcatalà, eh? Sí?
2: Són molts anys de feina de molta gent, però bàsicament és un sistema amb més de 3.500 regles, no? En què coneixes patrons més comuns d'errades, i després, ara últimament, també hem inclòs intel·ligència artificial.
3: Ara volia preguntar això, Casandena. Hi ha una intel·ligència artificial Softcatalà?
2: Molt petita. Nosaltres, al final, la intel·ligència artificial la fem servir per coses on no arriben els sistemes de regles. Per exemple, les comes en català són molt difícils, no? De determinar on poses les comes, una mica subjectives, llavors per això... És molt difícil expressar-ho en regles, no? Que són... Llavors, bàsicament són un sistema de regles bastant complex, que i a mesura que els usuaris es van arribar en comentaris, escolta, que això em dona un fals positiu, no et preocupis, t'ho arreglem. És una mica artesanal, però té molts anys. I ho hem anat combinant amb aquelles coses on no arribava a aquest sistema, en un altre sistema ja tenim un sistema híbrid. Però bé, molt bé, molta gent el fa servir.
0: Jo el faig servir bastant per buscar sinònims. No sé molt si bé. Sóc l'únic o...
2: Tenim molta gent que li agrada molt el diccionari de sinònims. Ja saps que els catalans són molt amants de la llengua, sí. La gent li agrada molt trobar els sinònims i tal, i això tenim molta gent. I també molta gent que ens fa propostes, no? De dir, escolta, per què no inclou això? Doncs sí, no hi havíem pensat. Demà,
0: perquè,
2: fer-ho.
0: Més enllà del corrector, que és el que fem servir més tots, i els traductors, quins altres serveis hi han que potser desconeixem? De dir, hòstia, hi ha una eina que és molt pràctica, o us recomano que entreu aquí... Feu servir això?
2: A veure, tenim tot tipus d'eines. A mi la que m'agrada molt és la del transcriptor, on tu ens pots enviar un vídeo i un àudio i transcrivim a text, no? I això ajuda molt per tota la gent que fa subtítols, tota la gent que són creadors. Mira. En català, i això, ara tenim 800-900 transcripcions al dia.
0: Hòstia.
2: I ens alegra molt perquè és una eina perquè altra gent pugui fer coses, no? De dir, escolta, ara amb això us ho posem una mica més fàcil, encara has de fer feina, òbviament. I després tenim coses que són una mica més especialitzades, no? Comptadors de síl·labes, l'hora en català, no? Que això també ens encanta, no? El sistema campanar, les diferents versions que n'hi ha, tot això, no?
0: Hòstia, comptador de síl·labes, eh?
3: Bueno.
0: Mira.
6: La gent que envia coses i quantes síl·labes hi ha aquí.
2: Clar, sí, això la gent que vol fer rimes, poesia, coses d'aquestes.
0: Poetes, ho fan servir els poetes, Fel.
2: Escolta, molta sí, gent.
6: Menys jo, ho fa servir tothom.
0: Sí. Oh, jo, de veritat, que soc català, ostres, m'ha arreglat la vida, eh?
3: I ves una aplicació de caçar bolets, ja t'asseguro, llavors...
0: Bueno, fiquem-li, podem provar a ficar-li. Escolta, no sé si la gent ho recorda, però Softcatalà té una creu de Sant Jordi des del 2004.
6: Mira que bé.
2: Sí. No, 2024.
0: 24, perdó, m'he saltat un número.
3: Bueno, 20 anys t'ha saltat.
0: Sí, però és només un número. Us fa sentir orgullosos, entenc, això. Això no ho té tothom. Tot
2: sí.
0: I que ho té més gent a vegades de la que s'ho mereixeria, però sí.
2: A veure, sí que es fa fer orgullosos perquè és un reconeixement públic, però al final el que realment et fa molt orgullós és veure que ajudes a la gent. Nosaltres, o sigui, quan anem a l'estiu i portes la camiseta de Softcatalà, la gent et para al camp i et diu, hòstia, jo ho faig servir, gràcies, no sé què, no sé quan, o no pots anar amb una samarreta de Softcatalà per una escola.
0: Sí.
2: No, perquè la gent es reconeix, els professors es reconeixen, no, de lo que fas. Llavors, això realment ser útil, tenir aquests 100.000 visites cada any i tenir impacte, no? Allò de dir, hòstia, estàs fent algo que està canviant les coses. El reconeixement està molt bé, l'aprecies molt. Però, ostres, el realment haver tingut una incidència, no? Haver ajudat a tota una generació d'estudiants que tinguin més eines, no?
0: La relació amb les institucions, diguéssim, amb la Generalitat, per exemple, com és? Perquè, al final, això és una eina que, hòstia, potser l'hauria de pagar la Generalitat, no? D'entrada, és una cosa...
3: Pots pujar-hi de peus.
2: A veure, jo la relació amb la Generalitat i altres institucions és molt bona, no? Perquè al final tots volem sumar la mateixa direcció, no? Jo crec que nosaltres tenim un punt fort, que és tota la vessant tecnològica, tenim molt poca burocràcia, es movem molt ràpids, llavors, amb els canvis tecnològics, malauradament, moltes vegades, els governs són molt lents, no? Yeah. Quan ja t'has posat a fer una cosa, ja no cal. No, llavors, nosaltres sempre hem sigut molt àgils, no? Però sí, cada vegada també veus... Nosaltres, quan vam començar, no hi havia res, i cada vegada veus més programes del govern, més inversions, i això està molt bé, no? Que a poc a poc es reconeix que el món digital és important i s'ha d'invertir, i cada cop més veus més inversió, que és molt positiu. No?
0: Quins són els objectius propers de Softcatalà? Què voleu fer? Teniu alguna cosa a l'horitzó de dir que tots els electrodomèstics parlin en català, aquestes veus d'intel·ligència artificial...
2: Sincerament, no tenim aquest tipus d'objectius. Nosaltres som més de... Ostres, ha sortit aquesta tecnologia, com la podíem aplicar? Anem a veure-ho. I som bastant reactius, no? No són gent que pensi molt de temps. Oh, on volem estar en 3 anys, en 5? No, som molt reactius. De dir, escolta, ha sortit una tecnologia que permet escriure, per què no l'adaptem al català i la posem a mans de tothom? Llavors, som molt reactius, no? Sempre pensant quin tipus d'eines veiem que es comencen a crear o podem co-crear o complementar que podrien ajudar els usuaris. Llavors, és molt reactiu.
0: Us trobeu de tant en tant físicament, tots aquests?
2: Sí,
0: oi tant. Un sopar,
6: ha de ser maco,
2: no, home, no. Fem una trobada. Fem trobada al Nadal i fem trobada a l'estiu a Sant Mateu, al País Valencià.
0: Mira.
2: I estem allà tot un cap de setmana fent trobades i jornades de feina.
6: Amic invisible per Nadal? Feu amic invisible?
2: No fem amic invisible, no.
0: Ha de ser maca la trobada aquesta.
6: Home.
0: Tots els voluntaris informàtics de... Bueno, clar, es barregen informàtics, traductors, no? Una mica de tot.
3: Sí, algú que no sap informàtic i diu, no sé què fotre, vaig cap allà.
0: Sí. Saps?
3: Softcatalà.
0: Anar-hi treure el cap un dia, ha de ser sí. maco, això.
6: Jo no m'enteraria de res.
0: No. No.
2: Que sí, home, que es parla molt dels diacritis, de la paella, de les calçotades, de tot això. Oh, però, o sigui, hi ha molta vida. La tecnologia és l'excusa.
6: Vale.
2: Som una societat gastronòmica encoberta.
6: Tu treballes d'informàtic i quan plegues dius, bueno, vaig a fotre de voluntari i tornes...
2: Sí, quan em ve de gust, sí.
0: Ah. Hòstia, no. I aficions, a banda de la informàtica?
2: Jo?
0: Sí, quan vols desconnectar?
2: Moltes, m'agrada molt el ciclisme, m'agrada molt els videojocs, m'agrada moltes
0: videojocs, coses. Videojocs, també, un altre cop a l'ordinador, ja hi som,
2: No, home, però això és diferent, és cultura, és un tipus de cultura. Això.
0: Ja, hòstia.
6: I el ciclisme vol dir aquell joc que hi ha per l'ordinador,
2: Sí. No, això és suar la, això és suar la cancel·lada.
6: Ja has de suar,
2: Que, la meva dona és elèctrica,
3: Ets alto, se'n veu fort,
2: sí.
3: Ets valent.
0: D'on ets originari, tu?
2: Del Clot, ara visc al Guinardó.
0: Al Guinardó, Barcelona, ciutat.
2: Sí, sí.
0: Escolta'm, què li diries a algú jove que vol treballar en l'àmbit tecnològic i estigui preocupat per l'estat del català?
2: Que hi participi, no? O que hi participi, que pressioni a les empreses on està, que s'asseguri que el català hi és present, també, si té temps, que col·labori amb projectes lliures o amb projectes de cultura oberta. Hi ha moltíssims, hi ha la Wikipedia, hi ha Softcatalà, hi ha centenars de coses a fer, i tot suma, no? Al final, tot suma, no? Quantes més opcions tinguem, millor.
0: Escolta, les comunitats com Softcatalà o Wikipedia continuaran sent rellevants amb la intel·ligència artificial i les grans corporacions o acabaran morint? Què creus?
2: Jo crec que continuaran sent rellevants. Pensa que, per exemple, en el cas de Wikipedia, les intel·ligències artificials parlen català perquè l'han après de Wikipedia. Llavors, és molt important que Wikipedia continuï sent un corpus obert mantingut per humans de molt alta qualitat, perquè això és d'on aprenen i això continuarà. I cada vegada més jo penso que la gent entén que calen referències validades, no? I això la Wikipedia ho aporta. I per part nostra, nosaltres hem anat variant buscant de complementar els forats que les grans corporacions no donaven i donar opcions més sobiranes, no? Llavors, si a poc a poc ells tenen opcions, perfecte, nosaltres anirem fent altres eines. Sempre intentem anar una mica per avançar. Ara estem fent el transcriptor aquest. Segurament en algun moment tothom oferirà el transcriptor, llavors nosaltres oferirem lo següent, no? Sempre hem anat oferint una miqueta lo següent, no?
0: I a part del voluntariat que porteu vosaltres a la plataforma, diguéssim, entenc que hi ha unes despeses, que no sé com funcioneu, a nivell de donatius o...
2: Bé, nosaltres vam començar venent CDs, després samarretes, i tot això és molt feixuc, no?, perquè has d'estar molt a sobre. Ara el que fem és més senzill, que posem publicitat a la pàgina web i només posem per dos o tres serveis. Llavors recollim aquests diners i com no tenim gent alliberada, llavors ho fem servir bàsicament per trobades i per comprar maquinari, bàsicament.
3: Per la paella.
0: Maquinari i la paella aquesta que parla.
2: No, que donar de menjar 40 persones un cap de setmana són quartos, eh?
3: Si són els com tu...
0: Sí. Sí, els que mengen fort.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jordi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Mega!
0: Ho has de fer sense l'ajuda de cap eina de Softcatalà, eh? Això és... Osca és la paraula d'avui.
2: Sí.
0: Osca. Osca. Conjunció que sovint precedeix una excusa o argument per no haver fet una tasca o per haver arribat tard. Xuriguera, has tornat a arribar tard.
3: Osca, hi havia molt de trànsit avui sortint de Sant Llorenç de Vall.
0: És que sempre estem osca això, osca allò...
3: Osca, és veritat, eh?
0: Bé, osca, persona tossuda que s'obstina amb una idea i no se la pot fer canviar d'opinió.
6: La meva cunyada volia fotre la furgoneta de 2 metres a un pàrquing de Barcelona que feia 1,95 m. No va parar fins que va ratllar tot el sostre. Mira que és osca,
0: eh? C, osca, forat o buit que hi ha en el tall d'una eina.
5: Se li va escapar el tornavís de l'osca del bis i li va clavar el coll a l'avi sense voler. En 3 minuts va ser mort, pobre home.
0: A, B o C?
2: C.
0: La C, ho has dit molt convençut, eh?
6: Collons, Softcatalà. És de Softcatalà, eh?
0: Correcte! Avui dedicàvem el capítol al xiclet. En sou els informàtics de menjar xiclet? Jo sempre que penso hi ha un informàtic on menja xetos o xiclet.
3: Hi ha uns tòpics.
0: Hi ha uns tòpics, sí.
3: Uns informàtics menjant hamburgueses.
0: Sí.
3: Bruts!
0: Això com ho porteu, els informàtics, aquestes etiquetes que us fiquem sempre?
3: No.
2: Jo crec que en certa part ens les guanyem.
0: Sí? N'hi ha, hi ha aquest perfil d'informàtic que existeix.
8: Sí,
0: però el que vols, també tot el dia a l'ordinador, algú has de picar, també,
5: clar,
0: no?
5: Clar, t'avorreixes i vas picant.
3: Xiclets.
0: El xiclet,
5: Marcel. Va, parlem del xiclet. Sabeu que els xiclets, històricament, han sigut un problema pels serveis de neteja municipals d'arreu del món?
8: No ho sabia.
5: No ho sabia?
8: Jo me n'alegro que t'ho expliqui.
5: Allò que la gent està mastegant, s'acaba el xiclet, se li acaba el gust i fa... cap a terra. Queda allà enganxat per sempre.
8: La gent fa això...
5: On el llenço, perquè normalment no trobes la paperera i llama, a terra.
0: Però no passa amb res més, això.
3: Vull dir,
0: no...
3: Amb les pipes.
5: Sí, però no queden enganxades a terra. No són tan problemàtiques. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, l'any 2013, va destinar 21.000 euros en una campanya intensiva de neteja de xiclets.
0: Mira.
5: Van aconseguir desenganxar 55.000 xiclets.
0: Ho van comptar, eh?
3: Justos?
5: Sí, sí.
3: No pot passar. Justos?
5: Sí. Ni un més ni un menys.
8: Els 55.000 xiclets.
5: Els 55.000 van dir... Fins aquí.
0: Ja no en traien cap més.
8: Collons,
0: Si no ens cobraran més calés.
5: No, doncs mira, hi ha llocs que són bastant més dràstics, com per exemple Singapur, que per exemple està prohibit, no?, consumir xiclets a la via pública. No es pot.
3: Home, a veure, però si no el llances no passa per res.
5: Sí que passa.
3: No, sí que passa. Diu que sí.
5: Sí que passa, per què? A veure, Soriguera, si dic que passa, és que passa. No, passa, està prohibit. O sigui, no es menja xiclet.
0: Encara que no el llencis. Si et veuen mastegant xiclet pel carrer, multa.
5: Perquè pots tenir la temptació de llançar-lo. I per evitar aquesta temptació de llançar-lo, doncs des del 1992, la llei va establir que les autoritats, si et veuen mastegant xiclet pel carrer, doncs una multa.
0: A Singapur,
5: I fins i tot anys de presó, eh?
8: Clar que sí, home. Dos anys de presó per menjar xiclet. Hòstia. Així es va veure un país.
5: Van molt forts.
3: Tu home, estàs Singapur. Menjant xiclet de Singapur? Sí. Vas venir a la Guàrdia Civil de Singapur? Vas...
0: Te l'empassa, eh? Sí.
5: I tampoc pots tirar un cigarro, eh?
3: Ah, no?
5: Al carrer. No.
0: Jo m'imagino la conversa dins la presó. Tu per què estàs aquí? Vaig matar la meva dona. Jo menjava xiclet, no? I...
8: Vaig fer una butllofa.
5: Suposo que et posen en mòduls diferents.
0: Sí,
5: un per assassins i l'altre per porcs.
0: Si no, li quedaran una pallissa el primer dia, pobre nano.
8: Ha llegat el xicle.
0: Jordi, moltes gràcies per la tasca que heu fet aquests 30 anys. Ens n'hem beneficiat almenys
5: jo també.
0: Tinc la sensació que tot el país i tota la gent que ens dediquem a l'audiovisual, sobretot, i a continuar amb força i endavant.
2: Moltes gràcies.
8: Jordi! Jordi.
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex, què tal? Avui parlarem de...

0: Xiclet és com entrar a Instagram i mirar vídeos amunt i avall, no?
1: Sí, perquè és un acte que fas...
0: Sí, i dius, porto 3 hores aquí, no sé qui és aquesta persona, no? Però allà estàs mastegant xiclet, d'alguna manera, no? Mm. Mastegar xiclet és una mica com anar a votar pensant que això canviarà les nostres vides, d'alguna manera, suposo, no ho sé. Bueno, anem a votar, mastegem xiclet.
2: Bueno, si no votéssim, sí que ens canviaria.
1: Això sí.
3: Tant.
0: Ah,
3: això
0: bueno, sí. Potser...
2: Vull dir... Ah,
0: es podríem discutir.
2: Sempre digueu que anar a votar no és important. Collons, sí que és important.
1: Sí, sobretot si voteu l'altre.
2: Ah, noi.
0: Bueno.
2: Davant, davant, perdona.
0: Mastegar xiclet.
2: Perdona, Àlex.
0: Perdó, està bé que...
1: Àlex no es diu...
0: Àlex.
1: Àlex. És que sempre li diu Àlex.
0: Al final, algun dia ploraré, eh?
1: Sisplau, sisplau.
0: Enviaré un correu a Recursos Humans.
1: Sisplau.
0: Bueno, mastegar xiclet seria com... Buscar un tercer exemple d'una cosa que ja està quedant clara, no?
1: Sí, de fet, sí.
0: Mastegar xiclet és això. És una cosa que fem, que no sabem si va bé o malament, però la fem una mica per inèrcia. Potser feu coses per inèrcia, vosaltres.
1: I tant, que sí.
2: Home, sí.
0: Com, per exemple?
1: Venir aquí.
0: Venir aquí.
1: El dimecres... Jo aquí vinc per inèrcia.
2: El dimecres et desperto i ja torno a ser sentat aquí.
0: Sí. A mi em costa, havent de fer una hora de trajecte per inèrcia, no,
1: clar,
0: ja us ho asseguro. M'ho penso.
1: Vens del Baix Llobregat.
0: Sí. A vegades també bueno, no ens queda més remei, no?, que caure en la inèrcia i fer les coses una mica per... No, no sabem si estan bé o malament, però ho fem. Mastegem xiclet, d'alguna manera. No? Aquesta secció està sent una mica mastegar xiclet. Perquè per molt que ho allarguem, això ja no... Ja no. Anirà perdent el gust, anirà pitjor. No anirà millor.
1: Màxim podem fer una bombolla i que peti.
0: Exacte.
2: Però és divertit.
0: Sí, però la primera. Després ja...
1: Ja està. Ja està.
0: Però bueno, a vegades no queda més remei que això, no? Mastegar xiclet... Tirar la pilota cap endavant perquè continuï el partit, jo que sé, posar-te...
2: La ferina passant, aquí de tristes, també,
0: sí,
2: però...
0: Sí. Posar una cançó de Bad Bunny, menjar-te un croissant de xocolata o el que sigui, que t'ajuda en el teu dia a dia per seguir endavant, no?
1: Es veu que no és bo per la salut menjar xiclet, vaig llegir-ho així.
4: Ah, no?
3: No.
1: Perquè quan estàs enganyant el teu organisme...
2: La bilis, no, vols dir?
1: Comences a generar, quan l'estómac detecta que genera saliva perquè estàs mastegant, es pensa que després menjaràs,
2: i no hi arribarà.
1: Comença a generar àcids gàstrics per digerir, i llavors aquests gàcids et xafen la flora intestinal perquè no arriba el menjar cada dia.
0: I et cagues a sobre.
1: Exacte.
0: Sí. Per tant, què aprenem avui? Que mastegar xiclet o fer les coses per inèrcia, potser, doncs, bueno, està bé, però potser no. No? Bueno.
1: És una bona conclusió.
0: Sí. És una conclusió que tampoc és una conclusió molt...
1: No, perquè és un pèl dispersa, de fet.
0: Sí, perquè cadascú s'ho ha d'agafar i jo no vinc aquí a...
2: No, a donar lliçons, no.
0: No. Això no, ja sempre ho dic, no us canviaré la vida.
1: Tu centres la pilota.
0: Exacte.
1: I la gent ha de rematar.
0: Correcte.
1: La gent ha de rematar.
0: Molt bé.
1: Pot rematar dins o fora.
2: Sí.
0: O potser la centres massa alta.
2: Ara anava a dir. Sí. Sí. Sí. Sí. Centro, vull...
1: És veritat que el centre és molt alt i costa d'agafar-lo.
0: Sí. Bueno, pues s'ha entès, més o menys.
1: Sí.
2: Home, sempre, això sempre.
1: Jo quan... Quan entrem en la metàfora sobre la metàfora de la metàfora, hi ha un moment que em perdo.
0: Sí.
1: Però crec que més o menys ho he anat agafant.
2: Tens molt de tocar de peus a terra, tu, Peyu?
1: Jo sóc molt pragmàtic.
2: Sí.
1: De fet, totes les pel·lícules que miro, si no són basades en fets reals, m'atabalen.
3: Ah, sí?
1: La ficció m'atabala.
3: Les fantàstiques?
0: Raro, eh?
1: Ui.
2: Jo sóc del parer que tot està basat en fets reals.
1: Joc de Trons, per exemple.
2: Real.
3: És molt real.
1: Hòstia, clar. I tant, sí. Vaig anar a Girona i vaig
3: Són
1: trobar aquell
3: drac. Són conflictes de poder.
1: Sí, però res, no.
5: A mi a casa meva fa una pel·lícula. I la meva dona, vine que és basada en fets reals.
1: Això sí.
5: A mi em passa això, també.
1: A mi m'agrada molt això. Quan surten aquelles lletres, la niña esta murió als 10 anys i tal.
2: Ja ploro, jo ja ploro.
1: Te foten la foto de la nena de veritat. Ah, dic, aquesta sí que m'agrada. Ah, que... Sí, i sempre busquen, fixa't, que l'actriu s'assembla, amb la nena que han assassinat.
2: Ah, sí.
0: Però a vegades també és una mica com que és només un fet, no? I ho allarguen molt, vull dir que s'agafen molt a una cosa i no estan en fets reals, eh?
1: Ja. Basada en fets reals. Home, si Nova York hi era. Però llavors tota l'altra història...
5: I llavors, a mi m'agrada molt el final. Que llavors t'expliquen, aquest va acabar mort
1: això
5: aquí...
3: Les fotos de les persones reals.
5: Molts cops a casa, estic dret...
1: Això que estem fent ja és com mastegar xiclet.
5: Sí, estem
1: allargant una mica perquè...
5: Sí, però és tu que has d'acabar-ho.
0: Jo us ho he avisat.
1: Ja està. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui us porto el gos del Jordi, que es diu Coco.
1: Coco.
0: Coco. És un Yorkshire Tekel.
1: És una barreja.
0: I viu a Navas de Concepción, a Sevilla.
1: A Sevilla?
0: A Sevilla. Oh,
1: un Yorkshire a Sevilla.
0: Veiem-lo.
1: Se'ls hi morirà, pobret.
0: Ai! Oh. Ja se'ls hi ha mort.
2: No ho veig.
3: Ja no ho entenc. No ho entenc.
0: Ha traspassat.
4: Això
1: no és Sevilla, això.
0: Com ho veus?
1: Amb un llit tan empalfat no pot ser Sevilla.
2: Això és la barraca que té les oliveres, no? Això el terra és molt...
0: Sí, desconeixem per què el Jordi està a Sevilla, però en Coco és ben andalús, nois. Mira. Passeja pels Camps d'Olivers, de la Sierra Morena sevillana,
1: mira.
0: I és un gos de cortijo.
3: No, és cap gos. És un conill, això.
0: No és un conill, que és un gos. És un gos de cortijo i els seus millors amics són els rucs de la casa pairal on viuen.
1: Mira que maco. Quin trio que fan. Que macos. Quin
5: aprofitem tio? Que...
1: M'he imaginat que n'hi havia dos de rucs.
2: Ah, vale, per això, perquè no estic ocupant un altre animal i ara buscava.
5: Acabeu amb les vostres parafílies?
2: Sí, sisplau.
5: Vinga. Aprofitem que en Coco viu ben a prop de Sevilla per fer-hi un tomb. L'any 1904, Andalusia encara està marcada per unes tradicions gairebé feudals, on l'honor dels nobles i dels senyoritos passa per sobre de tot.
1: Avui passegem el gos per Sevilla. Som a 6 d'octubre de 1904. La passejada amb en Coco comença al carrer Amor de Dios. És que hi ha el nom del carrer, ja... Amor de Dios.
2: Número 3.
1: Número 3. Som al centre històric de Sevilla, just davant del Teatre Cervantes. Avui és nit de sarsuela. El teatre s'omplirà del bo i millor de l'aristocràcia sevillana. Els homes van de 21 botons i les dones amb quilos de joies i complements de luxe. Aquestes vetllades teatrals són una bona excusa per fer amistat entre l'altra societat.
3: Bueno, paio, això passa a Sevilla i passa a Barcelona i passa a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Això fins aquí...
1: Podria ser Barcelona.
3: Sí.
1: En Coco és andalús, però també és un gos de camp, i tots aquests riures de milionaris i aquesta gentada perfumada l'atabalen una mica. Tal com hem dit, l'any 1904 anar al teatre és una bona manera de fer contactes i negocis, però també de fer una mica de safreig. I és que fa dies que a Sevilla corre un rumor ben sucós. Es diu que el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, que és un, encara que hi hagi una i al mig, és un sol tio.
3: Tot això és un sol tio.
1: Rafael de León i Primo de Rivera, és un sol tio.
3: Ah, és un tio gros, eh?
1: Sí, és un aristòcrata.
3: Ah, val.
1: Sevillà.
3: Sí, és diferent, això.
1: Es veu que s'ha arruïnat jugant a cartes.
2: Ah,
1: diuen això. Precisament avui el senyor Rafael i la seva dona han vingut al teatre per esvergir-se una mica, però s'ha trobat que la resta d'espectadors estan més pendents d'ells que no pas del que passa sobre l'escenari.
3: Es veu, pai,
0: mira, que no té res, mira.
1: S'ha
3: No els facis cas,
0: estimat.
1: Ella porta un amic del Zara, ella.
0: Gaudim d'aquesta nit de teatre.
3: És que m'emprenya.
0: No, normal.
3: Collons, que s'ocupin de lo seu, aquesta colla de dròpols.
0: Exacte.
1: És que als sevillans els hi agrada fer safreig. Es diu que en Rafael de León li agrada jugar al joc, a cartes, i que s'ha arruïnat jugant a cartes.
3: Ja ho has dit abans, això,
0: eh? R-R, eh?
3: Has de tornar a repetir.
1: És que es diu això, es diu...
3: Bueno, ja ho has dit.
6: Tots els cortijos en van plan.
1: Tot arreu ho diuen.
3: O què?
1: Que t'has arruïnat.
3: Calla, no tornis a dir-ho.
1: És que t'has arruïnat.
3: Bueno, però calla, perquè ja ho has dit 5 vegades amb dues pàgines.
1: També es diu que en Rafael s'ha casat amb la seva esposa per interès, que només va darrere de la seva fortuna.
3: Això no és veritat.
0: Carinyo.
3: Això no és veritat, amor. Això no és veritat.
1: Només són rumors. Però és veritat que en Rafael es va fixar en la Maria de les Cueves després d'arruïnar-se. Penseu que la Maria és una marquesa i amb el casament ara ell també ho és. Ara és el marquès de Pickman.
5: Ostres, això ho mirava quan era petit.
1: Eh?
5: El món d'en Pickman.
1: No.
5: No era allò d'aquell tio que feia experiments?
1: No,
0: era Pickman, allò dels caça...
1: No, marquès de Pickman, existeix això, eh? Sembla que ens ho estiguem inventant, però és real. El marquesat de Pickman va ser un títol nobiliari espanyol creat el 1873 a favor de Carlos Pickman Jones, un respectat comerciant anglès instal·lat a Sevilla. Avui, a dins del Teatre Cervantes de Sevilla, hi haurà espectacle del bo, però no serà sobre l'escenari. Quan els marquesos de Pickman ja estan instal·lats a les llotges, Per la porta principal entra un altre personatge clau per aquesta tragicomèdia. És el capità de la Guàrdia Civil, Vicente Paredes.
2: Hombre, Paredes, com estàs?
4: Sí, és molt amic meu, en Paredes. Sí? El sergent, el sargento, que no em veu. Hombre,
1: el capità és molt amic d'en Rafael.
4: Molt amic.
3: Sargento no, capità.
4: Capità. A vegades ha vingut a casa a dinar, eh?
1: Penseu que fins i tot li ha deixat diners ara que s'ha arruïnat.
3: Sí, jo li he deixat diners.
4: Vols parar?
1: És que t'has arruïnat.
4: Vols parar, sisplau?
1: Ja sabeu que en Rafael està arruïnat, ho sabeu que està arruïnat.
4: Torni! Vull dir, al final, Paredes!
3: Què?
4: Arrèstemelo.
3: Per el suelo?
4: No, arrèstemelo.
1: Ara sí.
4: M'he equivocat.
1: Se'ls pas on van les A's i les E's, no se'ls pas. Resulta que el capità li ha deixat diners en Rafael, però també resulta que s'estan llitant amb la seva dona, amb la marquesa.
3: Ui, ui, ui.
1: Almenys això diuen els rumors, eh?
3: Bona nit tinguin.
1: Sí.
3: Marquesa. Ai, marquesa. Avui està especialment bella. És preciosa. Vull dir, deixa'm besar-li la mà.
7: Caram, tu, quin home més
3: quin goig,
7: atent.
3: Quin goig.
4: Potser massa, eh? Paredes, potser massa atent, eh?
1: Que sapigueu que tot el que estem descrivint és real, eh? Aquella mateixa nit, Rafael de León s'adona que el seu gran amic, el capità de la Guàrdia Civil, s'estan llitant amb la seva esposa, la marquesa de Pigman.
7: A veure, narrador, això no és ben bé així, eh? No. El que passa que sap que s'ha arruïnat, no?
1: Sí.
7: Se'n va arruïnar el marit, sí. Doncs el capità ens ha deixat uns dinerons perquè, jo li demostro, no?, doncs que estic molt agraïda per aquest fet i ja
1: com li demostres? Com li demostres?
3: Amb amabilitat.
7: Exacte. Amb bones paraules.
1: Atenció, perquè el que direm ara és gros,
3: eh? Carrons.
1: En veure que el capità va inflat com un pollastre, el senyor Rafael de León s'alça de la seva cadira i allà mateix, davant de tothom, li fot una bufetada al capità de la Guàrdia Civil que ressona per tota la platea.
4: Capità, no li permeto que rigui de mi.
1: Ui, ha sonat, eh?
4: Uala.
1: Ha sonat, eh?
3: Tio, quina hòstia m'ha fotut, eh? És de les que peten fort,
1: sí, aquestes, sí,
3: eh? No,
1: sí,
3: m'ha fotut mal, eh?
4: A veure, capità, que potser no t'ha quedat clar. Deixa-m'hi tornar.
1: Hòstia, una altra.
3: Dues, eh?
1: Cleca forta, eh?
3: Sí.
1: El capità de la Guàrdia Civil acaba de ser bufetejat en públic per un marquès. És un escàndol sense precedents, però compte perquè el que vindrà a continuació encara és més greu. El capità li respon.
3: Senyor meu, acaba de bufetejar-me.
8: Sí, senyor.
3: Això no em havia passat mai. Això ha faltat el meu honor i el desafio a un duel.
1: Hòstia. Ja hi tornem a ser, noi.
3: Sí, senyor.
1: Un altre duel.
3: Ui, no, soc de la vera merita, eh? Sí.
7: Què? Què dius?
1: De la vera merita?
3: Soc de la vera merita. Soc de la vera merita i això no ho puc tolerar.
1: No, clar.
3: Capità, eh?
1: Home, jo no he pagat mai un guàrdia civil, però... Però avui en dia pegues un guàrdia civil
8: un duel no
1: i no fas un duel, eh?
8: No, jo crec
1: que ha guanyat ell directe, eh?
3: Sí. Cal que peguis fort, eh? Perquè no ho faràs dues vegades, no, com aquest, eh?
1: No. El passeig acaba a l'Hacienda del Rosario, a 4 quilòmetres de Sevilla. En Coco, el nostre gos de camp sevillà, per fi pot gaudir de la passejada lluny dels carrers atrafegats de la ciutat. Llàstima que l'escena que estem a punt de viure serà ben dramàtica. El marquès i el capità de la Guàrdia Civil arriben puntuals. Com és habitual en aquesta mena de duels, les normes són molt estrictes. Ja sabeu que hi ha un codi que s'ha de respectar.
5: Els contrincants s'hauran de col·locar a 9 metres de distància. Tots dos dispararan armes comprades noves de trinca a una armeria de Sevilla.
1: Els dos duelistes es preparen. En Rafael dispara primer.
4: Ara ho veureu.
3: Hòstia, m'ha espantat. Ara.
1: En Rafael, que no ha agafat una pistola en tota la seva vida, ha fallat el tret. Aviam, anem a veure el capità de la Guàrdia Civil.
3: Què vols dir, aviam?
1: Aviam.
3: Home, soc capità de la Guàrdia Civil, eh? Jo és el que em faig, eh?
1: A veure.
3: Ah. Toma.
1: El capità també falla el tret.
3: Bueno.
5: Les armes han estat disparades un cop. Els duelistes han recuperat l'honor. Si volen, senyors, podem deixar-ho aquí.
2: A mi em sembla bé, eh? Vull dir, això sempre acaba malament. Vull dir que, per mi...
1: Sí?
2: Què voleu fer?
1: És veritat. Recordem que tots els duels que hem fet durant la temporada, primer va venir el duel de Carabanchel, on Enric de Borbó va dir hinchado pastelero francès a Antoni d'Orleans.
3: Ho va dir mi.
1: Es van batre en duel i Enric de Borbó va acabar amb un tret al cap.
2: No me'n recordo. Vaig acabar morint.
1: Sí, senyor, Fel.
2: Vaig acabar morint.
1: Després hem tingut un altre duel al Canadà en què dos amics que eren advocats es van disputar la mort d'una noia. En aquest, tu, Fel, que anaves de sobrat fent d'Arnau, també et vas morir.
2: Sí. No vaig
3: fent d'Arnau.
2: Crec que avui, jo, la sensació que tinc és
4: que crec que guanyaré, eh?
1: Sí.
4: Tinc aquesta sensació.
1: Bueno, vinga, ara ho descobrirem. Vinga. Perquè els dos contrincants decideixen continuar disparant. Li toca a Rafael de León.
4: Menys que li toqui el braç, hòstia.
3: Hòstia, m'ha tornat a espantar.
1: Doncs només és un susto, perquè en Rafael torna a fallar el tret.
4: Bueno, gente, deixem-ho aquí, no, per això?
1: Ah, sí, home, ara no. Ara ha de disparar el teu rival primer.
3: Ah, sí? Ja volia marxar,
1: eh? Sí, sí, sí. No, bueno. El capità Vicente Paredes carrega la seva arma i dispara.
4: Hòstia, m'ha tocat.
7: Uau.
1: No, no.
4: Aquest que he caigut era jo?
1: Sí, sí. No cal que xerris, Fel, perquè ja no pots parlar.
4: No hi aguantes. Sí.
1: La bala t'ha entrat per sota la xella i t'ha tocat directament al cor.
4: Hòstia.
3: A veure, ja ho he dit jo, eh? Tenia bona punteria.
1: A les 4 de la tarda del 10 d'octubre de 1904, en un camp sevillà polsegós, el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, marquès de Pigman, acaba de perdre la vida. L'addicció al joc, la infidelitat i una bufetada en públic van provocar aquest desastre. Aquest ha sigut l'últim duel mortal d'Espanya. Després d'aquella mort, es va crear una Liga Nacional antiduelista per intentar erradicar aquestes pràctiques del segle passat.
3: Bueno, doncs res, final feliç una altra vegada, eh?
1: Bueno, feliç per tu.
3: Sí, jo, 3 de 3, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: I ara no puc remuntar.
1: 1904, últim duel a mort, eh? Però jo em pensava que feia més anys d'això.
3: Ah,
1: no?
3: Sí?
1: No, mira. Hòstia, 1904 no, no fa gaire, això.
4: No fa gaire, no
1: fa gaire. Va 120
4: sí,
1: anys.
4: Sí, sí.
1: Ah, collons.
3: O no?
1: Pensava que això era una cosa del 1800.
3: I no. Encara n'hi deu haver així de
4: sí, marat. Sí?
3: Totis?
4: Sí, sí,
1: algun
4: home.
1: Duel a mort?
4: Sí.
1: Algun?
4: Eh?
1: Algun?
8: A la Garrotxa.
3: A la Garrotxa. A Badalona.
1: Collbató.
3: Collbató.
1: No sap, qualsevol post. Sí. Anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut, aquest gos andalús, el sevillà.
7: Va, doncs sóc aquí amb el Jordi, que intentarà salvar el gos del Jordi, el Coco.
1: Jordi.
7: D'on ve, Jordi?
1: Silenci... D'on
9: vens? De Cornellà.
1: De Cornellà. Molt bé.
7: Molt bé.
1: Jordi, si encertes la pregunta, salvem en Coco, i si no, en Coco la Palma. Hem parlat del marquès de Pigman. Aquí a Catalunya també hi ha un títol nobiliari que es va inventar Joan Carles I.
4: Ah.
1: Atenció. El va atorgar a un il·lustre català. Quin és aquest títol? A. Marquès de Pujol. B. Marquès de Dalí. O C. Marquesa de Sánchez Vicario.
9: Està difícil, això.
1: Sí.
9: La, diria jo.
1: Marquès de Pujol, eh?
9: Sí.
1: Home. Home, seria gros, eh? Seria gros. En Coco és mort. No.

0: Marquès de Dalí era. Salvador Dalí era marquès, tu. Marquès de Dalí i Púbol, títol creat el 1982. Actualment ningú ostenta el títol. Va quedar, després de la mort, desert, sí. Desert com en Coco, pobret, el nostre gos sevillà, que no ha pogut superar la passejada. Malauradament, aquells dos sòmines tenien molt mala punteria i una de les bales perdudes ha impactat de ple contra en Coco, que estava feliç passejant pel camp. Aquest passeig ha tingut dos escenaris clars, al Teatre del Centre de Sevilla, on es va produir la bufetada, i el Sorral, on s'ha produït el tràgic duel, on ha mort el marquès de Pigman i un gos anomenat Coco. I fins aquí... Oi, el telèfon, hòstia. Perdoneu, ja l'agafo. Ja.
1: Sí, fes.
0: Moment. Ja. Ai, senyor.
2: Està la família.
0: Sí. Moment. Ja. Sí?
3: Nen?
0: Ei, mama, què?
3: Ai, aviam si et sento bé, perquè un idiota m'ha explotat un petardo al costat de l'orella i he quedat mig sorda.
0: No fotis.
3: Sí, tu.
0: Però sents alguna cosa o has quedat ben sorda?
3: Gorda? No, no estic gorda, no.
0: No, sorda.
3: Sí, aquest mes m'he primat 2 quilos amb allò del Naturhaus.
0: Sorda, deia, mama, si havies quedat sorda, et dic.
3: No, del tot no, però no. Tinc un pito. Collons d'idiota tirant petardos, ja se'ls podrien explotar dins el cul.
0: Bueno, mama, és normal, s'acosta Sant Joan, tiren petardos.
3: Ah, tu ho has dit, s'acosta, és que no ho és encara. Que no és Sant Joan?
0: No.
3: Hauria d'estar prohibit de tirar-ne fins al dia 23.
0: Bueno, mama, era només això o vols demanar-me alguna cosa?
3: Regalar-te alguna rosa, eh? No, rosa no. Ja va passar Sant Jordi, ja, no som a Sant Joan, eh?
0: Que si vols alguna cosa, mama, si vols alguna
3: cosa. Ah, sí. Vindreu a sopar per la Revetlla com cada any o no?
0: No ho sé encara, no ho sé, mama.
3: Home, no ho sé, és la setmana que ve, eh?
0: Ja, és que dèiem d'anar amb uns amics aquest any.
3: Això mateix. Escolta, sempre ho hem fet a casa amb el tiet Joan.
0: Ja ho sé, mama, però tenim uns amics que venen de Menorca.
3: És ben bé que no penseu en ningú.
0: Però el tiet Joan és amb la Margarita, no?
3: No, és Mariquita, el tiet Joan.
0: La Margarita, mama, Margarita.
3: No és de Mariquita, coi? Ah. Si precisament ara surt amb la Margarita, eh?
0: És el que et deia, collons, no soparà amb aquesta dona.
3: Metadona, eh? No, ja fa un any que no em pren de metadona el tiet.
0: Que si soparà amb aquesta... Bueno, és igual, mama, ja parlarem, perquè... Ves a mirar-te lo de l'orella, perquè amb el petard aquest, de veritat, que t'has quedat mig sorda.
3: Et dic que m'he primat 2 quilos aquest mes.
0: Sorda, no... Adéu, mama.
3: No, no sento, és que no sento. Adéu.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El Banc d'Espanya preveu que la inflació pujarà encara més aquest any. Arribarà al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet el mes de març. Ho atribueix al xoc energètic i a l'encariment de retruc de productes com ara la roba i el calçat o també els serveis. L'última dada coneguda, la del mes de maig, situava l'increment de preus en un 3,2% al conjunt de l'Estat espanyol i el 3,1% a Catalunya. En canvi, el Banc d'Espanya manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. L'economia espanyola, diu el Banc d'Espanya, augmentarà l'activitat un 2,3% aquest any i un 1,7% l'any que ve. Més notícies amb Joan Bota.
2: L'ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular l'estructura econòmica de la banda autòctona que ho gestionava. Anem cap a Girona. Fèlix Martí, bon dia.
3: Hola, bon dia. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
4: Atacar, desmantellar l'estructura econòmica d'aquesta organització, el que volia mirar evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar doncs, aquest benefici. No?
3: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Detingut un home al carrer Montaner, a Barcelona, per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos d'Esquadra l'han hagut de reduir amb una pistola Taser i no hi ha hagut cap ferit. Anem cap allà, Joan García.
5: Bon dia. Passat a 3:15 al carrer Montaner, entre Mitre i la plaça Adrià, una persona amb un ganivet a la mà tenia una actitud agressiva. De seguida hi han arribat Mossos, que l'han reduït amb la pistola Taser i l'han detingut. Ningú no ha pres mal. El porter d'un bloc de pisos ens ha explicat, però, que per uns moments hi ha hagut una veritable situació d'alt risc.
2: L'ONG Projecte Home adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat va ser per desenganxar-se de la cocaïna. El perfil d'usuari que acaba arribant a l'entitat és el d'un home de mitjana edat i amb anys de consum. Barcelona, Miquel Jarque.
6: Bon dia. Des de fa 10 anys la cocaïna és la substància que genera més consultes d'assistència. La majoria de persones que demanen ajuda han passat de l'ús esporàdic durant els caps de setmana a un consum diari. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
7: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
6: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Josep Maria Mestres és el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Ho acaba d'anunciar el Consell d'Administració de la institució. Mestres, nascut a Calaf l'any 1959, té una àmplia trajectòria i ja havia estrenat anteriorment alguns muntatges al TNC. Ha dirigit, entre d'altres, Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia o, recentment, L'herència. De fet, a la temporada vinent ja té programada La mare coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Esports, amb Marta García.
8: Barça i València comencen avui la disputa del títol de la Lliga CB de bàsquet. A les 8, primer partit de la sèrie de 5 en casa de l'equip valencià, que té el factor pista a favor. El podreu seguir en la transmissió del Tot Gira en Catalunya Ràdio. En la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit en el Palau entre el Barça i el Pozo Múrcia. Els blaugranes dominen la final, també a 5 partits, després de remuntar en el primer. El d'avui és a les 9. També en Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala internacional argentí Dylan Vargas. El defensa francès Konaté fitxa pel Madrid per les pròximes 4 temporades i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, Beñat San José. En el Mundial a les 6, Txèquia-Sudàfrica, segon partit del grup A. A les 9, Suïssa-Bòsnia i Hercegovina i ja la pròxima matinada, Canadà-Catar i Mèxic-Corea del Sud. L'Espanyol renova la davantera Lucía Loras, que la pròxima temporada estarà ja en dinàmica del primer equip. En waterpolo, el Sabadell incorpora el Boya Miguel de Toro, procedent del Fenerbahçe, i l'equip femení fitxa la triple campiona mundial acollirà l'estatunitenca Ryan Neshuhiu per a la pròxima temporada. I en tenis, Paula Badosa ja coneix la seva arribada en els quarts de final del torneig d'herba de Berlín. Després de superar la número 7 mundial, Coco Gauff, ara la de Begur, jugarà contra la txeca demà, Linda Noskova.
0: Fins aquí les notícies.
9: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: I ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: M'agrada molt la camisa que estrenes avui.
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: No t'ho he dit abans i pensat, això li diràs en directe.
1: Ai, que bé.
0: Oi que l'estrenes?
1: L'estreno a la ràdio, sí.
0: A la ràdio, però, bueno,
1: sí,
0: clar.
1: Sí,
0: preciosa.
1: Que bé, moltes gràcies.
0: Fresqueta, nen? Fresqueta.
1: Home, clar, és que aquests dies...
0: Et dic una cosa, un dia hauríem de parlar de moda a l'estiu.
1: Ah, sí, home.
0: Hem de muntar algun tema de moda i estiu.
1: És que és un... hi ha un buit legal sobre això.
0: Epa.
1: Hi ha un buit legal, no? No sabem com anar, depèn de quins llocs vestits, no?
0: Això té molt de tema, perquè hi ha organitzacions... Clar, hi ha organitzacions que et diuen, no, pantaló
1: sí,
0: curt, no.
1: Clar.
0: En canvi, el pirata, sí. Aquell tipus Rafa Nadal dels 2000, eh?
1: Jo a vegades necessito el papà Estado al costat, que em diguin què he de fer.
0: Això sí,
1: i així
0: no
1: he de pensar. Clar, exacte, l'uniforme o alguna
0: Xancletes
1: cosa.
0: Xancletes de dit sí o no a la feina. Ui, hem de parlar-ne.
1: Depèn de quines feines, clar.
0: En parlarem.
1: Si ets socorrista...
0: Home, sí. No et deixa dir que vagi amb un casino.
1: Amb botes d'aigua.
0: Un altre dia en parlarem. Avui sí. No és el tema que ens porta a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Sí, avui és dijous,
1: avui.
0: La solució té un nom, el sap tothom. Xavi Pérez, d'Esquerda, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia. Si voleu, parlo de protocol de vestimentes.
1: També? Ja saps de tot.
2: Home, n'he après aquests dies.
0: Bueno, clar, és que, a veure, un moment.
1: A veure,
0: és que aquí diem Xavi Pérez, d'Esquerda,
1: sí,
0: el nostre col·laborador, però és que en Xavi Pérez, d'Esquerda, va ser la persona escollida pel bisbat per organitzar l'acte que hi havia al Camp Nou, no va dir, a l'estadi olímpic.
1: L'acte, sí.
0: En honor al papa de Roma que va visitar la ciutat comtal, eh?
2: I, bueno, per cert, m'ha donat records per vosaltres.
0: Ah, sí, home, que maco! Digue-li, torna-li.
2: Està aprenent català gràcies a la solució.
0: Home, perdona, digue-li que les primeres paraules seves en català les vam punxar aquí,
1: sí,
0: a la solució, eh?
2: Fantàstic, cert. Veus que...
1: Cert.
0: Home, vam narrar l'arribada del papa. En Ricard Ostrell ens va narrar l'arribada a Barcelona, ens ho va deixar nosaltres, vam narrar l'arribada a la catedral, vam seguir a l'inici del Parlament de la... No es diu Parlament, ara es diu la homilia. Perdona'm, la desconeixença. La homilia del papa, i vam sentir les seves primeres paraules en català aquí a la solució.
2: Exacte, bé, doncs mira, una de les coses que no pensava aprendre és litúrgia de vestimenta.
0: Perquè...
2: per exemple, blanc no el pots portar, només el papa, llavors blanc...
0: Però un moment, la reina Letícia anava de blanc.
2: Perquè només hi ha l'excepció de si ets reina i catòlica.
1: Vaja.
2: Si ets reina i no ets catòlica, no, vull dir...
0: O sigui, si ets reina protestant, has d'anar a un altre color.
2: Sí, per allà.
0: I algun altre color prohibit, a part del blanc?
2: El blau marí.
0: Blau marí?
2: El blau marí no es pot.
0: Per què?
2: Alberto.
0: Joder, s'està posant xungo aquí.
1: No, home, a veure, si no es pot,
0: per què no es pot blau marí?
2: El blau marí està reservat, caram, crec que és a la Seguretat Vaticana. És que no estic segur, de cert,
0: mira.
2: O algun altre tipus de...
0: Per no confondre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, no, per un altre càrrec.
0: I tu de quin color anaves?
2: Jo anava verd oliva, perquè en principi s'havien de col·locar unes oliveres a dalt de l'escenari com a símbol de la pau.
0: Sí.
2: El que passa que les oliveres pesaven molt i hagués de dir, oliveres, bajen de l'escenari.
1: Truquem al RAC.
2: Però clar, el vestit ja el portava posat.
0: Posar les oliveres,
2: sí,
0: eh?
2: Mira, Albert Olivera, avui porteu Albert Olivera totes dues.
0: Mira,
1: sí,
0: és veritat, anem una mica...
1: Sí, la Elisenda Carot va una mica a Ace Ventura, també.
0: Jo soc una mica Ace Ventura salvàtica, eh?
1: És molt salvàtica, és molt bonica
0: salvàtica
1: aquesta camisa, sí.
0: T'he de dir que això dels codis de colors, és que, clar, no ens dona temps ja quasi a final de temporada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: hauríem de parlar amb l'Àngel Casals, perquè també ens va dir, diu, ostres, tota la litúrgia que hem vist del papa... En realitat, l'Església Catòlica això ho treu dels romans, de l'Imperi Romà.
1: Sí.
0: I hauríem d'un dia parlar tant dels codis de vestimenta amb en Xavi Pérez d'Esquerra, a veure si trobem un dia, abans de final de temporada, per parlar amb tu i amb l'Àngel Casals de tots aquests codis que hi ha en aquesta litúrgia catòlica. Avui no parlarem d'això.
1: No.
2: Amb xancles tampoc les pot anar, eh?
0: Home, clar.
1: A veure el papa.
2: Imagina't.
0: Però si ets senyora, potser sí.
2: Ah, aquelles
0: sandàlies de taló.
2: Elegant, potser.
0: Amic.
2: Jo no me les posaria.
0: Avui no parlem d'això. Avui us portem una solució financera i pràctica. Avui parlem de com podem gestionar despeses a l'estiu. Finances estiuenques, bé, aquesta és l'excusa per parlar de finances i per parlar de, bàsicament, estalvi. Segons diversos estudis, el 74% dels ciutadans gastem més diners durant els mesos d'estiu que no pas a la resta de l'any. El canvi i la pèrdua de rutina a l'estiu generen més consumisme. Això és la nostra teoria. Serà veritat o no? A l'estiu ens deixem anar i comprem sense tant de control? I com ho podem controlar en cas de fer-ho? Cal fer-ho, cal controlar aquestes despeses a l'estiu. Si els productes baixen de preu, ens fa pensar que és una bona opció comprar-ho durant l'estiu. Es pot planificar un pressupost per l'estiu? I si volem controlar les despeses de l'estiu, què és millor, pagar amb targeta o fer-ho en efectiu? Quina és la millor manera d'organitzar-nos a nivell de despeses? Si fem vacances, com si no les fem, eh? Què hi hem de posar i com ho hem de posar? Doncs mireu, la solució a aquests i molts altres dubtes els té l'Elisabet Ruiz d'Otres. Molt bon dia, Elisabet, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
0: L'Elisabet torna, eh? Ja l'havíeu sentit en alguna solució. Ella és doctora en finances, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i experta en benestar financer. Ella ens va ajudar a resoldre el dubte de si el compte corrent en parella ha de ser conjunt o per separat. Podeu recuperar aquest programa a l'app i al web. A l'app i al web de Catalunya Ràdio. Però què has de dir tu? A veure, Xavi Pérez Esquerdo, que t'han quedat coses per dir de l'altre dia.
2: És que, clar, si comences a guardar-te diners per tu només i després, mira, això només per la nostra relació, ja anem malament.
0: Si tu parles d'infidelitat financera,
2: sí.
0: Que és un concepte que també vam abordar amb l'Elisabet. Expliquem-ho per qui no estigués l'altre dia escoltant la solució, si és que hi ha algú que no ho estava fent.
3: El concepte d'infidelitat financera és quan nosaltres guardem diners que la o patrimoni que la nostra parella no sap.
0: D'acord.
3: Tenim un volum de despeses, estem utilitzant la targeta de crèdit i la nostra parella tampoc sap que estem endeutats fins a les celles.
1: Això és increïble.
0: Tant en positiu com en negatiu. Allò que es mor el tiet avi, no? I diu, no, és que el tiet avi, Lluís, tenia unes terres, estaven registrades a les Illes Caiman.
2: I unes joies. I unes joies.
0: Unes joies. Imitacions, algunes, sí, exacte. Però després també en negatiu, de dir, ostres, te n'adones que la teva parella té un puf considerable, no?
3: Exacte. Llavors, aquí, quan no hi ha transparència dins de l'entorn de la parella, no hi ha una comunicació clara, doncs, evidentment, si fallen els diners, fallarà també en altres camps i aquella parella no arribarà masses anys junts.
0: Ai, senyor Elisabet, l'estiu. Tornem a l'estiu, eh? Generalment gastem més diners a l'estiu i, de fet, hi ha un terme, ara que parlàvem de termes d'aquesta infidelitat financera, hi ha un altre terme del diccionari que defineix aquest gastar més diners durant l'estiu. Quin és i què explica?
3: És el terme de donar-nos la llicència de gastar sense tenir remordiments de consciència. En anglès el fan de forma molt abreujat, que és licensing.
0: Licensing.
3: És aquesta llicència de no tinc remordiments. Perquè, de fet, quan nosaltres paguem, s'activa una zona en el cervell, està demostrat científicament que s'activa una zona del cervell que és equivalent a un dolor lleu.
0: Epa! Bueno, alguna vegada t'ha passat que pagues un gran import per una cosa que no estàs convençut i dius, hòstia, m'ha fotut mal a la cartera.
2: Paga tu.
3: Exacte.
0: Si no haguessis de fer el visum després.
3: És quan hem de treure diners, sobretot de la butxaca, i els toquem, doncs encara fa més mal, no? El tema és que el sistema financer s'ha anat transformant i ja s'ha anat muntant sistemes perquè aquest dolor es vagi desapareixent. És a dir, que quan fraccionem el pagament, aquests sistemes de pagar, comprar ara, pagar més tard, el buy now, pay later, tot això fa que aquest dolor vagi desapareixent.
0: Tot és per aminorar el dolor. Mira, sí. Fixa't que fa poquet, ara que estem en època de festivals, fa poquet van sortir aquestes, no sé si heu anat, recentment et donen una pulsera amb un codi QR i tu allà hi carregues quartos.
1: I tant.
0: Però clar, tu vas de la barrana, no? I pa, pa, pi, pi, pi, i sembla que no estiguis gastant, no? Bé, en realitat ens estem anestesiant. S'acaba la pulsera, va, i foto 30 euros més. Vinga. I quan surts del festival dius, però quants diners portem aquí? Aquesta ronda la pago jo!
2: Sí,
0: però pagues igual, eh?
2: I tant.
0: Vull dir que s'han inventat com sistemes perquè no faci tant de dolor, no?
3: Exacte. El que fan és aprofitar-se de les debilitats del cervell. I aquí funciona molt bé. Aquí tenim, per exemple, pues, el fet aquest de l'estiu, quan apareixen tot el tema de les rebaixes.
0: D'acord.
3: Els descomptes, les promocions, què fan? Aprofitar-se de les debilitats del cervell. Hi ha una cosa relacionada amb tot això que se li diu l'aversió a la pèrdua.
0: Aversió a la pèrdua. A veure, o sigui, hem parlat ja del licensing, que ara us explicarem més en profunditat, ara deies el dolor que provoca la despesa, i tu dius aversió a la pèrdua.
3: Sí, està demostrat també que el fet de tu, el dolor que et causa perdre't alguna cosa, una oportunitat, és més gran que el benefici. És a dir, quan nosaltres veiem que hi ha un descompte, si una cosa val 100 i ara val 60, et causa més incomoditat o més ansietat el fet de m'estic perdent un descompte de 40 euros que no estic pagant 60 euros per allò.
0: És que he de dir que jo això ho he vist. amb quantitats ingents de mandarines.
2: Ai, vas
0: comprar. Pots deixar de comprar mandarines, Josep Lluís, per favor, que no en volem tant. Ja, però és que estan molt barates. Ja, però és igual, però no podem consumir 500 mandarines
2: farem
0: per persona.
2: Farem pastís de mandarina.
0: No t'ha passat això?
2: Sí, sí, fas pastís de mandarina, fas gelat de mandarina, fas sucs de mandarina.
0: Ah, però acabes de la mandarina. Allà,
2: però, i fas malabars amb mandarina. Ja.
0: Però tot això per la sensació per aquesta d'aprofitar, no?
3: Exacte, perquè el cervell està dissenyat de tal manera que vols evitar perdre't alguna oportunitat. Per exemple, parlem de l'efecte FOMO, no? Fear of missing out, el fet de quedar-te fora d'alguna oportunitat. Doncs, per què té tant d'èxit? Perquè s'està jugant amb aquestes debilitats del cervell. De dir, i si m'estic perdent alguna cosa, jo no vull ser l'última en perdre-m'ho. Per això totes aquestes ofertes de 24, 48 hores, amb aquest descompte, funcionen molt bé.
2: I espera't, i saps què em passa a mi? Que un cop he vist el que m'he estalviat, dic, com que m'he estalviat tot això, m'autoregalo una altra cosa.
0: Això és el licensing?
3: Sí, podria estar dins d'aquest terme, no? De dir, com que jo ja m'he portat molt bé i he fet un estalvi, doncs jo no tinc aquest dolor de gastar perquè penso que m'ho mereixo.
2: M'ho mereixo.
0: D'acord. El licensing, ara que deies que ens afecta molt a l'estiu, què és el licensing? Definim-lo bé.
3: Bueno, és el fet aquest de que quan jo pago no sento aquest dolor perquè penso que m'ho mereixo. Perquè em dono aquesta llicència de dir, bueno, com que he treballat tant durant tot l'any, ara és el moment de disfrutar-ho. Perquè si no ho disfruto ara, quan ho disfrutaré?
0: Frases d'aquelles, els quartos són per gastar-los, sí. Seràs el més ric del cementiri...
2: Anem a fer gasto.
0: Exacte.
2: Anem
0: a fer gasto.
3: Només es viu una vegada, correcte. Només fem vacances un cop a l'any, sí. I llavors és quan ens donem aquesta llicència de dir, no passa res si gastem. I no passa res si tenim un bon pressupost. Però si no tenim un pressupost al darrere i fem com la pulsera dels festivals, que s'han acabat, anem afegint més, doncs aquí és el gran error. Perquè després, al final, al setembre, això passa factura.
0: Per tant, el licensing, aquest ja primer concepte que hem sentit avui de la mà de l'Elisabet Ruiz d'Otres. A tot això, abans que entrem en ple al món de les despeses de l'estiu, sempre hi podeu dir la vostra, avui parlem d'estalvi, eh?
1: Doncs sí, al 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, que és el 677-3877-19, que és aquell que el Xavi Pérez Esquerdo doncs, té guardat com la solució, a Marisenda Carot. Avui és la pregunta sobre l'estalvi i us demanem si teniu algun truc per estalviar. Per exemple, cada dia vas posant un euro en una guardiola, per dir alguna cosa, i després, doncs, al final de mes fas algun sopar, o fas un àpat, o fas un viatge, o una trobada, etc etc. O ho fas setmanalment, potser. Fas setmanalment això d'introduir diners en una guardiola, o ho separes a part amb un compte. Com ho estalvieu, vosaltres?
2: Jo ho faig amb els IVAs. Els IVAs els trec i els poso en un altre compte.
0: Mira, això, Antònia, no és estalviar, això és que després t'ho demanaran.
2: No, perquè si no m'ho gastava tot.
0: Ah, clar, això
2: m'ho mereixo.
0: Però això està molt bé perquè hi ha molts autònoms que no ho fan, barra no ho fem, eh? I després, oh, que m'han clavat els IVAs! Ja, però és que els IVAs els has cobrat.
1: Ah, és així.
0: Per tant, tu apartes un altre banc o un altre com?
2: Un altre banc! Si m'he de desplaçar, un altre banc.
1: I us he de dir que tenim a la directora general de licensing, al WhatsApp del programa, que és la Pilar.
0: Epa, Pilar, Pilar.
1: Que diu, l'estiu, us he de dir que el millor és no pretendre reduir despeses, i és l'única època de l'any en què s'ha de viure al màxim. Per tant, escolta'm, la Pilar és la reina del licensing. No?
0: Per al·lusions, clar, això que diu la Pilar, ok, si tens un pressupost la resta de l'any, no?
3: Exacte. Sense pressupost no funcionarà. En el sentit de, si nosaltres ens estem gastant els diners que tenim per passar el mes de setembre, com passarem el mes de setembre? Com ho farem? És a dir, si no volem ensurts i no volem mal de caps, i el que no volem és demanar un préstec al setembre, doncs el que hem de tenir és una bona planificació, i ja no només per les vacances, sinó per tot l'any. Ens hem de planificar tot l'any. No té sentit ara dir, anem a planificar les vacances d'estiu. Jo no puc planificar les vacances d'estiu si no sé quan em puc gastar a l'estiu. Ho he de planificar dins de tot l'any.
0: I això ho recomanes, Elisabet, encara que hi hagi gent amb, m'invento, 100.000 euros estalviats. O sigui, recomanes tenir un pressupost, sigui quina sigui la teva capacitat d'estalvi.
3: Sí.
0: Uau.
3: Jo ho recomano sempre. Almenys, no vol dir estar controlant contínuament les meves despeses, però jo he conegut gent que es guanya molt bé la vida i que no arriba a final de mes perquè té un sistema que no està ben planificat. Pot tenir molt patrimoni, però no té liquidesa. Llavors, si no tenim liquidesa i passa alguna cosa, que en algun moment hi ha una baixada d'ingressos, aquí podem estar atrapats.
0: Clar.
3: I, per tant, encara que tinguem molts diners, si aquests no estan estalviats i aquest patrimoni està en immobles, per exemple, i hem de pagar un préstec a una determinada data del mes, què fem si no tenim els diners? Demanar un altre préstec sobre el préstec?
2: Les despeses més grans les tenim controlades. Les més petites són les que no tenim controlades, que són aquestes que s'escapen. Però llavors, quina és la millor manera? Estalviar tants euros per persona dins del nucli familiar?
3: A veure, aquí hem de parlar, si parlem individual i de família. I després, això que les despeses més grans les tenim controlades, bueno, no tothom les té controlades, perquè les que es repeteixen mensualment sí, però tenim despeses que poden arribar a ser grans que es repeteixen només un cop a l'any.
0: Mira, els IBIs, si tens propietats.
3: Exacte.
0: Les assegurances mèdiques.
3: I si tens diverses assegurances, la del cotxe, la moto, l'assegurança mèdica, la de la llar... Si hi ha diverses assegurances, al final tot això, si coincideixen a més en el mateix mes, pot ser un import gran. Tot això s'ha de planificar.
0: Mira, una prova de foc, potser. L'altre dia l'Anna, una amiga meva, en un grup d'amigues, llançava una pregunta a l'aire i va pensar, ostres, que interessant. Va dir, quants mesos podríeu viure amb zero ingressos i amb totes les despeses habituals, sin comptar hipoteca, llum, aigua, gasolina, menjar, gimnàs i tot el que feu? Visquem d'estalvis. I aleshores la majoria del grup vam dir, ostres, un mes, dos mesos, tres mesos. Això vol dir que tenim molt mala planificació en general.
3: Exacte, perquè hauríem de poder viure almenys uns sis mesos els hauríem de poder viure, amb els diners que tenim estalviats. Si no, tenim un problema, perquè de fet quan va haver-hi la situació del Covid, on molts autònoms i moltes persones van veure retallats els seus ingressos, es va donar una situació molt delicada financerament per moltes famílies. I, per tant, això ho hem de tenir present, de dir, sí, tots cobrem un sou, sí que és veritat que en el nostre país hi ha l'atur, la sanitat és pública, l'educació és pública, i, per tant, ens ho posa tot molt fàcil, però això no treu que hem de tenir un fons d'emergència precisament per si passen coses. I aquest fons d'emergència, doncs, dependrà de la situació de cada persona, perquè no és el mateix un autònom que una persona que realment, doncs, porta molts anys cotitzant i pot tenir un atur molt més quantiós que un altre que porti menys temps, que sigui jove.
2: Per la Covid, cert és que vam veure reduïts els ingressos, però almenys a casa meva i alguns altres amics també vam veure que acabàvem estalviant.
3: Sí.
2: Perquè no teníem aquestes no petites despeses.
3: Per l'oci.
0: Perquè depèn de com estiguin muntades les cases. Jo, per exemple, si faig un estudi, a mi les fugues de diners són dinars i sopars a fora.
2: Sí.
3: Clar. És en l'oci on la gent es passa. De fet, les despeses fixes, ja parlem ara de planificació, quan la meva manera, o el que jo recomano és anem a la compte bancària, baixem-nos en un format Excel, que normalment és TCV, ens baixem...
0: A veure, un moment. Aturem-nos, perquè això vull que ho fem pas a pas. Ara de seguida anirem a la publicitat i a la tornada. Les mesures de l'Elisabet per aconseguir estalviar o almenys portar un control de les despeses. Com ho hem de fer? Pas a pas. Ara hi anirem amb ella. Abans, però, al WhatsApp, al 677-38-77-19. Ara hi vaig, Fran. Un apunt que ens fan també els nostres oients diu el color blau marí se sol evitar en públic en general per fer actes relacionats amb el Vaticà per no confondre's amb el color assignat als equips de voluntaris, i és veritat que els voluntaris anaven de blau, o el personal de seguretat, ja anaves ben encaminat. El 677-38-77-19, Frank, què ens diu?
1: A veure, mira, maneres d'estalviar. Per exemple, la Irene no té ni targeta de crèdit ni de dèbit. Només paga amb efectiu. I si alguna vegada...
2: Que va amb la llibreta. Saps que encara hi ha gent que va amb la llibreta?
1: L'actualitza, tot de cues.
0: Mira,
1: i si alguna vegada no té efectiu, doncs no s'ho compra i ja està.
0: Això és un altre dubte que me l'apunto, crèdit versus dèbit. Hi ha gent que té aversió al crèdit, perquè diu, no, jo així gasto més. Però clar, si tu fas una planificació, t'és igual pagar-ho 30 dies abans o després. Però poden ser trucs. La de dèbit pot ser un truc. Anem a la publicitat i a la tornada. Pas a pas, com podem fer un control de les nostres despeses? Ens ho explica l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
5: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
6: Les joguines?
5: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
6: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
5: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
6: A la botiga web i app.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
9: Aquest estiu fes la millor jugada.
10: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
9: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat El Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
10: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
11: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relé Chateau L'Ile de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotellillagun.com.
12: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
13: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
15: Catalunya Ràdio.
16: Tot fa la mateixa olor de sempre.
17: Cinema.
18: Estem en una situació crítica.
17: Sèries.
19: This is the most dangerous period I've ever seen.
17: Documentals. Plataformes.
20: Vinga, va. Selfie. I marxem.
17: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
21: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
22: Memoritzeu la cara del nostre home.
17: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
21: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
23: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i seran dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de despeses de l'estiu, de com estalviar, i ho estem fent amb una experta, amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Ha passat una cosa molt surre ara mateix, perquè jo li he dit a la nostra productora, la Susana, dic, mira, un moment a la publicitat per ensenyar-li un pressupost d'una història que tenim nosaltres per portar el comptatge dels col·laboradors de la solució. I és fort com el pressupost de la solució el porto quadrat a l'euro.
1: I tant.
2: I el de casa no?
0: A casa? Oh! No hi ha pressupost a casa? No hi ha pressupost. En canvi, aquí la solució, ja us ho dic ara, que sé exactament a l'euro amb el cèntim el que gastem.
2: Mira, fes una cosa. Fes el programa des de casa.
0: Ai, senyor, ja per fer-ho. A veure, nosaltres aquí tenim uns sistemes de control. A casa hem dit com podem fer un pressupost, un control de despeses. Començant de zero. Posem ara que el Xavi Pérez Esquerdo i jo no hem fet mai.
2: No, és que no.
3: Perfecte, no passa res.
0: Què hem de fer? Per on comencem? Apuntament.
3: Vinga, va. Vinga, comencem obrint la compte bancària.
0: El Francisco no. Ho ha fet perquè és una persona de seny.
2: És que això, ja,
0: fet?
2: Això ja és de ser no valents, obrir el compte corrent
3: sí.
2: I veure les despeses.
3: Sí, fa mal de panxa sempre,
2: I clicar, veure tots els moviments encara més.
3: Sí. Veure que només hi ha una línia d'ingressos, els que som assalariats, però després moltes línies de despesa fa molt mal de panxa, això.
0: Ai, per favor. Val.
3: Però és un exercici sa.
0: Va,
3: això és quan comencem a fer dieta i hem de veure tot el que hem de treure de l'armari, no? Que en tenim a la despensa i que no podem menjar. Sí. Doncs una mica passa igual amb les finances.
0: Obrim el compte, va.
3: Obrim el compte. Va. Anem a buscar l'opció on podem descarregar les nostres despeses i ingressos.
0: Descarregar tots els moviments.
3: Exacte, descarregar tots els moviments.
0: Ja tinc mal de panxa.
3: I normalment tens dues opcions, que és en PDF o en un format que acostuma a ser CSV.
0: CSV, que és compatible amb Excel.
3: Exacte. El descarreguem i si tenim l'opció Excel, doncs el baixem amb Excel. El descarreguem, l'obrim amb l'Excel i en allà el que hem de fer és agafar, bàsicament, els 12 últims mesos.
0: Hòstia, això és una feina,
2: Pensava que era només descarregar l'últim mes.
3: No, els 12 últims mesos. No cal que sigui de gener a desembre. Podem agafar 12 mesos que no tenen per què coincidir amb l'any natural. Agafem 12 mesos que nosaltres vulguem.
0: Els últims, no s'hi valga fa els que he facturat més. Tu.
3: No,
0: són ric.
1: Un febrer d'aquí.
2: El mes del papa.
0: Agafa juliol i agost, que els autònoms facturem molt a juliol i agost.
3: Precisament per això, perquè com, sobretot els autònoms hi ha ingressos que no són constants i també les despeses no són sempre les mateixes. Doncs, per exemple, a l'estiu podem tenir més despeses per les vacances, per l'aire condicionat. Doncs, com no tenim despeses constants, doncs hem de tenir una visió global d'un any. Hem de veure què passa a la nostra vida financerament en aquests 12 mesos.
0: D'acord.
3: Un cop ho tenim, només necessitem la fila del concepte i la fila de l'import i saber si és ingrés o despesa. Els ingressos aviat els tindrem controlats, els posem en un full.
0: O sigui, hem de fer un full d'ingressos i un full de despeses. Dos fulls.
2: O quatre.
3: O és igual, ho podem, dos fulls, o ho podem posar en la mateixa fulla, però dos columnes, hi ha d'haver-hi el detall de la descripció del concepte i l'import, i amb un altre costat, el mateix pels ingressos.
2: Amb un dinar 5, amb una quartilla, ja en tenim prou. El de despeses...
3: Serà més llarg.
2: Serà més llarg.
3: Serà més llarg.
0: Les despeses, de moment, tant si són mensuals com si són anuals, totes juntes.
3: Totes juntes, sí. Llavors, necessitarem posar al costat d'aquestes despeses una mica els conceptes. No cal que anem amb un concepte molt de detall, però sí un concepte una mica genèric per tenir una mica d'idea en què van a parar aquests diners. Perquè després en puguem fer una lectura, perquè precisament hi ha moltes files i si no perdem la vista de... Escolta'm, aquests diners, sí, hi ha moltes files, però on se n'estan anant exactament? Llavors necessitem saber quines despeses són fixes per la llar, una miqueta, doncs, si tenim hipoteca, si paguem a l'IBI, si som propietaris paguem l'IBI, la comunitat, les despeses de llum, aigua, gas... Aquestes serien un tipus de despeses fixes que les tindríem. Doncs, podem posar despeses fixes, podem posar bàsics. Vale? Després tenim les de l'alimentació, que podem posar totes juntes les d'alimentació perquè acaben sent bàsiques.
2: Allà també compres coses que no toquen,
3: Exacte.
0: Bueno, i quan te n'adones de les vegades que has comprat pernilet per esmorzar i se t'ha caducat, allà també pots retallar,
2: També.
0: És a dir, cal que tinguem 540 llaunes de tonyina?
2: Sí, jo ho faig, això.
0: No, m'estic criticant a mi,
2: Sí.
0: Si això ho sent el meu marit, dirà, per què parla aquesta?
2: Perquè clar, posa supermercat només, no et diuen què t'ho has gastat.
3: Exacte.
0: Has de vigilar, has de posar un escandall.
2: Aquella barreta que posen allà, o et diu la noia o el noi que està a la caixa, et diuen, això està d'oferta, ho vols?
0: Jo només et dic que la setmana vinent farem un manual de supervivència amb en David Bajona, autor de Manual de Supervivència, i allà també ens explica, que en certa manera entronca, perquè ens parlarà de com sobreviure a possibles crisis, per exemple, de llum, que vam viure ara fa un any i escaig, o si, més enllà, hi ha talls de llum, de transport, etc., també ens parla de com anar renovant aquest armari de les conserves. Però tornem al tema. Posem fixes, llar, alimentació, el que vulguem.
3: Sí, que són bàsicament bàsiques, i després ens anem a despeses personals i oci.
0: Vale? Ui. Aquesta podem posar en vermell, Xavi?
2: Sí, totalment. Sí. Full vermell, ja.
3: Exacte.
0: I oci. Bé.
3: Després, a veure, també, si tenim fills, doncs hi haurà la dels fills, de fills en general, que les podem classificar si volem o no, de dir, si hi ha roba, si hi ha extraescolar, si hi ha escola, o si volem les empaquetem en concepte fills i ja està. Aquí també dependrà fins a quin punt volem posar una lupa en tot plegat, de dir, si volem una visió més genèrica o volem una visió més al detall.
0: Podem anar... fills fix i fills extres.
3: Sí.
0: Per saber on podem retallar, si hem de retallar alguna cosa.
2: Sí, perquè les colònies sí que saps quin és el preu fix, el paguis tu, o sigui, un regal dels avis, però el que no comptes és amb la motxilla, la roba interior, el sac de dormir, totes aquestes coses que sumen i a vegades valen més que el paquet de colònies.
3: Exacte. Bueno, i després també que els nens van creixent i a vegades també comprem més roba de la que necessiten, no? També. I que potser aquesta roba la podríem comprar quan hi ha rebaixes, pensant-ho ja, planificant. Si hem de comprar roba, doncs fem-ho en uns moments on realment hi ha oportunitats que és roba que necessitem comprar pels nostres fills.
2: Jo, les primeres colònies del meu fill, que tenia 6 anys, ja sabent que vindries a la solució, ja vaig comprar un sac el més llarg de tots.
0: M'encanta.
2: Home, és que és veritat, es van fent grans i aquell sac que havies comprat per les primeres colònies, a les segones ja no vala.
3: Exacte.
0: Mira, això no ho havia pensat, t'ho copio, D'acord, què més fem? Ja hem distribuït les despeses.
3: Llavors segurament tindrem alguna despesa més extra que l'anem intentant posar-li alguna etiqueta, però intentem etiquetar-les totes, no? Si comprem coses per la casa, doncs podem posar a casa, podem posar llar, i anem una mica intentant reduir i catalogar si hi ha taxes, si hi ha despeses de transport, per exemple, el cotxe, doncs tot el tema de transport, també l'hem de posar, no? Posem transport, si hi ha pàrquings, doncs, bueno, podem agrupar o no, és que depèn de l'activitat de cada persona. Hi ha gent que utilitza el pàrquing o utilitza el taxi perquè sí.
0: Per començar, ara mateix, algú que no ho hagi fet mai, tipus Xavi Pérez Esquerdo i servidora de vostès, anem al detall o intentem fer categories més genèriques?
3: Per començar. Si és la primera vegada, potser penso que és més interessant una mica de detall.
0: D'acord.
3: Per tenir una mica més de control. Sobretot si nosaltres sabem que ens descontrolem bastant.
2: Sí.
3: Si som més aviat controladors, doncs no cal, perquè segur que ja no hi hauran masses despeses d'aquestes extraordinàries i ens ajuda només a prendre consciència i a tenir una mica d'ordre financer, que això també ens ajuda a tenir tranquil·litat i seguretat financera, que és molt important pel benestar financer,
0: precisament. D'acord, aleshores ho tenim tot detallat, hem posat categories, subcategories, està tot ordenat dels últims 12 mesos, de data d'avui a 12 mesos enrere, no s'hi val triar els mesos que et doni la gana, Xavi, que t'estic veient venir.
3: Exacte.
0: Què fem? Quin és el següent pas?
3: Llavors, sumem per categories, que això doncs amb una taula dinàmica de l'Excel t'ho fa, i si no, escolta'm, tenim la intel·ligència artificial avui en dia i li podem demanar que ens faci les sumes per categories.
0: Jo recomano aprendre a fer servir un Excel, perquè per aquí m'estan apuntant, calculadora no, perquè la que treus una línia se te'n va la mà i has de tornar a fer la suma.
3: Sí.
0: Les sumes a l'Excel són superfàcils i van molt bé i poden salvar vides.
2: Sí.
3: No, és fàcil i a més, pues això, si canvies un concepte o n'afegeixes una o en treus una altra, doncs t'ho calcula de manera automàtic. I qui ho vegi una mica més complicat, doncs també demanes ajuda a la intel·ligència artificial que t'ajudi a fer-ho pas a pas, que no és tan difícil. Un cop ho tenim per categories, i tindrem doncs despeses bàsiques, X diners, despeses de la llar, X diners, fills, doncs anirem tenint, no? X diners per cada categoria, jo recomano entre unes, al voltant d'unes 10 categories, que no n'hi hagin massa. Si n'hi ha menys, doncs millor, que ens doni una visió clara de en què gastem els diners.
2: I si ens passem, quina categoria retallem?
3: Espera, que no m'he arribat aquí encara.
2: Ai, és que ja estic pensant en les retallades.
0: Això hi ha bancs a l'aplicació, jo m'ho tanco perquè no ho vull veure, perquè em poso nerviosa, però em diu, has tingut, i et fa la distribució. Et fa un gràfic de, com una rodona i et diu, oh sí, en el meu cas, 45% de la rodona.
3: Sí.
0: Criatura, la resta de la rodona.
3: Sí, el problema de les aplicacions dels bancs, que està molt bé i que t'ajuda i et fa part de la feina, és que ho agafa per activitat comercial de la descripció. És a dir, si comprem una cosa al Cort Inglés o a l'Amazon, a lo millor és una cosa personal, a lo millor és una cosa pels nens, i tot va dins del mateix sac i llavors ho hauríem d'arreglar i és complicat. Per això a mi m'agrada més...
2: Ja estàs més tranquil·la.
3: La primera vegada és millor fer-ho amb un Excel. Una manera més tradicional i manual. Després, no cal que ho fem cada any. Només necessitem després una supervisió i ho podem fer-ho amb aplicacions que ens faciliti més la vida i no ens tornem aquí amb inspectors de la nostra vida financera.
0: D'acord.
3: Vale. Un cop tenim això, hem de saber els nostres ingressos nets.
0: Anuals.
3: Sí, els nostres ingressos nets anuals, tenint en compte també les pagues extres. Vale? Per tant, hauríem de tenir, dels 12 mateixos mesos que tenim les despeses, tenim els ingressos. I ara aquí hauríem de calcular cada categoria de despeses, quin percentatge equival sobre els ingressos. Vale? Per tenir un pressupost clar de si ens passem o no ens passem en cada categoria. Llavors hauríem de tenir que les despeses bàsiques, aquelles que sí o sí, si ens quedéssim sense feina, les tindrem, haurien de suposar màxim el 50%.
0: Despeses bàsiques, màxim 50%, d'acord?
3: Sí.
0: Clar, per dir, si algun dia em quedo sense feina, retallo tots els sopars fora de casa i em dedico a sobreviure, no?
3: Però és que aquests sopars fora de casa són oci, no són despeses bàsiques.
0: Ah, clar,
3: que és on t'anàvem ara.
2: Però hem de menjar, no?
3: Bueno, però això és l'alimentació que va dins del 50%. Vale? Llavors, podem menjar, però si mengem a casa sempre serà més econòmic que el restaurant.
0: I si les despeses bàsiques superen el 50%, aleshores hem de mirar on retallar.
3: Exacte. Hauríem de mirar la llar, el que és l'hipoteca, sí, o el lloguer, hauria de ser al voltant d'un 30-32%, màxim 35% dels ingressos nets.
0: Digue-li a la gent de Barcelona, tu.
3: Exacte. Clar, és que si no haurem de prendre, o retallem d'altres parts, o haurem de prendre decisions de dir, marxem de la ciutat, compartim pis. Clar, quan ens passem, al final, això són sumes i restes. I, per tant, o bé retallem per la part de despeses o bé incrementem per la part dels ingressos. Que tenim, és una equació, o sigui que tenim dos costats i per tant podem decidir en quin costat nosaltres canviem. És a dir, fem hores extres, treballem els caps de setmana, si volem un estil de vida, si volem

0: de tenir en compte que...
1: No amagar-ho, eh?
0: Depèn de l'edat, tampoc cal explicar que els pares no tenen diners per res, no? No cal dir, són pobres. Jo no sóc partidària d'utilitzar un llenguatge negatiu. I a més que les vacances no és tant a on ens n'anem i quants dies estem fora, sinó al final és un tema molt més emocional. Quan érem petits, almenys jo i les generacions de la meva edat, no anàvem tan lluny. És avui en dia que ens anem al Japó, que ens anem a Tailàndia, ens anem a Austràlia, a Canadà... Fèiem coses molt més properes, la gent no viatjava i érem igual de feliços, almenys, no? Llavors, es tracta molt més de viure emocions, de compartir moments, d'estar present, i no tant de quants diners ens gastem. I potser també hem d'explicar, no, això als nostres fills, de dir, bueno, doncs si la nostra situació ens permet que no podem sortir de cada cap de setmana o no podem menjar de restaurants cada setmana, doncs, bueno...
2: És un exercici de ser realistes.
0: Exacte.
2: A tot això, el 677-38-77-19, Elisabet, deies que t'he deixat a mitges,
0: sí,
2: perdona'm.
0: Bueno, anava a dir la part més important, que és aquestes despeses personals i oci, quin percentatge ha d'ocupar, que és la que es dispara sempre i és el gran problema.
2: Juguem. Va, quin percentatge dius que dirà l'Elisabet?
1: 20.
2: Dirà màxim...
1: Màxim 20.
2: 15-20.
0: No, 30%.
2: Ah, vale!
3: Oh, salvat!
2: Jo ens hem cagat, eh? Sí. Ens hem cagat molt fort, eh?
0: No, 30%.
2: 30%. 30%.
0: 30%. Per tant, ara que ens queda un 20%, que és el que estalviarem.
2: Estalvi.
0: I el que hem de fer primer és estalviar. És a dir, quan ens arriba a la nostra compte, la nostra nòmina... Aquest 20% és el que hem de separar primer.
2: Heu de fer com el Xavi, canviar de banc, és impossible de pagar.
1: Sí, sí,
2: sí. Si ja que t'entri, tu saber que t'entrarà aquella factura, el 20%, tu treus els IVAs, però
1: sí.
2: Més del...
0: De l'ingrés net.
2: Ah, de l'ingrés net. És a dir, tu, Xavi, en aquest ordre hauries de treure primer els IVAs i del que quedi reservar un 20% pels estalvis. I és la primera operació que hem de fer.
0: Exacte.
2: Però si no, començarem a rascar i direm, bueno, un 15, un 10...
0: No, clar, perquè primer hem d'estalviar i després hem de gastar i viure amb el que ens queda. El problema és que la gent ho fa al revés. I llavors aquesta categoria de despeses personals i oci, en lloc d'un 30, passa a ser un 40, un 50 i es menja aquest 20 de l'estalvi. I per això la gent no estalvia. Arriba bé final de mes, sí, però estalvia,
2: però
0: no.
2: Un aplaudiment per l'Elisabet Ruiz d'Otra, si us plau. Tranquils que us penjarem aquest tutorial, eh? Us el penjarem també a xarxes i el podreu tenir disponible. Tot això deia que el 677-38-77-19, en Fran us està demanant quin és el vostre truc per estalviar, què és el que feu. De seguida hi anem. Només dir-vos que també hem penjat una enquesta al nostre Club de la Solució, que si voleu accedir al Club de la Solució, només ens heu d'escriure un WhatsApp, vull formar part del club, i allà us rematem un enllaç, entreu en aquest club exclusiu on hi ha informació exclusiva, enquestes exclusives, vídeos en exclusiva que després no veureu a xarxes socials, i avui, per exemple, hem penjat una enquesta. El millor mètode d'estalvi. Dèiem, pagar només en efectiu, apartar els diners... o fer servir una guardiola. De seguida us dic els percentatges.
4: Mira, la Núria té un truc amb això que parlàvem ara de l'oci, que ella guarda les monedes, però no totes. Les de dos euros les guarda en una guardiola per quan es vol fer algun
2: viatge,
4: caprici o, o alguna cosa relacionada amb oci només, amb això. Amb això gestiona l'oci. I que quan parlàvem de descomptes, l'Àlex té un truc, a veure què us sembla, per no caure en el joc dels descomptes.
2: Bona, va, a veure.
4: Per no caure en el joc dels descomptes, jo el que faig és, diu l'Àlex, si em diuen que si compro aquell objecte o aquella peça de roba m'estalvio un 25%, doncs el que faig és pensar que si no me'l compro, m'estalvio un 75%.
2: Això està molt bé.
4: Ep.
2: Àlex es diu?
4: Sí.
2: El mètode Àlex. El
5: patentarem, eh?
4: Mireu, hi ha molts oients que estan aplaudint a l'Elisabet per haver donat aquesta eina de gestió. La Montse té una manera de gestionar-se que la poso aquí a l'antena a veure què us sembla. És mare monoparental i ha de fer malabars, diu, per arribar a final de mes, i té els diners en tres comptes.
2: Ostres!
4: El compte de subministraments. Allà hi posa aigua, llum, gas, ajuntament i manteniment general de la casa. Tinc un segon compte, on hi ha els estalvis, on també hi posa una quantitat fixa cada mes. I després té una cosa que es diu el compte de la casa. És allà on va la nòmina, on pago la meva hipoteca i on hi compro el dia a dia. És a dir, les compres que fa en el dia a dia.
1: Aquesta és l'altra, comprar el dia. No
2: això t'estalvies
1: sinó...
2: una pasta?
1: No, sí, comprar... Avui compraré el que menjaré, avui.
4: I després sobre un concepte. Un concepte que encara no ha sortit aquí, que segons diversos oients, segons el Josep Manel o el Quim, és el culpable de tot el que ens passa,

0: Què és la paga doble? El Josep Manel diu que la paga doble és el culpable de tot aquest malbaratament, i l'Agustín també. Diu, quan cobro les pagues dobles, separo una part per vacances i l'altra per vida social, diu la Montse.
1: Elisabet, he llegit algun article teu que precisament parlaves d'això, de la paga doble. És un error fer servir la paga doble per això?
2: Sí, si no fem aquest exercici de planificació financera. Si nosaltres ja hem planificat i sabem que aquells diners extres ens serveixen per les vacances de l'estiu, doncs no hi ha cap problema. Per exemple, he fet uns càlculs ràpids, no? Si nosaltres cobrem uns 2.000 euros nets al mes i tenim 14 pagues, doncs ara donaré una altra xifra que no he donat, és quan ens podem gastar en les vacances.
1: Quan ens podem gastar les vacances?
2: Vale? Al voltant d'un 5-10%.
1: De l'anual, eh?
2: De l'anual, sí. Vale? Però clar, estem parlant de vacances tot l'any. Clar, que, perquè d'aquest 30% és despeses personals i oci per tot l'any. Per tant, d'aquest 30%, quan en vacances? No? Doncs entre un 5 o un 10%. Perquè també hi haurà despeses personals. Llavors, aquest 5-10% anual l'hem de repartir al llarg de l'any. Podem decidir...
1: Nadal, Setmana Santa, l'esquiada, els àpats que farem perquè aquest any ve la família no sé què a casa nostra, tot això, eh?
2: Exacte. Llavors, tornant a la paga extra, bueno, si només fem les vacances de l'estiu, doncs 2.000 euros representarien menys del 10%. Per tant, seria acceptable. Ara bé, si el que fem és... Aquestes són per les de l'estiu, però no tenim planificació per altres sortides que fem al llarg de l'any, llavors és un error, perquè estarem fora del nostre pressupost segur. Vale? L'important al final és igual com ho fem, sempre i quan tinguem un full de ruta, sempre i quan sapiguem on estem, quina és la nostra realitat financera i ens ajustem a la nostra realitat financera. I decidim què renunciem, perquè tenim tots aquests diners per gastar en despeses personals i oci al llarg de l'any. Com decidim gastar-les? És un exercici que hauríem de fer un cop a l'any, o podem fer-ho al gener, o és igual en quin moment ho fem, i llavors és, tenim aquests diners i què volem? Ens els volem gastar tots a les vacances de l'estiu, o preferim fer una coseta més econòmica a l'estiu i fer més viatges al llarg de l'any?
1: 93-201-7474, trucs per estalviar. Teniu algun de molt específic que vulgueu compartir amb nosaltres? 93-201-7474. El Club de la Solució, mireu, pagant efectiu, 22%. La gent ho fa servir per estalviar. Apartar diners, que és el mètode Xavi, eh? 63%. O tenir una guardiola, un 15% de totes les votacions. Abans em deies, fora de micros, Elisabet, crec que és interessant que ho expliquem, per què l'efectiu, per què treure efectiu, és un bon sistema per controlar la nostra despesa?
2: Perquè en aquí el que apliquem és tots els sentits. Quan nosaltres toquem el diner, som molt més conscients, estem molt més presents i veiem, anem al caixer, veiem quants diners tenim, estem traient els diners i veiem el que duren aquests diners a les nostres mans. Per tant, aquí el cost de pagament, que parlàvem al principi, serà molt més alt, perquè veiem aquests diners i els toquem. A mesura que ho fem en digital, que paguem de manera digital, ja sigui amb targeta o amb compres online, a mesura de que no veiem i que no toquem aquests diners, que no veiem quants diners hi ha a la nostra compte, es perd consciència. Quan perdem consciència, quan no apliquem els cinc sentits, doncs aquí no ens n'adonem tant. I el cost de pagar ja no és tan gran.
1: Hi ha un truc també que m'agradaria compartir. Jo li dic la tècnica del guaret.
0: A veure...
1: La tècnica del guaret, us explico ara, va, anem a la publicitat i ara us explico la tècnica del guaret i que l'Elisabet em digui si està fumada meva o si pot ser útil.
3: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
6: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
3: el Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 9 minutets per posar punt i final a la solució d'avui. De seguida us donem encara més trucs per estalviar, eh? Parlarem d'aquesta tècnica del guaret que us deia, la tècnica de reposar i què és el descompte hiperbòlic. Ara us ho explica la nostra experta. Abans, però, deixeu-me dir que la solució acaba la primera temporada el proper dia 3 de juliol.
11: Però això ho hem d'aplaudir.
12: Ara, mira, anava a fer la mateixa pregunta.
1: Has d'aplaudir perquè tornem, no? Estem preparant un programa molt especial. Ui. Han estat 10 mesos plens de curiositats, històries interessants, sobretot solucions. I serà tan especial aquest proper dia 3 de juliol perquè la solució no serem nosaltres, en Fran, jo, en Xavi, tots els col·laboradors habituals, sinó que la solució sereu vosaltres. Que sigueu vosaltres, els nostres oients, els que ens porteu les millors solucions. Teniu alguna solució per compartir? Heu tingut algun problema gros i heu dit la solució és aquesta, és aquest llibre, és aquesta persona, és aquest concepte, és aquest fet. Si voleu explicar-nos en directe les solucions que hagueu trobat per fer-vos la vida més fàcil, això, el proper divendres 3 de juliol, envieu-nos un WhatsApp. Nosaltres allà us donarem tota la informació que necessiteu. El 677-38-77-19. 3 de juliol, divendres, la solució sereu vosaltres. Tornem al tema, va. La tècnica del guaret. Això és una tècnica que crec que m'he inventat, però deu ser molt comuna, que jo quan vull una cosa, sobretot amb compres online, ho poso a la cistella i em dic a mi mateixa, deixa-ho reposar una setmana. Si d'aquí una setmana encara ho vols, compra tu, permeta tu, perquè vol dir que ho necessites.
12: I deixes de comprar?
1: Sí. Home, al cap d'una setmana mires la cistella i dius, però què estava pensant jo? Comprar aquest gadget plega pantalons. Vull dir, no és necessari, perquè no els plegaràs, tampoc.
0: El va comprar igual.
1: Aquest el vaig comprar.
0: Ho va explicar aquí.
1: Fora de la cistella.
2: No, aquesta tècnica, de fet, és un dels consells que jo dono, no? Perquè al final, sobretot, com que hi ha aquesta pèrdua de consciència quan comprem online, doncs tenim tendència a anar acumulant coses que potser no necessitem. Quan ho fem físicament, que anem al caixer, traiem diners i anem a una botiga i veiem totes les bosses, clar, hi ha molta més presència. Quan ho fem online, tot això desapareix. Llavors, jo el meu consell que dono és posar-nos límits, posar-nos una sèrie d'acords interns, és a dir, si alguna cosa val més de 50 euros o en funció del pressupost, em dono 24 hores o 12 hores per pensar-m'ho. Si hi ha alguna cosa m'he de gastar més de 300 euros, doncs em puc donar 48 hores. Per tant, ho deixem en guaret per tornar a avaluar si aquella decisió que estic prenent és emocional o és racional.
1: Bona aquesta. Tu la fas, Xavi?
12: Faig una cosa similar, que és amb la meva dona. Primer, hem d'estar d'acord tots dos per comprar una cosa de casa. Home. O sigui, no val tu compres una cosa i una altra, no?
1: Jo dic home i després tinc una jeta. Sí.
12: I l'altra és, quan ens agrada una cosa, que de fet ara ens està passant, necessitem un moble per l'entrada de casa.
0: Molt bé, a veure.
12: Uns calaixets per deixar les claus.
0: Això és real, eh? Això és real.
1: Aprofita per posar el que diuen que està allà, l'almacenatge a sota.
12: Vale.
1: Digues coses.
12: Sí. Això és el que estem fent.
0: Us cal un moble, eh?
12: Busquem el moble.
0: Vinga, va, a veure.
12: D'acord. Busquem un moble d'entrada, petitet i d'altre, per posar quatre cosetes. Llavors, allà on anem, una botiga de mobles o el que sigui, sí, ens agrada un, que no posen el preu, no sé per què, sempre està amagat, o l'etiqueta girada, no sé per què ho fan, i diem, fem una cosa, anem a endevinar
1: quan val
12: i el que estaríem disposats a pagar.
1: Ah, bona.
12: Llavors diem, mira, per aquest moble pagaríem, no sé, 80 euros. I veiem que val 300.
1: No.
12: Però si val 81, dius... Què fas? No. Però sí que intentem fer-ho així. O sigui,
1: jugues al preu justo, eh?
12: Sí. Juguem al preu i diem, mira, això, jo pagaria això. Però clar, si és més car, llavors no ho fem. I no ho fem, eh? Ens autocastiguem.
1: Bueno, què és aquesta tècnica?
2: Està bé, però jo el primer que diria és... Teniu el pressupost de quants diners us podeu gastar pel moble?
12: No.
1: No, perquè no han fet tot això que hem fet abans.
2: Llavors, l'exercici primer seria fem un pressupost de quants diners ens podem gastar i això ens donarà més tranquil·litat. Després, si volem aplicar el joc aquest de encertem, no encertem, quin preu li donaríem, està molt bé perquè al final també tu estàs dient quin preu estàs donant valor,
12: sí,
2: en allò.
12: És com una despesa que no és fixa, no és ni anual, és com un matalàs de llit.
2: No,
12: que com
2: però, això són les despeses personals.
12: Això és despesa personal?
2: Exacte.
1: Que no ets una
2: perquè
1: persona.
2: Perquè no ho necessites, no està dins de... Les despeses personals poden estar dins del que hem dit, la llar, no? Les despeses de llar, que són objectes de decoració. Mm. No és bàsic, perquè els bàsics són aquells que necessito per sobreviure. Són aquells que, encara que em quedi sense feina, estarà aquella despesa bàsica. Les despeses personals i oci són aquelles de, si em quedo sense feina, aquella despesa la puc retallar. Per tant, vosaltres podeu viure sense moble. Ara, potser els diners del moble els preferiu destinar a un viatge.
12: Sí, això passa. Als meus pares els hi passava. Havien estalviat diners per fer un lavabo nou i van dir, val el mateix, el lavabo que un viatge a Egipte.
1: Anem a Egipte, no? I pixeu a terra, nen. 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
0: Mira, l'Anna diu que el seu truc és guardar tot el que cobra d'Hisenda i, abans parlàvem de les pagues dobles, s'estalvia, posa un compte d'estalvis, les pagues dobles del Nadal i del juny. Això ho posa a estalviar. I el Jaume posa en comú un consell. Gràcies per tot el que heu explicat, però per fer un bon estalvi i fer tot el pressupost, etc, etc, això s'ha de fer millor el dia 1 de cada mes, mai el 31, oi?
1: Ah, mira, bona pregunta. Quan ho podem fer, això, Elisabet?
2: Un bon estalvi és un tema d'hàbits, ho hem de fer sempre, i és el moment en què rebem la nòmina. I si la rebem el dia 28, doncs quan la rebem. I si la rebem el dia 1 o el dia 5, doncs el moment en què rebem els ingressos, directament el 20% a part. I així segur que l'estalviem, no el toquem. Jo recomano que no estiguin al mateix compte, això sí, perquè després, si no, és un embolic.
1: Xavi?
12: Sí.
1: No sé si ens fan alguna pregunta, si no, jo voldria entrar en algun diccionari de finances, eh?
0: No, hi ha una pregunta sobre si, a banda d'això que ha explicat, hi ha algunes aplicacions gratuïtes que puguin servir per tenir control a diari de les despeses.
2: Sí, hi ha aplicacions gratuïtes, però a mi són un tema que a mi no m'acaba de convèncer, en el sentit de que jo no sé quina... Com que s'han de vincular amb el compte bancari, no sé fins quin punt aquí millor hi ha no protecció fer-ho. O no. Jo no em sento molt còmode recomanant les aplicacions, em sento més còmode dient fem-ho pel mètode tradicional, i a part perquè les aplicacions tenen el problema que he comentat abans, encara que sigui del banc, que cataloguen en funció de l'activitat comercial, d'on estem comprant, del comerç, i que a vegades doncs, un mateix comerç pots comprar coses personals i coses bàsiques...
12: I això no distingeix.
2: I aquí perdem pista.
1: Una cosa molt específica, et demanaré molta brevetat, Elisabet, però un cas que ens podem trobar aquest estiu. Viatgem amb amics. Com ens organitzem les vacances si anem amb amics i cadascú té un pressupost diferent? Cal deixar-ho clar abans? Hi ha d'haver un pot comú? Cadascú el seu és seu? Com ho podem fer o què recomanes?
2: Sí, això és com en parella. El que hem de ser és molt clar de com repartirem les despeses i a més, de quina manera. És a dir, potser, doncs, si un té dos fills, l'altre té un, com comptem lo dels nens? Els nens, si hi ha nens més grans i nens més petits, doncs a l'hora de dividir el restaurant...
1: Els petits són 0,5.
12: Sí.
2: Clar, no podem catalogar un nen de 15 anys que menja més que un adult.
1: Ni de 10, nena, que de vegades mengen més que jo.
2: Aquest és un. Exacte. Amb un de 3 anys que pràcticament no menja. Llavors hem de pactar l'entrada perquè no hi hagi mals entesos i en lloc d'amics acabem doncs renyits al final del viatge. Això d'entrada. I després també una miqueta buscar quines activitats farem conjunts i quines activitats potser no ens interessa fer conjunt.
1: I també ser molt sensats i no passar res per dir, mira, aquesta nit al restaurant aquest nosaltres no ens ho podem permetre. Exacte. Ens veiem després, anem a fer un sangus, com diria Núñez. Avui hem parlat de com estalviar especialment a l'estiu. Ho hem fet amb l'Elisabet Ruiz d'Otras, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Elisabet, ens sentirem, eh? Gràcies per venir, una abraçada.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Xavi Pérez Izquierdo, posa't en bucle aquest programa. Tu el recuperes?
12: Sí, sí, estic ja obrint l'Excel.
1: I te'l poses en bucle per intentar millorar les finances a casa teva. Fran Domènech, estimat, no sé si hi ha alguna última lectura de missatge que vulguis dir-nos.
0: Bé, que molts oients fan servir també les aplicacions de les entitats bancàries i hi ha l'opció també de les guardioles per organitzar-se com volen.
1: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornem demà, últim dia d'escola per moltes criatures. Ui, parlarem de quaderns d'estiu. S'han de fer deures a les vacances? Perquè sí, perquè no. I els adults, com podem mantenir la ment activa? Quins són els passatemps de moda entre els adults? Demà us ho expliquem a la solució.
13: El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
14: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
13: Madrid, Paula Brujats.
1: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
13: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
14: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
13: Washington, Oriol Serra.
15: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
13: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte, amb una refineria al punt de mira.
14: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
13: Corresponsal Cristina Solies.
16: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
13: I al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
14: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
13: Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana L. Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
17: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
13: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
14: D'aquests pisos n'han de marxar una seixantena més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
13: Anem cap allà, David Àngela.
18: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
13: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
13: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
19: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Pozo Múrcia.
13: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció rondes. A2 a Cornellà, sentit Lleida. I AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
13: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
13: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
4: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima, i en definitiva un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
13: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc, bon dia.
4: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes. Un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
22: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
5: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
23: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
5: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero, i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
13: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
24: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
13: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
25: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats, i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
26: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
25: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
2: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
25: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
6: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
25: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
13: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
8: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
7: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
8: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
7: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
13: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
9: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
8: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
9: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
8: El desbloqueig econòmic respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
9: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
8: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
9: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
13: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla, que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
1: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
0: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt estar lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
3: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
0: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
13: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del crude Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
10: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
11: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
10: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
13: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
16: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïns capital russa els aparells han de fer ben saltar el taire a la tercera part del combustible.
12: Ajuda a la regió de Kiev i el nostre president.
16: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
15: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
16: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fons de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
13: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
14: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra

0: màxima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Energia per recórrer carreteres infinites.
3: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Catalunya migdia.
8: Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
9: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mónica García.
10: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
9: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
8: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la Zona Franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar el 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
11: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
8: La Fundació Catalana Ela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
12: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
12: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3+ de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
8: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
13: Catalunya migdia.
14: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
8: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
15: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
16: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
15: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats del País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980. Amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. 2 casos entre el 82 i el 83.
8: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels 3 primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
17: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que està tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
18: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
19: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
17: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
20: Perquè
13: perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
17: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià. Però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
8: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre 2 clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
20: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa, i exculpa el pare.
21: El que apunyaló a Higinio fui yo.
22: ¿Qué fue usted?
21: Mi padre no. Tenía miedo y hice así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
20: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
23: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
24: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
20: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
8: Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
25: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
8: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
26: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
27: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
26: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
8: Passen 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: Catalunya migdia.
29: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
32: No, te'n falta una.
31: Ah, clar, la del tot costa.
32: Doncs som-hi, convocatòria.
33: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
32: Marc Crosas.
31: Natàlia Arroyo.
32: Gemmarí Dongu.
31: Bruna Vilamala.
32: Damià Abella. Ion Vaquero.
31: Ilia Sánchez.
34: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
31: al tot costa.
33: Momento, seguimos.
34: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
35: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
8: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres. Marc Ruiz.
37: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, El DJ holandès Reiner Zonneveld, que portarà al sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte David, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Namura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amelie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
8: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
0: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
1: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
0: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
2: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès d'Aito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
8: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
3: Josep Maria Mestre és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
4: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
3: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
4: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
3: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
8: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
5: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
8: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Hey, què va a ser? Baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
6: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
34: Catalunya migdia.
8: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Amb un primer balanç del Mundial.
7: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada.

0: Votar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors i en canvi un Gordon, recordeu l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana Panamà del grup d'Anglaterra, Yirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa, també Marc Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria Corella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marc Corella, és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: Me'n falten dos,
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao, no sé si és un termòmetre prou rigorós, haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1 i m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra

0: Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
1: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
0: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
1: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
0: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
1: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
0: Mira, m'han agradat molt i no l'esperava Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador. Dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, per mi va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
1: Bé, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
0: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
1: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits, de la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
0: Gràcies, Laia.
1: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
2: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
3: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día. O no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
2: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà-Qatar.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
1: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
5: Catalunya migdia. Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
9: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
14: Per cert, i el teu mal de cap?
15: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
14: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
16: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
1: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Olrut Vila.
19: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
1: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
2: Una carta del president Rafael Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. Encara en clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45, hora catalana, a St. Andrews contra el Birmingham.
1: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
2: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava Liverpool. Pandera encara de fer oficial d'Anfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
1: I comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
18: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la, o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
20: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
18: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
21: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
1: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del bàsquet al futbol sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
22: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de futbol sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final, que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat en vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
23: Será un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
22: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
1: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
19: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Lavadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB, entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Ferrer.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi a les Garrigues. Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: El Marc Molins, advocat, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casa està arribant. Va arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
6: Sembla perfecte.
0: Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi. Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. I que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu sí que ets puntual, per tant, escolta'm, endavant.
6: A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar clar el tema.
0: No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
7: I agafar la pilota, no n'hi ha cap dubte.
0: No, aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui, ui, ui, ui. Té molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, tira, Llucia.
6: A veure, per començar, he d'explicar una cosa, que és que un amic meu, a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt als informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com ostres, quina calor que fa, i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, a les terrasses plenes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia. És un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures. I a més és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament perquè sembla que tot es redueix aquí a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb bussos de cotxos, no poder moure's, etc. Més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aqüífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació que cada setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar frivolitzant amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació, perquè només així començarem a demanar responsabilitats, no? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada, no estic sent apocalíptica, i els mallorquins sempre ho deim, mireu a les Balears perquè el que passa allà és el futur del que passarà aquí. Som una mostra del que passarà aquí ben aviat.
0: Doncs aquest és el tema que ens proposa la Llucia Ramis, que comentaran el Marc Molins, la Lourdes Ciuró i Ferran Casas, que ha fet un sprint quan ha sentit que no podria comentar la dèria de la Llucia, i de fet hi ha hagut una acusació velada de la Lourdes dient que arribarà i agafarà la pilota i no la deixarà anar. Bona tarda.
8: He estat a punt de quedar amb l'autobús.
0: No, per tant, vinga.
7: Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat el pànic, pensar que no hi series.
8: Ja, sí,
7: no,
0: mano, s'ha espantat el mano.
8: Tens por de Marc Molins.
0: M'ha fet gràcia.
7: Que es lien pesats i que tres de
0: menys jocs. Ho has fet en castellà, has dit, faré un mano. Hauríem de demanar ja a l'IEC que accepti mano com a expressió.
7: No, és més que res, perquè faltaria caldo.
0: Va, però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió, i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
8: Per al·lusions.
7: Vinga.
8: També podria dir alguna cosa l'Òscar,
0: eh? Jo crec que això ha canviat últimament.
6: Comença a canviar.
0: I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que efectivament els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
8: I avui, per exemple, Carlo Bontempo.
0: Sí, Carlo Bontempo, que cada dos per tres, i que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta la nostra vida. I del tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
6: Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
8: Ho ha explicat molt bé i ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és al final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molta petjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa el turisme com amb el que fa el temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
0: Sí.
8: És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els hi agrada llegir perquè els donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
0: Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable.
7: Sí,
0: i per tant, llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja és molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
8: És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatures. Ja, però és que és veritat.
0: Sí, sí. No ens ho inventem. Sí,
8: clar,
0: sí.
8: No ens ho inventem.
0: Estem aquest
7: i
0: problema.
7: Darrere, per donar-li un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de mapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França, que surt de Barcelona, sala pera de projecció de Barcelona, i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els periodistes en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
0: Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
7: I la llau d'ingressos.
0: I no vull pensar la llau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, la redundància, i que va enlluernar tothom, i que pot ser que molta gent digui, doncs ara vull anar a veure aquell monument.
8: Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant,
0: Sí, també, clar. Sí, sense aquestes visites no hi hauria d'ingressos.
8: I que durant 40 anys anés a Totxo per any, diguem-ne, la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys ostres, s'ha passat
7: aquest
8: de les quatre torres a tot el del
7: aquest
8: mig
7: és el, tema. El tema és aquest, el contrapès i el balanç.
8: 160 milions anuals
9: Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el perquè, perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms, i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
7: Aquesta no me l'esperava. Constis, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai,
0: per el moment de col·locar la palca,
9: És que em fa molta il·lusió. No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
0: Lliurement, aquí veniu a dir el que
9: és
0: us sembla.
9: És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa, totes aquestes qüestions: la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda evidentment de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però el llibre de la Llucia, aquestes notícies que estem veient, em sacseja, i per tant estic en un procés de construcció. Acabo, per tant, Llucia, enhorabona, t'ho dic d'acord, crec que és del millor que he llegit en molt temps. Sembla un llibre de Cosmic.
6: No me'l veis, però estic vermell ara mateix.
9: No, com una tomàtica. I m'ha sacsejat. O sigui que, del fondo, no em manifesto.
0: Molt bé. Escolta'm.
6: Moltíssimes gràcies. I no me'l pot fer més feliç, això, com dius, sobretot perquè si t'has sacsejat i te fa veure les coses una mica diferent com les havies vist fins ara, ja me sent com, no sé, que ha valgut la pena. No?
0: Ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar. Per tant, això te suposarà un problema també, Llucia.
6: Però, que guai.
0: Doncs, Llucia, després d'això, jo crec que ja no ho podem superar. Per tant, escolta, fins la setmana que ve. Gràcies.
6: Moltes gràcies, una ferrada.
0: Passen 19 minuts de les 3, una pausa i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
18: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
19: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
20: Doraemon!
19: El teu gat còsmic torna a casa.
20: Ho hem aconseguit!
19: Sí! El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia.
21: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
22: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
23: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
22: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: Busca el triple! Triple, triple, triple!
23: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
22: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
23: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
25: Molt i molt ben defensat.
22: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
23: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, un cop finalitzada la reunió del G7. 2017. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto el foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a l'Eivei. Lourdes Vidal, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
1: Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer, van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià. Després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord. Després a distància, Trump i Pezeshkian l'han firmat a distància i en principi el divendres a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'aniran a signar. En principi no està clar, en principi està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a... Aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
0: Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
1: A veure, és una baixada de pantalons en tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
0: És molt gràfica,
1: no?
0: És molt gràfica.
1: Sí, crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra de cavall també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que en principi és el més preocupant de tot, no? En el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més, a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà als Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar, i se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que ha sofert Iran. I el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. Mm. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots dos es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel restret d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear, l'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, els Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre... D'entrada, no? Tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no? El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també no, li permetrà, no, un valor d'oxigen al règim, realment.
0: Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
1: I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat solucionat el 2015, no?, amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no?, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no?, i el límit, aleshores, l'enriquiment està limitat al 367%, no?, i també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, anatans, perdus, etcètera, no?, era tot molt més detallat, no?, i era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord, aquest acord, el que tenim ara són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de signar, ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu, us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha, com a mínim, una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no?, i sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. D'altra banda, a més, és molt curiós perquè tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No, això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
0: Has insistit molt que és un acord que és provisional, i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
1: El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se n'estan anant a orris, no? Això els ha acabat una mica l'amor, no?, perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat, no? I per tant continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel, no? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupulós de la treva, però bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no?, violència. Fa de mal dia, de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no?, la violència, però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no?, sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no?, perquè a més també econòmicament per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
0: Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
1: Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort, és un país, no?, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara, amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no?, i de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se militarment i tenir més capacitat de repressió contra la seva pròpia població. Per tant, diguem, l'únic que ha fet probablement és esperonar-lo, no pas afeblir-lo.
0: És la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i una altra Lourdes també vol fer-li una pregunta, la Lourdes Ciuró.
2: Hola, Lourdes. No, quan estàveu comentant el tema d'aquests, doncs, dels pantalons abaixats de Trump, no, diguéssim, m'ha sorgit un dubte en el sentit de dir hi ha hagut un compromís de pagar 300.000 milions d'euros en reconstrucció, no? Qui els cobrarà? És a dir, qui serà l'encarregat de fer aquestes obres de reconstrucció? Aquí s'està pensant. Pensen que seran, doncs, els amics que faran les obres dels països aliats, dels propis americans, i per tant tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització, bueno, vols devastar una civilització, i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments, saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allò no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, aquesta reciprocitat de poder operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etc., de matriu americana...
1: A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts...
2: Ja, no diu res, no?
1: Clar, sí. No, a veure, diu, per exemple, en el cas... És que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detalla, que els diners que vindran, no?, em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat, no? En el cas dels 300.000 milions... Són dòlars, no són euros, són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no?, quan, qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotasso immobiliari, no? A obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà, i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també, doncs, pot ser, sí que pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que se n'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no?, i que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Per tant, sí que implica una mica de nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm. No? No està fet a mi econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015, tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions. Sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar, no? Qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment important, no? Veure, sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. Aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no? l'actuació per Iran, no?
0: Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
0: No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista que Iran ha guanyat, entre cometes, aquest conflicte.
3: A mi el que em crida l'atenció és la pròpia estructura de l'acord, no? És a dir, en l'àmbit, en el món de l'empresa, en l'àmbit empresarial, quan hi ha una macrooperació de compra, d'adquisició, segueix aquesta estructura. Hi ha una side letter, hi ha una carta d'intencions, voldria comprar-te, llavors comença un procés comú de conèixer-se, normalment amb l'objectiu de fixar el preu i concretar després amb aquest acord de compra-venta, no? En un acord de pau em costa veure aquest delay, no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no? Aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no? Amb qüestions tan determinants com aquesta, és a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix, i el fet de posposar la concreció jurídica, tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, estic pensant en Israel, Turpadini, i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
4: Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades

0: consolida un règim autoritari i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxar enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Venezuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell i segurament en surten beneficiats. En surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè evidentment els iranians, doncs, han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
1: Jo crec que té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra dels interessos només té els seus particulars, més enllà, i no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort on podies anar amb una pulsa de
2: Riviera.
0: Aquell vídeo grotesc.
1: Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis, doncs, la vida que hi pot haver en aquell, a l'Iran, i bueno, jo crec que aquests 300 milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden directe o indirectament revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist perquè hi havia uns compromisos i en tot cas dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme en el tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
2: Són 3:15. Deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic. Són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que, no m'ho dic, que sorprenen, més que sorprenen, continuen amoïnant.
3: Catalunya migdia.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
5: Petardos CM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
6: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li han encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Mariñas, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Bé, escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, com a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant. Diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%,

0: creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final, mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
1: Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, eh? Hi ha problemes i també soc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipo assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaces d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble que els homes.
0: Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
1: Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que es creuen amb el dret de tenir sexe. Jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció. Llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. I també hi ha un tema en el no reconeixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes. Moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
0: També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
1: Vale, a mi aquí de nou parlem, jo no veuria d'entrada la pornografia com el, també baixant una mica, La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones moltes vegades hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta culpa. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
0: Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41%. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
1: Total, total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, amb, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
0: L'última, veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
1: Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, no diria un sí rotund. Et diria, tenim camí de millora. Tenim
0: necessita millorar, que diuen els professors, sí, necessita millorar.
1: Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
0: Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
0: Em queden 3 minuts, per tant, hem de ser telegràfics.
2: Ho he explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ha explicat. Ara, jo voldria fer un de dir, com és, 16 anys, per què s'ha esperat tant? Mentre simultàniament, any 22, s'aprova una llei capdalt que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí i sí, l'any 22, o la llei trans l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Va, 16 anys.
3: Jo crec que es podia intuir, i que de fet l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara
0: se senten forçades,
3: no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
0: I moltes vegades dins de la parella, eh?
3: Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
4: I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, pues, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament la normalitat.
3: Perquè sabem que hi ha el perill de que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
0: Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Fins la propera.
3: Gràcies. Fins la propera.
0: Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu Esclat.
5: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
6: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
5: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
15: Termòmetre. Instrument destinat a indicar la temperatura d'un cos, d'un espai o d'una substància mitjançant una escala graduada. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el que fem la Txell Feixas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que bé que hagis vingut.
2: Moltes ganes.
1: Saludem també el nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
3: Bona tarda a tots dos.
1: Avui parlarem amb la Txell de l'Iran, però també de calor, que és un tema que a tu t'apassiona, però jo et recomanaria que apaguis la ràdio perquè parlarem de temperatures que només sentir-les se't posarà la pell de gallina, Òscar.
3: No, jo estic a... La Txell no sé si ho controla tant, Txell, però jo estic per quan arriba ja el mes d'abril, ja, posar-me a hivernar fins al novembre.
2: Jo setembre ja em conformo, sóc del teu equip.
3: Sí, endavant.
2: Jo estic desitjant que passi l'estiu.
3: Perquè la gent com cal, com tu i com jo, estem en la banda positiva. I després hi ha tot l'equip de la tarda que només pensa que l'estiu, la calor, i la platja i tot això.
1: A l'estiu tot a cuca viu.
3: Sí, el que vulguis. Però, guaita, ja estem dient que si la setmana que ve primera onada de calor, 45 graus, diu el Mauri, que arribarem, endavant.
1: A l'hivern, allò sí que és un infern.
3: L'hivern és perfecte.
1: Aquesta me l'acabo d'inventar.
3: L'hivern és la civilització, és Europa, és perfecte.
1: I ara és dijous.
3: Ah.
1: 18 de juny, ja estem pendents també de tot això. Estem pendents de les filles.
4: Sí, perquè el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i també la secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. És l'últim núvol judicial al cel del PSOE, pendent encara de la decisió que prengui el jutge Peinado sobre les mesures cautelars contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Baixada de pantalons.
4: Sí, així ha definit la investigadora Lourdes Vidal, experta en l'Orient Mitjà, les sessions de Donald Trump amb l'Iran en l'acord de pau entre els Estats Units i el règim dels ayatolars. Les dues parts, Trump i les autoritats iranianes, es presenten com a guanyadors del pacte davant dels seus seguidors.
1: I Europa amb el bilingüisme.
4: El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir el 25% de les classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda presentada per Òmnium Cultural en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar on va començar el cas. Neguen que se les discrimini i consideren que el 25% del castellà és una solució equilibrada.
1: I els esports, avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet.
4: A partir de les 8, amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio, València-Barça, primer partit de la final, el millor de 5, amb el factor pista a favor del València. Al Mundial de Futbol, entre aquesta tarda i aquesta pròxima matinada, comença la segona jornada dels grups A i B.
1: Partits una mica així. Mira.
4: Juguen dues de les anfitriones, Mèxic juga contra Corea del Sud i el Canadà juga contra Qatar.
1: No ens quedarem despert.
3: No t'agrada, no? No et motiva, això.
1: Què vols que sigui? I aquesta tarda, què estarem pendents?
4: Comença el Sonar. Fins dissabte, pel Festival de Música Electrònica, hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz. En canvi, el que no es farà és el Reggaeton Beach Festival. Ha cancel·lat tots els seus festivals d'aquest any, que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, entre d'altres, a Barcelona.
1: Has quedat orfe.
4: T'ho explico? Jo no, però algú molt pròxim sí. De moment no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
1: A casa teva estan pendents d'aquest procés de devolució d'entrades?
4: A casa meva estan a punt d'anar a cremar alguna cosa d'aquestes oficines.
1: Carai.
4: Estan indignats.
1: Carai.
4: Bueno, indignat, un de sol.
1: Ja, tu ho vius passivament.
4: No, ja em tocarà a mi gestionar-ho, saps? Així estem.
1: Òscar Fernández, fins demà.
3: Adéu.
5: Arizona. 1984. 58 graus de temperatura. Els voltors ja no volten.
1: Això podria ser la introducció d'una pel·lícula. Jo dic, però per què rius tant?
2: Els voltors ja no volten.
1: Home, per fer una gracieta, no? Crec que hi ha voltors.
2: Ho has interpretat molt bé, ho has fet superbé.
1: És que fa molta calor.
2: A tu et fa més lúcid, crec, la calor, eh?
1: Fa molta calor, que això ho haureu sentit que la gent ho va dient, però és que és veritat, els serveis dels meteoròlegs avisen que arriba la primera onada de calor de l'estiu i a Catalunya s'ha activat per primer cop aquest any un preavís per altres temperatures.
2: Sí, diumenge arriba l'estiu i les temperatures ja indiquen que van pujant, i es dispararan, eh? La setmana que ve suarem la cansalada. Protecció Civil alerta que ens espera una revetlla de Sant Joan molt i molt calorosa, amb risc d'incendi, i la prova és que en les últimes hores hem tingut, podríem dir, diversos ensurts, diversos focs.
1: Ahir ho vam explicar.
2: Ahir en directe aquest incendi a l'entorn de la Universitat Autònoma, que ens va sobresaltar. Després també hi va haver un altre incendi a la tarda a Talavera, a la Segarra, i aquest matí un altre a l'Albi, a les Garrigues. Per sort, tots s'han pogut estabilitzar, però són un primer avís per l'estiu que ens espera.
1: Però estem parlant de meteorologia, estem parlant del temps? Si no?
2: Clar, què et passa?
1: Doncs que hem de posar la sintonia.
2: Ah, clar, sí.
0: El temps.
1: Gemma Puig, bona tarda.
6: No anava a parlar fins que posessis la sintonia,
1: Oh, no m'estranya, és clar, és que ho tens per contracte, més a més. Escolta, aquest pic de la calorada quan arriba?
6: Diumenge. De diumenge, com a mínim, de moment, fins dimarts.
1: Però
6: fins
1: això és un crescendo d'aquí fins diumenge? És a dir, cada dia farà una mica més?
6: No, avui ha baixat, encara que et costi de creure, una miqueta.
1: Avui ha baixat, diu.
6: És la veritat.
1: Yeah.
6: És la veritat. O sigui, ara mateix les valors més alts són 36,3.
1: Ah, sí que ha baixat,
6: 30,
1: sí.
6: A 36.
1: Sí, ha baixat
6: molt. I ahir
1: molt.
6: Vam arribar gairebé ja no als 39. Febre. Per tant, un o dos graus ha baixat. No es nota gaire, perquè no som capaços de notar això, però sí. Demà no varia gaire la temperatura, potser torna a pujar una mica, i serà sobretot diumenge, dilluns i dimarts. És a dir, anirà pujant cada dia, però els moments amb aquestes temperatures més disparades doncs serien aquests tres dies amb aquest preavís d'onada de calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Estem parlant d'aquests valors que diumenge ja podrien arribar als 40 graus cap a ponent, serien els primers 40 del 2026, moltes màximes per sobre dels 35 graus. Dilluns una miqueta més, potser 42, 43,
1: ho
6: haurem d'anar veient, i per tant haurem d'anar seguint aquesta situació perquè tindrem temperatures molt altes, i a més també farà que ja les nits i matinades doncs costi una miqueta més de dormir, que
1: més cara.
6: Valors més cara, sí, més cara. Ara, tret de la costa central, a la resta es dorm força bé.
1: Costa Central, que és Barcelona.
6: Barcelona, Baix Llobregat...
1: Que és on hi viu més gent.
6: Bueno, sí, la però la resta...
1: Sí, mitja Catalunya, dormir bé, mitja no.
6: Mitja no, exacte.
1: Això de tenir 43 graus, 44 graus, 45 graus, això és absolutament inusual?
6: Ara ens hi estem acostumant una miqueta. El juny no és normal.
1: Però això anirà passant, diguem. No és que ara hi hagi un pic
6: descontrolat. Sí, però ara ja fa uns quants anys que el juny, cap a vols de Sant Joan, ens estem acostumant a aquestes temperatures molt, molt disparades, però no és normal. Estem parlant que són temperatures 8, 9, 10 graus per sobre del que tocaria. Per tant, no és normal que tinguem 40 graus a Lleida al juny, no? I arriben, sí, a l'estiu, al juliol, a l'agost, però no al juny. Però fa uns quants anys que aquesta tendència es va incorporant amb que el que és normal ara ja costa una miqueta de dir que és normal i que no és normal, eh?
1: Sí, però, és a dir, si veiem això que passa ara al juny, algú pot pensar a casa, home, això deu voler dir que a l'agost, si ara estem a 40 i tants, què arribarem, al 50, a l'agost? No, això no
6: és aquesta... És a dir, ara tenim aquesta situació d'aquesta entrada d'aire càlid i fa que aquestes temperatures es disparin. Això vol dir que el juliol en podem tenir un altre cop una altra situació semblant? Sí. Això vol dir que pot incrementar-se molt més? No, vol dir que potser no tindrem tot aquest aire càlid. És a dir, són situacions que es poden anar repetint, però no vol dir que si ara arribem als 40, a l'agost arribem als 50, no?
7: I és veritat que aquest pot ser, finalment, l'estiu més fresc dels que vindran? Que ja no hi ha marxa enrere, que anem cap amunt?
6: La tendència és aquesta, i a més es preveu doncs, que sí, que el 2027, els propers anys, siguin els més càlids, siguin encara més càlids. Clar, dir que aquest estiu serà el més fresc quan estem davant d'una onada de possible onada de calor és una mica complicat. Això sempre s'ha d'analitzar un cop ha anat passant, eh?
1: Doncs ho seguirem amb atenció. En tot cas, això, aquesta precaució, que les nits es compliquen, farà molta calor, i els dies encara més.
6: El perill d'incendi, sobretot.
1: I això, molt d'ull a la muntanya i als boscos. Gemma Puig, doncs gràcies, estarem pendents.
6: Molt bé, bona tarda.
0: Fins aquí la informació del temps.
1: Clar, tu, Txell, ara ho pensava, has viscut molts anys a l'Orient Mitjà. Allà, déu-n'hi-do, també el tema temperatures, no?
7: Apretava. Li deia la Gemma, en ironia, el més fresc, perquè sempre ens queixem, però deixem de veure que segurament els que vindran seran bastant pitjors.
1: Però quin és el teu rècord, recordes? El lloc on has passat més calor o on has arribat al límit?
7: Sí, va ser el 2023 en un viatge que vam fer per la tele, per TV3, amb en Josep Maria Portapalau, que era càmera. Me'n recordo perfectament d'aquella cobertura, perquè vam arribar als 50-51 graus.
1: Això on?
7: A Tunísia.
1: Però què, en un desert o en una ciutat? O...
7: A una part una mica més desèrtica. De fet, recordo, nosaltres com a periodistes, ho comentàvem abans, com respirar dins d'una sauna, aquella sensació de que et crema l'aire.
1: Sí, 50 graus,
7: 51,
1: eh?
7: 51, vam arribar en algun moment. Cansament absolut. algun cop de calor. De fet, la noia, la Fixer, a la Mona es va desmaiar, i això que era d'allà, però no havia anat mai a una zona tan desèrtica, i les càmeres es van aturar.
3: Clar.
7: I llavors havien d'entrar dins del cotxe, aire condicionat allà davant amb tot l'aire. Al cap d'uns minuts reviscolaven, gravava 5 minuts, tornaven a morir, tornàvem a entrar i així anàvem fent. Els habitants, perquè fessis una idea,
1: allà vam gravar... gent.
7: Sí, vam anar a gravar un equip de futbol de nens que estava format per molts migrants subsaharians, perquè era el moment en què hi havia una fugida de subsaharians, persones subsaharians que intentaven arribar a Europa amb pasteres, i vam anar a un poble on es demostrava que gairebé tots els nens que formaven part de l'equip de futbol eren migrants, malgrat els volien fora, no? I era espectacular, primer perquè entrenaven a les 8 del matí.
2: Clar.
7: Perquè només a aquella hora es podia estar fora. I ells estaven tranquil·líssims, saltant, corrent, mentre nosaltres no teníem força ni per agafar la càmera ni el micròfon, i algunes estaven per allà a terra desmaiades, els nens, tu, com si no anés amb ells. Després, era difícil fer la cobertura, perquè durant tot el dia era efecte fantasma, no hi havia ningú absolutament al carrer, a tothom estava dins les cases, per tant, els carrers semblaven el que tu feies, a Arizona, doncs, deserts, absolutament, i les carreteres, recordo, amb tot el paviment asfaltat amunt, perquè, clar, es comença a dilatar,
2: clar.
7: I amb el taxi que anàvem havia d'anar en compte perquè no li toqués sota el d'allò. Els pitjors que portaven els migrants, recordo també molt bé aquella cobertura, perquè nosaltres al final, com els habitants, érem més o menys els privilegiats, però en aquella cobertura haver-hi una fotografia d'aquestes que va més enllà, la foto es queda, però el cas no se'n parla mai més, que és la mort d'una mare i una nena de 6 anys, la Fati i la Maria, que es van trobar abraçades al desert, perquè allà el règim, que en diuen democràcia d'aquest país, doncs és molt dur amb els migrants, i els enviava directament, els que no podia deportar fora, els enviava a zones desèrtiques militaritzades, on els deixava sense aigua, sense menjar, s'havien de beure els seus propis orins, el que fos, per sobreviure l'aigua del mar. Ens enviaven vídeos i van trobar doncs una mare i una filla, com tants que havien mort en aquest trànsit, no?
1: De fet, em fas pensar, fem la broma amb Arizona, als Estats Units, les parts que no tenen frontera física amb Mèxic, mm-hmm, són parts del desert d'Arizona, on el govern ha considerat que si els migrants volen passar per allà, ja hi passaran, que el més normal és que s'hi quedin, i és el que està passant.
7: Exacte, i no només els vius, sinó fins i tot a l'extrem i la cruesa i crueltat també dels governs en aquests països feia que, per exemple, vam passejar per platges d'Sfax, que està tocant amb Líbia, amb la frontera, i trobaves cadàvers que havia retornat al mar de les pasteres, que estaven doncs, fent-se malbé una velocitat per la calor molt extrema, i això provocava que els pescadors de la zona, de forma voluntària, fessin com convois per treure aquests cossos, que, clar, podien provocar moltes malalties tant pels vius com pels peixos dins del mar, no?
1: La gent a Tunísia, però, té aires acondicionats a casa?
7: Poca gent. A la ciutat, sí.
1: Sí, aquí que viu allò a 40 graus de normal, com ho fan per viure allà?
7: Jo recordo que, clar, la infraestructura que anàvem nosaltres, com sempre amb els privilegis dels que venim d'aquí, aire condicionat als hotels n'hi havia, però també és veritat que les zones més rurals, on apreta més, la casa ja està preparada,
1: construïda. La construcció ja està feta que sigui més fresca.
7: Típic quan vas als pobles, que entres a una casa, sí, i s'està molt fresquet sense tenir res, doncs allà passava també.
1: Clar, tot apunta que a casa nostra anirem trobant-nos amb temperatures cada cop més altes, fins al punt de potser arribar a Catalunya als 50 graus, i pobles i ciutats han de començar a preparar, Judit.
2: Clar, sí, de fet, l'any que ve a Barcelona està previst que es faci una mena de simulacre per veure com seria viure aquí a Barcelona amb 50 graus i què caldria fer per adaptar la ciutat a aquestes altes temperatures, no? I, de fet, fa uns anys, fa un parell d'anys, es va fer un experiment similar a París en el marc de la cimera climàtica Change Now, i el que van fer va ser habilitar una mena d'habitació amb 50 graus a l'ombra, i la gent que anava entrant, doncs, havia d'anar fent activitats del seu dia a dia, caminar, escriure, no? I l'objectiu és veure com el teu cos i el teu cap reacciona a aquestes temperatures extremes.
1: Aquest experiment el va experimentar, mai més ben dit, en primera persona el Samuel Rubin, que és expert en acció climàtica i fundador del Pavelló d'Entreteniment i Cultura, la COP, aquesta cimera de les Nacions Unides sobre el clima. Samuel, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
1: Com va ser aquest simulacre de viure a 50 graus? Què en recordes?
8: Doncs mira, va ser un simulacre només de 30 minuts, però suficient com per quedar-se amb el sentiment d'angoixa que va durar la resta del dia, perquè va causar-me fatiga, sudor, deshidratació i una falta de concentració durant la resta del dia, i precisament perquè el que volien era recrear una mica el que la companya ara explicava que va sentir a Tunísia, no? Que si estàs en un ambient doncs, on has de moure't físicament, on has de fer qualsevol tipus d'avaluació intel·lectual o potser encara que sigui joc de taula, doncs això suposa un desgast que després immediatament tu el notes i ho sents, no? Perquè el nostre cos no està preparat per viure en aquestes condicions.
1: Perquè en aquells 30 minuts què havíeu de fer allà dins? Havíeu de fer alguna activitat o havíeu de resoldre alguna cosa? Què és que us feien fer?
8: Ho van dividir en tres activitats de 10 minuts cada una. Primer tu entraves en aquesta espècie de càpsula prefabricada, un cub sense finestres i en aquest cas no hi havia ventilació. En tot cas, hi havia una estufa que feia que hi haguessin 50 graus dintre del cub. Primer feies exercici, feies com si havies de ficar-te en una bici estàtica i pedalejar durant 10 minuts. Després et ficaven a fer 10 minuts de joc de taula, perquè ho feies amb un grup d'unes altres 3-4 persones que tampoc coneixies. I després de fer aquest joc de taula, et feien fer una espècie d'examen, avaluació intel·lectual, amb un parell de proves matemàtiques, amb mots encreuats. I precisament et donaves compte de que coses que potser costaria resoldre un parell de segons, pues, el teu servei no funcionava, et senties absolutament inútil, no? I després, pues, quan sorties, pues, també et quedaves amb el xoc del canvi de temperatura.
1: Clar, hi havia metges a prop? Perquè entenc que això potser saludable no és del tot.
8: Bueno, jo crec que aquí, en aquest cas, el ser 30 minuts depèn de que no tinguis condicions mèdiques anteriors, pots sobreviure-ho. El problema, precisament, és en moltes parts del món on ara mateix ja s'estan vivint condicions similars i són aquells que han de treballar al carrer, en matèria de construcció o qualsevol tipus de feina que suposi estar a l'exterior, que ja estan tenint impactes en la seva salut molt greus, no? Per exemple, a la Índia, que ja comencen a haver-hi ones de calor molt recurrents, una gran part de la població femenina està començant a tenir canvis molt dràstics en els trànsits menstruals, no? I en altres espècies. Jo, per exemple, tinc al·lèrgia a la calor a la pell. Cada cop que estem a 40 graus a Barcelona em comencen a sortir una espècie d'erupcions cutànies que no cal que arribi als 50 graus per sentir aquestes conseqüències immediates, no? Per molta gent atòpica, amb al·lèrgies i altres condicions de salut, les conseqüències les que estem vivent ja.
1: I què hi poden fer les ciutats? Perquè tu que ets expert en acció climàtica, les ciutats, els pobles, poden fer alguna cosa per lluitar contra això? O no lluitar contra això, però per ajudar a passar-ho millor, diguem, sí.
8: Adaptar-nos. És a dir, jo crec que ara mateix, per exemple, estic a Bonn a les negociacions de les Nacions Unides que tenen lloc arran de la COP, i ara mateix a Bonn estem a 32 graus, que són 11 graus més del que en teoria hauria d'estar aquí a Alemanya, no? Que és similar al que està passant ara a Catalunya. Per tant, el que necessitem és adaptar les nostres ciutats amb moltíssimes més zones verdes, amb refugis climàtics. A Catalunya, comparat amb altres ciutats europees, com a mínim la majoria de transports públics tenen aire condicionat. Aquest no és el cas a París o a altres ciutats com a Londres, no? On quan entres en un túnel i en un metro que sobre està subterrani, la temperatura encara és més elevada que fora al carrer, no? Perquè hi ha menys ventilació. Per tant, és una qüestió de replantejar-nos tota la infraestructura i fer-ho d'una vessant també cultural, no? Perquè al final també les nostres ciutats, els espais on passem temps fora, els hem de fer perquè siguin més humans i siguin més adaptables a les condicions climàtiques que ja estem vivint, que inclús sense arribar als 40, als 50 graus ja tenim a les escoles, per exemple, tant a l'hivern com a l'estiu, o bé que fa massa calor o bé que fa massa fred, no? I això, pues, òbviament, té un impacte negatiu en el curs escolar i en la capacitat dels estudiants d'aprendre.
1: Doncs és l'experiència i la visió del Samuel Rubin, que és expert en acció climàtica, que va passar per aquest experiment de fer activitats a 50 graus per comprovar que, efectivament, és bastant impracticable. Samuel, moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, que vagi bé.
1: Jo estic ja suant només de...
2: Imagina't-ho, eh?
1: De pensar-ho.
2: Però ara estic mirant aquest mapa de les aules que cremen, que han fet els mestres i professors, i ara mateix hi ha gent a Catalunya, nens i nenes a Catalunya, fent classe a 33 graus.
1: Va, que ja només queda un dia de curs, nois.
2: Ànims.
1: El forn s'acaba. Fem una pausa i traurem del forn els acords de Trump i l'Iran. Tant que cremen.
9: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
10: Petardos CM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
11: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Us ho hem anat explicant durant el dia. Els Estats Units i l'Iran, cadascú al seu costat, canten victòria després de signar un acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. Coses del destí, Trump ha firmat aquest document des del Palau de Versalles de París, on també es va posar fi oficialment a la Primera Guerra Mundial amb el famós Tractat de Versalles, que justament no seria recordat com per ser un dels tractats de pau més exitosos de la història de la humanitat. Què ha firmat Trump? Què ha firmat l'Iran?
2: Són 14 punts que inclouen, entre d'altres, la reobertura de l'estret d'Hormuz. Segons els experts, podria ser lenta, podria ser complicada. També que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatolars. Tot això, a canvi, en principi, l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears.
1: És possible que la gent a casa estigui una mica confosa de què és un bon acord, què no, uns diuen que és bo, els altres també. Aprofitar que tenim la Txell aquí, que s'ho ha estudiat, perquè aquest acord no és només una cosa d'avui, sinó que ve de molts anys enrere, farem un joc. Carai, quina música, tu. Per què la fèiem servir, aquesta música? Ja l'havíem fet servir per alguna cosa. L'Enric, em sap que
2: l'ha
1: reciclat. L'Enric està ja pensant en les vacances i espera, aquella que vaig fer servir un dia la torno a tirar, que colarà. No cola! Però bé, està bé, està bé. El joc de les 7 diferències farem entre aquest memoràndum d'entesa que han signat els Estats Units i l'Iran i el pacte que ja van arribar els dos països el 2015 amb Barack Obama de president, un acord que Trump ha criticat tota la vida dient que era un acord dolentíssim,
7: desastrós,
1: i que ell el milloraria. Doncs no sé si aquest acord que ha aconseguit ara és gaire millor que allò que va firmar Obama i que ens ha portat a tenir una guerra i molta inestabilitat.
7: Que la gent jutgi, no?, amb el que explicarem.
1: A veure, va, tenim 7 diferències?
7: 7.
1: 7.
7: He fet una mica de trampa i m'he reorganitzat alguna, però 7.
1: 7 diferències. Va, la primera, quina és la primera diferència?
7: Doncs qüestió de gruix, de pàgines, com bé deia la Judit, 14 punts en una pàgina i mitja, l'acord signat ara mateix, que és el memoràndum d'entesa, per tant, seria, és que no és ni un acord, és un principi d'acord, full de ruta per arribar a un acord final que el del 2015, el Pla d'Acció Integral Conjunt, feia 18 pàgines centrals, no una i mitja, i desenes d'annexes amb centenars de pàgines. Per tant, aquí...
1: Però entenem que això extra haurà d'acabar arribant, no? No es quedaran en una pàgina.
7: Ho veurem.
1: De moment hi ha una pàgina.
7: Qui dia passa, potser a cor empeny, en aquest cas.
1: Bé, segona diferència, els temps.
7: L'acord ha signat ara mateix parla de 60 dies per negociació, però només per tenir en consideració el que van trigar a acordar aquest pacte d'acció del 2015 van estar 20 mesos. És veritat que són 60 dies prorrogables, però la cosa està en que les negociacions aguantin amb les ganes de guerra que tenen alguns al voltant, no? Per tant, parlem de 2 mesos a 20 mesos de diferència.
1: I la cosa també canvia quan parlem de qui participa en aquestes converses.
7: Aquí mateix, el d'ara, Washington i Teheran, per suposat, però també parlen d'aliats a la guerra sense detallar allà qui són, i en canvi el 2015, i és important, hi havia Xina, Rússia, França, Alemanya, Gran Bretanya i Unió Europea. I per què és important? Perquè en aquest cas es parla, per exemple, de sancions a Teheran i Washington sense haver parlat d'altres factors, actors que tenen sancions, com la Unió Europea. Sentíem el G7, Ursula von der Leyen, parlar de les sancions que afecten a la Unió Europea i deien, nosaltres veurem què fem amb les nostres, no? Per tant, parlen a vegades en nom de tots quan qui ha signat aquest pacte són principalment dos actors.
1: Clar, això que hem dit fins ara són qüestions importants, però la central segurament és el programa nuclear de l'Iran, que en el primer cas sí que quedava més o menys escrit què es podia fer i què no, que és el que va criticar Trump, què s'ha quedat per escrit ara?
7: Bàsicament la frase és que es comprometen a no tenir l'arma nuclear. Uau!
1: Però això en teoria ja ho han dit sempre,
7: ja
1: no?
7: Ja hi érem aquí, ja hi érem. Es donen 60 dies per negociar, però no parlen per ara, com a introducció, ni límits d'enriquiment d'urani, que estava al 367 el 2015, ni parlen de límit de centrifugadores, que també l'anterior estava acordat. No, tampoc on es concentra aquest enriquiment d'urani, ni què es farà amb els residus, que hi ha el debat Iran vol que es dilueixin i que com a molt es destrueixin aquests residus dins el seu país, Estats Units ho vol fora, tampoc aquí sembla que en paraules s'hagin posat d'acord, veurem.
1: Per tant, no es parla de com es resoldrà aquesta qüestió. Hi ha una declaració d'intencions que ja la teníem sobre la taula de tota la vida.
7: Pròxims dos mesos, els detalls, diuen.
1: Cinquena diferència, i aquí és on els Estats Units segurament els costarà més a defensar aquest acord, perquè J.D. Vance i tot el govern s'han passat dies dient no donarem diners a l'Iran. Què diu l'acord?
7: 300.000 milions de dòlars per, doncs, rehabilitació de
1: país. O sigui, sí que donaran diners a l'Iran.
7: Sí,
1: sí que l'Iran rebrà
7: milions,
1: molts diners.
7: Milionada pluja de milions que clar, a l'altre cor no hi érem, bàsicament perquè Obama no va anar a la guerra il·legal unilateral amb l'Iran. Per tant, és una reconstrucció aquí que, doncs, Estats Units ha acceptat fer-la, com deies, a crítiques dels demòcrates i de molts dels republicans, i també unes sancions que Estats Units es compromet a aixecar explícitament, també diu, en funció de l'acord, però que almenys en l'anterior pacte, el de 2015, recordem que hi havia com ratificació, verificació constant de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Recordem molt aquelles revisions, visites que feien secretes gairebé sense avisar. Aquí no hi ha cap tipus de condicionant per ara, no? També ha sorprès la màniga ampla amb què s'ha resolt un tema tan espinós com les sancions i les ajudes al finançament.
1: Sisena i setena diferència, que són... Vaja, al voltant de dos aspectes també molt importants, perquè el 2015 no hi eren, perquè no teníem una guerra, i ara sí. Quins dos aspectes?
7: Estret d'Hormuz, com deia la Judit, bàsicament perquè s'ha reobert, sí, com deien, serà molt lent, però als Estats Units el vol gratuït, i com era abans, de fet, d'aigües internacionals i gratuït. Amb la guerra de Trump, ara estarà sota control d'Iran i Oman, sembla, i de gratuït els iranians ja han dit que els primers 60 dies, a partir de 60 dies...
1: A pagar.
7: S'ha de passar per caixa.
1: O sigui, una cosa, que abans era gratis, ara s'ha de pagar.
7: I és el gran triomf que treu Trump d'haver aconseguit. He reobert una cosa que jo amb la meva guerra vaig tancar i a sobre abans era gratuïta i ara és pagant.
1: Clar, és que no m'estranya veure senadors republicans dient-li a Trump que és una vergonya això que ha firmat.
7: Perquè ell ho sap, jo crec, perquè la tornada avui del G7 ha estat una mica, crec que, frustrada.
1: Clar, ara és molt fàcil dir, això ho ha guanyat l'Iran, no?
7: Tots es diuen guanyadors. És veritat que Trump ha sortit elegant que ell, amb la seva acció i aquest pacte, ha evitat una crisi econòmica mundial que ha provocat ell.
1: Que no existia abans.
7: Exactament. També ha dit que ha impedit la creació de l'arma nuclear, que tampoc no hi havia intenció explícita. Ara entenc que els iranians, jo si fos ells, potser en tindria més ganes, veient com ha anat aquest partit, no? I com et poden arribar a atacar, i que ha reobert l'estret d'Hormuz, que recordem estava obert i era gratuït. Per tant, tot allò que diu Trump que ha aconseguit eren coses que més o menys ja teníem, no? I és veritat que ha arribat tan enfadat avui que ha criticat tots aquells que li estan recordant que el pacte no és massa bo. Netanyahu també, que s'erigeix com a guanyador, sembla, i encara és més surrealista, diu que ha debilitat el règim iranià quan van dir que acabarien amb ell, i Iran ha sortit més fort que mai. Per tant, Netanyahu també ho haurà d'explicar molt bé, això, perquè havien de canviar el règim dels ayatolàs i allà està.
1: Bé, tota la gent aquesta, que en teoria eren part de tot plegat, la gent civil a l'Iran, que ho estan passant malament, que el govern els ha estat maltractant, no en diu res, aquest acord, no?
7: No, res de res, res. Els drets humans...
1: Els drets humans de la gent, aquests oblidats. Manifestants, aquests no apareixen.
7: Oblidats. A més, Netanyahu li passa també això, que ell diu que això l'ha enfortit, però realment a nivell intern, tant polític com civil, la gent li està retraient ara que es doblegui, que Trump no t'ha demanat, li venen a dir Netanyahu. Trump et diu que paris, tu, Netanyahu, has de seguir atacant, no? De fet, la relació entre ells és tan tensa que s'ha filtrat que Trump no li hauria donat el document d'aquesta pàgina i mitja abans que ningú, i que Netanyahu s'hauria enfadat bastant, no? I l'Iran a tot això, que era l'enemic subestimat, doncs s'ha erigit com tu deies, el guanyador, no? Perquè no l'han tombat, ha descobert que té una arma de defensa massiva, que és l'estret d'Hormuz, i a sobre li estan pagant la reconstrucció del país i aixecant sancions.
1: Hi ha una sèrie que està molt bé, que es diu Tehran, que la trobareu a Apple TV, no sé si l'has vist, Txell.
7: No.
1: Doncs te l'hauries de mirar, perquè va sobre, vaja, Tehran, doncs va sobre l'Iran i espies israelians que s'infiltren, programa atòmic, inspeccions...
7: Apuntada.
1: És molt, molt interessant. Farem una pausa i quan tornem mirem xarxes socials i mirem com gestionar les xarxes socials en casos... En casos en els que no sabem com gestionar-los. Ara us ho expliquem bé.
13: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
14: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: 6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
16: Normal.
15: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
16: No pot ser.
15: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
18: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
19: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
20: Quina ratxa! Quants maig portes?
19: 150.
20: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
21: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
22: Doraemon!
21: El teu gat còsmic torna a casa.
22: Ho hem aconseguit!
21: Sí! El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
22: Visca! Visca!
21: Doraemon. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
23: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
24: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
23: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
25: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Passen 4 minuts a 4:45. Ara, informació d'aquella que ens pot ser útil en algun moment o altre. Cada dia deixem rastre a internet a través de les xarxes socials, de correus electrònics, de fotos, fins i tot, que compartim. Avui volem reflexionar sobre què passa amb tot això, amb el llegat digital, quan morim, quan mor algú proper. Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense. És el títol més llarg d'aquest programa. Bona tarda.
32: Molt bona tarda.
1: Què ets? Més pèrit, més judicial, més informàtic o més forense?
32: Home, avui forense a tope.
2: Depèn del dia, no?
32: Exacte, depèn del què, però avui forense, forense.
1: A veure, aquesta petjada digital, que és evident que tots tenim, és fàcil de gestionar quan una persona mor? què en queda, què no, o suposa molts maldecaps per les famílies si no ho tenen una mica parlat i previst?
32: Doncs suposa molts de merders, perquè primer de tot la vida digital, us ho dic sempre, tenim dues vides, tenim una vida analògica i tenim una vida digital, i el que passa amb una afecta totalment a l'altra. Malauradament, la vida digital és una vida que no tenim gens organitzada, sí? D'aquí el mal de cap.
1: Perquè és nova, també, no?, una mica?
32: Bueno, sí.
1: O no ens han ensenyat
32: No ens han ensenyat, però bueno, però vam començar tots amb un Spectrum en l'any 82, i és nou, saps què te vull dir? Però bueno, això, o sea, aceptamos pulpo com animal de companyia. Pam, ja hi ets. Va, doncs, veuràs tu, no tenim una vida ben organitzada, i et diré, quan se t'amora algú, la típica persona que té totes aquelles eines en aquell garatge, que té un garatge totalment desorganitzat, que té un Cristo, Déu Maria Santíssima, quan a tu toca treure els seus trastos, doncs les passes canutes. Doncs el mateix passa amb la vida digital. Quan te trobes algú que realment no porta una vida organitzada, poc que saps quantes comptes de correu té, no saps res d'ell, doncs clar, en el moment de netejar, doncs ho tens complicat. I a més, que tothom comença la casa justament per la teulada, que és, donen de baixa el telèfon d'una persona morta, quan justament és el darrer que has de fer.
1: Per què?
32: Ara diràs, per què? Per què és el darrer que has de fer? Aviam, perquè si tu has de recuperar les contrasenyes dels comptes de correu electrònic,
1: estan vinculades
32: recuperar
1: al número.
32: Ara, mira, la paraula clau.
1: No li agafi el número a un senyor de Valladolid i començar a rebre aquell senyor de Valladolid.
32: Els códigos,
1: el código no és mío.
32: Justament és això, no sabem, estem en la societat de la informació i justament no sabem com gestionar aquesta informació, i el que no tenim gent organitzat és la dependència de les informacions que tenim. Clar, tu hauries de tenir un plànol, i el plànol funciona així. A dalt de tot, tu has de posar el teu número de telèfon. Molt bé. Aquest número de telèfon depenen unes comptes de correu electrònic principals, sí? D'aquestes comptes de correu electrònic tens unes que són les comptes de recuperació, i a partir d'aquestes comptes de recuperació, aquestes comptes de correu electrònic, hauries de tenir les teves xarxes socials, hauries de tenir les teves aplicacions, hauries de tenir els teus serveis.
1: Però això que ens estàs fent aquí com molt visual, això estàs recomanant a la gent que es faci com una mena de croquis per si passa res, que ho puguin trobar per gestionar-ho?
32: Home, clar, però ja no és per quan te moris. O sigui, palangana, fes-ho per vida, m'entens? Fes-ho com a vida, per tenir una vida... Mira, la tecnologia, hi ha hagut un tema que això no ho hem entès mai, la tecnologia el que fa és enfatitza la teva bona o la teva mala organització. Per més que et compris l'iPhone 44 Plus Chupilerendi, sí, poc que t'ajudarà pas si ets un desastre de tio, si tu tens un garatge desorganitzat, m'entens? Doncs una mica estan aquí. T'accepto, i et permeto el que has dit, de dir, no, és que això és una cosa nova, que ens ha vingut, i és real.
1: Bé, perquè va evolucionant tot, no?
32: Sí,
1: i cada cop n'hi ha més.
32: A una velocitat tremenda. Però sí que hi ha un moment que tu has d'agafar, has de decidir, i has de dir, ei, comencem a fotre-li una mica de freno de mà aquí, i comencem a organitzar-nos. I ja no per mi, pels que venen darrere.
1: Perquè tu, amb la teva feina, et trobes que et contracten, entenc, famílies que volen recuperar de familiars que ja no hi són, comptes de correu, i llavors, com ho feu?
32: Clar, aviam, jo, forense, sí? I clar, tu entres com a forense quan hi ha, doncs, pum, allà a terra, saps què t'ho vull dir? Doncs et venen moltes famílies amb el dispositiu d'una persona que ha mort, i un dispositiu que té una informació important, ¿vale? Perquè a mi em fa molta ràbia això que molta gent diu, és que jo no sóc ningú. M'acas un dena, sí que ets algú. Ets algú que treballes amb uns companys, que tens una sèrie d'informació, doncs que quan a tu et passa alguna cosa, doncs mira, ara fa no gaires dies, aviam si ho puc explicar-ho, bueno, una granja domotitzada tota, sí? La dona és la que té el telèfon amb totes les aplicacions domòtiques, pobreta va buscar la criatura, té un accident, mor la dona, la nena queda malament, i em truca l'home, que és clar que té tot bloquejat, tot penjat, o sigui, no només perd la dona, sinó que a més se li bloqueja tota la granja, saps què te vull dir? T'he dit, clar, i tu has d'agafar, accedint a aquest telèfon, engego tot, perquè és que no només perds la dona, és que perds la dona, la granja, és que perds tot, saps què t'ho vull dir? O sigui, això són els drames que te trobes. I també ens hem de preparar per la mort, perquè és una realitat. Bueno, jo ho dic sempre, és l'única veritat que existeix, és l'única que nosaltres sabem. Doncs quan més ben organitzat ho tinguis, més ajudaràs a la persona.
0: Perquè això sense el permís de la persona difunta s'hi pot accedir. Si no ha fet cap tipus de gestió, com la majoria, crec que no l'hem fet aquesta taula, si demà no hi som, els nostres poden accedir, els nostres dispositius?
32: Està bé la pregunta i no està bé, perquè, és clar, com li demano jo permís a la persona difunta? Val? És clar, jo no puc demanar-li permís. Si, per exemple, tu em vens amb lo típic, és que m'estan espiant el telèfon, sí? El primer que farem tu
1: això,
32: jo...
1: Això et ve molta gent dient m'estan espiant el telèfon?
32: Buah, cada dia. Això és el plan nostre. Un dia parlarem de m'espien el telèfon. I us, sí, sí, això és el plan nostre cada dia.
1: Però i realment et troba gent que li estan espiant el telèfon?
32: Sí, i més de la que t'imagines. I sobretot en casos de divorcis, sobretot.
1: Però com es fa això?
32: Què vols dir com es fa?
2: Pegar
1: home,
32: a veure... No.
3: És il·legal? Sí, no?
32: Home, no, és que el tema...
1: Superil·legal, no? Bueno, Marc Arrigau, dius... bona tarda.
32: Perdó.
1: No, però ja et suma't a la conversa.
3: No, perquè, com has dit, com es fa? He pensat, home, és il·legal, no pots explicar com es fa.
1: Passa aquesta aplicació a l'iTunes que...
32: Sí. No, aviam, és totalment il·legal i te passa de ser un tema social, que és una separació, un divorci.
1: Si tu et trobes gent amb el mòbil espiat.
32: Sí. Sí, i és delicte, eh? És intercepció de comunicacions i revelació de secrets. O sigui, són dos penals, eh? O sigui, poca broma, eh? Però en casos de separacions, en casos de divorci, allà es treu l'artilleria. I el robar el WhatsApp d'una persona, és que, esclar, quan tu estàs amb una parella, que estàs dormint amb ella, que t'estàs dutxant amb ella, que estàs amb ella, sí? Te diu, uita, tu engegues un ordinador, li agafes el seu telèfon, el pin de desbloqueig el sabràs, perquè, aviam, clar, el pin de desbloqueig el sabràs, m'entens?
1: Cada dia allà.
32: Pues, uita, desbloqueges, WhatsApp web, sí, referenciar-lo, pum, au, baixa-t'ho tot, sí.
1: No, però no diguis pistes, que ara aquí la gent que no us volia ni plantejat estan ja hackejant el telèfon de la parella.
2: Estàs obrint una porteta perillosa.
32: No, perquè després...
1: No, això ho traiem de la continuïtat, eh? No, la gent no ho recupera.
32: Perquè, després, el que tu sempre has de mirar, justament, és en el teu WhatsApp, mira si tens dispositius vinculats, o sigui, si tens...
1: A veure, això com es mira?
32: Agafes, mires aviam si tens algun dispositiu vinculat, va? Però es fa més ràpid, ja hi ha maneres de fer-ho. Però, justament, per això us demano sempre, poseu el sistema biomètric, poseu el dit o poseu la cara. I ara ve la pregunta del millón.
1: Vinga.
32: Ara imagineu, una persona s'ha mort, i esclar, i té el sistema biomètric activat.
2: Detecta la cara.
32: Clar, funciona o no funciona?
3: Tac, tac. Segons la ficció, sí. Segons les sèries i les pel·lícules, és un recurs que es fa servir.
1: Vaig llegir algun lloc que no.
2: Depèn dels ulls, no?
32: No.
2: Si te n'obres a tancar.

0: Hi ha coses d'aquestes que funcionen. I llavors, l'empremta digital, sí? Que dius, aviam, si una persona morta li puc posar el dit i saltarà. Els principis, els primers telèfons sí que funcionava, vale? Els d'ara, actualment, no. Vale? Per què? Perquè detecta doncs, la corrent elèctrica que passa amb el cos, detecta la profunditat, detecta
1: moltes coses. Telèfons antimorts.
0: Però sí que en els primers minuts de la mort d'una persona sí que funciona. Per tant, si teniu un familiar que no està bé o el teniu ingressat, doncs justament el primer que heu de fer és treure aquests sistemes biomètrics, desactivar-ho. I més a més, justament els iPhones ara, que te demanen sempre el Face ID, vale? Doncs sobretot comenceu a treure-ho perquè quan mori doncs tindreu problemes per poder recuperar-ho. Faciliteu una mica la feina.
1: Doncs són alguns dels consells que ens dona el Bruno Pérez Junca, que és el nostre forense...
0: informàtic.
1: Pèrit judicial informàtic forense de capçalera. Escolta'm, algun dia hauries de venir a parlar-nos de casos concrets, perquè estic segur que te l'has trobat informació molt...
2: Ai, ja no hi ha tenim temps, no?
1: No tenim temps.
2: Oh, és que li volia preguntar això.
3: Però... Sí, jo m'he quedat amb el tema de la granja, eh? Si ho van aconseguir desbloquejar, allò.
1: Vas desbloquejar la granja?
3: Val, així sí. És que es pot, finalment.
0: Sí, hi ha maneres.
3: D'acord.
1: Bruno, torna a venir abans d'acabar la temporada. Oh, bueno, sí, abans d'acabar, és que s'acaba ja la temporada. Bueno, quedarà pendent anècdotes de coses que t'has trobat.
0: Hi hauran coses que podré explicar genèriques perquè justament...
1: No, sempre en genèric.
0: Sempre signo un conveni de confidencialitat.
1: Tu sempre en genèric.
0: I respecte màxim a la persona que,
1: home, no,
0: que s'ha anat.
1: Això sí, evidentment, per descomptat. Bruno, moltes gràcies.
0: Us en explicaré. Gràcies.
1: Anem a l'Artigau. Cada setmana el Marc Artigau ens porta elements de totes les històries que també formen part del nostre dia a dia. Avui per on anem?
4: Avui no parlarem de cap recurs.
1: Que ja t'has espantat amb el que ens ha dit el Bruno aquí.
4: Mira, ens va molt bé, perquè avui parlarem precisament de històries inacabades.
1: Però escolta, no vam fer finals oberts ja, que no és una mica això.
4: Exacte, però avui és diferent. Fa dues setmanes vam fer finals oberts, sí? I la setmana passada vam fer clímax. Llavors, sí? Ajuntant aquestes dues idees, avui parlarem d'aquelles històries que s'han quedat a mitges, però per motius que van més enllà de la història.
1: O sigui, per la mort de l'autor, per exemple,
4: per exemple,
1: ara que parlàvem d'això.
4: Per problemes de producció, perquè han cancel·lat la sèrie o simplement per abandonament. Ara és quan tu m'hauries de preguntar, però per què serveix una obra inacabada?
1: Per què serveix una obra inacabada?
4: Clar, a veure, t'hauria de dir que no serveix per res, però és mentida, perquè paradoxalment moltes vegades una obra inacabada pot donar-li una altra dimensió a la història. M'explico. Mira, pot generar frustració,
1: sí,
4: perquè volem saber què passava.
1: Evidentment.
4: Genera participació i debat, perquè cada lector o espectador imagina un sentit diferent. O a vegades aquestes històries inacabades es converteixen en un mite, perquè allò que no coneixem, no?, acostuma a engrandir-se amb el temps i tot es torna molt, molt més èpic.
1: Hi ha molts exemples d'històries inacabades?
4: Moltes. Comencem. Començarem amb La mort i la primavera, de la Mercè Rodoreda. Ella mateixa considerava La mort i la primavera la seva obra més ambiciosa i més important, per damunt de La plaça del Diamant. I va treballar durant més de 20 anys, des de principis dels 60 fins als últims anys de la seva vida. Rodoreda no va abandonar mai, deien que anava amb una maleteta amb tots els escrits. Al contrari, hi treballava de manera obsessiva. El problema és que va morir el 1983, abans de donar-la per acabada. Hi ha escrits diverses versions, ha afegit capítols, havia retallat fragments, i després de la seva mort, els hereus i els editors es van trobar amb un autèntic laberint de papers, manuscrits, macanuscrits, còpies, correccions a mà. Us recomano molt l'edició que ha fet Club Editor.
1: Doncs aquest és un primer exemple. Al cinema hi ha una pel·lícula una mica estranya.
4: Sí, et sembla estranya, tu?
1: Estranyíssima. Eyes Wide Shut.
4: Pel·lícula pòstuma de Stanley Kubrick. L'heu vista? Sí.
1: La tenien a Canal Satélite Digital, me'n recordo.
4: Això fa molts anys.
2: Canal Satélite Digital.
1: Sí, estava sostint perquè hi havia el futbol i pel·lícules. I aquesta era rara.
4: Sí, a mi m'encanta, a mi em fascina.
1: És rara o no és rara?
4: Ah, ostres.
1: No, és normalíssima, surten allà... No, home, és raríssima.
4: Vas a dir, surt gent despullada?
1: No, i fent coses que...
2: Bueno, perquè jo no l'he vista,
4: va d'una secta. No us explicaré de què va, perquè si la descobriu, us explicaré que durant el rodatge i la postproducció, Kubrick va dedicar anys a revisar plans, era un obsessiu, el muntatge, la música, el so, i quan semblava que la pel·lícula estava pràcticament enllestida, només la va ensenyar al Tom Cruise, al Nicole Kidman i als executius de la Warner Bros. Però això va passar el 2 de març del 1999. Sis dies després, Kubrick va morir sobtadament d'un atac de cor mentre dormia. Tenia 70 anys.
1: Però només sis dies després, sabem si la versió que es va fer famosa és la que va fer Kubrick o
4: es
1: van retocar?
4: Aquí hi ha la controvèrsia. Warner Bros. Sempre ha defensat que és la versió entregada i que correspon...

0: respon essencialment al muntatge final aprovat per el Kubrick, perquè l'últim muntatge, això és molt important, tu quan signes el contracte demanes qui té l'últim tall. Alguns familiars i col·laboradors també mantenen que aquesta és la versió, però altres persones de l'equip, gent que va treballar amb ell, recorden que Kubrick tenia el costum de continuar modificant les pel·lícules fins a l'últim moment i fins a l'últim detall, i per tant hi ha dos punts de vista.
1: Mira, ara m'escriu un amic que Eye to Eye Chat és boníssima. Aquí tothom és cinèfil. Vinga, va. Clar, Antoni Gaudí. I la Sagrada Família. Home, clar.
0: Mira, quan Gaudí va morir el 26 i la Sagrada Família, evidentment, està molt lluny d'acabar-se. El problema es va agreujar durant la Guerra Civil, perquè el 36 van incendiar el taller de Gaudí i van destruir bona part dels seus plànols, dibuixos i maquetes originals. Per tant, el que s'ha reconstruït és una mica per on anava la intuïció. Però només això, tenim a Tolkien, que va deixar molts manuscrits inacabats, i de fet Amazon Prime ha fet alguna sèrie amb aquests manuscrits que tampoc sabem ben bé si com hauria acabat la cosa.
1: Hi ha sèries inacabades, també?
0: Sí, n'hi ha moltes. De fet, us volia preguntar, quina és la sèrie que us han cancel·lat i que us ha fet més ràbia?
1: Val? No. Doncs alhora no. És que jo les que he vist s'han acabat, diguem.
0: Mira, jo en recordo una que es diu Flash Forward, que molt poca gent recorda,
1: no.
0: Que anava de... era l'època... Lost ho estava petant, era l'època que molta gent veia aquest tipus de sèries, i aquesta començava amb que tota la humanitat perdia la consciència durant 2 minuts i 17 segons. Durant aquest temps, cada persona veu un fragment de la seva pròpia vida 6 mesos en el futur. I quan intenten entendre què ha passat, quan es desperten al cap de 2 minuts, descobreixen que tots dormien, excepte que hi ha una persona dreta caminant en un camp de beisbol. I això genera una gran conspiració. Doncs saps què? Cancel·lada la primera temporada.
1: Ai. Ja et vas quedar allà amb les ganes. I a la nostra vida hi ha històries inacabades.
0: Clar, sí, però això avui és com més complicat, no? Perquè, per exemple, aquell missatge que vas escriure a algú per demanar perdó o per declarar el teu amor i no el vas enviar mai, doncs no és una història inacabada, perquè la història va continuar.
1: Però una carrera universitària que deixes a mitges...
0: Tampoc, perquè la vas deixar a mitges, no la vas acabar, punt, final. Les preguntes que vam fer sobre, que no vam fer sobre la guerra civil als nostres avis i ara ja no hi són i no tenim les respostes, doncs no tenim les respostes. Ja és un final.
1: Clar.
2: I una obra que s'havia d'estrenar però l'han cancel·lat?
0: Final.
1: No
0: està inacabada.
1: Per tant, com podrien acabar avui la secció, doncs?
0: Clar, jo he pensat i crec que avui podríem acabar la secció com fem sempre que deixem una cosa a mitges, no? Com un missatge per enviar, una carrera abandonada o una conversa que no vam tenir. És a dir, fent-nos la promesa que demà o la setmana que ve ho acabarem.
1: Què et sembla, Txell? Ho acabem?
2: És fantàstic.
1: Estem envoltats de talent en aquest programa. Talent crida talent.
0: No em facis riure.
1: Per això venen anuncis tan bons ara.
3: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Un de cada 3 infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterres.org.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
10: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
7: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
9: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per a
7: Braulio. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
11: És tan fort que cada vegada que hi penso...
7: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
12: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
7: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
13: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
7: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
14: És un dia feliç.
7: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
17: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
16: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
17: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
16: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
18: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
16: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
19: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
15: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
16: Un retrat crític de la banca.
15: Dissabte a les 10 de la nit.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Roger Grandell, com estàs?
20: Molt bé, bona tarda.
1: Tens molt sol avui.
20: Sí, perquè la Marta està a l'AVE aquest que ha estat 3 hores parats a Tarragona per l'incendi, perquè anava direcció a Madrid a fer una història que llavors ens explicarà.
1: I però arribarà?
20: Molt justeta, però sí, arriba. Crec que sí, vaja. Sí.
1: Esperem-ho.
20: Però vindrà de 20 minuts, eh? Que la deixin entrar, o no? Veurem. I la Juliana, no preguntis.
1: No, la Juliana lliure, crec que ha baixat 2 dies aquesta hora, aquesta setmana, em dono per satisfaitíssim. Vull dir que no hi ha problema. Sí, 2 dies?
20: Sí, no és habitual, 2 dies en una setmana.
1: Al juny, amb com està arribant la Juliana al mes de juny.
21: Això també és veritat.
1: Que està arribant.
20: És un miracle, 2 dies.
1: Està arribant justet, eh?
20: I és un miracle que arribi a les 6, també.
1: També. Bé, a les 6. Avui què tenim, el que no surti? A part d'aquest viatge sorprenent de Marta Montaner a Madrid?
20: Avui estirem el fil dels negocis de Joan Verdú, que ahir ens preguntàvem si havia obert un coffee brunch a la Ràpita. Coffee brunch. Nua coffee brunch.
21: Ai, Déu meu.
20: A la Ràpita.
1: És un hack.
20: I no sabíem si l'havia obert amb la Laura Escanes, ell sol i tal. Hem investigat una mica.
1: Tenim informació contrastada?
20: Sí, i que té altres negocis en Joan Verdú.
21: Ah, sí.
20: És l'esquiador i el nòvio de la Laura Escanes. Vull dir, part d'esportista professional, empresari. Vull dir que analitzarem això.
1: Un coffee shop, Txell Feixes?
22: No, jo tindria una cava abans d'un coffee shop.
1: És que és molt de cava, la Txell. És molt de cava.
22: El Penedès ho faré, quan em jubili. Bon maridatge.
1: Molt bé. Escolta, Marc Artigau, vols que anem a afrontar la teva secció preferida
20: per favor.
1: De la ràdio catalana?
20: M'he quedat només per gaudir d'aquest moment.
1: Doncs ha arribat el moment del berenar.
7: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: I avui la Coca l'ha rebut la Glòria, que ha patit uns moments d'incertesa. Hi ha hagut fins i tot... Hem estat a punt de trucar a la policia perquè durant una estona la Coca no apareixia. Glòria, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
1: Però la Coca ha aparegut.
23: La Coca ha aparegut. La tinc aquí davant a punt d'aprovar-la.
1: Qui la tenia, la Coca?
23: La portera. Jo he arribat just de portera, havia marxat i llavors he parlat amb ella. Ara m'ha dit que m'ha pujat.
1: Molt bé. Qui creus que t'envia? Qui creus que t'envia? Però... Digues, perdona.
23: Ah, no, això és el que anem a dir, que no sé, no tinc ni idea.
1: Però a veure, és una persona que t'estima, qui creus que pot ser? Però... Algú que et vol dir una cosa bonica?
23: Bueno, a veure, alguna persona que a més a més escolta la ràdio des de sempre, que jo el conec, que estic amb ell, fa molts anys, pues podria ser el meu marit.
1: Com es diu el teu marit?
23: Pere.
1: Doncs anem a veure si és... Sí, és que he tingut un ensurt perquè em sortia un altre...
20: Bé, un altre nom.
1: Ara et saluda la persona, a veure si és el Pere o no és el Pere. Ja pots saludar.
23: Val.
24: Bona tarda.
23: Ei, hola.
24: Hi ha hagut un moment que he pensat que estaves casada amb un altre.
1: és que ara ho explicaré. El guió hi posa Miquel. Llavors dic, hòstia, el Pere, pues és un altre aquest.
22: Saps què passa? Que em sembla que el Miquel era el d'ahir.
24: Necessitem dos coques, llavors.
1: A veure, Pere, per què li has enviat aquesta coca a la Glòria?
24: Bueno, perquè se la mengi i perquè el passat 6 d'aquest mes, o sigui el 6 de fa uns dies, va fer 41 anys que estem casats. Aquest motiu ja és prou important per celebrar-ho. D'una de les circumstàncies d'avui en dia, 41 anys són molts anys. I, bueno, jo com que soc de poques paraules, aprofito l'oportunitat que em doneu també i de la coca aquesta famosa, per donar-li les gràcies per tots aquests anys, per la dedicació i l'esforç i el treball que ha fet per aixecar la família, que tenim una família fantàstica, amb tres fills, dos fills i una filla, perdó, i ara tenim també la satisfacció de tindre tres netes. Crec que tot això és motiu suficient per enviar una coca.
1: Glòria, què li dius al Pere?
23: Ui, quasi que no li puc dir res, perquè m'emociono. Molt bé.
1: Què és el millor d'estar casada amb el Pere, Glòria?
23: El millor, doncs, per exemple, això, aquests detalls. No, doncs, bueno, el millor és, en general, per tot.
1: Quina pregunta, eh?
23: No t'ho puc...
22: És que fas preguntes massa profundes, eh?
0: Terrorisme emocional.
23: No t'ho puc dir així, amb una paraula.
1: Clar que no, perquè l'amor no es pot descriure, Glòria, és així.
23: No, i són molts anys. I...
1: Home, 41 anys, eh?
23: Sí.
1: 41 anys són molts anys.
24: Però, perdona, aquests 41 hem d'afegir, no sé quants, i ell em corregirà si m'equivoco, 6 o 7 de nuvis, eh?
1: Oh. Si no, 6 i mig, o si no, quasi bé cap a la cinquantena d'anys junts. Això, ja, això és medalla de la Generalitat mínim.
23: No, exacte.
1: No en queden com vosaltres.
23: Sí, hauríem de fer-ho. Sí.
1: Glòria, Pere, que sigueu molt feliços. Moltes gràcies.
24: Vale, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat aquesta.
1: A tu. Sí?
23: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Marc Artiau, què és el millor de venir a la tarda?
0: Compartir aquesta estona amb vosaltres.
1: Veure, ara! Txell Feixas, moltes gràcies per venir.
22: Fins la propera.
1: A les 6, Carandell, i veurem qui més.
0: Ah, això.
1: La sorpresa de cada dia. És emocionant, això. Buah.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora hi ha dos nous incendis actius a Ponent, un al Ferràs, al Segrià, i un Arbec, a les Garrigues. A més, fa just una hora s'ha pogut estabilitzar un altre foc actiu a Agramunt, a l'Urgell. Tot plegat en plena campanya de la sega, en què les altes temperatures estan fent proliferar els incendis agrícoles. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
14: Bona tarda. Ara mateix hi ha 21 dotacions treballant en estos dos focs d'Arbeca i al Ferràs. A Agramunt, l'incendi ha començat al voltant de les 3 i s'ha pogut estabilitzar minuts després. Mentrestant, a la Segarra, on ahir van cremar un centenar d'hectàrees de cereals, els agents rurals investiguen les causes, però tot apunta que hauria estat una màquina recolectora el que va provocar el foc. Este matí també ha hagut un altre incendi a l'Albi, a les Garrigues, que també s'ha pogut estabilitzar ja. El foc ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona perquè s'ha tallat l'atenció a la catenària per la proximitat de les flames. El servei, però, ja s'ha pogut recuperar. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Més notícies, Maria Costa.
21: Els Estats Units i l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, Lourdes Vidal, professora de política àrab a l'IBEI i a la Blanquerna Universitat Ramon Llull, considera que els Estats Units han cedit de manera estrepitosa en la negociació amb l'Iran i que surten com a clars perdedors. Ho ha dit el Catalunya Mitjà de Catalunya Ràdio.
25: El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també li permetrà un valor d'oxigen al règim. I ha estat realment descompensat d'una manera bastant favorable a l'Iran. A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla. Crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui.
21: La firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts.
3: Enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i al PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Però Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
4: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
3: Esquerra assegura que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és reformar el sistema de finançament.
21: La Guàrdia Civil assenyala que una de les companyies del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso no tenia capacitat per fer tots els negocis que facturava, cosa que alimenta les sospites que en realitat era una empresa pantalla. En un informe, l'Institut Armat destaca que la societat Masterman d'Alberto González Amador no tenia prou múscul per poder fer els serveis de consultoria que suposadament prestava el grup sanitari Quirón. L'empresa facturava centenars de milers d'euros amb González Amador com a únic actiu personal i amb màquines de tractaments estètics i un ordinador del 2009 com a únics mitjans materials.
3: La 33a edició del Festival Sónar arrenca aquesta hora al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, un únic espai per a les sessions que fins ara es dividien en Sónar Dia i Sónar Nit. Avui destaquen com a caps de cartell Cabaret Voltaire, Metrica, Boys Noise o Daniel Avery. L'Hospitalet, Òscar Callau.
5: Hola, bona tarda. Impressiona passejar per l'espai gegantins del Sónar 2026 en aquest recinte firal de la Gran Via, quan falten uns minuts perquè obrin portes i estem assistint a les proves de so en espais enormes, però encara buits de públic. La novetat més destacada d'aquest any és la desaparició del sonar de dia i el de nit, amb tot el programa musical íntegrament en aquest recinte. Hi haurà avui 10 hores ininterrompudes d'actuacions en 4 escenaris i 14 hores demà i dissabte amb 6 escenaris. En aquesta arrencada de la primera jornada veurem dues artistes catalanes emergents al sonar: la Sofi, que és una artista multidisciplinària digital, i la lleidatana d'Almenar, Mercè. Mercè Segura, que estrena l'espectacle de música electrònica inspirat en els videojocs Show Simulator. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
3: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Arrenca la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5 a València. Aquest partit el podreu seguir, com sempre, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau entre el Barça i el Pozo Múrcia. Els blaugrana dominant la final, també a 5 partits. Començarà a les 9. L'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala internacional argentí Dylan Vargas. El defensa Francesc Konaté fitxa pel Madrid per les pròximes 4 temporades i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, Beñat San José. El Mundial a les 6, Txèquia-Sudàfrica, segon partit del grup A, a les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, i ja de matinada Canadà-Qatar i Mèxic-Corea del Sud. I en tenis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova.
2: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.
1: Tenim a punt una nova edició dels cromos musicals del Mundial de l'Edipo. Ara el saludarem, però Albert Martín, bona tarda.
2: Bona tarda, estimat.
1: Avui farem a secció d'economia, farem girar la ruleta, però està seguint gaire el Mundial?
2: Estic una micona enganxat. Una micona enganxat. Avui he decidit que vaig a Brasil aquest cop.
1: Què?
2: Aquest sembla insòlid.
1: Com has de voler que guanyi Vinícius al Mundial?
2: Casemiro, Vinícius, Ancelotti, un porter gordo, diríem sobrepès. M'ha semblat que és una casa de bojos i que jo estic al seu equip.
1: Bé, farem veure que no ho hem sentit, això.
2: És tot per Neymar, tot per Neymar.
1: Horrorós. Bé, l'Eddie Pou ens va avisar ahir que Anglaterra tindrà una competència dura en aquests cromos musicals, al grup L, contra Croàcia, contra Ghana i contra Panamà. Eddie Pou, bona tarda.
3: Bona tarda, Catalunya, i bon dia des de Dallas. On ahir van debutar Anglaterra i Croàcia, que juntament amb Ghana i Panamà formen el grup L.
1: Que això pinta bé avui. Ja sabeu que comencem sempre repassant els himnes, Edi.
3: Comencem per l'himne d'Anglaterra, perquè realment no és l'himne d'Anglaterra. Ho expliquem. L'himne que sona als estadis quan juga Anglaterra és l'himne del Regne Unit, és a dir, l'himne que inclou Anglaterra, Gales, Irlanda del Nord i Escòcia. Oh. Però Escòcia també juga al Mundial i també té el seu propi himne, un embolic. Això d'una banda. I d'altra banda, opinió personal, per mi és la pitjor lletra d'himne de tot el que portem de secció, Francesc. Perquè hi ha himnes que parlen, jo què sé, de la valentia del seu poble, de la bellesa del paisatge del país, de les batalles guanyades per la llibertat, però aquí només es parla del rei d'Anglaterra. És un himne pel rei i prou. Diu que li vagi molt bé el rei, que Déu salvi el rei, que el rei visqui molts anys, i del poble anglès ni piu.
4: Nosotros mismos no nos lo creemos aquí.
3: Per tant, si aquesta categoria pogués restar punts, jo li restaria d'entrada a Anglaterra. Però hem de donar punts i no restar, i per tant li donarem a Ghana. God bless our homeland,
1: Ghana. Això és l'himne de Ghana.
2: Una lenta.
3: No només per la música, que no està malament, sembla una balada de Michael Jackson o Maria Carey, però pel valor que té, perquè va ser el primer país de l'Àfrica subsahariana en deixar de ser colònia europea, del Regne Unit, precisament. Per tant, 3 punts per Ghana.
1: Bé, ja ens vas dir que Anglaterra ho tindria complicat. Anem a veure la defensa.
3: Tenim grans plantilles avui a la defensa, molt bons cromos, com per exemple la música croata, sempre amb ritmes imparells i sorprenents per la nostra oïda. O la música de Panamà, molt festiva i atravessada pel mestissatge.
1: No.
3: Anglaterra també té els seus hits de folk medieval, com aquest que van ressuscitar segles després els Simon & Garfunkel.

0: I Ghana és un tresor de la percussió i la polirítmia que ha influenciat a moltíssims músics del segle XX, des del rock progressiu fins a la clàssica contemporània, passant per l'electrònica. Per tant, s'imposa un quàdruple empat de punts a la defensa, Francesc.
1: Bé, això vol dir que Ghana continua com a líder en aquest grup, però tenint en compte que ara parlarem de música comercial i de pop, tot apunta que Anglaterra aquí sí que pot arrasar, eh?
0: A veure, al mig del camp, és a dir, al mainstream, aquí sí que no hi ha res a pelar. En el mainstream, a la música pop, Anglaterra domina des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ells van inventar el mainstream i després se'l van repartir amb la seva excolònia als Estats Units. Podríem fer una llista interminable d'estrelles del pop rock. Adele, Amy Winehouse, David Bowie, els Rolling Stones, Ed Sheeran, Dua Lipa, Queen, Coldplay i, per descomptat, els Beatles, considerat el grup de música més important de l'era moderna. Al mig del camp està governat per Anglaterra, sens dubte, però concedirem un gol d'honor a Panamà perquè li han de reconèixer un grandíssim capità. Ell és el rei de la salsa.

0: cert, fins i tot ha sigut ministre de Turisme de Panamà. Però tot i això, un cromo no festiu. Per tant, els 3 punts del mig del camp van per Anglaterra.
1: Rubén Blades, que per cert actua a Barcelona el 23 de juliol. Martín, apunta tu.
2: Important.
1: Repassem classificació. Anglaterra i Ghana 4 punts, Panamà i Croàcia 1. Resolguem-ho tot. Què passa a les músiques alternatives?
0: I a la davantera, és a dir, la música més avançada, estem amb les mateixes, Francesc. Perquè quan ets la seu de la indústria musical i la seu dels mitjans que creen tendència, com ho és Anglaterra, doncs és difícil no guanyar el partit. Tens els àrbitres comprats, tens una gran masia. D'Anglaterra han sortit desenes de nous estils. Allí va néixer el punk. God save the Queen! Però també va néixer el heavy metal, el post-punk, el britpop, el glam rock, el drum and bass, el jungle i l'electrònica més innovadora també. Jo crec que l'artista que millor encarna avui en dia la idea de música avançada és el productor de Cornualles, Aphex Twin. Aphex Twin és el nom més reputat de la música electrònica de culte i durant una època li agradava passejar-se pel seu poble d'Anglaterra amb un tanc que es va comprar de segona mà, força baratet. Això és totalment cert. Conducció experimental, mira. No m'agradaria parlar només de la música de l'imperi anglès i, per tant, destacaré un nom de l'excolònia britànica de Ghana, i aquest nom és King

0: Quim Gallissova ens ha visitat més d'un cop a Catalunya els darrers anys, ha tingut la sort de veure'l en directe i és un mite al seu país. Si torna a venir de gira, us el recomano. Dit això, el rei, el que és del rei, to the king, what is to the king, per tant, 3 punts i victòria per a Anglaterra.
1: Veus, al final sempre s'imposa la lògica. Edi, quan ens tornem a veure?
0: Ens escoltem demà, Francesc, per analitzar el grup D amb Austràlia, Turquia, Paraguai i l'anfitriona, els Estats Units.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Bona tarda, Catalunya. Fins demà.
1: Veus, hem après coses de música, Martín.
2: Aquí anem a una final en Anglaterra-Estats Units clamorosa, no?
1: Ho veurem. Ho veurem.
2: Tens una altra favorita musical?
1: Home, és difícil. Ja. És difícil. Fem una pausa. Atenció, que és la pausa de l'anunciant més proper a la ràdio que hem tingut mai. Mai hi ha hagut un anunciant que tingués la seva seu comercial més a prop que aquest que sentireu ara. És que ho veig per la finestra. Tira, tira, tira, tira.
3: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
4: Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
5: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: I parlant de petardos, Albert Martín, com estàs?
2: Hola, estimats. Aquí seguim.
1: A veure, va, que tenim una mica de ruleta, no?
2: Tenim ruleta. Jo et volia dir primer a tot que crec que aquesta calor de juny que ens està fent deu estar deteriorant moltes relacions professionals entre mitjans i col·laboradors, no t'ho sembla?
1: Tu creus que estem a punt de trencament?
2: Jo crec que això és com el Nadal, quan les famílies acaba tothom fins als nassos.
1: Hem de pujar aquest optimisme,
2: els divorcis de l'agost, saps?
1: Hem de pujar l'optimisme. El farem gira la ruleta. A veure. Gira. Història! Tenim una història?
2: Home. Bueno, una de bastant molona. A veure, t'aviso que va de periodistes i tal.
1: A veure, explica'ns.
2: I arrenquem amb la pregunteta preceptiva, d'acord? Estàs preparat? Quina diries que és la gran nova divisa que ha aparegut al món en els últims 20 anys?
1: No és l'euro, perquè l'euro és més antic. Què, els bitcoins?
2: Epa! És que acabes fortíssim, la temporada.
1: Sóc el rei.
2: Molt bé. Doncs, escolta, ja et pregunto, saps qui és el fundador del Bitcoin?
1: Tinc ni idea de qui és el fundador dels Bitcoins.
2: Bueno, t'ho explicaré. No pateixis, és normal. Perquè no ho saps tu i no ho sap ningú.
1: Ah, no?
2: No, perquè la identitat del fundador del Bitcoin és un dels grans misteris de l'economia contemporània.
1: Està molt bé que la gent compri coses que no sap qui les ha creat.
2: Correcte. Mira, des de fa molts anys hi ha investigacions per mirar de saber qui dimonis va crear el Bitcoin, que no surt dels arbres, el Bitcoin. I fins ara ningú se n'havia sortit.
1: Fins ara?
2: A veure, sí, perquè resulta que, per a sorpresa de ningú, el fundador d'aquesta criptomoneda, que part de la seva raó de ser és que és una moguda descentralitzada, que no té control per part de les institucions, doncs el fundador era una persona obsessionadeta amb la privacitat.
1: Clar.
2: I va fer dues feines. D'una banda, crear la criptomoneda, i de l'altra, esborrar les pistes que poguessin facilitar que endevinessin la seva identitat.
1: Per tant, el creador és anònim.
2: És anònim, o millor dit, és una persona que ho va fer amb pseudònim, i aquest pseudònim és Satoshi Nakamoto.
1: Satoshi Nakamoto. O sigui, que d'Albacete no sembla.
2: No, lògicament, el nom fa pensar que era japonès i tal, i durant anys hi ha hagut això, diferents investigacions per mirar de veure qui s'amagava rere aquest Satoshi.
1: I ara s'ha sabut qui és?
2: Hi ha hagut un treball periodístic molt a fons i molt heavy, i tu després em diràs si et sembla concloent.
1: Anem-hi. A veure, quin mitjà ho ha fet, això?
2: Això, mira, això ho ha fet un full parroquial, un petit mitjà d'uns nois amateurs que ara comencen, que s'anomenen The New York Times.
1: Molt bé, o sigui, és això, el transatlàntic de la informació.
2: Això, bé. 11 milions de subscriptors, la catedral del coneixement. Mira, el passat 12 d'abril tenen un periodista que es diu John Carreiro, que em va ser...
1: Com es diu? Carreiro Blanco.
2: ja t'he dit que el juny va com va, eh? I, bueno, aquest home, el John Carreiro, va fer...
1: El John, li diem el John.
2: El John va fer un reportatget. Quantes pàgines diries que ocupa?
1: Quatre
2: pàgines, no? Una cosa allò maca, dues pàgines. Mira, van ser 59 pàgines.
1: 59 pàgines?
2: Sí. Ho van publicar en una de les revistes del New York Times. I, bueno, és una exhibició de recursos periodístics. És extraordinari. El va titular La meva recerca per resoldre el gran misteri del Bitcoin. Mm. I l'home, el John. Explica que tot neix... ell estava obsessionat amb aquest tema, però estava un dia a casa veient sense volum una sèrie d'HBO on mirant d'explicar qui dimonis és el Satoshi Nakamoto, qui s'amaga al darrere. I de cop i volta va veure... un dels sospitosos habituals, és un senyor que es diu Adam Back, diu que li va veure un llenguatge no verbal, una gestualitat, que va dir, mira, jo de moltes coses no en sé, però soc periodista i sé detectar un mentider.
1: Adam Back, qui és aquest senyor?
2: Ja es va posar a treballar. Resulta que aquest és un dels 8 o 10 noms habituals, d'acord? És un bon home, nascut a Londres l'any 70, expert en criptografia, i doncs, es va convertir en el claríssim sospitós i en el punt de partida d'aquest reportatge al New York Times.
1: I en John què va fer?
2: Doncs l'oncle John es va endinsar en el passat de Bach i va començar, diguem, buscant quines eren les obsessions i les creacions tecnològiques, els avenços que havien fet possible el Bitcoin i que podien tenir alguna cosa en comú amb Bach.
1: Per exemple?
2: Mira, Adam Back va ser el creador de Hashcash, que és un mitjà per combatre l'spam.
1: Hashcash.
2: Sí. I també va ser un dels primers teòrics d'això del B-Money.
1: Per què m'expliques coses tan rares? Què és el B-Money?
2: El B-Money és la idea que hi hagi diners electrònics distribuïts i anònims.
1: Tu tens molt B-Money?
2: Jo tinc zero B-Money, perquè he arribat a la conclusió que sóc un Amish, un Amish Money, que si per mi fot aniríem un carro.
1: Molt bé.
2: I
1: bé,
2: un burro.
1: Per tant, la B-Money és la criptomoneda?
2: Sí, exacte. El B-Money, aquest tio era un teòric de tot això des de sempre. Aleshores, l'Andy Back, acabo de dir-li Andy, es diu Adam. L'Adam Back va ser molt actiu en un moviment britànic que eren els cypherpunks, que eren una sèrie d'activistes digitals que volien universalitzar la criptografia i les tecnologies de la privacitat i canviar la societat. I eren uns friquis increïbles, habitacions poc ventilades. Jo tot el que m'imagino és mòdems a 300 graus i habitació poc ventilada.
1: I algun ganxito.
2: Sí, i ganxitos, sí. Sí, sí, mala alimentació, clarament. I en aquests foros, doncs, el Back va deixar moltes idees que després queden concentrades en el Bitcoin. I va deixar una altra cosa, que és la seva manera de redactar.
1: O sigui que sembla que sí que hi havia algun número que aquest senyor fos el fundador.
2: Hi havia algun número. De fet, el propi Back és citat en el document amb què Satoshi Nakamoto donava llum verda i la benvinguda al Bitcoin, que era el famós white paper. I, diguem, queda abastament demostrat que el que interessava a Back interessava a Nakamoto.
1: Però Back sempre havia dit que ho era? No.
2: Rotundament. Sempre ha negat rotundament... que ell no ho era i que a mi que me registren. I aleshores, per enxampar-lo, en el passat s'havien fet diferents estudis d'estils d'escriptura dels seus treballs acadèmics que no van oferir respostes concloents. I el nostre John, el nostre periodista, també té la tesi que en el passat Bach va inventar proves falses per allunyar-se de Nakamoto. I recorda un tema important.
1: Quin tema important?
2: Mira, la pasta llarga. Bach va fundar una empresa, és el fundador d'una cosa que es diu Blockstream, que és una empresa que li dona la infraestructura per operar a Bitcoin. Diguem, com a artífex d'aquesta empresa, sense la qual Bitcoin no podria operar, ell es calcula que té una riquesa entre 100 i 200 milions d'euros. Però atenció.
1: Atenció.
2: Si Bach fos Satoshi, ell és la persona que ha acumulat 1,1 milions de bitcoins. En aquest cas, la seva fortuna rondaria els 80.000 milions d'euros.
1: Home, no està malament,
2: és una cosa molt heavy.
1: I com arriba a la conclusió el periodista que Back és, efectivament, el pare dels bitcoins?
2: Bé, de dues maneres. En primer lloc, ell empra una tècnica que es diu estilometria, i l'estirometria, que és una olla, és bàsicament compara la manera que tu tens de redactar la distància que hi ha entre verbs i preposicions. Bueno, és una cosa increïble. Que això sembla ser que és un tret de personalitat molt distintiu. Això ho va aplicar amb intel·ligència artificial, amb unes eines acollonants.
1: No anava amb el ChatGPT gratis.
2: No, vull dir que jo miro el Google, saps? Quan d'allò, quan tinc un problema fort periodístic, faig uns gogles i a veure què surt. No, no, increïble, el desplegament del New York Times. Ho va aplicar 34.000 documents, que van comparar amb el white paper del Satoshi. I aleshores, diguem, va anar filtrant. Primer tenia 680 candidats, després en tenia 10, i finalment la màquina li va dir un d'això...
1: El senyor Bach.
2: Que era el senyor Bach.
1: No el senyor Bach, el senyor Bach.
2: Correcte.
1: Es troba el John amb en Bach?
2: Sí, el confronta. És un capítol apassionant del reportatge. Es confronta. Van tenir una cita a un hotel al Salvador. Hòstia. Saps que el Salvador és el primer país del món
1: que ha fet
2: Bitcoin la moneda oficial. I ens doncs van allà l'oncle John i li va dir, escolta, Adam,
7: eres tu?
2: Sabem que ets tu, porto un any treballant en això, hem aplicat aquí unes tecnologies que se te'n va la castanya i hem arribat a la conclusió que ets tu. I aleshores sembla ser que van estar 2 hores allà en una discussió documental tremenda, que ell diu, el periodista diu que va ser com una partida d'escacs, que va sortir esgotat, en el qual el Bach, el nostre amic Bach, negava constantment, jo no sóc el fundador, jo no sé qui és el Satoshi, i ho negava. El que passa és que sembla ser, després ell escoltant la narració, que el senyor Bach va cometre un petit lapsus lingüe en què va emprar la primera persona per referir-se al Satoshi. Ha! Mira, aquí, si em permeteu, hi ha un petit àudio, un pèl llarg, on ho explica.
1: A veure.
8: No va ser fins uns dies més tard, quan ja havia tornat a Nova York, escoltant l'entrevista una altra vegada, que vaig trobar aquell moment.
7: I quin era?
8: Estava esmentant coses que Satoshi havia escrit que eren semblants a coses que Bach havia escrit. I vaig citar aquesta frase de Satoshi. Se'm dona millor programar que expressar-me en paraules. I escolta què em va contestar.
9: Tot i això, vaig parlar molt per ser algú així. Vull dir, no dic que sigui bo amb les paraules, però la veritat és que vaig xerrar força en aquestes llistes de correu.
8: O sigui, abans que tingués l'oportunitat d'explicar per què ho esmentava, em va interrompre. I a mi em va semblar que estava dient, jo vaig escriure aquesta cita.
10: Simplement continua la frase de Satoshi i comença a parlar del mateix.
8: Exactament. Vaig sentir que la màscara havia caigut durant uns segons i que s'havia convertit en Satoshi.
1: Això és suficient?
2: A veure, és una investigació bogíssima, amb unes tècniques impressionants. I recordem, això ha passat tots els filtres del New York Times. A mi em sembla que és bo, però entenc que hi ha un marge per l'opinió. Si tu mires avui Wikipedia i mires a Wikipedia qui dimonis es va inventar això, et diu que no se sap, que hi ha un Satoshi i que hi ha sospitosos. És a dir, crec que a dia d'avui no hi ha un consens...
1: No ho podem certificar.
2: No hi ha un consens. Ara, per mi, vamos, pillado, cazado.
1: I de què més m'expliques de l'escriptor?
2: Bueno, mira, ja abans una mica t'anunciava, que jo sóc una mica Amish, una mica d'allò de la cosa del requeté,
1: sí?
2: Ultraconservador.
1: Per què?
2: Bueno, és a dir, els que són, diguem, defensors d'aquests entorns, defensen que és una manera de protegir l'anonimat i de descentralitzar i evitar que un poder superior ens controli tot a la nostra vida, no? Yeah. Una mica aquesta sensació del gran germà. També és una manera de tenir propietats sense que ningú sàpiga que tu tens aquestes propietats.
1: Això és així?
2: Jo no ho veig així. A mi em sembla que no em sembla que el diner digital, el Bitcoin, satisfés cap necessitat bàsica que no sigui la de delinqüents o màfies que necessiten amagar els diners. Perquè, vull dir, això és tal qual. Vull dir, si tu comets un delicte i et foten una multa de 6.000 euros, és que te'ls fotran del compte. Amb això, amb el Bitcoin no pot passar. Ja. He dit 6.000 euros, però ja s'imagina't, qualsevol bestiesa. 6 milions,
1: clar.
2: I em sembla que hi ha bastanta flipamenta i que s'ha convertit, a dia d'avui, en un pur mercat d'especulació. Allò tan maco que ens agrada tant de dir vaig comprar 15, val 30, soc Warren Buffett.
1: Ja. Però què val un Bitcoin, ara?
2: Mira, aquesta setmana ronda els $56.000,
1: mare meva,
2: que està a mig camí del que va començar, que valia $400, i a mig camí d'això, entre els 400 i els 104.000, que és el rècord històric.
1: Va arribar a costar 104.000.
2: Sí, senyor. I en aquest any, doncs, les criptos han deixat de ser una cosa minoritària de gent rara que programa. Vull dir, ara ja heu vist que, a part de que tenim el Trump promovent la seva pròpia Bitcoin, els àrbitres borsaris han deixat d'advertir contra el seu ús.
1: Allà.
2: No, també a Europa.
1: Ah, sí?
2: I també a Espanya. Els bancs, si tu vas a la teva entitat bancària i els dius, escolta, m'agradaria tenir una cartera amb algunes criptos i tal, t'ho faciliten, i els reguladors, tipus Banc d'Espanya i això, han deixat de dir don't.
1: O sigui que no és tan dolent.
2: Aquests en saben més que jo. A mi no em convenç i segueixo sense veure-li un valor intrínsec a tot això. Crec que és una cosa molt especulativa i sempre m'agrada recordar que no hauríem d'invertir en res que no entenguem.
1: Això segur.
2: I jo crec que el Bitcoin, en fi, és una pirueta tecnològica impressionant, però encara no he entès per què seria millor tenir un Bitcoin que un euro. No m'ho sé explicar.
1: Doncs és la reflexió que ens fa avui el Martín, descobrint qui hi ha al darrere d'aquesta moneda tan enigmàtica.
2: Escolta, el meu guió més llarg que l'any, eh? M'he buidat, Garriga?
1: Home, no són 59 pàgines, com el New York Times, però no està malament.
2: Soc un merda.
1: Vinga, Martín, gràcies.
11: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
12: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Emma Vilarsau i Usman Omar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
18: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
17: I amb productes del territori.
18: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: Vinga, va, comencem!
19: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
20: Ocasión Plus.
21: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
25: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
26: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
27: Sí.
26: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
22: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
28: És veritat que la cara però estava rara.
22: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Diu Alfred, ara tiraré música sonar. Això és sonar, eh? Judit, això és sonar, sí? Molt bé. Va, que arrenquem en bloc musical, on passaran moltes coses. Saludem la Júlia, de Svetlana.
30: Bona tarda. Molt bé, torna a ser dijous, aquí estem. Avui sola, eh?
1: No, això és veritat.
0: Bueno, sola de la persona orfa, que m'acompanya tota la vida. Que
1: del teu company inseparable.
0: Ara, però sola no, perquè aquí hi ha una bona combo, no? Aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. No?
1: Avui la combo ens porta una barreja interessant.
3: A tomar.

0: la meva cara. Això que escoltem, què és, Júlia?
1: Això és un el temazo de l'estiu que crec que no... Bueno, potser avui a les 8, no? Ja no serà el temazo de l'estiu, de tots els estius, no? Perquè estem escoltant Casual Remix de Fades. És un tema de Fades que al rock li agradava molt. Se'l posava pel carrer i va dir, va, tio, li demanem a veure si volen fer un remix. I res, i Svetlana i Winnet es va sumar. Els hi vam robar la cançó.
0: Bé, doncs hem portat Fades a l'estudi de Catalunya Ràdio. Vicenç Calafell, Àngel Exojo, bona tarda, com esteu?
2: Hola, com va?
3: Beníssim, estem.
0: I heu vingut a donar-nos una mica exclusiva o només a fer companyia a la Júlia heu vingut?
2: Les dues coses. No només companyia a la Júlia, sinó també a tu.
0: A mi també?
2: Oh, i tant, estem aquí, fem comunitat.
0: Companyia per tots. Atenció, d'aquí uns minuts revelarem una exclusiva, però us n'avanço. Posem re. 5, quants segons són, Fran? Confirma'm. 7 segons.
2: 7, eh?
0: 7 segons, eh? Els podem comptar, això, després, en exclusiva. Set segons.
2: M'han passat volant.
3: Han estat 7 segons molt curts.
0: No, no, 7 segons.
2: Una miqueta estrany, eh?
0: Triquell.
3: Efectivament.
0: Però són Fades, no Triquell.
2: Home.
0: O...
3: Hi ha col·labo, tenim col·labo.
2: És una col·labo, així és l'exclusiva. Per vosaltres avui, i també l'exclusiva és que us diríem que justament va sorgir perquè en Triquell i jo som veïns
0: d'habitatge, diguem, de...
2: O sigui, més o menys jo estic de casa seva 7 minuts amb cotxe, segons diu Google Maps.
0: Doncs d'aquí una estona descobrim aquesta exclusiva i aquesta barreja, aquesta col·laboració entre Fades i Triquell. Sou més de Sonar o de Revetlla de Sant Joan, vosaltres aquí?
3: De Rebet, jo de Sant Joan.
1: Claríssimament.
0: Cap de vosaltres anirà al Sonar?
2: Nosaltres no.
3: No.
1: No, és aquest cap de setmana. Bueno, comença avui.
0: Anem cap a la fira de Gran Via de l'Hospitalet, on hi ha el Blai Mercè, que és el nostre home a Sonar. Blai, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A veure què sona de fons.
4: Ho sentiu?
0: A veure.
4: Aquests greus típics del Sonar.
0: Ara et diu, no, el Blai s'ha anat a un bar, doncs també t'ho creuries, però això és el Sonar, eh?
4: Això és el Sonar, sí. Ha obert portes, ara fa 10 minuts, el Sonar, comencen a arribar els primers assistents. Un Sonar molt canviat, el que teníem acostumats fins ara. Els que hi heu anat alguna vegada, presents a la taula, hi heu anat al Sonar alguna vegada?
0: Jo fa
4: Garriga,
0: molts
4: Fades,
0: anys.
4: Svetlana.
0: Jo fa molts anys, massa anys.
4: Sí? Què vas anar? No? No. Sonar de dia o Sonar de nit? On anàveu quan hi vau anar?
3: És que jo tampoc he anat mai.
1: Jo vaig anar a un concert de la Nati Peluso farà uns quants anys, quan amb aquella marca de cervesa et regalaven les entrades.
4: Sí, doncs vas anar al Sonar nit a la Fira Gran Via a l'Hospitalet.
1: Això, sí, a l'Hospitalet. Però una pregunta, el Sonar sí. Encara està amb el KKR, això, sí. Israel, i fot bombes, no?
4: Sí, sí,
0: però sí que el Sonar directament no es posa, però...
1: Bueno, directament o pagar-les no. O tal, no, al final no. És el mateix.
4: És una edició de canvis, però precisament, així com el Festival Vinya Rock, que també formava part de Superstruct Entertainment, que és un conglomerat de macroesdeveniments adquirit pel fons d'inversió nord-americà KKR, vinculat a Israelia, el Vinya Rock, després de les cancel·lacions, va decidir marxar d'això i el Sonar s'hi ha mantingut. El que ha passat al Sonar és que els seus fundadors han abandonat el vaixell i s'hi ha posat el fundador del branch electrònic al capdavant de Sonar. Per tant, un Sonar de canvis, i us feia aquesta pregunta perquè el que és el Sonar de dia, com ens l'imaginàvem, que primer va ser al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, després va passar a la Fira Barcelona de Plaça Espanya, Fira Montjuïc, doncs ara tot es concentra a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Per tant, l'entrada aquí és com una sensació d'estar al Sonar nit, però de dia. O sigui, allò que passa quan surt el sol al final, que es fa de dia al Sonar nit, doncs no, perquè ja és de dia i arribes aquí ja. I la sensació és una mica estranya.
0: Escolta, el cartell, ens destaques alguna cosa de la jornada inaugural?
4: Doncs sí, ara està punxant la Lolis Azú, que és una argentina afrincada a Barcelona, però a mi em fa molta il·lusió la sessió de Lady Shaka, que s'hi posarà quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit.
0: Però això no és Adele?
4: Sí, és Adele punxada per Lady Shaka.
0: Ah.
4: Lady Shaka seria, Garriga, l'equivalent musical a mirar tots els partits del Mundial de Futbol, però amb música. Uh-huh. És neozelandesa, resident a Gran Bretanya, però té arrels, atenció, a Cap Verd.
0: Ah, mira.
4: I a diverses illes de la Polinèsia.
0: Imagina't.
4: Tot això es nota la seva música, és un autèntic viatge on pot sonar de tot, hi han ritmes de tot tipus. Jo la vaig veure al Sonar 2022 i va ser una bogeria, i, per exemple, és d'aquelles artistes que sap on actua. I el 2022 va punxar Rosalia, per exemple.
0: Escolta, i els que no vagin al Sonar, els recomanes alguna cosa que puguin seguir en paral·lel?
4: Sí, recomano que es connectin a ICAT a partir de les 7 de la tarda, que, com ja va fer el Primavera Sound, fa programació especial, i a partir de les 8 podran escoltar un concert que haurà sonat a les 6 de la tarda, que és Art Freak i The Perpetual Singers.
0: Està bé, això?
4: Sí, és un festival de música electrònica, però sempre ha tingut un ull a la música negra. I en aquest cas, Art Freak, que és un cantant de soul, de gospel, de funk, resident a Amsterdam, habitual ja dels nostres escenaris, vindrà aquí també a donar per inaugurat aquesta nova edició del Festival Sonar. I seguint amb aquesta visió global dels artistes, amb aquesta voluntat de fer present els 5 continents, que això es marca de la casa del Festival Sonar, també podreu escoltar per ICAT el directe de Mina Bright.
0: Això per ICAT FM. Per cert, Blai, al Primavera Sound hi havia molt, molt, molt estranger. El Sonar també?
4: Encara és aviat per dir-ho, perquè t'he de reconèixer que eren més periodistes que públic quan estàvem entrant. Sota aquest sol, sota amb aquesta calor que feia, hi ha hagut alguns problemes d'organització al principi, han obert portes un quart d'hora més tard del que era habitual, i sí que és veritat que de moment el públic no està arribant. Jo suposo que a les pròximes hores la cosa canviarà.
0: Doncs el Blai estarà pendent del Sonar, però Blai, no desconnectis de la ràdio, perquè ara tenim una exclusiva per la nostra audiència.
4: En tinc moltes ganes, ja l'he escoltat i...
0: Ah, tu ja l'has escoltat? Ah, molt bé.
4: Ja l'he escoltat,
0: sí, home. Que privilegiat, home. Saps?
4: Si algú l'ha d'escoltar a la ràdio abans de posar-la, imagina't que fos una cançó horrible.
0: Ho ha de validar. El nostre...
4: Ja no l'haguessin posat.
0: És el validador oficial.
1: Sí, està validada, eh?
0: Sí, sí.
4: Està validada. Moltes verificada, gràcies. com sí. La uineta.
1: Verificada.
4: Eh?
1: Sí.
0: Blai, gràcies.
4: Gràcies, una abraçada.
0: Ha arribat el moment de la primícia que us havíem promès. Una cançó que ben bé podria sonar al Sonar, però si no hi sona és perquè la tenim nosaltres.
2: Ai. I perquè som èpiques.
0: Entre altres motius, també, exacte. Una exclusiva pels oients de la tarda de Catalunya Ràdio. A menys d'una setmana per Sant Joan, arriba Sant Joan de Fades i Triquell.

0: Això presenta candidatura per cançó de l'estiu, no?
1: Va ser l'objectiu principal. És sí. Aquí.
2: Però perquè vam estar fent tot l'àlbum i llavors vam dir, Valcaris, molt bé tot el que hem fet, però ens falta una cançó de l'estiu, que nosaltres hi aboquem moltíssim per les cançons de l'estiu. I doncs vam pensar que un molt bon motiu estiuenc, que inaugura l'estiu, no és Sant Joan, és la revetlla de Sant Joan, sí o no, Vicenç?
1: I la defensa dels països catalans, sempre.
2: I no podíem fer millor que amb en Triquell, que és un rapero increïble, la veritat, i ho fa superbé.
0: A les Balears Sant Joan és molt important, a més, no? Sobretot a Menorca.
1: Sí, o sigui, nosaltres som de Mallorca, sí, sí. Però sí, és superimportant. A més, tot és platja, o sigui, que pots anar on vulguis, realment.
0: Bé, és l'altra de les coses que ens agermana, no? Allà amb el Sant Joan d'una manera, aquí d'una altra, però en tot cas és una gran festa. I és una

0: Els tres, eh? La pista de ball, les festes, és un bon lloc avui dia per fer arribar missatges reivindicatius? És una manera de fer-los entrar d'una manera potser més agradable, més divertida, menys...
1: Ai, tant.
0: Dura.
1: Perquè també juguem nosaltres, crec que també coincidim moltíssim també amb el projecte d'Esperlana amb això, que és que juguem molt amb l'humor. I juguem molt amb el fet de dir-ho d'una manera molt divertida perquè no t'ho prenguis tan seriosament com t'ho podries arribar a prendre.
0: Però dieu però coses.
1: Diem coses, les diem perquè ho creiem, no? No ho diem per dir. És a dir, que potser aquesta cançó algú l'escolta i diu, això és superpamfletari. Fet aposta, perquè nosaltres volem ser pamfletaries en aquest sentit i en el bon sentit. Vull dir, creiem moltíssim en els ideals dels Països Catalans, creiem moltíssim també en que Sant Joan és una festa que ens agermana i creiem moltíssim també que han d'haver-hi cançons que realcin el simbolisme no cultural que...
2: No hagués pogut dir millor.
1: Total.
0: Perquè l'escena queer de la música en català està en un bon moment?
2: Sí, o sigui...
0: Està naixent ara o...
3: Nosaltres ens preguntem, primer de tot, què vol dir música queer, no? Ja.
0: Què vol dir?
3: Què vol dir?
1: Què vol dir?
2: És un... Justament avui he entregat el meu TFM, que en xerrava molt d'això, i en Ferran també en fa un, i o sigui, música queer jo crec que és música que, en el sentit de queer, que també pot dir torçar o agafar altres camins, no? Pues música que evoca per altres camins, o que no volen ser músiques normatives. Tu escoltes una cançó de Fades, o Svetlana, hi ha desafinacions, coses brutes, estridents, i crec que això és una cosa molt queer, no? Que concorda molt amb una estètica.
0: Que trenca amb uns cànons potser establerts, o històrics, o tradicionals, no?
2: I un picnet normatiu pot ser superpolític, perquè com ja no t'importa res, pues vas a por todas.
1: Total, i també que una cosa que coincidim amb aquests projectes és que utilitzem l'autotune. No? Que l'autotune com que ajuda a percebre també les veus com a veus asexuades, que no els hi pots designar un gènere només escoltant-les, sinó que hi ha altres codis que reenforcen com la lectura de gènere que hi pots fer, no? Llavors, el fet de també utilitzar l'autotune crec que ens fa queers, no?
2: De certa manera.
1: De certa manera, sí.
2: Estètica cíborg, també.
1: És que és això, és... Sí.
0: Bé, vosaltres ja heu fet això de publicar cançons d'estiu. Mon Cherry Go Home, amb la Maria Jaume, encara ressona. Sí, no,

0: llengua, la llengua i la invasió de turistes i d'expats, sí, i del plegat,
1: crec,
0: no?
1: Que tenir, crec que és evident que tenim una obsessió molt clara.
0: Bé, però és que potser no és una obsessió i és una realitat que encantarem o no, en farem tema o no, però ens ho trobem tots els que vivim a grans ciutats, no?
2: És això, és actualitat, és present, i no podem parlar, no podem apel·lar al públic d'ara, no apel·lem als problemes que tenim ara com a societat, no, tampoc? No, Vicenç?
1: Nosaltres cada any farem una col·laboració
2: i cada any agafarem una lluita social. Sempre les mateixes, però sempre o catalanisme, sí, sí, o turistes.
1: L'any que ve, 2027, també es ve l'Anna, ja ho dic.
0: Mira, sí, sí, Júlia, fem una mica de playlist,
3: fem
0: encara
3: una
0: que estigui sola, i que la compartim també amb dades.
3: Perquè nosaltres cada dijous venim aquí a fer una playlist, sí, aleshores agafem algun personatge de la setmana, no? I l'investiguem el seu Spotify o amb el que escolti la música, i fem un rànquing de les cançons que més s'escolta. Aleshores, amb aquesta cançó, no, també com arriba el caloret i amb el caloret arriben les riuades d'anglesos, francesos i alemanys lletosos, sense samarreta, amb pudor de sangria, i amb aquestes riuades també arriben les ganes de convertir-se en terrorista quan entres a la línia groga del metro i tens ganes de treure-hi l'arma i aquestes coses.
0: Així, figuradament,
3: està clar. Així que avui portem la playlist dels guiris.
2: Welcome to my city, this playa and fiesta. I just got here con la cami de l'Iniesta. Me llaman puto guiri para insultar.
0: Avui la playlist dels turistes que visiten Barcelona, altrament coneguts com a guiris.
3: Clar, a mi m'agrada més dir guiris, eh? És diferent guiri que turista? O és el mateix?
1: A mi m'agrada més guiri, no? És com que té aquest punt...
0: No tots els turistes són guiris.
2: És que té un punt esperpèntic. Dir guiri...
0: Potser els guiris no tots són turistes.
2: Ah, això és veritat. Molt bona observació, eh?
1: Guiri a un expat perfectament. No?
2: Exacte.
0: I està vivint aquí,
1: sí,
0: no està fent turisme.
1: Sí, és The Vibe.
0: Bé, què escolten els guiris?
3: La primera cançó que escoltes aquesta, de I Love Barcelona. De qui és aquest temacle, Garriga?
0: De Svetlana.
3: Amigo. Bueno, hem de dir que nosaltres amb aquesta cançó volíem fer una cançó d'anúncia, però ens ha sortit completament al revés. És un tema que s'escolten els guiris en bucle...

0: per abans d'ocupar les nostres ciutats, no? Per saber ben bé què passa a
1: dient,
0: Barcelona.
1: M'estàs dient que teniu estadístiques que s'escolta fora de Barcelona?
0: Entrem a les nostres...
1: O de Catalunya, vaja?
0: Sí, sí. Aleshores ens sortiria Regne Unit, no, Alemanya, França, Itàlia... És on s'escolta més allò Barcelona. I jo crec que s'ho posen, igual que tu poses els vídeos d'aquests a YouTube, de los mejores cinco barrios a la Conchinchina, abans d'anar a visitar, perquè ja, tothom és turista,
1: ho fem,
0: no?
1: Ho fem tots una mica.
0: I ara vindran aquí al debat de, oh, per què us queixeu tant dels guiris si vosaltres també sou turistes? Us ho han dit mai?
2: Ai, a mi ens ho han dit, que cada vídeo que tenim...
0: Fa molt de pal,
2: perquè és com un... Saps perfectament a què em refereixo, saps? Sí. Ho saps perfectament.
1: Bé, Guille, playlist de guiris, hem començat amb I Love Barcelona. Amb què continuem?
0: Continuem amb la següent. Penso que un sueño parecido no volverá
1: más. Aquests ja me'ls veu posar un parell de dies, em sembla, no?
0: Aquesta no.
1: No, aquesta no, però els Gypsy Kings sí. Y de provisa me
0: viento la vida me debo. La sabeu o no?
2: Jo aquesta no m'ha de ser.
1: Ara, sí que la coneixes, sí.
2: Ara sí. Clar que sí.
0: Jo crec que, Vicenç, sobretot tu, sabràs per què els guiris s'escolten en bucle aquesta cançó. Perquè diu, pienso que es un sueño parecido, no volveré más, y me pintaré las manos y la cara de sol, y me hice volar en el cielo infinito.
1: Balconing.
0: Balconing.
3: Ay, amore.
2: Total.
3: Crec que encara estem esperant el primer cas de balcònic a Mallorca.
0: No, ja ha passat. Ja ha passat. Aquest és l'himne oficial del balcònic. I aquest any, de moment, l'or només ha hagut un vot. Vale? Se l'emporta a Colòmbia. És raro.
3: Ostres.
0: És un vot de 7 pisos i no va morir. O sigui, és espectacular.
1: Ho celebrem.
3: Recordes d'aquí.
2: O sigui, és un miracle.
0: Hem repassat el top 3 històric, que és Regne Unit, França i Alemanya, i seguirem en detall la classificació de la Federació Balear de Balcònic d'enguany.
1: Va.
0: I animem aquí a tots els turistes que practiquin, que es llencin...
1: No, que no ho facin. Va, dues cançons més dels guiris. La següent. Això és mexicà, no?
0: Racta, el son de la negra del mariachi Vargas de Tecalitán. Ens hem sorprès igual que tu, Garriga. Però és una de les cançons més escoltades d'aquesta colla fins a punta.
1: No cal insultar. No ho aprendrem fins a final de curs.
3: Cada dijous és així?
1: Sí.
3: M'encanta.
1: I cada dijous he de frenar.
3: Ja has de posar
0: ordre. I hem descobert perquè els guiris, quan venen aquí, primer de tot es pensen que és Espanya.
1: Ja.
0: I això ja fa suficientment mal. Veus. Però després es pensen que estem a Mèxic. Sí, també no, és normal, eh? No ajudem. Tenim tacos, chupitos, trets cada dos dies, que sembla això el càrtel de no sé què.
1: Va, i l'última cançó. Hola. Què és això?
0: Aquesta li dedico el rock.
1: Què és això?
0: Això és l'himne de PortAventura 2011.
1: Ah, que bona.
0: I és que Barcelona ja s'ha convertit en un parc temàtic com PortAventura. Els carrers estan saturats, el transport públic ple de guiris sense samarreta, com si acabessin de sortir al Tutuki Splash. I les places i els racons de la nostra estimada Sarnalona estan ocupades per locals de cafè latte a 6 euros. Les veïnes cada vegada tenim menys espais i menys drets a la nostra ciutat. Perquè una ciutat plena de turistes, però avui de veïnes, no és una ciutat viva, Garriga. És només un decorat. A Barcelona no volem més turistes, no volem més putos guiris. Marxeu a casa vostra o tireu-vos des d'un 7è pis
1: no.
0: A la piscina del vostre resort. Volem més veïnes, més habitatge i més vida als barris. Gràcies.
1: Que no sigui PortAventura. Avui ens ha acompanyat Fades, estrenant el seu Sant Joan amb el Triquell. Que vagi molt bé la cançó, a veure si...
2: Moltíssimes gràcies.
1: Us rebenta ben fort aquest estiu i per Sant Joan es converteix en una imprescindible a totes les playlists.
3: T'imagines que ara mos contracten cada Sant Joan per cantar-la, saps?
2: Seria molt divertit.
1: Home.
2: De fet, si voleu que sigui la sintonia...
1: Mira, ja seria més del que ha fet Svetlana, que diuen i no ens l'han fet.
0: Avui
1: no l'hem posat perquè... Avui no l'hem posat. Fades, que tingueu molta sort. Moltes
2: gràcies
1: per acompanyar-nos. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Júlia, et quedes al concurs, eh? 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui que tinc, de premi.
0: Un assecador IAR Sports Scalp Protection.
1: Ara us ho explico millor.
4: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
5: Ah, doncs millor...
4: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
8: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
11: Els matins del cap de setmana, el suplement...
12: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
13: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
12: Ho tornaria a fer tot igual?
13: Sí.
11: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
17: Pitatxo pastuc, matxero flamisel, cigrons, garbanxos.
18: Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
1: I el premi és un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Ah. És perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells.
19: Sí, sí, sí.
1: Tinc dues concursants. La primera és la Carolina de Mataró. Carolina, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Ens truca molta gent del Maresme últimament.
0: Podem fer pregunta a rigor o no?
1: Fes la pregunta.
0: Carolina, coneixes Svetlana?
20: Sí, i em sembla que veniu a tocar per Santes, no?
1: Mira, correcte, la Carolina!
0: Home, ja li podem donar l'assecador, eh?
1: No, no li donem l'assecador. Encara li hem de fer una pregunta ràpida, un parell de preguntes ràpides. Vinga, va, anem amb d'excursió per la Serra de Llaveria, que estarem caminant per tres comarques, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Priorat. Però què és un priorat, Carolina? Un priorat és un prat que existeix des dels primers temps de la creació, un territori en què tenia jurisdicció un prior o priora, o la comarca del Priorat no existeix, és un invent de màrqueting per vendre vi.
20: La segona?
1: És correcte.
0: Molt bé.
1: Segona pregunta. A Barcelona hi trobem el monestir de Pedralbes. Pedralbes fa referència a una expressió llatina, Petras Albas, que en català es tradueix com Pedres Albes. Què és una pedra alba? Una pedra llisa?
20: Sí.
1: Una pedra que brilla o una pedra blanca?
20: Pedra blanca.
1: És correcte. No pengis, anem al segon concursant, que és l'Anna Maria de Valls. Anna Maria, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Ojo, pregunta a rigor. Anna Maria, coneixes Svetlana?
21: Sí.
0: Molt bé, també a l'assecador,
19: bueno, vau venir aquí a Valls, a la Rosa Star, no?
0: Correcte, l'any passat, i fa 2 setmanes.
1: Molt bé, doncs va, sí. Hem d'anar una mica per feina, Anna Maria. Anem a un dels llocs més feréstecs de Catalunya, que és el cim de la frontera del Ripollès amb Osona. A aquest punt s'hi aixeca el castell de Milany. Possiblement l'origen d'aquest nom es troba en el concepte milà. Però què és un milà? Un milà és un ocell d'ales llargues i cua llarga, és un arbust d'arrels profundes, o el castell de Milany no existeix, en realitat és un heliport?
19: Jo diria que no existeix.
1: Doncs sí que existeix. Sí. És un ocell, el milà. El milà és un ocell. Ja no pots guanyar, Anna Maria, sí. Em sap greu.
19: Bueno.
1: Torna'm a provar un altre dia.
19: Molt bé.
1: Sí, eh? Gràcies per trucar.
19: Que passeu bon estiu.
1: Iguanes, igualment. Carolina!
21: Hola!
1: Que has guanyat
21: les... aquí... Molt bé, que tinc aquí els meus fills, que sempre us escoltem tornant de l'escola.
1: Home! Doncs, nois, celebreu-ho molt fort, que heu guanyat un assecador!
21: Molt bé, moltes gràcies.
1: Quina eufòria en aquest cotxe, tu.
0: Home, és que l'assecador...
1: Carolina, enhorabona.
21: Moltes gràcies.
1: Júlia, fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Una pausa, butlletí.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez acaba de traslladar la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi amputat les filles de l'expresident espanyol i la seva secretària pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. S'hi ha referit a Brussel·les, on participa el Consell Europeu.
23: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo, en este caso, de la família socialista.
1: I per primera vegada, atenció, Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups parlamentaris.
23: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Més notícies, Cèlia Forment.
24: A diferència del que ha passat al Congrés, el Parlament ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bona tarda.
25: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
26: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
27: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no són dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
25: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efecte sobre el conjunt del sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
28: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana.
24: Convoquen pel 23 de setembre una vaga educativa a la Catalunya Central per donar suport als alumnes afectats pel desnonament d'un bloc de Manresa ocupat per la PAC des de fa 5 anys. Al darrere hi ha el sindicat Justec, CGT i la Intersindical i també el col·lectiu Docents per un Habitatge Digne. Manresa, Nàtia Dell.
29: Bona tarda. Serà una vaga parcial de 7 a 12 del migdia per a totes les etapes educatives el dia que està previst pel jutge el desnonament del bloc 8, tot un símbol a la ciutat. Un desnonament que afecta 9 alumnes de 7 escoles públiques diferents a Manresa i una de Santpedor. Pablo Ruiz és de la CGT d'Ensenyament.
30: Defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat i, per tant, anar a aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic.
29: El desnonament arriba mesos després de negociacions fallides per intentar que l'immoble passi a mans públiques. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Manresa.
2: Un tribunal iranià ha condemnat una cantant a rebre 74 fuetades i a no poder actuar durant 2 anys per haver aparegut en un concert per internet sense portar el vel islàmic, obligatori per llei. Es tracta de l'artista Parastu Ahmadi, que el 2024 va penjar aquesta actuació a YouTube. A través del seu perfil d'Instagram, la cantant explica que la sentència també condemna 8 persones més del seu equip a rebre les 74 fuetades a 2 anys sense participar en activitats artístiques i a 2 anys sense poder sortir del país. Ara els Esports Rutvila, bona tarda.
3: Bona tarda, arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie, de 5, aquest és a València, un partit que podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit també avui al Palau, entre el Barça i el Pozo Murcia. Els blaugranes dominen la final, també a 5 partits, després de remuntar en el primer enfrontament. El d'avui començarà a les 9. El Mundial de Futbol a les 6 ha començat el Txèquia a Sud-Àfrica, primers minuts de joc, empat a 0 en aquest partit del grup A. A les 9, Suïssa-Bòsnia i Hercegovina, i ja de matinada jugaran el Canadà-Qatar i el Mèxic-Corea del Sud. Encara en futbol, el defensa Francesc Konaté fitxa pel Madrid per a les pròximes 4 temporades. El pilot Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Brno i podrà participar a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de demà. Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya i s'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i d'Hongria. I en tennis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova.
22: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Busca el triple! Triple, triple, triple!
6: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
5: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
6: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
8: Molt i molt ben defensat.
5: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
6: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, set. Aquesta setmana m'esteu destalutant perquè un dia falla un, l'altre dia falla un altre.
2: És que aquest final de temporada... Hola, Francesc Garriga.
1: Com estàs, Juliana?
2: Bé, sempre es complica molt la final de temporada.
1: S'està notant molt que és final de temporada.
2: I nosaltres, en general, també som aquella classe que sempre passen coses. Saps aquella classe una mica polèmica?
1: Que el profe diu, buf, quines... O sigui,
2: sempre hi ha nens que falten, aquest que ara té problemes familiars... Bé.
1: La teva classe era molt conflictiva, Juliana?
2: Absolutament sí.
1: Vas anar sempre a la mateixa escola o institut?
2: No, perquè vaig anar a la pública.
1: O sigui, vas fer fins a...
2: Vaig fer fins a 6è, vaig fer l'ESO i després vaig fer el batxillerat en un altre centre.
1: I tu tenies sensació d'estar en un lloc conflictiu? Conflictiu no.
2: No, conflictiu tampoc, perquè...
1: Animat.
2: Animat, sí. Conflictiu no, realment no. Les escoles públiques de Cardedeu són excel·lents. El que passa que sí que és veritat que, clar, doncs passaven coses, ens ho passàvem bé.
1: I tu en feies passar moltes?
2: Jo era molt, molt, molt pesada. Molt pesada. Com et pots... Alguna cosa et pots arribar a intuir. Alguna cosa et pots imaginar. Però no era conflictiva de muntar pollos. Vull dir que en el meu institut n'havien passat de grosses, de veritat, i jo no participava d'aquestes grosses.
1: I tu, Carandell?
3: Jo vaig anar en una classe...
1: Em costa molt identificar-te d'estudiant.
3: Mira, jo vaig anar tota la primària a l'escola pública Andersen de Vic, una escola que era un matriarcat.
1: Escola pública Andersen?
3: Sí, Andersen, fèiem una assignatura... Sí, i fèiem una assignatura que era hort i una altra que era ràdio i una altra que era curtmetratge. I era com un matriarcat perquè eren tot mestres, tot noies, dones. Tot mestres. I a la meva classe érem 6 nens... i la resta tot nenes.
1: O sigui, llavors nosaltres teníem femenina, gairebé.
3: Molt poca
2: gent. Estava segregada ja per gènere.
3: Sí, estava a un punt. I no érem gens conflictius, érem una classe maquíssima.
1: I les classes d'hort, ara les podries aplicar? És a dir, te'n recordes d'alguna cosa d'hort?
3: No, recordo poca cosa, que bàsicament el tema era que l'enciam que et donaven a final de curs no se't morís, era una miqueta. I l'havies d'anar cuidant i tu eres responsable d'aquell enciam. Però recordo bastant poc.
1: I les classes de ràdio t'han servit?
3: Sí, jo crec que ja m'agradava la ràdio, però en aquell moment poder tocar una taula de sol, pujar, baixar el volum...
1: A quina edat, això?
3: Això, doncs, això dels 10 als 12.
1: Hòstia, és molt xulo poder fer ràdio als 10 anys.
3: A 5è i 6è fèiem ràdio. Sí, sí.
2: I tu, Francesc, eres...
1: Jo vaig anar...
2: una mica de pollo allà amb el Miqui Esparvé?
1: No, no. El Miqui
3: Esparvé
1: era una mica discul, però molt poc. Però no, jo era bon estudiant i ell una mica menys bon estudiant, però també bastant aplicat. I s'hi esforçava molt.
2: Això és el més important. A casa meva se m'havia dit sempre, és igual, si suspens, si jo t'he vist que t'esforçaves.
1: Ell s'esforçava molt i era skater. Llavors havia de compatibilitzar l'estudi amb el monopatí.
2: És una feinada, en aquestes edats, de veritat.
3: No,
2: compaginar
3: i has de
2: fotre
3: moltes hores. Buf! Moltes hores. A casa sabia molt greu si a vegades suspenia l'actitud. Perquè hi havia una època que et valoraven, diguéssim, les capacitats.
1: Jo soc més gran perquè a mi no se'm valorava l'actitud.
3: I les altres, l'actitud, i tenies com dues notes.
1: I tu havies suspès l'actitud?
3: Jo havia arribat a tenir algun cop en alguna assignatura que amb el mestre doncs, no ens enteníem bé, tenia un notable i un insuficient d'actitud.
2: A mi això també m'havia passat.
1: Però notable i insuficient?
3: Ara et diria que quedava com suspès, però no ho recordo, no?
2: No, eren uns punts... Jo crec que eren uns punts...
3: Et baixava. Però a casa sabia molt greu.
1: Penseu que això avui està passant a moltes cases, estan obrint les notes, perquè demà s'acaba el curs.
3: Sí.
1: Les notes les donen entre ahir, avui, demà...
3: Aquella època, tu i a mi ens les donaven físiques, amb la Juliana no ho sé.
2: No, a mi també, encara me les donaven físiques.
1: I podries, amb un paper, i l'havies de tornar firmat pels pares.
3: I podies retardar una mica el moment, no?, de donar-lo a casa. Jo hi havia èpoques que anaven dient que no us les han donat encara.
1: No,
3: jo les tenia, com que sabia que n'hi havia alguna de dolenta. Encara no, suposo que l'últim dia potser ens les donaran.
1: Ja, però s'havien de donar.
3: Sí, clar.
2: Veus,
3: ja, perquè no em veien.
2: Confiança total a casa. A mi m'era igual. O sigui, jo sabia que...
3: Tenies molt bones notes.
2: Però jo ja sabia que la meva mare m'estimaria encara que jo hagués tret el 5 de sempre a matemàtiques. Saps que no hi havia manera de moure-la.
1: La pitjor era matemàtiques,
2: I que ja era un miracle que em posessin un 5 perquè és que era per suspendre, perquè jo no sabia res i no sé res encara ara de matemàtiques. Tant de bo m'haguessin suspès. Que anant bé podré encara sabria sumar i no en sé.
1: I aquí estem. Sense saber sumar, però fent ràdio. Mira, ja alguna cosa m'ha après.
2: Els nostres profes deuen al·lucinar. Per què? I això ho penso.
1: No, estan orgullosos. Estan orgullosos perquè saben que tu has arribat aquí en part pel que et van ensenyar.
2: No, en part no, absolutament gràcies a ells.
1: Home, una mica ja has hagut de posar tu també de la teva part.
2: No, però... a mi l'educació... Jo noto un impacte en l'educació pública d'aquest país en mi molt important i que valoro profundament.
1: Aquest és el missatge que ens agrada donar des de la Ràdio Pública i Nacional del país. Una pausa i arriba el que no surti d'aquí, un programa per aprendre.
4: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
5: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
4: Tu creus? Jo pensava que era normal.
5: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
6: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
7: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
8: Angie Ange!
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
16: una cullerada de silenci,
15: dos reflexos de llum,
16: 5 quilos de cadira
15: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
16: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
17: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
18: Contes, novel·les, poemes, cançons...
17: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
19: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
20: Soc un bohemio, passa l'estiu a ICAT.
21: Que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.
20: Ja tenim aquí la cançó de l'estiu d'ICAT, un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohemio. Desprèn la calma i l'alegria de les eternes nits d'estiu on res pot anar malament, però per cantar-nos amb tendresa i un punt d'humor sobre aquells amors d'estiu que un dia sembla que duraran tota la vida, però que finalment la vida els separa abans de començar el nou curs.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Passen 2 minuts d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger Carandell.
3: I avui sense la Marta, que a hores d'ara és molt lluny d'aquest estudi. Concretament a Madrid. Hauria d'haver arribat a Madrid fa unes quantes hores, però, bueno, tenim el país com el tenim. Els trens estan com estan.
4: Va tot com el puto cul, nen.
3: I va tot fatal. És veritat que era per un incendi, però quan no és un all, és una ceba. Ens ha enviat un àudio fa poca estona per posar-nos al dia i actualitzar-nos.
5: Hola, companys. No us mentiré. Està sent un viatge interminable i difícil, perquè portem en marxa des de les 12 i ara, que falten pocs minuts per les 6, encara no hem arribat a Madrid. Hem estat unes 2 hores ben maques aturats al Camp de Tarragona. Ens pensàvem realment que no podríem seguir el viatge, però finalment hem pogut reprendre'l. Arri, diu el Marc Andreu, no, arribarem d'aquí poc. I estem molt llestos amb moltes preguntes que jo he preparat i apuntat per tots els famosos que ens trobarem en aquest acte que organitza una famosa marca de grans magatzems, que és el Corte Inglés, ja t'ho dic. O sigui que molts nervis. En teoria hi ha d'anar la Pombo, en Pablo Castellano, el cunyat dels gintònics, la Lucía, Lola Lolita, Violeta, Alice Campelo, Álvaro Morata, espera que estic recu... Marta Riumbau, que tinc unes ganes de preguntar-li pel nòvio, i la Dulceida i l'Alba Paolo, o sigui que hi va la Jet Set. I la Jessica, que ja hem estat parlant, estava ella molt atabalada quan m'ha vist perduda a l'estació de Camp de Tarragona, m'ha dit, arribaràs? Que semblava un ordre, amb majúscules, i jo li he dit, Jessica, per tu, el que faci falta. I res, fent parella amb en Marc Andreu, avui dormim junts, nens, si tot va bé, clar. Petons i que vagi bé el programa, us enyorarem moltíssim.
3: Nosaltres ja us enyorem, i estic pensant que amb tots els noms que ha dit la Marta sembla més la festa del que no surti que la festa del Corte Inglés, perquè són tots els nostres, vull dir, tots aquests que ha dit.
4: Jo tinc moltes ganes de veure la Marta excel·lint en aquest paper de detectiva del cor, encara que és veritat que el preu a pagar és altíssim, perquè un programa del que no surti sense Marta Montaner és com una setmana sense pa.
3: Absolutament.
4: És un patiment constant.
3: Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, com estàu?
4: Bé!
3: Notes el pes Montaner en aquesta cadira que ocupa normalment la Marta?
6: A veure, jo sumesc que no la puc substituir, sóc et suplent, faré el que pugui, és tot el que puc dir.
4: Ens ho passarem molt bé, a veure.
3: No, ens ho passarem molt bé.
4: Sempre molen també els dies que són una mica diferents, saps? Que de sobte tens un Jaume, que de sobte està la Juliana Girona...
3: Bueno, una mica quan fallava el professor o la professora. Però venia un substitut que, mira, ja és un dia diferent, és una cosa diferent.
4: El teu millor amic estava malalt i per força havies de parlar amb algú que
3: exacte,
4: normal no hi parlaries, que havies de relacionar fora del teu
3: cercle.
6: Sí, jo sóc, vendria a ser, a nivell representatiu i metafòric, aquella televisió que t'entraven a final de curs de classe per posar-te una pel·lícula. Jo sóc això ara mateix, no?
3: Amb aquell moble, amb aquella tele...
6: Jo sóc aquell armari, no?
3: Exacte.
4: Hòstia, és que jo tenia projector, no entenc, no sé de què esteu parlant.
6: Clar, és molt antic, això, clar.
3: El gap generacional.
4: Molt antic.
3: Nosaltres s'obria la porta, tu havies d'anar a ajudar a la mestra i entrava com amb un carrit, un moble.
6: I és perillós, una vegada a la nostra classe va caure la televisió i allò pot aixafar un menor i matar-lo.
3: Allò passava molt.
6: Sí.
3: Arriba a passar per sota algú i el mata i haguéssim tingut una desgràcia. Bé, dit això, aquest matí ens ha escrit en Pau Espark per aportar-nos nou material sobre Nua Coffee Branch de la Ràpita que ahir vam comentar, que és aquest nou local doncs, que fan cafès, branch i bicicletes, que vam comptar ahir que bueno, el model de negoci ens inquietava una miqueta, i teníem sobretot el dubte de qui era el propietari d'aquest local, si en Joan Verdú i la Laura, és a dir, tots dos junts, en Joan Verdú i la Laura Escanes, o si només era d'un dels dos, i tu, Juliana, deies segurament és només d'en Joan.
4: Jo m'ho apostava tot en aquesta
3: tot.
4: Carta, vaja, sense dubte.
3: Doncs bé, en Pau Espark, que de negocis i empreses hi entén bastant més que nosaltres, ens ha enviat un missatge de WhatsApp aquest matí, que ens deia, jo també aposto que el bar aquest de Nua a la Ràpita l'ha muntat en Joan sense la Laura, perquè ell té un altre bar a Andorra, que es diu Carving Coffee Lunch, i a més és ambaixador d'una marca de cafès andorrana que es diu Coma Coffees Roasters, amb qui segurament deu tenir alguna aliança amb aquests negocis. I, evidentment, en Pau tenia raó. M'he estat informant sobre aquest local.
4: Has estat comentant?
3: Sí, sobre el Carbon Coffee Lunch, que té un Instagram amb uns 5.000 seguidors. També he vist que van obrir el novembre del 2024, per tant, fa cosa d'un any i mig, i a dins us podeu imaginar com un sofàs de pell i a la paret uns esquís. Per tant, aquí seria una mica cafè i esquís, i a la ràpida, cafè i bicicletes.
6: No sé què és pitjor.
4: No, és horrible.
6: És tot horrible.
3: Però això no és tot, perquè en Joan té més negocis i empreses, a banda d'aquests dos locals de cafès, bicis i esquís, i en Pau ens diu... També té una empresa que es diu Mamba Negra SL, que fa servir per muntar competicions esportives i merchandising seu amb la Laura de model. I ens adjunta un parell de fotos del catàleg de merchandatge on la Laura sí que és una de les models que apareix en aquesta web. Per tant, un esquiador professional i un tio de negocis, també.
4: I m'agrada que la Laura, veus, això sí que és un nivell d'implicació com a parella, que li dones un cop de mà i et fas les fotos, però sense fer el negoci compartit, que ja s'ha vist que poder no és la millor idea del món i que com més separades tinguem les coses i, per tant, menys dependència hi hagi, més lliure serà en realitat aquell amor i, per tant, més pur i més bonic, segurament.
6: És que probablement això, o sigui, la fa molt solidària en la Laura, perquè en la Laura com a model, no sé, de números, això també li hauríem de demanar en Pau, però no sé què deu costar sortir una plana web d'una marca de roba i en el seu xicot li cedeix la seva pròpia imatge gratuïta, jo entenc.
3: Sí,
4: jo crec que per menys de 100.000 euros no s'hi posa.
6: Imagina't.
4: Jo crec, no en tinc
3: amb
4: idea.
3: Amb el tema de cedir la imatge, una marca i tal, bueno, jo crec que podria anar per aquí la cosa. Bé, a tot això, el 677-27-1058, uns quants oients ens avisen que s'han trobat Batguil al mig de l'Eixample de Barcelona. No sé si tu, Jaume, venint cap aquí, t'has trobat amb alguna cosa, però
6: no.
3: Ens deien... Hola, perfectes, ara mateix la Batguil gravant un videoclip al carrer Marina de Barcelona acompanyada del seu xurri. I ens enjunten una foto on se la veu ella... amb un home, que jo crec, un tio...
4: És en Noah Brown?
3: Que és en Noah Brown, que li està fent un petonet al coll, com amb carinyo, saps? Molt a prop d'ella i un petonet al coll.
4: Que bonica és la vida.
6: I assumes que deu ser una cançó... O sigui, un videoclip, ara, per exemple, del seu antic... O sigui, el seu antic àlbum, no?, que és de fa poc, però el seu àlbum va sortir en març, no?, Mascara.
4: Sí.
6: Entenc que això, si és un videoclip, com diuen, deu ser d'una cançó...
3: Que no sé què dir-te.
6: Nova, que sortiria potser aquest estiu, amb intenció de ser cançó d'estiu.
4: Algun temacle d'estiu, efectivament. Batguil, per cert, que protagonitza l'últim número de la revista Forbes i que jo crec que hauríem de comentar-ho perquè també ha donat alguna entrevista on diu coses interessants. Poder algun dia d'aquests ens hi haurem de fotre.
3: Sí, no? Diu que és una de les més influents de menys de 30 anys i està a la portada. Mm-hmm. Llavors tenim un altre missatge sobre la Batguil que ens l'envia un oient que diu «Sento no poder donar més detalls, m'ho ha passat la meva xicota dient-me només que us ho enviï, que ara ella està liada». Per tant, ell és un pur missatger.
4: M'encanta això. Sí. O sigui, que ella estigui liadíssima, angoixadíssima i digui «Tu, nen,
3: envia-li tu,
4: que resola-ho ja». I el pobre
3: no
4: xaval,
3: temps.
4: Que anant bé no sap ni qui som, enviant-nos aquest missatge. Em flipa.
3: I llavors ell diu «El que entrec de tot plegat, que a més també ens passa una altra foto de la terrassa on es veu també algun càmera», diu «Batguil fent un rodatge casual a un bar del carrer Aragó amb carrer Marina a les 17:45 aproximadament d'ahir la tarda». Per tant, li agraïm moltíssim aquesta informació i per fer de missatge de la seva nòvia. 5 minuts i arribem a 2:15. Per fi ens toca parlar també de la Jessica Goicoechea, la model i empresària catalana.
4: Doncs sí, perquè ahir va coincidir en un esdeveniment amb el periodista del cor més ràpid de la contrada, a qui segur que Marta Montaner es trobarà justament avui.
6: Uf, pelosa, d'aquesta
4: no,
6: encontre.
4: Aquesta trobada, ja saps tu que Javi Hoyos, a més, va ser cap de Marta Montaner en cert moment de la seva carrera.
3: Sí. Com es deia aquella web?
6: Fórmula TV.
3: Ah, exacte.
6: Que està, si no, acabarà de desaparèixer,
3: estaven
6: no?
3: Estaven a punt de tancar fa uns
4: estan
3: dies.
4: Estan en perill d'extinció. Uh-huh. Bé, doncs, estem parlant de Javi Hoyos. I en Javi en aquest esdeveniment tenia molta feina, perquè hi havia moltes carpetes per obrir amb la Goico, molta carpeta pendent. Ell anava amb un carpesà ple de fundes, amb tot ben compartimentat i preparat per atacar. Evidentment, començant per la reconciliació ja oficialíssima amb Manu Moreno, el jugador de rugbi sevillà. Us recordem que els dos tornen a ser parella, però cal tenir present que ell va deixar-la al setembre, després d'anar un any plegats. D'un dia per l'altre, De fet, l'endemà d'una cita romàntica a la qual li va regalar un ram espectacular i molt, molt despampanant, i a posteriori s'ha anat coent aquest retrobament, no? S'ha anat veient, ara aquí, ara allà, ara un quiqui aquí, ara que sembla que mira que pudeta... Fins que de sobte, encara que la McGoigo hagi fet una mica la seva durant aquest període de reconciliació, perquè bé sabem que va tenir una petita historieta amb en Mac Pauk, per exemple, sense anar més lluny, ara tornen a ser nòvios oficials amb en Manu. Ja sabeu que les nostres famoses sempre els hi han funcionat moltíssim el tema dels exnòvios. Elles són addictes a tornar amb els ex.
3: Bueno, com tots.
4: En tot cas, no, com tots no.
6: No, sí, jo no
4: tots
6: ho he fet
4: mai. Jo tampoc mai de la vida.
3: No, jo tampoc, però miro al meu entorn i la gent li costa com passar pàgina. I que la recaiguda és força habitual. O les segones oportunitats
6: sí,
3: també.
6: Sí, però és vera que entre famoses crec que el percentatge augmenta. No?
4: Que jo crec que també, i això l'Aitana sí que ho havia explicat alguna vegada, té a veure amb la naturalesa de la seva feina i el punt de vulnerabilitat on això la situa també a nivell públic i a nivell relacional. Que segurament no et pots relacionar de la mateixa manera sent anònima que sent famosa. Llavors, això és al final un espai segur per elles i acaben tornant a la mateixa pedra. Mm-hmm. En tot cas, en Javi, que és qui ha anat, a més, destapant bona part de tota aquesta informació sobre la reconciliació, el primer que fa, evidentment, és preguntar-li sobre el tema.
7: M'encanta que hayas convertido ya fotos, Manu, y tú, oficialmente, en plan de
8: sí,
7: ya oficial.
8: Ya, es que no paraba de subir vídeos. Digo, creo que así ya dejaré de subir vídeos.
7: ¿Qué tal llevas el salseo tú?
8: Tengo que decir que lo llevaba muy bien, vale. Siempre lo he llevado muy bien durante estos años, hasta hace relativamente poco que me has estado tocando un poco las narices, la verdad.
7: Vale, qué sincera es.
8: Era como déjame en paz y una puñetera vez, ¿vale?
4: És un miracle que puguem sentir el que diuen amb aquests micròfons de pèssima qualitat, que és una vergonya.
6: A veure, en el seu favor diré que en aquests events el so és molt complicat de gravar amb dignitat, sí, perquè però... hi ha molt de crits i molt de soroll. Però és vera que se podria, ja que en Javi deu, jo estic tant de seguidors i tanta pela, podria comprar-se uns altres micros, no?
4: Bé, haurem de començar a il·lusionar-nos amb aquesta relació que certament d'entrada no ens acaba de fer el pes, però què hem de fer si la nostra sí, amiga s'ha enamorat? Si és que ens toca callar...
3: I fer-li costat.
4: I saludar en Manu amb una abraçada dient tu, nen, quants dies que feia que no ens vèiem, quan entra al sopar.
3: Quan tu el coneguis, perquè hi haurà un dia que jo crec que coincidireu, com reaccionaràs?
4: Manu, em fa molta il·lusió conèixer't. Quina alegria, nen, i li picaré bé.
3: És que què has de fer?
4: Li picaré l'espatlla
3: no
4: i a ell li semblarà que li acaricio, però li estaré picant.
6: Perdona, na Marta avui podria conèixer-lo o no?
4: Això ja
6: no...
4: Crec que sí que podria passar.
3: Sí, si han anat junts, la Jessica i en Manu...
6: Seria bastant divertit,
3: home, seria increïble. Estaria molt bé.
4: Bé, per altra banda, la conversa amb Javi Hoyos ahir va seguir, perquè en aquest esdeveniment hi havia un altre VIP de la Jet Set espanyola molt rellevant.
6: Mitodó,
4: Carmen Lomana. Jaume, avui que et tenim a tu, que ets el nostre corresponsal a les Terres Espanyoles,
6: mm-hmm.
4: Tu saps per què es va fer famosa Carmen Lomana?
6: Sí, mira, t'ho dic. Fa com 20 anys va sortir un especial de televisió espanyola que era com un Callejeros, un d'aquests com a reportatges, no sé si era Callejeros exactament, però mm-hmm. un d'aquests programes com a que fan visites a barris i varen fer una visita a un barri molt car, com de carrer Serrano de Madrid, uh-huh. i la varen trobar a sa tenda i va dir perles absolutes sobre sa pobresa sense sostre i sobre sa compra de bolsos de marca i se va fer reconeguda allà.
4: O sigui, perdona, tot plegat va començar senzillament amb el que seria avui en dia un moment viral, un moment televisiu que va brillar.
6: Exacte.
4: I a partir d'aquí carrera ja explosiva.
6: Era una participació puntualíssima, ella no va ni cobrar, era com una dona entrevistada per el carrer, saps?
3: Jo donava per fet que era un personatge públic des de feia molts anys.
6: Imagina que dins el seu privilegi ja se devien revoltar de gent famosa, però ella devia ser en aquell moment famosa de famoses, saps? Però va ser en aquell moment. I a partir d'allà van trobar un animal a polir, com un animal televisiu a polir, la van començar a trucar de diferents programes i col·laboracions.
3: I ella encantada de la vida.
6: Ella ha nascut per ser famosa.
3: Sí, sí,
6: clar.
3: Sí.
4: Doncs per si no teniu present, fa pocs mesos la Carmen Lomana va tenir una discussió a cara descoberta amb Jessica Goicoechea, que se sumava a altres moments d'incomoditat, com per exemple trobades a esdeveniments on no s'havien saludat, situacions bastant incòmodes, que evidenciaven que entre elles dues no acabava d'haver-hi la millor química, encara que realment tampoc teníem molt clar d'on naixia, no, aquest malestar.
6: Uh-huh.
4: El punt d'inflexió, però, aquest últim mes que va haver-hi tota aquesta polèmica, sí que van ser unes declaracions de Carmen Lomana a la ràdio que la Jessica es va prendre com a atac personal.
9: Necesidad de que se levanten a las 6 de la mañana a correr como si las persiguiesen. Pero cuando una señora o una chica ideal tiene que hacer eso, nunca. Que no, mirad cómo estoy yo. Como un pimpollo. Yo no hago nada. Yo lo que me encanta, como decía mi abuela, la belleza hay que descansarla. Si no, tengo que madrugar, desayuno en la cama, leyendo el periódico, oyendo la radio.
4: Clar, no està tan clar que tot això anés per la Jess. Però ella...
6: Bueno. És que en el fons era una crítica general a les influències de lifestyle.
4: Però sí que és veritat que la Jess se'ns encén ràpid i va saltar-li a la jugular dient que tot això que defensava era de mentalitat mandrosa, no? Tot plegat per internet. I és normal que ahir en Javi estigués molt i molt nerviós i emocionat per aquesta trobada presencial després d'aquesta picabaralla a través de les pantalles entre la Jess i la Carmen Lomana, que coincidien en aquest esdeveniment. Però és que a sobre jo imagino que ell ja devia anar encara més calent perquè ell va poder fer de mestre de cerimònies.
7: Esto es legendario, el reencuentro de Jessica Boycott de Carmen Lomana.
10: No, pero la tía está bárbara, ¿eh? Mira, mira qué abdominales tiene.
8: Muchas gracias. La verdad que son las primeras palabras bonitas que escucho por tu parte hacia mí.
10: Yo, pero si no te conocía...
4: La cosa comença ja amb moltíssima tensió.
3: I es nota molta tensió, eh?
6: Que, a més, no hi ha pitjor d'espècie que te diguin que no sabien qui eres, que és el que fan a Carmen Lomana, no sabia ni quién eres, no te conocía.
4: La Jess ja amb les urpes ben preparades, responent ben emprenyada quan la Carmen li elogia els abdominals, que també és una interacció, una primera interacció ja ben estranya, no? que Carmen Lomana digui que tens uns abdominals tan i tan ben definits. Són les primeres paraules maques que dius sobre mi, diu Jessica Goicoechea. Ella llença ja el primer punyal sense por. Ella és una tia valenta, decidida, i ha anat a la guerra, exacte, i s'ho pren seriosament. No està per bromes, Jessica Goicoechea. La conversa, però, avança, i és veritat que jo crec que acaben trobant una mica l'escletxa de connexió.
8: Una vez salís en televisión criticándome, ¿sí? Mi padre me lo mandó y me dijo, uy, ¿qué te está diciendo?
7: O sea, que esto viene de atrás.
10: No.
8: Y digo, yo no la conozco de nada.
10: Yo lo único que he dicho y sigo diciendo, que hay mucha gente en redes sociales, ¿eh?, que solamente verlo me da vértigo.
7: ¿Es posible que hagáis las paces?
10: Trabajo.
8: No había tampoco ningún tipo de...
10: Yo no tengo nada.
8: Dormíamos los dos muy a gusto, ¿no? Igualmente.
10: Yo sí.
8: O sea que...
10: Y siempre he dicho que era una mujer muy guapa y... Y ahora que te he visto
8: natural... Muchísimas gracias.
10: Cuerpazo.
8: Gracias.
4: Una situació molt estranya.
6: És tot un viatge de 30 segons, eh?
4: És tot molt estrany. A mi el que em fa més gràcia i el que més m'agrada d'aquesta trobada és que aquestes dues s'assemblen molt. O sigui, a més, a l'esdeveniment van vestides de negre les dues i que les semblen com la mateixa persona en edats diferents, com si estiguéssim en una ficció exacta on estan interpretant, no, el mateix personatge de jove i una mica més gran.
6: A part, hi ha un punt que també li dona més dadaisme que en Jessica Goicoechea d'un vestit amb transparència que si se li resalten els mugrons i clarament està incòmode i se'ls està tapant tota l'estona amb els bolsos, amb les mans.
4: Però se'ls tapen, no crec que per incomoditat que amb ell aquest tema ni li va ni li ve, sinó perquè Instagram no la censuri.
6: Okay.
4: Se'l tapa perquè Instagram no la censuri. Però és veritat que es fa molt estrany, perquè se la veu com molt recollida, saps? Perquè havent-se de tapar les
3: clars... Se la veu encara més incòmoda. Llavors.
6: Sí, clar, ho fa tot més traig visualment, saps?
4: Clar, no, o sigui, l'expressió corporal sembla que indiqui que encara està més incòmoda del que clarament està. En qualsevol cas, ja es veu que no crec que siguin íntimes en cap punt de la seva existència, però jo crec que tampoc seran enemigues, perquè és que realment tampoc tenen cap motiu real per ser-ho, que és el que s'evidencia en aquesta conversa.
3: Que et dic una cosa, aquestes dues se'n van a dinar o a fer unes copes i crec que acaben coincidint en molts temes.
4: En molts.
3: Que no pas discutint-se, eh?
6: És que més enllà de físicament, a mi me recorden a nivell essencial, a nivell psicològic, tenen moltes semblances,
4: sí,
6: no?
4: Sí, sí, sí. A nivell discursiu, ideològic, vull dir que jo crec que coincidència. Sí, sí, sí.
3: Bé, passen 5 minuts de 2:15.
4: Yeah!
3: Avui, Jaume, hem de tornar a parlar d'un ex indesitjable en aquest programa perquè ha tornat a fer de les seves.
6: Sí, feia molt que no parlàvem d'ell a favor de la nostra salut mental, però mos hem vist obligades a reobrir la càmera secreta i es basilisca en aquest cas és en Sebastián Yatra.
4: Gairebé havia oblidat qui era.
3: És que t'ho hauria de buscar, però és que jo crec que potser ens hem tirat mig any sense parlar de Sebastián Yatra.
4: Va haver-hi una època que parlàvem cada dia.
3: Però molt.
6: Per això estem tan bé.
3: Fa un parell d'anys i no paràvem. I mira, ara ja el tenia fora del mapa, jo.
6: Ben que dic que he demanat permís a la Marta Montaner per usar aquesta cançó amb en Yatra, perquè normalment ja sabem que la usam amb en Risto, però crec que li escau molt. Sebastián Yatra, actor, cantant i un dels pitjors ex que hem relatat mai en aquest programa amb permís d'en Risto Mejide, va estar amb la nostra petita ninfa Aitana des de 2023 fins a principis de 2025 i ho van deixar definitivament després de diverses ruptures i de diverses declaracions d'en Yatra, com unes on remarcava que no sabia ser fidel a les seves parelles després d'un any de relació estable. Idò bé, després de sort d'allunyament que vàrem sol·licitar totes les fans de Aitana per lo malament que l'havia tractat, el teníem ben lluny fins ara.
4: Per mi és molt important destacar que sí que vam parlar de Sebastián Yatra.
6: Quan?
4: Fa poques setmanes, de fet, bé, poder ja fa més, però... En vam parlar quan Rosalía va passar per Madrid.
6: Clar.
4: I Aitana Ocaña va ser la primera convidada al confessionari.
6: Mm-hmm.
4: On justament va relatar aquesta experiència que ara en Jaume comentava de quan Sebastián Yatra va dir en un podcast que no podia ser fidel passat l'any de relació. I ella va explicar aquesta història.
3: I gràcies a això vam conèixer exactament els timings de com havia estat la ruptura,
6: i com havia sentit ella com a exnòvia en aquell moment, aquelles declaracions.
4: I per mi és rellevant esmentar-ho, perquè jo no crec que aquest contingut que ara comentarem de Sebastián Yatra hagués existit si no hi hagués existit abans aquest confessionari de l'Aitana.
6: Que és com una resposta, no?
4: Crec jo.
6: Bé.
4: Després discutim.
6: Ok. La qüestió és que el contingut és que ahir el cantant colombià va estar a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per veure el partit entre Colòmbia i Uzbekistan. Un partit on el país llatinoamericà va guanyar 3-1 i així ho va celebrar en Sebastián Yatra en ple camp. A part dels crits testosterònics, en Yatra va festejar sa victòria amb una gran glopada d'alcohol a sa sòfag, a morro directament de sa botella, tot rodejat dels seus amigots saltant i cridant. Ja sa cosa apuntava maneres. I així va ser, perquè minuts més tard en Yatra penjava aquest TikTok dins un cotxe amb sa vintena cervesa a sa mà i cantant amb els seus amics orangutans.
4: Per mi és una de les imatges d'aquest 2026. És un dels moments pop i de periodisme del cor més rellevants. I això que realment tampoc és el que passi. Però és que l'ha fet molt grossa.
6: Mm-hmm.
4: L'ha fet molt grossa. Soc jo, l'Aitana.
3: Clar, com se deu haver agafat, ella? És a dir, aquest matí,
4: quan
3: li han reenviat i quan ho ha vist...
4: Saps què passa? Que per molt bona relació que mantinguis amb ell, que pot ser que ells fora de l'esfera pública mantinguin una cordialitat...
6: No té pinta.
4: Però encara que fos així, si tu saps en quin punt està la teva relació a nivell mediàtic, el que genera, el que ha generat el mal que t'ha fet, perquè l'Aitana ha patit moltíssim, no només en aquesta relació, sinó també per tota la pressió mediàtica que va comportar, jo crec que t'has d'enfilar per les parets quan veus que el teu ex, que és... un imbècil profund, ha publicat això.
3: Clar, jo aquí tinc un dubte. Això ho publica després del partit, a la nit. Evidentment, jo tinc la sensació que van tots borratxos al cotxe.
6: Sí, és que per qui no vegi les imatges, estan tots amb uns ulls.
3: Sí, amb uns ulls.
6: Sí, unes pupil·les
3: que
6: i unes cerveses a ses mans.
3: S'ha mamat des de primera hora de la tarda.
6: Sí.
3: Entenc que ho puguis penjar en un moment d'eufòria i d'anar borratxo. Però és que no l'has borrat, tampoc.
6: No.
3: Però no sé si ell aquest matí ha pensat, hòstia, potser l'hauria d'esborrar, però és que si l'esborres encara fas més gros tot el
6: panorama.
3: Clar,
6: perquè ja fa com 8... Clar, el va penjar que eren les 12 de la nit de Mèxic.
3: Mm-hmm.
6: Llavors, ara ja m'imagino que ja s'ha despert, evidentment,
3: però
6: ja ha passat tantes hores i ja ha voltat tant aquest vídeo que jo crec que ja te fa vergonya i no el borres.
3: Clar.
6: Però sí que se deu estar...
4: I que ell la vergonya no la coneix tampoc, perquè és que ho recordo justament que Rosalía també va fer referència a quan Sebastián Yatra va penjar un vídeo també que era com fals d'ell explicant que en Raül no s'estava enamorat de la Rosalía.
6: Sí. Bé, en qualsevol cas, veig que estàs en el mateix vaixell que jo. Aquest vídeo no està fet des de l'amiguisme ni des de l'intenta de proximitat cap a Aitana ni res, sinó que és una burla, no només a Aitana, sinó també una mica, hem de recordar que Superestrella està basada en la relació actual de Aitana amb en Plex.
4: Algunes fonts deien que era una cançó que va dedicar Biel Just, eh?
6: Ahà, bé, en qualsevol cas.
4: En qualsevol cas, estem parlant d'un disc que té clarament dues cares molt diferenciades, la cara de la llum i la cara de la foscor. La cara de la foscor impregnada per justament aquest dol tan fort que ella va viure per culpa de Sebastián Yatra, on va patir tant, i una part de llum, entre les quals hi ha Superestrella, que vagi per Biel Just o per en Plex, és una reivindicació d'aquesta nova etapa sense aquest corcó i aquest exnòvio beneit i insuportable. Uh-huh. És una falta de respecte per part d'ell, que ara la pengi, aquesta cançó.
6: I jo he de dir, no sé si ho viviu igual, que per mi aquest vídeo també respira com molta misogínia, perquè té aquesta energia com de mascles units fent d'orangutan, escoltant una cançó escrita per una dona i feta per dones, enteneu-me.
3: Que en fan mofa, vull dir, per l'actitud.
6: I en fan mofa. És una mica com quan vas a una boda i sona Wannabe, o vas a una verbena i sona Wannabe de les Spice Girls, i els tios sempre se'n foten d'aquesta cançó i comencen a fer com moviments amanerats, com a fer de maricón, en un sentit pejoratiu.
3: Com si no es pogués gaudir aquesta cançó.
6: Per mi és terrorífic.
4: Situant-se per sobre des d'aquesta perspectiva misògina d'aquells és de baix nivell i ells no disfrutaran d'aquesta cançó.
6: A part, en el vídeo també se veu com simulen que no se saben del tot la lletra i és en plan, amor, te saps la lletra perfectament com tot el planeta Terra, saps?
4: O sigui, com no l'has de saber?
6: Bé, no sé quin punt estava de rànquing, però jo el tornaria a col·locar en el topo de pitjors ets de la cultura pop. I des d'aquí li anem també a cantar 6 de febrero, la pròxima vegada, que és una cançó dedicada a ell com a exnòvio porquíssim que és, no?
3: Molt bé, doncs mira, ja té feina, ja té nou contingut per tornar a penjar. Que ara ho he mirat...
6: Per quan se recuperi de sa ressaca.
3: No l'ha esborrat, vull dir, no sé si encara dorm, però segueix penjat el seu TikTok. Bé, fem una pausa i de seguida, Jaume...
4: Per què no fem un programa que només sigui cantant cançons de l'Aitana?
6: Jo seria
4: Jaume,
6: tan
4: anirem
6: feliç.
4: A un concert... No et convido, Roger, perquè entenc que no t'interpel·la. Anirem aquí, a un concert aviam. De l'Aitana a Barcelona al setembre. No sabem encara quin, perquè
6: bé,
4: hi ha diverses
6: és que jo la vaig veure fa poc en el Mallorca Live, aquest cap de setmana, que i ha fet una millora, sí? L'Aitana, és increïble. Clar, és que és com veure la teva cosina petita, la veus créixer, sí. I ara ja és una dona, una superdona.
4: És una superdona i una superestrella.
6: Absolutament. Jo sóc gay gràcies a ella.
3: Fem una pausa i de seguida actualitzem.

0: Jaume van venir en van ser al teatre que vam fer l'últim show d'aquesta gira de teatres del que no sortí d'aquí. I va venir un col·lega teu, que es diu Oriol, un dels, de fet no un col·lega, el teu millor amic, no, nen?
1: Sí.
0: El teu millor amic de l'ànima, que és un tio genial, guap, el cabró d'aquesta gent que fa ràbia.
2: No?
1: Sí, que ell va sortir, com nosaltres vam sortir per la Porta de les Estrelles perquè Juliana no estigués una hora fent-se fotos, i llavors ella estava a la porta davant. Sí.
0: I estava a darrere de les meves amigues i de la meva família i va triomfar moltíssim, no només entre les meves amigues, que totes em van preguntar qui era el noi pijo que teníem al darrere, quina monada de nen, tal, sinó que vam rebre whatsapps d'oients passant-nos fotos de l'Oriol dient qui és aquest sexy que hi havia darrere de la germana de la Juliana.
3: És el que és treballa o treballava
1: treballa,
3: al Barça i tal.
1: I de fet ell em va dir, dic, jo crec que estic assegut a prop de la família de la Juliana pels comentaris que fan, perquè feien alguns comentaris segons avançava tot l'espectacle, i dic, sí.
3: Edat de l'Oriol?
0: Molts més dels que sembla.
1: Sí, perquè em farà 29 a la tardor.
2: Val? Ah, sí que pareix més jove.
3: Sí,
1: podries posar-li 21 o 22.
3: I ha estat sentimental, si es pot compartir.
1: Està solter.
3: Sí.
1: I està bé. L'únic que és veritat que té moltes fans, podríem dir-ho.
2: I molts fans, eh? Jo m'haig fixat amb ell, també. No, home, per...
0: És que és un twink.
2: Educació.
0: O sigui... No, ah, vull dir, ara en el públic gay funciona molt.
1: Sí.
0: És que ell treballa tots els gèneres, m'entens? Funciona a tot arreu. Tot l'arc de colors.
3: És una sort, agradar a tothom.
0: Sí, perquè no passa, eh?
3: Agrades molt a uns o als altres.
2: Hi ha gent que no li agrada a ningú directament.
3: També.
2: Clar,
0: també.
2: És una desgràcia.
1: També.
0: I que hi ha gent que li passa té la mala sort de que funciona justament en el col·lectiu en el que no vol funcionar. M'entens? Vull dir, tios que els agraden les ties i agraden molt els tios, ties que els agraden molt les ties i agraden molt a ti, m'entens?
2: Sí.
0: Agradar a tothom és una sort que poca gent té aquest privilegi.
3: No, reduïda a l'Oriol.
0: Anant bé és l'Oriol.
1: I Alexia Botellas, per exemple.
0: Sí.
3: Oh, Alexia també.
1: Alexia Botellas.
3: I ara parlarem de l'Alexia, perquè he llegit unes coses per TikTok, llavors he parlat amb una persona que m'ha dit unes altres coses i
1: vull que ens ho comentem. Sí.
3: Abans, repassem el rodatge de Pol Mescal a Catalunya.
2: Ja fa 15 dies que tenim en Mescal per aquí rodant la nova pel·li dels Beatles i per ara està gaudint més de la festa barcelonina que en Jan Laporta. Tenim constància que ha mogut la cadera en es Gràcia Latina, a Salmo Dos Bar, en es Primavera Sound, i aquest cap de setmana sabem que ha sortit de farra per es Marula.
0: Ell ho està fent tot?
2: Tot. Ha sortit més a més llocs que jo.
3: No te l'has pas trobat,
0: Jaume,
3: a Barcelona,
0: Víctor? Hem de començar a sortir per trobar-nos-el.
2: Jo he dit que surt de festa, però clarament no vaig en els llocs que toquen.
1: Jo no me'ls he trobat.
3: I no el reconeixeries perquè he vist que estàs mirant si hi havia foto.
1: Sí, jo no ho sé si el
3: reconeixeria. Però és que té una cara... No,
2: té una cara d'irlandès.
0: Té la cara que té l'home de la meva vida. Aquesta és la cara que té.
2: T'agrada més que n'Oriol.
0: A l'Oriol d'ell? A mi l'Oriol d'ell no m'agrada gens.
2: Ah, no sé.
0: És a dir, jo el veig com una escultura. El trobo un tio guapíssim, però no és zero el meu. A mi no m'agraden els guapos.
3: Deixa'm mirar si és alt o no és alt. Perquè a vegades em passa que
2: penso que
3: tots els famosos...
2: Però és que fa 75 o una cosa així.
3: Són altíssims. I llavors...
2: Està bé.
3: Ni bé ni malament.
0: Exacte, no hi ha cap alçada que estigui ni bé ni malament.
2: Vull dir, és una mesura estàndard, bastant estandarditzada.
0: És veritat que jo sempre he tendit a no... Vull dir que ja que parlàvem d'ell com a possible home de la meva vida...
3: Mira, 80.
0: Sense ell haver-se postulat...
2: Ah, 80, encara més alt de lo que...
3: 80.
1: I tu quina alçada treballes? Un 70...
0: Víctor, jo ho treballo tot, no estic tancada a res. Però és veritat que jo...
3: De 70 en amunt.
0: Tu m'has vist mai amb un noi molt més baixet que jo?
1: No, mai a la vida.
0: Jo treballo un noi alt, general sí que és... Bueno, jo vaig tenir un exnòvio, és que ja t'ho dic. Jo he estat amb
3: tot... Jo
0: ho he tastat una mica tot.
1: Però només va ser un dels tants...
0: No. El meu primer nòvio era molt baixet, i molt baixet vol dir com jo, i jo faig 1,60 m. Després vaig tenir un nòvio, que no era el meu nòvio, però ell deia que era la seva nòvia, al batxillerat, l'Albert, que també era molt baixet.
3: Has anat com increixendo, potser.
0: Cada cop necessito que siguin més alts.
3: Bueno, hi haurà un moment que... Bueno.
0: No, ara ja fa molts anys que em moquen, que em funcionen nois. Sí, però vaja, que jo... L'amor, saps què passa, Roger?
3: Aviam.
0: És sec. I a mi, si jo m'enamoro, tant més d'alçada que faci aquell noi. Si és un clauer, millor. Me l'enduc. I si és alt, doncs jo pujo l'espatlla. Ja sempre trobes la fórmula, però no m'importa.
3: Jo crec que no és sec del tot, però aquest és un debat que ja obrirem un altre dia. Jaume, el Marula.
2: Sí, es Marula és un club mític de música funky groove que està per al centre de Barcelona. No sé si hi heu anat mai, però és bastant divertit.
1: No el conec.
2: I segons la nostra seguidora, allà se va trobar en Pol Mescal i

0: El missatge diu així: expandim la ruta Pol Mescal, ja que divendres 12 de juny se'l va veure a la Disco Sala, no cap d'entendre el concepte Marula, a Ciutat Vella, en es gòtic. Però això no acaba aquí, apunta la seguidora. Hi ha un crossover important amb un altre personatge de l'univers que no surti d'aquí. Enzo Bron... Bobrinčić. Actor de La Sociedad de la Nieve, sí, diria que de fet és el protagonista, si no m'equivoc. I ets micronoviet d'Anna Rosalia.
1: Què? Parem-ho tot!
0: Això jo tampoc ho entes.
1: Des de quan ets micronoviet de la Rosalia?
2: Molt... No ho havíem comentat
1: això és,
2: mai, això.
1: Aquesta antiga, informació és nova.
2: Micronoviet de la Greta.
0: Era de Negreta Fernández.
1: No, que la informació que tenim amb la Greta és que la informació que tenim, que no vol dir que no n'és a més, que no... És que va haver-hi una petita trobada, però això no és micronoviat. Micronoviat és
2: va
1: el conquistat.
2: Va ser un rotllo.
1: 3 mesos i passeges agafadet
0: sí,
1: de la mà.
0: Això sí.
1: Emilio Sacraia.
2: Rosalia no ens constava,
1: el,
2: eh?
1: El Jeremy Allen White també era micronoviat.
0: A veure, jo he llegit directament, no està gens contrastat, no les poseu aquestes paraules dins la meva boca, a pesar de pronunciar-les jo, perquè això ho ha escrit una seguidora que no sabem que quan de contrastat està això.
1: Doncs, sisplau, que ens escrigui, perquè no sabem si t'has
3: confós.
1: O, exacte, amplia aquesta informació, sisplau.
3: A internet no hi ha cap article amb Enzo i Rosalia en el mateix text.
1: A internet mai hi ha res del que busques i el que necessitaries saber.
3: Exacte.
1: És impressionant.
0: Hi ha massa del que no busques, això
3: totalment,
0: també.
3: Totalment. Passa molt, això.
1: És una merda tot. Va tot fatal.
0: Bé, segons la nostra seguidora, en Pol Mescal estava en Esmarula amb Nenzo, no m'atreviré a dir Skognau una altra vegada, Bogrinčić, no sé, acompanyat també de l'actor Blas Polidori, que també surt a La Sociedad de la Nieve, i aquesta informació m'arriba perquè sabeu que dues noies se van estar petonades amb aquests dos en Esmarula. Fort. Entenc que quan diu aquests dos se refereix en els dos de La Sociedad de la Nieve. De què va fer en Pol Mescal? No tenc informació, mos diu. De totes formes, caldria contrastar aquesta informació, ja que no m'arriba de primera mà, bla, bla, bla, bla, bla. Sou els millors, vos escolt cada dia, sisplau, no pareu.
2: Molt bé, doncs no
1: pararem. O sigui que pot ser, perdona, per entendre'ns, pot ser que realment en Pol Mescal no, ni tan sols hi fos allà.
0: És que no tenim ni fotografia ni res. No mos consta res.
1: Nosaltres decidim creure el contrari de Sant Tomàs. A tope amb tot. No. Jo crec.
0: Realment nula feina periodística, perquè el que hauríem d'haver fet és contestar aquesta informació abans de dir-la, però jo sóc així. Sí que sabem que aquests dies se l'ha pogut veure per el carrer Elisabets, i anava amb un amic, com dos guiris, mos diu la seguidora que se'l va trobar, i que de fet li va demanar una foto i va ser molt maco. Realment passava desapercebut, mos indica, i mos passa la fotografia. O sigui que en el carrer Elisabets sí que sabem que hi va estar.
1: I ell, en aquesta fotografia, passa tan desapercebut, s'ha integrat tant com a guiri en aquesta ciutat,
2: total,
1: que ni
2: que no
1: el reconec.
2: Que
1: quan
2: no
1: van enviar aquesta foto
2: no
1: pel grup de WhatsApp, no en tenia ni
2: no
1: qui era, perquè ens
2: no
1: passaven la fotografia.
0: Uh-huh.
1: Ell està ja totalment integrat aquí com a turista.
2: Doncs aviat deixarà de ser notícia, si està ja Tom integrat Holland. I el veiem a tot arreu.
3: I Tom
2: ja
3: Holland, que està integrat.
0: Sí, de fet, han estat gravant perquè l'ha fet ell i tampoc ha estat mega noticiable. I de fet, ni ho han comentat en aquest programa. I han estat tan exteriors, vull dir que se'ls veia ben els quatre Beatles.
1: És com si ara haguéssim d'explicar cada vegada que algú es troba el Carlos Cuevas per gràcia, que no acabaríem, perquè vull dir, és gent que viu a Barcelona, que amunt avall, doncs això el mateix ara en Pol Mescal és
0: absolutament
1: un
0: cert.
1: El que sí que és veritat és que Tom Holland està molt integrat, cosa que ja sabíem, que té molta relació amb la ciutat de Barcelona, fins al punt que ha estat entrevistat al Tot es mou. El món és un lloc estrany i bonic.
0: Però i l'ha entrevistat de Melero?
1: No, perquè crec que van fer
0: un junket d'aquests.
4: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: 7 minuts i arribarem a les 7 de la tarda. Víctor, tot el que teníem preparat per avui ho passarem a demà, perquè tampoc passa res.
3: Guardo els meus apunts.
2: A part, els teus apunts és un full blanc reciclat.
1: Perdona, exacte. És un guió de la tarda de Catalunya Ràdio, que això vol dir que has escrit el guió
2: aquí,
1: a 5 minuts, perquè si no aquest paper de preguntes al Triquell, el Blai Mercè, l'entrevista de les fades que ha fet el Francesc Garrigó.
2: És d'ara.
1: I el guió, m'agradaria que estiguéssiu veient el videopodcast, els oients de ràdio no ho podeu entendre. Són literalment 4 guixades en un...
2: Perdona, però és que això és un art, eh? És a dir, tu fotre't 4 guixades aquí.
1: Que no s'entén res, lletra de...
2: És molt d'esforç.
0: Jo tampoc entenc res, eh?
3: No, jo tampoc. A mi m'estava... Hi ha hagut un moment que dic, ara no sé què he posat aquí.
1: Clar, nosaltres que venim d'escriure guions que semblen novel·les, m'entens? Clar, flipem amb el teu modus operandi.
3: Jo ho tinc a notes. I llavors ho he passat ara, ja fent temps, a la peixera.
2: Bueno.
3: Ho he passat allà.
2: Demà ho comentarem. Demà ho comentarem perquè tenim pendents a parlar de l'Alexi. Patrícia i la Quica, que tothom m'està demanant a veure què passa amb aquestes dues. I llavors tenim moltes jugadores a Eivissa, també.
5: Sí, moltes. I, a més, han anat al concert de Bad Bunny, que jo no sé si encara segueix aquí o no.
1: No, ja ha marxat, nen.
2: Va fer l'última a Madrid.
5: 3 mesos em dona la sensació que porta.
1: Absolutament.
5: Massa. I tornarà segur, perquè ha fet tants calets.
2: Doncs bé, demà tots els detalls de les jugadores del Barça, de què estan fent...
5: I a veure què et diuen a tu, de la Quica i de l'Àlex.
2: Bueno, i ara t'explicaré una altra cosa que van explicar.
1: Estan embolicades, la Quica i l'Àlexia.
2: La gent...
5: A mi m'han dit que no.
2: Està il·lusionada perquè això passi.
1: Ja, però ja se sap que de la il·lusió a que passi... La gent també està il·lusionada sense posar-nos al mateix nivell amb que tu i jo ens emboliquem. I estem ben lluny.
2: I avui una jugadora de futbol, que no vull que revelem el nom, que he parlat amb ella, m'ha dit... La gent encara està amb el tema aquest de la Quica i l'Àlexia.
1: La Laia Codina és l'única jugadora de futbol
2: que hi ha un altre tema. Bueno, doncs demà ho comentarem aquí al programa.
5: Ho has deixat molt bé.
2: I això. Jaume, fins demà, que vagi bé.
0: Igualment.
2: Fins demà, i demà ja ens donarà la Marta Montaner de Madrid.
1: Marta, t'has quedat molta sort!
2: Els protagonistes amb els que ha parlat. Dit això, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
8: Heu follat.
7: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
8: Tens tota la vida per davant.
7: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
11: Angie Ange. Ho veus?
12: Okay.
11: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tan nostre com dir... posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... aventureres? Aventurers?
12: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
12: Saps que és molt nostre, també?
13: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el... Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
12: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
11: Molt nostre. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
16: Linkat.
17: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Doncs vinga, que arribem al tot costa. Estàs molt pendent del Mundial, Roger?
18: Sí. Sí.
3: Què has vist fins ara que t'hagi agradat més?
18: Em vaig mirar, ahir era Anglaterra-Croàcia.
19: Bé, bon estona. Partit.
18: Em vaig mirar el partit de França, el de França.
19: Sí. Oh, té el morro fil, senyor. No.
18: Bueno, perquè és el partit de les 9 i em va bé, perquè és quan arribo a casa.
3: Irak-Noruega no...
19: Sí.
3: No. Avui què tenim?
18: Avui...
1: Però, perdoneu, cada dia hi ha partit.
3: Sí, no, cada dia hi ha diversos partits.
1: A mi
18: això em fa feliç, tio.
1: Mira, sort Juliana, de veritat que no tinc nòvio.
3: Està guanyant Txèquia ara contra Sud-àfrica.
18: Bueno, boníssim. Juliana.
3: I a les 9, Suïssa amb Bòsnia. Ni opino, perquè si opines, vaja,
1: em foten fora.
3: I la Sònia la tenim o no?
19: Crec que no, encara.
1: Toni!
16: Avui fotia una veu de dormida al migdia amb la Tudel.
1: Normal, pobre. Prota feina té.
18: Sí. Serà lleig això que faré ara, sí, perquè no hi és, però...
1: Hola.
18: Mítela. Sí, no, ara. Creu que és l'única persona del món que es lleva a les 7.
1: No, 7 del matí. Inhumà.
16: Li sents la veu a aquella hora
1: i dius... No t'ho mereixes, Toni.
16: Deuen ser les 3. No, si són les 8 del matí.
20: No, són les... Ah, sí, són les...
1: Però tothom té els seus tempos i no passa res,
5: és de vespre,
1: eh?
5: És la Sònia, jo també.
1: I no hem de desmereixer la gent que li costa matinar.
18: Matinar ens costa a tots. Això...
1: És que ella és un animal nocturn, la Sònia, ja se la veu.
16: A Chattanooga ho han comprovat. Ara ve el tot costa.
21: Tot costa.
18: Acabada la primera jornada del Mundial, Portugal i Espanya han protagonitzat les sorpreses negatives. Avui en parlem amb un porter de la selecció espanyola i del Barça. De seguida, Joan García al Tot costa.
21: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Les 7 d'aquest dijous 18 de juny de 2026, dia de final d'ACB, després en parlarem, però també el dia Sònia Gelmà, Chattanooga, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
18: El dia que esperem un protagonista a la teva posició a la zona de premsa, eh?
22: Doncs sí, esperem el porter titular del Barça, Joan García, que aquí a la selecció espanyola de moment no és titular i passarà per aquí pel set que tenim muntat aquí a Catalunya Ràdio. És un, diguem, també estem pendents de Marc Cucurella, el flamant fitxatge del Madrid, que avui d'alguna manera fa la seva presentació aquí a la concentració de la selecció espanyola, perquè evidentment moltes de les preguntes aniran pel seu present, anava a dir pel seu futur, però no, ja és present jugador del Real Madrid.
18: Però que representa el Chelsea encara en aquest Mundial, com bé sabeu. De seguida escoltarem Joan García... De seguida escoltarem Joan García, també Cucurella, però abans hem de repassar la jornada mundialista.
21: El Mundial al Tot Costa. En joc.
22: Doncs tenim en joc el Txèquia-Sud-àfrica, que és el primer partit ja de la segona jornada del grup A. Tots dos equips van perdre el primer partit davant Corea del Sud i Mèxic, respectivament. Per tant, avui els cal puntuar i Txèquia ja s'ha avançat. Ha començat en moviment aquest partit. Sadilek, ara al minut 6, ha fet l'1-0.
21: Resultats.
22: El minut 6 de la primera part, perquè el partit va ja per la segona. Resultats, el grup L, Anglaterra 4, Croàcia 2, de seguida el repassem, Ghana 1, Panamà 0, va passar el que havia de passar, Costa, amb gol dels africans en el temps afegit. I el grup K, més de l'empat del Portugal i el Congo, Uzbekistan, Colòmbia, Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
18: Repassarem, com deia la Sònia, en particular aquest debut d'Anglaterra, amb victòria, no, potser no brillant, però sí concloent, i amb sort diversa per Rashford i per Flash Gordon.
21: Agenda.
22: El grup B, a les 9 del vespre, hora vostra, juga el Suïssa-Bòsnia i a la mitjanit Canadà-Qatar. Tots dos van empatar, tots els equips van empatar la primera jornada, per tant, tot obert. Avui es pot dir que és una jornada que podeu descansar tranquil·lament,
18: sí.
22: Costa.
18: Sí.
22: Perquè a les 3 de el partit bo és el de les 3 de la matinada, i clar, aquest és el problema, que us hauríeu d'esperar al Mèxic-Corea del Sud, que és a les 3, tots dos amb 3 punts, en joc el lideratge del grup.
18: Farem, aprofitarem que tenim en el fus horari correcte i demà ens expliques amb tot luxe de detalls aquest Mèxic-Corea del Sud.
21: El protagonista.
22: És la història humana de les últimes hores. Són històries que només es descobreixen als mundials. Yann Diomandé és la figura de Costa d'Ivori, un futbolista molt marcat que ha esclatat al Leipzig després de destacar el Leganés i que ràpidament el fitxessin per 20 milions d'euros. Ara, que amb 20 anys ja ha debutat el seu primer Mundial, el futbolista ha volgut escriure una carta d'homenatge a la seva germana Roxanne, morta als 15 anys. Una carta que ha escrit al The Players Tribune. Ella, més petita, sempre va confiar en el seu germà, el va inspirar, el va acompanyar durant la infància al seu poble, va viure com ell marxava a una acadèmia als Estats Units amb totes les esperances que això suposava, però que després li buscaven equip i sense saber per què cap club ni els filials de l'MLS el volien. Feia proves a Europa, feia proves als Estats Units. El cas és que tornava cap a casa seva, cap a Costa d'Ivori, amb el somni acabat, però ella mai va deixar de creure i explicar a ell fins que setmanes després el Leganés el rescatava i el somni es refeia. Però ella ara ja no hi és, la van enverinar amb 15 anys i no vol saber el per què. Ara diu que se sent buit, que ja no té emocions, que simplement juga per recordar-la cada gol, perquè el seu objectiu a la vida és demostrar-li al món que ella tenia raó. I així tanca una carta emotiva i que la veritat és que posa els pèls de punta a qualsevol.
0: Sí, sí, la veritat és que la història és esculpidora i també explica com és el futbol, que en molt poc marge de temps aquest futbolista, aquesta persona passada d'un tenir un futur incert a que se'l rifin els grans clubs del món. De fet, l'altre dia llegia que de moment juga al Leipzig perquè el Leipzig en demana 100 milions d'ecus. És a dir, imagina't el que s'està demanant ja per un dels davanters més desequilibrants del panorama actual.
2: La notícia.
22: No és la primera notícia d'aquest tipus en aquest Mundial i l'afectada torna a ser Costa d'Ivori perquè no podrà comptar amb el seu davanter Elie Wahi pel partit de dissabte contra Alemanya a Toronto. Les autoritats canadenques no l'han autoritzat a entrar al país perquè està sent investigat des del maig passat com a sospitós per un augment sobtat de les apostes, per una targeta groga que va veure en un partit de Lliga Francesa jugant amb el Nice. Als Estats Units sí que el permet jugar, al Canadà no.
0: Caram, quin embolic. Vam començar amb l'àrbitre somali i ara el cas d'aquest futbolista, però ara potser t'agafo, però això no ho podien haver pensat abans de deixar-lo entrar?
22: Abans de deixar-lo entrar on?
0: A Canadà, que és on no...
22: No,
4: a Canadà no el deixen
22: entrar. No el deixen entrar. Aquest és el problema, que no el deixen entrar.
4: Si tu ets un violador... com Trump com Epstein, pots entrar a Estats Units tranquil·lament. Si tu fas apostes il·legals, com Trump i com Epstein, pots entrar a Estats Units. Però a Canadà són bastant més seriosos.
22: És el que anava a dir, que a Estats Units sí que ha pogut entrar, no ha pogut entrar al Canadà, que ara l'heu liat una mica, però sí, és així.
0: Bé, molt bé, doncs...
22: El que no pot, va jugar el primer partit i el que no pot jugar és el segon, que juga a Toronto.
4: Si pot entrar Cristiano Ronaldo, que té una condemna per violació a Estats Units, com no pot entrar Thomas Partey? Sí, la té. Li va perdonar quan va anar a veure en Vince Salman a la Casa Blanca. Cristiano Ronaldo tenia prohibida l'entrada als Estats Units per una violació en un hotel de Las Vegas.
0: Però tenia una condemna ferma, vols dir?
4: No, tenia una denúncia.
22: No, va arribar un acord de
4: confidencialitat.
22: Allò que tenen als Estats Units, sí.
0: Bé, no, crec que no és el mateix que una condemna ferma, però d'acord, us ho compro.
4: Sí, als Estats Units pots fer el que vulgui.
0: Això mateix.
2: El gol.
22: El de Marcus Rashford, perquè l'exdavanter del Barça va entrar al camp i va marcar, ja ho va demostrar al Barça, que gol no li en falta, i la lectura fàcil, que no farem ara, seria que Gordon va estar 72 minuts al camp i no el van veure. Però no jutjarem per un partit. És veritat que el que sí que vam comprovar és allò que hem destacat en els seus primers dies com des que vam saber que el Barça el fitxava, que és que pressiona molt. Això ho vam poder comprovar, es va passar el partit fora, corrents amunt i avall, però la selecció anglesa és veritat que va volcar molt més el joc per l'altra banda. Per cert, que qui també en té molt de gol és Harry Kane, un altre que no va desaprofitar la primera jornada per dir que ell també, com Messi, com Haaland, com Mbappé, ell també ha arribat al Mundial.
2: La veu del dia.

0: és el so de Wonderwall, la cançó d'Oasis cantada al final del partit pels milers d'aficionats anglesos davant l'atenta mirada dels seus jugadors sobre la mateixa gespa de l'estadi de Dallas després de la victòria davant Croàcia. Em consta que han estat celebrant-ho unes quantes hores després amb tota mena de càntics i tota mena d'hidratació pels carrers de Dallas.
1: Quina manera més eufemística de dir que s'han begut l'aigua dels flores.
2: L'anècdota.
0: Un dron va sobrevolar el cel durant l'últim entrenament de preparació de Corea del Sud a Guadalajara, a Mèxic, on aquesta matinada juga contra l'equip anfitrió. El seleccionador de Corea del Sud ha explicat que si era un dron espia, tots tranquils perquè no va poder veure la tàctica, perquè encara no l'havien assajada quan va passar el dron. Però cal dir que les autoritats mexicanes el van abatre dintre del pla de seguretat que tenen al país. Aquell dron ja no existeix, però que en qualsevol cas també és una de les curiositats d'aquest Mundial.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: El Ricard ha descobert, després d'aquesta primera jornada, que li encanta aquesta primera jornada de Mundial, valguin totes les redundàncies.
3: Sí, m'està agradant, el Mundial. Ha començat fort. Ara ho deia la Sònia, per l'explosió de les grans estrelles el primer dia, que això normalment en un Mundial no passa, tothom va de menys a més. Pels moments de futbol que he vist, per partits oberts interessants, per altres partits dominats per les seleccions potents, hem vist la millor versió d'Anglaterra i la millor versió de França, tot i que l'haguem vist parcialment perquè només la vam veure a la segona part. Hem vist una Argentina madura, estable, i hem vist com han punxat Espanya i Portugal, no? Aquest seria una mica el resum de les grans candidates, però m'està sorprenent en positiu el campionat, i crec que saps què crec que ha passat? Que hi ha poca por. O sigui, normalment un Mundial hi havia por, i jo tinc la sensació que tothom pensa que com que gairebé passa tothom...
1: Clar, és veritat, doncs, està ben vist això.
3: Doncs es desinhibeixen, sí. I ha començat fort. Mira, fins al punt que només hi ha hagut un 1-0, s'han jugat 24 partits, i hem mirat els Mundials del segle XXI, els primers 24 partits, quants gols s'havien fet. En aquest campionat se n'han fet ja 75 gols. O sigui, vol dir una mitjana de 3 gols, de més de 3 gols per partit.
1: Sí, és el Mundial de Flick.
3: Correcte, sí, sí. Doncs mirant enrere, el Mundial del segle XXI que més se li acosta és el del Brasil 2014, amb 67. 8 gols menys. La resta... encara menys, 43 al 2010, 53 al 2018, 57 al 2022, 65 al 2002, que no va estar malament, i 57 al 2006. O sigui, no se li ha costat cap edició del Mundial en els primers 24 partits, ni de bon tros, a la productivitat golejadora, que sempre marca una mica l'atractiu. I una altra dada, s'han fet menys gols a pilota aturada del que marquen els paràmetres del futbol actual. Normalment tothom es mou, gairebé totes les competicions, en un gol de cada tres a pilota aturada, o sigui, amunt i avall. Per exemple, aquest any a la Lliga i Copa a Espanya és un 31%, una miqueta per sota, la Champions 28%, una miqueta encara més per sota, doncs aquí es soma al voltant del 25%. I això, que és una anècdota, no és tan anècdota. Vol dir que es fan molts més gols en joc dinàmic, per tant és més atractiu, es recorre menys a la pilota aturada que desequilibra o desencalla, però que és menys atractiva. Tots són components que ajuden a entendre aquestes sensacions, que vaja, les tinc jo, però no sé si les compartiu o no.
1: Sí, sí, la veritat és que és la sensació que fa, que és un Mundial desinhibit, i aquestes dades que ens aporta el Ricard doncs ho acaben de confirmar. En l'altra banda d'aquesta escala hi tenim Portugal i Espanya, que jo diria que són les... han protagonitzat les primeres pífies d'aquest Mundial, o almenys en la primera jornada. Evidentment tenen temps per reconduir-ho. D'Espanya ja n'hem parlat molt. Et vull preguntar per Portugal, perquè jo tindria la sensació que el partit de Portugal d'ahir, tot i que va marcar, és gairebé pitjor que el d'Espanya contra Cap Verd.
3: Sí, sí, per mi també. Molt més decebedora Portugal que Espanya. Perquè Espanya es va encallar i no va estar bé, però no va patir defensivament. Va tenir el partit molt controlat. Portugal no va tenir el partit controlat. El Congo li va arribar, es va mostrar vulnerable defensivament, va generar poc en atac. És a dir, vaig tenir la sensació que anava molt més a remolc. La selecció espanyola, el problema que va tenir és que no va generar desequilibri i no va fluir ofensivament, però tot en pilota. Sense pilota, la selecció de Luis de la Fuente no va patir. A més, en el meu cas, les expectatives que jo tenia en Portugal eren superiors a les d'Espanya, i clar, ja saps, com més expectatives, més decepció. Fixa't que Brasil no la posem en el grup perquè ja ens esperàvem que pogués punxar amb el Marroc.
1: I també perquè va jugar contra una selecció molt més potent. Vaja, el Marroc ens va agradar a tots i res a veure amb
3: però vaja, un Brasil contra la selecció marroquina
1: tradicionalment
3: seria una punxada.
1: És veritat. Molt bé, doncs aquesta és la mirada del Ricard sobre aquesta primera jornada de Mundial que ja hem deixat enrere. Ricard, abraçada, gràcies.
3: Adéu, gràcies.
1: Aquesta és la repassada, el repàs diari del Mundial, però també hem de mirar a la resta del món esportiu. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Què ens expliques?
4: Arrenca la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i la València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5 a València. Aquest partit el podeu seguir amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Aquesta temporada entre la ACB i l'Eurolliga els dos equips s'han enfrontat 4 vegades amb el resultat de 2 victòries per a cada equip. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny, i la jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar aquesta situació. L'ex blaugrana Sergi Roberto deixa el Como 2 temporades després i negociarà el seu futur com a agent lliure. El defensa francès Konaté ha fitxat pel Madrid per les pròximes 4 temporades. L'internacional té 27 anys i fins ara jugava, recordem, al Liverpool, i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, el basc Beñat San José, que firma per una temporada. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els blaugrana dominen la final, també a 5 partits, després de remuntar en el primer enfrontament. Començarà a les 9 i el podreu seguir aquest partit per Esport 3. Per cert, que l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala internacional argentí Dylan Vargas. I en tenis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova. I en MotoGP, aquest cap de setmana es disputa la novena cita de la temporada al circuit de Brno, a la República Txeca. Torna el subcampió Àlex Márquez després d'un mes lesionat, mentre que el campió Marc Márquez avança que el físic li tornarà a limitar el pilotatge aquest cap de setmana. És un cap de setmana important en què s'hauria d'anunciar un acord entre MotoGP i els equips per al període 2007-2031. I dilluns
1: 2027.
4: Hi haurà... 2027. 2027
1: i 2030. Si fos 2007, aniria quan anirem.
5: Haurien de cobrar retroactivament.
4: I dilluns hi haurà un test ja amb les noves motos i els pneumàtics de l'any que ve, amb la presència segura de Marc Márquez amb Ducati.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
4: Avui entrevistem a Joan García. Quina nota poseu a la seva primera temporada com a porter del Barça? Excel·lent, notable o aprovat? Podeu votar tant a Twitter com a Instagram, a les xarxes del Tot Costa.
1: Des d'ara i fins les 8, avui en versió de butxaca, perquè farem de taloners de la final de l'ACB. A partir de les 8, en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, València-Barça, primer acte amb Macià i Lloberes. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: El senyor Santi Jiménez ja ha fet acte de presència. Hola, Santi, bona tarda.
6: Molt bona tarda,
1: tot
6: amics.
1: Tot bé?
6: Bueno, sí, en general, sí.
1: Així m'agrada. Gemma Mallorca, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: També bé.
7: Sí, sempre.
1: Després et preguntarem per Salma Parayuelo, que avui...
6: Però digue'ns la veritat, diu que passarà, eh?
7: El que passarà de Salma?
1: Sí. Que passarà, és que
7: marxarà.
6: Que marxarà, sí. Pues ja està, pues ja l'hem preguntat.
1: Després ens ho explica la Ruth Vila. Entrem en matèria. Això sí, abans hem de recordar que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
8: Nicolás Mirotic, bona tarda.
9: Bona tarda. Sempre seguimos los partidos, cuando podamos los vemos por televisión o vamos al Camp Nou. Yo creo que la institución es el fútbol, todos lo sabemos. Obviamente aquí en Barcelona, cuando el fútbol le va bien, va todo bien. Todos los otros deportes. Sabemos lo importante que es, pero yo diría que nosotros estamos haciendo disfrutar a la gente. Yo creo que hemos puesto la ilusión al baloncesto otra vez y se puede notar todos los partidos en el Palau.
2: Tot costa una dècada.
8: Nicola Mirotić, de quan el Barça guanyava lligues ACB, avui intentarà tornar-ho a fer contra el València.
2: El Mundial al Tot Costa.
8: Tocadíssim. Un quart de nou del vespre. Estàvem esperant Joan García Chattanooga i crec que ja ens demana pas la Sònia Gelmà.
0: Doncs sí, ja estem amb un dels porters de la selecció espanyola i el porter titular del Barça, el Joan García. Joan, hola, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
10: Bé, molt bé, molt bé.
0: Superada ja la decepció de Cap Verd?
10: Sí, sí, al final, bueno, volíem començar amb una victòria, evidentment. Però també tenim clar el que hem de millorar i no queda un altre que treballar. I, bueno, tenim clar que si millorem un parell de cosetes anirà tot bé.
0: Primer Mundial de Joan García. Com ho estàs vivint? Com va ser la convocatòria? Perquè és veritat que havies anat a l'última, però tu devies tenir certa incertesa.
10: Sí, sí, sí, estàvem amb els dubtes fins que va sortir la convocatòria, però molt bé, ho estic disfrutant molt, aprofitant molt de la convivència amb els companys, dels entrenaments. Crec que és una experiència única i la veritat que ho estic aprofitant.
8: Hola, Joan, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Primer partit d'Espanya, Unai Simón titular, i el normal, si no em dius el contrari en un Mundial, és que no hi hagi canvis a la porteria perquè és una competició curta. Per un porter és diferent, acostumat com estàs a jugar sempre? Prefereixes pensar que no et tocarà jugar o com ho planteges tot plegat?
10: Bueno, al final ara a nivell de club sí que tinc la sort d'estar jugant, però també hi ha hagut moments a la meva carrera que no ha sigut així. Llavors, bueno, crec que és un error deixar-te anar o pensar que, bueno, com que no jugues, doncs no fa falta estar del tot concentrat o alguna cosa així, sinó tot el contrari. Crec que has de pensar que en qualsevol moment et pot tocar l'oportunitat, perquè bueno, el futbol és així. D'un moment per un altre pot canviar molt, però bueno, igualment, crec que en un Mundial és molt important anar tots a una, fer molt equip, fer família, i crec que en aquest sentit aquest grup és molt bo. Els que no estem participant o no hem participat en aquest cas en el primer partit, crec que també estem aportant molt des de fora del terreny de joc.
0: Juguis o no, completes un any de somni, Lliga i Supercopa amb el Barça, i ara el Mundial. L'any ha estat com te l'havies imaginat quan l'estiu passat vas prendre la decisió de fitxar amb el Barça?
10: Sí, bueno, al final jo no soc molt de d'imaginar-me molt, sinó de viure una mica el dia a dia, però sí, la veritat que ara una miqueta acabant ja la temporada, tot i que encara queda el Mundial, crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada que vinent sigui millor.
8: En què ha millorat Joan García aquesta temporada respecte al Joan que era porter de l'Espanyol fa just un any?
10: Bueno, crec que es millora una mica amb tot. Crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. Però bueno, jo crec que sobretot a l'aportar diferents coses que potser fins ara no havia fet a l'equip. S'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc i crec que he respost bé i també amb moltes ganes de seguir millorant per aquest camí també.
8: Durant la temporada ens han anat explicant des del vestidor que aturaves pilotes, ja ho sabien, però s'han sorprès positivament de la teva presa de decisions, sobretot en la sortida de pilota. I estàs d'acord?
10: Sí, crec que és algo que ha anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit. I és algo amb el que em sento molt còmode, que mica en mica he anat treballant. Potser fa uns anys era una mica un punt que havia de millorar i bueno, això és el bo d'entrenar, de treballar dia a dia, d'intentar millorar petits detalls i sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometre errors com qualsevol altre jugador, però sí, molt content d'aquesta milloria i seguir treballant perquè segueixi així.
0: Si repassem les teves actuacions, a la meva memòria hi ha una aturada molt concreta que no sé si coincidirà amb la que tu creus que és potser la millor aturada de la temporada. Primer la sentim i em dius si és aquesta o no.
11: Podrà fer la centrada, la fa, el cop de cap!
8: Quina aturada, Joan García!
11: Joan García per enviar la corna! Ha rematat Pere Milla amb el cap i Super García l'ha enviat a corna en una intervenció que ha deixat amb un pam de nas bona part de l'afició, que ha vingut disposada a xiular però no disposada a veure intervencions fantàstiques com la que ens acaba de regalar Joan García.
0: Molt, saps? Era aquesta, la que per nosaltres potser, per mi com a mínim, és la més destacada. No sé si tu tens alguna altra de memòria.
10: Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit.
8: El català que és gran, perquè jo en recordo una que li vas fer a Joni Otto des del terra, aixecant la mà, que també, vaja, segur que me'n deixaria unes quantes.
0: Aquesta de Pere Milla, espera, Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que la rada és seva, perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
10: Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio, perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
8: Joan, mirant enrere en la temporada, la sensació que ha quedat és que en l'inici, molt inici de la temporada, vas haver de protagonitzar alguns partits gairebé heroics. Vaja, t'ho dic com ho recordo, que entre tu i Eric García vau aguantar l'equip quan el Barça tenia més dubtes i que després la cosa es va estabilitzar i no necessitàvem un miracle del Joan a cada partit. Diries que és perquè tu estaves molt millor a l'inici de temporada i que potser no has acabat tan espectacular o no? O el que ha millorat ha estat el nivell de l'equip?
10: No, bueno, al final crec que són moments de temporada. Potser a principi de temporada sí que vaig tenir alguna actuació, no diria millor, però potser més vistosa o més aturats en el partit, però crec que l'important és la regularitat. Evidentment és molt difícil que un jugador estigui al mateix nivell durant tota la temporada i més amb tants partits, amb petites lesions, amb petites molèsties que vas tenint, però l'important és la regularitat de l'equip, que quan no estigui un del tot bé estigui l'altre, i crec que això ha sigut el punt fort d'aquesta temporada. Jo crec que hi ha hagut moments de jugadors que han estat a un nivell jo crec que excel·lent i no hi ha hagut mai un moment on tot l'equip estigués malament, sinó que sempre hi ha hagut algun que ha pogut sostenir una mica l'equip. Llavors jo crec que això és una virtut, intentar portar des d'on es pugui quan no estàs al tot bé i això és l'important d'un esport d'equip.
0: Joan, el teu fitxatge pel Barça ha estat determinant perquè tu siguis avui aquí en aquest Mundial, creus?
10: Bueno, no sé el que hagués passat si hagués pres alguna altra decisió, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
8: Avui fa un any clavat que es va fer oficial el teu fitxatge pel Barça. vista en perspectiva, tot plegat ha estat menys traumàtic que del que semblava en aquell moment, que semblava que, vaja, que t'hauries d'amagar en un maleter per anar per Barcelona. Ara comentaves que tens bon rotllo amb Pere Milla. Tot plegat s'ha anat suavitzant, ha estat al final menys del que semblava en aquell moment?
10: Sí, evidentment. Evidentment va ser en el moment del fitxatge, dels rumors, doncs era tot... Bueno, doncs, molt, com dir-ho, doncs molt proper, molt, era el que hi havia en aquell moment. Bueno, jo tenia clar que amb el temps aniria passant i bueno, això ha sigut. Era aguantar una miqueta aquelles dues, tres setmanes de boom i, bueno, després tenir clar que tot es normalitzaria i que l'important era centrar-se en el que és realment important.
0: Parlant de canvis traumàtics, Cucurella ha fitxat pel Madrid. L'heu vacil·lat molt en aquesta concentració?
10: No, l'hem felicitat. Jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Cucurella. Ara ja sou 8 contra 1, ara, perquè abans era 8 a 0, ara n'hi ha un.
10: Sí, però bueno, és, ell també ho porta... Ho porta molt bé, si el vacilem, ell també torna a la filada, llavors està bé, està divertit.
8: Cucurella va passar per l'Espanyol, després per la Masia i ara que ha acabat firmant per l'etern rival. Li estàs donant classe sobre com es fa això?
10: No, crec que cadascú busca el millor pel seu futur, per la seva carrera, per la seva família, i jo crec que cadascú és lliure de prendre aquestes decisions del que són millor per ell i molt content de que puguin avançar en la seva carrera.
0: Acabem tornant al Mundial. Tu has fet cap promesa, cap tatuatge?
10: No, jo de moment no, perquè llavors t'ho recorden. Llavors, bueno, si arriba el moment de guanyar el Mundial, ja parlarem aviam què fem, però algú faríem, segur que sí.
0: Joan... Per cert, com està Lamine? Perquè se'l va veure una mica... Jo et diria, enfadat, menys bromista de l'habitual l'endemà de l'empat amb Cap Verd, i no sabem si era per l'empat o perquè volia jugar d'inici.
10: No, ell però està bé, ell està bé, evidentment a tothom li agrada guanyar, quan vens un resultat que potser no és el que volies o esperaves, doncs no estàs amb els ànims al 100%, però bueno, això va ser un dia, el dia després, tots estàvem una miqueta així, però ara ja a tope, concentrats pel diumenge.
8: Diumenge no el treu de l'equip titular ni de la Fuente.
10: No sé. Bueno, si algú el treu és el de la Fuente, jo. No sé. La veritat que bueno, tothom coneix el Lamin, tot el que ens pot aportar, però bueno, el que sigui millor per l'equip, el que sigui millor per ell, crec que també s'ha de pensar que això és molt llarg. Evidentment, el de diumenge és un partit importantíssim, però bueno, crec que tenim una selecció amb molt nivell i jugui el que jugui, aportar el que hagi d'aportar.
8: Acabo. Deies, parlaves abans de fer família, que és un motiu més que suficient per estar satisfet amb el teu paper. Entenc que si guanya el Mundial a Espanya, te'n sentiràs exactament igual de partícip que si juguessis.
10: Sí, i tant. Bueno, ja ho vaig dir també quan vaig anar a les Olimpiades, que per desgràcia no tampoc vaig participar, però bueno, ja, jo els hi deia a tots, jo tinc la medalla a casa també, em sento igual de partícip i tant, al final aquí són molts dies de convivència, moltes vivències, molts entrenaments, molt d'esforç i també el grup, els que juguen, et fan sentir també part d'això, que al final pels que no tenim tants minuts és molt important també.
0: Joan García, Super García, per Bernat Soler, com has pogut sentir. Per cert, això de Super García t'agrada?
10: Sí, m'agrada.
0: Sí, t'agrada, perfecte. Joan García, quina edat tens ara?
10: 25.
0: 25. Clar, els 6 mundials de Messi i Cristiano potser no hi arribes, però tant de bo que en tinguis uns quants més i que puguis gaudir d'aquest que estem vivint aquí als Estats Units, Mèxic i Canadà. Gràcies, Joan.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Tocat, 7:45 del vespre, mentre la Sònia acomiada el Joan García, aprofito per preguntar al Santi i a la Gemma per Joan García en primer terme. M'imagino que teníeu coll avall, que està tenint el paper que s'esperava.
6: I ell també el tenia
8: coll avall. Vaja, és que ell fins a cert punt no podia tenir garantida la presència al Mundial.
1: i bé, jo crec que pel que explica ho té perfectament assumit quin és el seu paper, que ha anat
6: a viure l'experiència, a col·laborar, a sumar, crec que a més pel que sé dels companys que estan allà amb a Chattanooga, la relació entre els tres porters és molt bona. Els porters, a més, són una espècie que s'entenen bastant entre ells. I jo crec que Unai Simón, David Raya i Joan García són tres tios molt, molt, molt decents i molt bons tios.
1: És que fa la sensació que per separat semblen bons tios, no semblen especialment
6: recargolats. No, i que entre ells...
1: Són porters, com diria Núñez, són porters però bones persones.
7: I jo crec que passa una cosa amb la selecció espanyola, des de fa temps, que segurament des que ell és Luis de la Fuente com a seleccionador, que no va tant per meritocràcia, sinó és un entrenador, un seleccionador que creu molt en el que li ha funcionat. I per tant, fins ara, li ha funcionat Unai Simón sota pals, tot i que Unai Simón ha fet molt, molt pitjor temporada que Joan García.
6: Però en el grup, Unai Simón...
7: És molt important, sí.
6: És una persona que és molt líder dintre del vestidor.
7: Sí.
6: Hem de pensar que aquesta selecció ha perdut algun referent dintre dels que hi havia. Morata, que tu diries, ostres, Morata tampoc és que sigui...
1: No, era un referent.
6: No és Van Basten. Però,
7: Carvajal. Sí, dintre del vestidor, sí.
6: I Carvajal.
1: Sí.
6: I eren nanos que saben treure's el vestit de jugador de club i posar-se al servei de la selecció i que entenen els joves, i per això és molt Rodri, una tartana, que no pot jugar a cap mundial, però realment és un tip molt important per ell.
1: Doncs aquest és el paper que li ha tocat a Joan García i el té perfectament assumit en aquest mundial. Avui us hem preguntat per Joan García, però molt més en el seu vessant de porter titular del Barça que no en el de suplent al mundial. Hola de nou, Sonia Oleart.
12: Hola.
1: Quina nota poseu a la primera temporada de Joan García com a porter del Barça? Excel·lent, notable, aprovat. Haureu notat que no ens hem plantejat posar suspens perquè...
6: Algun hi hauria,
1: No, home, no fotis.
7: Sí, algun de l'Espanyol, no. Potser.
6: Ah, claro.
1: No. Bé, vist així, tens raó, però...
6: Clar, molt bé.
1: Jo crec que sent rigorosos amb la temporada de Joan García...
7: Totalment.
6: Algú de l'Espanyol i Diego Torres.
1: Bé, deixem-ho córrer. Sònia, què diu la nostra audiència?
12: Doncs mira, excel·lent 57%, notable 40% i només aprovat un 3%. Diu, sense cap mena de dubte, ens ho diu el Damià, diu, ha fet una temporada excel·lent, millor per evitar riscos que no sigui titular a la Roja, però crec que és el millor porter de l'estat de llarg i possiblement dels 5-10 milions del món. Però de la Fuente ja sabem com és. La Maria diu, transmet molta seguretat, però per a l'excel·lent hagués hagut de ser decisiu a les semis de Copa i als quarts de Champions. El Biel diu, ha fet un aterratge de peus de manual, amb tot l'enrenou del seu fitxatge a la porteria se'l podria haver engolit, i no, lluny d'això ha fet una boníssima temporada salvant uns quants punts i deixant alguns highlights memorables, excel·lent. Ara, a part la segona temporada, l'Alfonso diu, notable alt, no poso excel·lent perquè en un futur encara ho farà millor, és jove, té molt marge de millora i guanyarà en experiència. Instagram, per exemple, l'Àlex diu, excel·lent, ha parat quan havia de parar i ha estat fonamental per sortir jugant des del darrere gràcies al seu magnífic joc amb els peus, un dels millors fitxatges dels últims 10 anys del Barça. El Ramon diu, notable alt, pot millorar i segur que ho farà, quan tingui més confiança amb el joc del Barça serà un dels millors porters del món. I acabo amb la Cèlia, que diu, notable alt, sempre es poden millorar cosetes, però malgrat tot, superbé la seva adaptació a l'equip.
1: Entre notable alt i excel·lent, la majoria dels nostres oients, i jo hi coincideixo.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: No ens movem de Chattanooga, Sònia, perquè en paral·lel a la nostra conversa amb Joan García estava compareixent en roda de premsa un dels protagonistes d'aquesta primera setmana de concentració espanyola, que és Marco Corella.
13: Sí, se'n diu Llei de Murphy, ja acostuma a passar. Nosaltres estàvem entrevistant Joan García i ha coincidit amb la roda de premsa de Marco Corella, però no patiu perquè ara de seguida sentireu el més interessant, un Marco Corella que estava molt content per haver fitxat pel Madrid, que diu que tot va anar molt ràpid. que el van trucar pel matí, que s'havien posat d'acord als clubs i per la tarda ja havien donat el sí, que no va tenir dubtes. Li han preguntat si era cert que havia tingut ofertes del Barça i de l'Atlètic de Madrid aquest mateix estiu i bé, aquí ha tocat una mica el violí, que són moltes parts, que és un procés molt llarg el d'un fitxatge i que el Madrid va entrar amb molta força i que aquí no es va tancar molt, molt ràpid, perquè a més Mourinho el va trucar, li va dir que tenia ganes de treballar amb ell, li va donar confiança i que doncs això, que ara està molt content d'haver fitxat pel Madrid. Òbviament se li ha preguntat per aquesta inquietud que pot tenir del fet d'un jugador que s'ha format a la Masia, que té passat blaugrana, diu que són etapes a la vida, però que és conscient que entenc que hi haurà jugadors, hi haurà gent que no acabarà d'entendre el seu fitxatge pel Madrid.
14: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
13: En les paraules de Marc Cucurella, que insisteix en que són etapes de la vida, que la seva etapa al Barça ja va acabar i que el Madrid és un gran club i segurament no li podia dir que no, perquè malgrat que era el Chelsea, ell considera que aquest és un gran pas a la seva carrera.
14: Primero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera.
1: Doncs ja semblava lògic tot plegat abans d'escoltar les explicacions de l'interessat, però vaja, no renego del meu passat, només faltaria, allà m'han format i segurament he arribat aquí gràcies a allò, i ara és que és molt fàcil, el Barça no m'ha volgut i el Madrid sí, no se poden donar gaires més voltes.
6: El Barça no necessitava tant.
1: No, si no ho dic com una crítica, el Barça té altres prioritats i la
6: de Cucurella... Evidentment, ell volia sortir d'Anglaterra, imagino, ell volia tornar a jugar a Espanya, vull dir, i aquí hi havia una opció del Barça, però que l'opció del Barça jo crec que era una cosa molt més dilatada, molt més dilatant, molt més de negociem, a veure si a si no, i si t'arriba...
7: I passava per alguna sortida, també.
1: Tipus...
6: És allò de negociar...
1: Aquí, tipus Bernardo Silva.
6: Sí, és allò de, sí, bueno, ja veurem, ja torni demà, ja el trucarem...
7: Ja el trucarem,
6: queda apuntat, li passaré l'encàrrec al responsable i tot això... I després resulta que el Madrid arriba i diu catapum, como estos. El Chelsea diu que el Chelsea també té un problema de
1: sobrepoblació.
6: De sobrepoblació, o sigui, una cosa...
1: I de no jugar a Europa la temporada vinent, se t'ajunta tot.
6: I clar, si tu comptes els jugadors que té cedits el Chelsea pel món, igual són 50 tios a la plantilla del Chelsea. I resulta que bueno, pues, fan un bon negoci amb un jugador que més o menys el venen per més o menys el que van pagar, o una mica més, després d'haver-lo amortitzat, i a ell suposo que li pagarà un bon sou, el Madrid no dubta, i ja està. Madrid també s'ha de dir que en dos anys s'ha gastat 110 milions en dos laterals esquerres, eh?
1: Sí, sí.
7: I a més hem de sumar, jo crec que aquestes declaracions on no renega Marc Cucurella, les hem d'apuntar, perquè segurament quan Mourinho estigui al càrrec de l'equip, no el tornarem a sentir parlar del Barça ni una mica. És a dir, no,
6: ni en català.
1: També és normal. No, en català jo crec que sí.
7: En català sí, però jo crec que el que ha explicat avui, que parla molt bé de, ostres, a la Masia he pres, estic segurament on estic per la Masia...
1: Però quan no entri en dinàmica madridista és normal, clar, que no es passi el dia recordant el seu passat al Barça.
6: Jo ho entenc.
7: Sí.
1: En fi, que Marc...
6: Mentre no parli de Negreira...
1: Esperem que tampoc arribi aquest...
6: No, però que li preguntaran segur, eh?
1: Segur.
6: Com tu estaves en el Barça, els informes de Negreira...
1: Notaves que el vent bufava a favor, ja podria ser que li preguntin. Va, que hem de fer una pausa i hem de parlar de Flash Gordon. Ara venim. Dai, dai, we go, dale, dale,
15: let's go. Dai, dai, we go. El Mundial, el tot costa.
16: Tot fa la mateixa olor de sempre.
17: Cinema.
18: Estem en una situació crítica.
17: Sèries.
19: This is the most dangerous period I've ever seen.
17: Documentals, plataformes.
20: Vinga, va, selfie i marxem.
17: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
21: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
22: Memoritzeu la cara del nostre home.
17: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
21: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
23: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
24: Busca el triple! Triple, triple, triple!
17: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
25: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
17: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
26: Molt i molt ben defensat.
25: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
17: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.

0: Tornant als clàssics, hi va debutar Anglaterra, que va guanyar per 4-2 Croàcia. Sònia, amb cara i creu per Gordon i Rashford.
1: Sí, diríem que ara hi creu, tampoc és que Rashford, però clar, va marcar el gol i això sempre ja com a mínim apareixes als resums, i jo crec que en els resums dels highlights és difícil que aparegui Gordon, que va jugar 72 minuts i va participar poc del joc. De fet, el protagonista del partit indiscutible és Harry Kane. Pels dos gols, és veritat que el primer és un gol de penal i a més li van fer repetir perquè el primer li va aturar Livakovic. Si algú està veient per Esport 3, està veient ara mateix la imatge de l'aturada de

0: del Barça també i ens acompanyarà durant aquest Mundial. Damià, què et va semblar el debut anglès?
1: Doncs una mica fred, no t'enganyaré, el resultat és contundent, jugadors extraordinaris, evidentment, com sabem, però la primera meitat em va deixar una mica fred, tot i el volum de gols que sí que va haver-hi, les accions que van passar, que van ser vistoses, en certa manera, per l'espectador, però Croàcia va ser més dominant, Anglaterra va començar bastant dubitativa, i en certa manera crec que és un equip que juga molt millor amb atacs ràpids, atacs verticals, més que si ha de dominar un partit contra un equip que espera una miqueta més baix.
0: Era inevitable que els del Barça estiguessin pendents de Gordon, que és evident, com deia la Sònia, que no va tenir un partit lluït. Bé, per un partit no es pot treure cap conclusió, òbviament, però no sé si el vas veure tan discret com ens va semblar la majoria.
1: Jo crec que va estar discret. Mm. És un jugador que llueix molt més del que va fer ahir. Penso també que... he tingut ocasió de veure molt temps jugar aquí a Anglaterra, al Newcastle, a l'Everton. A mi al principi de tot, ja fa una colla d'anys, em va impactar com han jugat entre ells. Jo estava al Watford a Premier League llavors, fa 4 temporades. I recordo que va ser un jugador que es diu, ostres, quina agilitat, quina verticalitat. I el Newcastle va pagar una bona colla de calés per ell. Va funcionar. I a mi és un jugador que m'agrada molt. No parlem de preu, evidentment el preu és una referència per tothom, però és un jugador que crec que ataca molt els espais, que és intens, que pressiona molt bé, i crec que el Barça, sense saber-ho, però és la meva percepció, el fitxa no només pensant en aquesta temporada, sinó en el que pugui passar en un futur, sent un jugador que crec que pot ser important per aquest Barça.
0: Sí, l'altre dia ho comentàvem amb el Rico i el Sergi Soler, que qui sap si el Barça actua pensant en un possible futur sense Rafinha. En tot cas, com diu el Damià, Gordon és el que vam veure ahir, però ben aprofitat. Pressió, desmarcades, però clar, si el tio es desmarca i no l'actives, doncs tampoc no llueixen les seves qualitats. Tu a Rashford el quedaries? Ja no ho dic pel gol d'ahir, que ja sabem que és l'especialitat de la casa, però tu te'l quedaries o tenint Gordon i ara mateix Rafinha no et cal?
1: Bueno, potser la pregunta que fa és tan simple i tan complicada alhora. Si només mires la part esportiva, jo me la quedaria. Crec que és un jugador que, de nou, és un perfil diferent a Gordon, potser és un pèl més talentós, més inconsistent, però el pic màxim és més alt. Veurem què passa amb els jugadors de davant del Barça, si hi ha alguna sortida o no, per rumorologia pura i dura que va sentint. Llavors jo crec que és un jugador interessant. Ara, preus, salaris, condicions... Mm-hmm. És que tot això també forma part de a l'hora de confeccionar una plantilla, i fins on sembla, pel que diuen les informacions, doncs els salaris i altres condicionants, doncs pot fer més dificultós que pugui venir al Barça, que pugui continuar.
0: La mirada i la firma del Damià Vella, que com us comento ens acompanyarà durant el Mundial. Damià, gràcies, una abraçada.
1: Abraçada forta.
0: Santi, Gemma, no faré servir la paraula decebuts perquè per un partit no... Però és veritat que hi havia curiositat per veure Gordon, a veure què, titular amb Anglaterra, i no va tenir un partit lluit. Us va preocupar?
2: No, però pel fet de que només hem vist un partit... Llavors, calma, queda molt Mundial i ja veurem realment si encaixa o no el Barça. Ho sabrà millor el director esportiu que jo, només veient un partit. Per tant, estic tranquil·la.
3: No siguem idiotes. Si fos pels Mundials, Gerry Mina seguiria al Barça. Ja està.
0: I Esquilachi seria un dels millors davanters de la història.
3: En sèrio. Aquesta tonteria d'un partit i no jugues bé.
0: Però és
3: una tonteria.
0: Sí, home, però és inevitable.
3: Perquè el partit d'abans últim d'Anglaterra, el tio...
0: Va fer un gol i una assistència.
3: Una assistència, li donarà l'MVP, però i ara sí.
0: És inevitable que hi ha curiositat. Sí. Hi ha...
3: Vaja. I una altra cosa. Flick no és Tuchel, eh?
0: No, jo insisteixo, per del mal partit d'ahir...
3: I si jutgem els jugadors per un partit, demà que ens venem a Ferran Torres i a Gavi... I...
0: Clar, però la diferència és que aquests ja els coneixes.
3: Clar, però és que clar, però és que...
0: Ets flashista, eh?
3: Totalment. El debat és de tontos.
2: I Kane és molt bo, també per afegir-ho.
0: No hi ha...
3: I Declan Rice, i Anderson és molt bo...
0: Sí, Kane tampoc. Jo crec que no hi ha debat amb Gordon i que Kane és evident que no genera cap debat i que, com diria Bernat Soler, si el poguéssim fitxar l'aniríem a buscar una mica...
3: A Múnica, amb el tren xatanuga, xuxu.
0: Sí, no, amb tren millor que no, però no arribaríem mai.

0: fora del Mundial. Ruth Vila, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Salma marxa.
1: Sí,
0: vaja. Seria el titular, eh?
1: Si no hi ha un miracle. Sí, sí, si no hi ha un miracle. Salma ha rebutjat l'última oferta del Barça per renovar el seu contracte que acaba aquest 30 de juny. I des del club donen per perduda la jugadora si no hi ha un gir, com et deia, gairebé miraculós de la situació actual. Fonts coneixedores de la negociació apunten que els representants de la jugadora demanaven una fitxa per ella pròxima al milió d'euros. I que això està totalment fora de mercat al Barça. Clar, totalment fora de mercat al Barça.
0: Ha fet un bon final de temporada, però potser no tant.
1: Potser és el que li ofereixen fora, i aleshores,
0: ah,
1: clar,
0: no, no,
1: si a fora ofereixen alguna cosa semblant, doncs, clar, és el que també demanes aquí. Recordem que les primeres negociacions per la renovació de Salma, les dues parts estaven superallunyades, perquè li feien una renovació a la baixa, és a dir que, clar, s'imagina, si demana un milió d'euros i li feien una de la baixa de la fitxa que té ara, al final, amb aquest final de temporada que hi va haver, amb els títols aconseguits, Pere Romeu va aconseguir que el Barça intentés fer un esforç per renovar Salma, però, clar, ni fent aquest esforç s'apropaven a les seves pretensions.
0: Una cosa és que el Barça no tingui calés i una altra col·locar una jugadora en una escala salarial que no li toca. Això, jo crec que són situacions diferents.
1: Ah, efectivament, perquè clar, així també tens problemes en els moviments que fas dins del propi vestidor, no? I aquest és el que tindria el Barça.
0: Gemma, quatre titulars d'Oslo foten al camp, déu-n'hi-do. Cadascú és una casuística diferent, però és una dada... Vaja, és un titular dur.
2: És dur. Per temes esportius, potser Alexia i Salma són les que em preocupen menys. Per temes esportius, em preocupa molt la sortida d'Ona Batlle. Maria León crec que ja ha fet els millors anys de la seva carrera futbolística i els ha fet al Barça, tot i que el seu perfil, una central esquerrana, sempre ha complicat de trobar al mercat. Però veurem com treballa el Barça. El que és evident és que és impossible posar damunt la taula un milió d'euros per Salma Parayuelo. És impossible, inviable, perquè tens jugadores que són... millor futbolísticament, que estan cobrant molt menys que un milió d'euros. Per tant, ja està.
0: A punt de tancar de seguida el bàsquet, però abans... Ara. L'organet més famós de Catalunya, que sentirem per últim cop en unes quantes setmanes. Laia Tudel, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: El Reservat tanca per vacances.
3: Sí, després de 38 episodis que hem fet en aquesta tercera temporada, doncs és l'últim, i el que fem és anar tancant alguns dels temes que hem anat tenint aquest any. Parlem del futur de Rafinha, de què pensa Flick sobre Ronald Araujo, parlem bastant de l'espai Barça, el Bernat Soler explica l'espai memorial que hi haurà, és una evolució del Columbari, que ja va sonar fa anys també que es volia fer al Camp Nou i no es va fer, doncs bé, dona detalls d'aquesta qüestió, i també, per exemple, l'Oriol Domènech doncs explica aquestes reunions que hi ha entre el Barça i Goldman Sachs per aquesta ampliació de finançament. Ja sabeu que el Barça necessita diners, més diners, per seguir i continuar amb les obres de l'espai Barça, del Camp Nou. Ja hi ha hagut dues reunions, segons explica Oriol Domènech. Joan Laporta ha estat personalment qui s'ha reunit amb les persones de Goldman Sachs, la primera per informar que necessitaven més diners, la segona ja per avançar una mica en aquesta qüestió, i tot el que han transmès des de Goldman Sachs és positiu, en el sentit de que, evidentment, doncs, tindran aquesta ampliació de finançament. Per tant, això són bones notícies pel Barça, que ja veurem després si fa una assemblea extraordinària el juliol o manté la d'octubre perquè el soci aprovi aquesta ampliació de finançament. Tot això i algunes altres cosetes, i d'altres que queden obertes, com per exemple què ha passat amb les litografies del 125 aniversari.
0: Home, temes running gags del Reservat. A mi m'interessa més el de les teves samarretes.
3: També el tenim obert. Compte que, tot i que no hi hagi reservat, aquestes setmanes...
0: Ah, mira, el tot ja.
3: Compte que ja la regalen. No, hem parlat mai de regalar, de regalar. No, però farem potser algun petit reservat dins del tot costa per explicar alguna cosa.
0: Escolta, portes obertes, aquí no tancarem en tot l'estiu. Laia, gràcies.
3: Adéu-siau.
0: I acomiado també un munt de gent de cop. Ruth Vila, gràcies.
1: Gràcies.
0: Sònia Chattanooga, gràcies.
4: Deixa'm dir-te que el Txec a Sud-àfrica està empatat a 1,
0: sí,
4: que som
0: home.
4: El temps afegit i els sud-africans han empatat.
0: Aquí, sí.
4: Faltaria. Bé, sobra un de Sud-àfrica, de fet.
0: No, falta un de Txec.
5: Porres.
0: Fins ara, Sònia.
4: Fins ara.
0: Gemma, Santi, gràcies.
4: Gràcies. A vosaltres.
0: 5 minuts i les 8, 5 minuts i arrenca el València-Barça de la Lliga ACB de la final. Abans, Sònia, remata-ho.
6: La família de Messi ha emès un comunicat oficial en resposta als múltiples rumors i informacions sobre l'estat de salut de Jorge Messi. El pare de Messi demana respecte i que només la gent més propera sap què és el que està passant. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matisse van Kerkhove, ha guanyat la cinquena etapa del Giro d'Itàlia Next Gen.
0: Gràcies, Sònia.
6: Adeu.
0: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez, no, el Josep Cussó, avui com a responsable de l'Estudi 5, amb la Júlia Aparicio al control central, i també gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 i us deixem ara Macià, Lloberes, Roig Arena, València, bona tarda.
7: Com estem, Costa? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El primer acte de la final de la Lliga ACB. Quina pinta us fa això?
7: Home, d'entrada et diré que el Barça no té a Satoranski. És la primera i l'última baixa, però pinta que el Barça d'entrada no hauria de ser favorit.
8: Per mi un duel excel·lent. Els que millor bàsquet han fet durant tota la temporada i els que diem que no han estat al nivell, però en canvi tenen la grandíssima experiència d'una finalista.
0: Déu-n'hi-do l'ambient ensordidor del Roig Arena, que gairebé es menja el Macià i la Lloberes. Ernest, Carme, pilota vostra.
7: Vinga, queden 3 minuts perquè comenci la gran final de la Lliga ACB, presentats al

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
5: Mal picant?
4: Què havia de ser, si no?
5: Però què va ser?
4: Apendicitis. Operat d'urgència.
5: Ostres.
4: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
8: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
7: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
12: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
11: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
13: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
15: Molt bona tarda des del Roig Arena de València. Són ara mateix les 8 del vespre, l'hora en què ha de començar la gran final de la Lliga ACB de bàsquet. Esperem que la sèrie de 3, 4 o 5 partits tingui un final tan inesperat com aquesta Lliga, on pocs preveien veure el Barça a la gran final. I a més, avui no hi haurà el Madrid a l'altra banda, hi haurà el València, l'equip que Carme Lloberes. Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
15: Segons Xavi Pasqual, fa el millor bàsquet d'Europa.
16: No, segons tothom. És a dir, però això ho fa ell per curar-se amb salut. Ah. No perquè de veritat ho cregui. Però realment ha fet una demostració durant tota la competició, no només d'Europa, sinó fins i tot de l'aquesta, la domèstica, la de l'ATV. I sí, és clar. És a dir, tu dona elogis sobretot al teu rival.
15: Que el debilites.
16: Clar, no, i a més, no sé si el debilites, però que a l'hora de la veritat ell ja s'excusa per si perd.
15: Bé, agrair des d'aquí a tota la gent que ens escolteu habitualment en les transmissions de bàsquet de l'Eurolliga i als que us incorporeu de nou per viure en català aquesta gran final entre dos equips de parla catalana, perquè de fet aquí al pavelló es parla català des del Jumbotron, el marcador, des de la megafonia. Tot és en català i aquí tenim dos equips catalanoparlants, el Barça i el València, que són a punt d'inaugurar la gran final de la Lliga ACB.
16: I a més, dos acompanyants, diguem, joves d'aquests gremlins, no, com seria?
5: Canalla.
16: No, perquè hi ha una nena i un nen, cosa que això m'agrada, amb bufant de Barça, bufant de València, és tot un detallàs.
15: Tot cuidat, fins a l'últim detall, i com sempre a les nostres transmissions també cuidem a l'últim detall amb el David Ubà. Com estàs, David?
17: Bona tarda, Ernest Lloberes, què tal, com esteu?
15: Molt bé, David, doncs nosaltres la veritat és que bastant motivats, ara com es diria, tenim bastant hype, perquè això que està a punt de començar, això diu, és per connectar amb l'audiència.
17: Exacte, ben fet.
15: Comença el partit i mira, la primera bola serà pel Barça. Per cert, ara el David ens dirà els cinc titulars, almenys el del Barça. El Barça té la baixa de Tomas Satoranski, David.
17: Doncs el Barça del Barça, que ara ho apuntaves, Ernest, no pot jugar. I mira, vosaltres que els teniu a pista, m'haureu d'ajudar amb els cincs, perquè ara no els tinc del tot. Vinga, clar. Sí que veig Fall, per exemple.
15: Sí, el Barça que jugarà amb Clyburg, que ha aprovat el primer triple i n'ha entrat, i Fall, també amb Xenguelia, la primera cistella, el València, que tampoc entra, Juan i Marcos i Kevin Panther. La baixa Juan i Marcos, el Barça argentí, es planta 5 metres, llença de 2, no. El cop de Vich, tampoc, i a la tercera, tampoc. Tercer rebot d'atac Xenguelia, sí! El Barça s'avança a la final, àrbitre a l'hora, perquè ara mateix el Barça, doncs, posaria l'1-0 aquesta sèrie.
16: Una de les coses que ha de fer i fer-li molt mal en aquest València.
15: Triple del València.
16: Ha contestat, però era amb aquest rebot, no el rebot ofensiu.
15: Per l'estil de joc que té el València, t'has d'afanyar a parlar, perquè si no se't menjaran cada cosa que vulguis dir.
16: El que s'ha d'afanyar és el Barça.
15: No, i el València que té...
16: Ha de pensar.
15: La possessió del València ha durat 9 segons. Juguen molt ràpid. El Barça ara mateix...
16: Mira com l'apreta Badio a Panther.
15: Perdent 3-2, després el triple de Branko Badio. Falta sobre Kevin Panther, important perquè és de... Si és de Montero, clar, si no, de Cameron Taylor.
16: De Badio.
15: Badio.
16: Em sembla que era Badio, diria. Que tenia,
15: Branko Badio, sí.
16: De seguida, Pedro Martínez ja ha pressionat a l'àrbitre,
15: Sí,
16: de seguida, diguem, per la falta, perquè d'això vindrà la intensitat defensiva.
15: Pedro Martínez pressiona l'àrbitre i pressiona tot, els seus jugadors inclosos. De fet, l'altre dia, l'ACB volia gravar dins el vestidor doncs la celebració dels jugadors per haver-se classificat per l'ACB, i Pedro Martínez els va tancar la porta i va dir que aquí no se celebrava res. Doble falta, falta sobre Yusuf Afor en l'intent de llançar, i a més és falta de tir, per tant...
16: Perquè li ha robat una altra vegada el rebot.
15: Sí, el Barça de moment controla el rebot amb un equip que va molt bé de rebot al València, de fet millor que el Barça.
17: El Barça 5 rebots d'atacs ja en el poc que duem de partit, en un minut i mig, són un bon grapat, un Barça que ha sortit d'inici, repassem-ho, amb Juan i Marcos, Panther, també amb Clyburg, Xenguelia i Fall, el València que hi va amb Montero, amb Braxton Key, també amb Cam Taylor, Branko Badio mateix i Nil Sacco.
15: A veure, el Barça ha fallat el primer dels tirs lliures. Yusuf Afol tindrà encara una segona opció almenys per empatar el partit a 3. Al pavelló, aquest Roig Arena és ple. 15.500 persones. És el pavelló més gran de la Lliga CB i el més bonic del sud d'Europa, sens dubte. Però bé, els tirs lliures s'han de ficar, Lloberes?
16: Sí.
15: Ha fallat els dos Fol. El València que falla el triple, el rebot és pel pivot senegalès del Barça, que la dona ja Juan i Marcos, l'argentí, combina amb el georgià, aquest amb un nord-americà, vull dir, això sembla la ONU. Kevin Panther davant seu, Branko Badio, obertura, Xenguelia de 3, no, la bola ha passat de llarg del ferro, un altre rebot d'atac pel Barça.
16: Bé, més que bé, una bola que ha passat de llarg i li ha caigut bastant a por a les mans.
15: Però ha acabat perdent-la, li han robat, i a més crec que ha fet falta personal, la primera del Barça en aquest partit.
16: Interessant, per això jo crec que Panther ha sortit com molt forçant, sobretot a treure-li faltes a Mario, perquè així se'l tregui de sobre.
17: Clar, el Barça ha capturat 6 rebots d'atacs, 3 dels quals de Folk, però això és així perquè ha fallat molt en el tir, un de 8 en tirs de camp al Barça.
15: Vinga, a veure si el Barça és capaç d'amortitzar això, perquè és molt difícil agafar tants rebots d'atac, i si no ho monetitzes, la veritat és que costarà guanyar aquest partit. Falta sobre Montero.
16: Sí, Montero se n'està anant fàcil, ajudat, és veritat, amb el bloc directe de segó, però se n'està anant fàcil de la defensa de Clyburn.
15: Molt fàcil, de fet, tota la temporada se n'està anant de tothom molt fàcil, Montero, que és la sensació d'aquesta Lliga CB de llarg.
16: Però llavors has de tenir les ajudes preparades, no? És a dir, si tu ja saps que et superarà gràcies al bloc directe i a l'1 per 1, llavors tu, la teva col·lectivitat ha d'acompanyar en aquest jugador.
15: Bé, per la gent que ens escolti, per Catalunya Ràdio, que no ho faci habitualment a l'Eurolliga, el València té un parell o tres de jugadors diferencials, però aquest que tira els dos tirs lliures i els anota, és la gran estrella d'aquest València i jo diria que de l'ACB aquesta temporada.
16: Però per estrelles les que té el Barça, no anem a dir que Clyburn no és una estrella, que Panther, que Xengelia, és a dir, per estrelles aquests jugadors estan diguem, molt avançats a finalíssim.
17: Sí, però mirant enrere, no?, en el temps de les estrelles del Barça, Lloberes, Potser i Montero mirant davant.
15: Permeten perquè falla Xengelia i el València es llança el contraatac amb una voracitat.
16: Però i mira qui és Montero qui remata, eh? És a dir, ells corren a contraatac i no és, diguem, un trailer que enfonsa la cistella, sinó és Montero. Espera, deixa'm dialogar.
15: El Barça està perdent 5-2, deixa'm-ho dir, per actualitzar el marcador.
16: Sí, deixa'm dialogar, que això. És a dir, no, jo no miro res. Mirem avui a la final. Avui a la final l'experiència, la saviesa, la té el Barça. Vull dir, no ens equivoquem. És a dir, el present i el futur és de València. Però qui sap guanyar les finals o que hauria de saber és el Barça.
17: Sí, és cert que són jugadors de València que no estan tan avasats a aixecar títols com els del Barça. En la trajectòria que tenen.
15: Quantes finals ha guanyat darrerament el Barça els últims 3 anys? Ha jugat una final de Copa que la va perdre amb el Tenerife.
16: Estic enraonant d'aquests jugadors.
15: Bé, aquests ja hi eren alguns, eh? Vull dir, Panther, per exemple, Clyburn busca l'assistència per a Juan i Marcos. Aquest per a Panther, que es posiciona bé per tirar de 2, falla. La defensa dinàmica del València obliga el Barça a cometre errors. Costero, assistència a Montero, que havia quedat mal aparellat amb el base Juan i Marcos. El València es dispara 8-2 en la sortida.
17: Parcial de 8-0 pel València.
15: A veure si el Barça és capaç de tallar aquest parcial. Juan i Marcos espera el bloqueig a Vesely. Vesely la rep a 5 metres, llença de 2 i anota. Vesely, que no va ser aquell partit del Palau en què fa 3 setmanes el València va passar per sobre del Barça. Avui sí que podrà jugar aquest partit, veurem el seu paper. De moment no pot aturar a Costello.
16: Costello li ha corregut el contraatac, Montero li ha servit ara molt bé. És a dir, li està costant darrere.
15: 10-4 en el marcador, el Barça a 6 del València, amb la meitat pràcticament del primer quart del partit jugat. Bola per a Kevin Panther, davant seu Montero. Jo l'atacaria Montero. El triple no s'atreveix, el Barça acaba perdent la bola. Van a moltes revolucions, contraatac València, Braxton Key, bàsquet del València, 12-4, temps mort que demana Pasqual, això és una tempesta.
16: Ara que hi ha el temps mort i podem fins i tot nosaltres reposar una mica del que estem veient, és a dir, li està exigint, no perquè corrin ells els contraatacs, sinó amb la seva agressivitat, intensitat, arribant a tot arreu en defensa, li està forçant a molts errors al Barça, el primer, i a que porti un ritme que no li convé. És a dir, el ritme el porta ara per ara el València.
17: I veure, al Barça li convindria un escenari com el del partit d'Eurolliga, no? Aquí al Roig Arena, a uns guarismes que, bé, són molt difícils d'aconseguir, de 60, el Barça va guanyar 62-66. Aleshores, potser no caldria tant, però clar, aquesta alta anotació del València és el que no li convé a l'equip de Xavi Pasqual.
16: Sí, però el que dèiem una mica era que o necessita l'Apro portant el tempo d'aquest partit, que fa tirar molt també anant cap enrere, igual que en Vesely, o seguirà patint. És a dir, el Barça, si no...
15: És que ja el treu a l'Apro. L'Apro sortirà ara mateix i Brizuela.
16: Necessita, diguem, bastanta més, però per mi cap, perquè el València juga el que sap i el que ha fet durant tot l'any i que a més és un bàsquet atractiu, agradable i futurible, és a dir, que està creant escola a tota Europa. I en canvi el Barça encara està, diguem, a temps enrere.
15: Allò, exactament. I allò que va passar, que deia el David, va ser, doncs, una casualitat. És a dir, estem parlant d'un dia que el València les veia quadrades i, a part, és una lliga regular i això és un play-off.
16: Clar. les lligues regulars jo no me les... Aviam, et serveixen per anar construint, per anar fent com fa una mica Pedro, que la cultura, diguem, del seu equip és la millora individual.
15: Vinga, la bola pel Barça, reprèn el partit. El Barça no ha sortit bé, però queda molt de partit. Encara som al primer quart. Al minut 5 a la baixa ja la Provítola. El nivell de pressió defensiva que posen a tots els jugadors, i a més, la jugada ara de Schengeli, a cantonada Clyburn de 3, la bola que no entra, ha tirat molt amb un jugador a sobre.
16: Sí, però mira la part positiva, la primera bola que li arriba al pal baix Schengeli, que és la senya d'identitat d'aquest equip.
15: Ataca el València, la jugada de Cameron Taylor, atenció al triple de De La Rea. Ara mateix semblen els Golden State Warriors.
16: És una tempesta. De moment això és una tempesta.
15: 15-4.
16: Pot ser distint.
15: De moment plou a bots i barrals. A veure si el Barça és capaç de posar-se a cobert, perquè si no avui la cosa ens farà patir bastant. Clyburn fins la cuina. Bàsquet i falta. Bàsquet i falta. Segurament del jugador més diferencial de la plantilla, perquè el fan servir fins i tot per marcar els bases rivals moltes vegades.
16: Clar, recordem que aquest va
15: més
16: ser
15: que Panther, més
16: MVP en
15: que...
16: la sí. seva etapa. Vull dir-te que, per tant, ell ha fet el que ha volgut durant la temporada, s'ha gestionat el que ha volgut, i, per tant, ell sap que avui és el dia de la gran final.
17: Trenca Clyburn un parcial que li era advers al Barça de 15-2. Des del 0-2 inicial havien passat el 15-4, i ara aquesta cistella de Clyburn ho maquilla una mica. Un Barça que, de tota manera, aquesta temporada ha demostrat que també pot guanyar el València a guaris més alts. Al Palau Blaugrana, 108-102 a l'Eurolliga.
15: Molt bé. El València, que aprofita l'error en el tir lliure del Barça. Per tant, no aprofitem el 2-1. Marcador ara mateix 15-6. Cameron Taylor fins la cuina. Davant de Vesely, novament el Barça retratat a dins.
16: Relliscant tot, Vesely, sense poder, i tampoc era un contra 1 a velocitat.
15: La Provítola, el Barça ara mateix perdent d'11, 17-6. El partit tot just acaba de començar. Molt bé aquesta esclatxada. La Provítola obre per Brizuela de 3, triple.
16: Ara.
15: Molt bé mogut el triple del Barça. Molt bé la Provítola generant espai pel llançament de Brizuela.
16: Sí, sí, arrossega la defensa. Fins una altra vegada Taylor amb Costel.
15: 17-9, posa la Mavesili. La bola, no obstant, surt despedida cap al mig del camp. La replega Cameron Taylor, que busca el triple. No entra. Rebot, hi ha de tot aquí. Ball de bastons, bola pel Barça, el Barça que en aquest cas ha tingut un punt de sort, no havia tancat bé el rebot, i per tant, i Pedro torna a fer, el Pedro va fent canvis cada 3 minuts, eh?
16: Estan pautats, és a dir, això ja és la intel·ligència artificial.
15: Recordem que les banquetes no? Hi ha dos entrenadors catalans, Pedro Martínez de Badalona, Xavi Pasqual de Gavà. Barcelonès i Baix Llobregat.
16: Crec que l'Excel ja ha quedat una mica...
17: Ha prescrit, clar. És tot abans, sí. Veres. M'he d'actualitzar.
15: Encara hi ha molta gent que el fa servir a l'Excel. Encara.
16: No, sí.
15: Falla la Provítola, passant en profunditat. Compte, perquè hi ha un cop...
16: Falta
15: Brizuela, però s'ha emportat ell el cop a la cara. El Barça, mentrestant, havia perdut la bola. 17-9, ha baixat del menys 10. I tenim a Brizuela a mitja pista, que jo crec que no serà greu, que s'aixecarà sense problema, però la veritat és que l'entrada al Barça es veu en dues velocitats molt diferents.
16: Bé, més que dues.
15: La Provítola demana que revisi la jugada per conducta antiesportiva. Pasqual demana explicacions, però l'àrbitre li diu que demani la revisió. Si
17: sí, el cert és que hi ha un cop de colze de la Rea a Brizuela. No crec que és intencionalment en l'agressió, però en la sortida de la contra sí que estira el braç i el deixa anar per protegir la pilota d'impacte contra Brizuela, que es queixa.
15: Sí. Doncs mira, acaba de sortir Cárdenas a pista, un dels jugadors que... I ara estan jugant amb bastanta rotació. Cárdenas i Mur que penetra, i és que bé, superen molt fàcilment la pilota, quasi ens ve a sobre. Superen molt fàcilment
16: fallat,
15: els jugadors del Barça.
16: Ja ha fallat, però Cárdenas és un jugador que està aportant i sumant moltíssim en aquesta rotació inesperada.
15: Vinga, servirà de fons el València, just davant nostre. El Barça perdent de 8, el primer quart d'aquest partit. De la Rea marcat per Brizuela. El València busca seguir el seu ritme anotador altíssim, però ara amb dos jugadors de rotació i tres titulars. Previlla la mitja volta amb Parra. Posa la mà Parra, obstaculitza el tir. El rebot és Parra, el de Badalona. Baixa la pilota Parra, es posiciona al pal baix, ataca Previlla, però no s'atreveix a llançar.
16: On ha de buscar és la seva brújula, que és la Provítola.
15: La Provítola, davant de Cárdenas, guanyarà quasi sempre, i si no, Cárdenas li haurà de fer falta. Falta, dos tirs per la Provítola. El Barça es podria col·locar a 6 del València.
16: Però mira el que et deia, de que s'està encomanant, diguem, d'aquesta rapidesa amb la que va, no? A València, per exemple, ara Parra, que ell volia córrer, volia també, doncs, com una mica emular el que està fent. No, tu has de buscar el teu joc, i el teu joc no és aquest. És buscar la Pro, i ell ja decidirà.
15: La Provítola, els dos tirs lliures que permetran al Barça acostar-se com no estàvem fa... fins fa 4-5 minuts, vull dir que tornarem una altra vegada, però això coincideix amb les rotacions, Montero i, a la banqueta, anava a dir Badio, no, Badio està a pista, acaba de sortir.
16: El Barça també està amb rotacions, no? Vull dir que també
15: sí,
16: però Parra,
15: la Provítola, Brizuela són titulars, clar, que hagi sortit amb Juan i Marcos i que hagi sortit amb Juan i Marcos, que no és titular en aquest equip, i amb Pol, Cárdenas falla, rebot Vesely. Vesely que la dona a la Provítola. Estem en vies d'aixugar la diferència que ens duia del marcador. La Provítola, mitja pista. El Barça que buscarà la combinació, el joc ara mateix d'equip col·laboratiu. Passar-la, la Provítola es planta, és de 3, falla el triple. El rebot és llarg per Vesely i tornem a començar. La Provítola.
16: Busca molt el bloc
15: possible
16: directe.
15: Falta sobre l'Apro, assistència per a Miles, que el que penetra i falla en el rectificat a Cistella. 17-10.
16: Sí, però han anat buscant cada vegada, no?, amb el bloc directe, i jo crec que estava produint bé l'Apro.
15: Branco, Badió, davant seu Brizuela, injecta passada, Costello, que no perdona. El Barça no pot deixar escapar gaires ocasions a dalt, perquè el València penalitza,
16: Home, el Vesely va molt de bòlit, aquesta velocitat no, li perjudica bastant.
15: Parra, Miles Cale, el València arribant pràcticament a les cantonades menys una. Triple
16: ja
15: de Brizuela.
16: Sí, ara circulen bé, ara la canvien de costat.
15: Triple de Brizuela, el Barça que baixa, el 6 de diferència en contra, 19-13. El Barça ara esmerçant-s'hi en tot el que pot i deixant a l'únic jugador que gosen deixar però que acaba notant, que és Cárdenas.
17: Brizuela, per cert, 2 de 2 en triple, 6 punts.
16: És per, no és que gosin, és que l'Apro tampoc pot amb Cárdenas.
15: La bola que juga el Barça a l'últim minut pràcticament d'aquest primer quart del partit en directe. Catalunya Ràdio, el Tot Gira, explicant-vos la gran final de la Lliga CB. Miles Kale de 3, la bola que pica el ferro, baixa i torna a picar el ferro, per tant no entrarà. Rebot València. Era una bona oportunitat per acostar-nos abans de tancar el primer quart. Branco Badió, caram, com ha ballat a Miles Kale i a Vesely, Constituït en ja
16: arrencat,
15: un
16: frenat,
15: superjugador.
16: Ha fet frenar a la defensa i llavors ell ha acabat finalitzant-ho. Però fixa't en què està jugant el Barça. El bloc directe sempre central, perquè el punt feble de la defensa de València són les cantonades.
15: Brizuela, Brizuela de 3. La bola que no entra estava ben defensat per Amur. Bon rebot per Joel Parra, que no obstant estava aixafant la línia de fons. Temps mort que demana... Ah, no, no és temps mort, són canvis.
16: Canvis.
15: Entra Clyburn perquè la veritat és que Miles Kale no ha tingut el nivell.
16: És que és per defensar, això. Xavi Pasqual sap que quan li ve una fuita d'aquestes el que necessita és tapar darrere. I, clar, aquí té.
15: I creus que se n'ha sortit?
16: No, li ha sortit bé, però ell ho intenta.
15: 20, sí, amb el que té. 23 a 13. Queda molta sèrie. Això acaba de començar i queda molt partit. Som encara a 50 segons perquè acabi el primer quart. Però, clar, el València està movent ja les peces i torna a posar a Montero, la gran estrella de la Lliga CB.
17: I queda temps perquè el Barça miri d'esmenar aquest 5 de 18 que té ara en tirs de camp.
15: Mur fins la cuina, nota fàcilment el València. El Barça, de moment, molt dèbil. Darrere, 25 a 13, perd de 12 el Barça. 28 segons per tancar el primer quart d'aquest partit. La baixa la Provítola, passada per
16: atenció,
15: a Billy Hernán Gómez. Billy amb Yankuba Sim, el pivot gironí del València. Doncs ha guanyat el pivot gironí del València. El contraatac, Branco Badió. Sort que ha posat la mà Brizuela, però hi haurà servei de fons pel València. Déu-n'hi-do, Lloberes, com es tiren,
16: Tremendo, tremendo. I a més, saps què ens passa? Ho diem als oients. Ens venen cap aquí,
15: ens venen de cara i fa besarda veure això.
16: Estem a la segona fila d'aquest gran pavelló,
15: Sí.
17: I el que teniu ben a prop és gent fent cassolada, no? Sembla això, records de la pandèmia, quan sortíem al balcó. Els aplaudiments, però aquí tenim cassolada.
15: Permetem, David, perquè és a punt d'acabar el primer quart d'aquest partit. La té el València, Montero. Montero marxant per fora, divideix per Yankuba Sima, que té mà de fusta, però... La bola ha entrat fora de temps. Llançament de Montero, cop de dits. Iancú Basima ho aniran a revisar, però per mi clarament
5: el treu,
15: fora, però ho van a mirar.
5: Sí, sí.
15: Final del primer quart d'aquest partit i encara bo, 25-13. Déu-n'hi-do, quina posada en escena d'uns i altres.
5: Però fixa't, aquesta última jugada només, tres pius palmejant aquí el rebot ofensiu, però no necessàriament interiors, sinó fins i tot exteriors. Hi havia Montero, hi havia Maria. Vull dir-te que amb una, jo diria, sobreposada d'escena excel·lent que està tenint. Però bé, el Barça jo crec que de moment encara no li perd.
17: No em sembla tan clara, perdona, Lloberes, la de Cima justeja bastant, eh? No ho sé dir, si és fora de temps o no. Per pèls, diria.
5: Ara ho veureu vosaltres aquí.
15: Bé, ens ha passat ben bé davant. Jo m'ha fet l'efecte que sí, fora de temps.
17: Jo he vist en primera instància i la repetició, i bé, veurem si tens més ull clínic, Tornet.
15: Doncs sí. Això que comentava el David, sí, tenim les penyes d'animació darrere, tenim els timbals, tenim, doncs clar, el sector del pavelló que més soroll farà tota l'estona. I també tenim el propietari, el senyor Roig allà, sí, mirant-se el partit.
5: Sí, però ell no es col·loquen a la llotja, fixa-t'hi, que es col·loca com sempre es posava també a la fonteta, com una mica prop de... Li agrada més viure els partits i treure el protocol aquest.
15: Home, i sobretot ara que va bé, escolta'm, treure's a lluir, no? Ja que ha invertit en aquest pavelló, que ha costat uns 400...
5: Ell va sobrat, també, li passa una mica allò, no?
15: De per sobre.
5: Ara, també d'això. Però, no, de moment, nosaltres no, ho estem vivint d'una manera tremenda, perquè els contraatacs de València quasi que sembla que haguem de sortir nosaltres a defensar-los.
15: Sí, sí.
5: Perquè van... Era una de les, jo crec, dels deures que hauria de tenir l'equip de Xavi Pasqual, no? El contraatac. La sortida, aquesta sortida tan magnífica que ho fan molt bé, i a més, doncs, sortint els cinc tios, eh?
15: Sí, sí.
5: I, per tant, això el Barça ara encara està patint, així com hi ha atacat molt bé el rebot ofensiu al principi. Però bé, és només el primer quart.
15: A veure si és una qüestió d'aclimatació, a veure si és una qüestió de... i que el Barça en aquest segon quart doncs vagi entrant. Mira, parlant d'entrar, sortirà Juan Núñez. A veure com respon Juan Núñez als estímuls que té davant d'entrada la nit i el dia, eh? En molts aspectes. Però veurem si el Barça és capaç de... Mira, per exemple, a Montero ja li posa un Will Clyburn a defensar, eh? Ja per començar el segon quart.
17: Sí, i Pedro Martínez, que ha utilitzat ja 11 dels seus 12 jugadors, l'únic que no ho ha fet, que no ha saltat a pista, és Darius Thompson.
15: I segurament no jugarà, no, o jugarà poc.
5: Ell ara opta més per Ortega. Això és, qui no puja el tren a la velocitat que va, no hi ets a temps.
15: Vinga, la té el València, Branco Badió. Mira, és que ells ataquen, tenen foc als ulls, miren a cistella amb una voracitat. El triple de Montero, que no entrarà. A veure el rebot per a Juan Núñez. Juan Núñez i Willy Hernán Gómez, els dos que han tancat bé aquí, a la baixa al base madrileny, encara Juan Núñez, de canta cap a l'esquerra, el bloqueig i la continuació, s'emporta el tap Juan Núñez, que volia resoldre ell mateix, contraatac València, 29-15.
5: És ofensiu, aviam-ho. Sí. És a dir, Juan Núñez, que segurament el deu haver tret per jugar al bloc directe, que diuen tant que el juga tant i tan bé, no? Però no està a ritme, diguem, del que es necessita, sinó està els altres que estaven jugant i entrenant, doncs a mi se'm fa molt dubte, no?
17: Màxim desavantatge, 14 avall al Barça, a València més que doblant l'equip de Xavi Pasqual.
15: A veure, ara hi ha personal sobre Willy Hernán Gómez.
5: Vols que et digui? No miro ni el resultat, de moment. Ja quan s'acosti una mica al Barça ja ho mirarem. Miro el joc.
15: Que vagin jugant i quan acabi el partit ja ens trucaran i ens diran com hem quedat.
5: Jo ja sé que a la gent li interessa saber, sí, sí. Ràdio 27-13...
15: Però sí. Tenim uns oients molt intuïtius i ja pel to de veu ja poden deduir si la cosa va bé o no. Direm el marcador, no obstant, perquè forma part del nostre llibre d'estil, però... Ara mateix 27-13 al Barça.
5: El pal baix.
15: És l'únic lloc on tenim alguna opció. El triple de Joel Parra és de 3. És de 3. Triple de Joel Parra per escurçar una mica la diferència. Ara sí que diríem el marcador 27-16.
17: Tercer del Barça de 8 intents en triples.
15: Però clar, és que no hem tancat el rebot bé.
5: Però mira, no, almenys veus aprofitant bé Clyburn també en el pal baix. Les dues jugades més bones del partit de moment venen arran d'això, no? Arran d'aquesta situació, un tir de Parra.
15: Aquí tenim el Barça atacant Juan Núñez, Parra sobre la banda... Brizuela sobre l'altre cantó, la bomba de barro de Brizuela que no entra, rebot d'atac Barça. Un altre rebot d'atac, un altre tir de 3 de Brizuela i ara sí, triple del Barça, triple de Brizuela, dos atacs seguits, saldant-se amb triple al València. Carai, ha durat 4 segons aquest atac del València. Triple, triple, triple de Branco, va dir l'ex del Manresa i l'ex del Barça.
5: El Barça, si no frena això, li costarà molt el partit, eh?
15: Molt. Bé, la pregunta és si es pot frenar, perquè és que estem parlant d'un nave i una llarga distància, però que no és alta velocitat.
17: Va dir que arriba ja als 10 punts.
15: El triple amb molta sort, però que molta sort de Joel Parra, però que també compta i que manté el Barça amb respiració assistida. 3 triples seguits al Barça i tot i així el Barça 10 per sota, 32 a 22 aquí al Roig Arena de València. El País Valencià ataca Cameron Taylor, que molt ben defensat per Joel Parra, es veu obligat a retrocedir, però té tants recursos a la caixa d'eines.
5: El reprís de Parra no és el mateix, és a dir, quan ell li fa no, que se'n va cap a dins, ell no torna a reaccionar.
15: El Barça que buscarà un altre triple, Clyburn, ara no, ara no. Clar, és que si hem de retallar les diferències anotant de 3 i ells de 2, és impossible.
5: No, però el Barça sí depèn molt d'aquesta efectivitat ofensiva, és a dir, és una de les seves identitats també. I en aquest cas Parra i, per exemple, Vitor han sigut els que han ajudat una mica.
15: Ara, d'aquí a convertir-la en el teu monocultiu, doncs, home, jo crec que...
5: Ho és, ho és. És a dir, perquè tu en el joc interior ja veus tu que tens a Billy, que ara perquè treu a Sacó, que suposo que aviat s'anirà fora, Billy.
17: És que el Barça, els únics jugadors que han estat capaços de destacar una mica en la notació, li feu 9 punts i Parra amb 6, són perquè han anotat triples, la resta un desert.
5: Mira, cada vegada com rematen...
15: Cada vegada.
5: Tu pots anar cap a dins, deixar una safata i sempre tindràs un company que rematarà.
15: Xavi Pasqual torna a cridar la provítola. La veritat és que el Barça té el que té. Ara Juan Núñez ha fet una bona jugada d'1 contra 1 davant de Montero i anota els seus dos primers punts en aquest partit amb el Barça. El Barça que perd de 12, 36 a 24. Sí que és veritat que, tot i que el València té un nivell absolutament imparable, Montero és un jugador d'NBA, doncs no s'ha de desconnectar, perquè si no el Barça, evidentment, té punts a les mans, però és que no es desconnectarà. O sigui, jo tinc clar que aquest València no fluixarà. La té Núñez. Per tant, el Barça haurà rendit molt per sobre encara del nivell que ens està ensenyant. Núñez, Panther, a la cantonada, Brizuela, falta de De La Rea sobre Brizuela, que protesta fent picar la bola sobre el parquet en una barreja d'impotència i protesta que jo crec que no té lloc.
5: Que tampoc no hi ha hagut gaires faltes, ni en un lloc ni en un altre, quasi. És a dir, el joc va sent tan dinàmic, diguem, i especialment, doncs, a la carta de València, no?
17: És que Brizuela va calent amb De La Rea perquè en la jugada aquella de fa una estona li ha donat el cop de colze i ara es torna a queixar a Brizuela també.
15: Clar, sí, sí, no, jo ho entenc, però noi, és el que hi ha i de fet, la Vincia, per molt que protestis no l'aixugaràs
5: així. L'hostiot que li ha arribat ha sigut...
15: Ara, ve el bloqueig i continuació, bola per a Vesely, ben jugat Panther, ben jugat Vesely. Mira, quan et deia que no podem viure només del monocultiu, tenim el pal baix i tenim doncs, la possibilitat de jugar bloqueig i continuació, que al final ells no perdonen a dalt. Vull dir...
5: Però el que no pot ser és el que tu deies, en 4 segons o en 6, posa-li, ells finalitzen massa fàcil.
15: Sí, sí.
5: És a dir, la tornada teva enrere, tu te replegues tan malament, o tan malament o tan lentament, diguem-ho així, no? Que no, li estàs deixant viure... diguem, aquests valencians doncs amb la seva no, millor virtut.
15: Sí, sí, no, però és que a part també en joc estàtic, que no n'hi ha gaire, però en estàtic okay. També tenen una primera passa que no la podem parar ni amb Miles Cale.
5: No, perquè una de les coses que hem fet molt bé, perquè per mi Montero s'hi ha progressat abans era individualment molt bo. Ara no, ara també ho és col·lectivament. Sap generar pels altres i, a més, saben circular-la i compartir-la.
17: I una altra dada que per mi és molt cridanera del València és que la velocitat a la qual juguen, de moment, no han perdut cap pilota.
15: Fixa't. No, és que doncs saben a què juguen.
5: Aquesta és una gran dada.
15: O sigui, no és que juguin ràpid, no és la definició de jugar ràpid. No, és un estil que juga a alta velocitat, però és un estil. És un estil de joc, molt treballat, molt treballat. Quan el Pedro estava a Manresa i va posar l'equip a play-off i a Copa, doncs jugaven amb aquest estil.
16: Sí, sí, sempre ha sigut el de joc.
15: Ben jugat el Barça, ara Panther, que està passant-la bé per a Joel Parra, que anota el 40-20.
16: Que guanya molt bé l'esquena. Fixa-t'hi, sí, sí. No? Guanya molt bé l'esquena sempre i ha sorprès.
15: Avui m'està agradant bastant Parra, també darrere, eh? Ara en Pradilla, jo crec que aquí Pradilla té les de guanyar, mitja volta, no. Ha fallat el rebot de la Provítola, que intenta sortir al contraatac. El Barça, a veure si es posa 10. La té el base argentí, la Provítola, que té moltes més solucions sobre Panther. Se'n va cap a dins Vesely. A l'altra cantonada, Brizuela i Parra. No està malament com a repertori. Molt bé, la porta enrere. L'entrada a Cistella guanyant línia de fons a Panther. I la passada a l'espai de l'Apro,
16: clar. Sí, l'Apro Generano és l'únic capaç, diguem, en aquest sentit, de subministrar als seus companys.
17: Està bona assistència a l'Apro.
15: Falta de Parra, xiulada, ja no es poden fer enrere els col·legiats, però Parra diu de manera molt clara que Sacco s'ha tirat. En tot cas, la falta està xiulada i del València és la tercera falta d'aquest quart. Canvi a les files del València, torna a jugar amb Cárdenas, no? De la Rea, Mur, sí. I a dintre doncs, els que ja sabem, que són Sacco i... ell va rotant, Pedro? Va i... Exactament, De la Rea, el bloqueig, la continuació, ben tallat per l'Apro. Contraatac, que no serà contraatac, perquè ells fan un balanç ofensiu tan ràpid com quan surten. L'Apro, fins la cuina, l'Apro, hi ha dos tirs, llàstima, perquè era un 2-1, la bola no ha entrat, dos tirs atacant a Cárdenas.
16: Fixa que amb el criteri de l'Apro, fins i tot anant, diguem, amb una dificultat física, sobretot a l'hora de defensar, no? Però, en canvi, ofensivament, dona la idea de com ha de portar aquest tempo, aquest ritme, com ha de circular, si val la pena penetrar com ara, cosa que de moment, clar, no té cap més altre jugador. Jo imagino que Pasqual el que ha fet és treure l'ulla i d'aviam si, saps allò, com si sona la flauta, perquè ja que juga Cárdenas, que estava jugant a Grècia, doncs diu, espera, que amb aquest podràs.
15: I l'Apro falla el tir lliure. Curiós, ja n'havia fallat un, no és habitual en ell.
17: No, un de tres.
15: Un de tres, el segon tir lliure.
17: Sí, és que el Barça és calamitós. Ni els tirs lliures entren avui amb un de sis en total de l'equip.
15: Sí, però no és un, diguem-ne, un verb impersonal, diguem-ne. És que no és que es fallin els tirs lliures, és que el València et porta tant al límit, t'estressa tant, també físicament, però també mentalment, que fins i tot l'Apro, que té un 92% en tirs d'un punt, de moment ha fallat dos.
16: Però tu tens el culpat de jugar en aquestes competicions, el llamó.
15: Com? El culpat, això és la teoria, la pràctica és que tens un equip jove davant que a part són molt bons. Panther de 3, triple! Triple del Barça. El Barça que, atenció, en aquest punt del partit s'acosta només a 6. La màxima, David, atenció, perquè hi ha atac a més, atac sobre Vesely i sobre això que deia la Lloberes de saber guanyar, de saber jugar aquests partits, doncs hi ha cosetes d'aquestes, com per exemple la falta que s'ha pogut ara molt bé provocar Jan Vesely veient a venir l'embestida.
17: El Barça reclana el percentatge de triples i d'això està vivint, 6 de 13, 46%.
15: Lluve.
16: La veterania és el punt més important del que, amb el que ha de jugar el Barça.
15: 40-34, el Barça dins el partit. El València clarament favorit, sí, però el Barça té experiència.
16: El favorit és el, per mi és el Barça.
15: Bueno, el Barça va acabar quart de la fase regular, el València no segon i Final Four per i jugar a casa.
17: No, el Barça cinquè, que va jugar cinquè, a factor pista en contra contra l'Ucam.
15: Sí, sí. Bola que té Montero, el Barça està res a 6 del València. Ha desaprofitat l'últim atac, compte.
16: Hi ha Pradilla amb l'Apro.
15: Pradilla intenta fer picar l'àrbitre, l'Apro li diu, però què fas? El llançament de Montero, bàsquet de Montero, anota el 42-34, hi ha de tot aquí, hi ha flopping, hi ha petites faltes.
16: Aviam, si mira el 2-1 que li van a Panther perquè la deixin anar.
15: Parra, el Barça movent-la bé en aquest punt del partit.
16: Tornen amb el directe, el bloc directe.
15: Atenció, Parra, de fora cap a dins, emergint, llença i anota Parra, que avui està fent probablement un dels millors inicis de partit. 10 punts, Parra. Que li recordo, el Barça es col·loca a 6.
17: Sí, perquè a més Parra sense errades en el tir amb aquests 10 punts.
16: Sí, Parra fa una cosa que fa molt bé.
15: Hi ha una petita enganxada, sí. Lloberes? Vesely...
16: Vesely ja saps que sempre és protagonista.
15: És de sang calenta, sí. De país fred, però de sang calenta.
16: No, i a més ell té molta... No? Sap com dirigir...
17: Ha anat, és que ha anat Vesely, que no tenia ni solta ni volta, a buscar Montero per... jugada per descentrar-lo, no? De veterà.
16: Com recorda alguns equips, no? Que quan sí. No pots...
17: Mirada desenfocar-lo...
16: Embrutar, clar. Sí, sí.
17: Bé, ara, és que és la provítola, amb el joc aturat, li pica la bola a Montero...

0: Montero de paraula, li retreu la provítola i apareix per allà a Vesely ja amb el contacte físic.
1: Triple de Montero, resposta, triple de Montero.
2: Montero li fa una senya i has fixat a Vesely, sort que no
1: sí, ho veus. És bastant vaciletes, eh? L'altre dia...
2: Aviam-ho, és que si et veu un veterà i te la juga així, doncs...
0: Caribeny, no? Sang també calenta.
1: No, i l'altre, atenció, triple del Barça, de Cale, triple de Miles Cale, Cole Cale, molt segueixo saludable,
2: insistint,
1: el senyor Cale.
2: Al costat contrari també... és on hi ha el punt feble de València.
1: Doncs a veure si l'aportació saludable de Cale ajuda el Barça, que ajusta el marcador novament als 6 punts, 45-39. Però tornant al tarannà provocador de Montero l'altre dia a Badalona davant de Guillem Vives, pobre nano, quan el partit ja estava sentenciat, va fer allò de que et tiro la pilota a la cara però no te la tiro, no? Que dius, a què ve? No,
2: jo crec que són jugadors valents.
1: Partit mort, i jugadors que, sentenciat, quedaven 2 minuts.
2: Arribaràs a ser bo, de 20. Arribaràs a ser bo si saps posar el teu caràcter sobre de la pista. Si tu vas amb miraments i d'això...
0: Sí, aquestes coses, al final, l'esport... sempre hi ha més enfrontaments directes i tot torna, no?
1: Hi ha, per cert, una revisió instantània, David.
2: Sí, per aviam si era dins o fora, no? Aquí de l'àmbit la falta.
1: És possible que amb el peu dret xapés el semicercle el defensor del Barça, la Provítola. En aquest cas, sí, si no...
0: Aquí a l'estudi anem amb retard per veure la revisió.
1: Si no, es podria xiular d'atac, segons com. Falta l'enxiulada.
2: Segueixen amb dos tirs.
1: Sí, dos tirs. Sí. Doncs falta de la Provítola.
0: Era fora del semicercle de la Provítola. No trepitjava, no. No.
1: És la segona de la Provítola. Tirs sí. Lliures València.
0: El Barça és el primer jugador que arriba a les dues faltes, la Pro.
2: D'acord. La part positiva, per mi, d'aquest partit d'ara és, fixa que amb la brillantor que ha sortit València... No ho dic pel marcador només, sinó perquè el Barça ara ja ha començat a entendre de què va el partit. És a dir, o defensa darrere, o si posa, diguem, amb aquest nivell que està exigint aquesta final, o patirà molt.
1: Montero, quants punts du ja? Ha anotat el primer tir lliure i anotarà el segon, sí.
0: 11.
1: Marcador, 11 punts, màxim anotador, seguit de Joel Parra, eh? Compte que avui Parra ha començat fortíssim. Bola que juga ja el Barça, la Provítola. Perd de 8 el Barça, en directe a Catalunya Ràdio, el Tot Gira, que us explica com comença la gran final de la Lliga ACB de bàsquet entre dos equips de parla catalana. La Provítola doblava bastant bé, ha tallat en primera instància València, la recupera Panther, envia per a Cale, falta sobre Cale.
2: Bé, però a menys...
1: Perfecte, Cale, sí, sent agressiu, defensa, clar que sí.
2: Jo crec que ha estat òptim aquí.
1: El València entra en bonus, seran dos tirs lliures a partir d'ara ja, no?
2: Sí, però queda, vaja, un minut.
1: Per a Miles Cale, efectivament. Ara, també et dic que s'han de ficar els tirs lliures, que fins ara el Barça,
2: és cert, és cert.
1: Doncs no està gaire bé. I no només David Ubach ha fallat tirs lliures la Provítola, eh?
0: No, en el global de l'equip, 2 de 7 avui.
1: 2 de 7.
0: Fatal.
1: Doncs ara 3 de 8, perquè anota el primer tir lliure Miles Cale. Estem als últims 2 minuts abans d'arribar al descans i hem de dir que d'ençà que ha començat el partit fins ara, el parcial d'aquest segon quart l'està guanyant el Barça i ha millorat la situació perquè de cop aquella tempesta sembla, ara només sembla que fa xirimiri, una mica.
0: Sí, mira, el parcial d'aquest segon quart és de 22-28 favorable al Barça.
1: I espera perquè falla Montero un altre triple i el Barça ho va amortitzant de mica en mica. 47-41, el Barça es pot col·locar a 3 o a 4. L'Apro obre per a Panther, que dispara de 3, triple, i temps mort de Pedro Martínez, perquè el Barça, que perdia de 14, ara mateix ho fa només de 3, 47-44, 1 minut i mig pel descans.
2: Han canviat, diguem, la variant ara, en comptes de fer el bloqueig directe central, ara el fan lateral, no? I de mentre s'estan distraient a la defensa a l'altre costat amb un indirecte per aquest tir de Panther. I Panther ha pogut sortir sol.
1: Doncs,
2: és el sol que hem d'anar fent.
1: Si tants caps, tants barrets. És així. És per no dir allò de sota cavall o rei, és buscar l'alternativa a la nostra llengua, però és que al final és això, exactament. Has de fer... El Barça no està per fer 8 coses, està per fer-ne 4, les que sap fer i fer-les bé.
2: Però el que ha de fer és, dins del bloc directe, un bloc directe sempre té avantatge algú, sempre, perquè tu vol dir que em fotres amb un defensor i, per tant, a partir d'aquí has de buscar quina és l'avantatge. I jo crec que abans l'aprofitaven amb les cantonades, com hem dit, i ara, per exemple, doncs, ha anat fent amb els indirectes. No, el Barça està recuperant almenys l'escena.
1: A punt de desfer-se aquest minut de...

0: Temps mort amb els concursos habituals. Aquí recordem el València en les dues sèries anteriors. El primer partit li ha costat. Li va costar amb el Bilbao, amb el Joventut va estar a punt de perdre, perquè el Joventut va portar el partit, millor dit, va ser el València qui va portar el partit a la pròrroga, perquè el Joventut el tenia guanyat. Per tant, els primers partits solen ser un territori una miqueta més misteriós. Aquí sí que hi ha potser una miqueta més de marge de pista, ja que estem en una pista, perquè passi l'impensable.
1: Perquè tothom considera que el primer partit és clau. Això és la història, diguem, dels play-offs, sempre s'ha dit això. Però València és el que l'ha trencat. El play-off contra Panathinaikos, sí, sí. ja el vam veure, per tant, no té per dir... Zona.
0: Espera. Zona del Barça, vinga, entrarem a l'últim minut abans d'arribar al descans. Compte, el Barça està perdent ara mateix només de 3, 47-44, possible falta d'equip, eh? Doncs no, xiulen falta en defensa de Vesely.
1: Doncs jo estaria amb Pasqual, eh?
0: Jo també.
1: Això és d'atac.
0: I a més, ara ho veurà el David repetit, feia estona que estava aturat, i aquí cal veure...
1: Perquè a més embestit...
0: Si estava dins del semicercle,
1: no,
0: però...
1: No, que aquí, no? Que estava entrant... i embestit amb l'espatlla, no? I per tant jo...
2: Sí, Vesely, jo us diria que estava ben plantat i que trepitjava el semicercle. Això en directe, ara a veure la repetició.
1: Ah, trepitjava.
0: Doncs vinga, és una llàstima que sortint de temps mort et trobis amb això, eh? Perquè...
1: Home, és la gràcia, si tu demanes l'entrenador...
0: No, dic des de la perspectiva Barça, evidentment, la gràcia per ells, però...
2: No, però... És molt dubtosa, perquè Vesely tenia un lleuger moviment, no trepitjava el semicercle, estava més avançat, i estava en molt lleugeríssim moviment.
0: Per tant, això ja és interpretatiu. Si l'àrbitre considera que és 2-1, és 2-1 i no se'n parli més. Ara el Barça força dos tirs lliures, Kevin Panther, que això està bé perquè el València ja està en bonus i per tant aturem el crono. El València ja ha fet 50 punts, però és el seu estil de joc. No només és que el Barça hagi encaixat massa punts, sinó que el València juga a moltes, moltes possessions. El primer de Kevin Panther ha entrat, avui arbitren Antonio Conde, un àrbitre de garanties, en Martín Caballero, un altre que també, i Luis Miguel Castillo, avui els tres són àrbitres de primeríssim nivell. Kevin Panther, el segon tir lliure per acostar el Barça a 4, doncs també, i de moment el parcial continua clarament en aquest segon quart favorable al Barça, que es situa 50-46.
2: El Barça, que li ha notat un cabàs de punts al València, 25-33 és el parcial.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però mixta, eh?
0: En aquest quart, i encara queda l'últim minut.
1: Mixta Montero.
0: Home, tu diràs.
1: Aquí no ho puc veure gaire i van intercanviar.
0: Ara el canvi, sí. No. El triple, però, triple, no entrarà. Rebot Vesely. Ai, ai, ai. A veure si encara marxarem al descans amb patadets. La Provítola remunta la línia de fons. La demana Vesely, que estava sol. Però l'Apro prefereix absorbir la possessió per minimitzar el risc de pèrdua, resoldre ell, no hi va, llàstima.
1: Sí, perquè a més ho havia, jo crec, gestionat molt bé.
0: Braxton Key supera Schengel i anota el 52-46.
1: I Key posant la cara pel fotògraf, eh?
0: El fotògraf i mirant-se Schengel, és un desafiament permanent. Schengel ara desafia Braxton Key fins la cuina. No, falta de Braxton Key.
1: Però li treu la falta. Mira.
0: Ja estan enganxats. Atenció, perquè hi podria haver una batussa que han evitat els jugadors i els àrbitres llançant-se preventivament, perquè els dos caps...
1: És que no cal. No, a més s'ha tret la màscara.
0: Les banyes, si fossin cèrbols, les banyes estarien ja...
1: Bé, jo tenia un bé que també ho feia, això.
2: Però és que és Braxton Key qui va directament cap a Schengelia, perquè Schengelia li donava l'esquena, no buscava res.
1: No, doncs, però abans és que hi ha hagut la picabella.
0: Per una decisió salomònica, jo crec que no hi haurà.
1: No,
0: ah, doncs mira, tècnica, Schengel i tècnica els dos. Sí. Tècnica els dos, i sembla que algú del públic no hi acaba d'estar del tot d'acord.
2: No, s'ha sentit.
0: 16 segons pel final. Els tirs lliures per a Schengelia, per acostar el Barça a 4. A 4 del València, que em semblaria música celestial.
1: El València... Home, després del recital que li ha estat donant en el primer quart, però el segon jo crec que el Barça, jo penso que li està contestant força bé.
0: Home, clavar-li 35 punts, serien 35,
1: sí.
0: És espectacular.
1: Sí.
0: Schengelia, agafa la bola, deixa que el públic deixi anar la bilis, i quan es refreda una mica, llença, però veto aquí que falla. El primer dels tirs lliures.
1: Va, quin percentatge hi ha avui de tirs lliures? Fatalíssim.
0: Mitjana anglesa, avui. El segon tir

0: però tots dos, un guanyant-li el primer quart, jo crec per la faceta que li ha pogut deixar tot el marge aquest de córrer, del ritme, d'acabar finalitzant, de no arribar a bascular darrere, i un altre estil, diguem que ja ha començat a defensar darrere i a més a trobar-li els forats i a fer-li mal, saps, allò com que et van punxant, sí, sí, a cada un dels punts que tu pots fer-li mal.
1: David, només una, la dada amb la que ens hem de quedar d'aquests dos primers quarts del partit, que ens permeten mirar la segona part amb una mica més d'optimisme.
2: Va, jo diria els triples del Barça, 8 de 16 al 50%, un equip blaugrana que ho ha salvat sobretot en aquest segon quart, anotant, vaja, una xifra astronòmica de punts, un total de 33.
1: Descans al Roig Arena, primer partit de la gran final de la Lliga CB. De moment no hi ha taules, però pràcticament 5 punts de diferència. El Barça, 52-47, perd davant del gran favorit a aixecar el títol. Al descans, de seguida tornem aquí al Roig Arena.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
8: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
9: I ara què?
8: L'Àlex.
9: Voleu jugar a bitllet?
8: I la Clover.
10: Ho retiro tot.
8: Són espies de veritat.
11: Un, dos, tres, noies, tan liat, aguantaré.
8: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
12: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Si ets dels que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
18: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
17: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Parlem amb la Maria Rovira, també coneguda com Oya Sherman.
19: Si et dic l'altre barri, quin menjat bé.
8: Mira, altre és una patata bullida i barri és un xurro.
9: L'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

En directe des del Roig Arena de València, el descans del primer partit de la final de la Lliga CB entre Barça i València. De moment, guanya l'equip de casa 52-40.

0: 7 en un vespre. David Ubach vibrant d'informació esportiva mundial, futbol sala.
1: Exacte, perquè a partir de les 9 tindrem el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. El primer partit dimarts, triomf del Barça, ben petit als penals amb remuntada inclosa. Aquest enfrontament el seguirà amb Francesc Ripoll des del Palau Blaugrana. De seguida podrem parlar amb ell, però abans ens hem d'actualitzar i donar pas a la informació aquí amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Ens acompanya en Marc Güell per posar-nos al dia. Marc, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs acaben de fer-se públics els àudios de la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar ultrança la seva innocència i ja des del principi de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat.
3: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
2: L'exlíder socialista, acusat, per exemple, de mediar el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
3: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Estem acabant de processar aquesta declaració. La sentirem a partir de les 10 al Catalunya Nit. També pendents de les comarques de Lleida, els bombers continuen treballant en diversos focs agrícoles. Ja estan estabilitzats o controlats els 5 incendis que s'han declarat avui de manera simultània. De tota manera, compta amb el que ha de passar perquè els bombers avisen del risc molt alt que viurà Catalunya els propers dies. També novetats sobre l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El líder suprem iranià, l'Ayatollah Khamenei, ha dit que el memoràndum d'entesa no li fa el pes, però que per responsabilitat hi va donar llum verda. Encara no sabem quan es reprendran les negociacions entre dues parts. No serà demà a Suïssa. Això ho ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Ha dit des de Washington que viatjarà a Suïssa, això sí, possiblement el cap de setmana.
4: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
2: I acabem amb una notícia que hem sabut aquest vespre. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. Invertiran més de 90 milions d'euros i es crearan 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
1: Fins aquí aquesta actualització del dia. Ens hem posat al dia amb els serveis informatius de la mà d'en Marc Güell, amb els serveis informatius d'aquesta casa. El descans d'aquest Barça, d'aquest València 52, volíem dir Barça 47, el Barça a remolc, però que ha maquillat un menys 14 que ha arribat a tenir al final del primer quart, el Barça que s'ha fet en el segon parcial. I podem tornar doncs al Roig Arena. Ernest Lloberes, què tal? Com ho veieu de cara a la segona meitat?
5: Home, la veritat és que una mica diferent de com ha començat el partit. Jo ja tenia clar que el València era millor, però clar, jo quan he vist el primer quart dic, ai senyor, això no durarà res. No, no. L'experiència, el saber jugar aquests partits, escolta'm, aquests veterans aguanten. Escolta'm, parlant d'experiència, deixa'm parlar amb una persona que ja comença a ser veterana i que ha jugat en aquests dos equips que tenim aquí, de fet, tenint un rol tan important com que va guanyar una Lliga aquí amb el València i un altre, després va guanyar títols també a Can Barça. És, i actualment és el jugador, has de començar a acostumar-te d'aquest nom, Quintanàs Manresa. És el Pierre Oriola. Com estàs, Pierre? Bona nit.
6: Hola, bona nit, Ernest.
5: Quintanàs Manresa, te n'has fet ja la idea, eh? Que a partir d'ara s'ha de dir així, això?
6: Pues és complicat, eh? Molt llarg, aquest nom. Era més fàcil, Baxi, però bueno. Ens acostumarem, segur.
5: Ens agrada molt. A més, és una acadèmia d'anglès, que el bàsquet és un esport molt d'anglès. Però jo volia preguntar, Pierre, tu que has sigut exjugador del València, exjugador del Barça, suposo que vindràs, no? Et deixaràs caure, no? Algun dia d'aquests per aquí a València?
6: Sí, em toca venir el dissabte perquè, bueno, la zona em va oferir l'oportunitat de fer el partit perquè, bueno, un dels els comentaristes, en aquest cas el Víctor Clavé, no hi podia anar i em van contactar el CES d'haver jugat al Barça i al València. Doncs mira, tindré l'oportunitat de viure una final des d'una altra perspectiva.
5: Bé, és que tu ja tens experiència amb micros, de fet vas presentar una hora del Tot Gira, ara fa pels 1000 programes, i ho vas fer molt bé. No, Pierre, et volia preguntar per com veus aquesta final, tu que has estat als dos equips, tu que coneixes el Pedro, tu que coneixes el Pedro per l'experiència d'haver jugat, per exemple, aquí a València
7: o a Pasqual,
5: l'he patit,
6: he jugat contra ell molts cops, però no l'havia tingut mai.
5: Molt bé, què et diu el nas d'aquesta final?
6: Bueno, bé, he vist la primera part jo he vist un València molt concentrat, amb les idees molt clares, amb el que ells volen jugar, ser agressius a darrere, amb aquests shows bastant llargs, donant-li al Barça, doncs, la... diguéssim, el que el Barça pugui moure la pilota, que és el que fa doncs, quan les defenses són tan agressives, moure bé la pilota. El Barça, jo crec que el primer quart i part del segon no ho ha aconseguit, ha abusat molt del bot. Sí que és veritat que els últims 5 minuts el Barça ha controlat millor, doncs, el que et dic, el passar la pilota, el moure d'un costat a l'altre, trobar situacions obertes, però València juga a un ritme molt alt, si controla el rebot i pot córrer. Ja veiem que en els 5 primers segons vol anotar i sobretot el Barça està més sòlid a darrere, perquè crec que durant aquest playoff ha estat molt sòlid a darrere, però aquesta primera part amb tants punts és complicat jugar en una pista i contra un equip que va a anotar molts punts.
5: De fet, David Ubach, ara que parlava dels molts punts que s'han fet, hi ha una estadística històrica, o sigui, hem viscut una primera part històrica aquí avui.
1: Sí, en 99 punts anotats en conjunt, els 52 del València, els 47 del Barça, que sumats als 99 que donen, suposen el total, en total, la segona anotació més gran conjunta al descans en una final en aquest segle XXI. Per davant, només supera aquest registre d'aquest València 52, Barça 47 al descans, l'empat a 52 que hi va haver al Madrid-Baskonia de la temporada 2018, en què tots dos, doncs, fent els números, van sumar 104 punts. Per cert, deixeu-me interrompre un segon, perquè tenim declaracions de Xavi Pascual, tècnic del Barça, als micròfons de DAZN.
8: Para la segunda mitad.
9: Bueno, como dice, nos ha costado entrar. Además, cuando entras un partido como este fallando tiros libres, ¿no? Realmente pesa mucho. Al final nos hemos dejado 6 tiros libres, que son bastantes. Y luego, poco a poco, hemos ido entrando un poquito más en partido. A pesar de que nos está costando aguantar los primeros segundos de Valencia, como ya sabíamos. Y que el rebote, más o menos, sí que lo hemos controlado un poquito mejor. Pero hay que conseguir controlar un poquito mejor los primeros segundos y jugar 20 minutos buenos en ataque.
8: Gracias, Xavi, suerte. Bueno, pues...
5: Doncs les declaracions del Xavi Pascual a la Flash Interview. I el València, tu que has estat entrenat pel Pedro Martínez, clar, no és casual que avui haguem batut pràcticament un rècord de notació amb el ritme que imposa el seu equip. Com és, com a entrenador, el Pedro Martínez? Pierre, diuen que és un entrenador molt dur.
6: Bueno, exigent el dia a dia, amb el treball, amb la feina que fa, amb els detalls, sobretot. Jo crec que és un entrenador quan els seus entrenaments no són tan exigents de ritme, que també ho són, i físics, sinó mentals. Has d'estar molt concentrat, perquè en qualsevol moment hi ha detalls que se't poden escapar, i ell és un entrenador molt exigent amb això, amb els detalls, sobretot. Jo destacaria la part mental en els entrenaments, i després en el partit ja ho veiem. És un bàsquet senzill, un bàsquet ràpid, un bàsquet de molt concepte, no et diria fàcil, però sí que del que al final t'ensenyen quan, no, jo vinc, doncs, del bàsquet català, de coses molt bàsiques, i jo crec que ho fa molt atractiu, i a part que, ja et dic, jugar un ritme molt alt, a controlar el rebot i a sobretot anotar els primers segons de cada possessió.
5: Molt bé, Pierre, doncs escolta, et volíem saludar. Ara són les 9 en punt del vespre i és a punt de començar la segona part aquí, i desitjar-te, doncs, una bona feina, ja que hauràs de comentar aquestes finals, no?
7: Clar, ho veiem aquí a València.
5: L'has vist ben entrenat, sí. Ja, el Pierre Lloberes?
7: Per enraonar, sí. Enraonar, tothom pot enraonar.
6: No, la Carme em podria donar uns tips, una miqueta de tàctica, això no. Me'l podria donar més ella.
7: Quan respiri el que tinguis al costat, llavors és quan tu has de posar posar la falca, saps? És quan tu... Jo això és el que he anat aprenent una mica, per no trepitjar. Però no, home, no. És dir, enraonar i compartir és bastant més fàcil que estar aquí al mig de la pista dirigint o jugant.
5: Pierre Oriol, ha estat un plaer tenir-te al descans aquest partit, el jugador doncs, del Kitchener Manresa, que doncs, esperem que tingui un bon estiu. Suposo que, per cert, aniràs amb la selecció catalana. Sabem ja, no hi ha convocatòria encara, es presenta dilluns, t'han trucat.
6: Sí, estic entre els escollits.
5: Doncs ens alegrem moltíssim. Felicitats, Pierre.
6: Molt bé, una abraçada.
7: Ens veiem.
5: Recordem que hi ha partit de la selecció, bona nit, de la selecció catalana aquest cap de setmana, no el dia 28, l'altre, Manresa, Catalunya, Regne Unit, la selecció catalana, doncs que ja sabem que té l'entrenador, que és el Jaume Pons Arnau, i el Pierre Oriola com a pivot titular. Què passa, Lluís?
7: És a dir, després del cinquè, no?
5: Exactament,
7: vale,
5: sí,
7: va.
5: Sí.
7: Doncs som-hi, que l'Apro ja té la bola.
5: El Barça que comença aquest tercer quart del partit amb la Provítola, Kevin Panther, Schengelia, Clyburn, és a dir, fora bromes, i això sí, Yusuf Afol. No hi ha Vesely, seria l'únic titular que faltaria.
7: Llàstima, deia que Schengelia, que ja estava guanyant el pal baix i li han robat en el 2-1.
5: 52-47, Montero ataca, Montero sota cistella. Mira, ha fallat la intimidació una miqueta de Schengelia i d'Afol. Ha fet fallar el bon base del conjunt valencià. Contraatac del Barça, bola cantonada de 3. La bola que no entra, rebot Cameron Taylor. Vinga, va, corre, Afol. Corre perquè Taylor ja és a l'altra banda. Atac. Atac? No, defensa. A veure, a veure. Tècnica, a la banqueta del Barça, Xavi Pasqual. No seria el millor moment.
7: S'ha girat i Pasqual no diu res.
5: Demanava falta d'atac, els àrbitres l'han donat en defensa, Pasqual s'ha empipat.
7: No, han xiulat a la banqueta, No sé si algú...
1: Taylor deixa el braç en la penetració i Clyburn diria que li falta temps per llançar-se enrere. Hi ha una mica de cala, em fa l'efecte.
7: Sí, però la tècnica que dèiem diria que perquè Pasqual estava anant enrere, diguem, jugant amb el que sigui, no?
5: En Arameu, per exemple. Sí, falla el tir lliure de la tècnica, però Montero, eh?
7: Sí.
5: Hi haurà, per
7: potser
5: tant...
7: Potser és aquella cistella... És a dir, el Barça n'ha fallat molts en allà.
5: Sí, sí. A veure si encara hi haurà un partit...
1: Imagina que ara el Barça fa un 100% en tirs lliures, que era la cistella.
5: Sí, sí, imagine, quina gran cançó. Serveix de fons al València. 5 punts només separen uns i altres. Podem dir que hi ha altres coses que els separen, però el Barça sap, almenys, reduir la distància i competir. I això diu molt a favor de l'equip de Xavi Pasqual. Aquí tenim el València, Cameron Taylor fallarà. El rebot és per a Clyburn i el Barça, si anota, es pot col·locar 3 o a 2. La baixa, la Provítola. I encara amb tota la segona part per jugar-se. Es barallen dintre Cameron Taylor i Clyburn, dos jugadors amb molts fonaments, però el del Barça té més cos, té a més bona visió, bona triangulació, triple! Triple del Barça, ben moguda la bola a la cantonada per la Provítola, a dos.
7: Tot ve del punt, jo diria, la virtut més gran que té aquest Barça, és dir, o Schengel i el Clyburn en el pal baix. A partir d'aquí el triangle que munten.
5: Doncs vinga, el triangle que munta el Barça, mata el vol, Montero, que bé ho ha fet. El mat al vol amb esmatxada de Sacco.
7: Sí, Pol encara està mirant.
5: És que és... És molt difícil defensar un bloqueig i continuació, i més si ets el pivot és Pol. És un jugador més aviat estàtic, poc dinàmic.
7: Bé, aviam, Pol, Vesely...
5: Molt bé, l'Apro Vítola. L'Apro, Espalló, fins la cuina bàsquet de l'Apro, possible falta. Recupera més, molt bé, Clyburn servint de fons, sortint de l'angle mort i anotant. I atenció, perquè el Barça s'acosta i empata 54 al partit. Això és car de veure aquí, València, que ha guanyat pràcticament tots els partits, menys dos aquesta temporada aquí. 54. El partit està empatat.
7: Sí, sí, sí, falta Panther ara. La protesta, però vaja.
1: Del menys 14 amb el 27-13, aquest empat a 54. El Barça resseteja el partit.
5: Ai, sí, molt bé, resseteja, m'agrada això, que és el que fa la Lloberes i el que faig jo quan no m'aclareixo amb alguna cosa i es penja el sistema.
1: Sí, un doncs sí, pas. Copet i si no, reset.
5: Exactament. A veure, la jugada de Montero, amb el software encara en funcionament, el València, vull dir, no el menys tinguem. No, falla el triple, rebot però d'atac per Pradilla. Partit empatat a 54 minuts 3 d'aquest tercer quart. Aquí tenim a Taylor, en Bastín, aguantant molt bé el Barça amb la defensa d'ajudes. Recuperació de la Provincia.
0: Provítola. Si anotem ara mateix, ens posem per davant. El Barça es podria posar per davant. La Provítola s'atura, obre per a Clyburn. Clyburn fa una finta de 3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- s'ha mudat, s'ha traslladat a la banqueta del Barça, perquè tu els mires ara mateix i tots drets, i creuen.
7: Però fixa't que, a més, vens de mitja part del resum que amb l'entrenador has pogut acabar de lligar uns quants detalls, i de moment doncs estan executant a un més mal i fa valent.
1: 2-10 de parcial en aquest tercer quart.
0: I els triples, que continuen sent el gran aliat d'aquest Barça.
1: 10-19.
0: Compte que és... Ah, no, és la segona,
7: sí,
0: de la Procara.
7: Sí, però els triples...
0: 10-19 és una bestiesa.
7: Diguem, no de formulació personal, sinó que avui venen...
0: Passant-la bé, passant-la bé.
7: ...partida en el joc.
0: Sí, hi ha hagut només un triple que no ha entrat, de Clyburg, que ha intentat fer això que dius tu. Ara hi ha triple del València.
7: Montero.
0: Triple de Montero, Morón Tontero, anotada al 57-57. Novament el Barça jugant en atac. Badió intentava fer picar els àrbitres, una possible falta, ataquen el bloqueig.
7: L'Apro
0: amb Bastets, l'Apro doble per a Xangelia, hi ha de tot. Es reparteix de tot aquí. Pèrdua del Barça, contraatac València. I si el València pot córrer, és imparable.
7: Perquè ve d'una bola perduda. És a dir, fixa't que ho hem dit a la primera part, diríem Joan Italobà, que no s'havien perdut gaire boles, 3-3.
0: Correcte.
7: I aquí ha aprofitat, l'Apro estava anant bé cap a dins.
0: Ataca el Barça, Clyburg. Clyburg embesteix, obre per a Folk, però es recolza en ell per
7: ara
0: tornar
7: ja no
0: a agafar la bola. Clyburg.
7: Se la tirarà.
0: Se la tira de 3. No hi va. El rebot hauria de ser pel Barça. I ho és. I la falta...
7: Falta Saco.
0: De Saco. Sí.
7: Encara que
0: sobre Folk. Quin rebot ha agafat Folk.
7: Ja penjava molt, diguem-ho.
0: S'estaven agafant
7: però,
0: els dos.
7: Bé. Sí.
0: El Barça perd de 2, 59 a 57, però ha arribat a posar-se per davant durant pràcticament un minut aquí a la difícil pista del València.
7: Si sí, retoca aquí, fixa que entra Costello, no? Se'n va a Sacó i aquí respon, això, saps? És com una conversa.
0: Sí, sí.
7: Aquí respon aquí Xavi Pasqual amb Vesely, asseient a, com es diu, a Folk.
0: Vinga, servirà el Barça de fons Clyburg, combina amb Panta.
7: Pel baix,
0: atacant a Taylor. Molt bé, remunta línia de fons, molt bé no, perquè el defensa s'ha mogut i ha desestabilitzat l'atacant. De manera que el València recupera la bola. Ara el que hem d'intentar impedir és que el València encadeni gaire jugades bones, gaire jugades anotant amb èxit. Costello, la mouen bé. Cameron, Taylor de 3, falla. Rebot, Barça, se l'ha trobat aquí el més petit.
7: Juani Marcos, sí.
0: Corre, Juani, corre, Panther, corre tothom. Fins la cuina, Panther, okay. Que bé ho ha fet. Rectificant i empatant a 59 al partit.
7: S'hi estan trobant, jugadors com Panther, com Clyburg. Troben i també els hi agrada córrer.
0: Montero, bloc i rebloc, el triple de Costello no, el rebot d'atac és per Pradilla i la falta de Vesely compta, Compta perquè Vesely si es creua... No és greu.
1: En té una només.
0: I ara dues.
1: Sí, amb aquesta.
0: Per tant, ha arribat tard, però per mi ho era, aquesta. Servei de fons pel València.
7: Sí, però tampoc, aviam, amb la batussa que hi ha, tampoc no era...
1: És molt justa, la falta. Ah, és molt pitjat, justa.
0: El Barça entra en bonus a partir de la propera ja, Sí. I el València només n'ha hagut de fer una de falta. Atacarà De La Rea, que davant de Juan y Marcos, evidentment, ha dit, em vaig a posar les botes, ja has matxat. El València que torna a dominar, però de 2. Bola per a Clyburg, que de... dispara de 3, falla el triple, rebot València.
7: No, tira massa ràpid.
0: Home, estava que... sol, ha dit.
7: Tenia davant, em sembla que era Taylor.
0: I Costello, que tampoc. Rebot Clyburg.
7: El Barça
0: intenta córrer, vinga, veterans. Molt bé, Clyburg. Falta de De La Rea.
7: I molt bé De La Rea, és a dir, no deixant córrer, cosa que el Barça amb això és el que no acaba de frenar.
0: Però sembla que des del segon quart això s'està controlant més. A veure, el València, que s'haurà a Pradilla, entrarà a Braxton Key,
5: El València, que en aquest punt del partit està jugant sense Montero ni Badió.
7: Sí, sí, però els punts de contraatac de València han sigut 13 punts. Sí,
1: avui
7: sí,
1: Montero 14 punts, Badió 10, Quique torna a pista amb 3 faltes, l'únic jugador del partit que en té 3.
5: Hem d'aprofitar aquest moment. A veure, Claibor torna a buscar el triple i el troba. Triple del Barça, que es torna a posar per davant, 61 a 62.
7: Grandiós els moments ara de Claibor i dels jugadors aquests.
1: Que 2 de 7, Claibor en triple, se n'ha picat uns quants.
5: Ara hem badat en defensa, però molt.
7: Bé, però tu saps que ells forcen molt i Taylor és aquest híbrid jugador que costa molt també de pensar.
5: Molta versatilitat al València.
7: Torna pel baix.
5: Aquí tenim a Schengeli atacant a Braxton Kiu. Teva meva, molt bé, amb Veselic, que bé els dos pivots, clar, el high-low aquest.
7: Perquè sap Veselic quan tornar-li una altra vegada, no?
5: I li torna bé, en qualitat. Compte perquè Veselic acaba de fer una falta de llibre. I era la tercera. A veure, el triple de València que entra Costello.
7: Perquè Costello no estava gaire bé.
5: No, doncs dos triples seguits de Costello, 66-64.
7: I Panther que vol córrer, és a dir, aquí ara ja no hi ha, no, diguem, qui porta el ritme, diguem, del Barça.
1: Duia 0 de 3 Costello en triples, ara aquests dos seguits li arreglen el percentatge, 2 de 5.
5: Panther, falta sobre Panther.
7: Home, i tant.
5: I que no siguin dos tirs. Jo crec que no haurien de ser-ho, però...
7: No crec que era més.
5: Havia començat a fer les dues passes, però és cert que no havia iniciat el moviment d'enlairar-se.
7: Però fixa que ara Panther el que vol també és trencar el partit ell amb velocitat. Ell vol aquest ritme. És a dir, no, li va, no sé si l'aguantarà gaire, però li va.
5: Home, amb Juan i Marcos de base, això és via lliure per ell perquè faci el que vulgui.
7: Sí, sí, perquè Juan i Marcos el decanta amb un costat i mira, sí, que vagi, no?
5: És el becari, per ell, és un becari i diu, escolta, vol a mi, ja em trucarà. Juan i Marcos fent un bon revers, obre per a Panther, que buscava associar-se amb Vesely, passada dolenta i contraatac del València per culminar, doncs, això amb una mica de contundència, aquest 68-64. Ara estem sense Claibor a pista, eh?
7: Atenció que està passant ara dificultats, amb aquesta baixada de bola.
5: Sí, el Barça patint, jo crec que Pasqual no trigarà a tornar a reintegrar aquí.
7: Però clar, l'ha de...
5: Crucificar. Bé, també hi ha l'opció. I li roba la cartera a Panther.
7: Moltes mans.
5: Molt previsible. Massa vot i massa previsible. Cárdenas s'atrevia amb Schengelia, la gosadia, l'ha pagat de cara.
7: Encara perquè... valent, Cárdenas.
5: Sí, contraatac Barça. Molt Schengelia, molt bé, cistella passada, impedint el tap de Costello.
7: Però hi venim d'un sombrero,
5: sí, sí.
7: A l'altra banda.
5: Bravo.
7: Es diu Barret.
5: De cap a cap. Ho ha fet molt bé aquí Schengelia. Perdem de 2, 68-66. Falta expeditiva de Juan i Marcos, aparellat amb un pivot. Clar, tenia totes les de perdre i ha anat a assegurar i ha impedit que fes almenys el 2 més 1.
7: Està bé, això d'expeditiva, eh?
5: Sí, ha anat amb totes.
7: Contundent.
5: Clar, la gent crida, això és antiesportiva, jo... A veure, estava al límit.
1: Schengelia, és bona notícia que vagi traient el cap, amb aquesta jugada tap més correguda al contraatac i cistella, perquè l'havíem vist poc en el primer temps.
5: Vinga, a veure el Barça si és capaç de tornar a Brizú a la pista. Esteu en a Kevin Panther, doncs a jugar amb una miqueta més de control. Els tirs lliures del València, el primer de Costello surt de dins.
7: De totes maneres, Ubac, València, a nivell de 3, vale, normal, però el Barça està excel·lent, està esplèndid.
1: Sí, un 50% de percentatge, molt volum de llançament, 11 de 22. El València, 6 de 16, 38%, és un percentatge correcte, també, sí.
7: I a més que no se n'està tirant gaires, València, avui, tenint en compte les altres eliminatòries.
5: Bé, això et serveix per anul·lar, per reduir la diferència respecte al teu rival, perquè la penya va fer 18 triples aquí, vull dir que... s'han de fer més coses, com per exemple jugar al pal baix. Molt bé, Schengelia, molt, però que molt bé, molt bé, perquè a més crec que ha carregat en personal el seu marcador.
7: Ah, per mi sempre aquest...
5: empat al Barça.
7: A banda de l'Apro, que és el que posa criteri seny, diguem, en aquest equip, Schengelia per mi el pal baix el domina, sigui per finalitzar ell, però sigui per generar ell. Així com Claibor s'hi posa moltes vegades, i Claibor a l'hora de la veritat hi ha vegades que el que és distribuir, doncs, li costa.
1: Sí, que l'té molt ben apamada, Lloberes, aquesta jugada, de rebre el pal baix, revers cap a la línia de fons, la guanya i a cistella passada anota. I a més li treu la falta a la segona, Costello.
7: Però domina els dos, diguem, anar per la línia de fons, anar pel centre, segons com se li està, com li provoca o convida el seu rival.
5: Vinga, els tirs lliures, per el tir lliure addicional per posar el Barça. Xenguelia, doncs el falla. El falla. L'escriptor Martí Gironell m'escriu sobre això, els tirs lliures, diu, els Petrovic es quedaven al final de l'entrenament a fer 500 tirs lliures cadascun.
7: I més, però anotats,
1: Sí, i aquí parla de Mir també, tant amb Òscar Smith també com amb Petrovic, tots dos. Es parla de mil llançaments. No llançaments, anotats.
5: Anotats, sí. Ve el Barça darrere, ara defensant, posant mans, tantes mans que ni Bessé li sap les mans que tenia. S'acaba la possessió de València.
7: D'atac.
5: No, s'acaba la possessió, han xiulat final de possessió.
7: Vale, perdó.
5: Pedro Martínez.
7: També he vist a Bessé-li també protestant amb una fusilitat.
5: Demanant, sí, el Pedro Martínez demana explicacions, no al límit de la tècnica. Bé, doncs el partit està empatat a 68, malgrat que el Barça du doncs un percentatge en tir d'un punt que és absolutament irrisori per un equip d'aquest nivell.
1: Sí, 7-14, ho ha arreglat una mica el Barça, però clar, el 50% en tirs lliures és un percentatge molt, molt baix.
5: I atenció, perquè l'home del partit en aquest moment, i és el moment important, és Xenguelia. A darrere clava un altre tap. Increïble el partit que està fent Xenguelia als dos cantons de la pista. I el Barça guanya de 2 i té possessió. 68-70. Això és el segon cop que passa en aquest partit.
7: Li ha marcat un barret, no? Aquí, que Déu-n'hi-do. No.
5: Atenció, Brizuela de 3. La bola que no pica ni al ferro.
7: Han d'insistir. Xenguelia guanya la partida fàcilment, però ho fa molt bé, perquè ara no l'ha guanyat pel fons, sinó pel centre.
5: La bola que té el València. També és veritat que està bé variar, buscar altres fonts anotadores.
1: Sí, perquè ja han tingut Parra i Brizuela primer, després Claiborne, i ara apareix Xenguelia. Diversificació.
5: I ara Braxton Key.
7: És com les ferides, això. Has d'anar insistint. I quan se t'acabi, diguem, el dolor aquí, buscar un altre lloc.
5: Jo no sé si hauríeu signat arribar al final del tercer quart empatats. Jo sí, en aquesta pista.
7: Jo no.
5: 70... Home, tu perquè voldries guanyar de 20 aquí, però...
7: No.
5: És el que... És que... Atenció. Miles Kale, el Barça empata. Miles Kale fins la cuina, molt bé Miles Kale. Miles Kale, si té pista i té les condicions necessàries, això ho pot fer bé. Ser agressiu, atacar i penetrar. Ara ho ha fet Montero a l'altra banda i no és un 2 més 1 de miracle. 2 tirs lliures pel base americà del València.
7: Jugadors com Kale, que jo crec que estan per un rol concret, que és defensivament, amb atac és important no estorbar i sumar quan toqui. I no més, saps? N'hi ha d'altres que volen fer massa coses.
5: És veritat.
1: Avui ha sumat 7 punts, Kale.
5: 7, és el que anava a dir. Dins de tot, avui, 7 punts.
7: Sí, però perquè segurament la defensa de, diguem, el convida molt, m'imagino que deuen dir.
5: Clar, òbviament.
7: Clar, en aquest, doncs tu llavors aquí és quan tu has de portar la teva això. No com alguns altres jugadors que volen, perquè sortim avui, volen fer-se els honors.
5: Panther.
7: No, jo diria algú que no ha jugat gaire aquests dies.
5: El
7: Juan
5: Núñez.
7: Ah. Tu has de sortir aquí a ajudar l'equip. No, que no et vindrem a fitxar, que ja tens fitxa, m'entens?
5: Crec que la jugada de Núñez d'abans li han parat la trampa de dir tu entra, i el tio s'ho ha cregut i l'han tancat. Ja està, però ho ha vist tan clar que no podia no fer-ho. Bueno, podia no fer-ho, sí, però el més normal és
7: hauria
5: que...
7: Hauria de no fer-ho.
5: A veure el Barça. Encara guanya el Barça,
7: No,
5: 72-72. Empata. La bola que la té Juan i Marcos. Juan i Marcos, step back de 3. Triple! La bola ha acabat entrant, s'ho ha pensat, però aquesta passa enrere, aquest retropàs del jugador del Barça. Atenció, perquè s'acabarà el tercer quart amb un triple de Montero, que no entrarà. I atenció, perquè ho podem dir ben clar i ben alt, entrarem al quart decisiu d'aquest partit amb el Barça per davant. Després de la tempesta del primer quart, ha sortit l'arc de Sant Martí i a l'altra banda, doncs a l'altra banda hi ha el Barça guanyant de 3, Lloberes.
7: No, és diví el partit.
5: Ha fet 34 punts al Barça al segon quart, i en aquest tercer deu haver estat molt a prop de David Ubach dels 30, també,
1: sí,
5: no?
1: Sí, a prop, sí, 28-33 en el segon quart, 28 en aquest tercer, per 20 del València, per tant, el Barça que guanya els parcials segon i tercer, per un global de 47 a 51 i per tant agafa aquest avantatge, a 61, perdó, i agafa aquest avantatge significatiu ja. És el màxim avantatge del Barça al llarg del partit, de fet, aquest més 3.
7: Doncs la clau ha sigut, diguem, el pal baix. El pal baix, que sempre ho hem estat dient, que seria aquestes eliminatòries fonamentals. València, de moment, està passant moltes penúries, sobretot amb Xinguelli.
0: Parlant de finals de Lliga, David Ubac, tenim la del futbol sala, que està jugant el Barça després de la remuntada l'altre dia contra el Pozo, és correcte?
1: Sí, correcte. Partit a la primera meitat, l'Equador, i podem entrar al Palau Blaugrana, on hi tenim en Francesc Ripoll, perquè el partit marxa amb la mateixa dinàmica que el primer. Francesc, bona nit, oi que sí?
10: Què tal? Bona nit. Sí, tocarà remuntar també avui. De moment, un avantatge menys gran que la de dimarts passat. Està perdent el Barça per 0-1 amb un gol en pròpia que s'ha fet l'equip blaugrana al minut 6 d'aquesta primera meitat. Ara falten 9 i mig per arribar al descans. Partit igualadíssim. Queda un món. Si avui el Barça guanya, situarà el 2-0 en aquesta final.
0: Després del que va viure l'altre dia al Palau, anar perdent de 0-1 a la primera part em sembla, vaja, música celestial, vull dir que és poc irremuntable, Molt bé, homenatge, gràcies Ripoll. Aquí a València, homenatge a Dubljević, l'exjugador durant tantíssimes temporades del conjunt taronja, que ha passat per després Saragossa. En fi, doncs el Saragossa s'ha mantingut a l'ACB.
7: Especialment aquí va crear molta...
0: Sí. Va guanyar la Lliga del 2017. És una institució, el Dubljević. Bé, el Barça comença l'últim quart i està guanyant, i ho dic ara i m'afanyo a dir-ho, perquè aquí a València és molt difícil dir que l'equip visitant guanya, Vull dir, ja ho ha fet, és veritat.
7: De manera, ara Pasqual, ja veus que també ell aprofita per fer les rotacions,
0: Sí, perquè...
7: De mentre que, en canvi, Pedro l'ha anat sempre incentivant.
0: Bé, sempre... Mira, a punt de tallar Bessel indefensa.
7: No, molt ben tancat, ara.
0: Molt bé, Juan i Marcos, almenys que es carreguin de faltes que es carregui el Juan i Marcos, que doni minuts de descans a la Provítola. Aquesta de Juan y Marcos deu ser ja la tercera.
1: Mira, de seguida la confirmo. Tercera, sí.
0: Tercera, Doncs sí. És el jugador més carregat del partit. No, perquè hi ha dos jugadors del València. Un d'ells és Montero, que també estan amb tres faltes.
1: I qui en té tres? Montero. Deixa'm confirmar-ho.
0: Perdó. No, Montero...
1: És qui, Montero no en té cap. Amb tres hi tenim qui, el València, i Juan y Marcos, el Barça.
0: És correcte, és totalment correcte. I Cárdenas, exactament. Sí, és que des d'aquí...
7: Les ratlles,
0: eh?
7: No ho veig, això.
0: Sí. Et despisten.
1: Sí, Cárdenas també, cert, sí.
0: Doncs no és tan bona notícia, perquè, clar, Montero ens anava molt bé que sigués carregat, Bé, partit amb ara mateix... empatat. El València ha aconseguit anotar, no, un dels dos tirs lliures, 74-75, encara guanyem.
7: Quina millor emoció, no? Llavors sí. M'agraden aquests partits de play-off on que...
0: Fantàstic.
7: Ara s'ha de veure qui controla més i qui domina aquesta situació de pressió.
0: Ara el Barça movent-la per fora, fa la sensació que busquen i no troben. 3 segons, 2-1, el triple de Marcos, que no arriba a Cistella. Possible falta de Vesely, que no han xiulat.
7: Vesely va repartint puntal de no.
0: Cameron Taylor, ja és a camp rival, no hi havia falta d'atac.
7: Vesely no l'ha buscat, has vist el triple que li ha deixat.
0: A Vesely li estan perdonant bastant la vida,
7: Sí.
0: Les coses com siguin. Montero, davant seu, Miles Cale. En teoria, el seu anticrist. I Montero se'n surt. No, la bola no entra. Badio Bascat, anota Pradilla. Es posa per davant el València. 76-75. El Barça que traurà el seny, que és la Provítola. Marcos, Juan i Marcos. Busca Brizuela, la bloqueig indirecte, sortint de Carretó, supera molt bé, llença la bomba Navarro i torna a fallar.
7: Se li
0: està encongint i en un moment important, i no és el primer cop que ho veiem. Branco Badió, falta sobre ell, tercera falta d'equip del Barça. Llàstima, perquè Brizuela té dies molt bons. Hi ha dies, moments importants, en els que el Canell, doncs, s'encongeix. Entra a l'APRO.
7: Diguem que és un jugador molt inestable, i molt poc regular. Li agrada molt el triple.
0: Malgrat tot, avui, bé, du 9 punts. Però sí que és veritat que en moments importants del partit ha de ser l'APRO.
5: Ha de ser l'Apro o ha de ser Clyburn.
7: L'Apro de moment ja l'ha posat en pista, no?
5: Sí.
7: Sí, veig.
5: Sí, sí, ara jugarà amb l'Apro Kale.
7: Per mi és el jugador que controla el que necessita l'equip.
5: Està bé que al costat de Panther hi hagin posat a l'Apro, perquè així li resten possibilitats d'error.
7: Sí, sí,
5: I tenim a Miles Kale. Ara el Barça jugant amb un equip bastant versàtil. El triple de Badió que no entra. El rebot és per dos jugadors del Barça, Parra i Vesely, que han xocat. El Joel Parra, que baixa la bola ja, molt bé, el badaloní, la dona a la Provítola, Nicola Provítola, centra. El partit ara mateix, de moment, el guanya el València d'un. L'Apro, falta de tir o què?
7: No, em sembla que l'assenyala baix.
5: Això...
7: No em sembla, que l'assenyala baix.
5: L'assenyala baix i potser Pasqual demanarà revisió, no ho sé. No. Vesely se'n va jurant en arameu a la banqueta, protestant o queixant-se del canvi de
1: Pasqual. És que xiula, perdona, Ernest, diré que hi ha un primer contacte de la Rea sobre la Provítola i en el segon contacte amb un altre jugador de València és quan fa el llançament, però crec que indiquen la primera falta sobre la Pro, la que no encara estava agafant la pilota i l'havia d'aixecar.
5: Dues faltes ha comès el Barça, la primera al València, el triple de l'Apro, que... Triple! Triple de Nicola Provítola, el Barça que va a camí de batre un rècord de triples, guanya de 2, 76-78, i el València, mentrestant, segueix fent el seu bàsquet.
7: Respon ràpid, ho torna una altra vegada el Barça a patir darrere,
5: Molt bé l'Apro, fins la cuina, dos tirs, ara sí, dos tirs. Falta de Montero.
7: Sí,
5: molt
7: estan
5: bé, l'Apro.
7: Buscant molt. Fixa't que estan jugant amb Xenguelia i Parra, és a dir, dos quatres o dos exteriors, quasi. Xenguelia no tant. I busquen el bloc directe, no? Amb l'Apro i Xenguelia. Crec que això s'han aprofitat amb el tri.
5: I amb el bloqueig n'hi ha que no se'n surten ni l'Apro. De tenir l'Apro a no tenir-lo,
7: sí, coix... L'Apro falta 7-41.
5: És millor que la majoria de jugadors de la plantilla. És un talent descomunal.
1: Sí, i n'hauríem que avui no hi ha Satoranski, clar.
5: Exactament. Que també et dic que per tal com estava l'altre dia...
7: No, millor.
5: Millor sí, o clar. Indiferent, neutre.
7: No, que així llavors l'entrenador no té els dubtes.
5: Ah, ja.
7: És a dir, millor, diguem que sí, que es vagi recuperant.
5: Anota el primer l'Apro.
7: Sí, i desitjar-li salut.
5: I desitjar-li sempre salut, naturalment que sí. Anota els dos tirs lliures l'Apro i el Barça continua per davant en el marcador. I aquí es fa el silenci, són 15.500. I ara s'adonen, doncs, que o apugen el nivell o el Barça té possibilitats reals de guanyar aquest partit. 78-80, el Barça guanyant de 2, ataca Pradilla, Joel Parra que l'aguanta prou bé, però finalment Pradilla se'n surt.
7: Sí, li guanya cistella passada, no? Aquí era difícil si no tenia una ajuda per la línia de punts.
5: Quin gran partit de bàsquet estem vivint.
7: Mira'm els dos per dos que juguen ara, veus? Cada vegada lateral, l'Apro i Xenguelia.
5: La continuació, Xenguelia, obertura, Panther, el triple que busca Parra i el troba! Com el dia de la penya. La penya en va fer 18. Quants en porta el Barça de Vitovac avui de triples? Un Barça que està guanyant de 3 ara mateix.
1: 14 de 27 intents, per sobre del 50%. Parra 3 de 3 amb aquest triple.
5: Clar, el tema és que ells no afluixen, eh?
7: O sigui... No, ells contesten aquí. És una
1: fent.
7: Conversa. És una...
1: No miren el marcador, Lloberes, com tu deies, el València.
7: Jo no miro, m'interessa el joc.
5: Panther, la Provítola, avui, ara Panther, amb la Provítola pista ja no s'atreveix a fer el que vol. L'Apro de 2, això és territori, l'Apro. La gent es posa les mans al cap, doncs sí, jo també, perquè no ho entenc. Amb les lesions que ha arrossegat aquest paio, l'edat que té, que camina moltes vegades, més que no pas corre, i les pica de tots cantons, increïble.
1: És que ara ha caminat, m'ha recordat el millor Mísic gairebé.
5: Doncs és el màxim anotador del Barça.
1: 15
5: del partit. Del partit aviat.
7: Jo el que més venero no és pas justament l'anotació, que està jugant moltíssim i està brillant. A mi no, a mi el que m'agrada és com porta el joc del Barça, com a més fa que tot l'equip rodi en un sentit. És a dir, que no hi ha aquesta precipitació, fixa que hi ha Panther en pista i no estàs corbant.
5: No, és que Panther ja ni mira cistella, la passa.
7: Sí.
5: Vull dir que em sembla històric.
7: Si la toca, Panther,
5: si la toca. Panther és millor jugador quan incorpora... aquesta habilitat, que és la de fer circular la bola i que no sempre es coaguli l'atac a les seves mans.
7: Badio,
5: al límit de la possessió. Molt ben defensat per Xenguelia, molt ben atacat, però també per Badio. Triple al límit de la possessió.
7: Deixa-m'ho dir-ho al crossover.
5: Molt bé, l'Apro fins la cuina. sí! Ha vist que tenia Cárdenas, clar.
7: Està superant-lo.
5: I l'ha atacat. El Barça guanya de 4. 84-88. Cárdenas vol el seu moment i el troba! Però quin partit estem veient, my goodness! Quin partidàs de bàsquet guanya d'un al Barça.
7: Jo et dic una cosa, eh? Jo anava a dir ara. Clar, és que l'Apro ara vol abusar de Cárdenas. Un xaval que és la primera vegada que juga en play-off.
5: També m'encanta Cárdenas, la gosadia que té, el desvergonyiment. Ara Panther sent que és el seu moment, no el deixen tirar, obre per a Parra, que notarà. Compte que han escombrat, han escombrat la bola antirreglamentàriament.
7: Sí, sí, sí.
5: Això hauria de ser, bàsquet. El dona, eh? 87-90. Segurament Pedro Martínez, a instàncies de Pradilla, demanarà revisió.
7: Jo vols que et digui una cosa mentre que decideixen?
5: Sí, revisió, ja ho veuràs.
7: Ah, vale, doncs que revisin. No, no, que jo miraré el marcador, quan quedin, miraré el marcador,
5: sí.
7: Quan quedin 3 minuts, posa-li així. Ara no, ara disfrutem, diguem, perquè tots dos equips...
5: Està sent un gran partit de bàsquet.
7: Vaja, i a més que és estrany, perquè normalment els primers de play-off acostuma la gent a tenir, doncs, nervis xulen.
5: Sí, són ara mateix 2:15 del vespre.
7: Ah, vale.
5: Queden 5 minuts pel final d'aquest partit, per tant, serà un partit d'entrada de menys de 2 hores, que últimament la CB...
7: Però escolta'm, que el Barça segueix tenint un percentatge
5: de triple
7: impressionant.
1: Brutal, 54%, Lloberes, 15 de 28. El València tampoc es queda curt, 37%, 7 de 19, però
7: sí,
1: clar, lluny del Barça.
7: El València va bé, però és que n'ha tirat molts més,
1: sí.
7: És a dir, 10 més, que no li passi com la penya. Ara no vull ser...
5: Clar, és el que estava intentant dir abans.
7: Sí.
5: Perquè, clar, el Barça ha de fer-ho així de bé per tenir...
7: Ho hem de dir als culers, perquè els culers no miren la penya, saps?
5: Però estem guanyant, s'ha de saborir això.
7: Bé, tu no crec que estiguis aportant gaire.
5: Qui, jo?
7: Diu, estem. Tu has
5: jo, com a... Sí, home, sí, l'energia que els enviem des d'aquí als jugadors i les ganes d'explicar-ho.
7: Vale.
5: La qüestió que sembla que s'ho estan mirant molt...
7: Sí.
5: Jo crec que haurien de donar la cistella.
7: Jo cistella, per mi, vaja, jo ja ni ho miro.
1: Va, res, Lloberes, mentre revisen, tornem al Palau Blaugrana perquè hi ha novetats importants. Francesc, bona nit, el Barça que espavila, oi?
10: Sí, ha remuntat el partit en menys d'un minut, 2 gols de Touré, 2 golaços, el primer l'ha fet ell, Solet ha rebut a la seva pròpia àrea, ha començat a regatejar i amb un xut ha fet l'empat a 1 i després aprofitant un error del porter del Pozo ha fet el segon, 5 i mig pel descans, el Barça remunta, Barça 2, el Pozo 1.
5: Doncs aquí la gent està contenta perquè han anul·lat la cistella anterior que l'havien donat per bon a favor del Barça. I, per tant, el Barça encara guanya, però només d'un punt. 5 minuts pel final d'aquest partit i ells, doncs, jugant amb Cárdenas, tu. I ara, movent la bola molt bé, de tal manera que Pradilla torna a posar València per davant.
7: El que et deia de Montero, fixa't que bon passador, quan li veu que la caiguda del seu home gran. Bueno, gran.
5: Atenció, Vesely,
7: cam enrere. Com han pressionat defensivament. És que ara sembla...
5: Doncs s'han xiulat falta, eh? No han xiulat cap enrere.
7: Aquell àrbitre...
5: Sí, hi ha un àrbitre que ha cregut que era cap enrere, però els altres dos no.
7: Val. De totes maneres, fixa't en com ha pujat ara...
5: És la quarta de Cárdenas, perdona, Lluve.
7: No, que queden 5 minuts. I fixa't que el primer quart com València ha apretat darrere, i ara sembla que torni la tempesta a pujar la pressió.
5: Sí,
7: veurem
5: sí.
7: Ara si el Barça aquí és capaç d'aguantar.
5: El Barça ha de guanyar aquest partit, perquè si no guanya farà molt de mal haver fet tants triples, haver-ho fet tan bé... per acabar morint a la riba, és a dir, s'ha de guanyar. Aquest partit és el partit. No sé si hi haurà gaires oportunitats per guanyar València. A veure, serveix el Barça de banda. Havem fet un gran partit. Parra, Lapro, bola a les seves mans. Lapro juga caminant. Ara corre una miqueta. Encara Lapro. Passada, molt bé, per a Vesely. El primer no, el segon tampoc. Estava molt ben fabricada la jugada. El rebot pel València. Bola a la cantonada, Cárdenas. L'ha tocat amb el peu. Jan Vesely, 14 segons. Aquestes s'han de ficar.
7: Dos cistelles, o rematada fins i tot. Però bé.
5: Ara ja temps mort aquí a València. El Barça està perdent d'un punt, 89-88, o el que és el mateix. Estem dins del partit a 5 minuts pel final. Torno a passar pel Palau Blaugrana perquè allà també s'està jugant una final de Lliga, Francesc Ripoll.
10: I està guanyant el Barça de moment per 2-1, 5 minuts per arribar al descans del partit, que es comença a escalfar, partit tens. El Barça ara mateix que situaria el 2-0 en aquesta final pel títol de Lliga.
5: Lloberes, com veus això?
7: Impressionant, i a més a més ara aquest moment on el públic, que semblava que estava admirant el Barça durant, és veritat que el segon i tercer quart el Barça ha portat molt la batuta i tot la iniciativa ofensiva,
5: però el joc del València no deixa de caure gaire la gent, eh? Si fos un públic reactiu, de seguida és un concurs, és un concurs, això. Sí.
7: Aquí és que és una mica com la NBA. Es distreuen per tot. Però bé, doncs deia això, que ara he notat aquesta pujada de pressió. No, en quant a joc, aviam, jo crec que el Barça, que és més saviesa veterana, diguem-ho així, té el partit un punt.
5: David, el rebot d'atac a la primera part, al primer quart, el València en duia 7 o 8. Com anem? Perquè sembla que al València li costa més ara, eh?
1: Sí, no, s'ha quedat... s'han acabat els rebots d'atac, per dir-ho d'alguna manera, perquè els dos equips no han augmentat gaire el guarisme en aquest apartat en els següents quarts del primer. El València està amb 7, en definitiva, i el Barça amb 8. Recordem que en el primer quart ja n'havia capturat uns 6, vaja, 6 rebots d'atac en el primer quart, en la resta, el segon, tercer, el que duem d'últim quart, només dos.
7: Un dels deures que ha corregit molt bé el Barça.
5: Vinga, servirà de fons el València Bàsquet. Obertura Cárdenas de 3, no hi va, rebot per ells, ara hi van amb tot. Vol exterior, Cameron Taylor. Molt bé l'ajuda defensiva del Barça, però deixa sola Braxton Kidd, 3, falla, rebot per... hi ha hagut un xoc de trens, crec que donaran bola per València.
7: Parra és dels que a dins.
5: Sí, s'ha portat un cop a la cara, però també...
7: Sí, però perquè ha anat a la lluita d'aquest rebot i tot, perquè a més seria aquí va una mica marejat.
5: Sí, la veritat és que els jugadors del Barça són bons en el rebot fent lloc, no? Fent l'espai, però salten més els del València.
7: Sí, bé, però qui s'ha...
5: És un tema d'edat, de genolls, de molles, vull dir, no.
7: M'ha semblat que qui estava saltant era Cárdenas, no?
5: A veure, sí. Ai, senyor, quin mal que fa això. Anota el València de 2, però servint de fons.
7: Això és la pissarra de Pedro en les sortides de fons.
5: Perd de 3 el Barça. Bola per a la Provítola. Montero li va fent falteta. Encara la Provítola.
7: Juga amb el cos. El pressiona.
5: Obre per a... novament la Provítola. S'acaba la possessió. Ara és un moment, diguem-ne, crític pel Barça.
7: Aquí.
5: Bloqueig, continuació, obertura. Claiborne per empatar. Falla el triple. No ha entrat el triple, que era psicològic, perquè ens tornava a endollar el partit.
7: La bola era, per mi, era Vesely, que l'ha rebut i l'ha obert.
5: Venia de fallar la jugada anterior. Potser... I ara hi ha falta del Barça. Falta de Vesely, que s'està jugant antiesportiva. Li demanen a Pedro que demani revisió instantània perquè ha fregat l'antiesportiva. Algun gest que ha fet una vegada ja s'havia xiulat la falta. Realment és indomable, Vesely. Ho aniran a mirar que no sigui antiesportiva.
1: S'escalfa molt Vesely en els que són els seus darrers partits com a basquetbolista professional. Recordem que retirarà quan s'acabi aquesta final.
7: Però no és que s'escalfi, és la seva, diguem-ne, la seva manera, no? La seva...
1: Li fum bastagota a Montero perquè li intenta pispar la pilota per sobre del cap i des de darrere.
7: Però ho ha fet a molts partits i perquè ara ja no és, diguem, el jove que dura molt.
1: Sí, i Montero li falta temps també per ensenyar-li als àrbitres el que ha fet Vesely, no? Per fer-los també... notar això.
5: També és veritat que hi han hagut moltes faltes que hem vist en aquest partit, de un parell o tres de molt clares,
7: però aquí li fot,
5: que li han perdonat la vida. I això és
7: el
5: que...
7: Sí. Li fot hostiot, mira-ho. Amunt. És a dir, no va ni per la pilota.
5: A veure què decideixen. A 3:45 al final d'aquest partit és falta normal. No és antiesportiva.
7: A mi m'encanta perquè mai
5: l'encertem, eh?
7: Jo no, mai. Però a més et dic més. Que jugo una mica i dic, aviam, saps? Aviam si l'encertaré. Mai.
5: En el futbol, quan van a mirar la revisió instantània, saps que molt probablement canviaran la decisió. Aquí no. Aquí pot passar de tot.
7: Sí.
5: És la màgia del bàsquet i és també un esport on passen tantíssimes coses i on qualsevol realment pot guanyar qualsevol.
7: 3:45, eh? Estem... Ara sí val la pena mirar el marcador.
5: Ara estem als moments decisius, el que en bàsquet, d'aquí a res, entrarem en el clutch time, els moments decisius, l'hora de la veritat. A veure, ara defensar amb tot, jo veig el Barça doncs, arribant tard a les cantonades. Aquí tenim a Braxton Key, ells buscant a Montero. Montero de dos dintre. Anota Montero. El Barça perd de 5. Tornen moments greus, moments delicats pel Barça de bàsquet. Ara ens aniria molt bé un triplet. O jugada de pal baix. Xenguelia. Xenguelia a punt de perdre la bola, no la perd. Servei de fons pel Barça.
7: Però mira com ho ha corregit ara l'equip de Pedro, no? És a dir, abans Xenguelia aquí s'ha passejat en el 1x1 d'esquenes. En canvi, ara li ha donat el 2x1. Montero ha anat ajudant el dribbling. Ha anat a intentar robar. No l'ha acabat perdent, oi? Em sembla que és bola Barça.
5: No, bola Barça. Veurem quant de temps, perquè el crono del temps diu 50... Serà... Deuen ser 5.2, no? Perquè diu 52.
1: És una bola molt, molt disputada i que en última instància gairebé toquen a l'hora Xenguelia per part del Barça i pel València. No sé qui era, si era aquí.
5: Sí, Braxton.
7: Sí, sí. Sí.
1: Diria, no? Sí.
5: Ara tornen els 12 segons que quedaven de possessió. El Barça tindrà 12 segons. Què passa, Llobe?
7: No, que aquí està ara tenint un dèficit. Quan dèiem de l'efectivitat del Barça, són els moments que ara ha de buscar punts.
5: L'Apro busca la connexió. Panther de dos. Sí, la bola ha acabat entrant.
7: Ara ho dèiem.
5: Ara sí, el llançament de dos. Situa el Barça a roda del València. Ara mateix València 93, Barça 90. Convé que el València no anoti. La té Braxton Key, inverteix el córner on hi ha Branco Badiou, però el Barça ara mateix arribant a la cantonada, el triple del València que no entra. Rebot pel Barça, Vesely, la confia la Provítola, que baixa pel carrer de la dreta, que penetra, que doble per Xenguelia, que li torna a demanar a l'Apro que organitzi el trànsit. Encara la Provítola. Passada dintre per a Vesely, obertura a la cantonada per l'empat. Ep, què ha passat? La jugada estava anul·lada prèviament per una falta.
7: Sí, perquè no m'ha escoltat el xiulet, però mira'm que...
5: Doncs entrava aquest triple, eh? L'han tret de sota la cistella, estava dintre.
7: Sí, sí.
5: Era l'empat.
7: Mira'm qui s'ho està jugant, eh? El Barça aquests minuts. 2.39 que queden.
5: Amb els bons.
1: Home, si fem la mitjana d'edat també, és un organisme molt elevat, eh?
7: Podríem fer...
5: Sí, sí, 35 anys.
1: La Provítola...
5: Clyburn de 3. Oh, el triple per l'empat. El triple per l'empat.
7: Està fent-ho molt bé, Xenguelia, de canviar-lo a la cantonada.
5: Seguim perdent de 3. Queden 2 minuts pel final. Falta 2 tirs. Crec que xiularan 2 tirs. El Barça està en bonus. Sí, 2 tirs.
7: Ho havia fet molt bé, perquè Xenguelia amb el 2x1 és molt bon distribuïdor. La canvia, a més, a la cantonada no hi arriba Taylor no hi ha arribat. Aquí Clyburn és quan l'ha d'anotar.
5: Bé, ja estaríem d'acord. Sí, sí. Aquests triples són els que...
7: Encara queda 2:21.
5: Queden 2 minuts i 20 segons. El València està guanyant de 4. Perquè nota el primer tir lliure a Montero, que evidentment s'enfila ja, no, David, a la ratlla dels 20 punts. Tindrà encara un segon tir lliure. Montero.
1: 19, sí. I sí, la nota aquest, 20.
7: Però fixa't que aquest quart, de moment, el Barça pateix, anotant.
5: Està patint, no? Està patint.
7: Quin és el parcial?
5: El parcial, sí, és de 23-13, si no m'equivoco. La té la Provítola.
1: Sí, 23-15.
5: A 15, eh?
7: 15 punts és poquet.
5: L'Apro, ara veig que tot serà molt l'Apro, eh? L'Apro obre per a Vesely. L'està movent bé, però si no entren els tirs... Bola pel València. S'està fonent el Barça. Queden 2 minuts encara, però es van acabant les oportunitats.
7: És que una mica és el que et deia. Fa com 7 o 8 minuts ja que tens l'Apro, no? I si l'Apro ha de portar tanta estona al pes, és el que ells s'han anat justificant.
5: Baixa la bola el base centreamericà del València, Montero. El tenim a camp atacant.
7: Bloc directe amb Costello.
5: Compte aquí, tenim a Clyburn davant de Montero, però, efectivament, vola a la cantonada, Badiou supera l'Apro i no anota, se li escapa de les mans. El rebuig va parar a mans de la Provítola, que corre, compte l'Apro. Obre la cantonada, Clyburn de 3, ara sí! Triple del Barça, que es col·loca a 2. València 95, Barça 93. A un minut i mig pel final. Hi ha temps.
7: Emoció.
5: Molta tensió, emoció. La veritat és que ara mateix això és un esport...
7: Montero.
5: Oh! Anota Montero contra Tauler, que bé ho ha fet.
7: Però és que bé i fàcil se li han anat de Claibor.
5: Sí, a Claibor.
7: Claibor tampoc ara no pot.
5: El Barça està perdent de 4, entrem a l'últim minut, és l'hora de la veritat, en directe al Tot Gira, Catalunya Ràdio. Possibles faltes, Panther de 3, falla el triple, falta sobre el Barça, eh? Falta sobre Vesely,
7: vale.
5: De Costello.
7: Vale.
5: Uf,
7: un minut.
5: Això ens dona la vida, perquè si anotéssim els dos tirs lliures ens col·loquem a dos del València. I, escolta, quedant un minut, el més calent, on seria, Lloberes?
7: A l'Aigüera.
5: A l'Aigüera,
7: jo aquest no l'he après, i avui me n'han donat un altre d'aquests, ara no me'n recordo.
5: Mira,
7: no sé què,
5: que hi ha tirs lliures i no anem massa bé. Ens hem de concentrar molt. Tira darrere una senyora amb un tambor.
7: Demà,
5: però de moment
7: Vesely
5: de moment està sent
7: anotat,
5: fred
7: anotat.
5: Amb un cartell que diu lo vas a fallar, doncs de moment no. El segon tir lliure per a Jan Vesely, vinga va Jan, el segon també. El Barça es col·loca només a 2 punts al València, 97-95.
7: Mare meva, hi ha algú que no mira ni el partit.
5: Sí, sí, clar, és que ara mateix va del canto d'un euro això, la té Montero. Montero. I ara si ells fallen el Barça jugarà a l'últim minut per posar-se per davant. Montero sí. Circulant-la, què fa Claiborne? Deixant posició defensiva. Atenció al triple de València, surt de dintre, rebot Barça. El Barça a 38 segons té la possibilitat de portar el partit a la pròrroga o guanyar.
7: Però li queda, no,
5: encara una quedarà una última. L'apro de 3, falla el triple, rebot València. I falta de Vesely. Falta de Vesely per aturar el crono en la protesta. 2 tirs lliures pel València. Quina llàstima, era el triple.
7: Encara queden 27 segons.
5: Queden 27 segons, però era el triple per posar-te per davant o ara pots passar a perdre de 4.
7: Els tirs lliures, tu saps que tampoc no han anat a cap casa gaire fi. Encara queda.
1: Lloberes, doncs està ben feta la falta amb el que quedava, 27 segons.
7: No, és que no l'hagi...
5: Ell no la volia fer, eh?
7: Això no l'ha programat. És a dir, l'ha fet Vesely, oi?
5: Sí.
7: Vesely va descontrolar.
1: Sí, a la lluita, sí.
7: Estan demanant tècnica, Pere, què? A Pasqual.
1: Jo em pensava que havien xiulat quan Vesely deixen a la mà després de lluitar pel rebot. No, en primera.

0: Fora. És que a mi la falta de Vesselin en la lluita pel rebot d'atac, tampoc la veig. No, és a dir, quan, si la xiulen quan deixen el braç, sí, pot ser-ho, però la lluita pel rebot...
1: Ja. Vinga, encara hi ha partit, això sí, passa perquè ara Cameron Taylor almenys falli un dels dos tirs lliures, o perquè el Barça noti ràpid a la jugada següent, que també podria ser.
2: Cameron Taylor, què ha fet avui de tirs lliures?
1: Cameron...
0: Mira, 1-2.
1: Nota el primer, 12 punts Cameron Taylor.
0: 2-3 ara.
1: L'ex del Girona, tindrà encara una segona opció, ex de l'Unicaja també. Segona opció, marcador ara mateix, València 98, Barça 95. El segon tir lliure per a Taylor, també. Ara, en 27 segons, hem de fer un bàsquet, si pot ser, el més ràpid possible. Temps mort, que demana Pasqual, servirem de camp atacant.
2: És que he mirat una mica les estadístiques d'aquest playoff i Taylor té un 100% en tir lliure.
0: Avui n'ha fallat un, però els importants han anat cap a dintre, malauradament.
2: Sí. De tota manera, aviam, li queda 27 segons.
1: Sí, sí.
2: I encara queda un rapidíssim, és a dir, el partit no està, tu saps que el
1: ara, Barça... Exacte, amb un, ara el Barça sí, juga vol... per tirar de 3, et col·loques a un punt...
2: Però no tirar de 3 com fa Pan, és a dir, quan li ve de punts. No, és a dir, però segurament ara hi haurà duel de pissarres aquí.
1: Deixa'm passar per la final de la Lliga de Futbol Sala, que està jugant el Barça contra el Pozo Murti i a Francesc Ripoll. Com va el partit?
3: Doncs mira, estem al descans, ha arribat el descans al final de la primera meitat fa només uns minuts i el Barça que guanya per 3-1, hat-trick de Touré, jugador francès que està fent un partidàs, pinta bé de moment les coses pel Barça, que posaria el 2-0 en aquesta final.
1: Molt bé, Francesc, doncs a veure si el Barça és capaç de fer com l'altre dia amb el Pozo, no? Una remuntada a Lloberes que ja tindria molt de valor a pista contrària, eh?
2: Ara se li ha posat difícil, però ja imagino que tornaran a ràpida, que veus Pasqual, a més a més, està només protestant. I a l'hora de la veritat...
1: Sí, ara... home, és que veu que ho ha tingut. Veu que ho ha tingut. I ara mateix no
2: ara
1: és fàcil.
2: Ara és moment de guanyar el partit.
1: A veure, encara. El Barça està perdent de 4, però té la possessió quedant 27 segons pel final.
2: Busquen a Clyburn.
1: Busquen a Clyburn. Clyburn el buscaran triple, entenc, no? O què? Bola per a Clyburn, sol de 3... I el triple! I el Barça que es col·loca només a un punt, 99-98. Queden 20 segons i 6 dècimes. Torna a capgirar la situació, eh?
2: Clar.
1: És increïble.
2: No, però per això et deia jo que, en comptes de distreure't, ara el que has de fer és encara pensar que tu tens el partit. És a dir, et tens el partit. Ara té la bola a València. Però...
0: 4-11 a Clyburn en triples avui.
2: Sí,
1: no, tu ara imagina't que recuperem la bola abans el Clyburn ho ha fet servint de fons o que directament ells doncs fallen un tir lliure, tens el partit.
2: Tot vindrà per això, tot vindrà en funció ara d'aquesta defensa meravellosa que posa establir en aquest cas el Barça i doncs pressionar moltíssim a portar-los a l'error, a una pèrdua, i el partit està aquí encara molt, però de totes maneres diria que han perdut poques boles, no, València?
0: Sí, mira, avui molt controlat aquest apartat, 5 pilotes perdudes només de València, però el Barça també prou bé amb 9.
2: Sí, no, clar, el Barça ja no m'interessa. A mi m'interessa el València.
0: Que té possessió, clar.
2: València aquí ara, li queda, si és capaç d'aguantar la bola, li queden, què, de partit, 20 segons, no?
1: Vinga, queden 20 segons i 6 dècimes. 20 segons i 6 dècimes. Un partit que, d'altra banda, va camí de ser rècord en notació ACB en una final. Perquè els dos equips poden superar els 100 punts i això mai ha passat.
2: Però diré pel ritme, que això la gent no entenia. Pasqual es pensava que fessin 100 punts és de pensar malament, no? No necessàriament, és el volum.
1: Vinga, amb la música de Zoo, servirà el València. Queden 20 segons pel final d'aquest partit. El Barça ha de recuperar la bola o fer una falta ràpida. Servirà Branco Badió. Bola per a Pradilla, per a De La Rea, que li torna a Branco. I ara ja fem falta. Ara ja anem fent falta, eh? 14, 13, falta. Mastagot de Panther sobre De La Rea. Dos tirs lliures.
2: Aquests estrangers haurien de començar a recordar-se'n de que a vegades ara... Aixiua una, no? En aquest cas, una falta. Perquè li ha donat un bon hostió.
1: Sí, sí. Li ha deixat anar
0: de
1: la mà.
0: De la Rea, avui 2 de 2 en tirs lliures a la temporada, 81%.
1: Atenció, primer.

0: dintre. El València guanya de 3. Perdó, de 2. 198 en el pitjor dels casos. No, tindrem l'opció de forçar la pròrroga amb un triple. A veure el segon de De La Rea. 13.4, 13 segons, 4 dècimes. Atenció al rebot, també.
1: Tu en creus cas que no farà falta, Pedro?
0: El llançament de De La Rea compta. Sí, entra, entra. Ara mateix, 101 a 98. Pedro, farà falta, suposo.
1: Suposo. No, suposem res, perquè cada entrenador decideix.
0: També té el seu risc,
1: tot
0: en el sentit
1: bé,
0: que pot haver-hi un rebot d'atac que no t'esperes.
1: Jo només que veig que València pressiona.
0: Servirà el Barça de fons amb problemes. Bola per a l'Apro. Queden 12 segons. Amb un triple el Barça va a la pròrroga. Està perdent de 3. L'Apro Vítola busca a Claiborne. Claiborne de 3. Triple! Quin triple! S'acaba de cascar Claiborne per empatar el partit. 3 segons, 4 dècimes. El que semblava improbable, no impossible, és ara mateix una realitat. El Barça ha renascut a les seves cendres com l'Au Fènix en territori hostil a la pista de l'equip que fa el millor bàsquet d'Europa, segons Pasqual. I atenció, perquè per primer cop a la història d'una final els dos equips han passat dels 100 punts. Quin gran partit, Lloberes.
1: I a més, és a dir, l'opció que tu deies, no? És a dir, podia ser que estiguessis a buscar la falta del triple i, per tant, no donar-li el triple, i, en canvi, doncs, esperar a veure si un jugador que avui al Barça, jo crec que està amb uns números estratosfèrics en el triple, doncs
2: 18 de 35, Lloberes.
1: Però per no fer gaire fiasco, queden 3.7.
0: Queden 3.7, no?
1: És genial, i crec que dic més. El partit hauria d'acabar aquí.
0: Mira el senyor, mira el propietari del València. És l'únic senyor dret de tribuna. Està dret, és l'únic que està dret.
1: Sí, però sempre ho fa, això.
0: Sempre ho fa, això, no ho sé, eh?
1: Jo sí.
0: Tu sí.
1: Vamos. He viscut 6 anys aquí.
0: És l'únic que està dret de tot el pavelló. Ell, allà.
1: Atents, però et dic, el partit hauria d'acabar aquí. És a dir, jo crec que tots dos es mereixen guanyar avui aquest partit.
0: Certament.
1: És a dir, ja sé que és el primer partit i que és fonamental per qualsevol dels dos, segurament més pel de casa, que no ho crec.
0: No ho crec. Jo veient una miqueta com està el potencial d'uns i altres, el Barça avui guanyar li dona una vida,
1: això sí, això
0: que
1: sí,
0: no t'imagines.
1: Això sí, és veritat. 3.7.
0: A veure, 3.7. Bé, el València, si anota, haurà guanyat el partit, però si no anota, anem a la pròrroga. També podria passar que el Barça recuperés la bola i passés una cosa que fregaria l'utopia.
1: Tenim temps avui amb antena?
0: Sí, sí, podem allargar.
2: Sí.
0: 3.7 pel final. Bola, atenció per a Cameron Taylor. 3, 2, 1... Mira, tap, tap, tap, tap, tap i pròrroga. Tap de Will Clyburn, clínic. Superprecís, s'ha jugat la falta. I ha clavat un tap que la bola ha quedat atrapada al palmell de la mà. Ha sigut un tap amb totes les de la llei.
1: Estava molt bé, jo crec que aquí l'última jugada... Mira que
0: Taylor l'ha buscat, la falta, i s'ha aixecat verticalment.
1: Jo crec que no s'han jugat gaire bé, perquè se'n podien haver anat a 1 contra 1 encara amb 3.7.
0: Bé, doncs com en el partit de la penya, pròrroga.
1: No, però a més li passa, això li passa, en aquest València, quan jo et dic que són molt bons, amb quant a què tindran molt recorregut aquesta gent i aquesta manera de jugar i tot, fixa que no controlen i no dominen els finals igualats. Perquè això el Barça també ho sap.
0: Bé, recorda la Copa, contra el Madrid a les semifinals, no? Sí. Tenia el partit guanyat, el València guanyava de 5 els últims 20 segons i avui guanyava de 4, és a dir, i ho ha deixat escapar. David Ubach, big data del que ha passat en aquest últim quart, sobretot, on el València estava guanyant clarament el parcial.
2: Doncs mira, destacar que el Barça ha estat capaç de posar-se 4 punts amunt amb el 82-86, capgirant així almenys 14 que havia tingut amb el 27-13, però l'últim parcial ha fet una mica la maquinària a l'equip de Xavi Pasqual, amb un 29-26 de parcial en contra. I el que és big en quant a edat en el Barça són els triples, ho hem destacat, 18-35, 51%, una animalada. El València, en canvi, animarà en el percentatge de 2, 65%, 31 de 48.
0: I a més, el moment del partit, el moment clau, com Schengelia, com Claiborne, com la Provítola, sobretot aquests tres, quan a l'NBA, no, Phil Jackson va inventar allò del triangle atacant, Bé, aquí no és que estic inventat el triangle, però al final...
1: No, no, deixa'm a mi ara.
0: Què passa?
1: Descansa i respira, que va ser Tex Winter, va ser Phil Jackson.
0: Què ha dit? Phil Jackson el va aplicar.
1: Ah, però va ser Tex Winter,
0: sí,
1: qui va...
0: Però Phil Jackson el va aplicar als Lakers de Gasol i Kobe Bryant i des...
2: Els Bulls.
1: I, des...
0: I els Bulls. I els Bulls abans. Abans els Bulls i després... No, el que t'estic dient és que no és ben bé un triangle atacant, però que acaba sent-ho perquè al final només tres jugadors del Barça tenen el sentit comú per saber jugar aquests minuts.
2: Hi ha 5 jugadors del Barça per sobre dels 10 punts, que són Parra amb 13, Senghelia amb 11, Claibor 19, la Provítola 17 i també Pantera amb 14, però destaquem el 5 de 12 en triples de Claibor amb aquest últim que condueix el partit al temps extra.
0: Bé, Lloberes, què et diu el Nas?
1: Algú faltes carregat o no del Barça?
2: Mira, teníem amb 3 faltes al Barça Brizuela, també Vesely i Juani Marcos.
0: Bé, la bola que juga el Barça. Senghelia, Senghelia amb Braxton Key percutint, no se'n surt, però va per terra com si tingués 20 anys i no li prenen. La fletxa indica bola per València.
1: Senghelia, si el que és un gladiador.
0: Sí, sí.
1: És a dir, ell veu que no ha jugat bé aquí en el pal baix, però en canvi, doncs, ha anat per la bola al màxim, que al final ha perdut, clar.
0: Doncs bé, ens ho estem passant molt bé. Vamos. És un partit d'altíssima volada.
1: Es mereixia, doncs, aquesta pròpia, no?
0: Ara, ja que hem arribat fins aquí, aquí s'ha de guanyar. La penya ho va tenir a tocar, 118 a 117. El Barça ha de fer la feina. No pots deixar escapar el València una altra vegada. El València, que ha patit els primers partits d'aquests play-off en tots. Aquí tenim a Montero.
1: Montero
0: davant de l'Apro de 3. No, la bola que no entra, el rebot és pel Barça, Senghelia. Senghelia la desenterra i la dona a l'Apro, que baixa caminant, perquè així també guanyem temps, guanyem una miqueta d'oxigen. Tenim aquí a la Provítola, atacant a Montero.
1: Van a bloc directe, ara bloc directe i caiguda.
0: Inversió cap a Panther, perquè no ha sortit bé el del bloc directe. I aquí tenim a Panther, que ara vol el seu moment. Però se l'ha de treure de sobre i se la treu malament. L'Apro, al límit del temps de 3, triple! Déu meu, quin triple! I la cara de Pedro Martínez des de dir bon dia. Si fent tot això,
1: no podem. Això és començar molt bé.
0: Has de ser molt bo. Guanya el Barça de 3. Primer minut de la pròrroga i mig. El Barça dominant de 3 possibles passes. Obertura a la cantonada. Branco Badió, marcat per a Kevin Panther, que s'hi esforça. Ara sí que defensa. Branco de 2. El Barça encara guanya d'un, 103 a 104.
1: Molta sang freda, no? Branco
0: sí.
1: També.
0: Molt bé. És que és un partit meravellós.
1: Ara la iniciativa la porta el Barça, per això que vas davant.
0: 103 a 104, ja li hem escapçat 2 minuts a la pròrroga. La Provítola, Senghelia. Que bé, que bé, però que bé tots tres. La Provítola, Senghelia, doblant, pràcticament fent-se un esguinç de canell per doblar per Vesely.
1: Tots tres han servit perfectament perquè l'enfonsés aquí Vesely.
0: Doncs això del triangle. Atacant el Barça, atacant el València, el triple. Que no entrarà, o sí, no entrarà. Rebot Barça, falta que sorteja i li toca, diria que a Vesely, Falta de sí. Vesely en el moment que són les 10 en punt del vespre. Allargarem un quart d'hora més. Si s'escau, perquè pot ser que hi hagi 3 pròrrogues, però d'entrada la idea és arribar fins a un quart d'11 i és una bona senyal perquè el que semblava al principi, el primer quart i el que ha acabat sent, escolta, meravellós.
2: És la quarta de Vesely, això sí,
1: Ara la teva teoria avui va per terra, no? O no?
0: Digues.
1: La teva teoria avui va per terra.
0: Sí, avui sí. Bé, espera't, avui sí. Ha fallat el primer saco.
1: Mare meva. No, que tu dius que només voldrà dir si guanya el Barça...
0: No, clarament avui el Barça està capaç de no entrar bé el partit, però ho ha revertit. Sí, molt bé, ja és a pista contrària, vull dir, molt bé. Saco, que tira molt malament els tirs lliures, el segon el fica.
1: Et dic una cosa, que va demanant a l'afició que no se l'enfotés. És a dir,
0: Saco, sí. Hosti, que bo. Sí, perquè té un joc de canell molt peculiar.
1: No, perquè li està costant, diguem, és un tir que l'ha de treballar.
0: Vinga, el Barça encara guanya i té possessió, 104-106. La baixa la Provítola, davant seu Badió, no li prenen. Badió, a sobre de la Provítola. Ataca, però ara, a través de Will Claibor al Barça. Molt bé, Claibor forçant les costures defensives del València i obligant a Cameron Taylor a fer falta.
1: T'ho explico, perquè li neguen, diguem, el bloc i li ataquen al costat contrari del bloc. No, en aquí Claibor estan més intentant per saltar defensivament que, per exemple, doncs, en anar-se'n com ara que li guanya la partida.
3: Queden,
1: entra Parra, eh?
3: Queden 2 minuts i mig, estem a la meitat de la pròrroga, el Barça té 2 tirs lliures per guanyar de 4.
2: Clar, Pasqual ha de donar aire, amb l'entrada de Parra.
3: El primer de Clyburn dintre, Parra pista, efectivament, aquí, doncs, n'hi ha que...
1: m'imagino també per Vesely, perquè Vesely...
3: No poden dir ni fava.
2: Sí, té 4 faltes Vesely a part. Vull dir, potser està reserva ja per als últims instants.
3: Els dos de Vesely dintre. Els dos de Vesely dintre. Marcador 104-108.
1: Sí. L'energia que li dona ara Parra no la té Vesely. No. Encara que tingui... Tu dius les 4 faltes, si fos un jugador que el necessitessis, el mantindries.
3: 20 punts, l'Apro, 21, Clyburn. És que és una obra mestra, això d'avui. Ara, carai, quin bàsquet acaba de fer Badio, però ells estan al límit, eh?
1: Bastanta sort.
3: Sí, amb molta sort.
1: De 106. Moment no l'està deixant córrer gens, no? Aquest...
3: 106-108, el Barça està guanyant de 2 i ataca. Panther, Panther, encara Panther, encara Panther, encara Panther, penetra, mata el vol... Joel Parra! Joel Parra l'enfonsa, la baixa dels núvols, i fa callar aquest meravellós pavelló que torna a cridar gràcies.
1: Extraordinària aquesta pilota.
3: Molt bé de Panther.
1: Cistella,
3: i molt bé també Joel Parra aterrant-la. Total, que està on estava.
2: De Parra. Però és,
1: fixa't que el València ara està a remolc, però a remolc no de marcador, de joc. És a dir...
3: Ai, la Provítola s'equivoca. La passada per a Parra, contraatac València, que empata. Empat al València, quina passada de Pissarrí de la Provítola.
1: L'Apro a vegades no passa això.
3: Bé, s'ha queixat de que Parra no li ha seguit el joc.
1: Ja, però...
3: Partit empatat a 110. Compte que ara mateix hi hauria pròrroga. Estem a punt d'entrar l'últim minut a la pròrroga. Clyburn. Clyburn davant seu, Cameron Taylor. Encara Clyburn. Clyburn obre per a Schengelia. Tira de 3, falla el triple... El rebot és pel València.
1: No és el seu punt bo, hauria pogut anar-se'n una mica cap a dins.
3: A punt d'entrar l'últim minut d'aquesta pròrroga, partit empatat a 110. És un partit de l'NBA, és espectacular. Cameron Taylor atacant a l'Apro i, atenció, la jugada defensiva, ha tocat la xarxa un jugador del Barça. Deixen seguir els àrbitres. Bola que, atenció, té l'Apro. Aquí el Barça té superioritat numèrica, va per terra l'Apro. Dona l'assistència per sota les cames de Pradilla Schengelia a tot el Barça. Deixen seguir els àrbitres. Bola que, atenció, té l'Apro. Aquí el Barça té superioritat numèrica, va per terra l'Apro. Dona l'assistència per sota les cames de Pradilla Schengelia. Algú que posi una mica de...
2: Sí, sí.
1: Com a molt Montero s'ha escapat alguna vegada, però estan jugant el que l'Apro vol.
3: El tir lliure addicional de Joel Parra. Anota Parra, que està fent un partidàs amb majúscules. El Barça està guanyant de 3, 110-113. Últim minut del partit, al qual només li queden 40 segons a pròrroga. La baixa Montero, però sona un claxon i ens destirota a tots, protagonistes inclosos. Pedro Martínez, Xavi Pasqual, els jugadors. S'ha escapat el claxon.
1: Destirota?
3: Sí, ens descol·loca, ens descol·loca.
1: No, no, sé què vol dir, però vull dir, això és de la teva terra?
3: És de la meva terra i potser no existeix, eh? Això ja m'ho dirà algun oient. No. Però la veritat és que en el moment que no havia de sonar el claxon ha sonat. Quedaven 40 segons perquè acabi la pròrroga. El Barça guanya de 3, ataca València per empatar i sona el claxon.
1: D'acord. I preguntaré a les nostres lingüistes, que sempre tinc una llista per ells.
3: Vinga. Ara els àrbitres van arreglar el tema i tornen als 41.1 que teníem anteriorment. Sí. Doncs vinga. Són les 10:05 del vespre. El més calent aquí és a la Higuera. De seguida passarem també per la final de la Lliga de Futbol Sala, però la de bàsquet es podria estar jugant aquí, a pista contrària. Bola pel València, 40 segons pel final. Montero. Montero ja és de pista rival. Montero ha fet un tap Vesely. No era falta. Se l'ha jugat, s'ha jugat la cinquena. Molt bé, Vesely, servei de fons pel València. 35 segons, guanya de 3 al Barça.
1: Que fixa que qui seu ara, és l'Apro, no? Has vist que, que s'han anat al...
3: Sí, sí.
1: Es queda...
3: Home, que defensi...
1: En Panther, no?
2: Sí, sí, ha tornat Vesely, seu l'Apro.
1: Sí, sí, és a dir que es queda...
3: A veure, servirà de fons el València. La bola que ara tenen més problemes per posar-la en joc. El Barça ha tapat bé la passada a sota cistella. Badio li ha fet doncs un vestit a Joel Parra. Torna a entrar, canvis d'envol. Torna a entrar l'Apro.
1: Sí, sí. Però vaja, canvis d'en Bol, que alguns més podria ser
3: sí.
1: dels que té.
3: 30 segons. Pel final de la pròrroga, el Barça guanya d'un i té possessió. Però ja hem vist que hi ha molts canvis, girs de guió, eh?
1: Queda encara amb molts
3: twists, que diuen als Estats Units. Molts girs de guió. Esperem que no giri més i que el Barça acabi guanyant aquest partit com està fent d'un punt. Queden 29 segons pel final.

0: de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
1: I fixa que amb aquesta petita última possessió que li quedava, crec que és el Taylor, no? Que no ho he acabat de veure, sí. L'últim tir aquest, que a mi em donava, per la rapidesa que han utilitzat durant tot el partit, em donava la sensació que tenien amb el rebot, tenien l'arribada, com acostumen a fer. No?
0: M'ha sorprès molt que anessin per aquí.
1: Sí, però s'han jugat a un tir i ja està. No. Jo crec que és una grandíssima victòria. Crec que els dos equips han jugat a un grandíssim nivell i, com jo t'he dit, que tu dius que sóc a la banca, jo dic que no, que el Barça és l'equip expert i que, per tant, fixa com ho han demostrat. En aquests últims moments, que és quan has de saber fer moltes coses, el Barça, jo crec que li ha robat la cartera en aquest València.
0: Imagino...
1: Novell, rookie...
0: Imagino que tindrem les declaracions del Xavi Pascual, que serà el primer a ser entrevistat.
2: Ja. Mira, Ernest, ara mateix, a Dazón, el tècnic del Barça, les seves primeres impressions després de la victòria.
3: Y habéis sido capaces de mantener toda la sensación.
4: Sí, nos ha faltado un poco siempre de controlar el balance defensivo. La verdad que van a un ritmo, son muy, muy rápidos, muy jóvenes. Nos cuesta mucho controlarles en la transición defensiva, pero hemos jugado... valientes, contestaron con nuestro estilo todos los ataques y al final hemos entrado en la prórroga y hemos conseguido ganar.
3: ¿Qué les has pedido en esta prórroga?
4: Bueno, le hemos terminado bien, las dos acciones así habladas después del tiempo muerto, hemos conseguido anotar los dos triples que nos han dado la prórroga y luego hemos intentado aguantar un poquito, aunque nos faltó un poquito de fuerza, creo que tal vez... faltó una rotación ahí que no hicimos porque veíamos que los jugadores estaban bien y nos faltó un poquito de físico en el tramo final, pero bueno, en cualquier caso nos lo hemos llevado.
3: Dale, Víctor.
5: Parece que habéis encontrado.
0: És Víctor Clavé ara el que entrevistarà. Farà una pregunta a Xavi Pascual, exjugador del València i del Barça.
4: Siempre estar leyendo quién está bien y enfocar el juego hacia allí. A Will le ha costado entrar en partido, pero el tramo final ha sido clave para levantar y forzar la prórroga. Y nos ha dado mucho, ¿no? Entonces, bueno, en otros momentos ha estado la Provítola muy bien, Toco en otro momento, Panther en otro momento. La verdad que hemos hecho un partido, bueno, de muchos puntos. Y nada, solo es 1-0.
3: Xavi, quiero preguntarte también por Nicola Provítola, un jugador importantísimo en este playoff. Y es que es verdad que llegaba, bueno, pues un poco justo a estos partidos, pero sin embargo está entonadísimo cuando más lo necesitáis.
4: Sí, hemos ido poco a poco con él, porque no puede ser de otra manera, después de una lesión tan larga. Sobre todo con mucho cuidado de que no pudiera recaer, porque sabíamos que es un jugador diferencial, lo hemos echado mucho de menos. Y hoy, ahora vuelve a estar con nosotros, una buena noticia. Hoy no hemos tenido a Satoransky, que estaba con problemas físicos. Y también, lógicamente, es un jugador importante, vamos a ver si lo podemos recuperar.
3: Gracias, Xavi. Suerte para el siguiente.
4: Gracias.
0: Bé, és una injecció d'autoestima pel Barça, no només per haver guanyat aquí, sinó per com s'ha guanyat. Perquè t'has estat capaç de sobreposar un inici dolent. Tenies el partit perdut quedant 20 segons, perdies de 4. L'has aixecat i a la pròrroga has dominat tu el relat.
2: Mira, Ernest, Lloberes, perdoneu, perquè ara la Provítola també és microfons de Zone, un dels destacats avui.
6: Bueno, creo que lo primero que pensé en la prórroga fue el partido que jugó la Peña. Creo que fue la primera que se me vino a la mente. Después era más seguir con esa energía, seguir jugando duros, no achicarnos y realmente creer en nosotros. Will había fallado dos tiros que nos hubiesen dado más tranquilidad y al final mete los dos imposibles. La verdad que tenemos un gran equipo y y acá estamos.
3: Te he visto en estos últimos segundos desde el banquillo de pie, no podías parar quieto. ¿Qué estabas pensando? Y sobre todo, ¿qué les dice a los compañeros, los que están ya en pista y los que están en el banquillo, en esos segundos tan importantes para vosotros?
6: Bueno, es una final, no se juegan finales todos los días, no se juegan finales cada año, y para mí esta final creo que es una muestra de que el Barça va a seguir creciendo.
3: Gracias, Nico.
0: Bé, doncs les declaracions del Nicola Provítola, molt breument, Lloberes, una valoració del que suposa això, perquè això és un canvi de paradigma, eh?
1: Com diu Xavi Pasqual, 1-0, només.
0: 1-0.
1: Només sé que l'Apro ha jugat 30 minuts. Llavors, vull dir...
0: Escolta,
1: vull dir per què?
0: I per vist que no li han ofert la renovació.
2: Doncs aquest Barça que s'ha imposat a la pròrroga 112-113 a la pista del València, primer partit de la final ACB de bàsquet. Tenim també el Palau Blaugrana ràpidament, el Barça-Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Francesc Ripoll, actualitzem-ne el marcador de manera breu. Doncs aquest Barça que està guanyant 4-1 al Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, 4-1. A 13 minuts, tot just perquè s'acabi el partit, de confirmar-se aquesta victòria dels de Javi Rodríguez, situarien el 2-0 a l'eliminatòria i viatjarien a Múrcia de cara pel que vagi al tercer partit amb aquest avantatge i conservant el factor pista favorable per part de l'equip blaugrana. Ara 4-1 a Barça al Pozo de Múrcia, 12-51 pel final a València. Recordem la victòria 112-113 del Barça a la pròrroga en el primer partit de la final de la Lliga de bàsquet, amb jugadors destacats com ara Clyburn amb 21 punts, la Provítola amb 20, també parla amb 18, els 14 de Panther i els 11 de Schengeli, repartiment coral en l'anotació del Barça, que ha presentat com a dada més destacada un 19 de 38 en triples, un 50%, un últim de Clyburn als últims instants del quart, que ha forçat la pròrroga, i un primer de la Provítola que ha conduït el Barça ja amb avantatge en aquest temps extra. Ho hem de deixar aquí, tanquem aquesta transmissió de la primera final de la Lliga de Futbol Sala aquí, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb aquesta victòria del Barça. Dissabte, segon partit, el narrarem també des de València, com sempre, amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes, el Barça que buscarà, doncs, un cop recuperat el factor pista, situar un 0-2 que li encararia la final al seu favor. Bona nit, adeu-siau!

0: Aquesta tarda hem tingut accés a l'enregistrament sencer de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama. Hi ha molts moments distesos, moments més tensos, preguntes sense resposta i la reiteració de Zapatero que no va cometre cap il·legalitat. En ocasions queda clar també que el jutge no dona per bones les explicacions de l'expresident.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, no es normal. Obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda.
1: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien, tienen trabajadores.
0: Doncs avui el jutge ha imputat també les filles i la secretària de Zapatero. Tot i així, Pedro Sánchez ha reiterat que confia en la seva innocència.
3: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Per primera vegada, el president del govern espanyol no ha descartat avançar les eleccions, seria en cas que no pugui aprovar els pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Catalunya nit. A Donald Trump li costarà vendre com una victòria el pacte que ha segellat amb l'Iran. Si ens preguntem per què ha servit tota aquesta guerra, què ha millorat respecte abans de començar-la, costaria trobar arguments consistents. Però és que, a més, el memoràndum tampoc agrada ni a Israel ni a alguns republicans nord-americans que el consideren massa favorable per Teheran. Connectarem amb Oriol Serra a Washington i explicarem què és el que pot passar a partir d'ara amb l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del trànsit del petroli mundial.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Considera que per a les famílies castellanoparlants la immersió lingüística és un desavantatge. La notícia arriba un dia abans que acabi per als alumnes un dels cursos més turbulents que recorden. Hem parlat amb sindicats i famílies per saber què plantegen a partir d'ara.
4: L'onada de calor que es preveu pels pròxims dies, la campanya de la Sega i la revetlla de Sant Joan preocupen de cara a possibles incendis simultanis. Marc Castellnou, cap dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha demanat extremar les precaucions.
5: Tota la vida del juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis. És extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat en foc. Ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: I ja tenim en marxa el sonar. Comença una nova etapa del Festival de Música Electrònica. Està seguint les actuacions d'aquesta nit el Marc Ruiz. Més endavant hi connectarem.
4: I com cada dijous, tindrem un informatiu de cine amb l'Àlex Gorina.
0: Són les 10 i pràcticament 20 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
4: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La setmana horribilis de Pedro Sánchez té avui un doble capítol. El president espanyol ha admès per primera vegada que contempla l'avançament electoral si el Congrés li acaba tombant els pressupostos, una qüestió que de seguida abordarem, i també el segon capítol, el cas Zapatero.
1: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: 24 hores han trigat a filtrar-se, ara ho sentíem, els àudios de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional. Catalunya Ràdio ha tingut accés en aquests enregistraments en què l'expresident espanyol defensa aferrissadament la seva innocència i nega en rodó haver fet gestions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, bona nit.
2: Bona nit, sí. L'exlíder socialista va rebutjar una vegada i una altra haver tingut res a veure amb la injecció de diners de l'Estat en aquesta companyia aèria.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Zapatero va dir que mai va negociar cap comissió, que el que va cobrar d'anàlisis rellevante va ser a canvi del seu temps i dedicació com a consultor d'aquesta empresa, al centre de la suposada trama i propietat del seu amic Julio Martínez. No tenien una relació contractual, però, i això va sobtar el jutge Calama.
1: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
2: També va negar haver ordenat la creació de societats offshore, d'entrada perquè va assegurar no sap ni el que són.
1: Yo

0: hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni és que ni sé lo que és.
1: I hem sortit de dubtes, Àlex, sobre si van arribar a parlar de les joies decomissades durant l'escorcoll al seu despatx.
2: A veure, el magistrat va treure el tema, referint-s'hi, si més no, d'una manera curiosa, ara ho sentireu, però Zapatero va acollir-se al dret de no declarar-hi al respecte.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
0: No deseo prestar declaración.
2: Les dichoses joies, sí, les benaurades joies, que diríem en català. L'ex cap de l'executiu espanyol, recordem, està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i també de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres, pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics.
0: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores.
2: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar al seu amic contractar els serveis de màrqueting de les seves filles.
4: Gràcies, Àlex. Doncs precisament el jutge que investiga la trama Zapatero, ara el sentíem, ha ampliat la causa avui a les seves dues filles, que passen a ser investigades al cas, i això genera més mal de cap als socialistes també. Tot i això, avui Sánchez ha tornat a tancar files amb Zapatero i ha expressat la seva solidaritat amb l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Comencem per Pedro Sánchez i el que ha dit des de Brussel·les. Com ha reaccionat el nou moviment del jutge?
5: Doncs un cop més, fent costat a Zapatero, Sánchez ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Diu que confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport incondicional, tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya, i ha assenyalat que l'Espanya del 2007 no és la del 2026 i també que les lleis són diferents. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixa oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura, diuen, acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
4: I Àngels, tornant al cas Zapatero, quins són els arguments del jutge Calama per imputar també les seves filles i també la seva secretària?
5: Doncs principalment el jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, diu, a través de la seva agència de publicitat, van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que va encarregar a les seves filles que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres imputats.
1: Gràcies, Àngels. Enmig de tota aquesta tensió política, avui el govern de Pedro Sánchez ha viscut la cara i la creu al Congrés. D'una banda, ha pogut convalidar finalment el decret que actualitza les bestretes del finançament autonòmic. Comencem per aquí. Joan Vilaplana, bona nit.
7: Bona nit.
1: Què suposa i com se n'ha sortit el govern espanyol per aprovar-lo?
7: Sí, a veure, es tracta del mecanisme pel qual les comunitats autònomes rebran de manera anticipada part dels fons que els corresponen del sistema de finançament autonòmic per aquest 2026. Estem parlant de més de 150.000 milions en total i més de 30.000 milions per Catalunya, que és qui en rebrà més. Avui PP i Junts hi han votat a favor, fins ara l'havien tombat. Tot i això, els juntaires han tornat a reclamar eleccions a Sánchez i Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Closet, i la diputada republicana Teresa Jordà.
8: Amb la seva debilitat actual, no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
9: Des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo!
7: Una reforma del finançament autonòmic per la qual avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups.
1: La creu, Joan, seria que Junts s'ha unit avui a PP i Vox per instar el govern a assumir responsabilitats, depurar responsabilitats per tots aquests casos judicials a l'entorn del PSOE.
7: Sí, recordem, però, que les mocions

0: no són jurídicament vinculants per al govern. El PNB s'hi ha abstingut, també Coalició Canària i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text, però, no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions. Recordem que dimarts el PSOE i Sumà van impedir que s'incloguessin a la mesa del Congrés, ho van impedir a la mesa, i un veto que el Partit Popular ja ha anunciat que portarà al Constitucional.
1: Doncs Pedro Sánchez i el PSOE, que estan a punt de tancar una setmana horribilis, que va començar amb la visita del cas que afecta la parella del president espanyol, amb la vista, i amb la declaració de Zapatero. I la pregunta que ens fem ara és com surt Sánchez d'aquesta setmana. Doncs això li traslladem al cap de Política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. Bona nit.
2: Bona nit. Doncs Sánchez resisteix per ara, però la pressió li creix i molt per dos fronts, pel judicial i també pel parlamentari. El judicial és evident. La foto de Zapatero, un referent del socialisme, declarant per 7 delictes, ha fet mal al partit, tot i que la decisió del jutge de no imposar-li cautelars hagi estat també un respir. Un respir momentani, perquè avui mateix la causa s'ha ampliat també a les seves filles. I en l'altre front, el polític, Sánchez surfeja, però comença a notar també l'aigua al coll. Junts ja fa temps que s'ha apartat dels aliats del PSOE, però el PNB ho fa ara. Els nacionalistes bascos volen evitar que les eleccions espanyoles i les basques arribin a coincidir i li demanen a Sánchez que convoqui els comicis si perd els pressupostos al Congrés, si els perd, entre d'altres, perquè el PNB no li vota. Sánchez s'ha tancat sempre abans eleccions. Sempre fins avui, que per primer cop ha admès que s'arribarà a plantejar avançar-les si perd els pressupostos que ell mateix s'ha compromès a aprovar al Congrés. De fet, són aquestes dues pressions, la judicial i la política, les que marcaran el ritme del que quedi de legislatura i les que permetran saber si Sánchez pot aguantar un any més o si s'ha d'aturar abans.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
11: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
12: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
11: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Tot fa la mateixa olor de sempre.
13: Cinema.
15: Estem en una situació crítica.
13: Sèries.
16: This is the most dangerous period I've ever seen.
13: Documentals, plataformes.
17: Vinga, va, selfie i marxem.
13: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
18: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
19: Memoritzeu la cara del nostre home.
13: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
18: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
20: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran signat ahir telemàticament pels presidents dels dos països, tot i les crítiques internes que li arriben per aquest acord. Un acord que tampoc no agrada al líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, que assegura en un missatge novament per escrit que el va autoritzar per responsabilitat i compromís amb el president del país, de la República. Donald Trump i el vicepresident Vance, d'altra banda, recorden a Israel que aquest acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs també el Líban. Washington, Oriol Serra, bona nit.
0: Hola, bona nit. El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
1: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
0: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
22: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
0: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
21: Gràcies, Oriol, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
23: I avui de nou jornada molt complexa per la simultaneïtat d'incendis a Ponent, amb 5 focs destacats que se sumen al que va cremar ahir a Talavera de la Segarra. La majoria han començat per treballs agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per les elevades temperatures, la campanya de la sega i també la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar, quina és la situació a hores d'ara?
24: Doncs ja s'han pogut estabilitzar tots els incendis que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. 2 a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, un a Gramunt, a l'Urgell, un altre al Farràs, al Segrià i un altre a Cervera. En total, més de 30 hectàrees que se sumen al centenar que van acabar cremant ahir a Talavera, a la Segarra. La majoria han estat incendis agrícoles en camps de cereal. Dels 5 que hem tingut avui, el de Gramunt i el d'Arbeca han passat en zones on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa. Per tant, tot i que hi ha restriccions en l'ús de maquinària agrícola i en els horaris, es poden continuar les tasques de sega. Això no treu que sigui una situació que preocupa els bombers, que estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en una entrevista a estos micròfons.
25: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
24: La previsió és que les temperatures continuen pujant estos dies i el que preocupa més és la simultaneïtat d'incendis, tenint en compte que coincideix l'onada de calor amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega, pensant a més que estem en un juny molt càlid. Sentim Marc Castellnou, cap dels Graf, en declaracions a 3CAT Info.
26: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis, és extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, es propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
24: Per cert, mereix un capítol a part l'incendi de Cervera, que tot apunta que hauria estat per una burilla que algú ha tirat per la finestra d'un cotxe quan circulava per la Nacional 2.
21: El govern assegura que la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles no tindrà efectes pràctics sobre el sistema educatiu. Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar. Cèlia Forment, bona nit. Què ha passat exactament?
27: El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies d'aquesta escola de Canet de Mar. Segons el govern, això no significa que el tribunal hagi sentenciat sobre el fons del debat lingüístic, sinó que simplement ha decidit no estudiar el cas. Per això, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
2: aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
21: I com han reaccionat les diferents parts implicades?
27: D'una banda, Òmnium Cultural ha lamentat la decisió i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. El seu president, Xavier Antich, defensa que el model d'immersió lingüística continua sent necessari per garantir el coneixement del català.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
27: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona també el model actual d'immersió lingüística.
23: Doncs demà més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària aparcaran les motxilles de l'escola i l'institut fins al setembre. Ha estat un curs convuls, 22 jornades de vaga i un conflicte educatiu encara sense solucionar. Maria Costa, bona nit.
7: Bona nit.
23: Quins són els moments més destacats d'aquest curs que ens han portat a aquesta situació?
7: Doncs ens hem de situar al març, quan el Departament d'Educació aconsegueix tancar un primer acord amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, que trenquen la unitat sindical. L'acord, a grans trets, aconseguia un augment d'uns 200 euros bruts al mes.
8: Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya.
7: Però els sindicats contraris a l'acord, la USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, convoquen un cicle de vagues.
9: Bilbo! Escolta! Això és una revolta!
7: El carrer... Mestres i docents també insisteixen a demanar més mans, gairebé per sobre de les millores salarials, més mans per atendre l'augment de la complexitat a les aules. Després d'unes negociacions maratonianes, l'USTEC i professors de secundària tanquen un preacord amb el departament en què s'arrenquen uns 400 euros més al mes. La unitat sindical es torna a esquinçar perquè la CGT i la Intersindical s'aixequen de la taula. Però, Manel, la qüestió s'embolica quan els sindicats sotmeten aquest preacord a consulta i els mestres el tomben amb un 65% dels vots. Professors de secundària els signen per l'aval d'una consulta interna i l'USTEC es troba amb un distanciament dels docents. Tot això, recordem, amb un estira i arron embolicat encara més pel polèmic pla pilot dels Mossos a les aules i per la infiltració dels agents a les assemblees.
23: I la gran pregunta que ens fem ara és, i a partir d'ara què?
7: Doncs, d'entrada, el que sabem és que la consellera Esther Niubó començarà la setmana vinent trobades en direccions docents i famílies d'arreu del territori. Són trobades voluntàries que s'han d'allargar fins al primer trimestre del curs vinent. Això vol dir fins al març de l'any que ve. Les associacions de famílies prediuen que tenen pressa, que la situació és urgent. Ho deia aquí Catalunya Ràdio Jordi de Carreras, que és president de la FAC.
10: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Dilatar-ho en el temps i fer una recopilació d'informació que potser ja està fins i tot processada, doncs pot ser dilatar-ho innecessàriament. Demanem responsabilitat. Els temes aquests són urgents.
7: L'altre focus aquest dissabte, quan hi ha l'assemblea de docents, en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no faran cap pas sense l'aval dels mestres.
11: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui que llancem. Primer hem d'escoltar i després construir de forma democràtica.
7: Comissions i UGT defensen els minoritaris que l'acord pactat i diuen que al setembre vetllaran perquè es desplegui.
23: Doncs veurem què és el que passa. Gràcies, Maria. Una pausa i tornem.
12: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
28: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
29: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11, I t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Comença aquesta hora la primera nit de la primera jornada del Sónar. Per primer cop els fans no s'han hagut de desplaçar per veure els concerts de la tarda que han coincidit després amb els de la nit, perquè tot passa al mateix lloc, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
14: Dos veterans han manat a la primera nit del Primavera Sound. The Hacker ha obert foc en un petit escenari que recorda un ring de boxa, però que permet que el públic l'envolti per tres cantons. Pioner de l'electroclash i col·laborador de Miskidin, entre d'altres, des de 1996, que remescla acid house, electro, EDM o tecnoindustrial sense fissures, creant atmosferes intenses i prometedores. Ha escalfat el Sonar Hall abans que hi actuessin els caps de cartell, Cabaret Voltaire. Amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division, la banda de Sheffield ha rescatat discos dels primers 80, com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic, modificant l'ona sonora i els controls ADSR. També són protagonistes una bateria electrònica, el baix, que se situa al centre, i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arrenquessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS, o els canvis rítmics que juguen amb el teu cervell. L'escenari l'ha inaugurat la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. És capaç de fer un pas doble electrònic acompanyat de violí, de versionar Batiscafo Catiuscas d'Antonia Font o d'afegir textures i bases rítmiques al seu missatge de WhatsApp desesperat, perquè porta 2 anys treballant en 2 cançons i encara no la convencen.
23: I ara els esports, Damià Aguilar, bona nit.
15: Bona nit.
23: Avui en sprint, va.
15: El Barça de bàsquet ha competit a València, ha guanyat 112-113 el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic a la pròrroga. El nostre company Ernest Macià ho narrava dient: això és un partit NBA, així ho explicava.
16: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3, no hi va.
15: I el Barça de futbol sala que ha guanyat el segon partit de la final. Per tant, els de Javi Rodríguez a una victòria del títol. Avui 6-1 al Pozo de Múrcia.
23: Gràcies, Damià.
15: Adeu.
21: És dijous, a aquesta hora de la nit, és l'hora de la sessió golf amb l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex, com estàs?
17: Bona nit, què tal, Agnès? Hola, Manel.
23: Hola
17: a tothom.
21: Aviam, avui et saludem en la distància, però sabem que portes, com sempre, coses molt interessants per ensenyar-nos. D'entrada, abans d'entrar en el tema de la setmana que t'ha inspirat, sempre ens portes una perla. Quina és aquesta setmana?
17: Jo crec que és inevitable que sigui Viva de l'Aina Clotet.
21: Ahà.

0: que ja hem parlat molt d'aquest tema, però cada vegada que es diu una cosa més amb sentit comú i amb intel·ligència, afegim una pedreta més en la preocupació universal precisament pels drets LGTBI+, i evidentment també de les dones.
1: I aquesta també va a la cartellera d'aquesta setmana, eh?
0: Sí. Simultàniament s'estrenen totes dues demà.
1: Fantàstic. Molt bé. Escolta, Àlex, i quina és la notícia que t'ha inspirat a la secció d'avui?
0: Doncs veure, avui és 18 de juny i tenim dos aniversaris que coincideixen per explicar-vos una bonica història de cinema i del passat que no ha finalitzat encara. I és que el 18 de juny de 1952 va néixer Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, és a dir, Isabella Rossellini, l'actriu model que va ser dona de Scorsese i de David Lynch, que està dit de seguida, eh? I, per tant, filla del mestre neorealista, director de Paisà i de Roma, Città Aperta. Pel·lícula neorealista indispensable, que es va estrenar a Nova York el 25 de febrer del 1946, i aquí ve tot, eh? Perquè la va veure a Nova York una actriu sueca que estava treballant al cinema americà en l'època que feia pel·lícules com Encadenados i Juana de Arco, és a dir, Ingrid Bergman, i va escriure Rossellini absolutament entusiasmada perquè era una persona culta, ben informada, i que va valorar i va apreciar el que aquella pel·lícula portava al cinema en general, no? I això li va oferir amb admiració, després amb amor, perquè fes amb ella el que volgués, no? Per exemple, una pel·lícula. I Rossellini, que es va quedar de pasta de boniato absolutament, va pensar, bueno, doncs vinga, li oferiré una pel·lícula que estigui prevista, que es diu Stromboli, que s'ha de rodar a l'illa de Stromboli, que va d'una dona que es troba en un món que no l'entén i que, a més, se sent presonera a una muntanya. S'assembla molt, tot plegat, a una novel·la catalana, Solitud, de Víctor Català o Caterina Albert, sí, que Rossellini havia llegit i, per tant, la va copiar literalment, però no la va copiar, ho va fer obertament com a gest d'admiració. I això, que va donar peu a una obra que es deia Solitud a Stromboli, que van muntar la Fina Rius i l'Imma Colomer a la Sala Atrium de Barcelona, i que elles mateixes, presentant l'obra, ja parlaven de Rossellini i de Stromboli.
2: Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt, molt culta i molt, molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea, i una d'aquestes obres resulta que era Solitud.
3: El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula.
0: I efectivament, el que heu de fer és veure la pel·lícula també, evidentment, Stromboli, que s'acaba amb una escena d'Ingrid Bergman dalt de tot de la muntanya, amb la crisi personal que ha viscut, perquè és una refugiada bàltica que ve d'un camp de concentració que, gràcies al matrimoni, un pescador de Stromboli té el dret a viure a la illa. Això recorda molts temes contemporanis, també, no? I això va provocar que, en un moment donat, recuperi la fe i en si mateixa. El cert és que la pel·lícula s'acaba amb una escena brutal en plena erupció volcànica que ara sentireu.

0: El rodatge d'aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman i Roberto Rossellini es van convertir en parella i vivien a la Casa Rosa, que encara existeix, protegida per l'Acadèmia del Cinema Europeu, que conserva els tresors de la cultura cinematogràfica d'Europa, com per exemple el castell de Cardona, on es va rodar Campanades a mitjanit d'Orson Welles, no? Mm-hmm. I allà és on Alice Rohrbacher, la directora de Nacho Felice i La Quimera, estan rodant en aquests moments Three Incestuous Sisters, de la novel·la d'Audrey Winnicott, que interpreten Jesse Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Josh O'Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini, que ha tornat a la casa on els seus pares la van concebre durant el rodatge de la pel·lícula Rossellini, que es diu De seguida. La cosa té molta gràcia. Heu de veure Rossellini. I què més heu de veure a banda de Rossellini? Doncs, per acompanyar aquesta història, un film que es deia Vulcano, interpretat per Anna Magnani.
1: Anche a me avete sentito il bisogno di dirlo.

0: La veu parlant i la veu cantant de la incomparable Anna Magnani, que continua sent part d'aquesta història, perquè abans d'Ingrid Bergman, Roberto Rossellini estava amb Anna Magnani, eren parella, i li havia promès que ella seria la protagonista de Stromboli. Quan Anna Magnani es va enterar de que s'havia enrotllat a Ingrid Bergman i que estaven rodant Stromboli sense ella, va haver una escena mítica a l'Hotel Excelsior de Roma on li va tirar pel cap a Rossellini una plata d'espagueti al pomodoro.
1: Molt italià.
0: Totalment mediterrani, melodramàtic, sí, sí, etc. I ella va rodar una pel·lícula, Vulcano, també a les Illes Eòliques, que va aconseguir estrenar el 2 de febrer del 1950, 8 mesos abans de que s'estrenés Stromboli, de manera que va aconseguir fer la seva solitud, estrenar-la abans i deixar un pam de nassos a Rossellini i a Ingrid Bergman. Només per tota aquesta anècdota, la pel·lícula ja mereix la pena. I la tercera que us vull recomano és Caro Diario, de Nanni Moretti, que recordareu potser que tenia 3 capítols, en el segon dels quals el director Nanni Moretti visitava Stromboli, que ara és una ciutat de turisme, absolutament, no de pescadors, no queda ni un, és com la Costa Brava, no? I va anar a veure els llocs de rodatge de Stromboli, inclosa la Casa Rosa, i es va trobar amb un batlle que, en fi, escolteu-lo, escolteu-lo.
2: Esatto, auguri. Per questo e per tutto, auguri. Magari non ci vediamo più, però...
3: E la luce dell'isola, a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro, che cura l'illuminazione e i tramonti di Stromboli. Ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l'Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori, nuovi sapori, tutto nuovo!
0: Ja, si voleu fer turisme cinematogràfic, aneu al costat de Sicília, a l'estret de Messina, aneu a les illes que hi ha, a Salina, Linaria, Porticello, evidentment a Vulcano, i evidentment també a Stromboli, i podreu fer com Paolo Sorrentino, que passava les seves vacances d'infància i ho explicava, fue la mano de Dios, precisament a Stromboli, o com va demostrar Justine Triet a la seva pel·lícula El reflejo disímil, és un bon lloc per aïllar-se i escriure. En fi, jo acabaré així, si us sembla bé, amb aquestes recomanacions.
1: I tant. A més, hi ha feina extra aquesta setmana. Sí. No només pel·lícules, sinó també Solitud, de la Víctor Català.
4: I llibre, sí. I viatge.
1: I viatge, sí, això.
0: Indispensable. Que consti que la història de Rossellini i Ingrid Bergman va donar per 5 pel·lícules més i van anar fins i tot a actuar al Liceu. Això és una cosa poc coneguda. Va fer una funció al Liceu de Giovanna d'Arco al Rogo amb Ingrid Bergman actuant i Roberto Rossellini disfressat de monjo dirigint l'escena en directe perquè no havien tingut temps de fer assajos. Això està, diguem, en l'anecdotari de Lluís Permanyer de la història de Barcelona. Ho deixem amb una cançó dedicada a Ingrid Bergman del Billy Bragg com a record de la mare Isabella Rossellini.
1: Home, boníssim, i tant.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs bona nit.

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i de seguida la Gemma Puig ens explicarà com ha triat la d'aquesta nit. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Santan que es diu La mateixa temperatura. Per tant, demà tindrem aquesta mateixa temperatura que avui. Avui ha baixat, respecte, tot i que costa una vegada una miqueta de creure, però sí, respecte a ahir, que ahir vam arribar gairebé als 39 graus, avui hem quedat una miqueta més a baix, 37. Tampoc és que hagi baixat molt, però en moltes comarques ha baixat 2-3 graus. Per tant, una miqueta ha baixat la temperatura. Hem tingut una tarda de sol amb algun ruixat molt puntual. I demà tindrem, de moment aquesta matinada, haurem d'estar pendents d'una petita línia d'inestabilitat, uns núvols que ens creuaran de sud-oest a nord-est. No és que vinguin grans precipitacions, però sí que pot mullar una miqueta el terra. De matinada, demà al matí, ja tindrem més clarianes, més estones de sol. Algunes boires matinals que altre cop, com a bassa d'avui, es poden formar arran de mar, fruit d'aquest contrast de temperatura, i les temperatures demà no variaran gaire, ni al matí ni tampoc al migdia. Per tant, aquests valors més alts cap als 37 graus cap a ponent, i també el temps no variarà gaire. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu força puntual. A partir de dissabte i altre cop, sobretot a partir de diumenge, que comença oficialment l'estiu, i ben bé fins dimarts, doncs tenim aquest preavís d'onada de calor que es manté, amb unes temperatures que pujaran i força. De cara a diumenge ja estem veient doncs alguns valors que podrien arribar per primer cop als 40 graus, i encara entre dilluns i dimarts podria pujar una mica més. Per tant, venen dies de calor molt, molt intensa.
0: Doncs sí, demà ho acabarem d'afinar de cara al cap de setmana, però ja estem tremolant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A nosaltres tant ens és la temperatura que faci que demà a les 10 aquí,
2: És que estava pensant això, no s'està tan malament treballant, no?
0: No.
2: Fa aquesta calorada fora. En fi, què hi farem? Tot és posar-s'hi bé.
0: I tant.
2: Demà a les 10 puntuals.
0: Aquí estarem.
2: Adéu-siau.
0: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11. Som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia 8 del Mundial i el dia 1 de la final de l'ACB. Quin primer partit de la final entre el Barça i el València, el Roig Arena a València. El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet. Partidàs que s'ha decidit a la pròrroga. València 112, Barça 113. Això són números de partit de l'NBA. Els 40 minuts han acabat amb empat a 101. El Barça ha fet 19 triples, 19 de 38, 50% de percentatge d'encert en triples, això és altíssim. Claibor, 21 punts, la Provítola, 20 punts, però l'obra del Barça de Xavi Pascal avui ha estat de coral, absolutament, ha estat un partit increïble, i el Barça es col·loca per davant a la final, 1-0, i recupera de moment el factor pista en aquesta final ACB. Aquesta nit el Mundial acaba de finalitzar, el Suïssa 4, Bòsnia 1, tots els gols a la segona part, la majoria en el tram final. Manzambi, el davanter de la Suïssa, ha fet dos gols aquesta nit. Suïssa queda amb 4 punts, Bòsnia amb 1 i té difícil passar als setzens de final, però no impossible. Aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Quin gran resultat. El gol de la República Txeca ha arribat molt ràpid, al minut 6, l'ha fet Sadilek, i Sud-àfrica ha empatat al tram final del partit, gol de penal de Mokoena. Les dues seleccions, la República Txeca i Sud-àfrica, queden amb només un punt i risc alt d'eliminació a la primera fase. Avui, des de Chattanooga, Joan García, el porter del Barça, atès al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'entrevista ha estat molt interessant, molt. Com està vivint el Mundial i, de moment, ser suplent d'Unai Simón, Joan García? Quina nota es posa en la seva primera temporada del Barça? Quina considera estar la seva millor aturada aquesta temporada? Ara ho recuperarem tot amb la Sònia Gelma. I Marc Cucurella ha fet la primera roda de premsa com a jugador del Madrid. Diu que està molt content de la decisió que ha pres i el pas que fa, però que també està orgullós d'haver passat pel Barça i per la Masia, i que sense aquest passat blaugrana segurament no seria on és i no hauria arribat on ha arribat. Ha estat sensat avui el discurs de Marc Cucurella, m'ha semblat això. Els pròxims partits del Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, són a les 12, d'aquí gairebé una hora, al Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, una mica més tard, al Mèxic, Corea. Aquesta matinada juguen dues de les 3 anfitriones, la tercera ho farà demà, divendres al vespre, als Estats Units jugaran contra Austràlia. I demà a la nit, que és divendres, hi ha dos bons partits a hores raonables, a les 12 de la nit al Marroc, Escòcia, i a 2:15 de la matinada, al Brasil, Haití. Aquests dos partits de demà a la nit, que com és divendres potser hi ha més gent que aprofita per quedar-se a veure'ls. Resultats a les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat: Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i Ghana 1, Panamà 0. El gol de Ghana va arribar al minut 95, el temps afegit, mala sort per a la selecció que entrenen Thomas Christiansen i Xavi Sánchez Cara. I ja es dona per fet el fitxatge per part del Bayern de Múnich d'un davanter català que és el Mundial. No us espanteu. Es tracta d'Ismael Saibari, el davanter marroquí, nascut a Terrassa, va marxar als 6 anys de Terrassa, i és el golejador del Marroc contra el Brasil en la primera jornada. Entre fix i variable, atenció, el Bayern pagarà aproximadament 55 milions d'euros al PSV Eindhoven per Saibari. I al Canadà, atenció, tornat a prohibir l'entrada un altre jugador en aquest Mundial. Es tracta de l'iborià Elie Wahi, perquè està immers en una investigació sobre apostes. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista i la resta d'actualitat esportiva avui molt marcada per el bàsquet. L'edició d'avui és la del dijous 18 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Ha estat profitós avui el dia de Chattanooga, eh?
1: Sí.
0: La veritat és que ha estat molt bé l'entrevista amb Joan García. Enhorabona des d'aquí, ja li he dit personalment al Jordi Costa i t'ho trasllado aquí a l'antena perquè val molt la pena l'entrevista, de debò, ni un tòpic, i si algú la vol recuperar íntegra, doncs ho pot fer al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a l'espai del Tot Costa. Ara en una estona recuperarem les declaracions més interessants del porter del Barça. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: En el meu cas estic molt excitat pel bàsquet perquè ha estat un partidàs.
2: Hem salat a la redacció,
0: sí,
2: eh?
0: Sí,
2: el
0: sí, sí.
2: Final de bàsquet.
0: El futbol sala també ha guanyat, que era una de les altres coses, Sergi, que estaven pendents, sí, aquesta nit, a la final de la Lliga de Futbol Sala, que va el Barça jugar contra el Pozo, i ha anat bé també avui.
2: Sí, ha guanyat 6-1. Ara domina la sèrie el Barça per 2-0. 4 gols a Touré, per cert, eh? Els blaugranes són una victòria del títol. Els dos propers partits seran a Múrcia.
0: Atenció a això. El Barça dona per perduda Salma Parayuelo.
2: Sí, la jugadora que acaba contracte el 30 de juny ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
0: Notícia avançada per la Ruth Vilà aquesta tarda al Tot Costa. El Madrid continua fitxant. Avui ha fet oficial el fitxatge del central francès Konaté.
2: Konaté, que ha fitxat per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional de 27 anys ha jugat les últimes 5 temporades al Liverpool, i el mateix club anglès, el Liverpool, ha anunciat fa una estona que ha fitxat Víctor Muñoz.
0: Bon fitxatge, Víctor Muñoz, del barceloní.
2: Del barceloní.
0: Mitja propietat del Madrid. Marxa al Liverpool, sí, que recordem, l'entrenador del Liverpool aquesta pròxima temporada serà Imanol Iraola. Imanol Iraola, entrenant al Liverpool.
2: Andoni
0: Iraola, Andoni Iraola. I Víctor Muñoz, fitxatge dels Reds, que jugarà, sí, a Anfield. A Sabadell ja ho tenen tot preparat per la gran cita. Demà els arrequinats es juguen l'ascens a segona contra el Zamora.
2: Demà la nova Creu Alta es vestirà de festa per intentar ajudar l'equip a guanyar el partit. L'anada 1-0 pels castellans, per tant una victòria per la mínima després d'una pròrroga donaria l'ascens al Sabadell a segona. No hi ha penals, recordem-ho. En directe ho podreu sentir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9.
0: El Tot Gira demà obre les seves portes per seguir aquest partit entre el Sabadell i el Zamora, que pot acabar amb el Sabadell segona divisió, el retorn dels arraquinats a segona. Motos, Àlex Márquez té l'autorització dels metges per reaparèixer aquest cap de setmana al Gran Premi de la República Txeca.
2: El petit dels Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno, podrà participar demà a la primera sessió d'entrenaments, després tornarà a passar més proves mèdiques.
0: Waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat la baixa de la majoria de jugadores que fa un any van guanyar la Champions.
2: Sí, sí, fins a 11 jugadores deixen el club, eh? Per posar només alguns exemples, la capitana Maria Palacio, Marina Terré, les germanes Ariadna i Helena Ruiz, Paula Camus, Caral Anton. Algunes es retiren, d'altres marxen a clubs com el Sabadell, el Terrassa o l'Atlètic Barceloneta.
0: I també tenim gol, Sergi, que a tu,
2: sí,
0: t'agrada.
2: Sí, content, content, content.
0: Avui
2: sí,
0: comença,
2: sí,
0: un dels 4 majors, el US Open.
2: Vols que el vagis seguint, sí, el programa? Sí. A Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, el nord-americà Scottie Scheffler, també hi són el basc John Ram i el català David Puig, entre molts d'altres.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i el Miquel Jarios al control central. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, o sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: anem a València, que ens està esperant l'Ernest Macià després d'aquesta gran victòria del Barça al Roig Arena en el primer partit de la final de la Lliga CB, però acaba de finalitzar el Suïssa 3, Bòsnia 1 a Los Angeles. Sergi, detalls del partit.
1: Sí, mira, la primera part ha acabat amb empat a 0. Suïssa ha merescut més a la primera part, ha tingut l'ocasió més clara. A la segona, Bòsnia ha manat, ha avançat línies i n'ha tingut de clares fins el primer gol del partit, de Manzambi, gran voler des del punt de penal. A partir d'aleshores, expulsió d'un jugador a Bòsnia, Muharemovic, al minut 80, i aquí ja Bòsnia s'ha desfet com un terròs i ha estat una allau de gols, fins a 4 en els últims 10 minuts, el 2-0 de Vargas al 84, el 3-0 de Manzambi al 90, ha escurçat diferències Magnish al 94 amb el 3-1 i el gol definitiu, el 4-1 de Xhaka, de penal al 96.
0: A veure, i aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, Atlanta. Detalls del partit, Sergi.
1: Sadilek, minut 6, 1-0 pels txecs. Aleshores, però, han cedit terreny als sud-africans, que han anat de menys a més, i l'han aconseguit l'empat mitjançant Mokoena al 83 de penal. Les dues seleccions tanquen el seu grup amb un punt cadascuna, per tant, estan obligades a guanyar l'última jornada si volen optar als setzens.
0: Ricard, Àlex Dalmas, molt ràpid. Veieu Sud-àfrica i la República Txeca en alt risc de quedar fora del Mundial en aquesta primera fase?
2: Sí, jo crec que és un dels grups més febles i, clar...
0: És que no han sumat ni entre ells.
2: Un punt després de dues jornades els hi complica molt la vida.
0: A la tercera jornada, el seu tercer partit, Sud-àfrica jugarà contra Corea i la República Txeca contra Mèxic. Gairebé amb l'obligació de guanyar totes dues, perquè si no, amb dos punts només és difícil que classifiquin, Àlex.
3: Sí, sí, jo també en clar risc. A mi, sincerament, Sud-àfrica és la selecció que m'ha causat una impressió més pobra de totes, i Txèquia gairebé està a l'alçada. Per tant, sí, en risc, i crec que merescudament.
0: D'acord, va. Ara d'aquí una estona repassarem els partits que venen, el que ha dit Joan Garcia, però abans hem d'anar a València a la final de la CB, perquè ha estat un partidàs. Ernest Macià, bona nit.
4: Jo els
0: recollim.
5: Ernest. Sí, Xavi. Pues mira, Nicola Provítola, felicitats. Ah, mira. Increïble.
4: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Valencia es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
5: Tu sabies, tu coneixes el teu cos, tu sabies que podies rendir aquest nivell 30 minuts i semblava que no passés res, que no haguessis passat lesions aquesta temporada.
4: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo, y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista, y ahora que estoy lo disfruto mucho.
5: L'experiència és un grau, Nico. Els partits aquests, les finals, s'han de saber guanyar, i aquest equip, si una cosa té, és experiència, i el València és un equip molt bo, però molt jove també. Això juga a favor vostre també els anys. El que de vegades sembla que és una cosa dolenta, resulta que per les finals no.
4: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho que no está en esta situación, y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final es una gran oportunidad para nosotros y es un paso de que el equipo, el club tiene que dar, así que ojalá podamos terminar bien.
5: Gracias, Nico.
4: Gracias.
0: Gràcies. Ernest Macià en directe des del Roig Arena amb Nico Naprovítola, un dels destacats protagonistes d'aquesta gran victòria del Barça. Ernest, sí. Aquest to de l'Apro era de cansament? Hi ha hagut un punt de reivindicació, potser també?
6: M'ha sobtat, M'ha sobtat, perquè és una persona molt dolça, molt tranquil·la i gens egocèntrica, almenys perquè la relació que hi ha entre el que aporta i el que diu realment surt a tornar. I avui, en canvi, l'he vist molt reivindicatiu. De fet, fins fa pocs dies em va dir que el Barça, doncs, i amb pena m'ho deia. Diu, no m'han fet cap oferta. Jo crec que potser aquesta final pot canviar alguna cosa, i ho penso perquè és molt evident, és que és flagrant que potser a la seva edat no hi haurà gaires clubs que apostin per ell, i el Barça, doncs, amb una quantitat relativament humil pot tenir un jugadoràs per moments puntuals. Estem parlant d'un jugador, doncs, de 35-36 anys, estem parlant de jugadors com Marcelinho, que en tenen 43. Bé, depèn, tot és relatiu. No es pot ventilar un jugador d'aquest nivell així com així.
0: O sigui, estàs dient que el que sembla...
6: Almenys,
0: la provítola fora del Barça, ara ja no sembla tan clar.
6: No. Que almenys s'ho repensaran. Jo no dic que no acabi marxant, que fins a dia d'avui estava clar que sí, sí. Després d'això, i si aquesta final el Barça la llarga i la lluita i la competeix bé, ja no dic que la guanyi, però la competeix bé, almenys s'ho pensaran.
0: D'acord, veurem, sí, sí. Veurem què passa. És el que ens explica l'Ernest Macià des del Roig Arena en directe. Quin partidàs, eh? Ernest, la transmissió ha estat vibrant perquè el partit ha estat dels millors de la temporada.
6: Doncs sí, ha sigut el rècord d'anotació de la història d'una final, amb això ja t'ho dic tot. De fet, al final del partit els dos equips havien fet 101 punts i això no havia passat mai, i després, doncs bé, han seguit en la mateixa dinàmica. I no és només la quantitat, no són els punts a pes, és la qualitat, que el València té una qualitat que t'obliga a rendir molt bé. És un espectacle veure aquest València, és un gust. Però carai, el Barça, per no haver fet un bon primer quart, des del segon fins al final, fins a la pròrroga, ha fet 100 punts.
0: Però és que el Barça, el primer quart, anava perdint de 13 o 15 punts.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Ha arribat a perdre 14.
0: Però ja de seguida, el segon quart, ja ha equilibrat el partit.
6: Ha començat a aclimatar-se al ritme endimoniat que plantejava el València. Jo no crec que no estiguessin avisats. Entenc que és tan bèstia el ritme del València que, encara que el teu cos estigui en preavís, necessites, si ets un veterà, necessites un temps per... I després també, doncs bé, hi ha l'encert, no?, que en el bàsquet d'alguna manera, doncs, lubrica l'estat d'ànim, no? I, evidentment, ara que han començat a fallar els del València, doncs, ja no tenien la mateixa clarividència del primer quart, tot i que la tenien bastant bona igualment, perquè és un equip que ells van al mateix nivell, van a un nivell molt alt sempre, van fent. Però, bé, a la canvi és que el Barça es posava darrere, aquests partits s'han de guanyar, i el València, doncs, sent per mi el millor bàsquet d'Europa, doncs bé, ha perdut un partit increïble a les semis de Copa amb el Madrid, com avui guanyava de 4 faltant 20 i pocs segons, amb el Madrid guanyava de 5 i el va perdre, i després a la Final Four contra un Madrid sense pivots no va poder disputar ni la victòria al final.
0: Sí, sí, escolta, com creus que queda la final després d'aquesta victòria, que és una mica sorprenent? El Barça podia guanyar a València, però ja ho comentàvem ahir, el València afrontava la final com a favorit, un bàsquet increïble, supermodern, amb un ritme frenètic, i no sé quants seguidors del Barça comptàvem amb una victòria en el primer partit de la final. Tu com creus que afectarà en el decurs d'aquesta final la victòria d'avui?
6: Home, d'entrada penso que allargarem la sèrie a 4 partits o a 5, això com a mínim. Després que la guanyi el Barça o el València, recordem que el València ha aixecat un 2-0 en contra Panathinaikos i a pista contrària, vull dir que no estic dient ni molt menys que el Barça guanyi la Lliga, però sí que hi ha allò, el 3-0, no? Després d'haver vist el Barça-València al Palau Blaugrana i com estaven jugant aquesta gent, sí, 3-0 no era descartable.
0: Escolta'm, bé, ara, has pensat en algun moment en el partit de la Penya? El primer partit de la semifinal? Sí,
6: perquè el Barça ha fet 19 triples, la Penya en va fer 18, i penses...
0: 19 triples sobre 38, m'ha dit el Daniel Aguilar. És un 50%, sí, és altíssim aquest percentatge. Sí.
6: Però és que la Penya també el va fer, aquest percentatge, i pensaves, dic, com no guanyin avui, sí que els deixa tocadíssims. Sí, la Penya els van deixar tocats.
0: Sí, ara el Barça, a veure com reacciona físicament. Escolta'm, tens algun altre jugador del Barça de bàsquet a la teva zona, a prop?
6: Mira, ara han marxat, em sembla que queda en Brizuela.
0: Sí? Podem parlar amb ell?
6: Som-hi.
0: A veure, Darío, bona nit.
7: Buenas noches.
0: Enhorabona. Escolta'm, com estàs? Encara excitat?
7: Bueno, ha sido un final estresante y emocionante, pero bueno, ya calmando los nervios un poco y sabiendo que solo es un partido.
0: És fàcil baixar la tensió i el ritme cardíac, o què?
7: Bueno, no es fácil, pero... Nuestra mentalidad ahora es que solo es un punto y en dos días tenemos el segundo partido y tenemos que estar igual de bien.
0: Com vas amb la consigna de baixar l'eufòria, la tensió i que no s'escapi res, És el que em sembla. Escolta'm, ha estat un partidàs, una victòria increïble, potser el millor partit de la temporada, la millor victòria de tot aquest curs?
7: Bueno, la más estresante seguro, porque sin hacer un partido perfecto sentimos que estaba ahí todo el partido, y luego en el final del último cuarto y en la prórroga creo que hemos tenido momentos muy buenos, clave, y bueno, el plan era ese. Es cierto que defensivamente hoy no hemos estado todo lo bien que nos gustaría, pero sabíamos que si llegamos ahí al final apretados y con posibilidades, con los jugadores que tenemos con tanta experiencia, tendríamos un plus.
0: A la pròrroga, he sentit el Lapro que deia, m'ha vingut al cap el partit de la Penya, el primer de les semifinals, que també va ser similar, va acabar la pròrroga i salvant-ho el València. Teniu aquest temor?
7: Bueno, la sensación ha sido al terminar el último cuarto y ver que teníamos una prórroga, teníamos hasta el momento a nuestro favor, sabíamos que si jugábamos con calma y bajábamos un poco las revoluciones nos iría mejor, y bueno, así ha sido.
0: Has dit dues, tres vegades que ha estat un partit molt estressant. Què us ha generat estrès? La igualtat, la tensió?
7: Bueno, te estás jugando una final y ves que el partido está igualado, con toma y daca, y bueno, al final a la gente que juega yo creo que no lo siente, pero los que estamos en el banquillo estamos sufriendo mucho, pero bueno, salió de cara hoy y ahora hay que relajarse, descansar y el sábado segundo salto.
0: El València és un equipàs, no cal dir-ho, i potser començava com a, amb l'etiqueta de favorit de final. ¿Tú creus que aquesta victòria canvia les coses?
7: No, siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa, y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas, y bueno, ahí estará la batalla.
0: ¿Cómo están las camas para jugar aquí 48 horas?
7: Bueno, pues da lo mismo, a estas alturas ya se hace lo que se puede con todo.
0: Darío, enhorabona, a descansar y sort per dissabte.
7: Muchas gracias.
0: I gràcies a l'Ernest Macià per la fantàstica feina des de la zona mixta del Roig Arena després d'aquesta victòria del Barça. Ernest, Xavi Pascual, sí. Que ha dit, estava, suposo que molt mesurat, no?, com els seus jugadors.
6: Sí, ha dit 1-0, és un 1-0. És que ell sap que costarà molt guanyar aquest València a la final, encara que avui hagi sonat, no la flauta, però diguem-ne la trompeta, tornar a haver de fer 18 triples o 19 i estar al nivell que han estat avui aquesta gent no serà fàcil, que no vol dir que no sigui impossible, però jo l'he vist molt mesurat i controlant totalment la situació, encara que és evident, Xavi, que amb aquesta victòria explota aquesta final completament, capgira.
0: El segon partit, Ernest?
6: D'aquí 48 hores pel Tot Gira aquest dissabte a les 8.
0: Com tots els partits d'aquesta final de l'ACB, en aquest Tot Gira, avui a les 8 en directe, dissabte a les 8 en directe, el segon partit, el tercer, serà dilluns vinent, Ernest? Sí. I al Palau Blaugrana. De moment, serà pas així. A pas. Dissabte a les 8, segon partit. També al Roig Arena, València-Barça. Gràcies, Ernest, i bona nit.
6: Que vagi bé, gràcies, Xavi.
0: Ara continuarem amb el Mundial i sobretot amb Joan Garcia, que avui ha estat al Tot Costa, amb la Sònia Germà. Ara tornem.
8: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
10: 3 de maig de 1929.
9: I el número de la sort, el
10: 9.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: A Catalunya Ràdio... Postdates.
12: Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
11: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: Un quart i mig a 12 de la nit, som a Catalunya Ràdio, al Mundial, al Club de la Mitjanit, com cada dia de Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, per repassar tot el que passi al Mundial. I avui el que ha passat al Mundial és que Joan Garcia ha aconseguit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Molt bona entrevista, enhorabona, t'ho deia abans, Sònia. Ara recuperarem el més interessant, però com l'has trobat, tu, que l'has tingut cara a cara?
13: Molt tranquil, la veritat és que transmet aquesta mateixa calma que li veiem sota la porteria, diria que és, fora del camp és molt similar, sense posar-se nerviós, i aquí al Mundial gaudint de l'experiència, conscient que serà difícil tenir minuts, però que el seu objectiu durant tota la temporada ha estat, si el convocaven, que el convoquessin, i una vegada convocat, doncs que ho lluitarà, sent conscient que Unai Simón va amb molt avantatge, molt avantatge respecte a ell.
0: Sí, sembla que assumeix el seu rol i tampoc li genera un gran problema, doncs, viure el Mundial des de la banqueta i des dels entrenaments. No,
13: perquè de fet ell mateix recordava que ell ja li ha tocat ser suplent en d'altres ocasions. Per exemple, als Jocs Olímpics, quan al final el Costa li preguntava, tu te'l sentiràs com teu aquest Mundial, encara que no juguis un sol minut, si Espanya es donés la circumstància que guanyés? I ell ha dit, sí, jo tinc la medalla d'or dels Jocs Olímpics i tampoc em va tocar jugar cap minut, però me'l sento com si els hagués jugat tots, perquè evidentment forma part del grup i està ajudant a contribuir a l'objectiu.
0: Arnau Tenas, un altre porter català, va ser el titular en la medalla d'or de la selecció espanyola als Jocs Olímpics de París ara fa 2 anys. Tot el que us ha dit, anem amb tot el que us ha dit, que han estat moltes coses. Per exemple, us ha explicat això, com està vivint el Mundial, i també ha remarcat que és possible que el seu fitxatge ara fa un any pel Barça hagi tingut influència en la convocatòria final per ser el Mundial, oi?
13: Sí, ara fa uns dies quan entrevistàvem Luis de la Fuente li preguntàvem precisament per això, recordaràs, i ell no volia ser molt clar respecte a si el fet que jugués al Barça havia estat decisiu o no, però per Joan Garcia, des del seu punt de vista, és possible que la decisió de Luis de la Fuente hi hagi influït decisivament.
14: No sé el que hagués passat, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Sònia, avui fa un any, concretament, fa un any que el Barça va anunciar el fitxatge de Joan Garcia, i avui Joan Garcia us ha explicat com ha viscut tot aquest any al Barça i en què creu que ha millorat com a porter.
13: Sí, amb la perspectiva del temps passat, doncs tot el soroll ha estat menys del que va semblar en aquell moment. Ell diu que van ser un parell de setmanes, tres, que probablement tot va estar molt remogut i després tot es va calmar, que ha vingut una temporada que considera d'èxit, i ens explica efectivament què ha millorat.
14: Crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. S'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc i crec que respost bé, i crec que és algo que ha anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit, i sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometre errors, però sí, molt content d'aquesta milloria.
0: Sònia, li heu preguntat per quina creu que és la seva millor tirada. Un moment. Ricard, Àlex, vosaltres quina creieu que ha dit?
15: Jo la de Pere Milla.
0: La de Pere Milla, Ricard?
15: Sí.
0: Sentim una mica baix el Ricard. Àlex, tu quina?
3: Sí, probablement aquella, perquè a mi em ve el cap la de Gerard Martín, aquella que fa, però diria que de manera directa la de Pere Milla, sí, és la que ens ve el cap a tots.
0: Quina ha dit, Sònia?
13: Sí, efectivament, ha dit la de Pere Milla, amb qui encara a dia d'avui es van recordant. Recordeu, al principis de gener, el 3 de gener, el derbi contra l'Espanyol, és una que li treu aquí dalt.
0: Sí.
13: Després, en un Deportivo, Pere Milla va explicar, no, l'errada és meva perquè jo sé que ell sempre treu aquesta mà aquí dalt, li hauria de tirar davall. I ho comentàvem avui amb el Joan Garcia, que ja ha explicat que té aquesta relació amb Pere Milla. Aquesta de Pere Milla, espera, Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que la rada és seva, perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
14: Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada, i bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials, així li envio, perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
0: Hòstia, aquesta és bona, eh? Quan es troba algun TikTok o Instagram, aquestes d'aquestes que apareix la seva aturada, Pere.
1: Enviar a Pere Milla.
0: Pam! Quin càstig, eh?
1: Li deu fer gràcia al Pere, que també li va la picança.
0: Ara, també li deu tornar amb algun altre. Segur. Has d'averiguar, t'has d'assabentar la temporada vinent o quan torni la pretemporada, quina és la torna?
1: Sí.
0: Exactament.
1: Llavors
0: vinarem. Exactament. A veure, una última cosa, Sònia, sobre Joan García. Aprova el Super García que va crear el Bernat Soler a la TDT per celebrar les seves grans aturades, l'aprova o no?
13: Sí, sí, li agrada, perquè a més li hem passat la narració de precisament l'aturada de Pere Milla i ja reia, i després quan li hem preguntat ha dit que sí, que ja li va bé, és a dir, que compra el sobrenom Super García.
0: Que bé, Ricard.
2: Home, fantàstic que el Bernat hagi inspirat un sobrenom que el protagonista vali, que això no és fàcil al moment actual.
0: No, és original, tot i ser un clàssic. La veritat és que quan no va ser el dia de l'Espanyol, va ser força partits abans, i em va semblar genial, molt, molt enginyós. Sí, sí. No me l'esperava. Jo
2: el Joan García...
0: Sabies o no? Sabies que la
2: no,
0: tenia
2: no,
0: o no?
2: No, no sabia. El Joan García coneix José María García?
0: Doncs...
13: Jo crec que el deu conèixer, però sincerament d'això ja n'hem parlat.
0: Segurament no el va arribar a seguir com a periodista.
2: Però sí, com a icona, no?
0: I presentador de programes de ràdio, sí, com a icona. Suposo que li sonarà, com a mínim.
13: Sí,
0: si no,
13: segur.
0: Ja ens retirem. Escolta'm, què us ha semblat a Ricard, Àlex, Joan García avui al Tot Costa?
2: Doncs bé, el porter que hem conegut aquesta temporada, el Sergi el coneixia, però nosaltres no al màxim nivell, aquesta sang freda. A mi m'ha sorprès molt la temporada que ha fet, perquè ens el podíem imaginar, però tot era una projecció, no tenia res a veure l'Espanyol amb el Barça. I bé, i avui com ha estat molt còmode amb el Jordi i la Sònia, molt agradable, amb el cap al lloc i fent reflexions interessants.
0: Àlex?
3: Sí, bé, sobretot jo destaco la naturalitat, no?, amb què diu les coses i amb què tracta les coses i amb què parla de les seves pròpies intervencions o del seu moment, no?, i també de la humilitat. Tot i fer la temporada que ha fet i tot i venir del que venia, sempre destaca que haig de millorar coses, hi havia coses que no m'havien exposat, m'he adaptat bé però haig de seguir-ho fent, i això em fa ser molt optimista, perquè un altre en la seva posició doncs subratllaria més aviat les seves virtuts, però sempre amb aquest punt de millorar em fa estar molt confiat amb Joan.
0: I esteu d'acord amb ell en els aspectes que ha progressat i ha evolucionat en el transcurs d'aquesta primera temporada al Barça, sobretot
2: sí,
0: amb la sortida de pilota.
2: Segur que sí, perquè per molt que ell estigués capacitat i ben dotat per fer-la, no la podia exercir amb continuïtat. I per tant, insisteixo que tot era una projecció, una suposició, i quan ell ha entrat en l'univers, doncs encara que ho domini o encara que s'hi senti còmode, només l'experiència et fa progressar i et fa créixer i et fa reconèixer millor les situacions i saber quin és el moment adequat per actuar i saber orientar-se. I és a dir, la repetició de l'escena et dona, diríem, avantatge i et dona seguretat sobre allò que estàs fent i sobre allò que és una obligació pel porter del Barça.
3: Sí, a veure, jo havia parlat amb gent que l'havia entrenat i tots m'havien dit que tècnicament i en el joc de peus estava altament qualificat, que no patíssim, i ho ha demostrat, no? Sí que és veritat que jo crec que s'ha adaptat molt bé a trobar l'home lliure, que era alguna cosa que no feia habitualment, però si t'haig de destacar un punt on m'ha sorprès gratament i que no havíem vist, és en la comprensió del joc. En aquell tipus de jugades on el Barça aflicti la línia molt endavant,
0: sí,
3: i ell
0: els espais,
3: llegeix
0: els espais
3: abans d'hora... i actua com un lliure i que no li havíem vist fins aquest any.
0: Sergi Andreu, tu fins fa un any era qui més coneixies a Joan García entre tots nosaltres. També has percebut aquesta evolució?
1: Sí, ha crescut moltíssim amb l'Espanyol. No havia arribat a demostrar per l'entitat de l'equip i per com jugava l'Espanyol el que li hem vist jugant, perquè no amb els peus amb el Barça aquesta temporada. Sí, hi ha una evolució claríssima.
0: Sònia, avui també ha parlat Marc Cucurella, ha fet roda de premsa, era la primera roda de premsa de Marc Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. Què ha dit?
13: Doncs mira, que tot es va fer en un matí, que Mourinho el va trucar i li va explicar que el volia pel seu equip, i que ell, un cop va rebre la trucada del Madrid, no ho va dubtar, que la vida són etapes, en referència al seu passat blaugrana. No ha negat interès d'altres clubs com el mateix Barça o l'Atlètic de Madrid, però ha dit que són tots processos molt llargs i que el Madrid va entrar en força. Vaja, sembla que ni Barça ni Atlètic de Madrid havien anat a totes per ell, i que el Madrid sí que hi va anar a totes, que el necessita més, i un cop hi va entrar i ha explicat a Cucurella que això, que no va tenir un sol dubte. Entenc que pel seu passat a la Masia hi haurà qui no ho encaixarà bé, però que aquesta era la decisió millor pel seu futur.
16: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: A mi m'ha semblat molt, molt raonable tot el que deia, amb el to més adequat. Sònia, tu l'has tingut també a prop, has percebut el mateix?
13: Sí, és que jo crec que hi haurà, òbviament, gent que no ho entendrà, però ell no ha decidit entre Barça i Madrid.
0: Si hagués
13: decidit entre Barça i Madrid... Fa molts anys que va marxar del Barça, tampoc passaria res, eh? Però,
0: escolta'm, va marxar del Barça? No. No el van... No és que el fessin fora, si és que...
13: Exacte,
0: no va ser una prioritat.
13: Exacte, el van traspassar... I, per tant, des d'aleshores ell ha aprovat a Anglaterra, i ell ara, per motius personals, pel que li interessés familiarment, volia deixar Anglaterra, volia deixar el Chelsea, i li havien aparegut algunes opcions, però aquesta és la que més ha apostat per ell, on s'ha vist... I és el que dius, encara que hagués hagut de triar entre Barça i Madrid, però és que ell ha deixat bastant clar que és que el Madrid ha vingut aquí i ha demostrat interès real per vindre ja aquí al nostre projecte. I es tracta del que ell de sempre ha somiat, que és jugar en un club gran. Ara ho estava fent en un club molt gran d'Anglaterra, però també en aquest cas un club gran de la Lliga Espanyola. És un professional, no té tants anys de carrera, i ha de gaudir el que pugui amb la màxima ambició de guanyar els màxims títols possibles. Jo crec que la seva decisió és comprensible des d'un punt de vista professional.
2: És comprensible, però per l'aficionat del Barça que ens escolta, jo crec que hi ha perfils de jugadors i perfils de jugadors, i tots són respectables. És a dir, una cosa és que sigui respectable i que el puguem entendre, i una altra cosa que qualsevol jugador hagués pres aquesta decisió. Jo crec que no qualsevol jugador no hagués pres aquesta decisió.
0: Les circumstàncies de Marc Cucurella, tenint en compte el que li va passar fa uns anys amb el Barça...
2: Bé, depèn també. Jo tinc la sensació que quan ell va marxar del Barça va desconnectar del Barça. I va desconnectar com a jugador del Barça.
0: Però és que el van desconnectar, Ricard. Sí, home, però van apostar per Miranda en comptes de per ell.
2: Ho entenc, però el club, com el jugador, té dret a equivocar-se, i tu podries superar això perquè ets molt culer i vols jugar al Barça i dir que no jugaràs mai al Madrid. O sigui, el que vull dir és que no és una única solució a una situació. O sigui,
13: Ricard, insisteixo que és que ell no ha tingut l'oportunitat real de venir al Barça mai, de tornar al Barça.
2: Però sí de no anar al Madrid. O sigui, el que jo vull dir...
0: I com renuncia a anar al Madrid.
2: Depèn del perfil de jugador que és. O sigui, el Marc Cucurella va començar a l'Espanyol.
0: Sí.
2: Després va passar al Barça. És a dir, ell ha entès la seva carrera com una suma d'etapes. No és un jugador que el barcelonisme passi per sobre de qualsevol altra decisió professional.
0: Com Thiago Alcántara el seu dia, no? Però
2: el que vull dir és que hi ha perfils diferents. És a dir... El que jo vull dir és que no és que qualsevol jugador... Hi hauria d'altres que diuen, és que jo al Madrid no vull jugar. Prefereixo jugar al Chelsea molts anys
0: molt
2: o jugar
0: també
2: a l'Atlètic de Madrid. Exacte.
0: Sí. Però això és el que vull dir. Cap de les dues opcions és millor que l'altra.
17: No, exacte, no? Correcte, però no és l'única.
0: No,
17: és que,
0: no.
17: Això no, és el que volia obrir.
0: Marc Cucurella podria haver decidit no jugar al Madrid perquè
17: que hi ha aficionats del Barça
0: repel·lència
17: que,
0: per al Madrid.
17: Correcte, que hi ha aficionats del Barça que potser no entenen aquesta decisió. Jo crec que també és legítim que un culer...
0: Però és que la decisió és de Marc Cucurella, no dels aquests aficionats.
17: Correcte, però els aficionats del Barça aniran a aplaudir el Barça.
0: Ja, però és que una cosa és que et sàpiga greu i una altra cosa és alguns comentaris que es fan en aquestes xarxes socials que són no tòxiques, sinó següent.
17: Justament el que dic és que no cal passar del nord al sud per allò, sinó que jo entenc la decisió de Cucurella, però també entenc que Cucurella viu el barcelonisme d'una manera de passat, no de present.
0: Sí,
17: I que ell, jo crec que quan va començar a jugar a Getafe, Eibar, va entendre la seva carrera professional lluny del Barça. Aleshores, quan la sents molt lluny del Barça, és més fàcil que t'arribi l'oferta d'un club gran i diguis, escolta'm, jo he anat complint etapes, ara jo no m'hi posaré a tornar al Barça perquè jo ja no tenia el cap al Barça. He anat al Chelsea, no m'havia imaginat el Barça. I ara, doncs, tinc l'oportunitat del Madrid. En canvi, hi ha qui marxa del Barça i sempre té aquí al cervell una porta oberta per dir, ostres, i si un dia torno? I jo crec que Cucurella, quan va marxar, i crec que és el que ha de fer un jugador en aquella situació, és desconnectar. Jo l'entenc perfectament, però també entenc que el sentiment barcelonista no l'ha viscut com el pot viure qualsevol altre jugador, és a dir, cadascú el viu a la seva manera.
0: Clar. El pròxim partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Ja expliquem aquests dies que és un partit delicat perquè una nova ensopegada posa en risc fins i tot la classificació pels setzens de final, perquè el tercer partit de la fase de grups és contra l'Uruguai. I els pròxims partits en aquest Mundial, aquesta nit i aquesta matinada, Sergi, quins són?
1: Mira, aquesta nit a les 12, Canadà-Qatar. Teníem el dubte d'Alfonso Davies, és a la banqueta, encara amb molèsties físiques, era la incògnita, juguen a Vancouver. Les dues seleccions tenen un punt, més pressió, evidentment, per Canadà, que juga a casa. Totes dues buscaran la primera victòria en un Mundial. La selecció de Lopetegui i Qatar arriba al partit un punt més reforçada després d'haver sumat contra Suïssa fa uns dies al primer punt. De matinada, les 3, Mèxic-Corea. Mèxic i Corea van guanyar els dos primers partits. Són primera i segona del grup amb 3 punts. Si una de les dues guanya avui, ja tindrà la classificació pels setzens. Aguirre ha posat un punt de calma a la prèvia per controlar l'eufòria dels mexicans i gestionar les emocions dels seus jugadors que al cap i a la fi juguen a casa.

0: Aquesta matinada, amb el partit entre l'Uzbekistan i Colòmbia, s'ha completat la primera jornada, els primers 24 partits. Els partits d'avui ja han estat els segons per a cada selecció que els han jugat. I aquest Mundial és molt llarg, queden gairebé 80 partits per jugar-se, però ja hem començat i hem completat un terç de la primera fase i és un bon moment per fer un petit balanç. A veure, us pregunto, quin és el vostre moment, el moment preferit d'aquest Mundial fins ara? Crec que fàcilment coincidireu, però vaja, comprovem-ho. Sònia.
1: No seré original, per mi l'exhibició de Messi.
0: Ricard.
2: I és imbatible, Messi.
0: Àlex Dalmas.
3: Sí, sí, sí, tampoc seré original, el partit de Messi.
0: L'única esperança és el Sergi Andreu.
4: No, et diré el mateix, home, és evident, sí, sí.
0: Va, augmentem una miqueta el grau de dificultat.
2: Va.
0: I us preguntaré per les tres seleccions que més us han agradat. Ricard.
2: A mi m'ha agradat molt l'Argentina. Mira, com que Alemanya, no sé si el termòmetre és Curaçao, em quedaré en França i Anglaterra, tot i que parcialment, perquè... Però vaja, la part bona de França i Anglaterra jo crec que ens fa somiar.
0: Àlex Dalmas?
3: Jo, Anglaterra, Marroc i Argentina.
0: Anglaterra, Marroc i Argentina. I la Sònia Germà?
1: Mira, Alemanya no puc dir-la perquè no la vaig veure, i França no sé si la paraula és agradar, i per tant em quedo amb Argentina, amb el Marroc, sobretot per la imatge davant el Brasil a la primera part, i per sorprenent respecte al que jo m'esperava, Estats Units de Pochettino.
0: Estats Units de Pochettino, que juguen aquesta matinada, oi?
4: Demà a les 9
0: juguen contra, ho tenia perquè apuntat, Austràlia. Austràlia també va guanyar el primer
2: partit. Que Austràlia va jugar molt bé contra Turquia,
0: Sí, sí, van aconseguir guanyar Turquia per sorpresa, per a molts. O sigui, el Ricard Torquemada selecciona l'Argentina, França i Anglaterra, l'Àlex Dalmas, Anglaterra, el Marroc i l'Argentina, i la Sònia Germà, l'Argentina, el Marroc i els Estats Units. Jo col·loco...
1: Que consti que dos dels tres que he dit no penso que arribin a guanyar el Mundial, respecte al que...
0: Sí, primera jornada, primer partit, és una anàlisi poc profund, però vaja. A la meva elecció, el Marroc, França i Argentina. A veure, següent qüestió. Quina d'aquestes tres seleccions, aquí ja us faig una mica la feina, la selecció espanyola, Portugal o Brasil, quina d'aquestes tres ha estat més decepció en aquesta primera jornada? Àlex Dalmas.
3: A mi la que més m'ha decepcionat és Brasil, perquè crec que tant Espanya com Portugal no renuncien a la seva idea ni a la seva manera de jugar, simplement no estan bé o no saben atacar. En canvi, Brasil, jo la vaig veure la menys Brasil de sempre, no? Amb falta de talent, poca combinació, sotmesa durant molts minuts, per tant, entre les tres, Brasil clarament.
0: Sònia?
1: Mira, Espanya la salvo perquè la seva figura encara no estava a to. Del Brasil no m'esperava gaire i, per tant, la decepció més gran és Portugal per l'expectativa que m'havíeu posat. No tant pel que jo els havia vist, perquè no els havia vist gaire, sinó que en teoria era una de les grans favorites...
0: Van guanyar l'Nations League l'any passat a la selecció espanyola.
1: Sí, aleshores, però pel que fa a joc m'esperava bastant més i per això per mi ha estat la més decebedora.
0: I Ricard?
2: Per les meves expectatives, les que li vaig posar a la Sònia, a Portugal en majúscules, o sigui...
0: En majúscules.
2: Sí, sí, a mi Portugal... Clar, és que clar, quan esperes alguna cosa, la decepció sempre és superior. De Brasil ja m'esperava el que vaig veure, i d'Espanya tinc la sensació que es va encallar, però que va controlar el partit, i això em fa pensar que encara no... que no han descarrilat.
0: En el meu cas, no sé si la decepció és més gran amb el Brasil o amb Portugal, però la sensació que m'ha quedat després d'aquests primers partits és que Brasil té poc marge per créixer i Portugal encara li dona una mica de marge per créixer. Àlex Dalmas, t'has fixat en si hi ha hagut novetats tàctiques ressenyables, importants, que en els mundials sempre acostuma a passar en aquest primer tram de Mundial? Has trobat alguna cosa?
3: Sí, mira, et diré un parell de coses. Una a nivell col·lectiu, sí? I és que els sistemes de tres centrals i dos carrils que vam veure molt, sobretot a Qatar i a l'anterior Eurocopa, estan clarament en regressió, fins i tot seleccions que l'utilitzaven com Bèlgica, com els Països Baixos, ja no l'utilitzen, i que el sistema que s'està imposant és el 4-2-3-1. Parlàvem el primer dia de Mundial, no?, que jo una de les coses que tenia més ganes de veure era si s'imposava aquest format d'un pivot més dos interiors o el format de doble pivot i un mitja punta més pur, no? Doncs totes les seleccions, especialment les favorites, estan jugant pràcticament totes en aquest 4-2-3-1. Per tant, això, et diria això a nivell col·lectiu.
0: 4-2-3-1, ara el futbol ha canviat molt. Han passat més de 20 anys o 20 anys i les estructures són molt més dinàmiques, més flexibles, però 4-2-3-1 era el futbol de Benítez a principis del segle XX, futbol força industrial i poc estimulant, Ricard.
2: Sí, jo matisaria una mica, perquè jo crec que les alçades canvien una mica sobre el doble pivot i el mitja punta tradicional, no? Vull dir, els jugadors no estan com aleshores, com el 4-2-3-1 que tenim al cap.
0: Sí, ara, més rígid.
2: Ara hi ha molts equips que el mitja punta l'estiren, que un interior el lateralitzen i que el lateral agafa alçada. Clar, és difícil parlar d'un dibuix, perquè ara els rols s'han canviat.
0: Ja no estan futbolistes.
2: Exacte, amb el mateix dibuix molts equips es comporten de maneres diferents i amb alçades diferents.
0: Ha entrat la simetria, on una banda estires, on això fa el Barça de Flick, fan molts equips, amb una banda les tires amb el lateral llarg.
2: La sortida de 3 i un lateral llarg.
0: No ho veus com un gran problema, eh?
2: No.
0: A mi em va estar semblant, Àlex, que hi ha pocs elements innovadors a nivell futbolístic. O jo no els he trobat.
3: No, és que cada vegada veiem que les coses que funcionen o els elements que realment produeixen, doncs els equips els implanten molt ràpidament. Jo et diria, però haig de veure-ho amb més partits, allò que parlàvem de les davanteres més mòbils, no? D'ocupar els espais però amb diferents futbolistes, no? Allò que el PSG està fent, sí. I que crec que el futbol modern va cap aquí. Encara no ho hem vist prou a moda de seleccions, jo crec que ho veurem més a moda de club, i ho hem de

0: Luis Enrique ha inspirat els serveis del centre.
1: Ara parlem d'això. Perquè li he demanat a l'Àlex si havia trobat moltes seleccions que utilitzessin la sacada de centre a l'estil rugby, que es va treure de la màniga Luis Enrique, sacades de centre al principi de partit, principi de segona part, després d'un gol en contra, i la fots a la banda molt allunyada per que el rival serveixi i tu pressionis a prop de l'àrea rival. Això està passant al Mundial.
2: Sí.
1: Quines seleccions ho estan posant en pràctica?
2: No les he comptat, però cada vegada són més. Crec que vam veure el partit, crec que era Japó que ho va fer. Ara no recordo, però...
0: Jo m'he proposat ara, Xavi, a la segona jornada fer-ho,
1: sí.
0: Però crec que he comptat 7 o 8 ja.
1: 7 o 8, escolta'm una cosa. Això és una... No donaré la meva opinió personal. Àlex, a tu t'agrada?
2: Jo no li trobo sentit, jo personalment,
1: Home, el sentit és buscar la pressió, no? O sigui, sí, té aquest sentit.
2: És posar-te a camp rival, a buscar la pressió i no assumir riscos en la primera jugada. Però, des del meu punt de vista, la meva sensibilitat futbolística, és a dir, quan jo tinc la pilota, renunciar a la pilota, no m'agrada.
1: Ricard, i tu, per molt que la idea sorgeixi de Luis Enrique, la beneeixes o no?
0: Jo la trobo... Saps què passa, Xavi? Que jo trobo que la riquesa i la diversitat sempre estan benvingudes. Jo crec que hi ha equips que en el joc també juguen, que fan canvis d'orientació, juguen llarg per començar a pressionar més enllà.
1: Això ho feia Rijkaard, sí. El que passa és que és una idea... És que la llencen fora expressament. Això ho feia el Celtic quan venia a jugar a la Champions o sí, la UEFA amb el Barça. Això és futbol pedra, primitiu.
0: Sí, és veritat, és veritat. Això ha canviat el cicle. És que quan tothom ho faci, Luis Enrique ja en farà un altre, no et preocupis. Yeah, o sigui, yeah. No s'emmanillarà això. Jo li trobo menys sentit encara i l'estic buscant els serveis llargs directament a fora de la semifinal i la final de Safonov. Perquè a més vaig parlar amb ell...
1: Ah, però això era expressament o és que teníem el dia amb el peu Safonov?
0: No, era expressament.
1: Expressament?
0: I ja va començar
1: doncs va fer una exhibició.
0: Però el que passa és que no he pogut... Vaig parlar amb ell enmig de la competició i em va dir que ho trobés jo. I quan ja portava molt veient, vaig dir, ja no ho trobo, ja m'ho explicaràs un dia. Perquè, clar, vaig començar i, clar, no vaig treure la...
1: Vaig pensar que Safonov tenia mal dia amb els peus.
0: No, i vaig veure clarament que era un argument que ell volia fer servir encara i que no volia obrir.
1: La idea és... deu ser similar al mig del camp, no?
0: Servint
1: de porteria al teu porter, que el deixes en ridícul, pensant que mai no podria jugar al Barça
0: amb aquest nivell de joc. Com Safonov és hieràtic...
1: Ja, clar, a mi em sembla que es preocupava per la imprecisió absoluta.
0: Perquè si un somrigués o fes algun gest de complicitat, o fes un gest de dir, posa't allà,
1: però seguretat, no.
0: És com un cíborg, aleshores dius, hòstia, aquest tio és dolent.
1: A veure, àrbitres, a nivell arbitral us sembla que la cosa estarà força bé? De moment a mi m'ho sembla. Passarem balanç arbitral, ja la Carla Borràs, oi? Carla, bona nit.
3: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
1: La Carla, sabeu que és àrbitra de la Federació Catalana, analista arbitral de Catalunya Ràdio en els partits de l'Espanyol i el Girona. El primer dia del Mundial, el Club de la Mitjanit ens va explicar quins canvis de reglament i quins nous protocols té el VAR que s'estrenen en aquest Mundial, i ara farem balanç. Per exemple, a grans trets no hi ha hagut grans polèmiques. Hi ha aquella possible expulsió de Messi, possible penal d'Mbappé, però grans pollastres no.
3: No, és a dir, és el que tu ara acabes de dir, que jo crec que també està deixant bones sensacions des d'aquest punt de vista arbitral. S'ha aprofitat el Mundial, que és un escenari a gran escala, per implementar totes aquestes mesures que vam comentar d'agilitzar el joc, de sobretot reduir les interrupcions i que tot sigui com més transparent, que no hi hagi tots els problemes que hi ha hagut durant la Lliga d'aquesta temporada. Jo crec que, de moment, excepte aquesta que has comentat de Messi, Vinícius, doncs sí que... al final és futbol i això no ho podem evitar, però jo crec que s'està portant molt bé.
1: Sí, sí. A veure, els canvis implementats, els anem repassant un a un i fem la revisió. Les mesures per evitar pèrdues de temps: els 10 segons per fer un canvi, els 5 segons per fer el servei de porteria en comptes de 8 com abans, els 5 segons per fer el servei de banda. Tot això més o menys s'està aplicant amb rigor?
3: Tot això s'està aplicant amb rigor, i de fet hi ha un partit on els 5 segons ja es van aplicar, que va ser aquest Portugal República del Congo.
0: El vaig veure.
3: Sí, en què el porter del Congo va tardar més de

0: del que marca aquest com nou reglament dels 5 segons, i Portugal va treure un córner a favor.
1: Això havia passat aquesta temporada, no? Però...
0: Això havia passat aquesta temporada, de fet, en un partit del Girona, si no m'equivoco, amb els 8 segons, amb el porter amb la pilota a les mans, i van donar córner. Però
1: amb la pilota a les mans, però no per
0: a la retransmissió va ser com la primera vegada que va passar.
1: Sí, no em que havia passat.
0: I ara el Mundial, que ho van canviar amb el servei de porteria, ha estat el primer partit, això de, en aquest partit de Portugal, com deia el Ricard, que havia passat. Per tant, s'ha implementat una vegada, però sí que veus com una agilitat, sí. I veus que... O també el que vam comentar, sobretot en això de perdre temps, de quan hi ha una lesió d'un jugador i que ha d'estar mínim un minut fora, sí. Els jugadors que surten, surten perquè s'han fet mal de veritat.
1: No... I es desesperen quan no ens deixen entrar des de la banda. Sí, sí.
0: Clar, aleshores, totes aquestes mesures, jo crec que s'estan aplicant força bé, els jugadors són molt conscients que no poden perdre temps.
1: Carla, els corners, ara el VAR a vegades entra a revisar corners, donen un corner, no ho és, i si ho veuen ràpid i de manera àgil, el revoquen i assenyalen servei de porteria. A mi em sembla que està sent àgil i apunta un punt més de justícia al futbol, en aquesta acció.
0: Sí, en aquest cas sí, perquè si pots marcar gol, aleshores és quan t'ho anul·len. Si no hi ha... És a dir, si és corna, però... és a dir, si hagués estat de ser corna, però senyalen porteria, aquí no és el canvi és a la inversa, que donin un corna que estigui mal donat i que, per tant, aquell equip es pogués beneficiar. Per tant, no podria haver-hi un gol per un corner mal donat. I això és un avantatge amb aquest xip que tenen integrat a la pilota, que va molt ràpid i, per tant, pots determinar amb molta més rapidesa si és correcta o no la decisió, que al final és per això que s'utilitza tota aquesta tecnologia.
1: I amb el que estic entusiasmat és amb el que avisin els assistents quan hi ha un fora de joc clar des del VAR.
2: M'hi sumo.
1: Perquè no acabi la jugada i els centrals...
0: Això jo recordo durant la temporada, sí, tant Barça, Girona com Espanyol, que és que els narradors, Ricard, tu sobretot també, com que us tornaven bojos, dient com pot ser...
1: I els centrals.
0: I els centrals sobretot. Els centrals sobretot. Com pot
2: ser que... Aquest és un gran avenç, O sigui, sí. Ves que es fa molt àgil. I a més no s'equivoquen. És que no he vist cap equivocació amb un offside.
1: Hi havia casos molt clars.
2: Són fiables i àgils, l'arbitratge. Jo estic content.
1: A mi m'agraden les mesures que estan tenint.
0: Sí, al final dona una miqueta més com aquesta... com aquest punt, no? Aquesta xispa de dir, va, som-hi, no parem tant. De fet, està comprovat ja, i han sortit com els primers anàlisis, que hi ha més minuts de joc efectiu en aquest Mundial en comparació amb les anteriors, és a dir, amb altres competicions. És a dir, el consum de minuts nets en aquest Mundial és el superior a tot el temps. Per exemple, aquí són 57 minuts i mig, i, per exemple, la Lliga són 55-03. És a dir, són 2 minuts i mig més per...
1: No està malament.
0: Per partit.
1: Escolta'm, un altre dia ens dones aquestes dades de manera més precisa. Gràcies, Carla Borràs, bona nit.
0: A tu, bona nit, que vagi bé.
1: I gràcies també una nit més a la Sònia Salmà, al Ricard Torquemada i l'Àlex Salmà, per ser el Mundial del Club de la Mitjanit. Demà més. Adéu.
3: Bona nit, fins demà.
1: Sabeu que aquesta nit s'ha jugat al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, i a aquesta hora, faltant 3 minuts per les 12, el Francesc Ripoll té protagonista al Palau.
4: Sí, al costat de Touré, després de la victòria del Barça contra el Pozo, que situa el 2-0. Touré, bona nit.
5: Bona nit.
4: Quin partidàs, no? 4 gols avui, és el millor partit que has fet mai com a jugador del Barça?
5: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
4: Amb quin gol et quedes dels 4?
5: El primero.
4: Escoltarà la final 2-0, ho teniu a tocar, ja es guanya la Lliga la setmana que ve, el tercer partit?
5: Claro, nosotros es el objetivo principal, ir a ganar el tercero partido, vamos a hacer todo lo que podemos hacer para ganar, si ganamos va, está bien, y si ganamos en 4 vamos a ganar en 4.
4: És important igualment guanyar un títol, fa més de 2 anys que no guanyem, suposo que tu ja portes 5 anys aquí, però tens ganes de tornar a guanyar un títol, no?
5: Sí, claro, estamos en el Barça y sabemos que este escudo es un gran club, entonces tenemos que ganar todos los títulos. Este año mala suerte, hemos perdido 2, uno en los penalti, otro en los penalti también. I ara nos queda la Liga i hay que ir con todo.
4: Doncs a descansar i dimarts més. Gràcies, Touré.
5: Gràcies.
1: Francesc, encara hi ets, eh?
4: Sí.
1: Escolta'm, 2-0 pel Barça en aquesta final en 30 segons. Això ho rematen en el tercer partit, que és, ajuda'm.
4: És la nit del 23 al 24 de juny, Ramell de Sant Joan, dimarts que ve, a Múrcia.
1: Lliga amb coca i
4: no
1: cava.
4: No serà fàcil.
1: Lliga sí, amb festival, coca i festival. Cava.
3: Com l'Espanyol contra l'Oviedo.
1: Clar, sí, sí. A quina hora el dimarts 23?
4: És a 8:15 de la tarda.
1: Ah, encara.
4: A la pista del Pozo, sí, sí, sí, sí. No és a la nit, com però, a mi.
3: Però més coca que cava.
1: Més coca que cava, exacte. Ho vés a saber, ho vés a saber.
4: Una mica de tot.
1: Això és relatiu. Gràcies, Francesc. Bona nit.
4: Adéu. Adéu, bona nit.
1: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Gloryland, la cançó oficial del Mundial dels Estats Units de l'any 1994.

0: The Wall. We are the children, una mica, eh?
1: Sí, sí.
0: Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure el Canadà-Qatar, que començarà a les 12, en 15 segons, i el Mèxic-Corea, que comença a les 3 de la matinada. Aquesta nit és només apta per a fanàtics. Cafè per als més cafeters. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Després que el jutge José Luis Calama hagi imputat aquest dijous les dues filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, el president espanyol, ha tornat a tancar files amb l'exmandatari. El cap del govern espanyol ha reconegut que aquests dies ha parlat amb Zapatero i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Sánchez confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE. Preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, l'actual el president espanyol ha deixat la porta oberta.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: En tot cas, fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi haurà, diu la Moncloa, eleccions al 2026. Més notícies, Oriol Pujador.
5: A diferència del que va passar dimecres al Congrés, el Parlament de Catalunya ha pogut debatre aquest dijous una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. El text només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'ha abstingut. Sentim el diputat popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
6: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada.
7: Tingui molt clar que desconfiar d'uns no significa tenir confiança en uns altres.
3: 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3CAT Info.
8: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids. I a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la Marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
5: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament, així com la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran 92 milions d'euros i es preveuen crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
3: Josep Maria Mestres serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts al teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània com Guillem Clua. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
9: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
3: El duet Alosa, Momi Maiga i el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat guardonats als 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. La gala de lliurament s'ha fet aquest dijous a l'Auditori de Barcelona.
5: Tots els Matins del Món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart.
10: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
5: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per la veterana organista Montserrat Torrent, de 100 anys, una de les figures clau en la interpretació organística i la divulgació del patrimoni musical.
3: Els esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
5: En futbol, sala victòria també del Barça. Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A.
5: El Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
3: I el Barça femení, de la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contacte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
2: Fins aquí les notícies.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Podem parir aquestes vaques,
12: sí, sí, sí, sí, sí.
11: És la típica vaca londinenca.
12: Quina raça és?
11: Londinenca.
12: Londinenca.
11: Londinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, o no?
11: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
13: Clar, puríssima.
12: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui he comprovat com d'espantadissos vivim la ciutadania, com quan veiem algú diferent pel carrer o que fa moviments estranys, de seguida sospitem i pensem malament. Avui pujava per un carrer de prop d'aquí de la ràdio, perquè venia cap aquí, en una hora no habitual i sense haver sopat. No havia tingut temps i he pensat que de camí cap a la feina ja trobaria on comprar-me alguna cosa. Encara era de dia i de cop m'ha cridat l'atenció una cosa fosca, que hi havia terra, que es movia, en una botiga que ja tenia la persiana baixada. I quan he estat a la seva alçada, m'he adonat que era un noi que anava amb una dessuadora negra amb caputxa, una mascareta d'aquelles FFP2, recordeu, de color negre, i unes ulleres de sol fosques. I de sol ja no n'hi havia. Al seu costat hi havia una motxilla petita, també negra. Anava mirant a una banda i a l'altra, asseguts a terra. M'ha estranyat realment. He pensat que si volia fer una broma a algú no tenia massa gràcia, però jo he continuat el meu camí. M'he aturat en un bar del costat a comprar-me un entrepà i al final he pensat que tenia temps de menjar-me'l allà en lloc d'endur-me'l i menjar-lo davant de l'ordinador. I durant aquest temps ja ha vingut un altre noi, espantat, avisant que hi havia un tipus estrany que semblava que anava d'incògnit. Tal enrenou s'ha creat que ha sortit fins i tot el cambrer del restaurant, el propietari del que hi havia al davant, i el comentari ha començat a córrer com la pólvora. Al cap d'una estona ha passat una moto d'un agent de la policia municipal que casualment era amic d'un dels nois que hi havia on jo era. I clar, li ha faltat temps per anar-li a explicar i li ha demanat que investigués. Tots pendents d'aquell individu que anava de fosc, amb la mascareta, les ulleres, la caputxa, que quan ha vist la policia s'ha fet fonadís i al final ens hem quedat amb les ganes de saber si era un sonat, hi havia algú filmant amb una càmera oculta per veure la nostra reacció, o realment em portava alguna de cap que després hauríem sentit a les notícies, però, per sort, no. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit. Són les 12:10 i arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. Avui per nosaltres ja és divendres i us espero ara mateix amb les vostres preguntes, respostes i reflexions al 93-201-7474. Com sabeu també, podeu deixar els missatges de WhatsApp que llegim d'un dia per l'altre o escoltem d'un dia per l'altre, que és el 667-220-148. I avui començarem per aquí, perquè a més hi ha molta gent que ens ha contestat una cosa que jo vaig explicar ahir a l'entrada del programa i que ja també algú va trucar per dir què significava allò que em van respondre ahir quan m'obrien una porta de a su orden. Doncs mira, per començar, la primera resposta que hi havia al WhatsApp sobre això és de la Vicky des de Girona.
2: Acabo de sentir la Marta, ho he escoltat ara últimament, de que una persona li ha obert la porta o li ha aguantat i li ha dit a sus órdenes. Això no és pas estrany. En aquí mateix és una cosa de que fas una cosa bé tu, te donen les gràcies com ha fet vostè, donar-li les gràcies, i en aquí se contesta a disposar, que és equivalent a les òrdenes. Vaja, és la meva opinió, eh?
0: Molt bé, Vicky, és el que ens han dit alguns ignorants, com la Mercè des del carrer Indústria de Barcelona.
3: He buscat això de que li han contestat a Marta, i bueno, això vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació, de servir, d'estar satisfets de haver-ho fet.
0: Molt bé. N'hi ha més, eh? Ara els escoltarem. Però dono prioritat ara a qui truca al 93-201-7474, com la Maria Rosa des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit. Mira, jo us volia comentar una cosa. Ara feia molt de temps que no escoltava el vostre programa per raons d'altres històries, però us volia comentar una cosa que va passar la meva nit just fa una setmana.
0: A la teva nit, eh?
4: Sí, a la meva nit. A la meva nit, bueno, la meva nit, com altres companys, van acabar els exàmens de selectivitat just fa una setmana. I a la nit van a un institut de Sants. I llavors, tots els que havien acabat els exàmens aquests el dijous van decidir sortir de festa. I van agafar una entrada per una discoteca que es diu Hype, del carrer Montaner. Per estalviar-se el preu de la consumició, que és de 15 euros a dintre, doncs van anar, mentre anaven saludant i anaven trobant tots plegats, s'estaven bevent una Coca-Cola o el que fos, s'anaven bevent al carrer, a la cantonada de sota. Però tots amb la beguda a la mà, eh? Quan s'estaven abraçant i comentant i tota la història esperant que fossin tots per entrar, es presenta una persona de paisà, se'ls acosta, els ensenya una placa que portava a la cintura, que era, doncs, un agent en cobert, diem-ne, o...
0: Bueno, així, sí, de paisà, un de la secreta, vaja.
4: Això mateix, això mateix.
0: De la secreta.
4: I aleshores els va dir que, bueno, que estaven fent el que feien, no, que no podien fer-ho a la via pública, que estaven obstruint la via pública, els va titllar d'incívics, els va prendre el nom a tots plegats, els va demanar el DNI, els va demanar el nom, i els va multar a tots amb 300 euros, que si pagaven abans d'un mes els quedaria reduït a 150.
0: Va, home, ai, perdó.
4: T'ho juro, tal qual, eh? Tal qual. O sigui, ho trobo fortíssim, però és cert, eh? És cert.
0: Però en era policia, de veritat, aquest home?
4: Sí, jo ja he dit amb la meva neta, però ho heu verificat, amb el seu pare ho heu verificat, sí, era un policia. No els va demanar diners amb ells, eh? O sigui, tenen un mes per pagar-ho, eh? O sigui que... És cert. O sigui, això eren tots de 17-18 anys,
0: sí, sí.
4: I s'havien acabat els exàmens aquell...
0: Sí, sí, el mateix dijous, sí, sí.
4: Sí, el mateix dijous, exactament. Jo s'ho trobo molt fort, eh? O sigui, no dic si els havia d'amonestar o jo què sé, però ho trobo fortíssim.
0: Sí, i ara a casa de cada d'aquests joves que hauran de pagar 150 euros?
4: Exacte.
0: Si no volen... O sigui, serà que no hi ha gent al mig del carrer fent coses, mare de Déu, i no passa ningú mai?
4: Sí, exactament, i a més jo estic farta de veure gent que està, jo què sé, amb el seu cafè amb llet, amb el que sigui, amb l'ampolla de l'aigua, i dir, bueno, és bo, no, som assegurat aquesta nena, vull dir, no havien posat res a terra, que hi havia altres ampolles d'altra gent que hi havia begut, sí, però ells s'estaven retrobant, abraçant, vull dir, agrupant per entrar a la discoteca. Bueno, en fi, doncs jo és que és fortíssim, la veritat, perquè tantes coses grosses que passen...
0: Mare meva,
4: penso,
0: sí, clar.
4: Vull dir que
0: sí, sí.
4: Aquesta jovent, que és el nostre futur, diem-ne, no sé...
0: El primer dia que... Alguns devia ser el primer dia que sortien gairebé,
4: exacte,
0: pràcticament, no?
4: Exacte.
0: I ja tenen una multa, i mare de Déu.
4: Però molt forta, a més, jo és que...
0: Sí, 300 euros, i si pagues abans, 150, ho trobo molt... Sí, clar.
4: Molt de diner, exactament, jo també no m'ho creia. Doncs per això, mira, us agraeixo molt que m'hagueu permès...
0: No, i tant. Aquí, aquestes aquí, coses s'han d'explicar, eh? Perquè, mira, saps? Millor ajudes a d'altra gent, però vaja, que de paisà és molt estrany.
4: Sí, doncs mira, estranyíssim, eh? Però es veu que aquest dia, perquè altres companys d'altres zones, es veu que algú més s'hi va trobar, eh? O sigui, que sabien que era un nen que sortia molt de jovent... I
0: sí, sí, sí, clar, però vull dir que hi ha zones... Sí, aquí a prop de Catalunya Ràdio, mare meva, saps què vull dir? Els dijous a la nit, és a dir, avui. En fi, és igual, ja està, queda dit.
4: Això s'hi va passar tant al carrer Montaner.
0: Sí, sí, sí.
4: El dijous passat.
0: Correcte. Ai, Déu-n'hi-do. Doncs res, gràcies per compartir-ho, Maria Rosa.
4: Res, moltíssimes gràcies per deixar-me explicar.
0: Vinga,
4: gràcies,
0: que vagi bé, bona nit.
4: Gràcies,
0: adéu, adéu. Sí, sí, ja entenc que la normativa diu, no?, que no es pot veure al carrer, però serà que no hi ha grups i gent reiteradament... En fi, és igual, deixem-ho aquí, ell ho ha explicat i tots... Però són ganes d'anar a buscar els pobres que comencen. En fi, en Josep des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Com estàs?
5: Bueno, m'escoltant-vos.
0: Molt bé. Què ens vols explicar avui?
5: Bueno, pues, avui justament em vaig anar a comprar la Target i quan sortíem del supermercat passàvem patinet i quasi hi havia una padrina quasi l'ha fet caure i jo l'he parat. I he dit, però què fas, tio, que no ho veus? I bueno, diu, i què t'importa?
0: Oh.
5: I dic, cony, què m'importa?
0: Ai, ai, ai, ai. Que ja, encara rebràs tu, Josep, aleshores.
5: Bueno, d'aquell moment, vaig amb un cotxe, de la guarda, vale, no li ha fet res. No, no diuen res.
0: Ja. Sí, sí. S'ha d'anar molt en compte, molt en compte. Però no val la pena enfadar-se d'aquesta manera, perquè si no, al final el dolent ets tu, saps? Quan reacciones amb una cosa així.
5: Ja, però veus els padrins que van per la mangaleta i s'han de pagar perquè aquesta gent, bicicletes, patinets, que no atenc.
0: Sí, sí.
5: Van... Que no atenc.
0: Sort que no ha caigut. Vull dir que encara, encara gràcies.
5: Si t'hi ve a caure, no ho sé, llavors policia.
0: Potser sí que fas alguna cosa.
5: No, jo sol, perquè érem 4 o 5 xicots.
0: Ja.
5: I també pescar i la puna.
0: Sí, sí, de reaccionar. En fi, sempre amb compte. Sempre s'ha de mirar dreta a esquerra, encara que vagis per la vorera, és així.
5: I allò de... que et vaig parlar d'aquella dona que van matar. No, ningú a dir res.
0: Sí.
5: No hi ha hagut cap abogat, no hi ha ningú que truqués
0: no, per no, quedar allò. No, ningú ha dit res d'aquella reflexió que vas fer, no.
5: Estàvem ple gent tenint por.
0: Sí, o esperen que algú que en sàpiga més contesti o alguna cosa així, sí.
5: Bueno,
0: molt bé, Josep.
5: Però el jutge deu pensar una dona menys, és igual.
0: Sí, en fi, no ens posem en aquests camins, que Déu-n'hi-do. Josep, moltes gràcies, com sempre. Que vagi bé, bona nit. La Carmen, des d'Andorra, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
6: Pues mira, bé, m'agrada molt el teu programa, perquè sempre l'he escoltat, però ara des que estàs tu, no em perdo cap nit a veure què t'ha passat aquest dia.
0: Molt bé, que no ens havies trucat mai des de... Que
6: no, jo... no, és la primera vegada.
0: Que bé, doncs mira, sí. Benvinguda, gràcies, que m'agrada molt a mi que
6: sí.
0: Quan dieu això que no havíeu trucat mai i que ara us heu decidit a trucar, o sigui, sí. Em fa contenta. O sigui que sí, gràcies, sí, molt. Carmen, molt bé.
6: Bueno, de seguida plego la tele, quan és l'hora de la Marta me'n vaig cap al dit.
0: I vinga, a veure quina explica, no?
6: Vale.
0: Hauré de fer més coses, però... perquè si no, escolta'm, si em quedo un dia a casa sense fer res, dic no, que no sé què explicaré ara, i m'obligo
6: claro.
0: A fer coses.
6: Perquè si no, a inventar.
0: Clar, no, procuro que no, vaja. I sempre bueno. És de qualsevol cosa intentar, mira, explicar-ho.
6: Clar, avui ja estava una mica intrigant, eh?
0: Ja, però mira, al final ja ho faig bueno. Expressament, eh? Perquè dic, bueno. A veure, crear una mica d'expectativa, però jo també m'he quedat amb les ganes de saber aquell home, aquell noi que era. Perquè bueno. no hem resolt res, però vaja, no hi tocava
6: final,
0: del tot, segurament.
6: No, si res.
0: Sí.
6: Pues jo, llavors, m'ha vingut molt bé, perquè aquesta nit jo m'he encomanat a Sant Cucufà i jo voldria fer la pregunta. Per què no s'encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no los busqui, no ajudi a trobar-lo?
0: Ah, sí?
6: Això, seria la meva pregunta.
0: S'encomana quan perds alguna cosa. És a dir, que has perdut sí. alguna cosa, eh?
6: Bueno, jo no, el meu net.
0: Ah, d'acord.
6: Perquè és un despistat i llavors havia perdut la xila amb tota la cosa
0: que tenia
6: sempre.
0: Sí, tot a dins. Sí. I tu t'has encomanat... que deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
6: Sant sí, Cucufato, no sé, no l'he sentit. En castellà no sé com se diu.
0: Em sembla que és Sant Cugat, vaja, diria, eh? No sé, però no ho sé.
6: Jo ho he sentit, però
0: a veure,
6: bueno,
0: segur que algú
6: funciona.
0: Sap. A tu et funciona, eh?
6: Pues sí, perquè he arribat a casa, que me l'havia dit la meva filla, i llavors dic, segur que lo tindrà a casa, que no sabrà, perquè molt despistat. Diu, no, perquè ha buscat molt i arribava ja quasi tard a la feina i era la tarda. I dic, bueno, jo estava... Dic, mira, jo de seguida que arribi a casa m'encomano Sant Cucufato. Segur que la trobarà. I ara, abans d'anar-me a dormir, les he trucat. Dic, què ha passat? Haveu trobat la motxilla? Diu, pues sí.
0: Oh.
6: Diu, mira, m'ha trucat l'altre germà petit i diu... ha trucat a la seva mare i l'ha dit, mira, que m'ha trucat un senyor d'aquí del poble que ha trobat una motxilla i diu em coneix a mi i em deia que era el germà
0: sí.
6: i m'han dit que la tenen ells
0: Veus?
6: Dic, ai, pues mira que
0: doncs t'ha funcionat, sí senyora.
6: Digo, ai, sant Cucufato. Moltes gràcies. L'Espelma.
0: A veure si algú ens sap explicar això del sant aquest, a veure.
6: Sí, a mi me funciona molt, eh?
0: Ja ho veig, ja ho veig. Mira, ho tindré en compte.
6: Sí, i de coses importants, eh?
0: No, no, està molt bé. A veure si algú ens...
6: Un dia se nos va perdre un mando d'una cadira elèctrica i aquella cadira, si no tens el mando i és alemana, no...
0: No, no funciona.
6: No, i me'n vaig encomanar i lo vaig trobar.
0: I va aparèixer.
6: Estava a casa i lo vaig trobar. Però estava en un lloc tan difícil que estava dintre d'una paperera...
0: Clar, que allà no mires, clar, clar.
6: Hauria tirat la paperera i hagués anat el mando també.
0: Sí, sí, sí.
6: I lo vaig trobar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Carmen, encomanar-te aquest sant que et funciona i a veure si algú ens diu si el Cucufato...
6: A veure si algú no sap dir per què és aquest sant.
0: D'acord, molt bé.
6: Quina és la gràcia?
0: Quina és la gràcia, sí senyora. Doncs moltes gràcies, Carmen.
6: Vinga, bona nit.
0: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
6: Adéu, adéu.
0: L'Ester, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit. Jo trucava perquè trobo molt curiós aquests laboratoris tan importants a Barcelona que truques per telèfon i et demanen el que vols en castellà o en anglès, mai en català. La cosa com una mica absurd. A més, només són els únics laboratoris que hi ha a Barcelona d'aquest tipus.
0: Ja.
7: I una altra pregunta també m'intriga. Això del bueno aquest bueno, tot està bé, bueno, és com molt poc català, em sembla, de
0: mi. Sí, no, hauria de ser bé, clar, clar. És com
7: i després
0: el...
7: aquest Sant Cucufat, sense dubte, és Sant Cugat.
0: És que sí, Sant Cugat,
7: crec que sí, també.
0: Sí, sí. Però no, ja saps està, perquè, no saps per què s'encomanen a Sant Cugat quan algú perd alguna cosa, això no ho saps, eh?
7: He sentit aquesta senyora,
0: sí.
7: Però el Sant Cucufat, sempre, aviam, en l'època aquella gloriosa del franquisme, quan volien canviar els noms dels pobles, a Sant Cugat li deien Sant Cugat.
0: Sí, per això, Sant Cugat.
7: Sí. Sí. Jo interpreto que és la versió... castellana,
0: sí,
7: de Sant Cugat.
0: De Sant Cugat, correcte. Molt bé, Esther.
7: M'ho invento, eh?
0: No, jo també m'ho he inventat, però em sona que sí. A veure bueno, si algú ens ho diu. Perfecte.
7: Més que l'imaginació, doncs.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Esther.
7: Gràcies.
0: Adéu, bona nit. A reveure. En Quim, des del barri Sant Andreu, a Barcelona, bona nit.
8: Bona nit, Marta. Mira, hi ha una cosa, mira, perdó, el que deia aquesta senyora, que Sant Cugat és Sant Cucufat, exactament.
0: Sí, veus? Molt bé.
8: És que ara ho estava mirant, m'he pensat internet, diguéssim que anava a tancar l'ordinador, dic, pues, mira, deixa'm-ho mirar.
0: Va,
8: i molt bé. I que és Sant Cucufat,
0: D'acord, això ja ho tenim. El sant és aquest, perfecte, molt bé.
8: Llavors, l'altra cosa era, la senyora aquesta que ha trucat, la primera trucada d'aquesta canalla que els van enganxar,
0: sí.
8: Que ha fet molta gestió,
0: sí.
8: Jo tinc un cas que l'he viscut jo, en viu i en directe, però amb una altra cosa. I això és molt segur que si aquesta canalla està molt a prop d'una discoteca,
0: sí.
8: Segur que hi ha algú a la porta que quan veu un jovent per així, però veient pel carrer, clava el xipatasso, perdoneu-me l'expressió, i apa, i els envien cap aquí.
0: Ja.
8: Els de la secreta. No m'estic ni res. Perquè més que m'he vingut molt a la mort real, et parlo ja d'uns quants anys, uns 25 o 30 anys, estàvem en un camp de setmana amb uns amics a Andorra, i veia que estem per aquí, i tot el tal, mira, saps què és? Que ja fa molt temps que em vull canviar les rodes del cotxe, no? Diu, no, el cotxe és teu, diguem, no, és el mateix, no? Va, si no, molt bé, va fer, agafar, les van canviar, agafa, paga, i se'n va, i molt bé. I a mi aquesta tarda, doncs, què fem? Doncs tornant cap aquí vas a Barcelona, no? I a l'arribar a la duana, el paren, el desvien, porta algú que declarava vostè, i com, no. I van dir, què passa? Que quan no ho fan passar el cotxe, eh? Llavors, què va passar? Que dintre l'oficina, quan tens que anar a pagar alguna cosa que has declarat, qui es va trobar allà dintre?
0: El mecànic
8: que li va canviar les rodes.
0: Les rodes, no.
8: Que no, Marta, això ho he viscut, jo en vivo en directe, eh?
0: Sí, es va xivar i llavors li van haver de fer pagar.
8: Exactament. Van acabar, portava una llista amb totes les mateixes colors apuntades i clar, el passava per la duana, aquest cap aquí, aquest cap aquí, aquest cap allà.
0: Segur?
8: I aquell individu, el dosé, estava allà dintre.
0: Déu-n'hi-do, està
8: sí,
0: bé,
8: no,
0: això.
8: Però, doncs la forma li va sortir, ara.
0: Ja, sí,
8: perquè
0: sí.
8: Perquè ens
0: sí.
8: Tirat tot un mes pujant els caps de setmana, ficant-nos allà al davant, compteu que aquest taller són uns xivatos. Passareu per la duana i us faran pagar.
0: No, escolta.
8: Bueno, si no ho declares, clar, diguem,
0: sí,
8: no?
0: Sí, està
8: però, clar. Però, diguem, dius vale, no?
0: Sí,
8: dius vale. Que
0: molt
8: vols comptar que aquests individus van posar...
0: Home, una...
8: Pensem malament una comissió, més
0: home,
8: per l'aire.
0: Home, tu diràs. Aquí ningú fa res de gratis.
8: Ara fi la paraula, diguem, no?
0: Sí,
8: perquè
0: sí.
8: Que el senti això, dic, ostres, tu m'has recordat Andorra, tu.
0: Ja, jo t'entenc. Tot és possible en aquesta vida.
8: Parlo uns quants anys.
0: Sí, però a vegades hi ha maneres de fer que... que sempre són les mateixes, en fi.
8: Aquí està.
0: Molt bé, Quim.
8: Marta, molt bé, doncs.
0: Gràcies, bona nit.
8: A tu, fins ara, bona nit.
0: I la Mariló des del Poble Sec, bona nit.
9: Hola, bona nit. Mira, no riguis, eh?
0: No ric.
9: La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufate.
0: Perdó, que he dit que no riria. I ella
9: agafa un mocador o algo,
0: sí,
9: un tros de roba i se li fa un os. I llavors es diu, Sant Cucufate, Sant Cucufate, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato.
0: Va, això no pot ser una oració.
9: Bueno, és el que es diu. A mi m'ha funcionat. Ara tinc un mocador lligat perquè he perdut un...
0: Ai, que m'està agafant tos i tot de l'atac de riure, Mariló.
9: Pues això és el que... Ho va ensenyar la meva sogra i a casa. Quan s'espera alguna cosa, agafem un mocador, li fem un nus i el deixem amb algun racó fins que apareix.
0: I apareix? També et funciona o no?
9: Llavors li has de desfer el nus, pobret.
0: Ja, clar, perquè si no, pobre sant, deu anar apretat. Ja ho entenc. Ai, que anirem a l'infern. En fi, doncs res, gràcies per compartir l'oració, Mariló. Escolta'm.
9: Jo ho he fet moltes vegades i ara estic amb un mocador lligat perquè he perdut una cosa, que no sé si l'he llançat,
0: ai,
9: però perquè estic fent neteja del pis perquè en canvio i era un collaret d'or.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat.
9: Sí, que me'l va regalar el meu marit als 25 anys
0: doncs
9: de casa.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat, Mariló. Ja pots fixar-t'hi una miqueta millor.
9: Llançant la caixa, però em pensava que l'havia posat en un altre puesto abans
0: de llançar
9: la caixa. I ara no el trobo. Sí, igual vaig
0: doncs,
9: llançar-lo
0: un mocador amb nus durant uns quants dies, a veure si apareix. Ja ens, si apareix, digue-m'ho, d'acord?
9: Vale, vale. No crec. Però
0: per
9: bueno,
0: si un cas, per si un cas.
9: Però moltes vegades sí que m'ha funcionat que una cosa, no sé, es perd
0: i apareix.
9: Apareix, sí, bueno, sí. Pues ara es fa el nus.
0: Vinga, doncs. Molt bé, Mariló, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Va, que són 12:45 de la matinada.
1: Salut i vida, amb Natàlia Flores.
0: Tot s'acaba i avui tanquem temporada d'una secció concreta, aquesta de Salut i vida, i tancarem temporada amb un tema que segur que interessa a tothom, perquè tots voldríem viure molts anys, però sobretot voldríem arribar-hi bé, no? Que és el que sempre diu la gent. Jo, si ets estar bé, endavant. Si no ets estar bé, no cal que duri tant. Doctora Natàlia Flores, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
0: Quan parlem de longevitat saludable, en realitat, o exactament de què estem parlant?
10: Doncs estem parlant precisament d'això que ens acabes de dir tu mateixa, de que no es tracta de viure molts anys, sinó de viure'ls amb autonomia, amb energia, amb ganes de gaudir, de fer les coses que ens agraden, perquè una cosa és el que diem l'esperança de vida, que és els anys que viu una persona, i l'altra és l'esperança de vida saludable, que vol dir quants d'aquests anys que vivim els vivim amb bona qualitat de vida.
0: Clar.
10: Perquè això és el que és més important. I una bona notícia és que avui en dia sabem que podem influir molt en aquest procés d'envelliment.
0: Molt bé. Això és interessant, perquè moltes vegades, o sovint pensem que envellir depèn sobretot, i a vegades quan hem fet entrevistes a gent que és centenària, sempre preguntes, no?, quina és la d'allò, però hi ha, molta gent es pensa que és genètic, no? Aquest ha viscut més de 100 anys i està perfecte, doncs, per una qüestió genètica.
10: Clar, sí, evidentment la genètica té un paper important i antigament es creia que aquest paper, doncs, era gran, no?, que influïa en un 80%, però avui, bueno, durant els darrers anys, se sap que realment els estudis suggereixen que el paper que juga la genètica és petitet, és un 20 o 25%. I que la resta està molt relacionat amb els hàbits, amb l'entorn, amb l'estil de vida. I la idea seria que la genètica ens predisposa a envellir més ràpid o envellir més lent, però el que realment compta és com vivim, que és el que té un impacte amb la salut, en l'estil de vida que tenim.
0: Clar. Per tant, què fan de diferent les persones que arriben a aquestes edats avançades i que estan bé de salut? És evident que quan tens 98 anys no estàs igual quan en tens 65, en principi. Però Què fan de diferent aquestes persones que arriben bé amb aquesta bona salut que tu dius?
10: Clar, és curiós, perquè no solen ser coses molt extraordinàries, i quan s'entrevista gent, no? Sí. Me'n recordo que es va entrevistar una àvia catalana que deia que menjava 4 iogurts al
0: sí,
10: dia.
0: Sí, la Maria Aranyes.
10: No? Sí,
0: sí.
10: Sí?
0: Però mira, nosaltres vam entrevistar un altre senyor que em feia, que era centenari, que sí? Està perfecte del cap, perfecte, de... va pujar les escales, les va baixar sense bastó, perquè va dir que li feia nosa sortir al carrer ell sol, i ell va parlar de sentit de l'humor. No va parlar... El iogurt no li agrada gaire, menjo de tot.
10: També en parlarem avui de sentit de l'humor.
0: Saps? Vull dir que al final dius... No, una mica de genètica sí, però també del que menges, com vius, i al final de com et prens les coses, no? Segurament.
10: I tant, això és molt important, perquè quan s'estudien aquestes poblacions, especialment longeves, que hi ha de fet llocs al món que es coneixen com les zones blaves sí, o blue zones, sí. en anglès, on es troba una concentració bastant excepcional de persones longeves, i seria, per exemple, a Okinawa, al Japó, a la illa de Sardenya, Itàlia, o a Nicoya, Costa Rica. Llavors, el més interessant és que aquestes persones no comparteixen que tots mengin el mateix, no? Com el que deies del iogurt, ni tots mengen el mateix, ni tots fan un superaliment o un supersuplement, sinó que el que comparteixen són hàbits de vida saludables, molt semblants. Per exemple, es mouen de manera natural cada dia, mengen coses senzilles, poc processades, no tenen hàbits tòxics, tenen una rutina de son... I relacionat amb el que tu deies, tenen una vida social activa i també com un sentit o un sentit de propòsit, una motivació com per llevar-se cada matí que els acompanya tota la vida i són això, aquestes coses senzilles, les que s'han vist que són realment molt poderoses a l'hora d'allargar la vida amb bona qualitat.
0: I cada vegada hi ha més gent centenària, per tant, segurament aquests hàbits cada vegada el té més gent, perquè al final n'aprenem també, en definitiva, no?
10: I tant.
0: Has dit dues coses que està bé comentar, m'han creat l'atenció, el sentit de propòsit i l'altre és que es mouen cada dia de manera natural, és a dir, que no es tanquen en un gimnàs i es posen 12 quilos de peses a sobre i vinga.
10: No ens imaginem, no?, la gent al Japó, a Okinawa, tots aquests avis centenaris ficats a un gimnàs.
0: Jo no me'ls imagino.
10: Jo tampoc.
0: Més aviat amb moviments lents, que això fa dies que m'ho miro i penso, vols dir que això serveix alguna cosa? Doncs veig que sí, no?
10: Sí,
0: veig
10: sí.
0: A Okinawa sí.
10: A Okinawa sí. O sigui, anem per parts.
0: Va.
10: Primer hi ha aquest sentit de propòsit, que mira, ara que parlava dels japonesos. Els japonesos a això li diuen ikigai, val?
0: Ai, sí, m'encanta això, Natàlia. M'encanta l'ikigai.
10: És una paraula
0: sí, m'encanta.
10: No? És un concepte molt interessant. Sí. I seria traduït com allò que dona sentit a la vida, la raó per la qual et lleves cada matí, i que no cal que sigui una gran missió o una cosa espectacular. Sí. Pot ser cuidar les teves plantetes, el teu hort, cuidar els teus nets, aprendre coses noves, de dir, doncs mira, cada dia aprendré alguna cosa, o estar en contacte amb la natura, mirar plantes, fer una el teu hobby, no? Per exemple, fer fotografies, fer punt, cadascú...
0: Aprendre una cosa nova encara que tinguis molts anys.
10: Clar,
0: i que fins ara no l'havies fet mai. No
10: l'havies fet mai, clar, hi ha tantes coses per aprendre, no?
0: Sí.
10: Doncs sembla que aquest propòsit és un dels factors més importants que, imagina't, que contribueixen, perquè hem parlat durant tots aquests programes d'inflamació, de mitocòndries, que ara ho lligarem tot, avui, però sembla que aquest propòsit o aquesta raó per la qual et lleves cada matí, doncs té un pes molt, molt important en el benestar i la longevitat. I per altra banda, això que dèiem de moure's, no?, que ara està molt de moda, doncs, que si el gimnàs, que si els exercicis de força, clar que tot això és important, però que jo em trobo molts pacients que em diuen, no, és que jo, per l'horari que tinc, no puc apuntar-me al gimnàs o no m'agrada tancar-me en un gimnàs. Doncs està demostrat que en aquestes zones del món on hi ha aquesta població tan longeva, no van al gimnàs,
0: no? Van al gimnàs.
10: No? Perquè a la illa de Sardenya tampoc, la gent aquesta que té 100 anys, doncs el que diem, no
0: van
10: al
0: gimnàs.
10: No? I m'agradaria destacar també que cada vegada hi ha més suport científic amb tot el tema de la importància de la massa muscular, que està molt de moda també tot això de la massa muscular.
0: Sí.
10: Perquè durant molts anys hem associat la salut a, per exemple, als nostres nivells de colesterol o al tema del pes, si tenim sobrepès, si no sobrepès, o sigui, a més colesterol, doncs més mala salut. Però avui sabem que un indicador molt important predictor de salut i de longevitat és la força muscular.
0: I això, com sé jo, la força... Vull dir, com... Clar, jo em peso i dic, ui, m'he engreixat, ui, m'he aprimat, però la força muscular, què?
10: Clar, bueno, hi ha bàscules que sí poden determinar, exacte, més mèdiques, determinar una miqueta el tant per cent de massa muscular que tenim al cos. Però el que també s'ha vist és que tant homes com dones, però potser les dones els hi passa una miqueta més de pressa,
0: com sempre,
10: a partir dels 40-50 anys, comencem a perdre massa muscular de manera progressiva i que aquest procés té un nom, medicament, que s'anomena sarcopènia.
0: Sí, això ho he
10: però sentit. El que passa és que això no només afecta la força de dir pues no puc obrir,
0: clar, no puc aixecar
10: aquesta bossa, sí, o aquesta maleta.
0: No, no és això només.
10: No, no és només això. Perquè el múscul participa en el metabolisme, en l'equilibri, en la mobilitat, en la sensibilitat a la insulina, també, val? Cosa molt important per tot el metabolisme, en la resposta immunitària i també, tots els oients atents aquí recordaran, que vam explicar, quan vam parlar de les mitocòndries, que eren les centrals energètiques que produïen energia, vam dir que els llocs del cos on teníem més mitocòndries era el múscul, el cervell i el fetge, però clar, què passa al múscul? Que si perdem massa muscular, perdem també energia. Per tant, el múscul no només és important per conservar la força, sinó que gran part de la nostra capacitat per produir energia passa a les mitocòndries del múscul. Per tant, podríem dir que el múscul i les mitocòndries treballen en equip i que quan estem treballant el múscul estem ajudant a preservar les mitocòndries i també a tenir més energia.
0: A tenir més energia. Ah, està
10: clar, clar, clar. Mm. Llavors associem l'envelliment a la manca de força, però el que hi ha és una disminució en fabricar energia. Per això, cada vegada més experts consideren que el múscul és un dels grans òrgans de la longevitat i per això és important, doncs, el que dèiem, caminar, pujar escales, mantenir-se actiu, incorporar exercicis de força, també, que no cal que poden ser fora del gimnàs, que no cal que ens convertim en un atleta, però sí intentar mantenir una mica una certa massa muscular per preservar la nostra salut en un futur.
0: També he llegit últimament moltes coses sobre el fet de mantenir-te en equilibri, que sembla que no hagi de fer res, però que també és important perquè també reforces d'alguna manera la massa muscular, perquè quan et fas més gran perds més l'equilibri.
10: Exacte. I la massa muscular del core.
0: Del core, de la part de la panxa, de l'estómac, per entendre'ns.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I pel que fa a l'alimentació, hi ha alguna recepta allò màgica, a part dels iogurts de la senyora Baranyes, per viure més anys?
10: Clar, aliments miraculosos no existeixen, no. Encara que sí que és veritat que surten coses, que si ara les baies de goji, el no sé què, no, van sortint aliments que sembla que tenen superpoders.
0: Sí.
10: Clar, no hi ha cap aliment que sigui miraculós o tingui superpoders, però sí que és veritat que hi ha aliments que reuneixen una sèrie d'antioxidants i una sèrie de característiques, doncs, que els hi fa posar aquesta etiqueta de superaliment, val? Però el que jo recomanaria és parlar sobretot d'aliment real, aliment no processat. Jo quan parlo d'aliment real vol dir aliment que surt directament, sigui de la natura, sigui d'un animal, o sigui que no ha
0: passat per un procés,
10: de processament,
0: sí, sí,
10: de l'aliment.
0: Sí, sí, està clar.
10: Llavors, hauríem de potenciar sobretot verdures, fruites, llegums, fruits secs, oli d'oliva verge i proteïna de qualitat, val? Com per exemple peix i ous. Això podria ser un exemple. Hi ha altres proteïnes, també pollastre, carn vermella, que potser no en tanta quantitat...
0: Tants dies a la setmana,
10: no? Tants dies a la setmana, però també interessant. I pacients que tinguin un tarannà més vegetarià, doncs potenciar també més el llegum, més el fruit sec, no?, per obtenir la proteïna o les llavors, no?,
0: sí,
10: per obtenir la proteïna d'una font vegetal. Per tant, la clau no és trobar aquest superaliment perfecte, sinó és la constància, no?, perquè si ens posem a menjar bé durant un mes, això no farà que als 80 anys tinguem una bona qualitat de vida.
0: Clar.
10: Això s'ha de fer, doncs,
0: un
10: de forma...
0: Un canvi progressiu i mantenir-lo, no?
10: Exacte, i mantenir-ho sostingut durant anys... i no fer canvis allò de curta durada, que allò només fa que estressar l'organisme.
0: Clar, de cop i volta no menjo proteïna mai. De cop i volta
10: menjo proteïna.
0: Només menjo sucre, coses de sucre perquè tinc no sé què, no? I això és fatal perquè l'organisme va boig. Doctora, durant tota la temporada també hem parlat molt de son, d'estrès, d'aquesta microbiota i de la inflamació. Tot això també té relació amb aquesta longevitat?
10: Totalment, totalment. De fet, tot està connectat. O sigui, dormir poc afavoreix la inflamació. L'estrès afecta el sistema immune. El sistema immune està relacionat amb la microbiota perquè molt bona part dels ganglis linfàtics del cos estan en el sistema immune i són els que fabriquen defenses.
0: Clar.
10: La inflamació silenciosa contribueix també a l'envelliment de l'organisme, que també en vam parlar. Per tant, quan parlem de la longevitat, hem de pensar no en un aliment miraculós o en una pastilla o en un suplement, sinó que això, evidentment, en cert moment ens pot ajudar, sinó en un conjunt de factors que treballen en equip.
0: Tot en equip. I hi ha algun altre factor que probablement oblidem, a vegades, i més quan ens anem fent grans, potser?
10: Exacte, doncs mira, el que has dit tu abans, les relacions humanes, el riure, el compartir estona amb amics, l'estar connectats, perquè diversos estudis han observat que les persones amb vincles socials més sòlids tendeixen a viure més i millor. I inclús també persones amb un cert diagnòstic, es va fer un estudi als Estats Units, amb malalts amb càncer, amb un mateix pronòstic i un mateix tractament, que els pacients que tenien un vincle social més sòlid, tenien millor pronòstic, fent el mateix tractament i tenint el mateix estadiatge i el mateix tipus de càncer que els altres pacients estudiats a l'estudi. Per tant, això, riure, conversar, sentir-te útil, pues això, anar d'excursió amb els amics i, bueno, tenir clar que la salut no només és una qüestió de cèl·lules i òrgans, que evidentment que els hem de cuidar i són importants, però també és una qüestió de relacions humanes i vital.
0: Sentir-se vital i compartir amb altra gent, que a vegades hi ha gent gran que et dius que ja no em queda ningú, doncs baixa el graó de l'edat i vés a buscar els amics dels teus fills, m'ho invento.
10: Exacte,
0: igual.
10: O apunta't a un casal.
0: O apunta't a on sigui, clar. Sí, per intentar mantenir aquestes relacions socials que són tan importants. Ara jo, posats a acabar aquesta temporada de divà, doncs a partir de que comenci les vacances, per entendre's, jo em proposo fer el que sigui per intentar envellir millor. Què puc començar fent? Va.
10: Doncs jo, mira, et proposaria 5 coses molt senzilles.
0: Vinga.
10: Caminar cada dia, val? A un bon ritme.
0: Sí.
10: No allò parant-nos de botigues, no?
0: No, aquest no val, no?
10: Aquest no val. No, un bon ritme, seguidet, i estaríem parlant, per exemple, entre 30 i 40 minuts cada dia.
0: Cada dia, molt
10: si
0: bé.
10: Si pot ser més, perfecte, però això seria el mínim. Això, a part d'això...
0: Ja he vist, mentre he fet alguna espera al metge, al cap mateix, sí, que hi ha vídeos que et diuen això.
10: Ah, mira,
0: els 30 minuts aquests de diaris,
10: perfecte,
0: amb el que sigui, però diaris, perdona.
10: Diaris,
0: eh?
10: No, vull dir
0: que,
10: al molt final, important.
0: Que t'ho diguin els metges de la medicina general que vas al cap i ja dius, anem per aquest camí.
10: I tant que sí.
0: Segona cosa.
10: Fer exercici de força 2 o 3 vegades per setmana. Per això que hem dit de treballar aquest múscul, per tenir actives aquestes mitocòndries, per tenir energia i arribar a, doncs això, als 70, 80, 90 anys, amb un múscul, evidentment no tindrem el mateix múscul que quan teníem 20 anys, però amb una massa muscular suficient com perquè aquestes mitocòndries puguin fabricar energia i ens puguin sostenir i ens permetin ser autònoms. Llavors, això sí que està clar que haurà d'estar adaptat a cada persona.
0: Sí, sí,
10: no?
0: Està clar.
10: I, per tant, persones que ens estiguin escoltant, que potser tinguin una edat una mica més avançada, doncs
0: que comencin
10: potser
0: per un quilo o per una ampolla d'aigua, per entendre'ns.
10: Que es pot fer a casa o que pot anar a algun lloc, però que li assessorin una miqueta la quantitat de pes, doncs per no fer-nos mal, perquè sí, a vegades no és tant la quantitat de pes, sinó com fer-ho les 3 vegades a setmana i una estoneta, per fer una mitjoreta o així d'exercicis de força.
0: Molt bé. Tercera.
10: Llavors, tercera cosa, com hem dit abans, prioritzar aliments de qualitat, reals i nutritius, o sigui, no processats i que ens nodreixin. Val?
0: Clar, per tant, de terra a taula o de l'animal a taula, eh?
10: Això mateix. I sobretot que siguin carregats de nutrients, perquè, clar, si ens prenem mitja barra de pa, que pot ser un pa bo i ens pot alimentar, però, clar, necessitem també aliments vius amb vitamines i minerals, i això està sobretot a la fruita i a la verdura,
0: clar,
10: bàsicament, no? Llavors, important també que l'aliment sigui nutritiu.
0: Molt bé.
10: Llavors, quarta cosa, dormir millor, que això també n'hem parlat, podríem parlar-ne més, però dormir millor, un son de qualitat, a vegades les hores, no tothom necessita les mateixes, però les hores que dormim que sigui un son profund, reparador i de,
0: clar,
10: i de qualitat.
0: Molta gent que escolta aquest programa dorm poc, eh?
10: Clar.
0: O té problemes per dormir, però si allarguem una miqueta pel matí,
10: no passa res. Clar que no. I també hi ha persones que no poden allargar pel matí, però llavors fan una bona migdiada d'una hora, hora i mitja.
0: Ja.
10: Els que poden, no? Bueno, també té una part, pot tenir una part reparadora aquesta migdiada.
0: Molt bé. I cinquè i últim, que deia 5 coses, no has dit?
10: Exacte, sí. Doncs cinquè i últim seria cuidar les persones que estimem i passar temps amb les persones que estimem, amb amics, amb família, i, bueno, riure, passar-s'ho bé, penso que això cada vegada hi ha més evidència científica del pes que té.
0: Sí, sí. No, no sembla difícil, no, a priori?
10: No.
0: Però ens
10: no.
0: oblidem.
10: Però ens oblidem, i és això, cada vegada fem més coses de manera individual,
0: sí,
10: no?
0: Sí, sí, sí.
10: Amb les
0: Només
10: pantalles.
0: Només que tinguis les pantalles i... al davant, ja està.
10: Sobretot la gent jove,
0: sí,
10: clar.
0: Sí, sí. Però a vegades també quan et fas gran dius, ai, jo vull el meu llibre i que em deixin en pau.
10: Clar.
0: Però està bé, a veure, compartir amb altres.
10: Ah,
0: per tant, per acabar, i acabar avui la secció i tota la temporada, amb quina idea t'agradaria que avui ens poguéssim acomiadar?
10: Doncs m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que per estar sans, autònoms i sentir-nos vitals als 70, 80, 90 anys, hem de començar a treballar avui.
0: D'acord.
10: I els que ens estiguin escoltant que tinguin 70 o 80 o 90 anys també poden
0: també,
10: treballar avui.
0: També.
10: Sí. Per què? Perquè és un procés que, com hem estat dient avui, es construeix a poc a poc, no? Uh-huh. Amb cada passeig que fem, amb cada nit que descansem bé, amb cada àpat que ens nodrim, amb cada pel·lícula que veiem o que anem al teatre o que ens ho estem passant bé o compartim una bona estona a la natura. I quan vam començar aquesta temporada, i que ho hem anat fent referència a les diferents xerrades que hem tingut, vam parlar de la salut com un jardí, no?
0: Sí, me'n recordo.
10: I vam parlar, doncs, que sí, de la terra, de les defenses, uh-huh. de l'energia sortia, doncs, això, de les mitocòndries, de la inflamació, del descans. I avui, per acabar, m'agradaria parlar del fruit de tot aquest jardí, no? Perquè la longevitat saludable no és algo que aconseguirem cada cop sortirà com un bolet, sinó és una construcció diària que uh-huh. si comencem a fer avui, doncs arribarem
0: i recollirem aquest fruit.

0: i recordeu això, que mai és tard perquè feu florir el vostre jardí.
1: Doncs vinga, a posar vida als anys. Gràcies, Natàlia.
0: Bona nit.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
3: Tot fa la mateixa olor de sempre.
4: Cinema.
5: Estem en una situació crítica.
4: Sèries.
6: This is the most dangerous period I've ever seen.
4: Documentals. Plataformes.
7: Vinga, va. Selfie. I marxem.
4: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
8: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
9: Memoritzeu la cara del nostre home.
4: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
8: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
10: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
11: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
1: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
13: Hola, bona nit. Mira, primer que res, Marta, em comprometo a no trucar la setmana que ve i donar pixa pas a altres persones que vulguin participar al programa.
1: Però no patiu, que jo mai he dit res. I si
13: ja,
1: algú,
13: ja ho sé,
1: si
13: ja
1: algun
13: sé,
1: dia
13: però...
1: et de dir alguna cosa en algú, ja li diré, però sí. No, estigues sí, ben tranquil·la, sí, sí.
13: Mira, primer faré la... Si sembla correcte, faré la pregunta i sí. Després tinc una recomanació en relació a aquesta pregunta.
1: Molt bé.
13: La pregunta seria dirigida a la nit dels ignorants, a les persones que, bueno, que participen del programa, si han llegit alguna vegada algun llibre antiespecifista.
1: Antiespecifista?
13: Especifista, sí. I què els hi ha semblat?
1: Ara jo t'hauria de preguntar què és un llibre antiespecifista.
13: Ai... Bé, és un llibre...
1: Clar, perquè jo
13: que,
1: soc ignorant
13: sí, sí, sí,
1: en això.
13: Sí, el concepte, tranquil·la. És, jo no és que sigui una persona excessivament entesa, no? És un llibre... Bueno, és un llibre. És un concepte en què... de dir, tracta els... bueno, tracta... Ai, és que seria millor que t'ho expliqués a algú, perquè jo també he estat una mica
1: doncs,
13: com ignorant.
1: Doncs fem una cosa, que algú ens expliqui...
13: Sí, vale,
1: què vol
13: perquè
1: dir...
13: us ho explicarà millor
1: que jo. Un
13: llibre
1: antiespecifista.
13: Exacte,
1: molt bé.
13: Millor que jo. Vale?
1: D'acord.
13: Llavors, vos faria la... jo és que n'he llegit un, no?
1: Sí.
13: Però vull dir, me sap greu, perquè llavors si no ho explico el suficientment correcte.
1: D'acord.
13: I... vale?
1: Molt bé.
13: Mira, el llibre que he llegit és del Borja Duño, perdó, i es diu... Ànimes entre les dents. Ai, perdó, bueno, no, ho dic malament, perdona, disculpa'm, que este és un altre. És el geni que volia, és el darrer, és un llibre de contes.
1: Sí.
13: A mi m'ha agradat perquè són contes curts.
1: Sí.
13: I m'ha fet entrar més en el concepte i en el tema, com si diguéssim.
1: Sí.
13: I el llibre es diu, el geni, és una mica llarga, el geni que volia llançar un bou al mar.
1: Sí.
13: Des d'un helicòpter i altres contes.
1: Des d'un... Estic apuntat, no?
13: Sí, és que és complicat, però això ho dic lentament. Bueno, complicat, és llarg.
1: I tens l'editorial?
13: Sí, l'editorial... A veure si ho estic dient bé, espero que m'ho he apuntat. Editorial Saldonar.
1: D'acord.
13: D'acord?
1: Molt bé. El geni que volia llançar un bou al mar des d'un... helicòpter i altres contes.
13: I altres contes.
1: Molt bé.
13: Sí, i jo he de dir que són contes, a mi m'han semblat molt interessants, però són, te sacsegen una mica, saps?
1: M'interessa, perquè fem aquesta secció per acabar de contes, que a veure que no llegim la temporada que ve. Clar, clar.
13: I... i és

0: a veure, tracta de dir la manera en què, és una mica la manera en què a mi m'ha fet, el que m'ha agradat és el veure l'animal com un subjecte, no com un objecte.
1: D'acord.
0: I bé, però ja dic que jo me'ls he tingut que llegir poc a poc, per anar païnt.
1: D'acord. Molt bé.
0: Perquè ja està, simplement això. I bé, i si algú pues, ha llegit alguna cosa més,
1: que t'ho pugui recomanar. D'acord.
0: Sí. No, més que, a veure, més que recomanar és una mica...
1: Què en pensen,
0: per què no?
1: No
0: en parlem, sí, per què no en parlem més d'aquestes coses, no? Que, que són novedoses en el sentit de concepte.
1: D'acord,
0: no?
1: D'acord. Doncs va, ja tenim dues preguntes. La primera és què és la literatura o els llibres antiespecifistes.
0: Vinga. Molt bé.
1: Perfecte, ja aprenem més coses. Pietat, moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: vinga,
0: bona nit.
1: Bona nit.
0: Disculpeu, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu. La Marisol, des del Pallars Jussà, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Bueno, més bé, podria estar. Perdó.
1: Tranquil·la.
2: Ja fa molts dies que volia trucar, però no es pot trucar. Ara, la noia que mateix ja li he dit, dic, és que sembla que Barcelona i els entorns sigui Catalunya.
1: Que en parlem massa, vols dir, eh?
2: Bueno, sí, nosaltres mos costa molt de comunicar-nos, eh? Jo fa molts anys que he trucat amb aquesta emissora, amb aquesta nit, perquè amb el Xavi, com es deia...
1: Solà.
2: Sí, amb aquest ja havia trucat moltes vegades, i abans que ell ja havia trucat també. I per cert, que m'havien donat consells, doncs que em van servir. I ara ho sento cada dia. Cada dia, el que passa que no ho sento les dues hores, perquè potser m'adormo una mica. Però bueno, no em vull estendre, vaig de cara al gra.
1: Vinga.
2: A mi, en principi, em sembla, perquè les que som al camp rural... ens adonem que els caps de setmana la gent surten tan escopetejats que no pots anar ni per la carretera ni per enlloc, eh? Sí, de tan de pressa que surten, que jo dic, bueno, on pensen arribar amb aquest estrès?
1: Sí, tota la raó, Marisol.
2: És una cosa que me la pregunto moltes vegades, perquè no sé on anem a parar. Quan s'està parlant científicament de què... L'estrès comporta quantitat de malalties.
1: Sí, tant. Sí, senyora.
2: Així estem, els que hem treballat tant.
1: Sí, sí.
2: Que portem anys, que hem treballat molt, perquè jo en tinc uns quants anys, eh? I esclar, tot això no em sorprèn, em dona un mal regust de boca.
1: Ja t'entenc.
2: I després, això que ara aconsellava aquesta senyora, no sé si és metgessa o què...
1: Sí, sí, doctora, sí.
2: Bé, doncs, pues, bueno, pues, com hem de sociabilitzar? Si vas pel carrer, jo on estic, no?, perquè estem en un lloc molt, de molt poqueta gent, tan poqueta que es podria dir que és un, com si fos un barri amb tres cases, eh?
1: Sí.
2: Però, bueno, llavors, lo que vull dir és que si des que hi ha hagut la pandèmia s'ha fet un canvi tan gran, a on anem a parar? De què ha servit haver hagut d'estar a casa tot aquell temps per pensar i per, no sé, per modificar moltes coses,
1: i
2: perquè
1: tant,
2: no s'acaba tot.
1: Ho havíem de canviar tot.
2: La dona
1: mira...
2: treballa i l'home treballa. Perquè tots hem treballat, eh, de la nostra època.
1: I tant, i tant.
2: Clar, hi ha una sèrie de coses... Jo, la veritat, jo tinc molt, molt malestar de veure a quin món estem deixant aquestes criatures.
1: Ja tens raó, Marisol, ja.
2: I no vull entrar en política, perquè
1: això
2: hi ha una
1: tema.
2: Cosa que també, que també em xoca molt. Jo potser és que sóc molt aprensiva amb els Estats Units, eh? Però sempre s'està parlant dels Estats Units, i sempre s'està parlant dels Estats Units. Però que no tenim persones aquí que tenen una rellevància incalculable, I ni les coneixíem fins ara.
1: Sí, Marisol.
2: No les coneixíem.
1: Tens tota la raó.
2: Jo em vaig comprar el llibre dels 50 que manen Catalunya. I em vaig quedar esgarrifada, dic, hòstia, ai, perdó.
1: Que no els coneixies.
2: Fa 70 anys que he sentit parlar d'aquests noms.
1: Sí, sí.
2: I vull dir, no sé, no, amb una paraula que jo, a l'edat que tinc, no m'apeteix res, perquè això de jo sóc una persona que sóc molt sociable, amb persones que hi pugui parlar, eh? Clar, perquè hi ha persones que no s'hi pot parlar, eh?
1: No, ja ho sé, ja. Marisol, que arribem a la una, que venen els companys dels serveis informatius.
2: Bueno, només dic una cosa, per últim, que et volia felicitar ja fa molts dies, quan hi va haver la topada aquella...
1: Ai, Marisol, que arribem a la una, eh? Vols, sí, que, vols no, que parlem,
2: mira,
1: després?
2: Acabo.
1: Parlem després, si vols. Et tornem a recuperar després. Sí, ara et tornem a trucar de seguida. I així acabes, Marisol, que no m'agrada acabar així. Les notícies i tornem.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
5: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
4: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina, que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per a l'empresa del centre de la suposada trama.
6: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar.
4: Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació.
6: S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
7: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
6: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
4: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
6: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
4: El Mundial de Futbol ha començat els segons partits de la primera fase. Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 al grup A, i a aquesta hora, al descans, el Canadà s'imposa per 3-0 al Qatar.
6: Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del GP de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
4: I en ciclisme, el barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta a Suïssa de 158 quilòmetres. Camproví ha entrat amb el mateix temps que el guanyador del dia, el francès Romain Grégard. Tadej Pogacar manté el lideratge a la general.
3: Fins aquí les notícies.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
11: ¡Hijo! Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
8: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara però estava rara.
8: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 6 minuts, va que tornem a ser aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, i hem recuperat perquè ens havíem quedat sense poder acabar la Marisol des del Pallars. Jussà, Marisol, tornes a ser aquí, oi?
1: Sí, sí, et sento aquí una mica apagada.
0: Em sents apagada, no, dona? Doncs estic al mateix lloc o al mateix
1: camp? No, és culpa teva, no. És que aquí la cobertura és molt, molt cara, escolta'm.
0: Doncs jo,
1: sí, molt mala cobertura.
0: Et sentim bé, eh? Nosaltres?
1: Bueno, doncs jo el que et volia dir, que et felicito perquè aquell dia que hi va haver aquella topada tan trista a Gelida, mira si fa dies, vas tenir una intel·ligència tan instantània que t'hagués abraçat i si t'hagués tingut al costat.
0: Ai, que és bonica, mare de Déu. Ai,
1: perquè vas canviar radicalment, vas canviar i mos vas convèncer a tots, suposo, perquè jo no em vaig pas molestar de dir no, mireu, que no sabem com anirà aquest programa, ara hem de canviar de puesto. I em va agradar moltíssim, perquè a vegades quan hi ha coses així, clar, la gent sembla que m'on apartem, m'entens el que et vull dir?
0: No, quan
1: passa... són desgràcies, clar, no? Sí, tots són desgràcies, no. Les desgràcies les fem la humanitat, ningú més.
0: Sí, senyora.
1: I bueno, pues et felicito per això. Bueno, jo hi ha coses del programa, hi ha gent que m'agrada molt, d'altres que no m'agraden tant, però això és normal.
0: Sí, tant.
1: Això és normal, tothom hi pot dir la seva.
0: I tant que sí.
1: I després aquesta senyora que he dit d'això del Sant Cocofato,
0: sí,
1: o Sant... Sí.
0: Sant Cugat, bueno, pues és Sant Cugat, vaja.
1: Jo tenia un familiar, una familiar, i en tinc un altre, que els hi funciona.
0: També?
1: Sí, sí.
0: S'encomanen aquest sant i troben les coses, eh?
1: Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh?
0: Ja.
1: S'ha de fer un nus amb un rocador o amb un tovalló.
0: Sí.
1: I apretar-lo ben apretat. I llavors, esclar, jo ho vaig aprendre en castellà, que no és que sigui amant de parlar castellà, perquè soc més catalana que res. Però, bueno, diu, Sant Cocofato, si no encuentro lo que busco, los cojones te ato. I si no, no te los desato.
0: Sí, sí, i si no, és que ara me l'apunto perquè abans no m'ha donat temps, i si no, no te los desato. És que és molt bo, és molt bo. No ho he sentit mai, jo, eh?
1: M'ha fet molta gràcia perquè em pensava que això era de 4 persones.
0: No,
1: però sí,
0: doncs
1: sí.
0: Mira, de 5 i 6 també trobo, eh? Sí, sí. Molt bé. Ho tindrem en compte llavors... pel dia que perdem coses, molt bé.
1: Pues sí, jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen, tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fer, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
0: veus?
1: Sí,
0: doncs
1: trobant.
0: Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el
1: I
0: que compta.
1: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure també, eh?
0: Exacte, què faríem sense les tonteries que ajuden a viure, no?
1: I tant.
0: Molt bé, Marisol.
1: I estic molt d'acord amb moltes coses que esteu dient, perquè veig que, clar, la majoria, no tots, però la majoria som grans, portem una vida molt, molt currada. Hi ha persones que han pogut tenir una vida més placentera, però, bueno, això va com va.
0: Sí, sí.
1: No tots som igual.
0: No.
1: Però sí, sí, aquest programa està molt bé perquè, sobretot, ja ho saben, els metges i tot, que a les nits no podem dormir els vells.
0: Sí, sí. Això diu que passa, eh? Diu que sí.
1: Sí. Jo mai m'hagués pensat que podies perdre la son al mig de la nit. Però sí, quedes tan fresca que t'aixecaris i et posaris a ballar.
0: Clar.
1: Però no és aquest el cas.
0: Molt bé, Marisol.
1: Bueno,
0: doncs encantada de parlar amb tu i res, fins un altre dia. Moltes gràcies.
1: I felicito als ignorants, que ho som molt d'ignorants. Hem de mirar de saber força coses fins a l'últim moment,
0: oh, tant, sempre.
1: Fins a l'últim moment.
0: No perdre la curiositat. Gràcies, Marisol, una abraçada.
1: Gràcies per atendre'm.
0: A tu, adéu-siau, bona
1: nit. Adéu.
0: Ara sí que ja hem acabat, perquè ens havíem quedat amb les notícies al davant i em sabia greu haver-la d'aquesta manera. A veure, altres missatges que, a més del... Que tinc algú més? Que sento un...
2: Sí, sóc jo.
0: Ah, sí. encara no havia rebut qui havia, que ja he sentit una tos, dic, calla. Que jo...
2: No, estava aclarint la veu.
0: Ah, molt bé.
2: Però no sentís cafellera.
0: No, doncs ja està, en Josep Lluís des d'Horta. Molt bé,
2: mira,
0: com estàs? Vinga.
2: Marta, i de tal, estigues veient els aprenents d'Alícia de música i al primer d'hora no li sentim gaire. Aquesta senyora que diu que som uns ignorants, penso que cada dia aprenem coses i la vida és un continu d'aprendre coses.
0: No, per això, per això.
2: Perquè el programa ens va també a tothom per aprendre coses.
0: Clar, ben fet, sí senyor.
2: I jo n'aprenc moltes, cada dia n'aprenc i no sé si sóc savi, però sí que sóc... Vull seguir...
0: Savi ignorant, ets un savi ignorant.
2: Coses,
0: clar.
2: Perquè la vida és reciclar-se i reprendre's i reinventar-se.
0: Uh-huh.
2: Mira, Marta, bon cap de setmana... I després d'això que t'acabo de dir, te dic les tres preguntes que tinc escrites, són molt fàcils.
0: Digues.
2: Són tres expressions. Què significa l'expressió? Aquest és un papanata. Ha vingut aquesta paraula, doncs em pregunto, què és un papanata?
0: Molt bé.
2: Una altra expressió. Ali prim, parent d'en Bufa. Jo pregunto, a part de la pregunta, que qui és... Qui és en Bufa?
0: D'acord.
2: En Bufa, qui és en Bufa?
0: Molt bé.
2: I per acabar la intervenció meva, una altra frase també, que és d'ases i bèsties n'hi ha totes les cases. Em penso que és així la frase. Què vol dir aquesta frase? I amb això espero que l'escaló no ens ofegui ni...
0: Això sí,
2: ni,
0: pues, tota la raó. Sí, senyor.
2: Que ens sàpiguen cuidar i de tants molt, jo me'n faig fer-se a beure aigua. De tant en tant em vengo una cervesa, una clara o així, però no em tiro el
0: col. No abuses, molt bé.
2: Cafè, doncs... Molt cafè i fumar, això sí que ho tinc.
0: Molt bé.
2: Bona nit, Marta.
0: Cap de setmana.
2: Adéu-siau.
0: En Magí Enguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, avui et faré com el Josep Lluís, que et faré una mica llarg. Quan vulguis tallar, talles, eh?
0: Home, no m'ho diguin.
3: Sí, home, esclar. A veure, fa uns 15 dies era per d'allò, per elogiar la resposta de la meva pregunta sobre l'estat del Vaticà, sobre els ciutadans del Vaticà, que
0: sí.
3: Bueno, va ser una resposta,
0: home,
3: magistral.
0: De traca de l'Eduard Rubió, i tant, sí, sí.
3: Sí,
0: sí, sí.
3: I, bueno, totes les respostes va dir, doncs, bueno, que el Vaticà té 44 hectàrees i jo volia dir que, esclar, estem acostumats a sentir per la ràdio i per la tele que una hectàrea és igual a un camp de futbol i veure res més lluny que ni s'hi sembla. O sigui, una hectàrea són 10.000 metres quadrats i un gram de futbol, per exemple, el del Barça, en té 7.140. O sigui, una diferència de 2.860 metres,
0: sí.
3: que és molt.
0: Que és molt,
3: no,
0: sí,
3: tothom,
0: sí.
3: Un hectàrea és un camp de futbol, no d'això res.
0: No.
3: Llavors, tot i que no tots els camps de futbol són iguals, però s'assemblen molt, eh? Per entendre'ns, el Vaticà llavors serien 61,5 camps del Barça. I la pregunta és, com és que l'esport rei de mig món no té tots els camps de futbol iguals? No ho entenc, això.
0: D'acord, camps de futbol iguals.
3: No els dic, no.
0: No, que me l'apunto, vull dir.
3: Ah.
0: Què més?
3: No, que l'altra setmana, el dia que el papa va inaugurar la Creu de Jesús, els locutors de la TV3 i això deien que la creu llançava uns grans feixos de llum damunt la ciutat de Barcelona. Bueno, jo no ho havia sentit mai, però bueno, ho he mirat i és normatiu, no sé des de quan. O sigui, en castellano haces de luz, doncs en català igual a feixos de llum. No sé si això és antic o és modern, o com que és normatiu, doncs tots fem el cap amunt i avall com els tontos, i doncs vinga, feixos de llum. Ara els raigs X, doncs també n'haurem de dir
0: feixos
3: grans
0: de
3: feixos de X. O esclar, perquè dius, bueno, jo no ho havia sentit a dir, però no, ho he mirat i això és normatiu.
0: És normatiu.
3: Algú
0: sí, sí.
3: Que porta barret de borla ha dit això és normatiu i tots ho vull. Bueno, jo, esclar, sempre havia vist això, doncs, els feixos que eren de llenya o de garbons o d'alzina, i em sona
0: I
3: tan malament com una puntada de peu als ous.
0: Ja, sí, a vegades passa això, però si és normatiu, doncs mira.
3: Ja, bueno, però...
0: No ho direm gaire, suposo, però vaja.
3: Poder que algú controli el controlador, eh? Vull
0: ja,
3: dir que, esclar, hi ha uns controladors. Clar que sí, però algú els hauria de controlar una mica,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, exacte, també. Molt bé.
3: Però, esclar, és que... Bueno, llavors volia preguntar als ignorants a veure si, doncs, si volen que es digui doncs, feixos de llum o raigs de llum o de la manera que els sembli.
0: Molt bé, doncs vinga.
3: Continuo?
0: Home,
3: sí, no, perquè ja és un punt i a part.
0: Ja està, ja està.
3: No, bueno, i aquesta, vull dir que la missa que va fer el Papa a la Sagrada Família, vaig veure que els fidels que anaven a combregar, n'hi havia molts, bastants, que el rector els havia de posar l'hòstia dins la boca. I sí, això ho feien abans, però ja fa 40 o 50 anys que ja no ho fan. Els fidels paren la mà, el rector els hi posa l'hòstia al palmell de la mà i cada persona se la posa dins la boca. Llavors jo volia preguntar si aquests fidels que no paren la mà són de més categoria o són xapats a l'antigua o són agustinians, en fi, no ho sé, ja m'ho direu.
0: Els que els hi va a la boca, perfecte. El que li ha de posar a la boca, vaja.
3: Sí, clar, vull dir, és que això fa molts anys que no ho havia vist jo, eh?
0: Ja, ja.
3: I llavors, bueno, aquest, doncs ja m'ho direu. I això pels que fa els 600 cantaires que van sortir per la porta falsa, aquella senyora que va sortir aquí la nit de la setmana passada, que va dir que a Montserrat ja van demanar per cantar els segadors. I a Montserrat els hi van dir que no, que enguany la palla anava molt grata. O sigui que ja, sabent tot això, ja es podia veure per on tendien els tiros.
0: Ja.
3: Però no en res més.
0: Molt bé, Maginguet, moltes gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. A veure, repassem ràpidament que tinc altres missatges i tinc la Sílvia Comet, que ens vol parlar de les sèries, i tinc tantes coses que no sé si les podrem fer totes. Però a veure, com que veníem dels missatges de WhatsApp, farem una cosa. Deixem passar la Sílvia primer, perquè si no arribarem massa tard, que és la una de la matinada i de 7 minuts, i així ens apuntem quines sèries podem veure aquests pròxims dies, o vés a saber, o vés a saber.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Doncs va, que com cada divendres us proposem sèries amb la nostra recomanadora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Va, que la setmana que ve, Sílvia, tenim un festiu intersetmana. Parlem de minissèries, d'aquelles que comencen i que s'acaben sense que hi hagi més temporades?
5: I tant. Prepareu-vos per anotar la llista de minissèries. 4 propostes diferents entre elles i de diferents plataformes, també, per poder triar bé. Algunes us les podreu menjar en un sol dia, altres potser no, però si contem amb un festiu entre setmana, les podeu completar amb el cap de setmana, per exemple. Comencem per una proposta que es pot trobar a dues plataformes. És Sang i diners, subtitulada al català Filmin, i a Movistar Plus la trobareu com Sangre y Dinero.
6: 1.000 miliards de dòlars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
7: Quoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? Pas de l'or, de la cocaïne.
5: Una sèrie basada en fets reals documentats pel periodista d'investigació Fabrice Arfi i recrea la increïble història de l'estafa més important que s'ha fet a França al segle XXI. Ja us avanço que la broma la van pagar tots els francesos. Qui són els estafadors? Doncs dos petits estafadors de poquíssima volada, de barri, molt acostumats a defraudar l'IVA. I atenció al frau. Al 2008 descobreixen una escletxa en el nou mercat europeu de quotes de CO2. Compren drets d'emissió a l'estranger sense IVA i el revenen a França cobrant l'IVA als compradors. En lloc d'ingressar aquest impost a l'Estat, se'l queden i repeteixen l'operació a gran escala a través de societats pantalla ajudats per un broker. Si fos ficció, diríem que és inversemblant, però resulta que això va passar. I la sèrie explica la lluita incansable d'un magistrat de duanes, magníficament interpretat per Vincent Lindon, per desmantellar la xarxa criminal que acaba estenent-se per diversos països i entrant en contacte amb organitzacions mafioses internacionals. Segur que us preguntareu, i quan va costar aquesta broma? Doncs es van embutxacar 2.000 milions en menys de 3 mesos. Una mesura governamental per impulsar la sostenibilitat que va sortir realment cara i realment malament. Tota la història s'explica a través d'una entrevista al jutge que perseguia aquest frau. L'estafa pot semblar enrevesada, així com l'he explicat jo, però s'entén perfectament a la sèrie i al·lucinareu amb els perfils dels estafadors. Té 12 capítols i és una sèrie realment bona.
0: Va, canviem ara de plataforma.
5: Sí, ens instal·lem unes hores a HBO Max per recuperar una sèrie que ho va petar el 2018, però que amb la llau d'estrenes de cada setmana ha quedat una mica soterrada al catàleg de la plataforma. Val la pena rescatar-la. És Sharp Objects. Everything you do comes back on me.
8: I didn't come back to cause any problems.
9: I can tell. You hate this place like me.
5: Podem fer servir la traducció al català, Ferides Obertes, perquè està basada en una novel·la de Gillian Flynn i està traduïda al català. Però a les plataformes l'haureu de buscar com Sharp Objects o Herides Abiertes. La sèrie se centra en una periodista amb un bagatge familiar dramàtic que es veu obligada a tornar a la seva ciutat natal per investigar l'assassinat de dues nenes. I això farà que reapareguin els fantasmes del passat i que torni a tenir contacte amb la seva mare, una dona una mica neuròtica i absorbent, i també amb la seva germana petita, un adolescent que ha canviat molt des de l'última vegada que es van veure, des de l'última vegada que van tenir contacte. A mesura que avança la investigació, a través de flashbacks, anem descobrint el passat turbulent de la protagonista i també petits detalls sobre el trauma que l'afecta. A la protagonista la interpreta Amy Adams, que va rebre nominacions de tots els premis que existeixen per la pel·lícula La Llegada, i aquí també es menja la pantalla. Però no és l'única. En la pell de la mare s'hi posa Patricia Clarkson, i en la de la germana, una joveníssima Sydney Sweeney, que és una de les actrius del moment, impulsada pel seu paper a la sèrie Eufòria. És una sèrie fosca, farcida de situacions del passat molt doloroses i que es cou a foc lent, amb diàlegs, silencis i un ús de la música molt estudiat i visualment molt potent. Té 8 capítols, però sobretot un advertiment. No us salteu els crèdits finals de l'últim episodi, perquè la sèrie no s'acaba amb el capítol, sinó amb els crèdits. La trobareu a HBO Max.
10: Molt bé, Sílvia, ja hem visitat Filmin, Movistar Plus, HBO Max. Ara quina plataforma hem d'obrir?
5: Anem a Disney Plus per mirar un bon thriller psicològic amb elements dramàtics. És El Paciente.
11: What can I help you with, Jean?
12: I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right?
11: Yes.
12: I want you. I want the expert. I need to get better.

0: Virginia.
1: Una sèrie que té una posada en escena d'estil teatral, perquè se centra sobretot en les converses entre dos personatges en un sòtan. Són un reputat psicoterapeuta i un assassí en sèrie que resulta que és el seu pacient. L'assassí segresta el seu psicòleg buscant ajuda per aturar els seus impulsos i el que vol és deixar de matar. Que, dit així, podríem arribar a empatitzar amb ell i tot. Però la realitat és una altra, perquè el terapeuta realment s'hi està jugant la vida. Si l'assassí no deixa de matar en un termini determinat de temps, també assassinarà el seu psicòleg. El terapeuta l'interpreta Steve Carell, conegut sobretot per The Office, però sempre solvent també en papers dramàtics. I el paper del psicòpata l'assumeix Domhan Gleeson, que en el seu moment va ser un dels protagonistes de la saga Harry Potter. Tenen molta química i les sessions i les converses que tenen són força interessants. El millor de tot és que acaba sent una anàlisi de les vides dels dos protagonistes, perquè a mesura que el terapeuta intenta salvar la seva pròpia vida, analitza el seu propi comportament. Explora l'origen d'un trauma, les possibilitats d'autocontrol o l'empatia. Els capítols són molt curts, d'una mitja hora. Passen molt i molt bé. És lenta, però manté l'atenció gràcies a aquesta curta durada que dèiem. 10 capítols a Disney+.
2: I posats a demanar i a tenir plataformes, a Apple TV hi tenim alguna minissèrie interessant, Sílvia?
1: Sí, de plataformes n'hi ha unes quantes, però l'has clavat. Bona teca també a Apple TV. Per exemple, hi trobem un thriller judicial que enganxa moltíssim. És Defending Jacob, defendiendo a Jacob.
3: We're sailing towards an iceberg. Little white peak in the distance getting closer and closer, but really it's been underneath us the whole time.
4: It's nothing worse than a kid.
5: We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
1: Està basada en una exitosa novel·la amb el mateix títol de William Landy i de la versió televisiva en surt un eficaç relat d'intriga psicològica. La protagonitzen Chris Evans, demostrant que és molt més que el Capità Amèrica dels Venjadors de Marvel, i Michelle Dockery, que segur que reconeixereu a l'instant perquè va interpretar el paper de Lady Mary a Downton Abbey. Ell és un fiscal de districte en una petita ciutat de l'estat de Massachusetts, un membre molt respectat de la comunitat, i ella és la seva dona. Són els pares d'un adolescent més aviat introvertit i un punt misteriós que és acusat d'assassinat. La pregunta d'aquesta sèrie és si el pare serà capaç de no involucrar-se en la investigació per exonerar el seu fill. I el pilar emocional de la història, evidentment, és la mare, que passa de la defensa incondicional del fill al terror. Però en aquesta sèrie res és el que sembla. Un bon drama criminal que tracta temes com l'ambigüitat moral o fins on estan disposats a arribar els pares per defensar els seus fills. És una minissèrie carregada de girs sorprenents, amb un final impactant i amb molt, molt bones interpretacions. 8 capítols per devorar a Apple TV.
2: Doncs avui, no una ni dues, no. 4 propostes de minissèries. Sang i diners, Ferides obertes, El paciente i Defendiendo a Jacob. La setmana que ve més sèries amb la Sílvia Comet.
1: Bona nit, fins la setmana que ve.
2: Tres minuts i dos quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants. Tenim encara missatges de WhatsApp pendents per escoltar. La majoria dels que ara us diré són respostes a allò de a su orden que vaig explicar ahir. Per tant, com que ho heu enviat, doncs està bé que ho escoltin tots els ignorants. La Lourdes ens diu això.
6: A su orden ve a ser com quan aquí els catalans diem a disposar. Per exemple, tu dius gràcies per donar-me el tovalló, no? A disposar. Doncs ve a ser això. El que jo no sabia d'on era, però és l'equivalent.
2: En Josep, des de Creixell, sobre el mateix.
7: En relació a la reflexió que ens ha fet aquesta nit la Marta sobre l'expressió a su orden, que ja li han dit doncs, que sembla que és procedència de Venezuela, jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fem servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
2: La Dolors, des de Banyoles.
0: Ahir, quan vas fer aquella entrada sobre la cartera, em vas tocar el cor. Jo també tinc a la família més propera, cartista per vocació, i avui a la sala de classificació dels paquets i les cartes ha ressonat la teva veu. Estic segura que molts d'ells han marxat a repartir amb ganes de fer-ho molt millor. Moltes gràcies per dignificar aquest ofici.
2: Només faltaria. Gràcies, Dolors. La Joana de Reus diu, referent a la pregunta, a la Orden o a su Orden, diu, vaig estar 6 mesos a Nicaragua i ho fan servir el seu dia a dia per donar les gràcies. La Pepa, des de Gràcia, diu, això vindria a ser com el nostre a mandar o per servir-la. Diu, ma mare, que ja és molt gran, quan li donem les gràcies sempre, diu una petita frase que em fa molta gràcia, vostè les té totes. L'Anna diu, l'expressió su Orden també es diu a Mèxic, sempre, també l'he sentit a Colòmbia i més ocasionalment al Perú, seria el nostre darrers quan donem les gràcies. Expressions d'aquestes característiques ens fan adonar de la riquesa de les llengües. I encara hi ha dos comentaris sobre una altra qüestió que va sortir ahir. La Mònica diu, qui es va morir era José Pérez Ocaña, era pintor i feia performances. Diu, va morir perquè es va cremar la vestimenta que duia. I la Montse, des de Sant Just, també ens fa aquesta resposta.
8: L'actor aquest que es va, bueno, el que es va cremar era l'Ocaña. Vale? Era, bueno, un travesti que estava per allà a la Rambla, per allà a prop de la plaça Reial. També hi havia el Nazario, tota aquesta gent d'aquelles èpoques.
9: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
10: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
9: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
10: M'ho deien alguns treballadors, no?, que és un cos sense ànima ja, no?, quan ha esdevingut un banc, no?, i ha deixat de ser una caixa.
9: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
11: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
9: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
12: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar amb pastillada.
13: Solidaris.
14: Amb Mercè Folch.
9: Un retrat crític de la banca.
13: Dissabte a les 10 de la nit.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Com es diu el teu fill?
17: Es diu Fortià.
16: Fortià, ja hem acabat.
17: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
18: la conciliació
16: familiar. No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
19: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
20: Moltes gràcies.
19: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor hora del dia.

0: Empar Moliner escriu en un paper sense pautes i potser fins i tot escriu per sobre de les seves possibilitats. Articles diaris, novel·les, relats, fa ràdio, tele, clubs de lectura... Diu que sé totes les entrevistes que li demanen. És una de les grans contistes del país, que ja fa temps que publica més novel·les que no pas relats, però si li demanéssim on gaudeix més, no sabem bé què ens respondria. Hem quedat amb ella un migdia en una terrassa d'un cafè mentre parlem del seu darrer llibre. De veritat que nosaltres hem esperat alguns mesos més que baixés el suflé d'instruccions per viure sense ella, i la veritat és que amb l'Empar Moliner no hi ha entrevistes reposades, no callem des de fa estona.
1: Però totes les coses que fem, totes les coses que fem, no és que no li importin a ningú, segur que li importen a gent, no? Però tenen poca importància. Totes les coses que fem. Jo sempre, quan veig crítiques de llibres, de programes de ràdio, de televisió, llegeixo crítiques, m'agrada llegir crítiques, de música, sempre penso que el que ha de dir, el que ha fet el programa, el llibre, el que sigui, és això que jo faig no té cap importància, i això que tu n'opines, tampoc. Ja està, és a dir, fem coses perquè ens agrada, perquè no ho podem evitar. Jo ara ja no sabria estar sense escriure, no en sabria. Què passaria si no tingués el meu article diari, que fa tants anys, en diversos diaris que faig? No sabria estar, ho faria igual, segurament el faria igual. Penso que hi ha gent que li importa, i de vegades t'haurà passat, no?, que potser... tu potser ets en el transport públic i hi ha algú que s'està sentint el teu programa en diferit i ho estàs veient, no? Sí. O està llegint una cosa que has escrit. Llavors, què has de fer, no? Quan veus això, què has de fer? Jo ahir, per exemple, parlava amb un amic que fa vi, que em va dir: jo quan estic en un restaurant i veig que s'han demanat el meu vi, vaig allà a donar-li les gràcies. Ah, sí. Llavors, jo... quan veig algú al tren que està llegint una cosa que he fet jo, com que l'estigui llegint no vol dir que li estigui agradant, m'amago. Perquè potser no li està agradant. No, i anar allà, hola, és molt idiota, no?
2: Això és meu, que t'agrada.
1: És molt idiota, però llavors fer cara de que no ho estàs veient també és molt difícil.
2: Clar.
1: I llavors què has de fer? Doncs canviar de vagó. No?
2: I ho fas?
1: Sí.
2: Si trobes algú que llegeix un llibre teu, te'n vas.
1: Canvia de vagó sense que es noti. Sense que es noti, perquè si es nota, encara fas més el ridícul.
2: Clar.
1: No.
2: I el teu personatge, la Clàudia Pruna, algunes de les reflexions que fan aquest llibre molt interessants. Hi ha una frase que diu: jo havia estat un artista, volia descansar, volia abandonar la tensió de crear. I m'ha fet pensar, tu ara dius, jo no podria estar sense escriure, m'ha fet pensar una mica en els esportistes d'elit, que sempre està dalt de tot i vinga, i cada dia entreno i es fan grans,
1: sí.
2: I vinga, entreno.
1: I un dia diuen,
2: i que
1: però...
2: quan ho deixen, o sigui, és com si tornessin a viure. Veig que tu, en aquest cas, tu no vols descansar.
1: Jo, per exemple,
2: tu no vols abandonar aquesta tensió.
1: Jo escriure el que sigui, eh? És a dir, tenir un llapis a la mà i anar apuntant coses. Ara, per exemple, que estem xerrant, estaria més bé si tingués un llapis a la mà i un paper. I de vegades l'agafo i faig veure que dibuixo per estar còmode, però estaria
2: per
1: millor.
2: Per apuntar les coses.
1: Sí. Llavors, jo si, per exemple, no fes més ficció, que se'm fa difícil imaginar-ho, un dietari segur que el faria, i el faig. Jo vaig fent. O sigui, escriure cada dia... És com
2: terapèutic.
1: Per mi sí, m'agrada. No vol dir que tot el que escrigui sigui per publicar. Però conec gent que ho fa també, això.
2: En part, tu recordes quan llegia el diari? Era oci?
1: Sí. Sí.
2: Quan és? Els diumenges, sí. Anava a buscar els diaris i passaves una hora.
1: Els diaris en paper, sí. Que era sempre en paper.
2: Una mica de música, un aperitiu o un esmorzar.
1: Te'ls posaves, en el bar te'ls robaven. En el bar
2: que
1: deien,
2: que
1: ja està.
2: Sí.
1: I fèiem articles dient, ostres, compra't el rata. I ara ja no és així, ja no és així. Jo pensava que no compraria mai, que no llegiria mai el diari online.
2: I què ha passat?
1: Ara sí, ho estic fent. Faig les dues coses. I ara, fins i tot... quan el diari és en paper, que el diumenge me'ls compro en paper, ja trobo a faltar entrar un moment a veure els comentaris dels lectors, quina és la notícia més llegida del dia, per saber-ho.
2: Ja forma part de la teva rutina,
1: sí,
2: de saber.
1: De fet, ja penso, quina deu ser avui la notícia que més agradarà? De vegades em sorprèn, perquè hi ha vegades que hi ha entrevistes que són molt llegides. Per exemple, un titular d'una entrevista... Sí, jo sempre ho miro, això.
2: En la novel·la hi ha una altra frase que m'ha agradat, és: els escriptors sempre escriuen millor quan no estan del tot contents. Que aquest és un clàssic.
1: És així.
2: Vas a buscar grans escriptors i tenen una vida convulsa, unes desgràcies darrere les altres, i dius, no pots ser una mica tranquil·lament feliç i poder escriure i que també te'n surtis?
1: És a dir, jo crec que l'acte d'escriure... És a dir, patir fa patir qualsevol feina. La teva, la meva... I la d'un cuiner... Totes les feines tenen un moment de responsabilitat que fa patir. Això és així. Ser pare, ser mare, tot això. Però no pot ser el fet que de l'escriptor, del creador, que diu, no, és que jo pateixo molt... Bueno, si pateixes molt... Jo, si fos patir, no ho faria.
2: No escriuries?
1: És a dir, si fos petit, si em comprometés tant... Que em fes patir tant, doncs canviaria de feina, perquè jo no vull patir.
2: Clar.
1: Jo no vull patir. Però sí que és veritat que hi ha una tensió vital que et fa fer unes coses... que et fa reaccionar d'una manera o d'una altra, no? Però cada escriptor és diferent, eh? Jo conec gent que fa esquemes i conec gent que no fa esquemes. Conec gent que llença molt i conec gent que no llença res. I al final... La frase és, per les seves obres els coneixereu. A mi m'és igual, a tu t'ha de ser igual, si jo he trigat 20 anys o 3 minuts en fer això. Només ha d'estar ben fet.
2: Aquestes instruccions per viure sense ella tenien esquema? Sabies on volies anar?
1: Jo, hi ha contes i novel·les que escric perquè no tinc el final, i en canvi hi ha contes que tinc escrits al cap i com que ja tinc al final no els faig mai. En tinc un que sempre el tinc allà i no el faig mai perquè ja el sé com s'acaba. Aquest, jo faig un tipus de ficció, un tipus de novel·la que no té gran argument. Sempre són arguments molt minsos, passen molt poques coses, hi ha molt pocs escenaris. O sigui, si fos una superproducció, seria barata. Són baratos.
2: Si hem de fer una pel·li, és barata.
1: És barato. Són barats. Però no es poden fer pel·lis perquè passen poques coses.
2: Ja.
1: I avui les pel·lis o les sèries, sobretot, tenen uns esquemes claríssims que jo no compleixo. Uh-huh. Ara després, si vols, et dic l'esquema. Llavors, són argument... A mi m'agraden les novel·les amb argument minso. M'agrada la digressió, la circularitat, el anar donant voltes. Sempre explico que Mañana en la batalla piensa en mí, que és una... A mi el Javier Marías és un autor que m'agradava molt. Uh-huh. No tinc consens amb això, eh? És un autor que agrada molt o gens?
2: O gens.
1: Doncs jo sóc dels que agrada molt. Tots els autors que a mi m'agraden, o que m'han agradat...
2: Això vol dir que tens personalitat.
1: No,
2: al final no t'agrada el que li agrada a tothom.
1: Cadascú té el seu gust.
2: Exacte.
1: I tu pots tenir un gust...
2: I a vegades
1: gust.
2: Et pot agradar una novel·la d'aquella persona i no tota l'obra.
1: A mi m'agrada el sistema, perquè en realitat el Javier Maria, si tu t'agafes Mañana en la batalla piensa en mi...
2: No l'he llegida, jo.
1: Doncs ja veuràs, agafa-la que tu passaràs bé. De la pàgina 1 a la pàgina 70... tens el personatge amb el que li acaba de passar, que està centrat a la primera pàgina, no cal...
2: Vull dir, no fas spoiler, sí,
1: però,
2: sí.
1: Però no passaria res.
2: Sí.
1: De la pàgina 1 a la 70, donant-li voltes allò. A la 73. I després van passant coses que tu has de llegir com un roman a clef, no? Que diuen els francesos, com una història en clau.
2: Sí.
1: Pots reconèixer personatges, si tu vols, però no passa res important, excepte... Bueno, si tu has vist... el Marías, com descriu fotos, allò que feia El País,
2: sí,
1: que era...
2: Sí.
1: Hòstia, era, o sigui, agafava una foto i es
2: la
1: passava tres pa...
2: Sí.
1: Brutal, era allò brutal.
2: Sí.
1: Doncs en l'últim llibre, el Thomas Nevison, que passa els anys 80 amb ETA activa, clar, passa els anys 80 amb ETA activa perquè el llibre reflexiona sobre si... aquesta reflexió que ens hem fet tots, no? Hauríem de matar algú que sabem positivament que serà un mal per la humanitat. És a dir, la idea de, si tu sapiguessis
2: els
1: què hauria de passar,
2: fora, no?
1: has de matar Hitler?
2: Sí.
1: Aquesta idea, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquesta gran pregunta.
2: Sí, sí, sí.
1: Que la resposta teva quina seria?
2: Home, si estalvies un mal a la humanitat, potser et diria que sí.
1: Aquesta és la resposta
2: que, no ho sabem,
1: que tenim, no?
2: Clar,
1: que tenim. Llavors
2: clar,
1: ell es pregunta en aquesta novel·la, has de matar a una terra? Ho situa als anys 80 perquè ETA està activa, i és una altra qüestió.
2: Clar.
1: I en aquest llibre, doncs, hi ha la descripció de la foto de la caserna de Vic amb aquell policia que porta la nena a coll.
2: Sí, senyor.
1: Que tots hem vist.
2: Doncs, jo vaig anar-hi hores després d'això.
1: Tu vas anar-hi hores després.
2: Devia ser la meva primera mòbil a Catalunya Ràdio.
1: Quin any va ser? No me'n recordo.
2: Doncs mira, jo era 91.
1: La teva primera unitat mòbil.
2: Jo diria que sí, no vull equivocar-me, però jo vaig anar-hi aquella matinada a Vic.
1: Per què no... A la nit dels ignorants ho poses
2: passat,
1: un dia, això. Ens agradaria sentir-ho. Coses d'aquestes que ja són història
2: són
1: de la història, ràdio, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs posa-la un dia, aquesta mòbil.
2: Jo recordo perquè vaig quedar impactada d'allò de ruït. Clar, ja no hi havia gent, i sí que hi havia pols, i va ser de matinada, perquè havíem d'entrar pel Catalunya Matí a primera hora. Llavors havies d'anar-hi a la nit, si no arribaves a temps. Però recordo perfectament.
1: Vas anar tu sola amb el tècnic,
2: amb la unitat mòbil.
1: Que qui devia ser?
2: Diria que... I està jubilat, en Jesús López, diria.
1: Jesús
2: diria.
1: Mare meva.
2: Però això la gent no coneix. Escolta'm, posats a parlar de coses que fem a la vida. Dius, en aquest llibre, les dones passats als 50, això m'ha encantat, volen fer tot de coses, tenen energia, riuen, es pixen de riure, els homes perden totes les ganes de riure. Diu, alguns ja no riuen més. És com un transvasament. O sigui, com s'ha t'acudit aquesta
1: perquè
2: idea?
1: És
2: que la trobo boníssima, en part.
1: Mira, tu, evidentment, això ho diu el personatge, i evidentment això és una generalització.
2: Sí, sí, sí.
1: Però està basada en fets reals.
2: Exacte.
1: És a dir, tu hauràs anat a clubs de lectura.
2: Sí.
1: Només hi ha dones.
2: Tant per cent dones. Sí.
1: Només hi ha,
2: sí,
1: hi ha algun home, sí, dos homes. A tastos de vins, només hi ha dones.
2: Només hi ha dones, també.
1: Jo em faig una visió amb això dels tastos de vins.
2: El teatre, també, només hi ha
1: dones. El teatre.
2: Sí, sí, és veritat.
1: Totes les qüestions culturals. Els tastos de vins per què és? Perquè no tenen cap problema en fer el ridícul bé. És a dir, tu a una dona, a un home li preguntes de què fa olor això i té por. Una por normal, jo la puc tenir. Una dona, si s'equivoca i
2: no
1: et diu
2: fa
1: olor de no sé què, no té problema. Per què?
2: Clar.
1: Perquè vol aprendre.
2: Clar.
1: Vol aprendre. Llavors, a partir d'aquesta edat, veus dones que volen aprendre coses. Llavors, clar, són personatges interessants els que volen aprendre coses.
2: I això, amb l'edat, no ho perdem.
1: I
2: si vas a la Universitat de la Gent Gran,
1: també
2: moltes dones.
1: Veus molt que hi ha homes...
2: O viatges...
1: Viatges.
2: Per singles, que diuen, veus moltes més dones. Això t'ho diu la gent que hi va.
1: Hi ha una qüestió també que és que tu penses, ostres, a partir d'una edat, molts homes tenen malalties d'aquestes fàcils, medicables, sí, cardiovasculars, hipertensió, malalties que cansen, que donen molt cansament. Dormen malament.
2: Sí, però les dones també dormen malament i descansen i no deixen de fer coses moltes vegades, eh? No ho has pensat?
1: Clar, jo no estic cansada.
2: Tu no estàs cansada.
1: Jo no estic cansada.
2: És que tu dius que tot així, dius que sí, no sé parlar, dius que sí a tot. O sigui, entrevistes, treballs de recerca, això també ho fas tu? Això ho fa la teva protagonista?
1: Els treballs de recerca jo no sé dir que no.
2: Però tu també sempre dius que sí, no? Per tant,
1: perquè
2: sempre fas coses.
1: Sí, després a lo millor quan arriba el moment,
2: dius ara em fa mandra, no?
1: Sí.
2: Però tu sempre dius
1: però,
2: que sí.
1: Però, per exemple, als clubs de lectura sempre dic que sí. Sigui com sigui. Això, no tinc cotxe jo. Ja haig de fer uns viatges de vegades per Catalunya.
2: Amb tren, autocar,
1: o que
2: et vinguin a buscar, no, no et venen a buscar.
1: Sí,
2: no?
1: Això de vegades sí.
2: És difícil.
1: De vegades fem Passeando a Migdia, sí. Perquè a vegades ho fem. L'altre dia vaig anar a Vilajuïga.
2: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, però em van regalar aigua de Vilajuïga. Això em va fer molt feliç.
2: Clar, però després com la portes, si has d'anar amb transport públic?
1: Sí, terrible va ser. Sí.
2: Escolta'm, la Clàudia Pruna també diu en aquest llibre, els meus lectors em coneixen més que jo mateixa. Tu creus que també...
1: Pot ser,
2: Et coneixen més els teus, a través del que escrius?
1: Jo crec que amb un article diari, o amb llibres, quan hi ha portes tants, envies claus, no? O ells ja saben la teva manera de fer. Fa temps que ens seguim, mútuament. Jo també llegeixo els comentaris dels lectors,
2: sempre,
1: ja els conec. Sí.
2: Però a vegades hi ha gent que té molt mala bava a l'hora de fer comentaris i no sé si això t'afecta.
1: Hi ha alguns que ja els coneixes. Per exemple, a l'Ara en tenim algun que escriu a tot. Fa molt riure. Sí. N'hi ha un que escriu a tot. A tot, però
2: comenta tot.
1: Però, per exemple, comenta... un tractor ha atropellat un gos, també. Ell comenta, i em fa molta gràcia. Llavors n'hi ha algun que... tot ho uneixen. N'hi ha un que, si llegeix un tractor ha atropellat un gos, dirà... Visca Catalunya, puta Espanya, no sé què diu.
2: Sempre diu el mateix.
1: Sempre vull... És que Espanya, no sé què, tot això. O sigui, i n'hi ha que fan comentaris de vegades més interessants que el propi article. Uh-huh. I això és una cura d'humilitat, també, de vegades llegir aquests comentaris, no? O els que detecten errors, que són... Els que detecten errors dels llibres
2: i dels...
1: I tant.
2: Com és possible que hagi passat això?
1: I
2: passa.
1: I els detectors d'errors d'històrica, aquests són el terror dels autors d'històrica.
2: Sí,
1: perquè et saben més que ells sempre.
2: Exacte, sempre.
1: Sempre.
2: Tenen un objectiu i l'altre està fent un llibre amb molts més ítems, no?
1: I tant.
2: Escolta'm, la Clàudia Pruna, la teva protagonista, també diu: quan m'estigui morint ho sabràs perquè no escriuré més.
1: Clar.
2: Tu m'has dit abans que tu no saps estar sense escriure cada
1: dia. Sí, és veritat.
2: Aleshores, l'Espinàs va fer una mica això, va continuar escrivint sempre més,
1: gairebé sempre més. L'Espinàs
2: també, cada dia. Tu això no et passarà, no? No ens passarà això.
1: De seguir escrivint?
2: Clar, de dir no. Ja notaràs que me n'estic anant perquè ja no escriuré. No. Tu marxaràs de la festa sense fer soroll, no?
1: Suposo que aniré

0: Ha de ser molt bo per
1: com
0: fer això.
1: Com d'una pinta pot ser un article, sí. Com el que has fet. No?
0: Cortázar ho fa molt bé, també, això. Cortázar és boníssim, amb això. Sí, sí.
1: En
0: un altre moment, eh? En un altre moment, sense internet, sense Instagram...
1: Sí, perquè ara la gent ja no té ganes d'entretenir-se en això. I ho trobo meravellós, no?, que et puguis entretenir llegint una història sobre una pinta. És igual, no? O sobre una gota d'aigua.
0: Que això és la literatura.
1: Clar.
0: No? Això és la literatura.
1: I això no es pot perdre mai, en part. Com,
0: no.
1: Com hem de fer?
0: Et dic una cosa... Ara jo ja sí que dic sempre que la gent que llegeix és més guapa perquè és més perquè té una mirada, i això és així. És a dir, jo ara et puc dir pel carrer aquest, és a dir, et puc dir qui són lectors habituals. Una altra cosa és de ficció, eh?
1: Clar.
0: Lectors, o sigui, la gent que sempre té un llibre entre mans, o més d'un, aquests.
1: Aquests els veus a 3 hores lluny.
0: Són, tenen una altra mirada, i això ho deia la Mili Teixidor. La Mili Teixidor deia que no veieu que són més guapos, i era per això. Perquè els ulls s'han fet estudis ja d'això, eh?
1: S'han fet estudis dels ulls
0: de quins mecanismes activa el cervell,
1: sí,
0: a l'hora de llegir, que són contraris als de mirar reels.
1: Això, de
0: quins... Ara al lavabo es miren reels.
1: Es miren reels
0: i no es llegeix, ja no es llegeix, com abans.
1: Sí, que t'estaves una estona més. Escolta, m'acabo, en part, de les moltíssimes entrevistes que t'han fet per Instruccions per viure sense ella... quina pregunta no t'ha fet ningú i tu hauries volgut que te la fessin?
0: No ho sé, però m'han fet sempre una pregunta que és pertinent, que sempre me la fan amb culpa i dic, no, home, no, és una pregunta que és la que s'ha de fer, no? Si això està basat en fets reals i què hi ha de mi aquí. La resposta és...
1: Ja no te l'he fet, aquesta, eh?
0: No, però vull dir que seria pertinent. I la resposta és, tot el que escric està basat en fets reals i tot el que escric és ficció.
1: És meravellosa. És com ha de ser, perquè sempre hi ha un punt de la realitat que t'inspira i després tu ja ficciones per sobre d'això.
0: Jo sí, perquè m'agrada molt la gent.
1: Escolta'm, m'ha quedat clar que t'agrada molt la gent i que te'n vas de les festes i de la vida sense fer soroll.
0: Correcte.
1: Empar Molina, moltes gràcies.
0: A tu, Marta.
2: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: El conte per anar a dormir.
1: Doncs avui tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Avui deixa la fàbrica, de David Monteagudo, amb relats molt curts sobre les coses més essencials. L'escriptor el va publicar l'any 2018 a Ratabooks, després de l'èxit de la seva novel·la Fi. Abans de llegir per això el seu últim conte, li hem demanat a Monteagudo que ens resumís com escriu ell aquests relats i aquests retalls de vida.
2: Vaig arribar a escriure aquests relats avui deixat la fàbrica d'una forma natural, diguem-ne, per una evolució dels meus gustos com a escriptor, diguem-ne, com a creació literària. Dic que he arribat de forma natural perquè jo sempre he escrit el que m'ha vingut de gust, el que em demanava el cos en cada moment. Mai m'he forçat a escriure coses que potser em demanaven, no?, diguem-ne, des del mercat editorial o des de la maquinària aquesta i tal, sinó que he escrit el que en cada moment a mi em venia de gust. He arribat a escriure relats avui, també, tot s'ha de dir, per mandra, també, per una certa mandra, perquè jo sóc un escriptor bastant mandrós, no? Bueno, he escrit bastants llibres, he publicat 11 i n'he escrit més, quasi el doble més, però en realitat he treballat poc, no? O sigui, em costa quan em poso, té que ser algo que m'estimula molt i que és un repte també molt de gust fer, no? Llavors, clar, quan més breu sigui un text literari, un conte o un relat, quan més breu ha de ser més intens, I l'estil en aquests relats, avui era la fàbrica, doncs està molt treballat,

0: és una feina artesanal d'anar polint les bases perquè sigui molt tingui una fluïdesa i una musicalitat i que es llegeixi i se senti amb facilitat.
1: Doncs ara sí, gràcies David. Escoltarem el darrer del relat d'avui d'Aixa la fàbrica. Es titula, es diu Bull. Vull ser el que sóc. Vull ser baixet. Vull ser calb. Vull ser quec. Vull ser escriptor quan sigui gran. Vull ser el que sóc. Vull ser jo. Vull ser menys famós ara que d'aquí a 100 anys. Vull arribar a vell quan ja sigui vell. Vull escriure cada vegada millor. Vull ser creatiu. Vull ser imaginatiu. Vull ser bo, fort i savi. Vull que els meus fills siguin bons, forts i savis. Vull viure el dia. Vull guanyar diners, però no gaires. Vull ser pobre amb moderació. Vull equivocar-me. Vull soledat, estones. Vull pensar. Vull silenci i quietud, però sobretot pau, molta pau. Vull lligar els gossos amb llonganisses. Vull xiular i que l'asa sempre begui. Vull donar i rebre a mans besades. Vull la clau i el duro. Vull que les figues siguin totes del meu paner. Vull dir bon dia sense enganyar ningú. Vull omplir-me el cor de molsa per veure el ferit per l'aigua i també el mort per l'aigua. Vull que els messies no es dediquin a la política. Vull que les persones siguin més importants que les idees. Vull que el món sigui imperfecte. Vull que ningú no em prometi el paradís terrenal. Vull que no m'expliquin romanços. Vull que no oblidem la història. Vull que no repetim la història. Vull fotre'm de mi mateix i de la meva família i del meu país i de Déu i sa mare. Vull tenir sentit de l'humor i pixar-me de riure i fer volar coloms. Vull conèixer gent intel·ligent. Vull fer àpats amb gent important. Vull llegir, vull rellegir. Vull que la gent llegeixi. Vull que la gent llegeixi els clàssics. Vull córrer lleuger com quan era jove. Vull continuar amb l'Olga. Vull ser una bona mestressa de casa, així, en femení. Vull cuinar per les persones que estimo. Vull que la gent m'estimi. Vull ser puntual, vull ser un model de virtuts, un bon partit, un xollo, una bicoca, un caramelet. Vull matinar i arrambar-me a una soca que faci bona ombra i que volin sent ocells perquè jo en tingui una a la mà. Vull que no s'acabi el vi ni l'aigua. Vull la migdiada de cada dia, la paret encalcinada, el cel blau i les torretes amb geranis. Vull l'olor del sofregit perfumant l'escala. Vull ser pobre. Vull viure amb les portes obertes, la porta del carrer, la porta del replà, i que hi passi a través el vent de la vida. Que em cridin ben fort des del carrer, Monti! I abocar-me a l'escala, amb el davantal posat, amb un drap a les mans, tacades de farina, imagineu-vos l'escena, i que sigui un amic, el carter, un veí, algú que no vingui a convèncer-me de res, que jo vull ser jo. Vull, senyor meu, quedar-me com estic ara, i quan arribi el dia de l'últim viatge i tota la pesca que teniu al cap, vull anar-me'n lleuger, morir-me de lloguer, com he viscut sempre, sense capital, sense patrimoni i sense haver anat mai al notari. Doncs amb totes aquestes coses que vol David Monteagudo, que probablement algunes de les quals molts de nosaltres voldríem i podríem compartir, hem acabat la setmana i el programa d'avui. Arriba a les 2 de la matinada i, per tant, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que ens posem al dia del que és notícia. Nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, com sempre, un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat en l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'ex líder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja a Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligar a importar combustible.
4: 5 incendis cremen una 30 hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revella, disparen el risc de foc.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director, tant en teatres públics, com el TNC o el Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc, la meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta.
4: La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquells anys. Des d'Iria, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
5: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
4: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 82 i el 83.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga hi ha arribat amb un triple en els últims segons de Claiborne.
4: Al Mundial de Futbol, el Canadà, una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
1: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré. El segon partit...